0: l'estiu en general. Ara mateix ho abordarem. També xerrarem d'un problema molt comú com és la cistitis i les infeccions urinàries. Les pateixen més les dones que els homes. Procureu no dur massa temps el banyador o el biquini humit i no suar gaire, perquè vos podria infectar, com ara explicarà en uns instants, el doctor Joan Benejan, cap de servei d'urologia de Manacor. És expert de prestigi, com dèiem, en urologia. I també xerrem de salut pública i de gestió municipal. La Direcció de Salut Pública i la FELIP, que fan feina plegats per promoure la gestió de les decisions tenint en compte la salut. Ho explicaran la doctora Elena Esteban i el president de la FELIP, Jaume Ferriol. Són només alguns temes de portada d'un programa Vida Saludable que comença aquí i ara. Benvinguts. Avui començant la primera part del nostre programa, l'entrevista presencial als estudis d'IB Ràdio. Tenim com a convidat l'expert en psicologia Adrià Pujol. Del nostre convidat en dedica psicòleg general sanitari, especialitzat en trauma, vincle afectiu, conegut com apego, teràpia familiar i teràpia de parella. Acumula més de 10 anys d'experiència en l'acompanyament de persones, parelles i famílies en processos de patiment emocional, dificultats relacionades amb situacions d'especial complexitat clínica. Té, a més, experiència professional en consulta privada, serveis socials, protecció a la infància, tractament d'addiccions i recursos especialitzats en salut mental. Sap d'abordatge des d'una perspectiva integradora que combina la teràpia familiar sistèmica, la teoria del vincle afectiu, entre d'altres. Adrià Pujol ha fet intervenció en processos relacionats amb el trauma i el trauma complex, els trastorns dissociatius, els trastorns de la personalitat, l'ansietat, la depressió, el dol, les neurodivergències, l'abús sexual infantil, els trastorns per estrès posttraumàtic i altres dificultats emocionals relacionades. A més, té àmplia experiència en teràpia familiar i de parella, acompanyament en processos de crisi, conflictes relacionals, infidelitat, separació, divorci i adaptació a situacions vitals complexes. I avui l'han convidat perquè cada 6 mesos ens agrada, a Vida Saludable, fer una petita conversa amb ell sobre benestar emocional. El darrer pi va ser per Nadal i ara analitzem l'estiu. Psicòleg Adrià Pujol, benvingut una altra vegada a Vida Saludable. Sempre és un plaer conversar amb vostè.
1: El mateix dic, sempre és un plaer que m'acomvideu.
0: A veure, és l'estiu una situació complicada, una estació que no ens agrada tant a nivell familiar pel benestar emocional?
1: Com a tal, no és complicada. El que passa a l'estiu és que es donen unes variables que no es donen en altres circumstàncies, no? Estem acostumats durant tot l'hivern a tenir la nostra rutina, a tenir els nostres quefers, no?, que ens marquen molt el temps i tenim poc temps lliure, i arriba l'estiu i, clar, tenim molt de temps lliure, ens trobem a casa amb els altres, i això pot fer que les dificultats emocionals que ja estan, que estaven amagades per la falta de temps, doncs apareixin.
0: Has dit més temps, això no sé si vol dir friccions. Un quan se'n va de viatge amb un grup d'amics, amb unes altres famílies, els primers dos dies, molt bé. Però 5 o 6 ja tinc ganes que cadascú vagi a casa seva, no?
1: Li passa a molta gent, sí, perquè una cosa és desconnectar i una altra cosa és descansar, no? Amb els amics, amb la parella, podem desconnectar moltíssim, però hem d'anar amb compte de quines activitats fem, de quin temps dediquem a estar amb els amics o amb la parella, i si no dediquem un temps a estar tots sols, no? Això pot fer que desconnectem molt, però que descansem poc.
0: Perquè moltes pares i mares tenen la sensació que durant 3 mesos els nostres fills desaprofiten el temps. Fan el que volen, piscina, platja, amics, temps lliure, i no toquen un llibre, normalment.
1: Mm-hmm. Bueno, és un tema super debatut, eh?
0: Que ells te diran, papa, he fet feina tot el curs, deixa'm viure.
1: Bueno, és que tenen una part de raó, també, vale? Estem en una societat on tot és produir, i llavors ens oblidem que els adolescents i els nens no tenen encara aquesta obligació, i el temps lliure també és molt important. Avorrir-se també és molt important per al bon desenvolupament emocional, diria jo.
0: No m'he d'enfadar, Adrià, si a les 11 arrib després d'una feina a casa meva i obre la porta i estan encara dormint i he deixat casa persiana.
1: Bueno,
0: ses adolescents, depèn.
1: Sí, depèn. Aquesta pregunta és molt específica. Se tindria que tenir en compte altres variables. Si l'adolescent, per exemple, no li motiva absolutament res i tu el veus que està desganat, que no té ganes de fer res, i a més s'aixeca tard, això pot, ens pot estar indicant alguna cosa, no? Mm-hmm. Encara que també és normal que els adolescents dormin més de l'habitual. S'ha quedat demostrat que és que necessiten dormir perquè estan en una altra nova etapa del desenvolupament on el seu cervell és que necessita moltes hores de son, no? Llavors, jo sempre diria, ni blanc ni negre, no? Un intermig, no? És, i és tenir en compte moltes altres variables. Lo important és que l'adolescent tu el vegis feliç, que si s'aixeca a les 11 del matí, però després veus que surt, que va amb els seus amics, que té algun projecte entre mans, ell, de qualsevol cosa, llavors dius, home, no passa res. Però si s'aixeca a les 11 del matí i no fa absolutament res durant tot el dia que no sigui estar a l'habitació, ens pot indicar que alguna cosa li està passant.
0: Després està l'altre extrem, els pares i les mares que diuen no, és que des de matí anirà a un camp de futbol. No, sobre baix és que no pot deixar-se anglès l'estiu, que és una cosa que no se feia abans. No pot deixar-se música, el piano, és a dir, apuntar-me'n els nins a moltes coses durant l'estiu.
1: Bé, també és un tema és bastant debatut, també, aquest. Però jo te diria, tampoc és bo. No és bo que estiguin absolutament col·lapsats d'activitats. També d'entendre que els pares moltes vegades, hi ha molts pares que no tenen vacances durant l'estiu, no? Llavors jo entenc que per seguretat o per qualsevol altre motiu decideixin ficar els seus fills en campus i en coses, no? Llavors això també se pot entendre, no? Una mica de flexibilitat pels pares que...
0: Concilia, no?
1: Sí, exacte. Però és que ens hem d'acostumar també... En el cas que els pares tinguin vacances, jo recomano que els adolescents i els nens no estiguin tan apuntats a aquestes activitats. És un bon moment per estar en família, per passar temps junts, per conèixer més aquell adolescent que no te deixa ni un espai per preguntar-li res, i és una gran oportunitat per fer vincle a l'estiu.
0: És més fàcil tractar nens que amb adolescents, m'explic. Tots hem estat joves i en estiu no m'ho he trobat com a adolescents. Fins que ton pare, ton mare, te diu la frase de, que això no és un hotel, eh? Vull dir, que ni m'has avisat de comentar-se a sopar, que menges l'hora que vols, només vens a dormir i poques hores.
1: Sí. Aviam, que l'adolescent surti és una bona senyal. Està en una fase del desenvolupament on ha de prioritzar els altres, fora de família. Se'n va fora de la casa. És el primer pas per donar-se a conèixer al món. Llavors, si el teu fill adolescent surt de casa, està amb els amics i no para quiet, te diria... Ho has fet bé. Ho has fet bé com a pare, no? Tot i que hi ha unes normes bàsiques de convivència. És a dir, encara hem de mantenir el vincle familiar, per exemple. És important que diguis si vens a dinar, si vens a sopar, bàsicament per seguretat, perquè els dinars i el sopar són moments d'estar en família on es poden fer vincle, no? Llavors, bueno, seria... Jo diria que l'estiu ha de ser flexible, amb unes normes bàsiques de convivència, que serien una mica aquestes, no? De, doncs, bueno, quins moments del dia ens podem trobar i que sempre s'ha d'avisar. Evidentment, no és un hotel. En un hotel no avises si vens a dinar o a sopar. A casa ho has de fer. Quan hi ha una convivència ho has de fer.
0: Diria, també hi ha una altra frase més enllà de lo de l'hotel, que és, a vegades, un de les dues persones de la parella li ha de recordar a l'altre quan s'enfada i generen conflictes en sol de gent. Ja no te'n recordes quan eres jove. És vera, a vegades hem d'empatitzar un poquet, com has dit tu, amb uns minis d'educació, de protocol, és a dir, que avisin per no estar patint el que està fent el meu fill ara, però és vera que oblidam quan nosaltres érem joves.
1: Sí, sí, és una cosa que ens passa a tots, eh? A tothom. Ens oblidem molt d'aquesta etapa i, evidentment, és una cosa que ajuda molt, recordar la teva adolescència i què t'hagués agradat a tu. Això te pot apropar una mica a l'adolescent, perquè són molt difícils d'accedir, els adolescents, a vegades. Ens ho fiquen difícil.
0: I també hi ha germans grans que tenen com un poc més de funció durant l'estiu per aquells pares i mares que, efectivament, fan molta feina i no tenen els predins per ajudar, no? És a dir, menjar... Has vist que el teu germà s'ha fet anar a l'habitació? És a dir, els germans grans tenen un poquet de pes.
1: Sí, els germans grans sempre tenen una mica més de pes i està bé ajudar dins de casa, no? Per les famílies que diguin, ostres, estic escoltant ara això i m'adon compte que el meu fill gran no ajuda, no... Jo diria, bueno, que no sigui una cosa que ara he de fer correcuita i ara li he de ficar normes, li he de dir que cuidi el germà, no? Tot això comença amb una... Jo els diria als pares, coneixes realment el teu fill adolescent? Coneixes el teu fill gran, no? Saps realment el que li agrada? Saps quins són els seus gustos, el seu grup de música preferit, què li agrada fer el seu temps lliure, no? I sempre dic que amb els adolescents s'ha d'entrar a partir d'aquí, no? De què li agrada, què li entusiasma. I a partir d'aquí se poden fer negociacions entorn a la casa. Quan tu ja estàs fent més un vincle d'interessar-te per ell, no? Perquè hi ha molts de pares que encara continuen tractant a l'adolescent com si fos un nen. Vesteix-te, has de fer això, has de fer l'altre, i aquesta etapa ja no els hi podem parlar així. Això és una cosa que molta gent comet aquest error. L'adolescent necessita que hi hagi normes, però que a la vegada els pares el tractin com un adult. I aquí tractar-lo com un adult és interessar-se pels seus gustos, per què li agrada fer, no? I s'ha de fer aquesta transició. Si ens quedem en les normes i en els límits, l'adolescent el que farà serà retar-nos, perquè ell no vol això.
0: Als nostàlgics sempre ens apareix a Instagram aquestes publicacions de aprofita els viatges d'estiu amb els teus fills, només tindràs de 8. Arriba una edat que ja els teus fills ja no volen viatjar aquesta setmaneta que sempre han fet de nits, ja volen els seus plans i com que, ostres, ja costa més perquè diuen, és que jo m'avorresc amb vosaltres, amb els meus germans de viatge.
1: Sí, i això és una cosa important. Mira, això sempre passarà, l'adolescent vol sortir al món exterior i se vol oblidar una mica de la família, però és molt important que els pares insisteixin a que vingui de vacances, encara que s'avorreixi. Perquè després passa una cosa. Si el deixem fer el que vol, quan creix, l'adolescent diu a mi no me vau portar de vacances. Jo no estava allà. Vau passar de mi. O no estava... Això és una cosa que passa molt sovint. Els adolescents s'obliden de que els pares han estat insistint o el que sigui. I llavors, encara que s'avorreixi, s'ha de venir. I és igual quan l'adolescent diu no me vinguis a veure el partit de bàsquet, no me vinguis a veure el partit de futbol. No t'has de ficar a primera fila, t'has de ficar a última fila, saludar des de l'última fila, però que te vegi. Perquè si no creix i diu, tu mai m'has venir a veure.
0: Això fa mal, aquesta frase. Sí, perquè exacte. Sigui nades.
1: Sí, exacte, exacte.
0: Els predins, vol dir posar en valor aquesta figura que estiu rere estiu, moltes festivitats durant l'any estan. És vera que s'han jubilat, però, ostres, n'hi ha un perfil de predins superindependent que fa plans i que també està al peu del canó amb els nets i que igual voldrien també viatjar i fer seus coses. I també estàs predins que, desgraciadament, per sort no estan tan bé i és una càrrega, no? Mm-hmm.
1: Sí, clar, això depèn de cada família, de cada circumstància, no? Però jo sempre aposto, i el que jo he vist més a teràpia, que les famílies que estan i comparteixen temps en tribu, diguéssim, que és un terme que s'ha perdut actualment i cada vegada anem molt més individualitzats, són famílies molt saludables, on hi ha molt d'amor i molta felicitat, no? Però, clar, això depèn de cada circumstància, de cada família. És cert que també la tercera edat, la vellesa, també és una edat molt bonica per dir ara jo faig el que jo vull. I també tenen tot el seu dret de dir pues mira, a mi ara no m'encasquetis a l'adolescent o al nen, no? Jo diria, com sempre, depèn i flexibilitat. Ha d'haver-hi una flexibilitat, no? De poder tenir temps per mi i temps per la meva família, no? I és veritat que quan tots els padrins poden cuidar els nets, i si estan en una edat delicada ja de salut i tot això, els manté molt a nivell saludable, no? El tema d'aixecar-te, anar a caminar, anar-lo a buscar, fer activitats amb ells, fa que estiguis actiu, no? Llavors, també ha quedat demostrat que els padrins que estan participant activament a la criança dels nets són padrins que tenen una edat saludable molt més llarga que altres padrins que potser no tenen context social, estan en solitud.
0: Encara que vostè no sigui docent, recomana que 3 mesos quan eren petits existia Vacaciones Santillana, aquell llibre de fer coses. Ara, lo normal és en 3 mesos no tocar un llibre. A nivell cognitiu, després tornar a mitjan de setembre a la rutina, hi ha nins que els hi costa un mes no ja descansar bé, sinó estar acadèmicament capacitat per concentrar, o sigui, que han de refrescar encara ses sumes, pràcticament. És a dir, que els hi costa no fer-ho durant l'estiu, després penalitza.
1: Tornaria a dir que es depèn de cada infant, no? Si tu veus que el teu fill és una persona que li costa molt tornar a reenganxar, se recomana que hi hagi una mica d'estimulació cognitiva, que no ha de ser tampoc els libros Santillana.
0: Ni exàmens.
1: Exacte. Jo què sé, pot ser una visita a l'aquari, explicar...
0: O llegir un llibre.
1: Exacte. Nutrir el cervell de l'infant, no? De moltes maneres. Això hi ha moltíssimes maneres, no? I evidentment, no s'ha de convertir en esclavitud a l'estiu. L'estiu està per gaudir-lo, no?
0: Vostè, que és expert en conflicte i en adolescents, encara que quedin 2 mesos per tornar a l'escola, qual que aconsellis? És a dir, està la il·lusió, no?, de tornar a veure els amics, encara que avui en dia en els whatsapps i les aplicacions els veus o saps d'ell, no? Però també tornen els conflictes. Si te dus malament en X persones, amb qualque professor, es torna. És a dir, torna els conflictes. Consells que pot donar de cara al nou curs? Partir de zero, de nou?
1: Bé, és un tema, també, aquest tema, la relació amb l'escola, amb els profes, amb els amics. L'era digital ha canviat molt això, sobretot amb el tema dels amics, no? Perquè jo aquí te diria que no hi ha una desconnexió total, els infants que tenen problemes solen tenir problemes amb les xarxes, això diria que els pares vigilin molt el contacte amb les xarxes. Jo recomano que fins als 16 anys, com han fet el govern, que vol fer aquesta llei, no tinguin xarxes socials, i a mi m'assembla fantàstic, no? Perquè crec que és donar-li als adolescents i als nens, sobretot, una cosa molt potent, que si no l'utilitzes bé te pot fer molt de mal, no? I amb la relació amb l'escola jo diria que és molt important la comunicació. Sobretot que al teu fill tot el que li passi t'ho pugui explicar. Que no tinguem una actitud punidora, no? De, veus, te passa això perquè jo sempre t'he dit que has d'intentar donar la cara o barallar-te, el que sigui, no? Que moltes vegades me trobo, no? Que has de tornar l'hòstia, diguéssim. Això fica molta pressió al nen i a l'adolescent, no? Bàsicament jo diria que l'escoltessin, que l'intentessin entendre i que intentessin arribar a una solució amb l'escola, no? Després, hi ha molts pares que em diuen, el vull canviar d'escola. Això s'ha d'avaluar bé, perquè moltes vegades el problema va amb el nen. És a dir, la seva forma de relacionar-se, la seva forma que té d'això d'estar amb els altres, no? Va provocant una dinàmica on ell està malament, no? Llavors, per això és tan important la comunicació, per veure què és el que està passant i amb esquerra poder-li ajudar, no? És a dir...
0: Està d'acord amb aquest model educatiu? Grans escoles de Palma, especialment, que cada 2 anys te canvien el nen de classe, surts de la zona de confort, xerres amb uns altres, d'aquí uns anys igual tornaràs amb aquella amiga a classe. Normalment te fan inclús dir, diguen 2 amigues superimportants, i te respecten el banc o l'amic més íntim, però com més ho veu?
1: És controvertit, també, perquè té les seves coses bones i les seves coses dolentes. És cert que això t'obliga a sortir de la teva zona de confort entrenes totes les teves habilitats socials, i la gent que està molt senyalada pot tenir altres oportunitats per no estar-hi tant, però jo torno a repetir. Al final no és tant el canvi de classe, sinó ens hem de centrar què li passa a aquell infant que no està bé a la classe, no? Perquè després, per molt que canvis a l'infant, ja t'he dit, ell té una manera de ser, una manera de gestionar, que a la vegada està perpetuant alguna cosa que està passant, no? Llavors se li ha d'ajudar. I també jo crec que és important, diria, tenir la teva colla d'amics. Quan fan tants de canvis de classe, jo me trobo cada vegada més, no sé si és per alguna cosa, per l'era digital o per aquestes coses, que els nens, els adolescents, han canviat molt el concepte de colla d'amics. És molt més permeable, molt més flexible, no? Jo ara fa temps que no me trobo algun adolescent que me digui tinc els meus amics de tota la vida, no? Com dieu aquí els quintos i aquestes coses, no? No sé, serà una cosa que hem de veure més al futur. Quines conseqüències hauran, si hi ha colles o no hi ha colles.
0: Imagino que com a psicòleg està d'acord en la introducció dels seus professionals dins el sistema educatiu, és a dir, ja estan anant d'instituts, a col·legis, això preveu i és important, no?
1: Sí, és molt important i estic molt content perquè cada vegada més, crec que ja totes les escoles tenen el que es diu l'orientador escolar, que és aquesta figura que intenta acompanyar els infants i els adolescents amb els problemes emocionals i socials que puguin sorgir, no? I és superimportant, és molt important. Jo hagués agraït molt que a la meva època hi hagués algú així a l'escola, perquè sorgeixen moltes coses que des de l'escola tenen un punt de vista que no tenen a casa.
0: Sigui per l'assetjament escolar, per l'aïllament social, per les depressions, pel que sigui, espanten les xifres de tentativa suïcida en adolescents. La gent no és conscient, no? Però se'n pensa que és una cosa d'adults en absolut, no?
1: No, és una cosa que espanta molt. És la primera causa de mort en joves no sabria ara dir-te exactament quina edat, però en joves espanyols és la primera causa de mort. Llavors, hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Jo crec que també, insisteixo molt, jo crec que l'era digital en aquí s'ha de treballar molt. Crec que durant massa temps hem donat als adolescents algo molt perillós, que són les xarxes socials, i aquí s'ha fet molt de mal. Llavors, ens hem d'arremangar tots i poder-nos plantejar una altra forma de que els adolescents estiguin connectats.
0: Tornant a l'estiu i en aquest temps lliure, vostè em va dir un dia, amb un adolescent has d'esperar el moment que triï ell. No triïs tu, no li facis preguntes perquè es tancarà. Exacte. El dia que ell vulgui contar, aprofita per demanar, és així?
1: Exactament, sí, sí. Per això te deia abans que és important amb els adolescents interessar-te primer per coses que li agradin, perquè fa baixar la barrera, diguéssim, no? I l'adolescent se relaxa i a partir d'aquí ell te va explicant coses. Però el que dius, jo ho anomeno molt a la teràpia familiar quan l'adolescent obre la finestra, no? És un cert moment que l'adolescent del dia o, no?, que el veus que ve i t'explica algo que dius, ostres, aquí és on jo puc tirar. I sol ser moments que, clar, no són fàcils pel pare o la mare, perquè sol ser moments com més per la nit, després de sopar, que l'adolescent s'activa molt en aquella hora, no? Jo demano als pares que facin un esforç i encara que tinguin son, aprofitin aquests moments si volen parlar amb l'adolescent, perquè després ja no es torna. Això és el típic de, bueno, m'ho ha dit ara, aquesta nit, demà li tornaré a preguntar. Ja està. Ja l'has pifiada perquè pel dematí ja no voldrà parlar.
0: I després te diuen aquesta frase de t'he de contar una cosa superimportant. I te l'està contant i per dins penses no és important, és banal. Però és que per ell és important i ha de ser important per tu, no?
1: Exactament. I aquí t'està donant una pista de què és el que li agrada, què és el que li importa i si tu tractes això com algo important, realment important, no?, que li preguntes després, que te vas preocupant com va aquesta cosa, és on l'adolescent comença a veure que amb tu sí que se pot parlar. I és una finestra oberta a després poder negociar amb ell altres coses.
0: Diuen que l'estiu és l'època amb més divorcis de l'any. Això m'han contat companya seva, psicòloga, experta en sexologia. Què passa, Adrià? És a dir, anant de viatge, tenim temps lliure, les parelles que estan malament empitjoren, perquè si tu estàs bé, jo disfruto anant la meva dona de viatge.
1: Tu has dit, quan estem malament i està l'hivern pel mig on tenim la nostra rutina, tot se manté, però quan arriba l'estiu i el temps lliure, aquestes esquerdes emocionals se fan encara més grans, no? I llavors apareixen els problemes, apareixen les discussions, i sí, és important, jo diria que la comunicació, començar a tractar els problemes de parella abans de l'estiu, i sobretot a les parelles, jo li dic moltes vegades, és important entendre's que estem condemnats a entendre'ns, saps? Si volem una bona relació de parella, ens hem d'entendre sí o sí. Per exemple, jo veig moltes parelles que els agrada descansar desconnectant, vull dir, sortint amb els amics, anant a esdeveniments, a festes, i hi ha una altra parella que li agrada descansar, descansant.
0: Sense cobertura, potser.
1: Exacte. Quedant-se a casa. Jo diria, tu has triat aquesta parella, i si has triat aquesta parella i te vols quedar, has de fer un esforç per participar a el que aquesta persona li agrada, a no ser que tingueu un acord on els dos digueu, mira, a tu t'agrada quedar-te a casa, a mi m'agrada sortir, i així estem ben contents, no? Però torno a repetir, jo les parelles que veig que duren en el temps i que tenen una relació saludable són aquelles parelles que participen un i l'altre del temps lliure de la seva parella. Per això dic que estem condemnats a entendre'ns, perquè si tu vols estar temps amb la teva parella i que duri la relació, has de compartir amb ell. A mi també, per exemple, en les vacances passa molt, ens trobem amb la família de l'altre.
0: La política.
1: Clar, exacte. I jo dic moltes vegades, però és que quan tu tries una parella, tries la parella amb la seva família. Te cases amb la parella i amb la família. Són un pack que venen conjuntament i s'ha de fer un esforç.
0: Però és veritat que a les Balears, ja sigui per la platja, per les verbenes, per les coses, pel que sigui, pels amics, per les terrasses, l'agenda social de l'estiu, alerta. Arriba angoixats quan te comencen a convidar coses i te fan plans, no?
1: És molt important aquí tenir consciència de la teva bateria social. És una cosa que has d'anar entrenant, aquesta consciència, no? I anar observant com te vas sentint durant la setmana i durant el cap de setmana quan has participat en molts de plans, en pocs plans, i tu mateix vagis avaluant, ostres, estic més cansat, estic més actiu, no? Llavors, i te preguntis, bueno, durant la setmana què he fet? Quants plans he tingut, no? Això és molt important, sí, sí, i poder dir que no a plans, evidentment.
0: Quins consells generals bàsics donaria a una família o una parella per una salut emocional adequada durant l'estiu?
1: Pues és una mica el que t'he dit. Estem condemnats a entendre'ns. Primer hem de tenir una actitud d'equip, no? De no sóc només jo, sinó que també està la meva parella i els seus gustos. I fer un esforç per voler participar en ella, no? La comunicació és molt important aquí, vale? I entendre que si jo vull fer una cosa i a mi m'entristeix que no vinguis tu, no és un atac cap a tu, si no t'estic parlant dels meus sentiments. I el sentir és com el batec del cor. No podem manipular-lo ni podem dir a la persona que bategui més lent o més ràpid que senti tristesa o felicitat, no? Això és així. I sobretot, això, que estem condemnats a entendre'ns.
0: Molt bé. Recordo als nostres oients que estem conversant amb el psicòleg Adrià Pujol sobre l'estrès i el benestar emocional durant l'estiu. Fem una petita durada i tornem amb ell per continuar amb aquest tema.
2: Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
3: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
3: I a Esports 3 en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
4: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
3: A IB3 Ràdio.
0: Seguim a Vida Saludable, estem conversant amb Adrià Pujol, psicòleg expert en conducta. Analitzàvem la difícil convivència a l'estiu entre les famílies, els temps lliures, la parella, la feina. Anem amb més qüestions de l'estiu. A veure, com se desconnecta en l'estiu? És a dir, hi ha qui s'endú el portàtil, contesta mails, contesta WhatsApp, la parella s'enfada, és a dir, hi ha addictes a la feina. I jo crec que hem de recarregar piles, no, Adrià?
1: Sí, tu ho has dit, eh? És important poder desconnectar de la feina quan estàs de vacances. Si no pots, és una senyal d'addicció a la feina. I què vol dir això? Que hi ha algú del teu entorn que t'està provocant molt d'estrès i la teva manera de desconnectar és la feina. Llavors, és important veure què està passant en el teu entorn i prendre decisions, que són moltes vegades doloroses, que per això no les prenem, i per això surt una addicció. No? Seria una mica estar alerta amb aquest tipus de coses.
0: Ho està explicant molt bé. És a dir, hi ha persones que diuen, no, per mi no és feina, és que m'encanta, és que és la meva vocació, però fa tot per no arribar a casa.
1: La meva feina també és la meva vocació, però jo tinc molt clar que la feina és la feina, el temps lliure és el temps lliure, la meva parella és la meva parella, la meva família és la meva família, i ha d'haver-hi temps per tot, perquè tot m'aporta felicitat, no? Llavors, quan hi ha una descompensació d'alguna cosa, alguna cosa està passant. No?
0: Un altre estrès a les illes durant l'estiu. A veure, Adrià, la gent. Vivim 1,2 milions de persones a la comunitat i l'any passat, per exemple, ens visitaren 20 milions de turistes. Efectivament, el turisme és el motor principal de l'indústria d'aquestes illes i no el programaran en qüestió. Però és vera que hi ha moments, situacions de saturació i estressants, ja sigui a un embòs o sigui a una platja on no pots estendre ni la tovallola.
1: Sí, aquí tocaríem una part, diria jo, més social. Crec que estem en un moment molt difícil a les Illes Balears, en aquestes circumstàncies, i evidentment toca molt la salut mental de la gent, eh? Ja no només la saturació de persones, sinó tots els problemes que comporta el turisme a nivell de vivenda i de possibilitats de quedar-se aquí, no? Sí, és un factor molt estressant, i jo moltes vegades me trobo més a consulta gent que a les seves vacances marxa de la illa i se'n va al nord d'Espanya.
0: Això està passant molt a Cantàbria, molt de Balears. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, i molta gent no està agafant cases allà, també, que s'ho poden permetre, no? És que morirem d'èxit si continuem així. Jo crec que a nivell social ens hem de ficar remengar, també, i plantejar-nos moltes coses, però clar, Això és a nivell de govern, a nivell de lleis i coses que crec que han de canviar perquè la gent d'aquí no marxi o no mori.
0: S'intenta fer coses, se limiten a entrada de vehicles, ara hi ha un bus a Serra Tramuntana només per residents, s'intenta desaccelerar, però és vera que la conscienciació aquesta de... és que no hi acabem, existeix?
1: Sí, jo crec que també...
0: A nivell demogràfic, no sé ja ni no només estiu, tot l'any, són molts.
1: És que jo no... jo trobo que són parxes, aquestes coses del bus per residents i aquestes coses. En veritat, el que s'hauria de fer és fer una intervenció amb la vivenda, que jo crec que és el gran problema de les Illes Balears, que qualsevol persona de fora pot comprar una vivenda i això... que, clar, tenen un poder adquisitiu molt més gran que les persones que visquem aquí, fa que els preus s'inflin i això és el gran problema per mi, no? Llavors, bueno, el govern... No vull entrar a parlar de política, però és que el govern no està fent la seva feina amb això perquè ells són els principals que no els interessa, llavors aquí tenim un gran problema.
0: Deia el doctor en psicologia, docent de la UIP, Jordi Llebrés, ens comentava ens hem d'intentar adaptar al manco un poquet. És a dir, si ja no podem anar a la platja que ens agrada a l'hora de migdia, intentar anar a la darrera, a la primera, que no és la situació ideal. Evidentment, els residents han de poder anar sempre, però durant a nivell d'irritabilitat i d'angoixa han de cercar alternatives. Com ho veu vostè? Intentar adaptar-nos als canvis.
1: Sincerament, és que trobo un parche. Jo, en aquesta opinió, no estic d'acord. Crec que a nivell social ens hem de mobilitzar i hem de deixar clar que això no ho volem, perquè al final, si la persona s'ha d'adaptar, el que estem fent és que li estem dient al resident que no té dret a estar a la seva illa i que ha de no molestar els turistes.
0: És que acabem per no anar a la platja.
1: Exacte.
0: No hi vaig, m'aquesta és la piscina que m'hi va, no?
1: Exacte, i això no ha de ser així. Evidentment, si tens angoixa i irritabilitat quan vas a la platja en plena de gent, jo te recomano, home, pues sí, busca't altres alternatives. Però ja t'he dit, crec que a nivell de social ens hem d'ajuntar i mobilitzar-nos.
0: I per controlar les emocions un embòs?
1: Ui!
0: Que treu el pitjor de les persones, el trànsit, moltes sí. vegades treu molt mal humor la gent, no?
1: Sí. Aquí, bueno, jo te diria... Sonarà cliché, però...
0: Han de respirar.
1: Sí, ha quedat demostrat que la respiració i la meditació són eines que has de practicar per, quan estiguis en un embòs, utilitzar-les. Ha quedat demostrat científicament, eh? Però això no se pot fer res. És una gran prova de quan en el cotxe... El cotxe te fica a prova en el sentit de...
0: Autocontrol.
1: Sí, de que has d'acceptar que no pots controlar la situació i que has de deixar-ho anar. Llavors has d'entrenar el deixar anar, i el deixar anar s'entrena amb respiració i meditació.
0: Adrià Puyol, psicòleg, ha estat un plaer conversar amb vostè sobre tots els punts de l'estrès que ens genera l'estiu, ja sigui familiar, de feina, de vacances, de parella, de turistes, d'angoixa de molta gent, d'embossos. Han intentat tocar tot el que suposa l'estiu i sempre és un gust conversar amb vostè, ja ho hem dit, i cada cert temps farem aquesta xerrada de ràdio.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Puyol, i bon estiu.
1: Bon estiu.
0: Ja té plans?
1: I tant, sí.
0: Podrà desconnectar?
1: Sí, desconnectar.
0: Que no m'enteri jo que no desconnecta.
1: I descansar, sobretot descansaré. No faré molts de plans, descansaré.
0: Gràcies, Adrià. Fem una petita durada i tornant a la recta final del programa. Vida saludable.
2: A IB3 Ràdio, Vida saludable. Carlos Hernández. IB3 Ràdio és investigació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Encetam ara la segona part del programa. Com estan dient, ens trobem immersos en un estiu de molta calor. I és normal que facem un cafico, ja sigui a la piscina, al safareig o bé a la platja. I una de les patologies més comunes que podem patir, especialment les dones, són les infeccions d'orina, conegudes com a cistitis. Són molestes, són infeccions que duren dies, però que en consells professionals es poden evitar o que el manco durin el menys possible. En aquest sentit, demanem a una veu autoritzada, com és el doctor Joan Benejan, cap de servei d'urologia de l'Hospital de Manacor i responsable també del mateix departament, a Juan de Hospitales, qui a més és el president de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Doctor Joan Benejan, com està? Bon dia.
5: Bon dia, acalorat, sí senyor.
0: Això li anava a dir, ja pot disputar una sèrie de dies de descans o encara no?
5: Encara no, a mitges, però après, tot arriba, tot arriba.
0: Però s'ha traslladat a la seva casa preciosa o no? O està a Palma?
5: Sí, no, no, no, ja estem fresquets, gràcies a Déu. Palma, jo crec que ara mateix és
0: un forn.
5: Un forn.
0: A veure, és l'estiu, doctor Menejam, una estació complicada per al nostre aparell urinari?
5: Pues jo te diria que sí, que hi ha dues malalties que les podien definir com estacionals. Una seria les infeccions d'orina, la dona coneguda com les cistitis, d'acord? Que quan són menys greus, perquè a vegades desemboquen amb una pielonefritis, que sí que això ja és una afectació més greu, més important. Però aquestes infeccions d'orina tan habituals, tan freqüents, a l'estiu, les cistitis, venen condicionades per aquest estiu, perquè realment se podrien definir com estacionals, perquè en l'estiu bevem menys aigua, encara que no... Sobretot suam moltíssim, i no bevem aigua que tendien que beure per estar ben hidratats. I després hi ha altres factors que també poden condicionar aquesta aparició d'aquestes infeccions.
0: Uh-huh. I és cert que hi ha un 30% més de cistitis en l'estiu? Hi ha més incidència?
5: Totalment. Jo quasi te diria que és una malaltia estacional, és a dir, aumenta moltíssim la incidència a l'estiu, per aquest factor que veiem. És a dir, per no una hidratació no adequada, perquè també l'anatomia peculiar del sistema urinari femení, que té una uretra molt curta, d'acord, fa que qualque germen que pugui a l'introito vaginal, a separat genital femení, sigui més fàcil que s'introduís, que diguéssim, més corrent urinari en l'estiu. Perquè anem en roba, en banyador banyat molt de temps, això és un factor que també influeix, perquè hi ha més humitat a la zona genital, perquè també augmenta més les relacions sexuals, per totes les jovenetes més... que estan en aquesta fase més activa, i tot aquest tipus de problemes associats a que no se veu l'aigua que tenien que veure per aquest intens calor que fa que sigui molt més fàcil tenir aquestes infeccions.
0: I quines infeccions pateixen els homes? Perquè, clar, l'aparell urinari a nivell anatòmic és diferent, és a dir, no patim tant, no?
5: No, cistitis dels homes no en tenim, però tenim prostatitis, a vegades condicionades, però aquestes sí que no augmenten tant a l'època estival, encara que també és vera que, clar, si tu estàs deshidratat, si tu no veus aigua que tens que beure, si l'orina està molt concentrada, evidentment t'endran molt més bones, moltes més probabilitats de tenir una infecció urinària que en un moment que no sigui així. Però és també freqüent, no tant com la dona, evidentment, però les dones, sobretot a l'edat juvenil, les infeccions d'orina que s'estiu és un... Vamos, te diria jo que és un problema important, sobretot si no tenim aquestes mesures de precaució per no tenir-les.
0: Un problema, doctor, que els símptomes són ràpidament fàcils de reconèixer, no? Una micció que pica, sí. Quan s'orina més del normal, no?
5: Exacte, tenen una poliquiúria, és a dir, que tenen que anar orinant més vegades del normal. No, un disconfort miccional important amb una cobitja quan orinen, amb una sensació de que no han buidat de l'orina del tot, o que els hi fa mal, inclús a la zona suprapúbica. Inclús a vegades se complica amb orinar sang, amb una hematúria, que deien altres, no? I clar, això ja és molt alarmant per aquesta dona que té aquest problema. Les dones ho ensumen, tot d'una se'n donen compte quan tenen una infecció d'orina, i això sí que és vera que fa que cadascú ràpidament a deixar un metge de capçalera en primera instància per solventar aquest problema, perquè la veritat és que és molt, molt molest per la dona quan tenen una infecció d'orina.
0: I doctor Benejan, que fa el metge capçalera amb medicació en pocs dies se'n va?
5: Sí, la veritat és que, gràcies a Déu, la majoria d'aquestes infeccions d'orina, com ja he dit, cistitis, no se compliquen més, no passen a ser infeccions de ronyó, a pielonefritis, que això ja és més important, i que amb un tractament antibiòtic adequat, oral, inclús de curt estant, són monodòcies, a vegades són dos o tres dies de tractament, se pot solventar per complet aquest problema. I sobretot, donar mesures de prevenció de no tenir-ne més. És a dir, recordant el paper important de la hidratació, de no anar en la roba interior, en el banyador banyat, no es posar-se a por a patir més infeccions.
0: Efectivament, això és un consell que han d'interioritzar molt les dones en la mesura del possible. Evidentment, a un dia de platja no te pots estar canviant el banyador per un sec, per un humit, però tot d'una que arribem a casa mos hem de llevar, mos hem de dutxar, és a dir, el mínim possible que estigui humit, no?
5: Sí, efectivament. És important, aquest factor és important, I també és important una higiene íntima adequada. Eh? Tampoc hem d'abusar dels sabons. Els sabons tampoc maten o modifiquen els pH urinari de la flora vaginal. I tampoc és molt important tampoc abusar dels sabons, sobretot a la zona íntima. Més que res, aigua i sequedat i molt bona hidratació. Això seria el consell més important.
0: Molt bé. I moltíssimes gràcies, doctor Joan Benejam, especialista en urologia. Veu autoritzar aquesta especialitat tant en les Illes com a nivell nacional. Sempre és un plaer conversar amb vostè. Només li podem desitjar un gran estiu, doctor.
5: Moltes gràcies i moltes d'aigua.
0: Això mateix. Gràcies, doctor.
5: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Anem a més qüestions. La Direcció General de Salut Pública ha posat en marxa el programa de municipis saludables de les Illes Balears a la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIP. La iniciativa té com a objectiu transformar els municipis en entorns que afavoreixen la salut i el benestar de la ciutadania. S'han adherit al programa els municipis d'Inca, Muro, Felanitx, Porreres, a més del Consell Insular de Formentera. Inca ja ha completat el diagnòstic comunitari i es troba a la fase de priorització de toxicions, mentre que Muro treballa en l'elaboració del diagnòstic. Felanitx i Porreres avancen a les fases inicials del procés i el Consell Insular de Formentera també s'ha incorporat al programa. Amb aquesta iniciativa, la Conselleria de Salut cerca millorar la salut física i mental de la població, prevenir malalties cròniques, reduir les desigualtats en salut, enfortir la cohesió social i promoure entorns més saludables i sostenibles. Per aprofundir una mica més en aquesta iniciativa, saludant ja a la directora general de Salut Pública de la Conselleria de Salut. Molt bon dia, doctora Elena Esteban. Gràcies per participar al nostre programa.
6: Hola, bon dia, Carlos. Gràcies per convidar-me.
0: Sempre és un plaer. També donar la benvinguda, que crec que és el primer pic que podem conversar amb ell i esperem que siguin més pics, al president de la FELIP i, val a més, al senyor Jaume Ferriol. Com està, Jaume?
7: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Vostès com es balla dels balles?
7: Més o manco. Jo dic, es criat dels balles són jo. Tinc
0: bueno, un servidor municipalista, que jo crec que és superimportant avui en dia.
7: Això mateix.
0: A veure, doctor Esteban, què entenem per municipi saludable? No només aquell que disposa de bons serveis sanitaris, és molt més, no?
6: Sí, efectivament. Un municipi saludable és aquell que dona una alta importància a la salut i col·loca la salut a la seva agenda política, econòmica i social, en l'objectiu de transformar aquest municipi, pues, com tu ja has dit, en un entorn promotor de la salut i el benestar tan físic com emocional dels seus ciutadans.
0: Mm-hmm. I en què consisteix el programa? Com se poden adherir, perquè ja que ens escolten segurament molt de municipis ara, com consisteix aquest programa?
6: El programa municipi saludable s'inclou de dins la nostra estratègia social de promoció de la salut, que està estructurada en 5 àrees, i una d'elles és la transformació d'entorns amb entorns promotors de la salut. Nosaltres sabem que la salut dels ciutadans no depèn únicament de serveis sanitaris que mos atenen. De fet, a la punta de la piràmide en quant a impacte damunt la salut.
0: Ara l'hem perduda, doctora, un poquet de cobertura.
6: Ara
0: l'hem recuperada, vale. Sí, seguim.
6: Vale. Pues, el sistema sanitari impacta relativament poc damunt la salut dels ciutadans, a pesar de que, evidentment, un sistema sanitari potent és molt important, no? Depèn més d'una sèrie d'actuacions, de decisions que prenem a nivell personal als ciutadans per protegir la nostra salut i per prevenir malalties. Llavors, els entorns on vivim, on fem feina, on relacionem, tenen molt que veure amb la nostra salut. Per exemple, es pot fer exercici físic, que tots coneixem l'impacte que té damunt la prevenció de malalties cardiovasculars. És més fàcil si tenim instal·lacions, camins segurs, no? Que si no els tenim hem d'anar a córrer per mig de la ciutat de qualsevol manera. O, per exemple, dur una alimentació saludable és més senzill si l'oferta que tenim en el nostre abast és de productes saludables de dieta mediterrània, no? Uh-huh. Pues, això consisteix és un procés, transformar-se en municipi saludable. No se segueix de avui per demà, perquè s'han de dur a terme, s'ha de passar per una sèrie d'etapes, però aquest és l'objectiu del programa.
0: Molt bé. Senyor Ferriol, com està sent la resposta dels municipis? Confien que se vagin sumant?
7: Sí, la veritat és que nosaltres confiem que sí, perquè hem de pensar que els temps se transformen a tota la societat i de que els ciutadans demanden més coses. Abans era que volies que els carrers estiguessin bé, que les faraules funcionessin bé, però ara de cada dia més, més ciutadans venen a demanar coses com aquesta. De fet, se fan programes des del Consell Insular de, més enfocat a la gent major, d'un poc això, de per la salut, de programes de gimnàstic per gent major, que tenen un excitarro, i van demanant els gimnàsos veïns que estan plens, i aquesta gimnàstica que fan, inclús particulars, a l'aire lliure, i de cada dia se demanen més servei aquests, per tant, seran els mateixos ciutadans que mos pitjaran els ajuntaments perquè mos sumem en el carro de les ciutats saludables, dels municipis saludables. Degut a això, si veuen que un municipi comença, a la gent de vora, la gent que s'enteri, ja anirà al seu ajuntament a demanar, escolta, jo també ho vull en això. Per tant, esperem que sí, que serà un desfecalça, quan se sumin un parell, ja els altres aniran darrere.
0: I efectivament, senyor Ferrol, vostè com a alcalde de Maria sap que cada vegada la gent els demanda gestió aplicada en salut. Abans, antigament, la gent volia que el seu carrer estigués asfaltat, la seva farola funcionant, però cada vegada demanen més serveis, més parcs com fer esport, no?
7: Sí, és així. De fet, jo ara vos posaré el cas nostre d'aquí de Maria. Abans, tenim la piscina municipal, cobrien la piscina i la gent anava allà a refrescar-se, a passar una estona. Ara ja ningú concep cobrir la piscina sense cursos de natació i sense cursos o tallers d'aquagym. Ja, de fet, no venia la gent a demanar quan obrireu la piscina, sinó venia a demanar quan començarà la natació o quan començarà l'aquagym.
0: I són un èxit, ja no?, aquestes activitats. Són un èxit.
7: Sí, sí. Sí. Sí, de fet, aquestes activitats, bé, de fet, hem de dir no a pus places, perquè s'omplen tot d'una. Per tant, ja veiem, això és la mentalitat de la societat que a poc va canviant i món anant cap a la salut. Mirem un poc més per la salut.
0: I, senyor Ferriol, igual que els metges cada vegada tenen un pacient a nivell multidisciplinari, s'ajunten per tractar el pacient, les polítiques municipals, les àrees municipals, vostè com a batlle, cada vegada les regidories fan més feina juntes per la salut en les decisions?
7: Sí, però tornem al mateix. És que ja no hem de pensar, de dirigir municipals, ja no hem de pensar en so asfaltar un carrer, sinó que... Perquè la gent ho demana abans. El dia 4 asfaltaven el carrer. Ara tu ja penses, per exemple, en crear zones d'ombra en aquell carrer, ja siguin barbres o siguin pèrgoles o el que sigui, i te'n vas cap aquí. Però el mateix que he dit abans, la societat mos du cap aquí. És la gent que de cada dia és més exigent i te demana més cosetes i ja enfocat a la seva salut.
0: Mm-hmm. Doctor Esteban, en aquest procés hi participen la ciutadania, associacions, entitats, professionals, però sempre amb aquest rigor que porta, no?, la Direcció General de Salut Pública, que acompanya i assessora els municipis en aquest projecte.
6: Sí, efectivament. Jo he insistit tant que el procés de la transformació del municipi saludable és un procés. Ha de seguir una metodologia determinada perquè ha de ser sostenguda en el temps i avaluable. Molts municipis, sense moltes de vegades ser conscients, fan moltes d'activitats, en Jaume ho deia, de promoció de la salut, de prevenció, de benestar, per promoure el benestar emocional. El que nosaltres els ajudem és posar un poc d'ordre en totes aquestes coses i avaluar-la, no? Partim de diagnòstic comunitari, és a dir, nosaltres els facilitem eines per fer un diagnòstic de salut del seu municipi, estudiem variables com la demografia, l'envelliment, les condicions socioeconòmiques del municipi. Llavors, se fa el diagnòstic comunitari, llavors se fa també el mapa d'actius. Un actiu en salut és qualsevol cosa que pot ajudar a generar salut en els ciutadans que estan en el municipi, des d'un gimnàs, un parc, la piscina, ¿vale? Se fa el diagnòstic, se fa el mapa d'actius en salut i a partir d'aquí s'identifiquen les necessitats d'aquell municipi i se prioritzen i nosaltres els ajudem a posar, bueno, i se fa un s'elabora un pla d'acció i un compromís. Nosaltres els ajudem des de la Direcció General de Salut Pública, des del Servei de Promoció, a recórrer tot aquest camí. I surten coses molt, molt guapes, perquè, com deia en Jaume, i com t'he comentat antes, el municipi ja fa temps que fan feina en promoció de salut, moltes de vegades sense ser-ne conscients. I sempre dic, i ho deia en Jaume, que pareix que llegat que deixa un equip municipal, doncs han de ser infraestructures, serveis, però la millor inversió que poden fer i el millor que poden deixar als seus ciutadans d'aquest moment i de generacions futures de salut, cada pic vivim més anys i hem d'intentar arribar a edats més avançades amb més salut, perquè fa sostenible el sistema sanitari, però a més cohesiona la societat d'aquell municipi.
0: La darrera qüestió, aprofitant que la tenim aquí, vivim

0: Està a sombra quan puguem, moure molt de líquid, protegir la pell, perquè l'any passat se van notificar 28 sospites de cop de calor, des que se varen confirmar 5 i hi va haver una mort per cop de calor. Llavors hem d'estar massa precaucions, sobretot aquelles persones que són més vulnerables i tenen més riscs.
1: Perfecte, queda dit el missatge. Doctora Elena Esteban, directora general de Salut Pública de la Consell de Salut, moltes gràcies per participar al programa. Jaume Ferriol, president de Safelit, també un plaer conversar amb vostè. Que tinguin un gran estiu i, sobretot, molta salut.
0: Moltes gràcies,
2: moltes
0: igualment,
2: gràcies.
0: Carlos.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: I de fins aquí el programa d'avui. Com sempre, els deim desitjar-los que aprofitin el que queda de cap de setmana. Es qui estigui de vacances, que passi gust, que recuperi i que recarregui piles i que torni a la feina amb un bon somriure. Passin bona setmana. Dissabte que ve torna. Vida saludable. Gràcies.

0: Investigadors del CSIC i de la Fundació per a la Recerca del Clima han desenvolupat una aplicació científica anomenada MACE, mortalitat atribuïble a la calor a Espanya, destinada, com diu el seu nom, a comptabilitzar les persones que moren per altes temperatures més enllà del que anomenem cops de calor. Així, segons el CSIC, a les Balears aquest estiu hi han mort 117 persones i la majoria per acumulació de calor, és a dir, per la persistència de les altes temperatures i unes poques per episodis de calor extrema. No és fàcil comptar els morts per calor, perquè la causa de mort és sovint l'agreujament de patologies que finalment s'escapareixen als informes, però aquesta dificultat no pot fer que no comptabilitzem alguna cosa que és tan important, no? En tot cas, les morts per calor ja són una dada que els mitjans de comunicació us oferim de manera habitual i normalitzada, perquè ja és un problema de salut pública. Han normalitzat el canvi climàtic. Mentrestant, creus que s'està fent prou per frenar-lo? Començam el Nautilus, amb Pablo Morgantis, sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit a tothom.
0: Bé, començarem avui parlant dels reptes de l'oceanografia en aquest escenari de canvi climàtic i onades de calor marines. Varen començar a parlar d'onades de calor marines més tard que de les atmosfèriques, perquè l'oceà tarda molt més a escalfar-se. Però fa dècades que et sorbeix un excés que també mos està passant factura. Avui parlarem amb l'oceanògraf Joaquín Tintoré, de l'IMEDEA, aprofitant que acaben d'anomenar-lo acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ara ens explicarà què implica això i cap on va l'oceanografia.
1: Anem al següent tema. La ONU adverteix que aquest any ja hem superat els 8.300 milions d'habitants i aquest increment poblacional planteja una gran pregunta, que és com alimentar aquesta superpoblació sense destruir els recursos del planeta. Avui parlarem amb una investigadora de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, que coordina un projecte per promoure el consum d'algues i, a més, generar materials amb els seus residus.
0: L'investigadora és Patricia López. Tu estaries disposat a incloure les algues d'una manera habitual a la teva dieta, Dani?
1: I tant, només les he provat alguna vegada de manera esporàdica.
0: Alguns japonesos, suposo.
1: Exacte, sí, plats japonesos i xinesos. Falta el costum i potser també que no són molt fàcils de trobar al mercat.
0: Bé, esperem que això canviï. I després el tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Over Life, en Paul Borsinkowski, us parlarà d'un nou decret per reduir les captures accidentals de la pesca. Ja sabeu que moltes aus marines, tortugues o cetacis moren en xarxes i palangres i hi ha que frenar-ho. I què tindrem al Periscopi?
1: Al Periscopi parlarem de dues orques i una dotzena de dofins que es troben a un aquari de França i que un parc temàtic de Tenerife vol traslladar-los a les seves piscines per continuar explotant-los.
0: Un cas polèmic. Idò, aquest és el sumari. Anem a saludar en Joaquín Tintoré.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.

0: L'investigador Joaquim Tintoré, de l'IMEDEA, ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquest nomenament reconeix una trajectòria de més de 3 dècades de dedicació a l'oceanografia, a promoure avanços en l'observació i la predicció dels oceans, principalment de la Mediterrània, i sempre pensant en transmetre tota la informació, tot el coneixement, a la societat. Nosaltres aprofitarem aquest nomenament avui una mica com a excusa, com a pretext per parlar dels reptes de l'oceanografia. Ve amb un dels nostres més destacats oceanògrafs, Joaquim Tintoré. Ben tornat al Nautilus.
1: Moltíssimes gràcies, encantat, de veritat.
0: Bé, primer de tot, felicitats pel nomenament com a acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. I què representa aquest reconeixement?
1: Bueno, pues es un honor, realment. La Reial Acadèmia és una de les acadèmies més antigues que hi ha a Espanya i també a Europa. I realment pues és tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb altres grans figures de les ciències i de les arts. A mi també m'interessa la part humana, diguem, la part humanística i de les arts. I per tant, pues és un honor, una alegria i bueno, pues intentaré contribuir de la millor manera possible, evidentment. Sí, sí, molt content.
0: Ahà, fantàstic. Bé, fa 40 o 30 anys un oceanògraf sortia amb un vaixell i feia mesures puntuals i avui disposam de satèl·lits, boies, robots submarins, bessons digitals dels oceans. Has viscut i també impulsat, de fet, has rebut alguns altres reconeixements per això, alguns d'aquests canvis. Quin ha estat el canvi tecnològic més revolucionari en tots aquests anys?
1: Bueno, jo crec que en aquests moments... És a dir, el primer canvi molt, molt important van ser els satèl·lits, des de luego. La capacitat d'observació de la Terra des de satèl·lit va ser un canvi molt important. Vam començar a ser capaços de veure pues, en el que era la predicció del temps i la meteorologia, els avanços dels fronts a l'atmosfera, etc. Després vam ser capaços de veure situacions molt semblants a la superfície del mar, on la temperatura de la superfície del mar es podia mesurar des de satèl·lit. I avui en dia tot el sistema Copernicus europeu pues, ens situa a l'avantguarda de lo que és l'observació de la Terra. Per tant, satèl·lits per una banda, però realment en els últims anys tots els aspectes de robòtica marina, de submarins com els gliders que hem emprat durant ja molts anys al canal d'Eivissa i que són coneguts i reconeguts arreu del món. I després, clar, en aquests moments pues, l'altre clarament pas endavant increïble és la intel·ligència artificial i les capacitats de computació. Això ha donat també, és una nova revolució, tant en el que representa per capacitat de càlcul i, per tant, millora de les capacitats predictives sobre, per exemple, corrents marins i la seva utilitat per rescats de nàufrags o per temes de vertits de petroli, etc. I, per tant, diguem, les últimes revolucions són aquestes, realment, la capacitat de computació i la intel·ligència artificial.
0: Bé, ets un dels impulsors dels Digital Twins, els bessons digitals. Com li explicam aquesta tecnologia als oients que no la coneixen? Què és un bessó digital de l'oceà?
1: Bueno, pues és un s'ha d'imaginar que tenim dos bessons i tenim un bessó real i un bessó digital. El bessó real és l'oceà que estem observant nosaltres amb tots aquests sistemes multiplataforma que SOCIP ha posat en marxa en els últims anys i que pues, des de l'IMEDEA pues, també estem contribuint a comprendre tots aquests processos de l'oceà. Per tant, per una banda hi ha l'observació del bessó real i, per altra banda, el que fem és crear numèricament, amb models numèrics, amb simulació, amb ordinador, un bessó digital. És a dir, una rèplica digital del bessó real, diguem, que observem.
0: Sí.
1: I aquí lo important, llavors, és que tenim dos bessons i lo essencial és que aquests dos bessons parlin entre ells. I això vol dir que intercanviïn dades. El bessó real envia dades que ha observat el bessó digital. El bessó digital les assimila, que vol dir que les utilitza per millorar les prediccions. I al seu torn aquí, el més important del bessó digital i és el canvi important, és que el bessó digital el que ens envia és també dades al bessó real per millorar els sistemes de d'observació. Això el que implica és que som capaços ja de començar a tenir eines concretes que responguin a necessitats específiques que tingui la societat en temes de canvi climàtic o en tema de nàufrags o en temes de qualitat d'aigües, etc., que són molt més fiables perquè hi ha aquesta interrelació continuada entre dades i capacitats predictives.
0: Bé, al mateix temps que ha canviat la manera d'investigar els oceans, també ha canviat l'oceà. Quin canvi a la Mediterrània t'ha sorprès més en els darrers anys?
1: Bueno, jo crec que clarament en els darrers anys el canvi més important són l'increment dels fenòmens extrems. És a dir, ja sabem que el canvi climàtic ja fa anys, fa més de 10 anys que els investigadors, els científics, hem intentat explicar que el canvi climàtic el que provoca en particular és una ondulació d'una sèrie de configuracions a l'atmosfera. Aquestes configuracions el que generen és una arribada de fluxes saharians i africans a la zona de la Mediterrània, i això el que comporta a l'estiu realment és onades de calor, unes onades de calor com les que estem patint en guany, sí. I a l'hivern això se trasllada una mica i llavors el que ens venen són invasions d'aire freds o danes o depressions aïllades de nivells alts, les antigues gotes fredes, i per tant el que estem veient a la Mediterrània és un increment dels fenòmens extrems, de fenòmens extrems com grans temporals a l'hivern i de fenòmens extrems com onades de calor a l'estiu.
0: Bé, com dius, els darrers anys estem aprenent a conviure amb fenòmens relativament nous, com les onades de calor marines. Entendre aquestes onades, els seus efectes, i que tota la societat entengui el seu perill, ho podríem considerar un dels reptes actuals de l'oceanografia?
1: Sí, sense cap dubte. Però jo, Cristina, si em deixes, jo diria que és més que de l'oceanografia, és de tots nosaltres com a ciutadans, científics, periodistes, comunicadors, etc. És a dir, com a societat tenim un problema. Tenim una situació, aquestes onades de calor, la situació que estem vivint tant aquests dies com ja des dels anys anteriors, pues realment lo que mostra és que el canvi climàtic el tenim aquí. La gent recordarà potser que l'any 2003 ja vam tenir una sèrie d'onades de calor atmosfèriques i marines importants. Si avui mirem l'evolució des de l'any 2003 fins a enguany, 2026, el que el 2003 va aparèixer com una anomalia molt clara d'un calor extrem a un estiu que en aquells moments era extrem, avui en dia és la norma. I és la norma, i enguany estem traspassant aquesta norma. Per tant, realment, jo crec que és un repte, sense cap dubte, de l'oceanografia, dels oceanògrafs, de ser capaços d'explicar realment a la societat aquestes situacions i el canvi climàtic. Però després, realment, també és una responsabilitat compartida de tota la societat i dels nostres polítics, que han d'entendre la complexitat dels problemes i trobar conjuntament solucions que no són trivials, que són complicades i que per això requereixen plantejaments polítics d'alt nivell i una societat suficientment informada per recolzar-nos.
0: Complicades però necessàries. I de fet, t'he dit que eren fenòmens relativament nous, però relativament estan parlant, bé, tu m'ho has dut fins 2003. Ja són molts d'anys que realment aquest repte compartit l'haurien de tenir molt més assumit, no?
1: Totalment. Realment, jo crec que això el que demostra és que encara hi ha molta feina a fer. Potser els investigadors, els científics ho han fet molt malament, però realment que encara hi hagi parts de la societat que estiguin qüestionant el canvi climàtic, realment no s'entén. Senzillament les dades són objectives i claríssimes. El que estem vivint dia a dia també, aquesta anomalia, l'any 2003 va ser un any tremendo, és que el tremendo del 2003, ja ho he dit, és la norma avui en dia. Per tant, realment, sí, jo crec que hem de fer un esforç entre tots, Però vaja, jo aquí pues, agraïm molt pues, en particular la teva feina i de Nautilus
0: Gràcies.
1: i crec que aquí és essencial pues, avançar junts i científics, periodistes, polítics, societat civil, crec que és essencial avançar plegats i incrementar les col·laboracions público-privades. Nosaltres, per exemple, a l'IMEDEA fa molts anys vam començar una col·laboració molt important en els seus moments amb la Cambra de Comerç
0: Sí.
1: i després vam continuar també amb col·laboracions amb el sector privat, amb el sector hoteler, etc. Cala Millor, en particular, que està pues, situada avui en dia com una de les platges més reconegudes també a nivell internacional per la qualitat de les dades i la involucració de la societat que hi ha en l'entorn de Cala Millor, aquí al nord-est de Mallorca. I jo crec que és el camí és aquest. Cala Millor, per exemple, hi ha tot un projecte europeu molt important que es diu Life Cala Millor, que gestiona en particular la Conselleria d'Empresa i Canvi Climàtic, i allà el que hem estat treballant durant els últims anys és en establir unes guies per l'adaptació de platges urbanes al canvi climàtic. S'ha agafat Cala Millor com un exemple perquè teníem dades des de feia més de 20 anys i ja després de 20 anys de feina que vam estar fer a l'IMEDEA primer, després a SOCIM i després conjuntament amb la UIB també, pues lo que hem estat capaços és de generar un aspecte que jo crec que és essencial en tota aquesta discussió, que és confiança. Jo crec que hem arribat amb la societat civil i els responsables polítics dels distints ajuntaments de la zona, etc., a una relació de confiança, i en aquests moments pues, hi ha aquesta iniciativa d'un projecte europeu en el qual Cala Millor és capdavantera a nivell europeu liderant realment l'adaptabilitat de platges urbanes al canvi climàtic. I jo crec que això és un bon exemple, jo crec, clarament, d'una ciència d'excel·lència, sense cap dubte, que vam iniciar a l'IMEDEA amb Alejandro Orfila, que avui en dia és el nou director de l'IMEDEA, amb Lluís Gómez Pujol, de la UIB, amb investigadors de la Universitat de Cantàbria, també. Van ser unes primeres fites relacionades amb els temporals de l'any 2001, o sigui que també ja han passat una sèrie d'anys, però gràcies a aquesta iniciativa que vam tenir en aquells moments a l'IMEDEA, conjuntament amb l'Associació Hotelera de Cala Millor, pues, vam ser capaços d'establir uns sistemes d'observació i avui en dia pues, Cala Millor està liderant, com dic, aquesta resposta al canvi climàtic. Jo crec que és un bon exemple i jo crec que hem d'utilitzar bons exemples de relació entre ciència, societat. La paraula clau aquí també sempre, jo insisteixo, és confiança.
0: Sí.
1: I jo crec que en aquest cas pues, ho hem aconseguit i crec que, bueno, pues, crec que aquest és el camí realment amb tot aquest tema de mirar, de respondre millor i d'adaptar-nos a tots al canvi climàtic.
0: Aquest és el camí, però potser l'haurem de fer més ràpid, no?
1: Sí, sense cap dubte, sí. L'hem de fer més ràpid. L'hem de fer més ràpid perquè realment, si no, costa molt. Bueno, jo aquí sí que també diria que la ciència està cada vegada més envoltada d'una burocràcia que realment és molt difícil de fer la feina. Un aspecte realment important és que moltes vegades hi ha aspectes burocràtics que cada vegada són més difícils, que realment no faciliten realment la feina del científic. Inclús la relació aquesta del científic amb la societat no està gens valorada. Sempre l'hem feta des de l'IMEDEA i la UIB o el CSIC. Ha estat sempre pues, realment perquè a nivell personal pensàvem que realment era important. Això està començant a canviar, però els canvis són encara massa lents i els canvis han de ser més ràpids, com tu mateixa deies. Sí,
0: bé, aquest apunt de la burocràcia és important, que m'ho diguis. I encara hi ha algun fenomen marí que sigui un gran misteri pels científics?
1: Sí. Bueno, jo crec que encara bueno, pues, hem de comprendre que realment només coneixem realment la superfície de l'oceà. Els satèl·lits que jo esmentava al principi es queden a la superfície, no tenen capacitat per penetrar dintre de l'oceà. Per tant,
0: Clar.
1: bueno, pues, en aquests moments tot el que és aspectes relacionats amb l'oceà profund, pues, per exemple, continuen sent tremendament desconeguts. Els intercanvis que hi ha entre les zones de plataforma i les zones de mar obert aquí als nostres mars són encara preguntes que tenim i que no sabem respondre. Com entren les aigües atlàntiques a través del canal d'Eivissa, per exemple, pues és un tema que sabem que penetren, però que no sabem respondre encara per què a vegades arriben i per què a vegades queden més restringides a la costa argelina. O sigui que, bueno, encara
0: Encara molt de treball.
1: bueno, hi
0: Sí,
1: ha
0: sí.
1: molta feina a fer, sí, i aquí lo important i lo essencial és que és una feina pues que també en aquests casos pues, no només implica avanços científics, sinó que aquests avanços científics tenen també unes implicacions clares en la nostra qualitat de vida.
0: Sí, avui, a més, és molt important que els avanços científics siguin comunicats a la societat. Això també és molt important i amb aquest aspecte sempre t'agraïm que estigues disposat a parlar amb nosaltres, clar.
1: No, no, pues, bueno, l'agraïment és bidireccional completament, Cristina. O sigui que moltíssimes gràcies. Sí.
0: Bé, idò, Joaquim Tintoré, físic i investigador de l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus, pel teu treball, i ja saps que en aquest submarí, bé, que també és que teu, aquest submarí.
1: Pues moltíssimes gràcies, de veritat, per mi i per tots nosaltres a l'IMEDEA. És un plaer, bueno, parlar amb vosaltres i mirar d'arribar millor a explicar el que fem, la utilitat i la necessitat de seguir treballant junts perquè s'entengui millor aquesta situació de canvi climàtic, d'onades de calor, de fenòmens extrems a l'hivern. Hem de pensar que un grau d'augment de temperatura al mar, que podem acabar amb això, implica un 7% més de humitat a l'atmosfera. I això, llavors, després de l'estiu també, hem d'entendre que això pues, pot generar unes situacions realment molt complicades aquí a la tardor. Vam tenir a l'agost de fa 2 anys la Dana famosa a Eivissa i Formentera.
0: Sí.
1: Bueno, ara mateix tenim el mar que està entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura, ja no superficial, sinó de tota la capa superficial per sobre del que seria normal. Per tant, tenim un reservori d'energia que en algun moment, quan hi hagi aire fred a l'atmosfera, que ha de venir en qualsevol moment, pues això provoca llavors un disparo, una situació, no vull ser exagerat, però una mena de bomba atmosfèrica, realment, que són les danes,
0: Sí.
1: que són molt preocupants i que bueno, també pensant en la quantitat de vaixells que hi ha a les nostres cales en aquesta època, etc., pues, també és un factor bueno, de precaució important en aquesta època.
0: Efectivament, idò, acabem amb això, que com dius, és molt important que s'entengui. Moltes gràcies, Joaquim.
1: Pues moltíssimes gràcies, Cristina. Un plaer. Gràcies.

0: El Nautilus. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
2: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
1: I a Esports3 en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
2: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
1: A IB3 Ràdio.
0: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
1: Ara parlaran d'un projecte de Reial Decret que té com a objectiu reduir les captures accidentals de la pesca, les captures d'aus marines, de cetacis, de tortugues, i he d'introduir aquest tema dient que fa molts anys que parlo del problema d'aquestes captures accidentals, d'aquest bycatch, tant des de que varen començar aquest programa com en altres mitjans o en altres programes en què hagi pogut col·laborar, i no he vist grans avanços mai, tot i que s'han anunciat molts projectes. Dit això, confiarem en aquest Reial Decret i a la intervenció de la Societat Espanyola d'Ornitologia fent al·legacions perquè sigui efectiu. I avui m'us explicarà els detalls el tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Overlife en Pol Varsinkoski. Bona nit, Pol. Ben tornat al Nautilus.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Bé, primer podríem recordar als oients quina és l'incidència del problema. De què parlàvem quan parlàvem de bycatch?
2: Doncs són captures no intencionades d'espècies com aus marines, tortugues, mamífers marins, durant l'activitat pesquera. És que no són captures buscades pel pescador, però poden tenir un impacte important sobre espècies protegides o amenaçades. I en el cas de les aus marines, poden quedar atrapades en xarxes o en altres arts de pesca.
1: Bé, les aus marines són un grup especialment afectat per aquestes captures accidentals. Quines tècniques pesqueres són les més conflictives?
2: Doncs no diria que n'hi ha un en particular que sigui més complicada del tema, perquè al final depèn molt de la espècie, de la zona, i llavors és un tema complex i complet.
1: Bé, ha anunciat l'entrevista dient que duim molts anys amb aquest tema i potser no veiem avanços significatius. Crec que cada vegada que parlo amb en Pat Parcos de l'àrea marina Sea Overlife ho comentam. Tu com ho veus? S'ha avançat en alguna cosa els darrers anys?
2: Doncs ara amb el Reial Decret s'avança prou. Des de CEO valoren positivament que Espanya ara avanci cap aquest Reial Decret específic sobre capturar accidentes. Creiem que és una norma necessària per millorar el coneixement i el seguiment i reduir la mortalitat no intencionada. Ara bé, pensem que el text ha de ser una mica més operatiu i...
1: Bé, ara anirem en els detalls. Sí. Quins punts hem de destacar del text del Reial Decret? En què està bé?
2: Valorem positivament que hi hagi un marc normatiu específic, perquè pot ajudar a ordenar la informació disponible i els sistemes de seguiment, millorar els registres d'aquestes captures accidentals i també impulsar mesures de mitigació. Crec que és una oportunitat important per avançar cap a una pesca més compatible amb la conservació de la biodiversitat marina.
1: I com s'ha de fer? Aplicant dispositius per reduir captures accidentals? Pot ser calant esteses d'ams de palangre a hores on no pesquin ses aus? Això serien solucions que s'incloguin al Reial Decret?
2: Doncs justament el que trobem a faltar del Reial Decret, una de les coses que trobem a faltar... És una capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. Pensem que en aquest Reial Decret falten unes mesures concretes.
1: Quines al·legacions heu presentat, Ido? Quines mesures concretes demanau?
2: Doncs trobem a faltar quatre coses principalment. Primer, una governança més participativa. Segonament, una millor recollida de dades i després, com deia, també més capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. També pensem que el sector pesquer, la comunitat científica i també les ONG haurien de tenir una implicació real major en el desenvolupament i en l'aplicació d'aquesta normativa.
1: El sector pesquer no té implicació amb aquest Reial Decret, i no?
2: No tant com voldríem.
1: Com hauria de ser aquesta implicació?
2: Sí, perquè al final aquí la pesca és part imprescindible de la solució.
1: Està clar, són els problemes i la solució també, clar.
2: Sí, parlem de captures accidentals, no són intencionades. Precisament per això les solucions s'han de construir amb els pescadors i perquè són qui millor coneixen la realitat de la mar.
1: Bé, duim molts d'anys amb aquest problema, duis molts anys, Valtros, des de Sea Over Life, lluitant perquè es millorin, bé, perquè es millorin les tècniques pesqueres per evitar captures accidentals, i duim molts anys també parlant d'aquests dispositius que es poden aplicar. S'han aplicat a algun lloc? Han fet alguna cosa en aquest sentit fins ara?
2: Es fan, nosaltres tenim diversos projectes i hem
1: Sí.
2: fet proves de dispositius, de mesures per reduir el bycatch. Això sí, s'hauria d'aplicar a una escala més global quan ja tenim la evidència que algunes d'elles funcionen.
1: És a dir, s'han fet proves, però no estan aplicant-se a nivell general.
2: No.
1: Ja. Quin tipus de dispositius serien els apropiats? Quins m'ho podries posar com a exemple?
2: Bueno, com a mesures per reduir el bycatch, podria dir que depèn de cada art de pesca,
1: Clar.
2: però poden ser mesures com calar a horaris de menor risc, per exemple, per al palangre, gestionar els descartes, les viseres, per no atreure aus en moments més sensibles, ajustar determinades operatives, utilitzar dispositius de dissuasió quan funcionin i reforçar el seguiment en zones i èpoques de més risc.
1: I en tots aquests anys que tu hi treballant, com veus la conscienciació dels pescadors? Estan dispostos a fer canvis?
2: Sí, clar, clar. Com deia abans, són part de la solució. La qüestió aquí no és culpabilitzar el sector pesquer, però trobar solucions eficaces
1: Clar.
2: amb aquest sector.
1: I quan està previst que es comenci a aplicar aquest Reial Decret?
2: Ui, això depèn del calendari del calendari de l'Estat.
1: Clar.
2: Hem fet les al·legacions, ara han de recollir totes les al·legacions i després aprovar-ho per al BOE.
1: Bé, hem parlat de la consciència dels pescadors, però a nivell de la ciutadania, creus que la ciutadania coneix aquest problema?
2: No crec que la conscienciació sigui suficient aquí. Crec que potser la ciutadania té més coneixement i pensa més, per exemple, en tortugues o mamífers marins, però no tant en aus marines. I al final és un grup major
1: Sí.
2: i que té molta incidència.
1: Clar, de fet, les aus marines, a part de que són el grup d'aus més amenaçat del planeta, no? També són les més
2: Sí.
1: afectades per les arts de pesca, per les tècniques de pesca, no?
2: Sí, són molt afectades, sí.
1: Bé, realment espero que quan tornem a parlar del tema pugui dir que el problema s'ha reduït de manera substancial i que els pescadors hi estan, a més, molt implicats. Pol Barsinkowski, tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda, mil gràcies i fins a pròxima.
2: Pues, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
0: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. IB3 Ràdio és música.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
7: I aquí traiem el Periscop i avui mos fixam en les protestes de grups animalistes a Madrid que estan en contra del trasllat d'orques i dofins aquaris espanyols, i ara mos ho explica en Dani.
8: Sí, per l'aplicació de la llei francesa de benestar animal, s'estan tancant aquests aquaris amb cetacis al País Veí, però que sobre la pregunta de què passarà amb aquests cetacis. El resultat, però, podria ser no la protecció d'aquestes espècies, que és l'origen de la llei, sinó el seu trasllat a altres països, on seguiran sent explotats en entorns poc favorables, per més grans que siguin les piscines d'aquestes instal·lacions. Les mobilitzacions volen impedir que dues orques i una dotzena de dofins mulars que estaven, o que estan encara, a l'aquari Marineland, en Tibes, a França. És un parc aquàtic que va tancar al públic el gener del 2025, seguint aquesta normativa, però manté els animals en les seves instal·lacions i el que es vol evitar és que es traslladin al Loro Parque, que està situat a Tenerife. Les protestes s'han fet aquesta setmana, justament el dimarts 14, dia de Nacional Francès, davant el Museu de Ciència Natural, que és la seu del CITES, del Conveni sobre el Tràfic Internacional d'Espècies Amenaçades de fauna i flora silvestre, organisme que en el seu moment ha informat desfavorablement aquest trasllat. Aquí tenim un punt a favor.
7: Sí, ja que dic que hi ha protestes a altres bandes del món, no només aquí a Espanya.
8: Sí, aquestes són les que s'han succeït aquesta setmana. La concentració ha servit per donar suport en aquest informe, que era desfavorable, ja que l'empresa canària que vol rebre els cetacis l'ha demandat, en les CITES, perquè no fa públic el seu informe totalment. El demanda per opacitat. Els animalistes, a més, demanen que no es canviï el sentit d'aquest informe contrari al trasllat de les orques, que són dues, Wilkie, de 24 anys, i Keijo, de 11, i que no vagin a Tenerife. Els dofins, es parla que podrien anar a l'Oceanogràfic de València o al Selwa Marina a Màlaga.
7: Ja, perquè a Espanya encara no han fet el mateix que a França, que es prohibia aquests aquaris. I bé, aquesta és una de les accions de les entitats animalistes o conservacionistes, i l'altra?
8: També el mateix dia, el 14 de juliol, aquestes entitats animalistes s'han reunit en el consolat francès amb un alt càrrec de l'autoritat de transició ecològica del govern francès, i que traslladarà una mica els sentiments i els arguments en contra d'aquest trasllat de cetacis. Està clar que defensar el benestar animal a França no pot passar per traslladar el problema a altres països. Vendre'ls a altres aquaris només és posar-nos una vena als ulls, treure's les puces de sobre, i França fa bé en tancar espais com el Marineland, un dels aquaris més grans d'Europa, però falla en promocionar la continuïtat dels espectacles amb cetacis portant-los a altres aquaris que continuen fent perquè la normativa els hi permet. Hi ha arguments ètics i científics de sobre per descartar un trasllat com aquest.
7: Bé, ha que deixar d'explotar animals, i bé, s'han plantejat alternatives molt millors, no?
8: Sí, de fet, inicialment un informe de l'autoritat científica francesa apuntava a traslladar aquests animals, porten molts anys en captivitat i no es poden alliberar al medi natural, de traslladar-los a un santuari situat al Canadà, a Nova Escòcia, però és una opció que ha quedat una mica congelada, no sabem exactament per què, i ara apunten que potser l'opció més plausible seria aquesta, la del Loro Parque a Tenerife, que és un parc aquàtic convencional, és com estaven allà a Marineland. A més, mentre no es trobi una solució definitiva, va passant el temps i cada dia que passa s'apropa més encara una altra opció, que és la menys desitjable, que seria haver d'eutanasiar aquests cetacis.
7: Això jo no li diria eutanàsia, sinó assassinat.
8: L'eutanàsia
7: és una altra cosa.
8: És quan
7: algú o algun animal està malalt, no això. Bé, sí, segueix.
8: Doncs recordem que es troben en un parc tancat, el de Marineland, com dèiem, va tancar el gener del 2025, i és un espai que presenta cada cop un estat més abandonat, Segons un vídeo que va publicar el mateix ministre francès de Transició Ecològica, Mathieu Lefebvre.
7: Bé, jo crec que l'opció de santuaris no veig perquè no és bona opció. De fet, ja s'estan preparant santuaris, abadies, per qüestions així, no?
8: Mhm.
7: Això seria
8: Sí, sí, i de fet era la idea inicial, però no sé si hi ha alguna mena d'interessos que estan demorant les decisions.
7: Interessos econòmics.
8: Exacte, és més rendible que estiguin en un altre parc similar.
7: Bé, i per acabar, mos queden pocs segons, però volíem parlar de futbol també, no? Del Mundial. Tenim una petita anècdota, que no sé si dir anècdota o un petit desastre.
8: Sí, un petit desastre, perquè aquesta setmana, o aquest cap de setmana, acaba el Mundial i una de les estrelles d'aquest torneig és el noruec Erling Haaland. Ha fet 7 gols en 5 partits, ha portat Noruega als quarts de final. Diguem que s'ha convertit en un dels herois d'aquest campionat. I el davanter del Manchester City, diguem que a més de ser molt bo, doncs ha fet una reputació de bon noi, surt poc a les xarxes socials, té una imatge, ven una imatge de bon
7: Jan. Jo que no m'agrada
8: bon
7: el futbol, he de dir que els gols són espectaculars.
8: Sí, això
7: però
8: és indiscutible.
7: Però bé, dit això...
8: Sembla, el que semblava que era un viking que és més gran que un Sant Pau i que, en definitiva, era una mena de gendre ideal, ens ha sorprès negativament.
7: Molt negativament.
8: Perquè quan ha marxat del Mundial de futbol, l'hem vist baixar d'un avió amb un rentador, un mapatge, dissecat i abraçat amb una ampolla de whisky, una acció que promou, doncs, això, la dissecació d'animals. I, a més, hem de dir que per portar-lo ell s'ha esgotat. Costa 750 dòlars aquesta peça, que és com una mena de souvenir.
7: Amb un mal gust increïble.
8: I ha generat una demanda perquè el duia ell, no perquè el duia qualsevol altre.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: La vida és com una bicicleta. Per mantenir l'equilibri has de continuar pedalant, va dir un bon dia Albert Einstein. Això és el que fan cada dia, de fet, els petits establiments comercials de Can Nostre, que amb entusiasme, determinació i voluntat de servei ens ofereixen quotidianament els millors productes i també el millor somriure. Salutacions, benvinguts a l'edició número 98 d'Emblemàtics. Això vol dir que són gairebé 200 els establiments que hem conegut en el programa. Avui, per seguir amb la tònica general, en coneixerem dos més. De quins es tracta, Xavi?
2: Hola, Toni. I de com bé dius, dos nous locals comercials a sumar la nostra llarga llista radiofònica. En primer terme, coneixerem a fons la història de Tapisseria Vidal, de Palma.
3: Aquest secret ja de tapisser ja en quedan poquíssim, perquè antigament, normalment, ton pare era tapisser, el teu tio, i el fill seguia. Ara, avui en dia, pues, ja la gent jove, molta, ja no vol ni prendre, o ara t'ha d'agradar, i avui en dia, pues, el que passa és que tots els tapissers que se van jubilant ja no en venen de nou. Ni aquí ni Manacol. Manacol no. Hi havia 30 tallers i ara ja no m'he quedat.
2: I a la segona part del programa visitarem el Forn de Baix de Lloseta, el negoci més antic del municipi.
4: Molt de sacrifici, moltes hores sense dormir bueno, i els resultats han estat bons. És que m'emociona.
5: Va pensant en les generacions anteriors, no? Amb els teus pares...
4: Fa 3 setmanes que ma mare m'ho va deixar. Era la madona, també. I clar, duim un poquet de dot.
5: Molt recent.
4: Sí, molt recent.
5: És normal.
4: I ha estat una de les pioneres, Espilar, i, bueno, m'ho deixa una història...
2: Bons entapissats i bons dolços, inclòs el cardenal de Lloseta, en el programa d'avui.
1: Ben asseguts i disposats, escoltarem les dues històries del dia. Emblemàtics, benvinguts, començam. En bones mans, en Xavi Oliver ens teixeix setmanalment bon retrat sobre els emblemàtics. En aquest cas, escoltam el que ha preparat sobre Tapisseria Vidal.
2: Hi ha oficis que transformen els objectes sense haver de fabricar-los de bell nou. La tapisseria és un d'ells. Un sofà, una cadira, una butaca poden tenir una segona vida gràcies a unes mans expertes, a una bona tela i a moltes hores de feina. Durant dècades, els tapissers han combinat artesania, precisió i creativitat i s'han hagut d'adaptar als gustos de cada època sense perdre l'essència d'un ofici que requereix paciència i experiència. A Palma, aquesta tradició continua viva a la tapisseria Vidal. La història del negoci comença a la dècada dels anys 40, quan Jaume Vidal va obrir el seu propi taller després d'haver treballat durant anys a la reconeguda Casa Quesada. Eren temps de postguerra marcats per les dificultats econòmiques, però també per la necessitat d'aprofitar i restaurar els mobles en lloc de substituir-los. Europa acabava la Segona Guerra Mundial i començava la reconstrucció del continent, mentre que a Espanya la vida avançava entre restriccions i escassetat. A les Balears, encara lluny del gran desenvolupament turístic, els oficis artesans continuaven sent imprescindibles per a la vida quotidiana. Més endavant, el negoci passà a mans del seu nebot Jaume Vidal, que es convertiria en un dels pioners de les reformes de mobiliari per a les primeres cadenes hoteleres quan el boom turístic començava a transformar Mallorca durant els anys 60. I avui és Sebastià Vidal qui està al capdavant de l'empresa, després d'haver-hi començat a fer feina amb només 14 anys. Amb la incorporació dels seus fills, Jaume i Cristina, la quarta generació ja assegura el futur del negoci. El taller continua combinant restauració, confecció i venda de mobiliari i teixits, amb una atenció especial a les teles mallorquines, un ofici que demostra que, de vegades, conservar és també una manera d'innovar.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
1: Sebastià Vidal fa feina a Tapisseria Vidal des dels 14 anys i, per tant, en coneix tots els secrets i tota la història. Fa uns anys treballen amb ell Jaume i Cristina Vidal, els seus fills, amb uns rols perfectament definits. Per començar el reportatge, en Sebastià ens parla dels primers passos del negoci i l'acompanya en el relat Tomeu Lledó, antic proveïdor de la tapisseria i bon amic de la família.
3: Com ens va fundar, primer de tot, un tio de mon pare, que era en Jaume Vidal Mulet, i després de ser més o menys l'any 1940, 42, no sé, he de mirar bé, si lo meu si grat, lo meu trobaré qualque documentació més. I res, i va començar ell, perquè ell no tenia, diguem, el fundador no tenia fills, i mon pare, seu nebot, era com un fill, bueno, va ser fill per ell. I a partir d'aquí, pues, res, mon pare se va poder fer feina, va començar fent un poquet d'hostaleria, tenim molt bona clientela, molt de clients que ja venien a seu expedients a seguir-se amb internets, vam dir que no mos poden queixar, intentant fer la feina el millor que sabem, tot està mirat i requete mirat. Jo, el meu tio, sempre me deia quan vaig començar, que vaig començar 14 anys, la millor publicitat és fer la feina bé. Si tu fas la feina bé i l'entreguis al client i no li veu cap fallo, el client no n'hi veurà cap. Ah, si tu veu fallos, pues te'n poses que quan t'arribi aquest client, pues t'ho vegi. El tio, antes d'establir-se pel seu compte, pues va fer feina, va ser encarregat de Can Quesada, allà en el carrer Rialto, i va estar molt d'anys allà d'encarregat. I a partir d'allà, pues, quan ja va fer un parell d'any que estava allà, jo, en el que s'ha fet, me puc començar a establir pel meu compte. I va ser quan va començar a venir aquí a l'esquerra de la Mercè. Van començar amb un talleret molt petit i res. I ara, quan mon pare se va jubilar, pues, jo, perquè anava amb alquiler, pues, vaig trobar que aquest local que teníem era molt petit, i vaig tenir l'oportunitat d'agafar el local del costat, que és molt més gran, i aquí, de moment, estem aquí. Jo era molt mal estudiador i mon pare no m'ho va donar molta alternativa. Va dir, o fer feina o estudiar. I me va dir, te dono un mes de temps antes que comenci el setembre. Diu, el setembre vull saber si comences l'escola o si comences a fer feina. I vaig decidir venir a fer feina. De tot d'una, quan vaig decidir fer feina, el xat de dos o tres mesos me començava a empenedir, perquè en aquell temps pues, veníem a les 7:30 a fer feina i m'anàvem a les 2, dinàvem i a les 3 tornàvem a venir i fins a les 9 del vespre. I feien 12 i 13 hores i jo no me passava el temps, jo deia, no sé si prendre res perquè estava allà i no sé com anirà tot això. Però vamos, en el final pues, ha anat bé, estic orgullós perquè ningú m'ha d'ensenyar res de tapisseria, ho domino tot. I sobretot tema de molles, que ara avui en dia ja no hi ha ni tapissers que en faig, n'hi ha molt poquets. Avui en dia tot ha canviat molt, totes quatre tires de tiracord i un bossi d'espuma i ja està. Nosaltres encara, gràcies a Déu, venen confortables, feina de molles, ploma, tot això, i no tenim cap pega ni una en fer-ho.
6: Jo fa d'haver més de 60 anys que venc per aquí, perquè jo ja venia en el predí d'ell i en el bisavi d'ell. Jo ja hi venia perquè era comercial, jo venia teles de tapisseria, teles de cortines, i eren un bon client. I ells eren considerats com dels millors tapissers de Palma. Tenien un gran nom, la tapisseria Vidal era coneguda per tots, i gent de molt de dobbers que volia tenir una casa ben muntada, amb un bon sofà, amb bones butaques, venia a la tapisseria Vidal, que estava al costat. Venies de Pes de Vidal, tot Palma coneixia la tapisseria Vidal. I era tant savi com el bisavi, era gent sèria que pagaven el comptat en aquell temps. Era la tapisseria Vidal, era dels millors de Palma. N'hi havia qualcun altre, com en Juncosa, Hernández, però ells estaven considerats dins aquest petit grup de bons tapissers. Venen molts de viatjants o comercials de Catalunya o de València i venen directe aquí perquè saben que són un bon clients, que paguen i que consumeixen bastant bé. Per exemple, les teles aquestes són de Catalunya, aquestes. Aquestes teles que veu allà de Serratxa són d'un català. D'un català que fa aquestes teles i està ben considerat i em va dir, no els coneixia i em va dir, un bon tapisser que sigui bon tapisser, que pagui i que sigui sèrio. Dic, pues, ves a en Vidal. I ve, i ara li compren bastant, un tal Fernando.
1: En Sebastià ens parla ara dels consells rebuts de son pare.
3: Jo, mon pare, pues, la veritat que tots els consells que me donava l'escoltava perquè sí, dominava. Sobretot, el meu tio. El meu tio era, ben que dia, era molt més rígid que mon pare en sa feina. Bueno, aquell home, pues, si una corda podava una cingla i no hi havia a 5 mil·límetres d'una a l'altra, pues, me deia, de feu, torna-ho a fer. Tinc que dir que avui en dia això, que va, ni ho mirar, no anem per mil·límetres. Era molt exigent. I mon pare ja, pues, ja va començar el boom de sa feina, hoteler i tot això, i claro, ja no se podia perfeccionar tantes coses. Perquè, però vamos, si tot, nosaltres som molt perfeccionistes en sa feina.
1: En aquest moment, en Sebastià i el seu fill reflexionen sobre les característiques de la feina.
3: Aquest secret ja de tapisser ja en quedava poquíssim, perquè antigament, normalment, ton pare era tapisser, el teu tio, i el fill seguia. Ara, avui en dia, pues, ja la gent jove, molta, ja no vol ni prendre, t'ha d'agradar, i avui en dia, pues, el que passa és que tots els tapissers que se van jubilant ja no en venen de nou. Ni aquí ni Manacor. A Manacor no, hi havia 30 tallers i ara ja no en venen.
6: A Manacor, ara jo no faig feina ja fa, perquè és jubilat de fa estona, però quan anava a Manacor hi havia molt de tapissers. I fa anys un me va dir, d'aquí un parell d'anys en quedarem molt pocs, perquè tots som de 60 i algo d'anys i nos jubilarem d'aquí 3, 4, 5 anys i quedaran molt pocs tapissers. Molt pocs tapissers. I ara n'hi ha molt pocs.
7: Tenim moltes rames dins la tapisseria i a tenda. Bueno, tapisseria, sobretot, tot tema de tapisseria, sofàs, butaques. Ara que està molt de moda el tema dels valencins mallorquins, tapissam cada dia valencins mallorquins. I després, pues, per una altra part, hi ha el tema de cortines, que també tot són cortines a medida, i pues, en el client, això al final és el que necessita. I després, aquí a tenda, pues, tenim sobretot moltes teles, com podràs veure, venem, pues, molts articles confeccionats, que també els confeccionam en el nostre taller, i res, això és un poc la venda que tenim aquí a la tenda.
1: I sobre la clientela, què ens en diuen?
7: Aquí hi ha un factor que, claro, nosaltres estem en el centre de Palma. Què passa aquí? Que no poden tenir unes infraestructures molt grosses aquí en el centre de Palma. I això, pues, mos ha limitat un poc el tema de feines hoteleres molt grosses. És vera que continuem fent feines hotels, però són feines més de menys quantitat i de més qualitat. I això és un poc l'identitat de, diguem, de la nostra tapisseria, pues, una empresa familiar, que potser no podem fer feines molt grosses, però són feines de qualitat. Com t'ha comentat mon pare, feines de molles, tot això, avui en dia crec que hi ha pocs tapissers que saben fer feina d'aquesta manera.
8: Clar. És a dir, que en aquest mateix sentit, feina no us en falta diari.
7: No, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, ja t'ho dic, tenim molta feina. Esperem que sigui així tot el que es pugui allargar. I res, i en el final el que t'he comentat, que la gent li diu de pares a fills, van passant la generació i mos aconsellen sempre a nosaltres. I mos hem donat compte que la gent valora molt la feina de tapisseria i sap quan un moble és bo per tapissar o com és un moble que no val la pena. I això en el final també mos dona una seguretat de que la gent ho valori, que serà quan un moble és bo, pues val la pena tapissar-ho, perquè, com jo sempre he dit a mon pare, dir que si hi ha bons fonaments se poden construir pisos, però això és el mateix. Quan hi ha uns bons armassons, una bona madera, pues se pot tapissar, vamos, pot durar moltíssims anys. Hi ha un client que és que tenim durant tots any, que és el client d'aquí del centre de Palma, que de tota sa vida, que mos coneix de tota sa vida, i venen, pues, ven que cercar un regalo per un net, o ven que cercar un regalo per un familiar que tenc a fora. Tot aquest tipus de clients ja tenim durant tot l'any, i després és vera que tenim el client, el turista, que és que ve durant la temporada, que és un turista també que nosaltres realment vivim directament del turisme, i en aquest cas pues, és un exemple molt clar d'aquest turisme que ve aquí i mos visita i vol veure el centre de Palma, i a part pues, se'n vol dur un detall o un record a casa seva, i amb totes les teles de llengua i tot això pues, els encanta.
8: Mm-hmm. Clar, perquè dèiem, Sebastià, que ja fa molts anys, amb el boom turístic, vosaltres també vau viure aquesta eclosió directament perquè hi havia molta demanda en aquest sentit. Això amb els anys s'ha perpetuat, supòs.
3: Sí.
8: Aquest vincle, diguem, no?
3: No, s'ha perpetuat molt més turistes, i llavors també m'ho ha passat una cosa, que hi ha vingut molta gent estrangera de fora a viure aquí, en el centre, sobretot, i aquesta gent, pues, això m'ho ha anat bé, perquè també gasten, compren, han netejat bastant el que del barri, que aquest barri d'aquí era això fa 25 o 30 anys era un desastre, perquè era un foc de prostitució, de droga, de tot, de delinqüència, era un desastre. Hem anat millorant, la veritat, que a poc se va millorant, encara queda, encara no s'ha acabat la feina, però anem endavant, perquè de moment estic content per aquest tema. Normalment el client, clar, molt ben que dir, molt entén, i molt ben que dir, i se fia de nosaltres, del que nosaltres li deim. Ben que dir, jo sempre ho dic, si és un moble d'això, de barater, dic, escolti, senyora, val més que el tiri, perquè això tirarem els dos més, no val la pena que estigui un duro. Ah, si és un moble bo, doncs pues, el client normalment ho sol sabre, i se tapissa i s'arregla. Clar, que surt més que a vegades tapissant-lo que anar a comprar un moble nou. Això també és vera. Perquè clar, el moble nou fan en sèrie i fan quatre grapes que fan un armassó. El moble antic pues, se fa conscienciament, bones, ben que dir, és totalment diferent.
7: Per privacitat no poden dir no ni res, sí. Però bueno, sí, ja, polítics, tot, de totes, de fa molts anys, d'ara, actuals, ja, han passat per aquí, per la tenda.
8: Actors, actrius, també?
7: Alguns? Actors i actrius, no sé si ha hagut... Bueno, hem fet qualque també, qualque...
3: A Sara Montiel li van fer feina, quan vivia així a Gènova, llavors quan se va mudar en el present marítim. Bueno, i altra gent més que...
8: Per privacitat o
3: mantindrem... Si més no.
8: D'acord, perfecte.
6: No, jo un dia vaig anar a Cau, conegut una persona important d'aquí de Palma, i vaig veure un tresillo. Vaig dir, joder, quin tresillo més guapo. Està molt ben fet. Diu, hombre, ho m'ha fet en Vidal.
8: Ah, caram.
6: I era una persona important d'aquí de Palma. Tampoc vull dir el nom, perquè dirà... Però era una persona important de Palma. I diu, no, aquest tresillo m'ha fet en Vidal. I se ve un tresillo ben fet, no com aquest d'IKEA. No, era un tresillo bo i fort. Aquests tresillos d'IKEA duren 3 anys, perquè el foramés, el que diu foramés, les estructures són més fluixes i tot el que hi posen és més barater, i s'esfonsen al cap d'un quant d'anys. I aquest home em va dir això, no, és que m'ha fet en Vidal aquest tresillo. Com qui diu això, sí.
1: Pare i fills fan feina, com dèiem a la introducció, en perfecta harmonia. Com va ser, però, l'entrada de la quarta generació en escena?
3: De moment crec que seguiran, sobretot en Jaume, que també serà Jaume Vidal, com el primer fundador, mon pare, i ara ell. I na Cristina, que també Cristina Vidal, la meva filla, també ella... El que és el tema de la tenda, cortines i tot això, vamos, ho domina perfectament, no li han ensenyat res. I en Jaume pues, va aprenent, ja comença fent coses, i m'agradaria entendre'n pues, que vamos...
8: Tinguessin el relleu ben agafat, eh?
3: Ben agafat.
8: Clar que sí.
7: Al final, això va ser per circumstàncies de sa vida, que al final, bueno, jugava a futbol i unes 30 i pot se va acabar sa carrera i o m'havia de poder estudiar algo, o poder-me fer feina algo, o continuar en sa relleu. I pues, tenia sa espineta també d'emprendedora, que m'ha tingut tota sa família. I cada vegada, bueno, des de petits veníem per aquí, per el taller i tal, i anàvem veient i mirant el que feien, i m'anava pues, un poc pues, empapant un poc de tot lo d'aquest món de tapisseria i res. I per circumstàncies de vida pues, varen començar amb la meva germana, que varen a poc després muntar la tenda per... els clients que venguessin a tirar teles pues, tinguessin un poc més d'espai, pues, una tenda un poc més en condicions, I res, i a partir d'aquí pues, me'l van començar a liar un poc més en vendre teles i tal, i res, i ara pues, compagin un poc a la tenda i a estaller i un poc estic per tot.
8: Clar. És a dir, quants anys fa que estàs incorporat, com dèiem, en el negoci?
7: Pues jo realment fa uns 5-6 anys, no fa molt. Soc de l'altre que vaig incorporar, però bueno, i la tenda fa un 8-9 anys que vàrem obrir, i res, això és un poc...
8: I de moment el balanç que fas la teva trajectòria en aquest negoci familiar, Jaume, quin és?
7: No, és bona, no, és bona, perquè en el final, pues cada vegada que mos hem anat incorporant, la meva germana se va incorporar primer, pues va ser com un poc un impuls, un aire fresc de muntar tenda, anar... I jo després, quan vaig incorporar, també vàrem començar a introduir temes de redes socials, que avui en dia és una cosa molt important, tenda online... I a poc a poc pues, anem creixent en tots els sentits i sistema de tapisseria és una cosa que el nostre predir sempre ho deia, que al final la gent per menjar necessita una cadira.
8: Totalment. I ara ha d'estar reforçada.
7: Ha d'estar reforçada i ben tapissada.
3: Estic a punt de fer 65 anys i encara me veig amb força de aguantar 5 o 10 anys més. Per ells, si no fes per ells, pues, la veritat que tampoc no necessit, ja m'abasta poc. Per viure ja no necessitaria fer tant de sacrifici.
8: Clar.
3: Però mentre ells me necessitin, aquí me tindran.
9: Jo m'agradaria. De fet, el meu fill gran, que té 7 anys, ve per aquí i me diu jo vull ser tapisser com sa abuelo. Però
8: home,
9: bueno...
8: Home, això ja pot de maneres, eh?
9: És petit i bueno...
8: Ja temps, ja temps, veurem. Temps, eh?
9: Però bueno, que sempre que pot vol venir per aquí, li agrada...
8: Clar que sí. Sí. Jaume, i en el teu cas, els seus teus fills, el dia de demà, com ho veus?
7: Bueno, man... Jo, realment, home, m'agradaria, sí, m'agradaria que segueixin en seu negoci, perquè avui en dia, pues, veig negocis aquí en el centre de Palma, que hi havia una merceria que tenia 300 anys, i són moltes generacions, i joder, al final són molt d'anys de fer una feina molt ben feta durant tant d'anys, és una cosa que és un... Per la família és un prestigi important i és una honra que val la pena. Però, bueno, al final no sabem encara les generacions aquesta manera per a baix venen d'una altra manera, d'una altra manera de fer feina. No sabem com anirà el món, però, bueno, m'agradaria, sí, m'agradaria molt, però no sabem què passarà.
8: I en el padrí també, evidentment.
3: Bueno, jo sí, home, no ho sé.
9: Ell no volia que nosaltres... Perquè deia que això, aquest negoci, és molt sacrificat. I du molta feina, i és vera que ell, quan nosaltres hem estat petits, no ha pogut estar tot el temps que li agradaria, lo millor. Que els temps que han tingut ha estat de qualitat, vull dir, no és cap reproche, però és vera que tenir un negoci has d'estar 100%.
8: 24 hores al dia.
9: Si no, ja no funciona. I això...
8: Ho té clar, la filla? Ja.
3: No,
9: home, és el que ell m'ho ha ensenyat.
3: Ho té clar perquè m'ha vist, vaig dir que me veien allò, estem de dinar i el vespre, i ara me veien coses.
9: Diumenges, si havia que té colxonetes d'hotels i això, què fèiem? Pues veníem amb ell aquí, nosaltres jugàvem per aquí, ell teava, i estàvem amb ell, i mira...
8: Ho veus?
3: Jo durant anys vaig començar la setmana el dilluns, i la que va haver diumenge a migdia.
8: Sí?
3: Sí, perquè tenim molt de tema de colxonetes per enviar fora, exportar i tot això, i perquè les dones d'entre setmana que cosien no me deixessin un poc per a fer la meva feina, pues ja preparava dissabtes i diumenges feina per elles dues que no durava. Aposta, t'he dit que és molt sacrificat, però és que tot ha estat això, tot de color de rosa, no ho ha estat. Un negoci, per tenir un negoci has d'anar al 100%, si has d'anar al 50% val més que te'n vagis a fer feina fora de casa, i jo el que li dic és això. Ah, m'agradaria que ells visquessin un poc més tranquil com jo he viscut. Jo crec que ells ho duen d'una altra manera, que crec que en el final s'ha d'escoltar la gent jove perquè potser fent menys hores poden viure igual de bé.
9: Perquè no s'allumili mai, perquè el necessitem, la veritat. De moment el necessitem, perquè encara estem aprenent, i... però bueno, ja hem après bastant.
8: Sí.
9: I som la primera dona de la família.
8: Ah, sí?
7: Al final, saber aquesta d'emprenedor te fa pues, pensar i el futur te mordu cap a món tecnològic. El problema que tothom ho vol ser feina molt ràpids i el tema de tapisseria són feines artesanals i tot d'un procés i un temps.
8: Segur, com dues coses ben fetes, no? Que dèiem, i un preu, també.
7: I un preu, exacte.
1: Què suposa per a Tapisseria Vidal ser un establiment emblemàtic?
3: Vaig estar molt content, sobretot m'hauria agradat que mon pare ho hagués pogut veure, perquè és un sacrifici, el que t'he dit, de tota la vida, i que ella almenys tingui una correspondència d'aquestes, pues, t'agrada, la veritat, i m'ha agradat, estic content que vamos, que hem pensat en nosaltres, per qualque cosa haurem fet bé.
7: És un orgull, ja com t'he dit, a nivell del fundador, que era un tio del meu abuelo, que va començar de zero, va muntar el negoci, després el nostre predí, que va, quan va agafar el negoci, ja també va començar a créixer i va establir-se com una tapisseria ja important dins Palma. I després, mon pare, quan també ja va agafar la tapisseria, també ja va començar a donar una passa més, va començar a obrir més clients, va poder fer més cortines, també més colxonetes, fer hotels, fer més coses més tal, i en el final pues, és un recorregut de molts anys de fer la feina, com deia, molt ben feta, i que en el final que te donin un premi com aquest, pues, és per estar orgullosos i estar molt contents.
1: Per acabar, en Sebastià ens conta una anècdota viscuda en el negoci familiar.
3: A lo millor 25 o 30 anys va venir una senyora que era clienta i me va dir, diu, tenc un net i m'agradaria que si el poguessis ensenyar pot s'ofici o si ha d'anar a tornar a qualque moble o qualque cosa, pues, te l'enduguessis perquè està perquè nostre, no fa res, ni vol estudiar ni vol fer feina. I el vaig agafar i vaig dir, bueno, idò, si qualque dia l'he d'emplear per anar a tornar a qualque feina i tot això, pues que vengui, tal igual. I vaig anar a tornar a una feina que a la llamp i aquesta, a una clienta que tenia una Hannah Loman, una alemana que me donava una feinada de pòtol o de per part d'endraig, i aquella dona, pues, vàrem anar a tornar a sofar i li vaig dir, tu, esperen dins la furgoneta que jo ara deixaré amb aquesta senyora i tot això. Bueno, vaig entrar dins aquesta senyora, aquesta decoradora o interiorista havia deixat el bolso dins el seu cotxe, i quan m'ho anàvem, és que jo ja era a la carretera de Manquep a Palma, va telefonar i diu, Sebastià, m'han robat el bolso dintre del cotxe. I t'han robat el bolso dintre del cotxe? Sí, i llevava 500 euros. Dic, claro. Què dius? Tiene que ser, perquè, clar, era on vam anar a tornar aquest sofà, era un carrer sense sortida, hi havia una rotonda i no havia ningú. Uh-huh. I me diu, ¿sí es cierto que ha sido este chico que tú llevas al lado?
8: Ostres.
3: Dic, bueno, no te preocupes, yo ahora me pararé y voy a ver si lo puedo averiguar. I res, i me vaig aturar, i aquesta lot, Joan, tu has fet això? No, jo t'ho juro per mo mare que jo no he fet això, tal i qual. Dic, bueno, haurem d'anar a la Guàrdia Civil. Uh-huh. Diu, jo t'espero a la Guàrdia Civil. Me'n vaig anar a la Guàrdia Civil d'Andratx, i res, la qüestió que vaig estar retengut de vestre d'hores i mitja, perquè se pensàvem que, diu, claro, aquesta lot, si diu que no ha estat ell, és una lot jove, menor de 16 anys, i tu no, com es foren fiar de tu?
8: Caras.
3: I fins que lo de rei llavors se'n varen ficar en la furgoneta i en el puesto d'ell llavors anaven al costat, davall del pombrill, havia amagat aquest dos vell. Però això d'una anècdota que vaig estar que més de 3 hores i mitja detengut dins la Guàrdia Civil perquè no me deixaven partir, perquè me deien, escolta, és la seva paraula contra la teva.
8: El fet en positiu, no tothom ho pot dir, que està retingut 3 hores.
3: Sí, i te'n podria comptar 50.000 més. Però vamos, d'aquesta dur de ser forta.
0: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és actualitat.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Amb bon gust, en Xavi Oliver ha preparat aquest retrat sobre el negoci més antic i més dolç de Lloseta, Forn de Baix.
2: Hi ha receptes que acaben identificant tot un poble. N'hi ha prou amb sentir-ne el nom perquè mos venguin a cap un lloc concret. Una celebració, un record d'infantesa. Això passa quan un forn és capaç de convertir un producte en patrimoni gastronòmic. Però darrere d'aquest reconeixement hi ha molt més que una bona recepta. Hi ha generacions de forners, hores d'obrador i la voluntat de mantenir viu un llegat. A Lloseta, aquesta història té un nom ben conegut, el Forn de Baix.

0: La història del forn de Baix comença l'any 1850, quan Gabriel Pou va fundar el negoci que encara avui continua en mans de la mateixa família. Aquell any, Espanya vivia sota el regnat d'Isabel II, mentre Europa avançava en plena revolució industrial, amb l'expansió del ferrocarril i els primers grans canvis tecnològics. També aquell 1850 naixia el compositor francès Charles Tournemyr i moria William Wordsworth. Mentrestant, a Mallorca, la vida continuava girant al voltant dels oficis tradicionals i dels petits comerços que donaven serveis al poble. Cinc generacions després, són Anna Maria Pou i Pedro Coll qui mantenen viu aquest forn centenari. Ho fan amb l'acompanyament dels seus fills, Toni i Xisca. Fidels a les receptes de sempre, però oberts també als nous temps, continuen elaborant els productes que han donat prestigi a la casa. Entre tots, destaca el cardenal de Lloseta, unes postres úniques protegides amb patent que només se poden elaborar amb la recepta original del forn de Baix. Al costat d'aquesta especialitat no hi falten el pa de massa mare, les coques, els doblegats o els pastissos tradicionals. Adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, continuen demostrant que la millor manera de conservar la història és continuar fornejant-la cada dia.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Anna Maria Pou, el seu marit Pedro Coll i els dos fills del matrimoni, Toni i Xisca, duen endavant l'històric negoci del forn de Baix, a Lloseta. Fins fa just unes setmanes tenien l'acompanyament de la mare de Nana Mari, Joana Fornés, que ens va deixar. Anna Joana, en pau descansi, li dedicam aquest reportatge i, de fet, tot el programa. Nana Mari ens comença explicant l'origen del negoci familiar i també el perquè del nom, Forn de Baix.
3: Meu repredí, en Gabriel Pou, juntament amb la seva dona, pues, varen començar pues, a muntar pues, el negoci. I se deia, bueno, se diu Forn de Baix, perquè era la part baixa del poble. A partir d'aquí, per a baix ja no hi havia res. Tot era la part de dalt.
2: Això vol dir que hi havia també un forn de dalt?
3: No, no. O sigui, nosaltres fa aproximadament de 180 anys que tenim el negoci. I claro, mon pare sempre m'ho recalcava, se deia forn de baix perquè era la part baixa del poble.
2: I veiem aquí aquesta foto, en aquest àlbum tan documentat que tens, aquesta foto que data de 1915, sí. I aquí qui surt en aquesta foto en blanc i negre, esclar?
3: Sí, el meu predí, la meva predina, la repredina i dos jovenets que feien feina amb ells i dues ties meves. Oh. Sí.
2: Clar, dues filles del matrimoni.
3: Del meu predín, sí. Germanes de mon pare.
2: Ella mateixa, quarta generació del negoci familiar, explica el moment de la seva incorporació i recorda, amb emoció, la figura del pare i de la mare.
3: En un principi, mon pare no volia que fessin feina aquí perquè era molt esclau. Varen voler que estudiàssim i això. I no varen... Bueno, fins llavors ells s'havien de retirar. Ho varen tenir realquilat un any o dos. I llavors, coses de sa vida, pues, fa 33 anys, pues, que ho volien deixar, i nosaltres, el meu home i jo, varen dir per què no ho agafam, no? I mos varen posar endavant molt de sacrifici, moltes hores sense dormir, i els resultats han estat bons. És que m'emociona.
2: Clar, pensant en les generacions anteriors, no? Amb els teus pares...
3: Fa 3 setmanes que mo mare m'ho va deixar. Era sa madona, també. I clar, duim un poquet de dalt.
2: Molt recent.
3: Sí, molt recent.
2: És normal.
3: I ha estat una de ses pioneres, Espilar, i... Bueno, mos deixa una història...
2: Un llegat,
3: una cosa molt sacrificada que havien d'anar avançant en el temps. No mos podem relajar. A un negoci com aquest, pues, has de conservar el que és la part de l'artesania, dels productes, de tota la vida, però sí, has d'anar avançant i no te pots relajar. Has de fer feina i i innovar, sobretot innovar també.
2: També per a Nana Mari i el seu marit va ser un goig veure com els seus fills, Toni i Xisca, es van incorporar al negoci familiar.
3: Sobredint els darrers anys, i el papà també, estaven supercontents, perquè ja quan abans de morir el papà ja s'hi havien incorporat, sobretot. En Toni, sí, sí, i estava content i orgullós. És que un negoci s'estima com un fill.
4: Sí, és un més, d'una altra manera, però és un fill més que tens, que s'ha de cuidar i s'ha de mantenir. Sí, sí, sí.
2: Això, que s'ha de cuidar 24 hores al dia, 365 dies l'any, eh?
3: Sí, que sí.
2: I en el teu cas, què noms, perdona?
4: Xisca, Xisca Coll.
2: Quina edat tens ara, Xisca?
4: 33 anys.
2: I explica'ns la teva experiència en el negoci familiar. No sé si et vas veure obligada, perquè ja hi havia el teu germà, per voluntat pròpia, per fer un cop de mà als teus pares. Què et va dur per incorporar-te?
4: Bueno, jo vaig estudiar també, vaig decidir estudiar un mòdul, lo que després no vaig decidir que valló, perquè ma mare se va fer mal a un genoll i vaig dir, va, me necessiten. Jo allà que faig, tant de temps, hi ha molta feina, me necessiten, i qualque moment has dit, oh, buah, m'acaba el món damunt, però llavors té la seva recompensa i sentim una responsabilitat emocional molt gran i un vincle que tens aquí i un legado. Que el que nosaltres, tant el meu germà com jo, volem és seguir-lo duent endavant i que m'has conformat amb que va igual de bé.
3: Sí. És que no, això no és un negoci, és part de la història d'un poble. És el negoci més antic del poble i com a anècdota, mon pare sempre me deia que va ser el primer que va posar un escaparate en el poble, que és aquesta finestra d'aquí de Sa, i sempre deia, els diumenges la gent venia, claro, procuraven posar de tot, i la gent venia però amb aquella il·lusió de veure aquell escaparate, que aquestes coses han desaparegut, aquesta il·lusió de veure...
4: Bueno, ha canviat.
3: Sí, ha canviat.
4: S'escaparate, sí. Digue, encara està a les redes socials.
3: També,
4: Mos hem modernitzat.
2: Temps canvia.
3: També, sí, és així, sí, és així.
4: Sí, sí. Procurant bueno. També fer-ho bé i que passin gut de venir a veure-ho. I...
2: Quines consignes o quins consells els vas adreçar abans que s'incorporassin al negoci?
3: Quasi no vaig tenir temps. Crec que van aprenent sobre la marxa. Jo també penso el mateix. Jo dic, ai, qualque moment dius, perquè potser te n'has d'anar i te ve un pedido o te ve qualsevol comanda i dius, oh, te falla qualcú, xicos, heu de venir. I ells tenien plans fets i els plans, t'has d'oblidar d'aquests plans. I, hombre, jo estic orgullosa de que ells ho hagin agafat i m'encantaria. Bueno, saben que no només és un negoci, és part d'una història i que són conscients pues, de lo que tenen en les mans i que ho han de cuidar.
2: Sí, no? Per al·lusions directes, com ho veus això? Com deies abans, és una gran responsabilitat també.
4: Sí, jo la veritat que per molt de gust de fer feina aquí. M'encanta la meva feina, faig tartes i m'encanta fer-les quan més difícils són i més és un repte per jo i jo dic és que vull que me vengui més feina així i res, i que nosaltres encantant que és un ofici que és dur, que és esclau, que cada vegada se perd i hi ha menys gent que vulgui fer això, però que jo, bé, nosaltres tant l'estimem molt.
3: En Toni ha estat el futbolista professional.
2: Ah, sí?
3: Va jugar amb el Barça, amb el Mallorca. Toni Coll. Sí, Toni Coll va estar fins fa un parell d'anys jugant a futbol. Molt bon jugador. Sí. I ara és que fa els Cardinals.
4: No ha triomfat, lo que hauria d'haver triomfat en el futbol, però triomfa en els Cardinals.
3: Així és que està, i jo estic un poc a la direcció i se van fer de tot. Venades, cocarrais, mos aferram a tot. Mm-hmm. Estem també en el despatx i a la part d'administració i això. Llavors hi ha el meu home, que està el que és a la banda de la bolleria, encimades i pastes, bueno, pa i un poc ensenyant pues, a la gent, perquè avui en dia tenim molt de problemes per trobar personal, però estem aquí tots fent. I després hi ha el meu fill, que també està a la part de la pastelleria. Després hi ha nines, té tres persones, un que se posa a les 12:30 del vespre i els altres successivament. Jo anant tot el dia. Ho hem hagut de dir, basta. De fet, quedàvem tots a dinar i ara cadascú se'n va a casa seva perquè m'ho n'aduïm tot. I és necessari relaxar-nos una mica. Però bé, és que és inevitable, també. I més, som una família molt unida. Sí. I inclús en la meva germana, que també és del forn, i és el seu home, el seu fill, concretament el dia de la fira, el vespre abans, feia 3 dies o 4 que...
4: Fa 4 dies que la Bredina ja m'ho havia deixat. Sí. I va dir, xicos, vos necessit que tots vengueu a dir a la fira, que tenim trull, i sí, per estar tots junts i que tots ho traguem cap endavant. I vàrem compareixer tots. Érem tots aquí. Sí.
2: Quin orgull, eh?
3: És un orgull.
2: El prestigi de Forn de Baix s'ha construït a través de 5 generacions i tones d'esforç i de compromís. La vigília de la nit de Sant Joan és quan n'hem visitat l'obrador, que té, és clar, la seva història.
5: No sé si és l'obrador original, si s'hi han fet reformes...
3: No, estava allà. Ah? L'obrador estava allà on jo ara visc, en el forn. Sí, aquí hi havia la cotxeria. Bueno, és que estava fet, era tot. I a baix, aquí baix, en aquesta banda d'aquí, hi havia un forn que baixaves, hi havia un moruno, i era l'únic que hi havia, un forn amb aquelles portetes d'un temps que hi anaves posant la llenya. Després em varen posar un de 3 pisos aquí.
4: Hi ha una foto.
3: Mm-hmm. Un de 3 pisos, que era el domàs, que faves amb un aparato, amb una cinta, i ficaves tot d'espai, després estiraves. Era molt modern, però gastava molt i no li va anar massa bé. I ara, pues, vam anar passant d'aquí cap a...
4: Ja. Ah, bueno, tenim màquines molt antigues, sí, que utilitzaves per a dia.
3: Sí.
4: Com la boleadora, per exemple, aquesta d'aquí, que s'empleia per amassar espà.
3: La massadora
4: d'espà, sí, té bastant d'anys. I aquest font també.
5: El forn també té molts
4: anys. També té molts anys, sí.
3: La divisora.
4: Aquí. La divisora que hi ha també.
3: Sí, les coques de Sant Joan, sí.
4: Sant Joan a tope.
3: És bo, sí.
5: Deu ser un dels dies forts al llarg de l'any, no?
3: Bueno, no tant com... No. Tot ha anat canviant.
4: Els sants sempre són dies que són, per fons, és un dia fort. Sant Joan, sobretot, seguint un sant, és un dia fort. Però sí que és vera que nosaltres tenim altres èpoques, Nadal o això, nosaltres és un boom. Sí.
3: Crec que se n'han anat molts cap a Menorca,
4: sí,
3: a veure els cavallets.
2: Les coques i tot tipus de productes fan les delícies de la clientela, però la palma se l'endú al cardinal.
3: El cardinal, pues, és patrimoni del Forn de Baix, que està heredat de per dins a pares, a fills, i si Déu vol, a nets. M'encantaria, veus? Jo m'encantaria. Avançant també. És una marca registrada i estem molt orgullosos. I darrere aquesta marca hi ha moltíssima, moltíssima de feina. Moltíssima.
5: I amor.
3: Amor, també, molt amor. Està fet amb molt amor.
4: Sí.
5: I aquesta recepta original la conserveu la família, entenc?
3: Sí, la tenim. Sí, tenim un llibret allà darrere que és de color quasi negre.
4: Bueno, però la duim més dins el cap que escrita.
3: Sí, també.
5: Suposo que això deu ser com un secret amb la fórmula de la Coca-Cola.
3: Clar, exactament, és així.
5: Però ara sí que sabem, que això us ho heu dit,
3: sí.
5: Que hi ha molts d'ous.
3: Sí, sí, molt, molt.
5: Sucre,
3: sí.
5: També
3: n'hi deu haver. També, sí.
5: I llavors que cadascú hi posi allò que
3: toqui. Sí.
5: I si no els pot fer a casa seva, que vingui a comprar-los al Forn de Baix, que són inconfusibles.
3: Que sí. Que m'han de donar gràcies d'això, perquè és boca a boca. Nosaltres tenim un portal obert i, hombre, hem fet un producte que li han dedicat tota la vida i la gent, pues, ho ha reconegut i que venguin a cercar-ne de per tot, doncs ens sentim realment orgullosos. I gràcies.
5: I dius, venen de per tot, realment per és tot. Així, no?
3: Sí,
5: de Mallorca i de fora de Mallorca.
3: Sí, sí. Sí, de fet, n'enviàvem a Madrid,
4: no? Sí, un restaurant.
3: Sí? Sí.
5: Us van conèixer per internet o perquè havien passat per aquí?
4: No, és un cuiner molt prestigiós. Sí. I que ell
3: va fer muta, va fer un restaurant que se deia Muta i cada any mutava. I va fer, pues, el producte.
4: Va fer a Mallorca.
3: Sí, i nosaltres l'enviàvem.
4: Un parell de coses d'aquí. I venia ell amb una furgoneta, un camió refrigerat, i s'enduia cardinals cap a Madrid.
3: Sí. Fèiem una animalada de productes, s'encimada, de fet, que és una de les millors coses que fèiem i més bona, que no hem de... O sigui, s'encimada és un dels productes mallorquins que més bons que hi ha. I després, pues, fèiem fulls, fèiem cremadillos, fèiem una coca de fulls que també només la feien aquí, que era la coca de sobrassada i ubercoc, un sucre per damunt, que és boníssima, que més fèiem, bueno, tema pasteleria, pues, ja t'he dit, així és que i en Toni saben fer, pues, unes tartes fantàstiques.
4: Sí. Sí. Jo m'estic especialitzant més en tartes per eventos i aquestes coses.
3: Sí, que dona canya a son pare.
5: Ah, sí? I a la mare també dona canya.
3: No, jo superviso un poc, però no deixa que ningú li toqui ni la val perfecta. Que m'encanta pues, aquesta perfecció que val. Tenim la gent de tota la vida, que són part de la nostra família, que sí, no només, ja t'ho dic, venen a vegades i potser han d'entrar aquí de dins perquè t'han de contar qualque cosa que tenen necessitat de saber, pues aquesta clientela de tota la vida que han vengut cada dia. Després pues, va estenguent la pues, gent de fin de setmana. Bueno, també...
4: Com hi ha molta gent a Palma,
3: sí,
4: sobre els caps de setmanes.
3: I com heu vist, també, pues, fa 25 anys vàrem posar allà baix i hem anat, per jo, la meva joia, tu, mon pare sempre em deia, tens el millor cap de cantó del poble. Obril, jo tenia obert el portal allà, i després vaig venir, i ho hem posat també un poquet tipus cafeteria, i estem encantats també, i sempre hi ha unes exposicions que tu dius val la pena entrar i veure i venir a comprar.
2: Amb tants punts a favor, és obvi que Forn de Baix havia de tenir el distintiu emblemàtic, i l'establiment el llueix orgullosament.
3: Un orgull per nosaltres, sí. Tenir pues,
4: un sentim, un comerç emblemàtic,
3: sí, en tota la paraula, sí. I estem molt contents de que ens hagin donat això. Tenim un parell de reconeixements. Mira, aquesta és a la Piment, l'any 1983, pues mos varen donar un premi que feia 100 anys que estàvem associats. I sí, és que estàvem associats. I també, després tenim un altre negoci, un premi gigant de la FEDECO, també. Per nosaltres això és un orgull. Mos omple el cor. Sí, és un reconeixement d'una feina ben feta.
5: Clar, perquè aquest és un dels secrets de l'èxit,
3: que sí,
5: de llarga trajectòria.
3: Que sí,
5: és per casualitat,
3: no? Sí, no, és, el que jo te deia, no te pots relaxar. Has de seguir fent els productes, que des de llavors no se pot perdre el producte de tota la vida, però has d'anar fent coses i t'has de reinventar, perquè si no, no llegues. Clar. I així, i t'has d'anar... pues, moguent així com te ve la vida.
4: Avui en dia la gent jove cerca també lo tradicional, és a dir, lo que està fet com artesania amb mans, perquè avui se perd tot això, i que quedin aquests petits comerços que segueixen una tradició, per exemple, nosaltres mateixos, si han de posar els cardinals mateixos, nosaltres desclaram els ous a mà. És a dir, i on feim tropecientos, no utilitzam la clara per una banda, no. És a dir, són aquestes petites coses que llavors la gent cerca.
3: És important, sí. Els productes, pues, no, quilòmetre zero. Em refereix que productes de primera qualitat.
2: Per acabar, mare i filla en relaten dues anècdotes viscudes en el negoci.
3: Mon pare se'n va anar a Barcelona, en Sincerso, ja estava ell semi-retirat, i quan van entrar dins l'autocar, seguia, va dir, en tant de mallorquins com hi ha, ningú m'ha duit una encimada. I li van dir, pues duim els forners. I mon pare era marvella, i li va proposar, pues, si tu me dus un forn, jo te puc fer encimades. I va dir, mira, jo conec un forn aquí a una pastelleria que el podem mirar i tal. I li va arreglar i se'n va anar a fer encimades. I van estar, diuen que no surten, van sortir perfectes. Perfectes.
5: Això era a Marbella.
3: Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar dos hotels perquè li ensenyés a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el taurell, ahir va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, com ens quedàrem.
5: Era un actor? O d'Espanya?
3: No, era un jutge.
5: Ah, sí?
4: Sí, jutge? Sí, sí, sí.
5: Que treballa a Madrid, que feia a Madrid.
3: Un jutge molt famós.
1: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és cultura.
6: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a I Vetres Ràdio.
7: A partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
6: I a Esports 3 en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes.

Avui els protagonistes de l'edició 98 d'Emblemàtics han estat Tapisseria Vidal, de Palma, i Forn de Baix, de Lloseta. N'hem conegut amb detall la respectiva història i l'hem convertida en vosaltres, els oients. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies a la feina de tot un equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, en Toni Cardell i en Lluís Fortès, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical, Napoloni Huguet, a documentació, i també la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'Ivetra Ràdio i en concret del servei a la carta. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Dolcets, de Joan Bibiloni. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

es pot morir de pena? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Fa poc més d'un mes coneixíem la mort de la historietista i cineasta Marjan Satrapi, autora de Persepolis. El comunicat de la família explicava que Satrapi havia mort de pena, no superant la pèrdua del seu marit i l'amor de la seva vida, Matías Ripa. Aquesta recent mort per tristesa de l'autora de Persepolis ha posat damunt la taula una qüestió recurrent en l'imaginari col·lectiu i àmpliament també estudiada en el món científic. És possible morir-se de pena? Independentment de com hagin estat les circumstàncies personals de Satrapi, la ciència apunta que sí, que hi ha certes raons biològiques que podrien explicar aquesta expressió tan comuna. Per exemple, que el dol intens per aquesta tristesa prolongada associada a la pèrdua d'un ésser estimat pot empitjorar la salut mental, pot esperonar problemes cardiovasculars i, en darrera instància, elevar el risc de mort. De tot plegat, avui en parlarem amb el psiquiatre a Son Espases i excoordinador autonòmic de salut mental, Oriol Lafau. Així mateix, avui parlarem dels avenços en immunoteràpia, i és que un equip del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, ha identificat un dels mecanismes que permet que el tumor s'escapi de les defenses de l'organisme. Es tracta d'una proteïna que actua com una espècie d'escut invisible i impedeix que el sistema immunitari detecti i elimini les cèl·lules tumorals. Ara el Consell Europeu de Recerca, una de les institucions més prestigioses en el finançament de la ciència, ha seleccionat aquest projecte, liderat per la investigadora Marisol Soengas, perquè aquest coneixement pugui convertir-se en futurs fàrmacs. De tot plegat en parlarem, però ara anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una nova moda per xarxes, crear els teus propis medicaments, com per exemple el que molts anomenen ibuprofè natural. Una mescla d'espicis amb propietats antiinflamatòries que es fabriquen de manera casola, no?
1: Te duele la cabeza, ibuprofeno. Te duele la espalda, paracetamol. Déjate de tantas pastillas químicas y prueba estos ibuprofenos naturales para reducir tu dolor.
2: Para tu ibuprofeno natural diario vas a añadir 2 cucharadas de cúrcuma, 2 cucharadas pequeñas de canela, todo en un bote de cristal, 1 cucharada pequeña de jengibre, 1 pizca de pimienta y vas a moverlo todo. A continuación va a derretir 50 ml de aceite de coco, lo vas a añadir a tu mezcla. Vas a cerrar bien el bote de cristal y lo vas a remover. A continuación vas a pasar tu mezcla a una cubitera pequeña de gominolas. Vas a llevártelo durante unos 15 minutos al congelador y ya tendrías listos tus ibuprofenos naturales para tomártelos a diario y evitar que tu cuerpo se inflame y así vivir en la máxima salud posible. Los puedes tomar como pastilla, como caramelo o incluso echárselo al café y recuerda guardar esta receta para hacerla cuanto antes.
0: I ja està. Realment, aquesta mescla, però, funciona com un ibuprofè. Ens desmenteix aquesta informació la farmacèutica de la farmàcia Estació de Manacor, Sebastiana Sureda.
3: Que en la mesura dels possibles d'evitar prendre ibuprofè, i tant, hi estic d'acord. El missatge que hem de tenir respecte en els medicaments és legítim, però no criminalitzarem els medicaments quan són productes que s'utilitzen adequadament, estan ben estudiats i són segurs. Analitzem el que diu en el vídeo. Deixa de pastilles químiques. No sé quin problema hi ha en la química. Tota la natura és química, la cuina és química i les seves pastilles naturals també són química. El que passa és que estan fetes en una cuina i no en un laboratori. Sembla que per això a ell li semblen inocuos. Que la cúrcuma té propietats antiinflamatòries està estudiat. Que aquesta recepta que conté cúrcuma li soluciona un problema de salut? No. No sabem si els actius es mantenen estables, si s'absorbeixen i si realment tenen activitat. Tal com han dit, no s'ha estudiat el seu comportament dins el nostre cos. Però seguim analitzant. Han de prendre aquestes pastilles naturals a diari per evitar que el cos s'inflami. Evidentment, el cos s'inflama, però també se desinflama sol. I si es desinflama amb les seves pastilles, probablement també ho faríem una dieta saludable, estil de vida actiu i una qualitat de sana adequada. Si en algun moment puntual de la nostra vida no n'hi ha prou amb aquestes mesures i el cos necessita una ajuda extra, les persones sanes i sense que hi ha contraindicació en medicaments poden ajudar-se d'antiinflamatoris a dosis controlades i durant un període de temps curt. Això sí, sempre recomanats pel seu farmacèutic o metge i analitzant l'origen de la inflamació. Però el pitjor del missatge és que promociona l'ús de pastilles a diari i les compara amb caramels. Estava analitzant uns productes molt seriosos. Els medicaments s'han d'utilitzar de manera controlada i supervisada, mai a diari. En conclusió, què vols incloure cúrcuma a la teva dieta? Fantàstic si t'agrada. Però no facis mescles estranyes per solucionar problemes que no tens. I si els tens, ves un professional.
0: Idò, ja ho sabeu, no fa falta criminalitzar els medicaments i, sobretot, si no heu de prendre, val més que estiguin fets en un laboratori.

0: donem el sus a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de la història d'internet.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una petita secció de Codi Beta, una secció a la que ens endinsem de dins el món de la cultura pop, dels ordinadors, d'internet, dels videojocs, de la literatura digital i literatura de tot tipus, també, del còmic, de lo que sigui. De lo que sigui que tingui relació amb els ordinadors o la tecnologia. Avui volia fer un petit repàs cronològic de la història d'internet. Això se m'ha ocorrit perquè estava pensant que internet, pues, que du amb jo, o sigui, l'he estat empleant des que tenia 15 anys i he pensat que va formar part de quasi tota la meva vida i pensava que segurament pues hi ha moltíssimes persones que sí varen viure amb tota aquesta relació des de la creació d'internet, no? I jo sabia que era l'any 69, perquè aquests anys de 68, 69, de la revolució estudiantil i tots aquests anys convulsos del final del 90, sí que recordava que també va ser la creació d'aquesta ARPANET, que va ser la primera red d'aquesta xarxa de militars als Estats Units i varen provar la comunicació entre ordinadors, no? Després, l'any 71, se va enviar el primer correu electrònic. Va ser Roy Tomlinson i va introduir el missatge amb la roba dels correus, no? Després, l'any 83, ja sí que se va adoptar de forma universal el tema del protocol de TCP i IP. La IP és això que tenim com identificació del nostre router, tal, que a vegades sentim que hem de reiniciar la IP de l'ordinador per tenir un altre avantatge i tal, pues és això. I això, el dia 1 de gener de l'any 83, això sí que se considera el naixement oficial d'internet, perquè ja era una comunicació entre ordinadors a tot el món i ja sí que ja havia un com comunicar-se amb correus o amb navegadors per tot el món.
0: Arribats a aquest punt, què passa, però, durant la dècada dels 90?
1: Després, a l'any 89, se va inventar de la mà de Tim Berners-Lee, va inventar lo de World Wide Web, aquestes tres W que apareixen en els navegadors per connectar totes les pàgines amb un hipertext, no? Aquests links que empleem, pues, tenen el codi per poder connectar-se. I després, a l'any 93, va aparèixer el Mosaic, que era el primer navegador visual que tenia la red, no? Després, l'any 98 sí que va ser una data molt clau, perquè se va fundar Google, i aquí sí que hi havia una autèntica revolució de com se trobaven les coses per internet, no? Sí que va ser un navegador molt, molt visual, i encara no hi havia vídeos, però se podien trobar links a arxius que tenien vídeos, no? Després, a l'any 2004-2005, sí que és aquesta web 2.0 que, perquè va aparèixer el sistema de xarxes, primer Facebook i YouTube, i després totes les que van venir, com Twitter, E20, Instagram, TikTok va ser després, però sí que és veritat que aquestes xarxes varen canviar la manera en què relacionàvem nosaltres amb la tecnologia, no? Després, a l'any 2007, va aparèixer el primer iPhone, que sí que va ser també una manera de ja dur la tecnologia amb nosaltres d'una manera molt ràpida i molt accessible, no? Tenia tot el telèfon. No sé si recordeu aquestes dates, però teníem uns telèfons que eren molt lentos i no podíem fer tot quasi a temps real, I quan va sorgir això, pues, sí que va ser un canvi tremendo. Després, al 2016, sí que apareix aquesta web 3.0 a la que ja sí que s'instal·la la intel·ligència artificial, aunque no estava totalment democratitzada, però sí que havia eines de cercar i tal, que sí que la tenien. I després, a l'any 2023-2026, sí que va ser aquest any de revolució total amb ChatGPT, amb la introducció de l'intel·ligència artificial generativa. Així que aquí sí que trobam un punt de partida de com les coses canviaran de cara a un futur, no? I tot el que estem xerrant en el programa i tal, podem considerar que aquests anys són aquest punt de partida de on sí que ha canviat realment tota la manera de, a més de com interactuar amb les xarxes, de com interactuar amb nosaltres, no? Perquè ja inclús se poden fer reconstruccions de tot tipus i ja sí que podem començar a adoptar de tot de veritat, perquè si abans havia una postverdat o una mentira generalitzada amb segons quines coses, ara ja sí que podem dubtar de tot, perquè inclús el vídeo se pot generar de manera real, de manera molt, molt real i a temps real, així que hem d'anar molt, molt alerta des de l'any 2023, que fa molt, molt poquet. Així que res, aquesta era un petit repàs d'aquestes dates molt claus de la història d'internet i ens veiem a la següent secció.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és història.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
7: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Fa poc més d'un mes coneixíem la mort de la historietista i cineasta Marjan Satrapi, autora de Persèpolis. El comunicat de la família explicava que Satrapi havia mort de pena, no superant la pèrdua del seu marit i amor de la seva vida, Matías Ripa. Aquesta recent mort per tristesa de l'autora de Persèpolis ha posat sobre la taula una qüestió recurrent en l'imaginari col·lectiu i àmpliament també estudiada al món científic. És possible morir-se de pena? Pot el patiment emocional tenir conseqüències físiques tan importants que arribi a escurçar la vida o fins i tot a matar-nos? Independentment de com hagin estat les circumstàncies personals de Satrapi, la ciència apunta que sí, que hi ha algunes raons biològiques que podrien explicar aquesta expressió tan comuna. Per exemple, que el dol intens per aquesta tristesa prolongada associada a la pèrdua d'un ésser estimat pot empitjorar la salut mental, pot esperonar problemes cardiovasculars i, en darrera instància, elevar el risc de mort. Per aprofundir-hi i explicar-ho i matisar-ho, avui, però, ens atén un expert en la matèria. Ell és el psiquiatre Oriol Lafau. Benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre avui la nostra telefonada.
1: No, vosaltres. Cap problema.
0: Quan dèiem que algú ha mort de pena, xerram només d'una expressió, això que dèiem, una expressió popular, o també a qualque base científica? Diguéssim, es pot explicar això que dèiem d'aquest cas concret de Satrapi? Es pot explicar des d'un punt de vista mèdic?
1: Morir de pena és molt difícil, és quasi impossible. Morir de pena, es pot morir. Es pot morir voluntàriament, és el suïcidi. Quan la pena és molt forta, és molt dura, es pot morir perquè la persona decideix morir. Vale? Ho dic perquè hi ha un percentatge, que és un 10%, que la persona decideix posar fi a la seva vida. I això és completament lícit i és una raó personal. El qual sí és possible morir de pena, però és veritat que la pena comporta patiment biològic o orgànic que fa més fàcil que això pugui succeir, que pugui succeir una mort. Per exemple, el tema cardiovascular o el tema adrenal, el cortisol, pot augmentar el risc de morir per un dol.
0: Perquè què passa exactament en el nostre organisme quan ens enfrontem a la mort d'una persona estimada, molt propera?
1: El que vull dir és que quan hi ha un dol, pot ser un dol per una persona estimada, evidentment, però també pot ser un dol pel treball, una jubilació, o pot ser un dol per una vivenda, per exemple, canviar de vivenda també pot ser un dol. Quan passa un dol important, el més conegut és d'una persona estimada, hi ha una repercussió orgànica que ens pot matar. Aquesta repercussió, sobretot, és cardiovascular. Mm-hmm. Vale? El més freqüent és que la persona pateix un col·lapse, un infart miocardi o un trencament de l'aorta espontani que pot portar a la mort. Però també hi ha problemes adrenals o corticodrenals que ens poden portar a la mort. És veritat que la mort per suïcidi hi és, però és veritat que és més freqüent la mort per causes orgàniques.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'infarts, de problemes cardiovasculars, entre d'altres, però com ens afecta aquest dol intens i dèiem, no només per la mort d'una persona estimada, sinó per altres causes també ens poden causar aquest dol. Això com pot afectar tant el nostre cervell com el nostre sistema hormonal i quines malalties se solen associar en aquest dol?
1: Afecta habitualment. O sigui, un dol és més fort que una depressió. Uh-huh. I sempre és un procés adaptatiu, perquè sempre al final hi ha una acceptació de la mort en els casos que és un dol normal. Vale? Pot durar un temps, que diuen els llibres, que dura 2 mesos amb els nens petits i de 6 mesos a un any amb la gent gran. La meva experiència diu que això pot ser més llarg, pot ser més de 2 mesos amb nens petits i més d'un any amb gent gran, però sempre acaba amb una acceptació. Quan no acaba amb una acceptació, és un dol complicat o dol patològic, no? quasi sempre ens quedem en una etapa de tristesa o de ràbia que fa que el dol no es resolgui bé. Resoldre un dol no significa oblidar la persona que s'ha mort o la vivenda que han deixat o el treball que han deixat. Significa acceptar que ho hem deixat, no? Significa acceptar, però sobretot significa ser conscient del que hem perdut.
0: Darrerament, i per sort, crec, està en boga parlar de salut mental, de psicosomatitzar certes emocions. Per què aquestes emocions poden acabar tenint conseqüències físiques?
1: Hi ha emocions potents que sempre hi seran. Hi ha la ràbia, hi ha la culpa, hi ha la tristesa, hi ha l'alegria també. Hi ha moltes emocions i sempre hi són. Però l'important és saber recol·locar-les, perquè si no les recol·loquem bé, aquestes emocions poden comportar un patiment orgànic que ens pot dur la mort. Amb la qual cosa és important reconèixer les emocions, acceptar les emocions i recol·locar-les bé, perquè si no ens pot portar la mort. Un dol mou moltes d'aquestes emocions i sempre són presents, amb la qual cosa l'important és que algú ens ajudi, algú o nosaltres mateixos, ens ajudin a recol·locar aquestes emocions.
0: També pensava en l'estrès, no?, que de cada vegada està més demostrat que té aquestes repercussions físiques, tot i que inicialment no sembli que es manifestin, no? M'imagino que és una miqueta el mateix patró i ens crea unes emocions que al final tenen una repercussió sobre el nostre organisme i el nostre sistema.
1: Sí, el que passa que el dol també té estrès. A part de la tristesa, que és important, també hi ha un estrès important, i és veritat que aquest estrès pot portar a la mort, també.
0: Sovint també hem sentit a parlar de la síndrome del cor romput. Què és exactament? No sé si és una malaltia freqüent, si això pot arribar a ser mortal, què és?
1: Jo fa 30 anys que faig feina, i mai ho he vist, però sí, és veritat que ara la ciència en parla d'això. En parla d'un tipus d'infart amb el qual no hi ha repercussions orgàniques del cor, és a dir, no hi ha una obstrucció de cap artèria que arribi al cor. I això ens porta a el que és el síndrome del cor trencat. És diferent a un infart, perquè en un infart sempre hi ha una obstrucció d'una artèria que arriba al cor o surt del cor, però justament amb el cor tancat no hi és.
0: I hi ha persones més vulnerables que d'altres a patir aquestes conseqüències físiques del dol, a gestionar pitjor aquestes emocions que dèiem i que això tingui unes conseqüències físiques?
1: Sí, els homes, per exemple. Els homes joves tenen més facilitat per tenir un dol complicat o per patir aquestes dificultats orgàniques que les dones. I si són joves, encara més. La gent gran, els homes grans, han tingut més pèrdues a la seva vida i l'experiència, diem que l'experiència és un grau, però és veritat, té raó. Els homes grans han après més el que és una pèrdua que els homes joves. Els homes sempre ens han explicat que no tenim que plorar, que no tenim que expressar les nostres emocions, i això és mentida. Cada cop hi ha un canvi social perquè els nens aprenguin a expressar les seves pròpies emocions. Penso que això amb el temps s'arribarà a igualar, però en aquests moments els homes són més vulnerables, sobretot els homes joves, són més vulnerables a patir un dol complicat que les dones.
0: Per tant, el gènere, no sé si també mencionaves també l'edat, no sé si antecedents de salut mental o l'entorn, el suport social que un té a l'abast poden marcar també la diferència, influeix però també la manera en com ha estat aquesta pèrdua, una pèrdua sobtada, un accident, és diferent el de a un dol per una malaltia llarga, per exemple?
1: Sí, és diferent. El dol per una malaltia llarga sempre és millor, perquè el dol Es pot fer en diferit, es pot fer lentament, a poc, amb temps, en canvi un dol per un accident, per exemple, o per un suïcidi, és més complicat, té més facilitat per complicar-se, perquè aquest dol hi ha menys temps i s'ha de fer més ràpid. I aquest dol és sempre té més facilitat per complicar-se.
0: Tothom passa en un moment o altre per un procés de dol, però quan deixa de ser una resposta normal, diguéssim, quan surt, coneixem més o manco les fases del dol, més o manco la durada d'un dol, però quan deixa de ser això normal, quan passa a ser un dol prolongat i quines són les senyals d'alerta que indiquen tant a un mateix com a si veiem a qualque persona que ho pateix, que indiquen que cal fer qualque cosa més, que cal demanar ajuda.
1: Bueno, hi ha una autora que es diu Elisabeth Kübler-Ross que parla de quatre fases, vale? Una fase de negació, una fase d'ira, una fase de tristesa i una fase d'acceptació. La majoria de dols complicats no arriben a una fase d'acceptació, l'última fase, i es queden amb la tristesa o amb la ira. Quan nosaltres veiem que no avança, que això no avança, que ja he dit que el temps no és important, quan no avança és quan nosaltres diem que és un dol complicat. La majoria de vegades es queda amb tristesa, però també es pot quedar amb ràbia.
0: Per tant, identificar en quin punt, no, emocional estem podria ser aquesta senyal d'alerta per veure si hem de demanar més ajuda per gestionar totes aquestes emocions. Creus que vivim en una societat que permet viure el dol o ens pressiona perquè el superem ràpid?
1: No, evidentment, evidentment. Socialment som un desastre, perquè sempre, sí, perquè sempre intentem anar molt ràpid, vale? I el dol és veritat que necessita el seu temps, que cada persona és diferent i que cada dol és diferent. I la societat ens implica molt a que això sigui ràpid, a que ens posem bé ràpid. Jo sempre he pensat que quan ens casem, per exemple, hi han 15 dies de vacances, però quan algú proper es mor, no hi ha 15 dies de vacances, amb la qual la societat ens empenya a que això sigui ràpid. I això vol temps, molt de temps, i no aturant-se a cap estació. Jo sempre dic que el dol no significa oblidar la persona que ha mort o el treball que s'ha deixat o el que sigui, sinó implica acceptar que això ha passat i integrar-ho dintre de la vida normal.
0: Què hauríem de fer millor com a societat, a més d'aquest temps que evidentment hem de dedicar a nosaltres mateixes i també a una persona que estigui passant per un procés com aquest, però per acompanyar aquestes persones que passin per un dol, ja sigui això que dèiem, una pèrdua d'un ésser estimat o d'altres causes.
1: Jo sempre dic que la societat té que crear més tribu. El fet de que hi hagi un grup que acompanyi la tristesa profunda és superimportant, vale? Deixar el temps i que hi hagi un grup que pugui acompanyar. I habitualment en aquesta societat no hi ha grup, no hi ha tribu, amb la qual un ho passa sol. I és molt més fàcil enquistar-ho i fer-ho patològic, el que en realitat és un procés d'adaptació normal. Vale? És molt important que hi hagi un grup i és molt important donar temps.
0: Temps i tribu, dues peces clau per passar el millor possible aquests processos de dol. Hem parlat d'aquesta expressió tan comuna que deim molt sovint, aquest morir de pena, però que efectivament es pot traslladar en el món científic. Ens n'ha contat tots els detalls Oriol Lafau, psiquiatre i excoordinador autonòmic de salut mental. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Fins una altra.
2: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.

I en el retrovisor d'avui posam la mirada 43 anys enrere, concretament el dia 14 de juliol de 1983, quan el videojoc Mario Bros va arribar als salons recreatius.

El primer títol en què els germans Mario i Luigi apareixien junts com a protagonistes, fent feina de lampistes i enfrontant-se a criatures que emergien de les canonades d'un món subterrani. Un joc que va marcar un abans i un després en la història del món gamer. Un plantejament senzill que acabaria, però, convertint-se en una de les franquícies més famoses de la història. Darrere del joc hi havia dos noms fonamentals de la història de Nintendo. El dissenyador Shigeru Miyamoto, considerat un dels grans genis de la indústria del videojoc, i l'enginyer Gunpei Yokoi, responsable de nombroses innovacions tant en maquinari com en videojocs. Tots dos varen crear una mecànica original basada en colpejar les plataformes per derrotar els enemics, un sistema que exigia rapidesa, però també estratègia i coordinació, especialment en la modalitat de dos jugadors. Mario Bros. També va suposar un punt d'inflexió per al personatge de Mario. Fins aleshores era conegut simplement com el Jumpman, el protagonista de Donkey Kong. Amb aquest nou joc va adquirir una identitat pròpia i un ofici, el de lampista, com dèiem abans, i tot un univers que només dos anys més tard esclataria amb Super Mario Bros., convertint-se en fenomen mundial. Més de 40 anys després, Mario continua sent la cara més reconeixible de Nintendo i una de les icones més universals de la cultura popular. Ha protagonitzat centenars de videojocs, ha venut més de 900 milions de còpies entre totes les seves entregues i ha traspassat també les pantalles en pel·lícules, en sèries, en merchandatge, en parcs temàtics. Tot va començar, però, amb aquell senzill joc recreatiu l'any 1983, que va demostrar que una petita

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Els primers anys de vida dels infants estan marcats per processos evolutius, com la introducció de l'alimentació o deixar el bolquer, que són moments en què actualment, amb tanta informació i tantes recomanacions, solen aparèixer dubtes sobre què fer o quin camí seguir. Avui reflexionarem amb Maribel Martínez, que és psicòloga especialitzada en criança respectuosa, sobre com prendre decisions i també sobre quins aspectes haurien de prioritzar a cada etapa. També tindrem secció juvenil, en l'opinió de joves de diferents edats sobre com gestionar millor el temps que passen davant de les pantalles durant l'estiu. I no faltaran ni el test a un dels nostres participants habituals ni el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual.

0: A la nostra secció juvenil, avui volem parlar d'un tema que preocupa moltes famílies quan arribes a estiu, que és com gestionar millor els temps que se passa davant de les pantalles. Durant les vacances desapareixen moltes rutines, hi ha més hores lliures i és molt fàcil que el mòbil, la consola, la tauleta o l'ordinador acabin ocupant, podríem dir, una part important del dia. Sabem que autorregular-se no és senzill, sobretot durant l'adolescència, i que darrere també hi ha famílies que intenten com poden acompanyar aquest procés. Però avui, la nostra secció juvenil, volem parlar-ho amb joves que han crescut en realitats molt diferents. Tenim aquí diferents generacions. Tenim en Joel, que té 13 anys i encara no té mòbil, tot i que sí que utilitzes altres pantalles, no? Bon dia.
1: Sí, hola.
0: Hola. També hi ha joves com Naraceli, que avui ronden els 30, i que van viure una adolescència amb mòbils més senzillets,
2: sí.
0: Més de pedra.
2: De patòfons.
0: Exacte. I després la resta sou joves que heu crescut pràcticament tota la vida envoltats de pantalles. Lluís, Jaume, Pau, Margarita, Cecília, Eduard i Sergi. Sí, sou la majoria.
3: Sí.
0: Bé, tenim dos extrems i després un gran bloc. No volem avui receptes màgiques, però sí experiències que puguin donar idees a altres joves i també a les seves famílies. Vinga, començam amb Araceli. Araceli, per començar a inspirar-nos, quan tu tenies 13 o 14 anys, en què passaves les hores d'estiu que avui se passen moltes vegades davant d'una pantalla? Hi ha coses que trobes que valdria la pena recuperar?
2: Jo som un exemple un poc regulero, perquè sempre he estat molt friqui. Per tant, jo...
0: Ja usaves pantalles.
2: L'anime en vena. I llavors jo veia moltes pantalles. Però sí que me'n record de les èpoques on no he tingut accés a pantalles, i jo m'agradava moltíssim sortir en bicicleta i també llegir. Jo llegia molt, dibuixava molt i sortia en bicicleta. I això era la meva vida. No hi havia res més.
0: Molt bé. Joel, tu, com han dit, no tens mòbil. En què penses que canvies fet de tenir mòbil o no durant l'estiu? Tu com ho vius?
1: Jo diria que, per empezar, sí, de normal, jo ja me suelo enganchar a l'ordenador, pues no me imagino cómo sería tener un mòbil que todo el rato me acompaña. Estaría todo el día enganchado y no haría nada más. Y luego también que antes tú socializabas en el colegio y a lo mejor quedabas fuera. Pero ahora con lo del móvil estás todo el día en casa, en el grupo de clase, todo el rato notificaciones, hablas por el grupo y fuera del grupo también con los amigos. Y yo también como que me libro un poco de eso y no tengo que estar tan pendiente.
0: Com te lleves una mica de pressió social, sí, també per atendre a tothom, no? D'acord. Vinga, anem a la resta, que sou molts. Què és el que més vos ha costat a vosaltres aprendre a gestionar durant els estius? Hi ha alguna cosa que faríeu diferent, ara que ja sou més grans? Tu, per exemple, Sergi, que ja també has entrat a la vintena, més o menys.
4: Alguna cosa que faria diferent? Hombre, ser més conscient de que l'estiu és un... A la fi és un... Per la majoria de nosaltres, per als joves, és un temps per desconnectar, fa la bona feina, que ja és un altre tema. Però ser més conscient de que, ostres, si jo a l'hivern estic estudiant i estic fent coses, ocupo la meva vida, l'estiu és un bon moment per quedar amb amics, ojo, en persona, i poder viure experiències úniques, no? Tio, anar-te d'excursió, anar-te d'acampada, fer qualsevol plan. Llavors, jo gestionaria un poc això d'intentar evitar les pantalles i enfocar un estiu més humà, no?
0: Jo, més vivencial.
4: Jo diria d'enfocar només les pantalles per quedar per WhatsApp.
0: Pantalles com a mitjà per fer activitats.
4: Sí, sí.
0: A veure, Eduard.
5: Jo, bé, els estius que no feia feina, quan era més jove, m'acostava molt regular-me els horaris. És a dir, tenir un horari més o manco decent. Que sempre pots fer alguna perdelada i te quedes jugant a videojocs fins més tard i tal. Però sí que això m'ho passava personalment, que després no acabava de disfrutar tant l'estiu, perquè deia, jolín, ara tinc l'horari a l'enrevés i fan una activitat es de matí i no m'aixec perquè he estat jugant fins tard. Això, personalment.
0: Quan parlem de pantalles, moltes vegades tendim a posar-ho tot en el mateix sac, no? Però penseu que és el mateix mirar una pel·lícula, jugar a la consola, passar una estona mirant vídeos curts, i trobeu diferències?
6: Sí, home, sí, però depèn. Perquè tu pots estar moltes vegades mirant una pel·lícula i mirant el mòbil de la vegada.
0: És clar, és que vull dir jo.
6: Són tantes coses, tant de multitasking, però sí, clar, que és diferent. El foco que tens mirant una pel·lícula o mirant shorts de YouTube o estant en l'ordinador mirant algo diferent, pues, canvia completament.
7: Hi ha gent que mira pel·lis per TikTok, eh? Pots aixar-ho.
0: També.
7: O sigui, està com a 1,5 o així, perquè no és pot dir copyright, o sigui, és una pel·lícula accelerada, i vas com escrolletjant les escenes. És una cosa raríssima, tio.
0: Bé, anant un poc al més tradicional, no? Mirar una pel·lícula per una pantalla. Joel, tu què creus? És el mateix per un lot de la teva edat?
1: Jo crec que si tu ves una pel·lícula compartint con família o tu solo, al final estàs entreteniéndote, és cultura també, si és una pel·lícula així bona. Luego també los videojuegos, estàs a lo mejor jugando online con amigos, estàs també con un objetivo, enfrentándote a un jefe, entrenas la resiliencia, te enfadas. Y luego, si estás haciendo scroll, si a lo mejor buscas información de un tema concreto, está bien. Pero si vas haciendo scroll, ves cientos de vídeos sin parar, al final no asimilas nada, no aprendes nada, porque te entra mucha información y al final solo pierdes el tiempo.
0: Interessant.
2: Aquí ja m'agradaria puntualitzar també una cosa. L'ús que li donem a les pantalles és molt diferent, i això jo estic d'acord. Però també és vera que el còmputo total de pantalles que em presen el dia és escàs. I l'efecte que té a la teva vista i en el teu cos és el mateix. Siguin vídeos xorres que no serveixen per res, o sigui, veure pel·lícules o jugar a videojocs, que són coses que jo m'agrada molt fer. Però és vera que ara mateix tenim com una espècie de crisi de sedentarisme i estar tot el dia a casa teva sense moure't és dolentíssim per la salut. I això, per desgràcia, això dona igual el tipus de dosi que estàs fent a la pantalla. Tot i que, per mi, és important mirar què estic fent. Estic enriquint la meva vida o estic viatjant en els temps.
0: I doncs anem a consells pràctics, eh? Anem a evitar una mica aquest sedentarisme. Heu parlat d'horaris, que és un tema de vegades un poc incompatible en l'estiu per molta gent, no? Ui, arriba l'estiu, he tingut horaris durant tot el curs, ara no vull horaris. Però els experts diuen que una mica d'estructura a l'estiu, sobretot per evitar un excés de pantalles, és necessari. Amem, què vos ha funcionat millor a vosaltres i a les vostres famílies pel que fa a horaris?
8: Enfocant-ho cap a horaris, he de dir que moltes vegades tenir dinars, dinar tots junts a taula, sopar tots junts a taula, els berenars a vegades se desquadren una mica més perquè sí que és vera que ens agrada molt quedar en el llit. Però els dinars i els sopars junts trob que són un moment que s'ha de guardar, s'ha de protegir i s'ha d'estimar molt. I a part dels horaris, trob que tenir objectius diaris, que ja, vull dir, estàs de vacances, en general estan de vacances. No t'interessa que de 5 i mitja a 7 estiguis llegint o estiguis, bé, qualsevol altra cosa, estiguis endreçant l'habitació, sinó que les coses se facin. I sí que és vera que sempre, quan, si tens una mica d'espontaneïtat i t'interessa tenir coses fetes, acabes tenint després més temps que realment quan tu amb un horari no tindries. Perquè quan vas amb un horari sí que vius molt pendent de rellotge i de tot això, però quan tens uns objectius més clars, crec que tot acaba venint.
0: Fet una checklist, no? Una mica,
8: sí,
0: d'objectius de l'estiu.
8: Això mateix.
6: Sí, no, Cecília ha tret un tema molt interessant, que són els objectius, que això és el que jo moltes vegades faig en els estius, igual que a l'hivern. En el curs escolar tenim els objectius que volem assolir, a l'estiu jo també me poso uns objectius que vull assolir. I pot ser ajudar més a ma mare a casa, fer feina, i, el més important, divertir-se. Però ja entres, com m'he de divertir? Què és per jo divertir-me?
0: Però si fa una mica, no?
6: Claro, perquè si per jo divertir-se és estar 6 hores amb el mòbil, pues bueno, pues m'ho post. Però per la majoria de gent no ho és. Per ja tampoc.
0: O no, clar, ho hauria de ser.
6: No hauria de ser. Si no te poses uns objectius i no tens clar com te vols divertir, acabes perdent més temps amb el mòbil de que vols.
9: Clar, al cap i a la fi, normalment quan xerrant d'estiu és un moment de desfase. Duim un any sense, amb horaris, calculant tot, anant ràpid, amb extraescolars, i arribant l'estiu vull descansar. El que més m'agrada jo és mirar el mòbil. Per què ens agrada? perquè és el que fomenta els nostres estímuls. És el que és capaç de captar la nostra atenció i fer que el temps passi volant, sense haver de dir me aburro, no tengo nada que hacer. És útil? No, perquè al cap i a la fi després passa el que hem dit. Arriba setembre, todo el mundo ha hecho de todo, jo no he fet res, jo no he estat, i te frustres perquè dius què ha passat amb el meu temps si és el mateix que tenen els altres.
0: Molt, molt interessant. Hem de distingir, no? Per què se usa la pantalla, no? És a dir, això que deies de m'aburro. Estic avorrit i me'n vaig a una pantalla. És el mateix dir, usaré la pantalla per quedar amb els amics. Usaré la pantalla perquè vull descobrir més sobre determinat tema. O dir, no sé què fer, me'n vaig a una pantalla.
4: S'ha de distingir. Jo m'ha pensat molt interessant el de m'aburro, perquè moltes vegades... deim, vale, no sé què fer, pues, que farem mòbil, no? I ja s'ha passat el temps, un poc que xerrant dels estímuls. Però, escolta, que sí que és veritat que se pot fer un bon ús de pantalla s'enriquint, per exemple, el nostre coneixement. Qui no diu que se pot veure un documental superinteressant, o se pot aprendre, se pot escoltar un podcast, qualsevol cosa. Escolta la ràdio, també. Llavors, crec que sí que s'ha de fer la diferència i cercar un poc, perquè està clar que hi ha moments que tots, pues... traïm del nostre cap que s'ha d'estar en el mòbil pues, simplement per descansar. Però, ojo, un poc marcar-se un horari i uns objectius clar. De dir fins a quin punt jo, com a persona, estic aprofitant el meu temps i estic enriquint el meu estiu.
0: Tendim a desconnectar connectant-nos en el mòbil. És bastant
4: totalment,
0: curiós.
4: Sí, és una metàfora un poc rara. Sí.
0: Hi ha famílies que utilitzen temporitzadors, altres posen límits, altres pacten horaris... A vosaltres vos ha funcionat alguna cosa? Algú té algun mètode aquí que hagi funcionat a l'estiu?
10: Jo, com a mínim, en el meu cas, crec que moltes vegades els nostres pares i mares no se n'adonen dels perills que té el seu mòbil i totes aquestes coses. I moltes vegades és un tema un poc que no s'enxerra a casa. I no és fins que ets un poc més gros i prens consciència d'allò que estàs fent que a vegades ells per ells mateixos no t'ho diran.
9: Jo, per exemple, he intentat emprar el propi mòbil, és capaç de capar-te l'aplicació. Li dius, un temporitzador de 2 hores. Què passa? Que igual que el sap posar, el sap llevar.
0: Clar.
9: És estiu, és moment de desfase.
0: Has
9: però...
0: de tenir una mica de força de voluntat, no?
6: Sí, a mi me passava això, que m'ho posava i m'ho llevava, però després m'ha ajudat molt la regla de 5 minuts. Normalment, quan estàs amb el mòbil i tal, tens coses a fer i potser ton pare te diu me pots ajudar, no sé què, sí, un moment, tal. I penses, no, si dura menys de 5 minuts l'activitat que he de fer, deixes mòbil, faig l'activitat i després ja pensaré si torna amb el mòbil. Amb aquesta petita cosa ja t'has desconnectat del mòbil. Segurament no tornaràs.
0: Vinga, més consells a la Feli. Sí.
2: Jo, aquest tema no me funciona. Els temporitzadors no me funcionen, canviar entre tasques per jo és l'infern a la Terra, no ho sé fer... Jo ho pas genuïnament fatal. I el que millor me funciona és la substitució. És a dir, ok, jo aturaré d'emprar el mòbil perquè tinc una activitat que de bon de veres me fa il·lusió fer-la.
0: Fer alternatives, cercar
2: exacte.
0: Alternatives.
2: I les meves, per exemple, no seran les mateixes que les d'en Lluís, o d'en Jaume, o d'en Margarita, però estem a tractar de trobar una cosa que m'aferri tant com el mòbil. Per exemple, en el meu cas, un bon joc de taula, pintura, m'agafa i puc estar 5 hores jugant en el joc de taula passant molt bé.
0: Ja.
2: O sortir a patinar, que me posa així a la zona i no penso en res més. Llavors, és trobar la cosa que a tu t'agradi que realment t'apunyi tant per sortir del mòbil que no el vulguis emprar. És complicat i és una feina de reflexió i de triar coses i després no aturar-te. Dir, ara faré això, agafar i posar-t'hi ara mateix, perquè si no, pifiada.
0: Lluís, què anaves a dir?
7: És contra una cosa, en plan... L'altre dia en el tren vaig sentir dues nines joves tal, que xerraven, però estaria guai estar un mes sense fent servir un mòbil d'aquest antic rotllo Nokia. A més, si tenim... Cercam un que tinguem per casa i qui vulgui alguna cosa que mos telefoni. I, però jo deia en plan, buah, em perdonaria aura, no sé què.
2: M'encanta.
7: I la norma crec que era algo així, com era, tenia que ser un Nokia que són teclites, plegables i tal. Podíem fer servir Instagram des de l'ordinador, però tenien que pujar fotos, en plan, des d'una càmera d'aquestes digitals, no? Bé, m'ha apareixat molt curiós aquell...
0: Home, és interessant, perquè sí. Tot està centrat en el mòbil i potser si ho descentralitzam una mica claro. I el mòbil només és per telefonades sí. I les xarxes estan a l'ordinador, ja les emprem menys.
7: No sé si haurà quedat una conversa sin más o hauran fet el reto al final, però m'ha apareixat molt curiós que...
0: Si ens escolten, eh?
7: Que avui dia hi ha qualcú que pensi sí. D'aquella manera.
0: Molt bé, ho apuntam, molt bé, molt bé. I anem a també a la part de que els pares entenguin, no? De vegades, la situació dels joves. Potser els joves estan jugant una partida, en aquell moment, els pares apaga la pantalla, no? Això du moltes discussions, també, a l'estiu. A mi, Joel, tu creus que hi ha alguna manera de que els pares també se posin una mica la pell dels al·lots per dir, sí, d'acord, hem de gestionar pantalles, però potser d'aquesta manera tan abrupta de tancar no ets millor, ho hem de fer d'una altra...
1: Comunicación. A ver, yo diría, por ejemplo, si tú estás jugando un videojuego en línea, los padres tienen que entender que tú no puedes salirte así de repente. Estamos diciendo empatía, pero tú a lo mejor no sabes si esa persona lleva días jugando a eso para a lo mejor subir de rango en un juego competitivo y de repente él se está esforzando, va a subir y tú le rompes el día porque te sales de la partida y pierden.
0: Y ah, claro, en los altres, en los que juego sí, en línea en tú.
1: A mí no me gusta que me lo hagan, pues yo no se lo quiero hacer a los demás. Es verdad que, o también dicen, me banean del juego.
0: Yo con eso está elaborando.
1: Dices,
0: ¿no?
1: me banean de la partida. Y decimos, es que no, podré jugar en todo el día. Pero, a ver, son 5 minutos. Pero es verdad que también, si es en línea, molestamos también al otro.
0: Això ho heu d'explicar als pares perquè no vos interrompin
1: también,
0: abruptament.
1: Es verdad que nosotros a veces exageramos un poco, pero también pasa bastante.
0: Bé, això ho han de saber els pares, eh? Sí. Què dèieu per allà?
2: Bé, és vera. El que diu en Joel passa davant de veres. I la gent ho passa malament. Però també diré, per trobar una solució, és... Gamers que m'estáis escuchando, avisau de que estàu a punt de connectar-vos a una partida que no podreu aturar, perquè si falten 10 minuts per dinar, no hi vagis.
0: Clar.
5: O sigui, molt fàcil. Si és un videojoc online però individual, deixeu el videojoc. Si no, no hi ha excusa. Podeu deixar, no passa res. Si és un videojoc on estàveu intentant pujar de rango i qualsevol cosa, també heu de ser conscients, com diu en Araceli, de quan tenc temps i quan no. Per exemple, quan jo jugava en LOL, època oscura de la meva vida, havia de ser conscient que les partides no se sap quan duren exactament. Perquè pot ser que sigui una partida que te toca un company superbons i guanyau superràpid, o perdeu superràpid. O no, a lo millor estàveu molt de temps a la partida.
2: Sí.
5: Per tant, també cadascú ha de ser conscient, encara que tinguem un equip, de quan me puc ficar a jugar i quan no.
0: Molt bé, molt bé. Bé, han sortit moltes coses. Anem a acabar amb una petita llista de consells per ajudar adolescents i les seves famílies a gestionar millor les pantalles aquest estiu. Vinga, aneu pensant tot consells que vos anant demanant. Ala, vinga, Pau, t'ha tocat el primer.
10: Jo començaria per que abans que arribi l'estiu que hi hagi un període ja de comunicació, de posar unes normes, uns acords entre pares, mares i fills que s'hagin de seguir durant l'estiu.
0: Molt bé, posar normes abans.
8: Crec que és molt important també sortir de casa i sortir tots junts. Ventura fa una mica de calor i t'esperes a les 7 de sora baixa i fas una volta i una Coca-Cola si fa falta. Però sortir de casa i estar tots junts una mica.
11: Tot el contrari, dormir, i si dorms no estàs amb les pantalles, aprofitar per dormir.
0: Home, dormir el temps que toca també està bé, perquè moltes vegades durant el curs abusau de no dormir el que toca i també unes bones dormides de tant en tant, les adolescents són molt necessàries.
11: Això que t'aixeques i encara estàs cansat de lo molt que has dormit, aquestes són bones.
0: Vinga.
9: Crec que la vida és massa guapa com per només dedicar-la a una pantalla.
0: Aquesta frase està molt bé, eh?
7: Sí.
0: Vinga, Jaume.
6: Jo ho enfocaré en els nens, fills, bueno, en els joves en general, que si no tens res que fer, surt i comença a saludar en els comerç, la gent que està en els comerços d'hora, que a teva, per allà, pel carrer.
8: Hola.
6: Saluda qui sigui.
8: Hola.
6: Jo perquè estic a un poble, perquè és més així. Però, en el final, amb això de sortir a caminar i saludar la gent que coneixes, desconnectes un munt, coneixes gent, i, a més, no sé, jo, a mi m'agrada.
0: Molt bé. Lluís?
7: Estiu, en plan, fer servir el mòbil per quedar, perquè hi ha gent, anau a la platja, anau a tocar césped una estona, jo que sé, anau a la soledat, si teniu piscina, feis esport, aprofitau per posar-me fuertotes, no sé, sortiu, sortiu a passejar...
0: Ah, per marcar-se objectius,
7: sí, molt bé. Sí, en plan, no sé, disfrutau, no vos quedeu tancats a casa mirant TikTok.
0: Vinga, algun consell, Joel?
1: A ver, yo diría, en junio, que ahora es como que acabas el colegio, pues organizarte los objetivos y saber qué quieres hacer, en qué quieres mejorar. Y junio es como los 10 días estos que tienes. Así que ahora puedes vaguear sin, con excusa y luego ya disfruta del verano.
0: Molt bé. Sergi?
4: Totalment. Estic molt d'acord amb tot el que han dit. Utilitzar el mòbil per quedar i per fer altres coses i, sobretot, tant que presumint que sabem usar bé el mòbil, pues, cercant plans xulos, no? El mòbil, l'internet està ple de plans xulos. Pues, escolta, anem a cercar-los i a fer-los.
5: El meu és molt random, però anau, si teniu la sort d'encara tenir els vostres padrins i padrines, anau i demanau. Tu que col·leccionaves quan eres jove, col·lecciones algo i mirau la seva col·lecció de lo que sigui. O m'ensenyes a cuinar tal recepta, que sempre la fas superbona, i així apreneu a cuinar-la.
2: Aquesta és molt bona, és molt bona, no? M'agrada molt.
0: Molt bé, molt bé.
2: Tant de bo tingués la meva padrina per demanar-li coses, la veritat. Bueno, i doncs ja me dirigiré un poc més a les famílies, també, vinga, no? És a dir, ara hem proposat un munt de coses que són superguais, però realment a vegades en els adolescents i en els infants els hi costa tenir un poc d'iniciativa i de sobre què poden fer i tal. Posar facilitats sense donar-los tot en plan... No heu de ser el pallasso de vuestro hijo, no fa falta. Però hi ha vegades que fer-li un poc...
0: Donar alternatives, no?
2: Donar-li opcions. I realment, si no vols que estigui a les pantalles, però tampoc vols que surti de casa, has de proposar una alternativa. Perquè això a la ciutat passa també molt.
0: Molt bé. Idò, heu fet una guia molt interessant, eh? Posant normes abans, sortir tots junts de casa, dormir el temps que toca, sortir a caminar i conèixer gent, anar a la platja, tocar la gespa, fer esport, descansar els dies de juny i després... organitzar objectius, usar el mòbil per cercar plans xulos per quedar, anar a veure uns padrins, cercar col·leccions, aprendre a cuinar, que les famílies posin plans alternatius, perquè en realitat la vida és massa guapa per dedicar-la a una pantalla.
2: Bona!
0: T'ho ha agradat, la nostra guia?
7: Sí.
0: Molt bé, i doncs de dir adéu!
7: Adéu!
12: Vetres Ràdios, coneixement.
13: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
14: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
15: I que fèieu amb les tortugues?
14: Menjar tortuga.
15: Estava bona, la tortuga.
14: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
12: Aire. Amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
0: Voleu conèixer un poc més en els participants habituals de Nou Anima Manual? Idò, hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor. Avui és l'estont d'en Salvador, un pare que ha vengut acompanyant a 3 generacions de fills i que, a més de ser enginyer, fer tallers amb entoriment i organitzar esdeveniments TEDx, fa de pare tertulià a Nou Anima Manual i s'anima a fer un pot de tot, des de fer de tastador a les proves sensorials a cantar Heidi o ballar coreografies de K-pop. Hola, Salvador!
16: Hola, què tal?
0: Que estàs preparat per fer el test?
16: Sí.
0: Vinga,
16: sí, preparat.
0: Molt bé. I doncs vinga, anem a començar pels inicis. De petit, quines eren les teves aficions?
16: Pues un poco de deporte, bastante de lectura, leía bastante, y sobre todo música. Escuchaba mucha música, todo lo que caía en mis manos, vinilos, casetes, todo lo que hubiese que cayese en mis manos lo escuchaba.
0: Molt bé. I de gran te vas fer enginyer perquè...
16: Porque, bueno, yo siempre digo que soy ingeniero por Descartes, pero no por René Descartes, del filósofo y matemático, sino porque cuando fui a Granada a hacer la prescripción, iba descartando las cosas en las que no me veía yo en el futuro, y me encontré una carrera que se llamaba Ingeniería Química, y pensé que podía ser interesante, y me metí, y efectivamente al final fue interesante.
0: ¿Te va a agradar?
16: Sí.
0: Molt bé. Vinga, una altra pregunta. Quan i com vas començar a participar a Nou Anima Manual?
16: Pues hace ya muchos años, casi cuando arrancaba el programa. ¿Sí? Yo estaba en una asociación de familias con chicos con otras capacidades y recuerdo que al final contactaste conmigo para ver si queríamos salir en el programa y bueno, y a partir de ahí empezamos a col·laborar i des d'entonces, hace ja...
0: 12 anys, no? Fa un temps. Has participat, sí, amb els teus tres fills i actualment, sí, vens amb el més petit, que és en Alberto, que ja no és tan petit. Quin tema us heu fet plegats, tu i en Alberto? Sobre què heu xerrat en Venim en Manual?
16: Bueno, un poco de todo, pero sobre todo cosas que nos gustan de la ciencia, los animales...
0: Dinosaures.
16: También la historia, dinosaurios, que a Alberto siempre le han encantado. Però vamos, de todo, hemos hecho, como, con tantos años hemos hecho ya de todo.
0: Un pot de tot. I sí. A quin contingut del programa diries que t'agrada més participar?
16: Pues me gusta mucho cuando hay charlas y ciertos debates entre padres e hijos, ¿no? Y entre diferentes generaciones, porque nos ayuda a comprendernos mejor a esas diferentes generaciones, ¿no? Entendemos un poco más, somos más empáticos los unos con nosotros. Y eso me gusta mucho.
0: I ara te toca recordar moments divertits de la ràdio. Si te'n diguessin dos moments molt divertits, quin diries?
16: Pues... bueno... aparte de cantar y bailar y hacer...
0: En japonès.
16: Muchos reels. Pero recuerdo con mucho cariño cuando el primer programa que hicimos en el que además también nos estaban grabando para salir en la tele y yo hacía de un alquimista de la sociedad de Kaimari, que estudiaba, sí, los Pokémon. Esto, sí, esto fue muy divertido, la verdad. Y en un duelo que hicimos entre Alberto y yo para ver un poco cómo nos conocíamos, que también fue muy interesante.
0: Muy bien. I d'ara que ja sabem que t'agrada, com t'ho has passat bé, te toca donar consell. Un consell pels pares, infants i adolescents que un dia venguin a participar a la ràdio.
16: Pues que disfruten mucho, que realmente como se respira muy buen ambiente, somos una familia y se disfruta. Hay que ser simplemente, dejarse llevar y pasarlo bien.
0: I a menys que passarà. Oh, sorpresa.
16: Sí.
0: Molt bé, Salvador.
16: Hay que estar preparado para cualquier cosa que tú propongas, eso sí, pero hay que dejarse llevar.
0: Sí, exacte, sense por, eh?
16: Sin miedo.
0: Això mateix. Molt bé, Salvador, i ja saps que t'esperam un altre dissabte, ja te contaré el pròxim ball que has de preparar, que m'han comentat que tens molt bones habilitats com a ballarí.
16: Bueno, sí, alguna cadera dislocada i aquestes coses sí que m'ajuda.
0: Molt bé. I doncs, moltes gràcies, Salvador, i fins un altre dissabte. Adeu!
16: Adeu!

0: I després del nostre test de participants, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb recomanacions de llibres infantils en lectura fàcil per aquest estiu. Escoltau, sé que ens fa arribar na Marina Rigo, membre de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears.
1: Des de l'Associació Lectura Fàcil de les Illes Balears us volem recomanar El marinero i el mar, de l'editorial Salli Books, escrit i il·lustrat per Carlos Comendador. La història ens presenta un mariner que surt a pescar tot confiat en un dia aparentment tranquil, però sota les ones descobreix que hi ha molt més que peixos. És un àlbum il·lustrat que destaca per la seva sensibilitat i també accessibilitat, ja que les il·lustracions i el text es complementen amb un sistema de pictogrames que ajuden a la comprensió total de l'argument de la història. A més, compta amb el segell de lectura fàcil, fet que garanteix que segueix les directrius internacionals perquè el llenguatge, el contingut i el format siguin més fàcils de comprendre per tothom. Està especialment adreçat a infants amb necessitats educatives especials, especialment a nens i nines amb trastorn de l'espectre autista, però és una lectura que realment pot gaudir qualsevol infant i també qualsevol adult. Creiem que és una bona proposta que demostra que la lectura fàcil i accessible també pot sorprendre'ns i fer-nos emocionar.
0: Continuem amb activitats divulgatives sobre eclipsis, organitzades per la Societat Balear de Matemàtiques. Ens ho explica Dani Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques.
2: Els propers dies 22 i 25 de juliol, la Societat Balear de Matemàtiques ha organitzat dues activitats envoltant de l'eclipsi solar. La primera té per títol Eclipsi 2026, guia de supervivència, i serà a càrrec de Pep Marcús, president de l'Associació Astronòmica Club Newton, i es farà el 22 de juliol a les 6:30 al Museu del Calçat d'Inca. La segona té per títol El meu primer eclipsi. Serà a càrrec d'Adrián García, conegut com a El Físico Barbudo, i serà dia 25 a les 11 del matí, també al Museu del Calçat d'Inca. Aquestes activitats es repartiran ulleres entre els assistents, cortesia d'IB3. Són dues activitats gratuïtes i cal inscripció prèvia a l'enllaç que trobareu a la pàgina web de la Societat Balear de Matemàtiques.
0: I avui, en aquesta agenda, també volem incloure una proposta per passar el dia en família a un museu.
3: Hola, soc na Maia i avui us vinc a recomanar un museu bastant diferent, però molt interessant i que potser vos agradarà. Aquest és el Fantasy Museum de Palma. I no es fa qualsevol que pugueu veure de història, de diferents coses, en què podràs disfrutar diferents experiències a les diferents sales, que en total són unes 9, ja que allà trobem coses com efectes visuals, llums, miralls i moltes coses més que, si voleu seure, evidentment haureu d'anar. Aquestes visites solen durar més o menys una hora i jo el que més m'agrada és que està planejat per totes les edats, fent així un ambient bastant familiar i així pots fer un dia en família.
0: Gràcies, Maia. I acabam amb un correfoc. Ens ho conta Tolo Méndez, president de Quim Fumfà. Escoltau.
4: La família, com estàu? El pròxim dimecres, dia 22, Quim Fumfà...

Continuem en la segona hora de Nou Anim en Manual, avui amb molts nins i nines. Començarem amb el nostre test de pares i fills per seguir amb un dels contes inventats de Nou Anim en Manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana ha tocat el nostre conte sobre germans. També tindran tertulia infantil, avui sobre invents estiuencs una mica particulars, plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un concurs sobre animals. Esteu preparats? Idò, arrencant ja amb la segona hora de Nou Anim en Manual.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agraden molt els tests. Ens agrada jugar i també ens agrada mesclar generacions. Per això avui farem un test a un pare i una filla, en Tomeu i n'Isabela. Com estàu?
1: Bé.
2: Bé, bé, ara veurem.
0: Sabeu de què va el test?
2: No.
0: Sorpresa. Estàu preparats?
1: Sí.
0: Sí, sí. No tingueu por, és un test per veure si coneixeu un poquet a l'altre, eh? A menys si descobrim alguna sorpresa. I no passa res si no encertau, eh? És per passar una estona divertida. Arrencam.
1: Sí.
0: Vida, vinga. Començarem amb preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ella o ell. A menys si coincidiu. Primera pregunta, qui dorm més?
2: Ella.
1: Jo.
0: Molt bé, heu coincidit, estàu d'acord. Qui té pitjor despertar de matí?
1: Jo.
2: Ella.
0: També. Te despertes enfadada.
1: Sí.
0: Una miqueta. Qui s'enfada més quan perd un joc?
2: Ella.
1: No, tu.
0: Tots dos.
2: No, ja m'és igual.
1: Jo no m'enfado.
2: Jo tampoc.
0: Molt bé, idò, mira, ningú s'enfada. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Ella.
1: Jo no m'agrada menjar els pastís.
2: Però jo m'agrada menjar a poc a poc.
0: Però jo menja menjar més ràpid tot menys els pastís. Sí. Correcte, mega. Qui diu més vegades ara vaig i no va?
1: Jo.
0: Isabela, dinar... Ara vaig. A fer deures.
1: Ara vaig.
2: Si ella, pot ser que siguis tu.
0: Qui canta pitjor a sa dutxa?
1: El papà.
0: Tu.
1: No,
2: jo canto bastant bé.
1: No.
0: I que cantes a sa dutxa?
2: Jo sí, cantam.
0: Cantes òpera?
2: Tot.
1: Jo cant, però jo canto bé.
2: Cantar? No.
1: No, jo bueno. Podria entrar a un concurs i guanyar. Mm. Tu no podries entrar a un concurs.
2: Escolta,
1: perquè ningú t'ho demanaria.
2: Vols que posi... Tenc gravacions, eh?
0: Farem una cosa.
2: Avui dins el cotxe hem gravat.
0: Farem una cosa. Un dia hem de fer un duel aquí de cant entre altres dos. Ho comprovarem aquí en el programa. Vinga, anem a seguir. Qui deixa més coses desordenades per casa?
1: Bueno, el papà les té desordenades, però després es organitza per ell.
0: És un desordenat que s'ordena.
1: Jo tinc cada cosa ordenada i sé on és, però...
0: És la teva manera.
1: Sí. Bueno, mon pare és la seva manera, jo ho tinc ordenat, però no sé on és.
0: Ah,
1: sí. Sí.
0: Bé, cadascú a la seva manera.
1: Sí, tipo, faig que per esquivar bones habitació, però després pots com pos coses que estan per allà dins un caràs.
0: Un pot de caos.
2: No? A mi no m'importa l'ordre, però m'importa saber on és cada cosa.
0: Molt bé, cadascú té les seves tàctiques, escolta. O sigui, està desordenat, però tu saps on és. Sí. I qui té més paciència? Els pares sempre tenen més paciència, els pares, eh? Isabela,
1: sí.
0: Com de reconèixer.
1: Tenim molta paciència, jo.
2: En tenim un sac, i després què fem quan l'hem acabada?
1: En tornem a agafar un.
2: Agafem un altre sac.
0: Molt bé. Qui conta els acudits més dolents?
1: És que?
0: Els acudits, els xistes. Sabeu contar acudits? Sou bons?
2: Ja,
0: o cap dels dos?
2: Cap dels dos conta bons. Mos agrada contar-ne.
1: Sí.
0: Segona part del joc, esteu preparats?
2: Sí.
0: Vinga, ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Amem, quin és el color preferit de ton pare, Isabela?
1: El vermell.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé. I quin és el color que més li agrada a Isabela?
2: Blau.
1: Sí.
0: Sí? Molt
1: bé.
0: Ja molt bé, molt bé. Quin és el menjar que més li agrada a ton pare?
1: Les panades, bueno, no té un en concret, però sí que li agraden les panades.
0: Panades, i... un pan boli.
1: Un pan boli.
0: Molt bé. Encertat.
1: Llenties.
2: Sí.
0: Ha dit moltes coses.
2: Sí, és que m'agrada moltes coses.
0: T'agrada menjar en general.
2: Sí.
0: I a Isabela?
2: També. Li agrada el pan boli, li agrada molt.
0: T'agrada el pan boli?
2: Sí.
1: Sobreçada.
2: Ah, és pan sobreçada,
0: també. Pan sobreçada. Bé, anaven més o menys. Vinga. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ton pare, o a la sèrie? Potser no ho fan ni ell.
1: Mr. Bean.
0: És la que més t'agrada. Bé, la podem veure.
2: Sí.
0: I en Isabela?
1: Pensa que quines decoracions tinc dins la meva habitació.
0: T'ha donat una pista. Mem. Són les guerreres K-pop.
2: No. Sé, és que...
0: Anime.
1: No.
2: Les... No ho sé.
0: Una pista.
2: És que no sé tots aquests noms. Jo les tolero totes.
1: El coixí que m'ha donat, que és coixí i se m'ha dit que m'ha...
2: Ah, les guerres de galàxies. Star Wars.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ho heu aconseguit fent-ho cooperativament. I vinga, ja per acabar, quin és el pla que més vos agrada fer junts? Tu creus que li agrada més fer a Isabela amb tu? Com s'ho passa millor amb tu?
2: No sé si s'ho passa bé en jo, però mos agrada anar amb bicicleta junts.
0: Sí? T'agrada?
1: Sí? Sí.
0: I tu què creus que li agrada més fer en el papà amb tu?
1: Dir unes bromes que no fan gràcia, però després no es fa gràcia.
0: Passar una estona plegats i fer un poc esborot.
1: Sí.
0: Sí? Molt bé, idò, heu tret un 100% de compatibilitat. Molt bé, en el test. Què vos agrada?
2: Sí, som bastant compatibles.
0: Idò, vinga, heu de dir adéu a la 1, a les 2, a les 3...
1: Adéu!

0: Hi havia una vegada dos germans, en Miquel i en Eduard, que només es portaven 11 mesos. Així que no eren exactament com un germà gran i un germà petit, ja que un mes a l'any tenien la mateixa edat. El dia que en Eduard va fer 10 anys, com els que tenia en Miquel, va anar a xerrar seriosament amb ell.
1: Miquel, ja tinc 10 anys, dues xifres juntes i la mateixa edat que tu. Així que a partir d'ara vull que me deixis de dir que sóc el teu germà petit. Ja estic cansat de ser el petit i de que em manis.
2: Ah, sí? I què he de dir? Que som bessons?
0: Va dir en Miquel rient-se.
1: Idò, per què no? Un mes a l'any tenim la mateixa edat.
2: Mira, Eduard, jo sóc el més gran i ja està.
0: I en Miquel se'n va anar i va deixar en Eduard tot enfadat a la seva habitació. Però no us penseu que en Miquel estava molt content per allò de ser el gran. Moltes vegades, pensava, el renyaven més per ser el més gran. I també tenia més deures. I això que un mes a l'any tenien la mateixa edat. Tot aquell mes en el que tots dos tenien 10 anys tenia pinta de ser molt dur, perquè tots dos se l'anaven a passar enfadats. Un perquè no volia ser petit i l'altre perquè no volia ser gran. Però un dia tot va canviar. Recordeu a la fada padrina que cantava rap? I d'un vespre els va fer una visita.
3: Cadula, chalchicomula, vividi, babidi, pum. Siete palabras de magia que son...
2: Què passa aquí?
1: Que sé què és renoi.
4: Sóc la fada padrina més enrotllada que hi ha. Us he escoltat protestar i he vingut a ajudar. Oh, yeah!
2: Uala!
1: Però això és de veritat?
4: No penseu que és cap broma. Són 4 anys estudiant. Fer de fada padrina és el més difícil que hi ha. Oh, yeah!
2: I te poden demanar desitjos?
1: 3 com en Aladdin o 12 com en Aventafocs?
2: En Aventafocs no en té 12. Han de tornar a casa a les 12.
1: Ah, bé. Com que tu ets el germà gran, sempre tens la raó.
2: És que la tinc.
1: A que no saps dir tot el noms del 101 dàlmates, eh? Perquè jo en sé. Vinga, vinga, di-los.
4: Per això ha vingut, no us heu de barallar. Cadascú és com és i no us heu de comparar. Oh, yeah!
2: I sempre parles així cantant rap?
5: Puc posar veu de soprano si voleu.
1: No, no.
2: No fa falta.
1: Rap millor.
2: Més guai.
4: Ja ho heu vist, sabeu posar-vos d'acord. Per això us deixo triar ara 2 opcions.
0: Per saber com és ser un altre tipus de germà, ara podeu triar.
4: Podeu triar ser petits o grans o també ser germans iguals. Teniu un minut per reflexionar i després heu de triar.
2: Petit!
0: Dit i fet. A partir d'aquell moment, en Miquel i en Eduard serien germans...
6: Primer final.
0: I aquell matí, quan es varen llevar, en Miquel va ser germà...
7: Petit!
0: I en Eduard...
1: Gran!
7: Genial, ara sóc el petit i puc fer el que vulgui.
1: Què te creus tu? Tens com a molt 4 o 5 anys, si tens totes les dents de llet. I jo ja en tinc com a 15.
0: I sí, certament havien canviat. En Miquel s'havia tornat un Miquel petitó i en Eduard era tot un adolescent.
5: Bon dia, nins. Vinga a berenar,
0: va dir la mare.
7: Mamà, em deixa jugar un poquet amb la videoconsola?
0: En Miquel estava convençut de que com era petit li dirien sí a tot.
5: No, què dius? Els nins petits no juguen a la consola. Vine que et passaré una estoneta als Teletubbies. Ja veuràs que bé t'ho passes cantant.
7: Perdona? Els Teletubbies?
0: Els Teletubbies. Ja feia anys que havien passat a la història per en Miquel.
8: Pinky Winky, Ipsy, la la,
7: Això és terrible, Eduard. No em puc creure que em toqui veure aquesta sèrie per nins petits.
5: Eduard, tu vas amb bici a l'institut, no?
1: Jo? Jo? Sí, sí.
0: N'Eduard no s'ho podia creure. Ei, amb bici, sol, a l'escola. va agafar una bici enorme que l'esperava a la porta. Va mirar el seu germà i li va dir...
1: Adeu, Miquelet!
0: Quina passada! No li importaven aquells granats que tenia per tot ni fer gais tot el temps mentre parlava. El més important era que anava sol pel carrer i que aniria a l'institut. Que guai, que guai! Quantes aventures viuria! Quants amics faria! Però... ai... tot i tenir un cos d'adolescent, els seus coneixements eren els d'un nin de 10 anys i 11 mesos.
1: Que són les declinacions? Mira, ja ets... Quixot? Sencer? Física? És el mateix que educació física?
0: Sembla que això no era el que esperava en Eduard. Enyorava en Miquel i poder fer coses de nin. I en Miquel no us penseu que li anava millor. Després de la sessió de Teletubbies a escola, tocava prendre les vocals.
6: A, E, I, O, U, són les cinc vocals. A, E, I, O, U,
0: en Miquel també enyorava el seu germà i volia ser un nin, però més gran. Així que la fada padrina els va tornar al seu estat habitual i els va dir «O voleu tornar a provar?»
1: Jo crec que ser tan gran no és guai.
2: Ni tan petit.
1: Si fóssim iguals...
2: Sí, bessons, ja no ens barallaríem. Ningú és gran ni petit.
0: Anem a provar si us agrada ser iguals. A partir d'ara idèntics sereu. Veure si ara ja funcionarà i ja no us barallareu.
9: Segon final.
7: Miquel?
1: Eduard?
5: Anna? Teresa?
0: Tot allò era una mica confús. En Miquel i en Eduard tenien davant una nina que els mirava i es dirigia a ells com Anna i Teresa.
1: Per què en diu Anna i Teresa?
7: No ho sé. I per què tens veu de nina?
1: I tu més?
0: No només havia canviat la veu i el nom. Resulta que ara eren dues nines idèntiques.
7: I si ens miram al mirall, com sabem qui és qui?
1: Si mires cap endavant i veus algú com tu, sóc jo. I si mires cap al teu cos, ets tu.
0: I tot que allò semblava d'una lògica aplastant, resulta que no era així. Perquè quan en Miquel mirava cap endavant, no n'hi havia un altre com ell. N'hi havia dues.
5: Anna, Teresa, ràpid, que ve la bruixa avorrida.
7: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: No me diguis que...
0: I doncs sí, la fada padrina els havia transformat en dues de les tres bessones.
7: Aquesta fada padrina, jo no sé si ens vol donar un premi o és un poc la bruixa avorrida de les tres bessones.
1: Sí, la veritat. I ara què se suposa que han de fer?
0: I doncs varen fer moltes, moltes coses. Varen conèixer a Mozart, a Blancaneus i Robin Hood. Varen viatjar al centre de la Terra i varen recórrer el món en 80 dies. Bé, aquestes coses que fan habitualment les tres bessones. Va ser tota una aventura, però...
7: Està molt bé tenir un germà de la mateixa edat, però no sé, jo enyoro tenir un germà gran aquí demanar-li coses.
1: I hi ha un germà petit en què ficar-me.
7: Ei,
1: que és broma. Poquet.
7: A més, això d'anar vestits iguals, menys el color de la camieta...
1: I el del llacet.
7: Sí, ja...
0: I així va ser com els germans varen decidir tornar a ser els de sempre, però a partir d'aquell moment varen decidir que mai més es barallarien.
2: Eduard, per què has tornat a agafar les meves cartes Pokémon?
0: Bé, mai més... que es barallarien menys.

0: massa, estiu és una època fantàstica. Hi ha vacances. Hi ha platja. No fa falta que crideu tant. Hi ha piscina. Gelat. Temps lliure. Però també hi ha aquelles petites coses que potser no ens agraden tant. Hi ha molta calor.
1: Està bé, està bé.
0: Hi ha arena que se fica per tot.
2: Terrible, terrible.
0: Hi ha gelat que se fon quan te'l vols menjar.
2: I se sal.
3: I se te posen per totes les mans.
0: Hi ha picades de mosquits. Per això, també n'hi ha unes quantes. Però per això avui és la nostra tertúlia infantil amb tots aquests nins i nines. Hola!
4: Hola!
0: Han fet una recerca d'invents que s'han creat per intentar solucionar aquests petits inconvenients de l'estiu. N'hi ha alguns molt pràctics, o ho semblen, d'altres no ho tenim tan clar. Anirem xerrant d'aquests invents i ens direu què en penseu. Esteu d'acord?
4: Sí!
0: Voleu fer de testadors d'invents?
4: Sí!
0: Vinga, i doncs començarem amb invents per evitar l'impacte del sol. El primer invent, nosaltres aquí tenim les imatges, les descriurem, és d'un capell amb paraigua incorporat, que se posa en el cap. És una persona que d'un capell aquí incorporat, sense mans. Què vos sembla?
2: Deu anar bé, però no deu ser massa pràctica.
0: El duríeu a la platja?
2: No.
0: Home, té de bo que pot servir per l'estiu i per l'hivern, no? També si plou.
3: Sí, però sí. Si plou...
0: Te tapes cap, bàsicament.
3: Cap i després tens tota la roba banyada.
0: Sí. És bàsicament per ombra en el front i per no banyar-te la cara. Però el trobau fa això? No, vos acaba de convèncer.
2: No.
0: Altres tests. Un altre, mem. Si amb el capell no vos basta, tenim parasols per anar a la platja i en tenim un que té plaques solars que te permet també carregar el mòbil, videojocs, a més de fer ombra.
2: Perfecte.
5: Molt útil.
0: Què trobeu?
2: Molt útil.
3: Sí.
0: Està bé.
6: Te'n vas a la platja, a l'aigua, no et poses a jugar a videojocs a la platja.
0: Això, però clar, pot tenir aquest inconvenient si te poses a jugar a videojocs. No, estic aquí sombra,
2: però
0: descansant.
2: Però també pots carregar els mini-ventiladors.
0: Bé, l'hem d'emprar amb bon ús.
2: Sí. Eh?
0: Vinga, anem a seguir. Més idees. Tenim un altre invent, que és un coixí de platja, amb un forat pensat perquè li puguis posar la cara, com si fessis una sessió de massatge. Aquí tenim una lota amb aquest coixí, que té un forat. Què trobeu? És còmode? Hi ha perill de tragar un pot d'arena?
5: Sí,
0: com ho veus?
5: Sí, un poc.
2: El forat hauria de ser un poc més gros. Aquí no hi cap ni saber.
0: Aquí hi cap el nas,
2: Exacte.
3: Sí, no duria un coixí a la platja.
0: Sou des que feu la migdiada a la platja o sou des que no aturau?
2: Ni la migdiada a la platja ni enlloc.
0: Han d'aprofitar la vida, molt bé. Vinga, i si parlant de platja hem de parlar també de serena. A qui li agrada serena? Per que se t'aferri pel cos.
2: No. Bé. Millor platja de roques.
0: I doncs tenim invents per això. Tenim una tabaiola que fa que l'arena no s'aferri. Té un teixit així especial. Què vos sembla aquest invent?
3: Bé,
2: però igualment l'arena s'hi pot posar damunt, així que...
0: Sí, però les polses... Home, jo crec que deu ser més còmode, sobretot pel veïnat, no? Perquè quan vas allà a espolsar, que el teu pare o ta mare te diuen no tiris arena, i se la menja la persona que està tombada aquí. Després tenim coses de tot tipus per llevar l'arena. Tenim raspalls, aquest és un port rudimentari.
3: No, però és que te pot fer mal amb...
0: Rascant allà.
3: Sí.
1: Bueno, però és útil.
0: És útil. Hi ha fins i tot petits aspiradors per llevar serena. Perquè quantes vegades els pares no vos han dit no en treuen el cotxe on serena dels peus?
3: Mira.
0: Anem a testimoni de pares, perquè ells ho volen contar. Amem. Sí, començant amb tu, Antònia. Has patit això?
7: Sí. Certament, sí. Després d'anar a la platja, si anar amb un cotxe, el cotxe que
0: és un drama.
7: Un desastre. I fa olor d'arena banyada.
0: Fa olor i tot d'arena.
7: Sí, així que m'agraden molt aquests invents.
0: Molt bé. Hi ha una mare que vol dir fer testimoni personal.
8: Bueno, yo es que realmente una vez que llega el verano ya la arena entra y no sale.
0: Se queda por siempre, ¿no?
8: Creo que llega noviembre y por mucho que intentas aspirar, siempre encuentras ese resto de arena de...
0: Home, Núria, tu que ets arqueòloga, t'ho deu venir bé, no?
8: Jo soy un nivel superior. Yo ya es que les dejo y así luego pues hacemos la excavación del verano.
4: Exacto, en el coche, ¿no?
8: Encontramos cosas que no sabías que podías encontrar. Y
4: sorpresa, bueno. ¿No?
8: Sí.
4: Molt bé. A mi, tenim una altra cosa per Serena. Vos agrada que Serena cremi en els peus?
1: No.
4: Teniu algun truquet?
6: Te fas callos.
4: Bé, a part d'això, no? I d'allà hi ha calcetins per evitar que Serena cremi. Què trobau?
2: No, perquè llavors te pega el sol i te queden els peus blancs i te poses moreno i els peus te queden blancs.
4: I t'entraran a... No us acaba de convèncer res, sou molt durs, eh?
3: No, perquè és que jo no vull dur que els atins a la platja, jo no vull estar allà duent que els atins...
2: Jo tampoc.
4: Han de viure la platja així com toca, molt bé. A més, si què vos agrada? Un problema de l'estiu és saber on deixar les coses quan anem a nedar. Allò que deixes la cartera, passes pena, passen més penes pares que voltes, probablement, i d'allà... una capsa, com una espècie de capsa forta, que és en realitat, o sigui, que té pinta de crema solar, perquè hi puguis ficar ses coses. I així ningú sospita. I fiques ses claus, els dobbers... Amem, anem amb els pares, que veig que en Alfonso fa que sigui amb el cap. T'ha agradat?
9: Bueno, sí, m'ha gustat bastante. La tècnica que tengo yo es dejo el mòbil, por ejemplo,
4: sí,
9: y le pongo una toalla encima y con eso ya me
4: siento como que... tècnica universal.
9: Como que está superprotegido y que no me va a robar.
4: Clar, això fins i tot se pot enterrar. A mi, amb en Tomeu, què pensa per allà? Què t'apareix aquest invent?
10: M'agrada, però m'apareix un poc gros, crida massa l'atenció.
4: Ha de ser més petit.
2: Clar, i comprar un pot de crema que no duc crema. Per això ja entenc...
4: Sí, però a veure, no ho sé, el podem enterrar fins i tot, no?
2: Sí.
4: Després
2: sí.
4: L'hem de trobar, però...
3: Sí, ja, però després és que la gent dirà i aquesta persona perquè està excavant...
4: T'ha trobat un tresor.
3: Perquè està posant la seva crema.
4: Clar, farà sospitar, sí. Te farà sospitós.
2: I hauria de tenir a dalt com una bandereta, perquè quan l'enterris així dret...
4: Després li trobis.
2: Surti la bandereta, clar.
4: Ui... A mi, l'Antoni és més conformista, tu t'ha agradat.
7: Jo crec que està molt bé aquesta idea. Tot el que sigui facilita molt la vida. I les mares, els pares, mentre els nens neden, també poden anar a nedar, perquè sempre ens quedem allà fent de vigilants.
4: De vigilants, de
7: seguretat. Ja està molt bé.
4: Molt bé, molt bé. Vinga, anem a seguir. Més coses que passen a la platja. Duis una beguda i se posa calenta. Això passa, no? Si no duix gelera, passa, no?
2: Ensaigo, sobretot.
4: Amen, tenim propostes per tenir begudes ben fresques, però que més tenen una altra connotació. Per exemple, tenim la gelera amb altaveus per escoltar música en el mateix temps a la platja. Vos agrada?
3: Bueno,
2: perquè molesta la gent que...
4: Clar, aquí està el tema.
1: És que molesta
3: vos. No, però... Si poses música no farà, no encalentiràs de...
4: No, no, està tot ben pensat, eh? Sona música i en el mateix temps refreda...
6: Molesta,
2: no. No.
4: Però molesta, no?
3: Molesta a l'altra gent.
2: A on carregam això? I si ho carregam hauríem de carregar la sombrilla.
4: Ah, hem de dur tot. És que està clar. Tot pensat per fer-te gastar més. Eh? Vinga, anem a una altra. Bé, són plaques solars, també, és per a sol, eh? Tenim aquesta, que és una espècie de gelera que sura. Aquesta és natural, te'n vas a la mà si no està molt calenta i fiques allà les begudetes i les tens surant i vas bevent.
2: Seria més per una festa a la piscina.
5: Exacte.
2: A la platja.
5: Sí. Si no venim avui tot dia, va bé.
4: Clar, que si després se te l'endú la corrent i se queda un altre en la teva gelera portàtil...
2: Hauríem d'estar tapats.
1: A la piscina, millor.
4: Vinga, idò, xerram de surar. Vos agraden els flotadors?
6: Sí.
2: Sí.
4: N'hi ha de tot tipus. Aquí n'han duit un de pizza.
2: Ai, s'aferren els trossos.
4: No ho sé, crec que no tant. Però n'hi ha d'unicorns, de dinosaures, de flamencs... Vos agraden, els flotadors?
1: Sí.
4: Però els usau molt o són d'un dia i després ja no més?
2: La
1: meva mare...
2: Aquells que són per la piscina... Per la piscina, per flotar, estar còmode, tombar-te, sí.
4: Això vos ha agradat,
3: sí,
4: eh?
3: Això sí. Platja.
4: Sou uns tradicionals,
3: a no? A la platja no, perquè jo sí. A la platja vull bussejar.
11: Jo també vull anar allà...
3: Bussejar.
4: Vinga, anem acabant, anem ja fora de la platja. Anem pel carrer, fa calor, hi ha una motxilla que va tirant aigueta mentre camines. Tu li vas fent un xuf-xuf i vas amollant aigua. Què trobau?
2: Jo ho trobo útil, i a més aquestes que tenen com un tubito perquè beguis aigua.
4: Sí. Vos ha agradat aquesta?
1: Superútil.
4: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bé, aquesta està aprovada. Després en tenim una que és una mica hortera, però està bé, per... és un casc que té dues begudes incorporades en el cap.
2: No, és que massa quina vergonya. Massa pas.
3: Sí.
4: Superútil!
3: Pesarà, però després és que...
4: te pesa el cap una mica.
3: Vergonya d'un...
4: Sí, han de millorar el disseny, eh? Sí, troques un poc...
3: Sí.
4: Vinga, i ara el darrer, que és s'invent. A veure si vos agrada. Gelats. Tu dius, com pot ser que me regalim el gelat, que no el puc gaudir? I hi ha una cosa molt senzilla, que són accessoris per aguantar el cucurutxo i que no vessi. És molt senzill i és portàtil. Què trobau?
2: Superútil.
6: Ja se queda gelat que no te pots...
4: Ja se queda gelat que no te pots prendre, ja, això sí.
2: Però bé, si fos de goma, hauria de ser com de goma.
4: Sí, com de goma, reutilitzable... A mi, els pares que diuen, anem a fer enquesta, que trobau, és útil o no?
11: Jo m'agrada més una terrina de sempre.
4: Sí. Clar, però i si ets de cucurutxo, què fas?
11: Frissar. Ràpid, ràpid i cap.
4: Sí. La tècnica de... Vinga, de tots els invents que hem vist avui, en quin vos quedau?
2: La sombrilla.
4: El parasol, què més?
2: El parasol.
4: Sí?
3: La motxilla.
4: La motxilla que fa aigua?
2: Sí, la motxilla. Si ho pogués emplear, la gelera de... que flota.
4: La gelera per la piscina. Molt bé, tothom amb un invent diferent. Vos podeu juntar tots i així ja teniu l'estiu assegurat. Algun invent vostre per afegir a tots aquests? Algú està creatiu? A mi, pares, algun invent? Algun invent? Cap pare diu cap invent?
11: Bé, nosaltres el que fem quan tenim els flotadors,
4: sí,
11: val, per poder dormir a la playa,
4: sí,
11: tenim una cosa per enganxar a la boia.
4: Sí.
11: I ja pots quedar dormit i no te'n vas.
4: T'enganxes allà? Ah,
11: claro.
4: Molt bé. Sí. I així les zones
11: i
4: te duen i no te'n vas.
11: I també tenim un raspall en el cotxe.
4: Pels peus.
11: Això és, sí, pels peus. I el que sigui, les cames...
4: Per llevar serena.
11: Per llevar serena.
4: Sou un visionari.
2: Una dutxa portàtil, també aniria bé per la platja.
4: Una dutxa portàtil...
9: Nosotros lo que hacíamos cuando no teníamos hijos era, si pasábamos todo el día a la playa, cogíamos una sandía entera, la enterrábamos en la arena, pero la parte que tiene que estar mojada, y luego por la tarde la sacábamos y estaba súper fresquita.
4: ¡Oh! Això era com d'arqueòloga, a Núria, sí, és un poc com a... com a la prehistòria, no?
11: I jo escava sandies.
4: Després vas tu a mirar allà les restes. Hem trobat una síndria de
11: sí,
4: l'època de...
11: A lo mejor la sandia no, però algun restill, alguna cosa se podria mirar. Sí?
4: Molt bé, molt bé. I de moltes gràcies. Esteu preparats per dia 10?
2: Sí.
4: Vinga, a la 1, a les 2, a les 3.
12: Adéu!

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
2: A partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
1: I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
2: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
1: A IB3 Ràdio.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Bon dia! Som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Agafeu paper i llapis. Començam amb la programació infantil de Cultura en Vena, a la Misericòrdia. Dia 31 de juliol hi haurà un bingo musical a tot ritme. I dia 7 d'agost, un taller de clauers creatius. I seguim amb una activitat pels joves de Porreres. Dia 27 de juliol, activitat gratuïta de bici aquàtica, a la Ràpita. Per setmanes de les festes, a les d'Escoll d'en Rabassa, hi haurà moltes propostes, com un torneig de tenis taula dia 23, a partir de 12 anys, o una gincana fotogràfica dia 24, per a joves de 12 a 17 anys. I acabam amb unes altres festes, les de Sant Ferriol, que dia 26 de juliol inclouran el concurs Tot Calent. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. Adeu!
0: Gràcies, Rubén. Plans ben variats. I hem de dir que a la primera hora ja hem escoltat una recomanació de llibre infantil per llegir aquest estiu. I ara n'escoltarem més directament recomanades pels infants.
2: Hola, som l'Amanda i tinc 8 anys. I avui vos vull recomanar 3 lectures. En primer lloc, m'agrada molt la col·lecció Anna Cadabra, perquè tracta d'una nina bruixa que viu en secret a un món de màgia amb els seus amics i amb animals que també fan màgia. També la col·lecció Unicòrnia. Unicòrnia és una ciutat màgica feta de geopolies on va viure una nina anomenada Claudia, que va a una escola molt especial. I per acabar, una col·lecció de còmics, Ariol. Ariol és un ase blau que va a escola amb altres animals i viu en episodis que fan riure molt. I fins aquí les meves recomanacions. Adeu!
0: Moltes gràcies, Amanda. I ara seguim amb recomanacions enviades per nins i nines, simplement per gaudir de l'estiu.
3: Hola, sóc na Roser i jo, per entretenir-me, m'agrada molt anar amb paddle surf, per exemple, a alguna illa, a la platja. També m'agrada molt llegir, pintar i quedar amb amics, també m'agrada molt. També alguna pel·li o anar a sopar i, sobretot, descansar.
0: Moltes gràcies, Roser. I hem de dir que encara en tenim una altra.
4: Hola, soy Pau y recomiendo comprar un aspersor de agua que cuando enganches la manguera gire en círculos y tire como mini rayitos de agua.
5: Y que tú cuando te pongas el bañador puedes saltar por encima y mojarte. Adiós.
0: Moltes gràcies, Pau. Hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i, a més, per totes les edats. I ara en tenim una altra, ja sabeu quina. Idò, com vos donem tots els dissabtes, és seguir escoltant Nova Anima Manual, perquè després d'una pausa continuarem amb un concurs sobre animals.
6: IB3 Ràdio és diversitat.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
9: Font de misteris.
10: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
11: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: En aquestes alçades de l'estiu ja s'ha assolit la temperatura màxima de la mà d'enguany, arribant als 27,6 graus. Les lectures que se'n poden fer són diferents, però dins la comunitat científica hi ha consens a l'hora d'afirmar que la temperatura és molt superior a la que hauria de ser. I això té unes conseqüències, sobretot a les illes. Afecta els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i a l'activitat pesquera. De fet, els peixos

0: parteixen a la recerca d'aigües més fredes. Encara queda estiu per davant, però, de moment, la temperatura més alta registrada a la mà és de 28,6 graus, un mes que ara va ser a l'agost de 2023. Solucions n'hi ha, tot i que complicades i lentes. El més important, apunten els experts, és deixar de cremar combustibles fòssils. Mentrestant, fora de l'aigua, avui de nou roman actiu al nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca. Titulars desarticulada d'una banda especialitzada en robar habitatges de luxe de Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
1: Bon dia. L'organització criminal és d'origen albanès i la Guàrdia Civil ha detingut a dos dels seus integrants. Els robatoris s'estudien a terme urbanitzacions d'alt poder adquisitiu.
0: Un miler de persones s'han vist afectades per una apagada elèctrica a Platja de Palma.
1: Alguns negocis asseguren que aquesta pana d'aquest dissabte els ha costat milers d'euros en pèrdues.
0: A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua a causa dels baixos nivells de els aqüífers.
1: No es permet la recàrrega d'aigua dels creuers. Tampoc no es poden omplir piscines ni regar gespes ornamentals, entre altres mesures.
0: Demà vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia si no hi ha un acord de darrera hora.
1: Hi haurà una darrera trobada, això sí, demà a les 9 del matí entre empresa i representants dels treballadors, tot i que les posicions es troben ara molt allunyades segons el comitè d'empresa.
0: Pel que fa als incendis que cremen a la península, el que més preocupa és el de la comarca aragonesa de les 5 Villas, 16 mil hectàrees ja han estat calcinades.
1: El foc encara no està estabilitzat i més d'un miler de persones continuen desallotjades.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Poc més de 13 hores falta perquè Espanya jugui a Nova Jersey la segona final d'una Copa del Món. Ho farà davant del vigent campió l'argentina Leo Messi i Lionel Scaloni en un enfrontament que aixeca molta expectació a la comunitat balear. I pel que fa al Real Mallorca, mentre Samu Costa i el seu representant negocia la seva incorporació a l'Al Nasser, Martin Valgen pren exemple del seu company Pablo Torre i es compromet a continuar la temporada més amb el Mallorca a segon.
0: Avui les temperatures màximes baixen una mica, tot i que encara així les Pitiüses i Mallorca, llevat del Llevant i del Nord, entraran a les 12 en avís groc. Pel que fa a la situació marítima, atenció perquè s'ha activat l'avís groc per Rissaga, Menorca. Anem a veure quina és la previsió. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, avui jornada de diumenge sense canvis significatius a la vista. El cel vendrà marcat per l'alternança d'estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament amb la presència de la pols en suspensió. El vent bufarà fluix de gregal i de llevant, fet que es traduirà amb una lleugera refrescada del termòmetre al sector nord de cada illa. En canvi, els valors més elevats es registraran cap a l'interior i també de cap al sud, on les màximes podran quedar entorn dels 35 graus en el cas de Menorca i també de les Pitiüses i situar-se entre els 36 i els 39 a punts de l'interior i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca. Tot plegat vendrà acompanyat d'una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
0: Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Lluís Menéndez, el control tècnic. Comencem.
4: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: La temperatura de la mà ha assolit el màxim d'enguany al Mediterrani amb la xifra de 27,6 graus. És pràcticament idèntica al dia més calorós de l'any passat, però encara un grau per davall de la màxima històrica. Es va assolir el 23 d'agost de 2023 i aquell dia l'aigua estava a 28,6 graus. Unes dades que coneixem gràcies a la nova eina que ha llançat el govern central i que permet conèixer la temperatura diària de l'aigua de les costes espanyoles.
1: D'haver les 8, estarem dins l'aigua. I era calenta, calenta, calenta, com un brou.
2: Fa molta, molt calenta, saigo.
3: Sempre ho trob més calent que l'any passat.
4: El mar està molt calent, sí. Cada any se nota un poc més.
0: És la percepció dels banyistes quan tot just hem encetat la segona quinzena de juliol. Queda estiu per endavant i la temperatura de l'aigua podria pujar més.
5: Aquestes oscil·lacions tèrmiques de l'aigua tenen efecte en els banyistes, però també en altres aspectes, com a la pesca.
3: Quan vas a pescar, també ja la mà està molt calenta i veus que ja no hi ha el mateix peix que antes, que el peix és que s'afresca.
5: Els experts alerten que les altes temperatures poden afectar els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua o l'activitat pesquera, com ara sentíem d'un aficionat. Moltes espècies pateixen estrès tèrmic, es desplacen cercant aigües més fresques o veuen alterats els seus cicles naturals. Ho exposa Raquel Baqueques, coordinadora de l'informe Mar Balear.
6: També arriben espècies de fora, al·lòctones, que si troben la temperatura, les condicions ambientals adequades, poden establir-se a les nostres costes, desplaçant les poblacions i les espècies locals.
5: L'única solució, apunten els experts, és continuar lluitant contra el canvi climàtic, que també es fa evident davall l'aigua.
6: Sobretot el que hem de fer és deixar de cremar combustibles fòssils, passar cap a l'electrificació i conservar els hàbitats i espècies que ens estan actuant com a invernals de carboni, que estan absorbint aquest carboni com podrien ser les praderies de Posidònia.
5: La mà continua sent un bon refugi contra la calor, però aquell contrast tèrmic d'un temps i la sensació refrescant en entrar la mà queden enrere.
2: Hauria de ser un poc més fresca, perquè així molt refrescant, però si és calenta és com un caldito, no?
4: En julio ja se nota bastante más caliente.
1: Ara aquí encara avui no l'hem provada. Però, vamos, espero que sigui més fresqueta.
0: I mentrestant es manté el nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca. Avui afecta especialment al nord i llevant de l'illa. Es tracta de l'alerta foc 4, que suposa perill extrem i, per tant, no es pot fer cap tipus de crema.
5: Així se suspenen les autoritzacions de meses. A la resta de l'arxipèlag el risc és moderat. El nivell groc suposa que cal autorització per fer cremes a més de 50 metres de terreny forestal. Podeu consultar quin és l'avís en el vostre municipi a la web del Servei de Gestió Forestal del Govern.
0: Actuar en un incendi no és una tasca senzilla. Els bombers s'enfronten a altes temperatures, terrenys escarpats, estrès, material feixuc i hores de feina intensa perquè, evidentment, saben quan comencen però no quan acabaran. És per això que una bona preparació física i mental és clau per a aquests professionals i ho fan a les mateixes bases operatives.
5: Són centres logístics, com per exemple la base aèria de Son Bonet. La dotzena de persones que estan preparades per poder sortir en qualsevol moment en cas d'una emergència. Però mentre això no passa, no estan de mans plegades. L'activitat física es fa cada setmana i adaptada a les seves necessitats, ho explica el preparador físic de Libanat, Marc Bibiloni.
7: Molt de treball de un poquet de prevenció a nivell de lumbar, a nivell de genolls, de turmell, i llavors molt de treball d'un poquet com de consciència corporal, d'autoconeixement, a nivell de respiracions, d'apnees, per aprendre a controlar en aquests moments d'estrès. En els finals ells estan exposats a temperatures molt altes, situacions de perill, situacions de risc i d'estrès corporal, i que també tinguin altres eines per poder regular aquests moments.
5: I ho noten també quan actuen en algun incendi forestal. Francisco Miguel Santiago és capatàs de Libanat.
8: Llevamos las mangueras, y el que lleva las mangueras lleva bastante kilos encima. Sumado a la pendiente, desniveles, roca, mal terreno, mal caminar. No caminamos por ningún sendero, ninguna carretera, vamos campo a través, lo cual nos conlleva que tenemos que tener articulaciones, sobre todo las inferiores, bien fuertes para aguantar nuestro trabajo. Porque también sabemos cuando entramos a un incendio, pero no sabemos cuándo salimos.
5: El personal entorn treballa jornades de 10 hores i en cas d'un foc poden sortir immediatament i actuar perquè els aparells d'emergència sempre estan a punt. Jacob Galán, tècnic d'extinció d'incendis de Libanat, en fa un repàs.
9: Solo en Son Bonet tendríamos dos helicópteros ligeros, un anfibio, y un avión de carga en tierra y un avión de coordinación. Todas esas tripulaciones y mecánicos conviven también con nosotros.
5: Tot i que l'home no sempre provoca els focs de manera intencionada, sí que a vegades ocorren per no actuar com cal.
9: pero sí de manera involuntaria. Y entonces, pues si cuidamos un poco nuestras actuaciones frente al medio natural, pues podremos atajar un poco esos posibles puntos de ignición o precursores de incendios.
5: La prevenció, ja ho sentiu, és la millor tàctica per evitar incendis, sobretot quan l'alerta per foc a l'arxipèlag continua activa i les altes temperatures no ajuden.
0: A la península continuen actius diversos incendis de gran mida. El focus que més preocupa és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja és el pitjor incendi registrat enguany a Espanya. Les flames han calcinat prop de 16.000 hectàrees i, tot i que l'evolució és positiva i l'abans del foc s'ha alentit, l'incendi continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat.
5: Més d'un miler de persones continuen desallotjades de 6 municipis, mentre que 4 localitats més es mantenen en situació de preavís per si és necessari evacuar d'urgència. Amb tot, es preveu que el foc es pugui perimetrar en les pròximes hores. Així actualitzava la situació a nit Roberto Bermúdez, que és el conseller d'Interior del Govern d'Aragó.
10: El incendio todavía está lejos de estar estabilizado, pero desde luego no está descontrolado como estaba estos pasados días. Está dentro del perímetro, no ha crecido el incendio. Todas sus zonas, en todos sus sectores, se ha podido trabajar de una manera importante y positiva. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible.
5: La situació també continua oberta en altres punts d'Aragó. L'incendi de Plana Osca, que ja afecta unes 80 hectàrees, segueix actiu, tot i que els responsables confien poder-lo contenir avui mateix. I a la Mierla, a la serra de Guadalajara, el foc ha arrasat ja prop de 9.000 hectàrees, suposa gairebé el 90% del parc natural de la Serra Nord. A més, s'ha ampliat el desallotjament de fins a 16 municipis. Suposa que més de 700 persones han deixat casa seva pel perill de les flames. Segons el govern de Castella i la Manxa, encara és lluny d'estar controlat.
11: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: 8 i 11 minuts, els delictes de lesions s'han incrementat a les Balears un 46% en els darrers 5 anys, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Les xifres mostren una clara tendència a l'alça, passant dels 180 casos del primer trimestre de 2022 als 264 del mateix període d'enguany. També va en augment el nombre d'armes blanques decomissades, com ganivets o navalles. En aquest cas, només hi ha dades estatals que mostren un increment del 42% des de 2019.
1: El sindicat majoritari de la Policia Nacional, Jupol, constata com cada vegada és més freqüent trobar individus armats al carrer i atribueix a la percepció d'impunitat d'aquestes persones. La llei prohibeix anar armat i les sancions oscil·len entre els 601 euros i els 30.000. El secretari a les Balears de Jupol, Checho Enrique, lamenta, però, que les multes imposades solen ser baixes i que cal endurir la llei.
2: Se dan muchísimos casos de que hay gente que tiene 20... 30, 40 antecedentes penales y está por la calle con armas blancas. Esto está pasando, ¿no? Esto, bueno, todos lo sabemos. Es decir, esto es lo que no puede ser. Tiene que haber una ley que sea muchísimo más dura.
1: La possessió d'armes blanques incrementa, conseqüentment, la perillositat de les actuacions de la policia. D'aquí la importància, reivindica el sindicat, de poder fer registres preventius.
2: Un cacheo puede salvar una vida. Si yo a una persona, ahora una vez medio día en un cacheo en la vía pública, en una zona de ocio, le retiro una navaja, un puño americano, cualquier arma ilegal, y esa persona a posteriori se pelea, pues a lo mejor lo que hemos evitado es que esa persona haga uso de ese arma blanca contra otra. Son las 3 de la mañana, he ingerido pues X grados de alcohol y se produce una pelea, se pone la persona de la pelea a 160 pulsaciones, más el alcohol, etcétera, pues claro, si llevas un arma, muy probablemente esa pelea acabe sacando el arma y como en ocasiones pasa, lamentablemente, pues lamentando a veces fallecimientos, ¿no?
1: L'increment poblacional és un factor clau que explica l'augment de la criminalitat. Els municipis petits i mitjans són els que més ho noten per la manca de policies locals. Ho explica així el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, la Felip, Jaume Ferriol.
3: Els municipis petits no poden ni tan sols tenir policies els vespres ni els cap de setmanes. Tenim policies només de dia. Clar, i això què passa? Que si te passa res el vespre o els cap de setmana, has de cridar la Guàrdia Civil. Però tornem en espai que la mossa que s'acoga. La Guàrdia Civil també està en precari, les falten molt d'efectius, i pentura una cosa urgent està 3 o 4 hores a venir, perquè no té cap patrulla disponible per enviar-la.
1: Ferriol recorda que per normativa estatal no poden incrementar la plantilla d'agents malgrat l'increment poblacional. El perill alerta és que els delinqüents són conscients d'aquesta manca d'efectius i saben quan i on actuar per tenir més possibilitats de no ser enxampats.
0: Precisament aquesta setmana han arrestat a dos homes com a presumptes autors de dues agressions amb arma blanca diferents, una a Eivissa i l'altra a Mallorca.
1: Un dels detinguts és un jove de 19 anys, suposadament relacionat amb la mort d'un home de 29 a Sant Antoni de Portmany. Previsiblement passarà demà dilluns a disposició judicial. L'altre detingut és un home de 36 anys per intentar matar el seu veïnat d'una ganivetada al coll a Cala Ratjada, Mallorca.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut dos integrants d'una organització criminal especialitzada en robatoris en habitatges de luxe a Mallorca. L'operació Congre ha permès esclarir més de 22 robatoris a cases habitades i desarticular una organització criminal d'origen albanès. Els agents varen practicar dues entrades i registres en habitatges situats a Cala Major, a Palma i a Santa Eugènia.
1: Com a resultat d'aquests registres, els agents van intervenir doblers en efectiu, prismàtics, eines, targetes SIM i càmeres que presumptament anaven a ser utilitzades per la comissió de nous fets delictius. Els robatoris van ser comesos entre els anys 2025 i 2026, principalment en urbanitzacions d'alt poder adquisitiu, entre les quals el Port d'Andratx, Badia Gran, Costa d'Emblanes i Bendinat. El perjudici econòmic ocasionat pels fets esclarits podria superar els 2 milions d'euros. Els detinguts se'ls atribueix els presumptes delictes de pertinença, organització criminal, robatori amb força en interior de domicili habitat i falsedat documental.
0: I en clau més social continua l'arribada de les illes d'embarcacions irregulars amb migrants a bord. Les dues darreres, ahir capvespre, a Cabrera. Salvament Marítim i Guàrdia Civil varen haver de procedir al rescat de 28 persones que es trobaven a 45 milles al sud-oest de l'illa quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre, segons informa delegació del govern. Prèviament, passades les 6 i mitja, va arribar a la costa una altra embarcació amb 27 persones a bord.
1: Amb aquestes dues, sumen un total de 7 les barques que han arribat a l'arxipèlag aquest cap de setmana amb un total de 171 persones. Si mirant el còmput anual, s'han registrat 182 embarcacions amb prop de 3.500 persones, segons dades del Ministeri de l'Interior.
0: 8 i 16 minuts. A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua. Els aqüífers estan a nivells assolits l'any passat, a finals d'estiu, i això ha motivat a l'Ajuntament a aplicar mesures més dures que les pactades dijous amb el Consell. Ramiro López.
4: Insuficients i tardanes, així defineix l'Ajuntament de Mahó les mesures per reduir el consum d'aigua que es van acordar el passat dijous a la reunió celebrada entre el Consell de Menorca i els ajuntaments de l'illa. Així ho explica Helena Costa, tinenta de Batllia de l'Ajuntament de Mahó.
5: Posant damunt la taula només el tema de supressió de l'aigua, el tema de rec de zones ornamentals, però només fent referència a aquelles que són de gestió pública.
4: Menorca ha finalitzat el mes de juny amb les reserves hídriques en el 34%, un percentatge que l'any passat no es va assolir fins a finals d'agost. Noves restriccions s'apliquen a Mahó a partir d'aquest dissabte. Es prohibeix rentar els vehicles, excepte en casos com ambulàncies o camions de fems. Tampoc es poden buidar i omplir piscines o fer net les terrasses amb mànigues d'aigua. També es dona continuïtat a les mesures iniciades l'any passat, com prohibir el rec de gespes ornamentals, la recàrrega de creuers o la neteja d'embarcacions amb mànigues. No s'han endurit les restriccions per a la neteja d'embarcacions respecte a l'any passat, com sí que ha succeït amb els vehicles. L'Ajuntament valora que l'autoritat portuària hagi reduït en un 20% el seu consum d'aigua respecte a exercicis anteriors. Escoltem Héctor Pons, Batlle de Mahó.
6: Nosaltres creiem que hem d'anar, sobretot, en aquells sectors on no sembla vigent que hi hagi una reducció ni que hi hagi un compromís.
4: Els que no compleixin les restriccions veuran reduït el seu cabal.
6: Si hi ha algú que veiem ara amb els comptadors intel·ligents que estan prensa aigua per regar, que estan prensa aigua per fer net vehicles, etc, etc, en aquests abonats se'ls anirà a baixar la pressió.
4: L'Ajuntament també adverteix que quan s'hagi instal·lat la desalinitzadora de Cala Figuera, això no suposarà el fi de futures restriccions.
6: Més que mai quan hi hagi una desaladora i més que mai quan tinguem aigua sense nitrats, més que mai s'haurà de fer un ús acurat de l'aigua.
4: Aquestes mesures tindran vigència fins que la comissió de seguiment acordi el seu aixecament o modificació.
0: El govern treu a concurs la licitació per renovar l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca per 195.000 euros. La major part de les instal·lacions té ara més de 30 anys i l'anàlisi de les característiques quantitatives i qualitatives de l'aigua que entra i surt de la planta fa recomanable una remodelació integral que garanteixi la qualitat de la depuració.
1: El govern també defensa que la reforma és necessària per donar resposta a les necessitats actuals i futures del municipi. Actualment s'executen obres d'aquest tipus a Formenteres, Mercadal, Felanitx i Andratx, mentre que dins el present exercici es licitaran també les actuacions d'Inca i Consell, a més de Sant Lluís i Vinidalí.
0: Una avaria elèctrica ha deixat més de 900 abonats sense subministrament aquest dissabte a Palma, sobretot gent que viu a la zona de Can Pastilla, Cal Estància i Serenal.
1: A Cal Estància, per exemple, no funcionaven ni tan sols els semàfors, els negocis, a les fosques, amb pèrdues econòmiques que això, diuen, impliquen. Problemes també a les farmàcies.
7: Només podem atendre en efectiu, i que estiguin els preus posats, perquè és que si no, sense ordenador i sense res, no se pot mirar res.
8: I el calor que estamos sufriendo aquí todos los trabajadores. La cocina oscuras. Estan ahí con las linternas de los móviles trabajando.
1: Algun dels afectats, de fet, han lamentat davant els micròfons d'IV3 que l'avaria ha passat en el pitjor moment en ple estiu.
9: Y además estoy preocupado porque mi mujer, con el tema de la cadera que está operada, la perrita la tengo chunga también, vivimos con un ventilador, ni te cuento. Es un lío. No se puede vivir así.
10: Paciencia. Paciencia y venir a primera línea y coger un poco de brisa.
0: I l'Ajuntament d'Artà ha decidit tancar de manera temporal l'accés, tant per a vianants com per a vehicles, a la platja d'Escaló. La mesura s'ha pres després que un pi hagi caigut sobre el camí d'accés i hagi deixat el terreny en molt mal estat.
1: El Consistori, conjuntament amb el Parc Natural, preveu retirar l'arbre i reparar el camí tan aviat com sigui possible. Fins aleshores, l'accés, com deien, romandrà tancat per motius de seguretat, ja que l'estat actual de la via impediria l'entrada dels serveis d'emergències en cas d'incident. Per això, l'Ajuntament Artanenc demana que es respecti la prohibició fins que s'anunciï la reobertura d'aquest camí.
11: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
12: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 69 céntimos kilo, la rodaja de salmón al corte a 13,99 euros kilo, la chuleta de aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.

0: Més coses. A Eivissa ha tingut lloc la segona i darrera jornada de la conferència política del Partit Popular, a la qual ha assistit Mariano Rajoy. Han estat dues jornades en què el partit ha analitzat els reptes de futur en vista a les pròximes eleccions. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
1: El president del Partit Popular a Eivissa, José Vicente Maribosó, ha clausurat les jornades apel·lant a fer polítiques amples on capiguen totes les sensibilitats i fugir així dels extremismes.
2: Continuar amb la centralitat política, i continuar amb la centralitat política vol dir que tens que defendre interessos molt diferents que a la nostra societat. No? No pots fer una política d'extrems, no? Tens que fer una política ampla, i això és el que farem els propers mesos.
1: Conferència política en la qual ha destacat la presència de Mariano Rajoy, que en la seva intervenció va qualificar el govern de Pedro Sánchez de govern Frankenstein.
3: El govern Frankenstein. Es decir, hacer un gobierno con gente que no quiere saber nada de la Constitución, de la transición, que ni siquiera quiere saber nada de España, que han llegado a apoyar la actividad terrorista de una organización terrorista, es algo que no tiene ningún sentido. Encima, segunda, no se puede gobernar. Aquí no se gobierna. Aquí no se han aprobado ningún presupuesto en esta legislatura.
1: Al llarg d'aquests dos dies, el Partit Popular ha tractat i debatut diversos temes amb experts, com la sostenibilitat turística, infraestructures, inversions, connectivitat, transport i turisme.
0: Gràcies, Ivonne. Anem ara amb la informació estatal i internacional.

0: Llibertat amb càrrecs pels nou activistes de Greenpeace que divendres varen ser detinguts a l'Arc de Moncloa, a Madrid, després de desplegar una pancarta en la qual exigien al govern d'Espanya el compliment del calendari de tancament de la central nuclear d'Almarat, Extremadura, segons ha informat l'organització en un comunicat.
1: Els ecologistes consideren totalment desproporcionada la resposta policial i judicial que els ha dut a haver estat tancat als calabossos més de 24 hores. Greenpeace ha enfatitzat que la protesta pacífica no és un delicte, sinó un dret fonamental i una eina democràtica, i ha assegurat que les mesures judicials no frenaran la determinació de l'entitat ecologista per exigir una transició energètica urgent, justa i sense les hipoteques econòmiques i ambientals de l'energia nuclear.
0: I en internacional, a l'Orient Mitjà, la represa dels combats entre l'Iran i els Estats Units sumen més víctimes. Dos soldats nord-americans han mort i un tercer està desaparegut arran dels atacs iranians a Jordània.
1: Així, ja són 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des de l'esclat d'aquest enfrontament bèl·lic el febrer passat. Enmig de l'escalada del conflicte, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, amenaça amb noves represàlies, culpa el president nord-americà de la fallida de l'alto el foc acordat ara fa un mes.
0: S'encadenen 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil.
1: En aquests atacs destaca aquest dissabte l'Iran el bombardeig dels Estats Units a una planta desalinitzadora a la província d'Hormozgan, que ha causat 8 morts, que ha deixat a més de 10.000 persones sense accés a aigua potable. De fet, des que començà aquesta nova onada d'hostilitats, els perses denuncien 50 morts, però els nord-americans, per part seva, ho neguen.
0: I les autoritats electorals de l'Equador suspenen el partit de l'expresident Rafael Correa el darrer dia del tancament de candidatures per les properes eleccions municipals del novembre. La decisió ha estat adoptada a petició de la Fiscalia per un presumpte delicte de rentat d'actius, segons ha explicat el jutge electoral Juan Patricio Maldonado.
1: Dirigents de Revolució Ciutadana, el partit de Correa, han criticat durament la decisió, que qualifiquen d'escandalosa i clarament política per la manca de cap tipus de proves per aquestes acusacions. Paula Pavón és una d'aquestes dirigents.
2: La principal fuerza política de oposición del país vuelve a quedarse sin la posibilidad de presentar candidatos. Y esto es mucho más grave de lo que parece. Estamos hablando de millones de personas que en la práctica les están eliminando las opciones para elegir a quien ellos quieren que les represente. Cuando el gobierno decide arbitrariamente qué fuerzas pueden competir, ya no existe democracia, ya no existe elección libre. Y esto se convierte en autoritarismo.
0: Y el darrer recompte oficial eleva més de 5.100 els morts pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el mes passat. Suposa un augment de 50 víctimes des de divendres per la intensa feina de recuperació de cossos entre els enderrocs de desenes d'edificis que estan fent encara els serveis d'emergència del país.
1: El nombre de ferits es manté sense canvis de moment en 16.700, segons la informació publicada pel president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, aquest divendres. Però no s'ha actualitzat en aquest cas l'estimació de persones que continuen desaparegudes. A més, hem de dir que són milers els que han perdut casa seva i estan allotjats en acampaments temporals.
0: Les accions solidàries amb els damnificats no aturen per atendre les necessitats actuals. El primer carregament de les donacions recollides a Mallorca ja són de camí a Veneçuela. Es tracta de material mèdic per reforçar l'atenció primària de salut i prevenir l'alt risc de malalties infeccioses.
1: Les escombraries i runes dels edificis s'acumulen arreu i són milers els ciutadans que han perdut casa seva, com dèiem, romanen en campaments improvisats o albergs, sense accés a aigua potable i amb un sanejament deficient. Condicions propícies per brots de malalties infeccioses, digestives o també de la pell, especialment entre els infants. L'Associació de Veneçolans Residents a Balears han aconseguit captar més de 5 tones de material de donacions. Edison Morillo, que és el president de Ben Balears, explica com s'està gestionant.
3: Ya no estamos recibiendo porque estamos buscando gestionar para hacer llegar esto. Lo primero que salió, el primer cargamento que salió fue de insumos y de ayuda pediátrica. Y ahora lo que estamos dejando para los últimos han sido lo que pesa más, tanto la comida como la ropa, que ocupa mucho volumen.
1: Ara la urgència és gestionar l'enviament i, per tant, de moment no recepcionen més material. La prioritat és recaptar doblers en metàl·lic.
3: Estamos recibiendo de momento, porque quizás esto se alargue y pueda que se necesite más adelante. Por eso es que tampoco cerramos la puerta. Hemos logrado aperturar una cuenta en Caixa Colonia, en el que vamos a utilizar como puente para hacer llegar estos donativos. Y bueno, para simplificar, porque queremos hacer un número Bizum que estará habilitado en los próximos 7 días para que lleguen a la fundación con la que estamos trabajando en Venezuela, que se llama Luchemos por la Vida.
1: Com a gest de germanor de dia, avui se celebra una pregària en memòria de les víctimes i les seves famílies de la parròquia de la Immaculada Concepció de la barriada palmesana de Son Sardina, que és de fet el punt on han estat fent aquesta recollida de productes. La pregària serà a les 11:30 del matí i estarà presidida per mossèn Sebastià Taltavull, que és el bisbe de Mallorca.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. La temperatura de la mà ha assolit el màxim d'enguany, 27,6 graus.
1: Els experts alerten que això perjudica directament els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i l'activitat pesquera. Val a dir que la màxima històrica es va registrar a l'agost de 2023, sent un grau superior a l'actual.
0: Desarticulada una banda especialitzada en robar habitatges de luxe de Mallorca.
1: L'organització criminal és d'origen albanès i la Guàrdia Civil ha detingut a dos dels seus integrants. Els robatoris es duien a terme urbanitzacions d'alt poder adquisitiu.
0: Un miler de persones s'han vist afectades per una apagada elèctrica a Platja de Palma.
1: Alguns negocis asseguren que la pana d'aquest dissabte els ha costat milers d'euros en pèrdues.
0: A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua a causa dels baixos nivells dels aqüífers.
1: No es permet la recàrrega d'aigua dels creuers. Tampoc es poden omplir piscines ni regar gespes ornamentals, entre d'altres mesures.
0: Demà vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia si no hi ha un acord de darrera hora.
1: Hi haurà una darrera trobada, això sí, demà a les 9 del matí entre empresa i representants dels treballadors, tot i que han de dir les posicions es troben ara molt allunyades, segons apunta el comitè d'empresa.
0: I pel que fa als incendis que cremen a la península, el que més preocupa és el de la comarca aragonesa de les Cinco Villas. 16.000 hectàrees ja han estat calcinades.
1: El foc encara no està estabilitzat i més d'un miler de persones continuen desallotjades.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: I feim també ara un cop d'ull a les portades de la premsa en paper, començant per Mallorca i la fotografia de primera plana d'última hora dedicada al tema del dia, sens dubte, la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Hi poden veure dos grups d'aficionats, cadascun amb la bandera de la seva selecció, i diu... cita amb la història.
1: Altres titulars són que el número de rendistes de les Balears creix sense fre i ja són més de 100.000 i s'acompanya d'una entrevista a Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d'Empresa, i una frase textual seva. Els autònoms han deixat de ser els grans oblidats de les Balears. També que Santa Maria del Camí dona suport a les dues activistes antiturisme detingudes.
0: Vessant totalment diferent a Diari de Mallorca, que aposta per la mobilitat amb el titular La via de cintura suporta la circulació de més de 188.000 cotxes diaris. Afegeix que la xarxa viària de l'illa s'estabilitza per primera vegada en anys.
1: La imatge central està dedicada a la Gastrovia Sindicat, com ha rebatejat a aquest popular carrer de Palma, que deixa enrere, diu, els negocis de moda i ara la majoria són de menjar. Sí que menciona la final del Mundial, tot i que en petit, per anunciar les pantalles gegants ubicades arreu de l'illa per seguir el partit. També que els científics mallorquins Lluís Morell i Toni Salià han rebut nou finançament per la lluita contra el càncer.
0: Portada tapaïda de Menorca Diari amb tres temes de primera plana. El titular en gros diu que els hotelers tenen de baixa fins a un 15% dels seus treballadors a l'estiu i que el sindicat UGT apunta càrregues laborals excessives.
1: Just davall veiem un instant de la celebració de Sant Martí que anticipa la marató de festes patronals a punt d'esclatar en aquesta illa perquè la festa ja no s'atura, diu el rotatiu. A la secció d'esports, fotografia d'alguns aficionats argentins que es preparen per viure el gran partit d'avui vespre i de talla que l'illa compta amb una gran comunitat d'aquesta nacionalitat.
0: Tot llest a Eivissa per a la gran final del Mundial, és un dels titulars del periòdico d'Eivissa. Tot i que el central va d'urbanisme, diu, propietaris de terrenys de roca llisa demanen triplicar la indemnització fixada pels jutjats per la desclassificació.
1: També llegim que l'IB Salut no reforçarà la seguretat en els centres de salut després de l'agressió de Sant Antoni a diversos sanitaris. La imatge de portada és de l'associació Tribu d'Estrelles, que organitza un taller per elaborar bressols que ajudin el dol dels pares que han perdut un fill.
0: Imatge molt més bucòlica a Diari d'Eivissa que mostra l'expresident Mariano Rajoy passejant per la vorera de Platja d'en Bossa a la sortida de sol, aprofitant la visita a l'illa.
1: En turisme exposa que les empreses de xàrter nàutic viuen una temporada molt dolenta i que l'antic pavelló militar d'Eivissa es convertirà en un centre museogràfic.
0: Els diaris de tirada nacional han fet una aposta clara pel futbol, alguns amb portada completa dedicada al Mundial. De fet, per exemple, El País avui amb una portada que crida bé l'atenció perquè està completament tenyida de vermell i només hi llegim l'expressió A per la segona, amb una clara al·legoria a la selecció espanyola.
1: També l'ABC fa referència a l'anterior títol aconseguit per l'equip d'Espanya. De fet, la portada és de la celebració aixecant la Copa de 2010 i diu ganes de repetir. La Vanguardia li dedica mitja plana amb el titular Lamine Yamal i Leo Messi. El nen i el mite disputen una final històrica i els veiem en dos en una doble fotografia, cadascun vestint la camiseta de la seva selecció. També ofereix una entrevista a Félix Bolaños, ministre de Presidència i Justícia, amb la frase «El Consell General del Poder Judicial ha de saber que defensar l'indefensable perjudica la justícia». Finalment, El Mundo, que es desmarca una mica d'aquesta tendència, sí que fa menció del Mundial amb una entrevista a Pedro Porro, que és jugador revelació d'aquesta edició, però l'acompanyen altres quatre titulars. El central és una entrevista a Emiliano García Page, president de Castella i la Manxa, que declara que el model de finançament autonòmic com un atemptat greu contra la igualtat.
0: Així hem repassat les portades d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic. Són les 8:35, arriba Toni Tenerife amb tota l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva en aquest diumenge de 9 de juliol del 2026 a Ivetà Ràdio. I deim la dada avui perquè, sense cap dubte, és un dia per assenyalar, ja que estem a la compta enrere de la final de la Copa del Món, que juga a partir de 9 del vespre a Nova Jersey, Espanya i Argentina. I en dos noms propis que seran, sense cap dubte, protagonistes principals d'aquesta final. Leo Messi, per part d'Argentina, i Lamine Yamal, esperant que així siga, per part del combinat espanyol. Un fet que els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, tenen ben present. Ells expliquen com ho faran per controlar les excepcions d'un i d'altre. De la Fuente parla de Messi.
1: ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que estar prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Lío.
0: I pel que fa Scaloni, aplica l'humor per deixar ben clar el respecte que li té cap al futbolista de Rocafonda.
2: No, sería bueno que nos encerraran en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, es un patrimonio del fútbol. Ese chico tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar, y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol, que va a dar demasiada alegría a España. Esperemos que el domingo no.
0: Els futbolistes a la prèvia es van mostrar molt mesurats a les seves declaracions. El porter Dibu Martínez, un clàssic de dir la seva, va valorar molt el paper d'Espanya a la Copa del Món.
3: Tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro entrenador. No es solo Lamine, sino tienen un gran grupo. Trabajan mucho por el equipo. Y la verdad es una gran selección. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas, pero nosotros obviamente tenemos nuestras armas y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo.
0: I pel que fa al capità d'Espanya, Rodri, ho té molt clar. Les finals es juguen per guanyar-les.
4: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder, y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo.
0: I recordem el que pensen Scaloni i el seu homòleg espanyol de la Fuente respecte a la finalíssima d'avui.
5: Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes, a través de la pelota, los dos, con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón, y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota, y en eso, bueno, es verdad que somos similares.
1: Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, finalista de, perdón, la finalísima, finalista del campeonato del mundo, no creo que lo haya hecho nadie en la historia, vamos, por favor, y además dirigidos por un amigo mío. És admiración, admiración y más admiración.
0: L'eslovès Lago Vincic serà l'encarregat d'arbitrar la final que jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Per cert, ahir es va jugar el tercer i quart joc entre França i Anglaterra al Hard Rock Stadium Miami. Al final, triomf de l'11 del mes que ha discutit Thomas Tuchel per un espectacular 4-6 amb 3 gols de Bukayo Saka per part anglesa i 2 de Kylian Mbappé pels francesos, el que el converteix en el màxim golejador del campionat, amb permís del que faci avui Leo Messi. Recordar que la final també es viu a les Balears. Els principals indres on es celebrarà seran, per una banda, Palma, on s'han habilitat 2 punts de trobades, on fustarà pels seguidors d'Espanya, i el pàrquing de Somos pels aficionats d'Argentina. A Manacor, per exemple, està habilitat un punt de trobada a la plaça Ramon Llull. A Menorca tindran les seves fansons a la plaça de l'Esplanada, Mou, i a la plaça del Poble de Lalló, i a Sant Lluís, al Pla de Sa Creu, entre d'altres, i a Eivissa, A la plaça Espanya Sant Eulali i a Vila a la plaça Antoni Albert i Nieto. Mentre que a Formentera, la plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier serà el punt neuràlgic on es trobaran els aficionats que vulguin seguir aquesta final. Un event que també cobrirà el directe Tibetà Ràdio des de les 8:30 del vespre a Esports 3 en joc.
6: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
7: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camiseta.
6: I a Esports 3 en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
7: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
6: A IB3 Ràdio.
0: Continuem amb futbol, en aquest cas amb l'actualitat del Real Mallorca, amb un nom propi, el de Malti Valjean, que també es queda. Ahir, amb el mateix sistema emprat amb el migcampista Pablo Torre, el central eslovac deixa clar en el clip de promoció de la campanya de Boramens que continua.
8: Se puede renovar online hasta mañana. Yo ya lo he hecho.
0: Un Martín Valjean que ahir va participar en el primer test de pretemporada a Son Bibiloni, que va acabar amb triomf per 4-1 del primer equip davant el filial, el que no hi era a Samu Costa, amb un peu i mig fora del Mallorca, ja que negocia la seva incorporació a l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. A segona federació, la penya esportiva Sant Eulali s'està moguent molt ràpid pel que fa al capítol d'entrades i sortides. Fins ara, els de Ramiro González han renovat. Avui, futbolistes del passat exercici no han renovat a nou i només han fitxat a 4 jugadors. Sentim a la darrera incorporació. Juan Silva, provinent de la gimnàstica segoviana, a les xarxes socials del club.
9: Estic molt feliç de unir-me a esta gran familia, a este club y nada, con ganas de llegar a la isla para disfrutar de un gran año con todos vosotros.
0: L'Atlètic València ja treballa des del passat dilluns sota les ordres d'Òscar Troya. Pujar de forma directa a primera federació és l'objectiu prioritari del col·lectiu blanquiblau. Parla un dels renovats, Rubén Bové.
10: El objetivo es lo de siempre, lo que llevo diciendo hace 2 años, prefiero no decirlo, pero bueno, yo creo que la tercera va la vencida.
0: I pel que fa al Poblense, que ja suma 11 altes i 8 renovacions, arranca la pretemporada demà dilluns 20 de juliol, amb Julián Robles com a nou tècnic del conjunt poble. L'Illes Balears Palma Futsal recupera a Carlos Gómez després de 3 temporades de cessió a l'Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Aquesta ala esquerrà de 24 anys que es caracteritza pel seu dinamisme i capacitat golejadora reforçarà el primer equip de l'Illa després d'acabar de fer-se com a jugador important a la primera divisió. El sentim molt content per tornar a Palma.
11: Cuando eres joven no ves igual las cosas que cuando ya vas sumando años de experiencia y creo que he madurado bastante y... Y bueno, al final jugar minutos me ha ayudado a asentarme en la categoría.
0: Parlant de voler, Conecta Voler Manacor continua reforçant el seu equip. El darrer fitxatge, el del receptor brasiler Pedro Pereira Aladín, que s'afegeix al del també receptor argentí Juliano Turcito, dels col·locadors Juan Manuel Giuletti i Estefan Tiel, el central Ruslan Sustauskas i l'oposat Diego Kunda. 6 reforços que treballaran sota les ordres del jove tècnic argentí, 29 anys, Juan Méndez, que agafa el relleu del també argentí Alexis González. Maria Antònia Perelló és la presidenta del Vòlei Manacor.
12: El llistó que ens ha deixat Alexis González és molt alt, però sabem que no hi ha res impossible i en l'entrenador nou que ve nosaltres també hi apostem molt i sabem que jugadors que s'hi ha apostat i que hi estan fent feina també ens pot donar qualque sorpresa i estan molt il·lusionats per la nova temporada també.
0: Per altra banda, fins a 5 jugadors representaran les Illes Balears a les seleccions absolutes de voleibol, la mallorquina Marga Pizà i la menorquina Is Victory i participarem en la selecció de l'europeu Volei entre el 21 d'agost i el 6 de setembre. I pel que fa a la salut masculina, Miqui Fornàs, que enguany ha fitxat pel Guaguas, el receptor sollerit Jordi Ramon i Marc Alomà del Coret de Balemanacó participaran al Joc Mediterrani, que es disputen també a finals del mes d'agost. I tanquem, acabam amb el Tour de França, amb una nova exhibició de Tadej Pogacar, que confirma que té la victòria de les seves mans en una jornada vibrant, en quatre ports de muntanya, protagonitzada per una escapada multitudinària i de gran nivell. Pogacar, de nou, va demostrar que és el millor. En la general, de fet, distancia a Vingegaard en 4 minuts i mig. L'espanyol Joan Ayuso, que és cinquè, està ja a 5'33 del mallot groc de la Ronda Gana. Amb aquest punt de ciclisme el deixem fins aquí als esports.
13: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
14: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
15: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
16: Podem gravar, idò.
17: Dale play.
16: Raúl Valls, com estàs?
17: Molt bé, Joan Mimàs.
16: Aquí fent un programa...
17: La gran vida.
16: Passen tantes coses.
17: Cada dissabte i cada diumenge.
16: A partir de les 9.
17: Duals a les 9.
16: No, i no t'obram.
17: Aquí, a IB3 Ràdio.
18: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
17: Saps què t'ho vull dir?
16: Sí.
18: En Juan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
19: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
18: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
20: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
21: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
18: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
13: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
22: Vuit i 50 minuts, seguim amb més notícies. Si no hi ha cap acord d'última hora, demà dilluns començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia. Els representants dels treballadors i de l'empresa Soia 2010, depenent de l'Ajuntament, es tornaran a reunir demà a les 9 en un darrer intent d'evitar l'aturada. Tot i això, les posicions continuen molt allunyades després que la mediació de divendres passat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació acabés sense acord. Els treballadors rebutgen les condicions plantejades per la direcció de l'empresa municipal durant la negociació del conveni col·lectiu i reclamen millores laborals.
23: Segons els seus representants, un dels principals punts de conflicte és la reducció del complement dels festius. També demanen un protocol d'actuació davant les altes temperatures. Escoltant Carlos Ortega, que és president del comitè d'empresa, i Juan José del Teso, que és responsable dels serveis de la comunitat d'UGT.
24: Empezamos a hacer el nuevo convenio hace 2 años aproximadamente y lo hemos tenido que luchar paso a paso porque cada vez nos han puesto trabas, impedimentos.
25: Simplemente estamos reivindicando que ante una alerta roja los trabajadores tengan derecho y una pauta sencilla y clara de no trabajar, y aún así estamos encontrándonos con pegas en este aspecto. O sea que, aunque vamos a afrontar la mediación con optimismo, la realidad y el escenario es muy complicado.
23: Si no hi ha entesa, la reunió prèvia de demà de matí, la vaga del servei començarà dilluns a les 10 del vespre.
22: I de la reivindicació laboral passam a un altre tema, també laboral, però amb un enfocament totalment diferent, i és que després de 69 anys, l'administració número 2 d'Eivissa canvia de mans. Han estat tres dones, padrina, mare i filla, que han gestionat el negoci, i ara l'agafa una quarta dona, també eivissenca, en Estefania. Una història que ens conta Ivonne Aranyó.
1: L'administració es va obrir el 1957. La van posar el nom de la mare d'Anna Cristina Molina i l'any 1992 va passar a les seves mans.
2: És una administració regentada per dones i, bueno, a partir d'ara la regentarà una altra dona.
1: És un dels pocs negocis que obre tot l'any a la Marina, un barri que Anna Cristina ha vist evolucionar.
2: Quan jo era petita, pues, això no era peatonal, era un carrer. Tots els veïns ens coneixíem. Ara no hi ha la mateixa unió que hi havia antes. Antes per allò era molt més autèntic.
1: Han donat un primer premi de Nadal i dos cinquens i recorda amb especial efecte el sorteig del turista.
2: És el 1977 que es va fer sorteig del turista i, a més, es va fer sorteig aquí a Eivissa i va donar la casualitat que es va donar el primer premi.
1: Ara ha passat de ser administradora a ser clienta i passa el llegat familiar en Estefania Escandell.
2: És que va ser trobar-nos, conèixer-nos i bueno, va ser ja, bueno, és una amistat per sempre.
3: La primera impressió va ser molt bona. En seguida vàrem tenir connexió, ens vàrem dur molt bé i em va dar moltíssima confiança.
1: La il·lusió d'en Estefania és donar un gran premi aquest Nadal.
3: Arribant aquest Nadal i d'algun gran premi en algú. Que continuem abraçant els negocis antics d'aquí, de tota Eivissa, però en aquest cas de la zona de la Marina, per poder continuar cuidant-los i mantenguent-los, que s'estan perdent molts.
1: Una administració que ha adoptat el nom la diosa d'Eivissa en honor a la deessa Tanit, la deessa de la fortuna.
22: Més coses quan són les 8:53. Queden 24 dies per l'eclipsi i aquesta setmana el govern ha publicat els punts d'observació. D'aquests, molts seran el Pla de Mallorca. Alguns ajuntaments, com el d'Algaida, ja es preparen per a l'esdeveniment.
23: L'Ajuntament Algaidí ha habilitat punts d'observació. Un d'ells és el camp de futbol de Pina. Amb un aforament aproximat de 5.000 persones, s'espera que aquest petit nucli de 800 habitants s'ompli de curiosos.
4: En el meu germà i el meu home no ho sé, però en la meva filla també supos que vendrem aquí a l'Oreró.
5: Segurament posaran un aparcament, perquè si no és impossible.
7: Va bé. Mira, encara no he pensat on anar a veure el dom.
23: Un altre punt d'aquest mateix municipi serà el camp de futbol Algaidí, amb una capacitat per 6.000 persones.
26: És que creo que no lo voy a ver, no lo había pensado.
27: 6.000 són moltes persones, eh?
28: Se va a llenar toda de gente, no podrás aparcar.
23: Davant la gran afluència de gent que s'espera, el consistori haurà de reforçar els efectius policials. Margarida Fullana, que és la batllessa d'Algaida, ho exposa.
29: Deixaran entrar fins a un cert punt. Quan hi hagi l'aforament complet, la gent no podrà entrar. Han demanat suport a delegació de govern, a tràfic. Està clar que els efectius que tenim ara mateix en el municipi, la policia local, són insuficients.
23: A uns quilòmetres d'Algaida, en aquest cas a Porreres, el govern havia habilitat la ronda del poble com a punt d'observació, però, segons l'Ajuntament, no podrà ser perquè l'ombra del Puig de Randa no permetrà veure l'eclipsi.
22: Un moment que també crida l'atenció de molts és la posta de sol. El far de cavalleria és un dels punts més triats a Menorca. És per això que l'Ajuntament d'Es Mercadal torna a regular-hi aquest estiu l'accés. El dispositiu estarà actiu fins al 15 de setembre. Carles Marquès.
30: Cada capvespre, centenars de persones arriben al far de cavalleria per veure la posta de sol, una afluència que any rere any provoca retencions i vehicles estacionats als vorals de la carretera. Sentim el vigilant del far i tot seguit alguns turistes.
31: Aquí cabe 50 cotxes, más no puede porque no cabe. I carretera muy estrecha.
32: Avui és el segon dia que estem aquí a Menorca i és la primera posta de sol que veurem.
33: Una manera de llegar, pues evidentemente no es una autopista, pero es adecuada.
30: Per evitar aquesta situació, des del 1 de juliol, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha activat de nou el servei d'informadors i controladors.

0: Milers de persones varen participar ahir a l'Orgullosament Inca, festival reivindicatiu en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, que ha complert, per cert, 10 anys. La rua, que va partir a les 6:30 del quarter general Luque, va desfilar pels principals carrers de la ciutat fins a l'Ajuntament. No va faltar, per suposat, la música, Marta Sánchez, com a nom destacat, en un ambient totalment festiu, al mateix temps que reivindicatiu.
1: I no ens ha estat l'única celebració, hem de dir, milers de persones també han participat al Pride Barcelona 2026 per reivindicar totes les realitats. La marxa ha recorregut al centre de la ciutat per reclamar llibertat i igualtat de drets del col·lectiu i han col·laborat 70 organitzacions i empreses i 500 voluntaris d'arreu del món.

0: I fa 16 anys que Manacor ha recuperat l'antic esplendor de les festes patronals, les festes de Sant Jaume, unes celebracions que s'allargaran fins dia 25 de juliol i que van començar divendres passat amb la tradicional sortida de la Mulassa, que va tornar a omplir els carrers de música i festa en la tradicional cercavila.
1: Manacor es troba immers en un programa que manté algunes de les cites més emblemàtiques, com són el replet de joies o les corregudes del cos. Enguany, a més, les festes tornen a comptar amb en Jaumet i na Jaumeta, estrenats l'any passat amb l'objectiu d'acostar la celebració als més joves amb aquest caparrots. Escoltam Guillem Barceló, impulsor d'en Jaumet i na Jaumeta, i Joan Sansó, que és president de l'Obreria de Sant Jaume.
2: I vam introduir aquestes imatges i aquestes llanes de festa, un poc més per la part dels joves, que potser faltava un petit apartat per més joves.
3: I enguany encara ha anat a més en les músiques i els balls.
1: La música, com dèiem, també serà molt present. Destaquen cites com el concert de Sant Jaume amb la veu de Maria Antònia Gomila, acompanyada de l'orgue per Bàrbara Duran, i també les rebel·les dels dies 24 i 25. Llupi.

L'arannà durà el cant redoblat i la tradició musical pitiusa avui a Palma. El duet presentarà l'espectacle Turmerí en el marc del programa Cançons de la Mediterrània. El concert serà gratuït i començarà a les 9:30 del vespre a Ses Voltes.

0: Han tocat les 9. Bon dia. Repassam les principals notícies. Continua l'arribada a les illes d'embarcacions irregulars. Les dues darreres, ahir capvespre, a Cabrera, amb 28 persones a bord.
1: Van ser localitzats per Salvament Marítim i Guàrdia Civil a 45 milles al sud-oest de l'illa, quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre, segons informa Delegació de Govern. Així, el recompte d'aquest cap de setmana suma un total de 7 barques detectades a l'arxipèlag amb un total de 171 persones.
0: Avui les temperatures màximes baixen una mica, tot i que les Pitiüses i gairebé tota Mallorca entraran a les 12 del migdia en avís groc. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en les hores centrals del dia.
1: Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè s'ha activat des de primera hora del dia l'avís groc per Rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mar pot oscil·lar fins a 80 centímetres. Per tant, precaució, vorera de la mar també en els ports d'aquesta illa.
0: La sensació de calor també fa a la mar que ja ha assolit la temperatura màxima d'enguany. En concret, ha arribat als 27,6 graus, quan encara queda molt estiu per davant.
1: Els experts alerten que aquestes altes temperatures poden afectar els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i també l'activitat pesquera. En moltes espècies pateixen estrès tèrmic, es desplacen cercant aigües més fresques o veuen alterats els seus cicles naturals. Ho exposa Raquel Baquer.

0: Bàsiques, coordinadora de l'informe Mà Balear.
1: També arriben espècies de fora, al·lòctones, que si troben la temperatura, les condicions ambientals adequades, poden establir-se a les nostres costes, desplaçant-se a les poblacions i a les espècies locals.
0: L'única solució, apunten els experts, és continuar lluitant contra el canvi climàtic.
2: Cal afegir que es manté el nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca i també el municipi menorquí de Sant Lluís. Es tracta de l'alerta foc 4, que suposa perill extrem i, per tant, no es pot fer cap tipus de crema.
0: Així, se suspenen les autoritzacions emeses. A la resta de l'arxipèlag, el risc és moderat, que és el nivell groc, i suposa que cal autorització per fer cremes a més de 50 metres de terreny forestal. Podeu consultar quin és l'avís en el vostre municipi a la web del Servei de Gestió Forestal del Govern.
2: I a la península continuen actius diversos incendis de gran mida. El focus que més preocupa és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja és el pitjor incendi registrat enguany a Espanya. Les flames han calcinat prop de 16.000 hectàrees i, tot i que l'evolució és positiva i l'avanç del foc s'ha alentit, l'incendi continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat.
3: Porque el problema del incendio de hoy es que eran muchos focos a la vez. Entonces ellos no pueden estar en todos los sitios a la vez. Hay muchas hectáreas quemadas que con el calor vuelven a prender.
0: És una de les voluntàries que està atenent a les més de 1.000 persones evacuades de casa seva en aquesta regió. Han d'afegir que a la Mierla, a la Serra de Guadalajara, el foc ha arrasat ja a prop de 9.000 hectàrees, suposa gairebé el 90% del parc natural de la Serra Nord. A més, s'ha ampliat el desallotjament fins als 16 municipis, suposa que més de 700 persones han deixat casa seva pel perill de les flames. Segons el govern de Castella-La Manxa, encara és lluny d'estar controlat.
2: I un darrer punt de l'exterior, el govern de Kènia ha confirmat un incident de ciberseguretat que ha afectat la web oficial de la presidència.
0: A la pàgina s'han publicat missatges contra el president William Ruto i l'exigència d'un rescat en criptomonedes per valor de 280.000 euros per evitar la suposada publicació d'informació sensible de l'executiu. Mentre ha durat aquest incident, segons han informat les autoritats del país africà, la web ha quedat restringida i sense accés com a mesura de precaució i com marca el protocol. Han afegit que, de moment, no hi ha evidència d'accés no autoritzat a dades sensibles, pèrdua d'informació o bé filtració de cap informació.
2: 9:04, comença la gran vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts a la ràdio pública de les Illes Balears. Quan són les 9 i 5 minuts, en bon diumenge, ja sabeu, un diumenge diferent. No se parla de res més. Si sortiu en el carrer, ja notareu, veureu que, jo que sé, per exemple, l'Ajuntament de Palma, si passeu per davant de la plaça de les Tortugues, hi ha camions, hi ha, jo que sé, estan mirant temes de seguretat, perquè ja hi haurà una festassa. A diferents indrets de les Illes Balears, de la mateixa manera. Nosaltres ho comentam, no?, que el CUDI fan festa, ho celebren d'una manera diferent. Han posat una fanson també a Son Moix. I bé, jo no sé vosaltres si estàu preparats per viure un dia així, si vos agrada el futbol, si és necessari, tot això. I clar, jo li vull demanar a en Raül, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estàu?
1: No sé per què he tardat un minut a saludar-te.
2: No sé, jo dic que ja m'he donat compte. Però
1: són conscient.
2: Ja s'aturarà?
1: Sí, són conscient.
2: Jo m'és igual.
1: Vull dir, ara li diré, perquè jo
2: mateix he dit... Fins a les 10.
1: Sí, exacte.
2: No, però aquí estem. I com tu deies, estem a les dies. El partit d'Espanya contra Argentina, o Argentina contra Espanya, però han passat més coses a les Balears, hi ha molt més truis i bueno, venim d'una nit de rebel·les, de truis, de festes arreu de les nostres illes. També xerrarem de l'actualitat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas el partit d'avui vespre, i quan tu deies el CUDI, són les festes de Sant Jaume, farem una passejada per les festes de Sant Jaume del CUDI, però, clar, han modificat la programació per mos del partit d'avui vespre.
1: Clar. I doncs, sí, festes de Santa Maria, no? Són les festes patronals de Santa Margalida, Santa Maria i Animàlia. Mira, ja fan un programa nou aquí a IB3 Televisió.
2: Animalades.
1: Animalades? Animàlia.
2: No sé, te deman.
1: Fan animalades, no. Ah. Però, sí, un programa d'animalets, que això mos agrada molt. Ja sabeu que els animals, si no teniu un cat, teniu un moix, i tenim un nou programa a IB3 Televisió, també en parlarem.
2: Sabeu allò d'estruis que fan els animals, no? De com s'han de cuidar, de veterinari, de les històries personals, per dir-ho d'alguna manera, de cada animal, i d'allò.
1: Així mateix. I de... Clar, avui serà un dia molt llarg.
2: Però t'has deixat una cosa importantíssima.
1: Vinga, camp.
2: Com que? És a dir, jo avui m'he aixecat amb la il·lusió de venir a fer aquest programa per un punt molt important.
1: També tindrem un cocteler, però no és això.
2: No.
1: A veure.
2: És pronòstic.
1: Ai, és que tindrem una bruixeta.
2: Clar, és a dir, nosaltres tiram de...
1: Tindrem una bruixeta, és vera.
2: Ciència.
1: Sí.
2: Bé, d'essència no, tot el contrari. Però de podes paranormals, per sabre, memes, que perquè jo volia provar en el meu cas de posar-li un poval amb la bandera d'Espanya.
1: Amb menjar un costat i l'altre, o seient pobrets.
2: Saps què fa? Me tomes dos povals, vull dir.
1: Això sí que són animalades.
2: Però podíem provar amb un pop, el pop aquell.
1: També.
2: Però nosaltres no, nosaltres ho tindrem un vident, no?
1: És que nosaltres volem parlar avui de forma seriosa amb un antropòleg, a veure què passa, no?, més enllà del futbol, no?, perquè vivim la societat, no?, això de forma tan intensa, però, clar, després hi ha la part mística. Hi ha gent que hi creu, amb aquestes, no sé, digue-li misticisme, bobotes, cadascú, això és molt personal, com cadascú que cregui en el que vulgui.
2: Exacte.
1: Jo crec més en la part de la ciència, però no està de més, un dia com avui, un tema banal, com deia un que deia, el futbol és el més important de les coses que no interessen a ningú, alguna cosa així, no?
2: Sí,
1: o que no són importants.
2: I després de tot això, de saber si guanyen o no guanyen, o qui, o com s'aposta, la porra que nosaltres facem, m'anirem a la fanzone.
1: De Son Moix, perquè ja els argentins tenen un bon tinglador muntat.
2: Però perquè m'ho faran una recepta, també, no?
1: Sí,
2: no serà un assado, no me diguis.
1: No serà un assado. Mem, és veure que nosaltres fem una recepta cada setmana en un restaurant i tal, i allà tindran la seva fanson de beure, menjar, i amb aquesta excusa de que s'organitzen, s'ajunten, i els argentins ja sabeu que fan assados, no crec que facin un assado, però mos contaran que fan...
2: Coses més rares s'han vist.
1: Xerrarem amb l'espeaker. L'espeaker d'Argentina que organitza tot això.
2: Molt bé, vingui, no?
1: Res, que si voleu fer la vostra porra, ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: Avui de les 9:10, començam.

0: Idò, sí, avui és un dia on milers de persones ompliran places, carrers, hi haurà abraçades entre desconeguts, gent que troba una bandera, se posa una camiseta que no la durà mai més.
1: Tens camiseta?
0: No la tenc, no la detenc, i l'he de cercar. No sé si me la deixaran.
1: Però se ve, diguéssim.
0: No, és que no n'he tenguda mai.
1: Ah,
0: no n'he tenguda mai. I la veritat és que en vull tenir una, i no sé com m'he de posar algo vermell, no sé si he de passar de tot.
1: És que una camiseta vermella és feia.
0: Jo he quedat a un bar, amb amics.
1: Una blanca,
0: jo
1: ja
0: me menjaré un kebab, miraré el partit.
1: Un kebab?
0: Sí, i quasi que me donarà igual. No, Norbert, jo vaig amb Espanya, però que no me llevarà la son. Jo demà...
1: Demà comen vacances.
0: A veure, puc fer tard.
1: Avui pot fer tard.
0: Puc fer tard.
1: No? I les camisetes del rei, la reina, la Leonor i Sofia eren bones? Demana.
0: Eren bones. Sí? La blanca és molt guapa, per cert.
1: Però eren bones?
0: Idò, per entendre tot aquest remenat i aquest fenomen, aquesta, des d'una manera, una perspectiva més àmplia, volen conversar amb en Marc Morell. Ell és antropòleg. Ell mos ajudarà a analitzar per què hi ha aquestes explosions d'alegria, què mos passa, no?, aquesta alegria col·lectiva. Perquè quan jugam dèiem, han guanyat, no?, han guanyat ells, nosaltres no, però perquè ho feim nostre, no? I de totes aquestes qüestions, parlam amb en Marc Morell, doctor de la Universitat de Barcelona, i és mestre, és professor, antropòleg social, i actualment treballa com a professor, com dèiem, és professor associat a la Universitat de les Illes Balears. Marc, molt bon dia, com estàs? A quin remenar que tenim?
2: Bon dia, veig que ho teniu tot ben preparat, sí.
1: Ha quedat sostat?
0: Sí. Aquest home no t'ha dit.
2: La veritat tot... és que sí.
1: No, ja ho sé, ja.
0: És que
2: bueno, sí. per la meva banda estic celebrant, també, perquè som mig britànic i amb aquest Mundial he estat anant amb Anglaterra i mirau, ahir vos van donar un partit ben interessant, no?
1: Ah, molt bé.
0: Sense tàctica, sense res, era per... Jo li vaig dir un company per WhatsApp, això pareix un partit a la Salle, quan jugàvem nosaltres, sense defensa, i la gent ho va disfrutar molt.
1: Aquí passaren alts, ho haurem passat molt bé, també, que hi ha molt
0: sí,
1: de britànics.
0: Sí, exacte.
2: Bueno, britànics n'hi ha molt de tipus i moltes
0: sí,
2: castes,
0: també. Marc, a lo millor podem començar per aquí, per lo més fàcil, no? Perquè una victòria esportiva es converteix en una emoció compartida. Què mos està passant en aquesta societat?
2: Bé, jo crec que tot parteix de la construcció d'aquesta emoció, no? No és una cosa que de cop i volta perquè hi hagi un partit de futbol tothom ara hagi de festejar, no? Aquí hi ha dècades i dècades de construcció estatal, amb els esports com a pivot, i això a través dels mitjans de comunicació, a través també de les mateixes famílies intergeneracionalment, duent els lots a partits, etc., han construït aquest esport com si fos una cosa més enllà de l'esport en si, també. Mm. Això per un costat, i la gent ho celebra. I la gent, com deies, els temps de festes ara, festes patronals a pobles i ciutats, això és una festa, també. És una altra manera, també, de crear festa. I jo crec que això és el que tira la gent. De totes maneres, aquests projectes són uns projectes que van més enllà del que pugui celebrar la gent a peu de carrer, també, clar. Si me permeteu...
0: Sí, clar.
2: Bé, digues.
0: No, perquè si no te canviaré el millor.
2: Havia de ser argentí, precisament, però hi ha un antropòleg argentí que va traspassar recentment, Eduardo Archetti, que va ser professor a la Universitat d'Oslo, Noruega, que va escriure un llibre que precisament se deia Futbol, Polo i el Tango a l'Argentina. Mm. I a través d'aquí el que ell mirava d'explicar era què era la construcció nacional d'Argentina, i el futbol era una part d'ella. Però no només una construcció nacional d'Argentina a través del futbol, que per cert és un esport anglès, que se va importar a Argentina i a d'altres indrets, i els immigrants europeus d'Argentina se'l fan seu, no?
0: Sí.
2: Sinó també, ell ho veia, masculinitats. Volguem o no, és una cosa bastant masculina, tot i que vegem a dones celebrant, etc. Bé, el futbol ja va d'això, també. I ell deia que no se tractava només d'una masculinitat hegemònica, se representaven diverses masculinitats en el que era el ventall d'identitats en el futbol a Argentina. I al final aquí és un codi moral, càntics que funcionen com a ritual i que exalten les virtuts de l'home, com el valor, la virilitat, avui en dia diríem capacitat d'estratègia, lo millor, etc.
0: Sí, i el futbol té aquest poder, aquesta força, podríem dir esport, però no, és que no passa amb altres esports, no? Perquè el futbol és capaç de generar aquest sentiment de pertenença. tan intens de nostre, el que jo comentava de hem guanyat.
2: Sí, jo no crec que sigui intrínsec del futbol, com deia abans. Crec que aquest ha estat l'esport elegit per poder posar totes aquestes coses. Com qualsevol gran celebració pública, pensem ara, jo que sé, amb els gladiadors mateixos, damunt l'arena, etc. Pues això se va anar construint i després va anar desapareguent, no? Tot i que puguin quedar supervivències, com ara sigui els braus, no? els toros, això mateix.
0: Sí.
2: Per tant, hi ha hagut altres coses, altres activitats que han anat substituint això com a gran festa, i el futbol és ella, està aquí. I després són els continguts que se li posen, és fàcil. Mm. Un gran negoci. Basta veure el que s'endurà cadascú d'aquests jugadors avui vespre de l'equip finalista o no finalista, també. Han pogut veure també com el mateix programa de lo que ha estat l'esdeveniment esportiu ha canviat, amb unes aturades i unes pauses que s'han convertit també en font de negoci per publicistes. De fet, avui tindran mitja hora entre les dues parts del partit també, que corresponen a això.
0: Correcte, amplien aquest descans amb un espectacle, i això fa que canvia molt el que hem vist fins ara, no? El que coneixíem, 15 minuts de descans i s'ha acabat. Hi ha l'espectacle per davant del futbol.
2: Se fa en pla americà, clar.
0: Exacte.
2: Però això implica publicitat, això implica grans actors que juguen també aquí. I després tenim el futbol convertint-se en reflexe de les projeccions de construcció estatal que hi pugui haver. Ara mateix, xerrant d'Argentina, tenim tot aquest revival de les Malvines, el conflicte precisament amb el Regne Unit, que ha estat sortint, molt polític. Tenim un Trump que va intervenir, va llevar una targeta a un jugador a la seva manera per afavorir els Estats Units. Tenim un expresident espanyol xerrant de la selecció francesa i de la seva composició en base a raça. Tot això són projectes de construcció nacional que responen a diverses coses. O fins i tot les virtuts que se'n diu a les pel manco les televisions públiques que he estat seguint, de La Roja, sí. Representant la diversitat de l'Estat, etc, com si fossin unes grans virtuts. Per tant, encara que siguin positiu o negatiu, sempre hi ha unes projeccions de la societat cap aquí. Això és independentment de la tècnica del joc i de l'esport en si, que, òbviament, és una altra qüestió.
0: Marc, te volia demanar per si influència de les xarxes. Jo, el meu algoritme només m'atreu coses del Mundial, segurament perquè he començat a veure coses del Mundial i només m'atreu... Si no veig res més ara mateix... Aquestes xarxes socials amplifiquen aquest sentiment de comunitat, són exagerades, el que veiem és el reflexe de la societat, o és un joc en el que nosaltres estem immersos aquest dia? Com funciona?
2: Jo crec que és un pot de tot. Jo, a diferència de tu, no he estat en xarxes seguint això, he estat veient els partits, no tots, però gairebé tots, els que he pogut veure, però les xarxes socials sempre entes que són com un reflexe, bé, un pont de comunicació, però també un reflexe d'aquelles passions, i també s'igniten amb algoritmes i també es creen aquestes passions a través de xarxes. Però, òbviament, hi ha un reforçament. Hi haurà molt de memes, supòs, bé, tot això circula.
0: Sí.
2: És la manera que tenim ara de comunicar-nos. Fa 30 anys hagués estat d'una altra manera, però ho haguéssim fet també.
1: I llavors també és intel·ligència artificial, perquè si tu ara li demanes en el xat que pensa, ella et diu que entre 50 i 55% probabilitats, Espanya quedarà 2, Argentina 1, després de 90 minuts de partit. És a dir, aniran a pròrroga. Clar, tot això ell ho fa cercant-se informació a través de canals d'apostes, opinions, vull dir... Clar, això...
0: Resultats d'altres finals.
1: Sí.
2: Però jo utilitzaria un altre IA, la intel·ligència antropològica, i la podeu aplicar a vosaltres mateixos també. Si mos diu això, la intel·ligència artificial, basta haver vist els partits que ha jugat Argentina, per exemple, per veure que els gols han vengut sempre a darrer minut o just després. Per tant, no cal tampoc haver de recórrer a l'IA per veure això. Basta haver seguit el Mundial i els partits, clar.
0: És cert. I després hi ha diferències, no?, a l'hora de viure tot aquest moment. De què depèn? De l'edat, del context cultural, del territori? Com ho vivim? Perquè no és el mateix. Jo veig nins de 20 anys que diuen Argentina no és nadie i tal. Aquests nins no han vist un Mundial en la seva vida, no se'n recorden. Clar, jo el primer Mundial que me'n recordo és d'Itàlia 90, Mèxic 86, quasi res. I diria que Itàlia 90. De fet, vaig fer l'àlbum aquest famós d'aquesta marca que treuen cada any. I aquests joves han viscut un pas d'estens, que potser li van contar, no? Li van contar quan tenien 4 anyets que Espanya ja havia estat campiona del món. Però després hi ha Argentina, per exemple, que pareix que se mengen tot el món, però els que havien estat també 30 i pico anys sense guanyar res des del 86. Per tant, això depèn una mica el que hagi viscut cada un. Com ho viu la gent? Depèn de l'edat, depèn del territori. Argentina se veu més intensament que Espanya, i tot i que són molt futbolers, però és que allò d'Argentina s'ha exagerat. De què depèn, bueno, l'intensitat?
2: La visibilitat que pugui tenir un país en el Mundial correspon molt també a les passions que aquest esport pugui tenir en el país. Narketi, que vos deia abans, aquell antropòleg argentí xerrant del futbol argentina, sí, ja deia que això va donar a Argentina una visibilitat mundial i també a d'altres seleccions llatinoamericanes per competir d'igual a igual i d'existir en l'escenari global, ja que no ho podien fer a través d'altres mitjans, per exemple. Mm. I la gent hi participa per diverses coses, intergeneracional, o maneres de diferents generacions de viure-ho, clar que sí. Jo mateix vaig tenir també el meu àlbum i encara tenc aquí davant el llibre del 82, del Mundial 82, que se va celebrar a Espanya, figura't. El vivint tots diferents. Jo recordo odiar el futbol d'infant. Jo era massaia a la banqueta, no sortia, no entenia l'esport en aquest sentit, m'agradaven més els llibres. Vaig odiar, com jo, ho veu molta de gent, també, m'imagino, no? Per tant, moltes vegades ho he vist també com una cosa imposada. Hi ha altra gent que potser pues, ho celebra i ho va veure perquè van companys. Una bona etapa de la meva vida, els partits de futbol que anava a veure al bar amb amics, era per trobar-me amb amics també. Per tant, són espais de socialització, són excuses, no només és futbol en si, entenc que és una cosa molt diversa. N'hi haurà que només ho veuen purament per la qüestió tècnica del futbol. I en aquest sentit crec que avui tindrem un
0: clar
2: partit.
0: I per anar acabant, vull que escoltis aquest àudio. Dura 36 segonets. És un senyor que diu que no veuràs futbol, perquè sempre en feim enquestes de carrer, ho han demanat, i diu que no veuràs futbol. M'he trobat un parell. Clar, vull que m'analitzis així breument una mica que fa aquesta gent que no vol veure futbol, però se veu influenciat, no?, per tot l'entorn i tot el que està passant en aquesta societat. Anem a escoltar-lo. No miraràs el futbol, no, perquè no t'agrada.
3: No.
0: I què faràs?
3: Pues probablement... Quan estiré reiant el jardí d'aquí meva, o prenguent la fresca o un tombón o una gandula que nostra...
0: Però, clar, estaràs regant les plantetes, jardí, i escoltaràs crits. Això segur.
3: Sí. Això sí.
0: No t'assustis, que no te vingui de nou.
3: No, en absolut.
0: I si fas una passatgedeta, no vais fins a la font de les tortugues, perquè ja també després hi haurà gent.
3: Ja per començar ja no anirem a Palma. Perquè nosaltres no.
0: On sireu?
3: Nosaltres vivim en Ciutat d'allà.
0: I és tranquil?
3: Bastant tranquil.
0: Bastant tranquil. Hi ha gent que aconseguirà viure en el búnquer, aquest senyor regarà el jardí.
1: Mira,
0: i ja està.
1: Molt bé, què farà?
0: Què t'ha parat, Marc, això, aquesta gent que intentarà no estar pendent del futbol?
2: Bé, se desavantaran d'una manera o una altra, però tots són lliures de fer el que vulguin.
0: Se poden aïllar, ho deia per això, no? O sigui, ho poden aconseguir un dia com avui?
2: Sí, jo crec que hi ha gent que ho podrà aconseguir. Jo mateix, si volgués, també ho aconseguiria. Però mira, me fa ganes de veure-lo i també m'apuntaré a la festa.
0: Molt bé, Marc. Idò, gràcies per estar amb nosaltres de bon dematí, en bon diumenge aquí a la Gran Vida. En aquest cas, tu sí que també veuràs el partit. Crec que és una cosa que passa cada 4 anys. Va més enllà de si t'agrada el futbol o no, no? És un aconteixement esportiu, el que uns Jocs Olímpics o no sé, una Eurocopa. Són moments puntuals. O com un que li agradi a Eurovisió i el vulgui veure, també.
2: Això és una altra.
0: Això és una altra, sí, sí. Que també aquí d'això en podem parlar també un dia. I doncs, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Que guanyis millor. Jo vull que guanyi Espanya, evidentment, i cadascú que s'aprengui futbol a la seva manera, no?
2: Clar que sí, a vosaltres. Moltes gràcies per comptar amb les antropòlogues de les illes.
0: Gràcies, Marc. Una ferrada.
2: Adéu i salut.
4: Me tracé un buen plan y quedé con amigos para ir al Mundial, para verlos ganar, darle fuerza a mi equipo para que no deje nunca de luchar.

0: Vinga, continuem a la Gran Vídia. Ja sabeu, són les 9 i 25 minuts d'aquest diumenge. Un diumenge diferent, perquè avui, com dèiem, tota l'actualitat se centra en aquest partit, aquesta gran final del Mundial entre Espanya i Argentina.
1: Quina nirviada, quina nirviada.
0: Eh? Bueno, idò, nosaltres anem fins al Cudi, perquè allà, tot i que està visquent les festes de Sant Jaume, la celebració dels seus patró i les seves festes tradicionals, avui viuran d'una manera diferent d'aquesta final del Mundial. La selecció espanyola, ja sabeu, protagonista, veurem tota aquesta gent que hi va, també el Cudi, municipi turístic, per tant, hi ha molta gent de tots els països del món que estiuetgen en aquesta ciutat mallorquina, però han preparat una bona festa. Allà han preparat una bona festa perquè no només es pot despartir amb una pantalla gegant, sinó que hi ha un poc més. Per això anem a connectar amb el Cudi, amb n'Àngela Amé, regidora de Fires i Festes, i com jo dic, Fires, Festes i tot, i molt de remenats, que tots els pobles els passa. Àngela, bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bueno, Àngela, conteu-mos, ja no vos bastava les festes del patró, sinó que, a més, arriba la final del Mundial, no?
2: Efectivament, el que passa que nosaltres teníem les festes preparades antes de sobre la classificació d'Espanya. I juntament amb la regidora d'Esports, la Verònica, varen pensar algo en de fer. I nosaltres teníem l'hora baixa i varen dir, bueno, pues, farem un matxembrat i un grup d'aquí del CUDI local, el Red Bellis, després aturaran, donarem pas amb una pantalla per a veure el partit de futbol, i després seguirà l'altre grup local, Val Nou. I varen trobar que era una bona opció i així ho varen fer.
0: Bueno, conta-m'ho-vos, perquè en aquest cas tothom que vengui al CUDI serà en el passeig Pere Ventallol. És a dir, a quina hora comences tu, aquesta hora baixa que teníeu preparada per Sant Jaume?
2: Bé, nosaltres la volíem començar a través de circumstàncies normals, a través de les 8, però començarà un poquet abans, damunt les 7 i mitja, avui menys quart, més que res perquè Red Bellis pugui tocar, perquè a les 9 han d'aturar.
0: Segur? Segur que han d'aturar.
1: Si no l'aturaran.
2: Efectivament. Esperem així, esperem un poquet abans.
0: Molt bé.
2: I després la festa.
0: Clar. A més, heu posat això que és una pantalla gegant, no?, que heu posat allà, una pantalla LED d'aquestes coses.
2: És una pantalla gegant de LEDs que anirà en escarafal i, bé, que el passeig de Pere Ventallol té una petita inclinació, el que fa que es pugui veure de tots els punts del passeig.
0: Ah, molt bé, molt bé. És a dir, que la visibilitat de la pantalla està assegurada, no hi ha ningú que hagi de passar pena, i, escolta, no sé jo, abans ho xerràvem amb en Joan Mi, aquí a Ciutat han posat les dues zones, la zona d'Argentina, la zona d'Espanya. Hi ha molts argentins al CUDI?
2: Sí que n'hi ha. Sí, el que passa és que nosaltres no ens vam plantejar posar dues pantalles, o sigui, per nosaltres
0: tots junts no, i en bona harmonia, no és vera?
2: Efectivament, és un partit de futbol, jo sé les passions que desperta, però jo sé que hi hagi un respecte.
1: Molt ben dit.
2: Guanyi, segur que guanyi Espanya, òbviament, però que hi hagi un respecte.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: A veure, això de fer parts i parts i dues pantalles separats com si fos una batalla, no, és la societat que mira un partit, ja està, a partir d'aquí, respecte
0: clar,
1: i cadascú.
0: Vull dir, en el final...
1: Com ha de ser?
0: No, i te diré més, no sé jo si a Argentina hi haurà fans 11 d'Espanya perquè només ho veien els espanyols, vull dir, entenc que no, que tothom veu Argentina i vol...
1: Saps
0: què t'ho dic? La mateixa zona, la mateixa pantalla. És aquí que som un poquet així molt mirats. La qüestió, que avui el CUDI, després, com tu deies, després de si guanya com si perd, esperen que sigui que guanya, hi haurà un dels vostres grups mítics, Val Nou.
2: El nou, efectivament. Però una cosa que te volia comentar, que és curiós, les passions que desperten, que nosaltres tenim l'avinguda de Pedro Mas i Reims, l'avinguda turística per excel·lència, I l'altre dia, la nostra bellesa hi va fer una volta i em diu, Àngela, lo curiós és que tots els anglesos van en camisetes espanyoles.
0: Ah, mira, va bé, va bé.
1: Normal, és que
0: per una vegada...
1: Ho van passar pillos a semifinal. Crec que són més espanyols que ara que mai.
0: Clar.
2: Sí, sí. De fet, camisetes espanyoles al codi s'han exaurides.
0: Clar. Clar, sí. això és que, clar, i més, jo és veritat que he vist molt d'estranger en sa camiseta espanyola, de souvenir, no? Sí. Però vull dir que, vol dir que no només venen fins aquí, sinó que diuen, bueno, ja que no m'arriben nosaltres, el manco, no? Sí. Anem amb Espanya. I doncs ja va bé, ja m'ho va bé. Res, i doncs, a partir de les 7, més o manco, 7 i mitja, el Cudi, vos hi esperen, per gaudir d'aquesta final d'Espanya contra Argentina, la final del Mundial, en el passeig Pere Ventanyol, i primer hi haurà grup musical, després el partit, la mitja part, que també hi ha tot un show preparat per mi que en Shakira.
1: Sí, hi ha com a 20 o 25 minuts avui, no 15.
0: I després, per acabar i celebrar la victòria d'Espanya, un dels grups mítics del Cudi, que és Valnou, que, bueno, que té una gira d'estiu que no atura, però avui seran en el seu poble. Idò, Àngela May, moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és diversió. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. La gran vida.

0: No us penseu que hem entrat a un spa, ni hem entrat a que me'l facin un massatge. Això continua sent La Gran Vida, 9:37, ràdio en directe, aquí la ràdio pública de les Illes Balears, i nosaltres, Raül, ara mos posem serios.
1: Quan m'ho posis molt de temps, em dormiré amb aquesta musiqueta.
0: Ai, mem, volen saber qui guanyarà el Mundial. I han dit
1: que farà... I
0: ningú mos ho diu. Ningú mos ho diu. És que no ho sabrem. No ho sabrem fins a les 11.
1: Però tu on has telefonat, Joan, mi?
0: Jo no sé on...
1: On has telefonat,
0: No sé on he telefonat, però... conec una persona...
1: Sí?
0: Que mos dirà avui qui serà el guanyador de la final del Mundial entre Espanya i Argentina. O el manco una persona que ho demanarà. I en base en això, ho sabrem.
1: Val.
0: Què t'apareix?
1: Una monada.
0: Ah, perquè hi ha gent que vol saber què passarà.
1: Ten com a por i tot.
0: En Margalida Cifra, en el control tècnic, vol saber què passarà. En Luis Menéndez també. En Julio Bastida, que està allà esperant...
1: Julio Bastida,
0: per,
1: ja està escrivint els titulars.
0: Vol saber qui guanyarà el Mundial. Ho vol saber, en Julio. Raül i jo també ho volen saber. Lini, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal? Com estàu?
0: Molt bé, beníssim.
1: Estorats. Lini.
0: Estorats. Perquè... duim una setmana que no dormim. Hi ha gent que està ara... Què feim? Tu ho notes, això, a l'ambient, no?, entre la gent, que la gent vol saber coses.
2: Sí, vol saber.
0: I no sé si tu ja t'ho han demanat, si no, o si ho has mirat.
2: Bueno, jo fa dos dies ho vam mirar, ¿vale? I me segueix sortint igual, o sea... Jo...
0: Ai, alerta, o sigui, bueno. Bones, bones.
2: Sí. Nena. Bueno, jo te dic el que me diuen les cartes, eh? Jo no sé. Sí.
0: Tu li has demanat les cartes, molt bé.
1: Lini, tu ets...
2: Jo li he demanat les cartes.
1: Tu ets futuròloga o com se diu això, tarotista?
2: Tarotista. Sí, jo soc tarotista.
1: Això, perfecte, sí. Molt bé. Exacte. Les cartes d'esterot t'han dit un resultat.
2: Exacte, sí. Molt jo bé. Des dels 15 anys tinc les cartes i, bueno...
1: Tira-les bé, reina, tira-les bé, men, si donen el que toca. Men.
2: Bueno, mira, aquí les cartes, lo que a mi me diuen és que serà un partit molt lluitat, ¿vale? Lo que jo vos tenc que dir és que realment és que guanyaran són els de fora, o sea, els argentinos, vamos.
1: Oh, Déu meu.
2: Sí, o sea, és que me surt així.
1: I quina carta te surt, reina? Te surt el Leo Messi? Qui te surt en aquesta carta? Què te surt?
2: Jo... El gran problema que no són de futbol, ja. Entonces no te puc dir exactament els jugadors,
1: val.
2: No te puc dir. Lo que sí que te puc dir...
1: Sí?
2: I no per ofendre...
1: No, clar.
2: En res. Bueno, a mi el que me diu que, diguem, aquest equip no tindria que estar a on està. ¿Vale?
1: Quin? Espanya o Argentina, o sea, però? Argentina.
2: Argentina. Ah. No tindria que estar aquí.
1: Val.
2: ¿Vale? I serà com... I te dic així, tal qual me diu. Que serà com un partit comprat.
1: Tampoc me ve de nou,
2: això,
1: vull dir.
2: Això és el que a mi me diu, ¿vale? Perquè ja, diguem, la posició en què està, ja ha estat comprat i serà un partit seguidament comprat.
1: No me ve
2: això
1: de nou.
2: Això és el que me diu.
0: Perjudicaran a la selecció espanyola en decisions arbitrals?
2: Sí.
1: Això és en Trump, que s'ha dit amb Milei, i ara no vol donar la copa...
2: I te dic, jo no entenc res de futbol, no...
0: Jo m'havia il·lusionat, perquè quan t'havies dit guanyaran els de fora, sense dir l'equipo, he dit, guanyaran només espanyols, perquè hi ha tants argentins que jo ja me sent com de fora. Però no.
2: No. És que, a part, que és algo, és una decisió ja feta. És algo que
1: te surt
2: ja,
1: que això ja està fet.
0: O sigui, que ha de guanyar Argentina per decreto ley que Messi s'ha de retirar com a campió del món, bicampió, i s'ha acabat.
2: Sí, hi ha un home que ja, diguem, ha de complir amb això i, bueno, ja. O sea, que sí, que un home de fora, diguem, acaba, com tu has dit, la seva carrera.
1: Tu has dit que això ho havies tirat fa un parell de dies.
0: Sí.
1: No, és veritat.
0: Te poden demanar que ho facis ara?
2: Sí, sí, no, no, sí, és que els d'aquest de tirar...
1: Ah, Jesús Sant Pau, t'ha sortit el mateix.
0: Que... Ben, remena sí, bé, per favor.
1: Oh, no, jo era per si havia una petita il·lusió.
2: Els de tirar d'una altra... Jo... els de tirar d'una altra manera.
1: Vinga,
2: vale?
1: Vinga.
2: A veure, vinga. No, anem a veure.
0: Tireu tot, avui, va.
1: No ho veig clar.
2: A por todas.
0: No, perquè jo a vegades...
2: No, jo és que tenia il·lusió de que me sortissin d'una altra manera, però és que no. M'han sortit exactament les mateixes cartes.
1: En Trump i en Milei s'han posat d'acord. Ho vaig venir. Pues no mordon...
0: Per 4 euros que li demanaven a en Sánchez. Mira que era fàcil.
2: Ah. Sí, sí. Mira, farem una cosa. Vosaltres, mereix, de su en estrès, digueu-me un munt.
0: És d'estrès.
2: Vale. Esquerra o dreta?
1: Esquerra.
2: Vale. Ara heu dit el que me surt. Bueno, aquí me surt l'equilibri, vale? O sea, l'equilibri. No. Vol dir que estarà equilibrat, o sea, serà un partit luchat, o sea, lluitat.
1: Claro.
2: Aquí me surt algo ràpid. I en força, o sigui, així serà el partit. Molt actiu, vale?
0: Uh-huh. Argentins repartint estopa, ja ho veig.
2: Mira, ja la primera carta me diu algo estrangero, o sigui...
1: Quina carta!
2: Jo t'ho dic, perquè me surt... És que és la primera carta.
1: No, i
2: perquè és algo que ja està predestinado.
1: Bé...
2: I me diu que és algo a su favor. I mira, me surt la mort i me surt la enfermedad. És que és algo que ja està...
1: Ai, Lini, Lini, has de canviar les cartes, no?
2: Sí.
1: No són bones.
2: Por justícia divina. O sea, que és que això...
0: Per decret, ja... sí, com que ja està...
1: Justícia divina, i això és en Trump, això és en Trump, que ell posa ordre allà on vol. Ai, Déu meu.
2: I me diu com a per aquest senyor, o sea, és com a que està comprat per perquè aquest senyor se retiri.
1: Val.
2: Com a con gràcia.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo
1: sí,
2: te
1: sí,
2: dic
1: sí,
2: que sí. Dosa que és Messi, que me dius tu.
1: Clar, a Messi,
2: vale?
1: A Messi, Messi.
2: Bé, casa,
1: Lini,
2: bueno.
1: Te dic una cosa. Tu ara saps que molt està escoltant molta gent arreu de ses illes. Com hagis encertat de dalt a baix... Que el partit sí. L'han comprat.
0: Que hi haurà injustícies.
1: Que hi haurà injustícies. Que Messi, no sé, que tot aquest remenat... jo t'hauria de tornar a telefonar la setmana que ve, perquè t'haurem de fer, no sé, qualque cosa.
2: I és que, a part, és que me segueix dient...
1: Sí?
2: ¿Vale? El equipo extranjero. O sea, és que no me xerra per res d'Espanya.
1: No, no, no. Aquestes cartes, ja t'he dit jo, aquestes cartes... No... No m'agraden, no m'agraden.
0: A més, si són jo que vaig a sopar un turc i això...
2: No, no, no, i és no. Por destino, no. Perquè a part me diu que és por destino,
0: no.
2: Vale? I nosaltres sortim abans de tot, eh?
1: I de res, Lini...
2: No sap greu.
0: Que haurem de tornar a xerrar.
1: M'ho has donat un disgust, ara.
0: M'ho has donat un disgust. Jo espero que t'hagis equivocat de dalt a baix, que no vagi bé.
2: Ho has
1: llegit vosaltres, les cartes,
2: eh?
1: Sí, sí, això és vera.
0: No, si ara és la culpa nostra, que no guanyem el Mundial.
1: Lini, moltes gràcies,
0: moltes gràcies, sí.
2: Que va, a vosaltres?
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
0: Una ferrada molt grossa.
2: Vinga, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
3: Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
1: Aquest moment surrealista.
0: Idò, això serà el Còmodos. L'escoltarem a partir de les 10. Ara faim una petita aturada per la publicitat i tot d'una, Julio Bastida, a veure què mos du, a veure què ha passat en el món aquí a les Balears, perquè també han passat coses i grosses. Vinga, un anunci... Julio Bastida, i ja sabeu que a partir de les 10, el Còmodos.
3: IB3 Ràdio és diversitat.

0: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
5: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
5: I a les postres en joc, vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
6: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
5: A IB3 Ràdio.
0: Fins a les 12, escolta la gran vida.
7: I doncs sí, amb en Julio Bastida arribarem a les 10 del matí i ell és delegat d'Hoquei Diario a les Balears. Sempre mos du temes d'actualitat. Bon dia, Julio. Has quedat estorat, eh?
8: Bon dia a tots. He quedat estorat és poc, eh? O sigui, jo crec que...
7: Te veia fent gestos aquí, darrere la peixera.
8: Estorat és...
9: Així com ha entrat, ha dit, jo crec que m'he equivocat de programa.
8: I de emissora.
9: Sí. No passa res.
8: No, la veritat és que he de dir una cosa, que és que no a mi aquesta tarotista...
9: Nalini,
8: he de dir una cosa. Si guanya Espanya, aquesta dona de sortida de les illes ha d'agafar el barco i ha de partir.
9: Oh,
8: i, a més, les cartes les pot vendre per Guanapop, perquè s'ha carregat bé.
7: Jo que estic cercant cromos de panini... Bé, és igual.
8: De panini? Faig col·lecció?
7: Sí, la faig. Sí, perquè va dir... Sí, faig col·lecció de l'àlbum del Mundial, perquè enguany, com que és el Mundial amb més equipos, vaig dir, el faré. I resulta que si guanya Espanya, pues, més valor tindrà.
9: Jo sé que fan reunions i coses d'aquestes d'intercanvi.
7: He d'anar. Volien anar a una escola, però era molt raro, en 46 anys anant a la porta d'escola.
9: És un poc friqui, no? Sí.
8: Com a mi, no és per res, però...
9: No està bé.
8: Per favor.
7: Enguany, no després vull... d'Itàlia 90, he volgut fer.
8: Juanmi, perdona. No vull que t'ofenguis, eh? No. Però ja tenim una edat,
9: No està bé.
8: Edat per tot, eh?
7: Hi ha una teoria, hi ha gent que diu que no se poden dur camisetes d'equips de futbol si tens més de 10 anys. Hi ha gent que ho pensa.
8: Sí, però un dia del Mundial i tal, tothom du la camiseta d'Espanya. Hi ha fibra per ser camiseta d'Espanya.
7: Però l'àlbum està molt bé, coneixes els jugadors.
8: Per cert, he passat ara mateix per Son Fusteret.
7: Sí.
8: Mare meva, com està de decorat i la fanzona aquesta, si era espectacular. Ho fas a l'Ajuntament de Palma, allà s'esperen entre 20 i 25.000 persones, avui allà a Son Fusteret, a partir de les 6, i m'han dit que espectacular, hi ha banderes per tot, pantalles gegants... Allà hi anirem.
7: Ja que n'han xerrat qualque vegada, i a Son Banya com deu estar?
8: Jo crec que també farà...
9: Ells són bons de 40.
8: Jo crec que a Son Banya hi haurà més banderes que a Son Fusteret.
7: Sí,
8: el que passa és que ara ens han tomat, aquests darrers dies, ha hagut una altra operació, i ells han tomat de vets 6 barraques. O sigui que... T'han passat puta.
7: Ai... anem en temes d'actualitat, temes que han passat aquesta setmana. Un de molt desagradable. Detingut a lladre que va agredir a 16 batle del CUDI, en Mateu Salort, durant un robatori en el seu domicili.
8: Sí, hem de dir que Mateu Salort és un batle, va ser un ex-batle del CUDI i té 95 anys. 95 anys, se diu aviat, eh? Li van entrar a casa seva, que està de vora Samurada, a Cudi Centre, li van accedir a casa seva, li van robar el rellotge, la cadena, dos bes que teníem efectiu, i li van donar una pallissa. El més curiós d'aquest cas és que en Mateu Salort va ser ell el que va sortir a demanar ajuda, anava en sa cara, el rostre ensangrentat, va anar a demanar ajuda, i tot d'una que va arribar a la policia local, que van ser els primers a arribar, els hi va dir qui era. És aquest. És aquest. És un tipo drogodependent del poble mallorquí, amb 8 ginatges mallorquins, i tot d'una ho van detenir, la policia local, saben qui és, un tio xungó d'aquest, de tota sa vida, de que per droga mataria sa mare, i ho van detenir, ho van dur en el jutjat de Dinca, i el jutge va declarar l'ingrés en presó preventiva sense fiança per aquest tipus. Va recuperar el que havia robat, però això és el de menys, perquè, evidentment, en Mateu Salort, que és una persona molt estimada en el poble...
7: Com està?
8: Bé, bé, de salut, bé.
7: És gran.
8: Però, evidentment, evidentment també psicològicament va quedar molt tocat, perquè els cops, com deia ell mateix, hi ha cops que fan més mal que els que te donen, sinó els que dus per de dins.
7: Tanta sort que se recuperi poc a poc del tot. Un altre tema, dues activistes que han estat detingudes perquè se'ls havia relacionat amb un manual de Caleborroca contra el turisme de Mallorca, i varen atacar, per lo vist, immobiliàries. És així?
8: Correcte. Jo m'agradaria aquí separar el que és el tema polític, que jo aquí no m'ho vull ficar en política, perquè això s'està utilitzant des del punt de vista d'escaire polític, i jo crec que judicialment i policialment és una cosa, i la política després que cadascú fa sí, lo que vulgui, encara que en aquest cas va relacionat. Aquí la Guàrdia Civil va rebre denúncies per part d'unes immobiliàries que estan a Santa Maria del Camí, en el que una d'elles, concretament, també està a una façana, un edifici, que és un bé d'interès cultural. Per tant, està protegit. Li varen fer danys per valor de més de 5.000 euros, 5.000 euros, en els mostradors, a les portes, i també en aquesta façana protegida, que a més s'haurà de demanar permís en el Consell de Mallorca perquè t'autoritzin una altra vegada, i per aquest motiu anaven encaputxades aquestes persones, eren 4 o 5, tothom encaputxats, i hi ha diverses càmeres. Una d'elles és una de les immobiliàries, que sembla que no tenia permís per estar tan enfocada cap al carrer, i ara serà sancionada, i una altra, per que és de serveis ferroviaris, que està per tren, i tota aquesta gent, pues, ara han estat les dues principals detingudes, les van endur a disposició judicials, i el jutge la va deixar en llibertat en càrrec. Fi de la història. Aquí mos quedam, i que cadascú faci després els temes polítics, el que sigui. Nosaltres comptam la part jurídica i policial.
7: I una dona d'uns 70 anys que va ser evacuada pels bombers de Mallorca per un incendi. Resulta que aquesta senyora tenia Diògenes, no? O sigui, té la síndrome de Diògenes.
8: Tema complicat, perquè això va succeir fa un dia en el carrer Major de Juntmajor. Només te diré, Raül i Juanmi, que van estar 3 dies els bombers per apagar foc. 3 dies. Se diu aviat, eh?
9: Clar, perquè allò fa de combustió,
7: no? 3 dies, ja me diràs.
8: Síndrome de Diògenes, una casa antiga... El primer que va passar a les primeres hores, el sòtil i la coberta se van enfonsar, va col·lapsar. Els bombers no s'atrevien a entrar, perquè, evidentment, quan ja t'ha col·lapsat el sòtil i t'ha col·lapsat el que és la coberta, impossible accedir, sinó has de sofocar, has de tirar aigua des de fora, gran càrrega de foc, també una paret mitjanera que hi havia en sa veïnada de vora, també va passar per ull, va caure...

0: no estàs bé, no estàs correctament i que ets un perill públic per a les persones. En aquest cas, sí que la vida de les persones dels veïnats corria perill, fixa-t'hi, no poden accedir a casa seva i ara estaran, jo crec que dies i dies, sense poder accedir ni elles ni els veïnats en aquesta vivenda perquè va col·lapsar tot.
1: Anem amb una darrera notícia, perquè ens quedem sense temps. Jo d'això... És que és increïble. Identificats una desena de menors implicats a una agressió a una nina a la porta de l'institut d'un institut de Palma. Més desagradable impossible, aquesta notícia. Com està aquest tema?
0: Bé, hem de dir que tenim poc temps, però m'agradaria explicar-ho bé. No és un fet aïllat. Per això està preocupant tant a la Conselleria de Salut com també a la Fiscalia de Menors. No és un fet aïllat. S'han registrat 3-4 incidents molt semblants en un mes. I a les portes de col·legi. O patis, o també jardins, o patis de zones de Palma. Això preocupa molt perquè els hi graven, queden, i sobretot són els lotes. O sigui, no estem xerrant dels nins, xerrant dels lotes, que queden per pegar-se i ho graven. Un grup de gent grava aquestes imatges i s'apeguen. I el que crida més atenció en els investigadors és que tots són els lotes. O sigui, això deu ser una febre, una moda d'internet, que s'ha posat ara un repte d'internet, i això és el que s'està preocupant. Perquè hi ha una, la que va passar a Son Oliva, que va quedar inconscient. O sigui, li van donar tal pallissa que va quedar en terra inconscient. I després, tot l'altre, són imatges que són molt fortes. Nosaltres a l'Hockey Balear hem publicat algunes, però pixelades, evidentment. I preocupa molt a la Policia Nacional, que ja s'ha fet càrrec i ja té un munter de gent, més de 12 persones identificades. Ja s'ha donat pas a la Fiscalia de Menors, que s'ha fet càrrec i prendrà mesures en els darrers dies.
1: Molt bé, Julio, moltíssimes gràcies. Avui veuràs el partit?
0: Allà, a Son Fuster, me'n vaig a veure amb 25.000 persones.
2: Se'n va en el bon trull.
1: Vinga, destruï.
0: A 25.000 persones.
1: Avui vas amb una mica... Ara vas blau.
2: Oh? Sí, ara sí. Ara vam per jardina. Ara vas per compensar...
0: Per no. És per camuflar.
2: No, perquè ha sentit la línia i ha dit ja està.
1: Vinga, que tornem a les 10:05, que ara bullet i horari. Tornem de seguida. Gràcies, Julio.
0: Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. Detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefents i alcohol amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual. La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven amb dos implicats, que circulava de forma erràtica, i van arrestar a l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues i perquè el cotxe no comptava tampoc amb assegurança. Va ser en aquell moment quan l'adolescent va confessar els fets als agents. I també la Guàrdia Civil ha detingut dos integrants d'una organització criminal especialitzada en robatoris en habitatges de luxe a Mallorca. L'operació ha permès esclarir més de 22 casos amb un perjudici econòmic ocasionat que s'estima superior als 2 milions d'euros i ha permès desarticular una organització criminal d'origen albanès. Els agents varen practicar registres en habitatges situats a Cala Major, a Palma i a Santa Eugènia. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha condecorat a 6.000 rescatistes del país sud-americà, així com unitats canines, per la seva feina en el rescat de supervivents del doble terratrèmol el passat 24 de juny. Els ha encoratjat a estar orgulloses dels seus uniformes i de l'esperit humà i el treball en equip que ha permès salvar milers de vides, es calcula que més de 6.000, entre els enderrocs dels edificis.
4: Sabemos que su impacto fue devastador, pero no tengo la menor duda que la actuación de ustedes salvó vidas. Y así lo cuentan, así lo sabemos. Cientos, miles de vidas salvaron ustedes. Todos los organismos articulados bajo un solo mando. Y fue lo que se creó apenas horas después del duplete sísmico.
3: Aquests terratrèmols, recordem, van afectar la zona nord de Veneçuela, especialment l'estat de La Guaira, pròxim a Caracas. Ha deixat més de 5.000 morts i 16.700 ferits, d'acord amb l'últim balanç oficial publicat fa unes hores. Ara, ha afegit la presidenta, la feina se centra en la reconstrucció de la zona de

0: Estada i en atendre a les més de 21.000 persones que continuen en campaments temporals perquè han perdut casa seva. Precisament per ajudar els veneçolans damnificats, ja és de camí al país el primer carregament de productes recollits en les accions solidàries a Mallorca. Es tracta de material mèdic per reforçar l'atenció primària de salut i prevenir l'alt risc de malalties infeccioses. Ho explica Edison Morillo, que és el president de l'associació Ben Balears, que plega els veneçolans residents a les illes.
1: Ya no estamos recibiendo porque estamos buscando gestionar para hacer llegar esto. Lo primero que salió, el primer cargamento que salió fue de insumos y de ayuda pediátrica. Y ahora lo que estamos dejando para los últimos han sido lo que pesa más, tanto la comida como la ropa, que ocupa mucho volumen.
0: Com a gest de germanor, avui se celebra una pregària en memòria de les víctimes i les seves famílies a la parròquia de la Immaculada Concepció de la barriada palmesana de Son Sardina, que va ser, de fet, un dels punts de recollida d'aquest material solidari que ha superat les 5 tones. Serà a les 11:30 i presidida per mossèn Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. El president d'Hongria, Tamás Szulyok, ha signat aquest dissabte la reforma constitucional que implica la fi del seu mandat aquest mateix dilluns. Amb tot, considerada aquesta mesura un greu i vergonyós exemple històric d'abús del poder polític.
2: Az egyik ilyen biztos pillér, az ezer éves alapokon nyugvó.
0: Diu que després d'una curada consideració de les seves responsabilitats legals i de la consciència, compleix amb la seva obligació de conformar la llei fonamental. Ara la presidenta del Parlament assumirà de manera interina les funcions presidencials. És tot, més notícies al butlletí de les 11. Ara continua la Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: Molt bé, les 10 i 5 minuts. Continuem aquí a la Gran Vida, la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül, encara dues horotes més de programa i encara no han donat cap pista ni han dit res d'aquesta entrevista que tindrem a partir de les 11. Però serà amb un cocteler jove que
1: va guanyar... És d'un poble que estan de festa i tenen dos patrons.
0: Molt bé, i parlarem de cocteleria.
1: Una patrona i un patró.
0: Parlarem de cocteleria i prepararem també un còctel, jo què sé, podrem demanar un còctel així especial del pas mundial o d'estiu, sense alcohol, una cosa així.
1: Molt bé.
0: I doncs parlarem amb ell perquè és una persona jove, preparada, interessant i que fa molta feina i a més té projectes nous.
1: Això serà a les 11.
0: Però encara mos queda ara una horeta més de programa abans de tot això i hem d'anar en el comú d'ús.
1: Què has demanat?
0: I doncs mira, avui hem demanat directament què fareu avui vespre a partir de les 9 del vespre. O sigui, directament jo no he demanat per futbol, jo he demanat què fareu diumenge a les 9 del vespre. Això ho varen demanar divendres, varen sortir al carrer per demanar-ho i això va ser la pregunta. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, si voleu dir la vostra, si voleu dir qualsevol cosa.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I ara sí, anem a veure què diu la gent de la final del Mundial, si la veurà, si no la veurà, si li interessa, no li interessa, com sempre, en el Còmodus.
2: Còmodus, Juan Mimas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Ara, veig a tele.
1: Sí, la ruleta suerte.
0: Ah, molt bé. A les 9 del vespre la fan?
1: No, la tinc gravada.
0: I després un pot de prova tendre, sal i oli.
2: I ja està.
0: És un bon pomodo.
2: Amb oli i formatge.
0: Un cosina de sobrassat, un cap de camaiot, un botifarró, ja ho.
3: Vinga.
0: Que gràcies.
2: Bon dia, gràcies.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Adéu. No miraré futbol.
0: És que jo m'han dit.
2: Doncs les festes patronals i feim un pamboli solidari i bueno, som unes 150 persones, de moment.
0: I allà no posaran una pantalla i aquestes coses?
4: De moment, no. S'estia...
0: Estranya.
2: No, perquè la gent ja té els seus llocs per anar a veure el futbol, saps? Es va...
0: 150 persones vol dir 150 famílies que no el miraran.
4: Però bueno, no sabem si vendran. Ah. Has comprat el tiquet. Però no sabem si vendran.
2: Sí.
4: Se suposa que sí.
0: Jo sou 10.
4: o 50.
0: Sobraràs pan boli.
4: Sí.
0: Podreu dur. I de, no tothom està malalt, entre cometes, per veure una final d'un Mundial. És cada 4 anys, i justament també ha arribat a Espanya.
2: Sí, bueno, és beníssim, però jo no m'agrada el futbol.
0: No t'agrada el futbol de cap de les maneres?
2: Espanya, però...
0: Encara que siguis Mundial, no us preocupa?
2: Bueno, que guanyi Espanya, però no... És igual, no veuré-ho.
0: Com aneu d'argentins, a establiments?
4: No hi ha gaire. No n'hi ha d'aquí.
0: Això t'ho penses tu? N'hi ha de baixes rodes del cotxe d'aquell?
2: N'hi ha qualcun.
4: N'hi ha qualcun, però que jo conozqui... No n'hi ha molts. No n'hi ha gaire.
0: I d'on pamboli? De cada un bon un pamboli. Com ha de ser? No m'ha visualitzat que pamboli.
4: Bé, un bon prevetendre, domàtica bona, pa moreno i un bon oli.
0: Coneixes gent que estigui així desconnectada del món?
5: Igual, no sé si m'entens. Jo sí, per exemple, la dona em diu o està veient qualque cosa que li agrada a ella, pues...
0: O sigui, pot ser que en el minut 20 ella vulgui veure una pel·li, te canvia de canal, no protestaràs?
5: No protesto.
0: Firmes.
5: Sí.
0: Cosa que...
5: Home, m'agrada, si puc, però entenc que... Bueno, no és una prioritat, però jo...
0: Però sense final d'un Mundial, que Mundials, si sumes la quantitat de Mundials que poden veure durant la nostra vida, no són molts, perquè és cada 4 anys. En el pròxim...
5: I a mi ja me'n queden pocs, perquè...
0: El pròxim serà Espanya, 2030...
5: No el veuré, jo estic en 73 sí, però, anys.
0: Quinto de mon pare, esperen que sí. Del 53.
5: Ojalà em pugui veure.
0: Del
5: 53.
0: Del 53. Res, que puguis veure més Mundials.
5: Molt bé, gràcies.
0: Si no, una pel·li d'Indios i Vaqueros, el que te deixi sa dona.
5: Molt bé, gràcies.
2: No, jo no tengo intenciones de ver el partido. Trabajo.
0: ¿Trabajas? ¿Dónde trabajas?
2: En el Illetas.
0: En Illetas, en un hotel, en los balnearios. ¿Te vas a meter en tu oasis de trabajo, de tranquilidad?
2: Exacto.
0: No es fácil. Estoy buscando gente que precisamente no vaya a ver el fútbol.
2: No voy a ir a ver.
0: Hay más vida, ¿no? Más allá.
2: Hay vida.
0: Ahora estoy contigo. Y claro, además es un balneario.
2: A tope en la cocina.
0: Estará lleno de ingleses.
2: De alemanes, de ingleses y con reserva que estamos a tope.
0: Ingleses con depresión.
2: También.
0: Pero gente que pasa de todo.
2: A divertir y a centrarse y a comer una buena paella, a comer algo bueno y hecho por nosotros.
0: Muy bien. ¿No miraràs el futbol? No. ¿Perquè no t'agrada?
6: No.
0: ¿Y qué faràs?
6: Pues probablement... Quan tu estiré rellant el jardí de que meva, o prenguent la fresca o un tombón o una gandula que nostra.
0: Però clar, estaràs regant les plantetes, jardí i escoltaràs crits. Això segur.
6: Sí. Això sí.
0: No t'assustis, que no te vingui de nou.
6: No, en absolut.
0: I si fas una passejadeta, no vais fins a la font de les tortugues, perquè ja també després
6: no,
0: hi haurà gent.
6: Ja per començar ja no anirem a Palma. Perquè nosaltres no
0: on sireu?
6: Nosaltres vivim en Escat d'allà.
0: I és tranquil?
6: Bastant tranquil.
0: ¿Vais a comprar la camiseta de la selección española?
7: También, claro que sí, hijo.
8: Yo la tengo remendada, hijo, de tan desgastada que la tengo.
0: No tiene estrellas, pero esta es la antigua, no tiene estrella.
8: Sí, ahora vamos a por la segunda. En la segunda nos encargamos.
0: I tens veïnats argentins?
9: Sí. Ara ja n'hem topat un, que m'ha demanat si feia compte anar a missa. Sí, li dic per vosaltres, per la pena que passareu.
0: He trobat un argentí i el primer que m'ha dit, respeten los rangos, i li dic, què farà a les 9? Me diu, celebrar la quarta. Dic, però si a les 9 comences partint no celebrarà res. Bé. No ho celebren ells?
9: Bé, celebrin, i així xasco ja se n'han duit, i nosaltres ja celebrarem la victòria, l'hauran celebrat antes, per si les mosques, això perquè no el tenen clar.
0: Te posaràs un parell d'hores antes davant la tele, o com ho faràs? Com serà la logística?
9: La logística 10 minuts antes.
0: El moment de cimne.
9: Exacte.
0: Drets.
9: Bueno, pots estar drets.
0: No fa falta. Un lololo,
9: bueno,
0: tampoc.
9: Bueno, sí. podran seure.
0: No? Hi haurien de posar lletra a signe o no?
9: Ja,
0: no falta ja. Bé, què li van posar?
9: És que aquí, com que feim el ridícul, quasi igualment no posar res. Deixa-ho com...
0: També,
10: ja fes feina.
0: Tu faràs feina?
10: Sí.
0: Què dediques?
10: Pues ara estic a un hotel i som cambrero.
0: I te toca?
10: Sí.
0: D'acord. I tu?
9: No, jo veuré futbol.
0: Veuràs el futbol. Molt bé. I te fa enveja que ton pare pugui veure futbol i tu hagis de fer feina o no?
10: Molt.
0: Podràs veure el partit o no, ja on faràs feina?
10: No, no puc veure.
0: Però que és un
10: restaurant. No, no
0: solístic, que no estan en el món, no miraran la tele, no posaran la tele.
10: No tinc cap tele, allà sí que no podem...
0: I són turistes que no, m'imagino que no seran argentins ni espanyols, no. Perquè no n'hi haurà cap.
10: Són britànics, alemanys...
0: I doncs, mireu, estic cercant gent que no pugui veure el partit, que no li interessi o que no el pugui veure. Tu, en aquest cas, te podràs desconnectar.
10: Desconnectar?
0: Podràs desconnectar del partit.
10: Sí, més o menys, perquè a vegades van dient els resultats i tot això, però sí, no l'estarem mirant.
0: I què t'apareix que un dia com a una final d'un Mundial, que això passa un pic, dos, com o molt, a sa vida, gent que no ho ha viscut mai, i que no pugui saber res de lo que passarà?
10: Home, m'apareix bastant malament, no? Si t'interessa el futbol, doncs... Pues... Crec que és un poc putada que estigui fent feina mentre estan jugant.
0: Què faràs diumenge?
11: ¿De?
0: El domingo a les 9, què vas a fer?
11: El domingo a les 9 voy a festejar la quarta estrella de Argentina.
0: A las 9 no creo que lo festejes porque empezará el partido. Y ganar el partido...
11: Chicanas, parecen el chiringuito ya. Vamos.
0: Ganar el partido antes de jugarlo es complicado.
11: Exacto. Lo que les digo nada más es que es nuestra sexta final del mundo.
0: Son muchas.
11: Son muchas, ¿no? Respeten los rangos. Tengo que seguir que perdí las llaves de mi casa. Perdón.
0: Uy, pues claro, si no las encuentras en la Fuente de las Tortugas, igual las encontrarás.
11: ¿Sabes cuál es el problema? Tienen un llavero de Messi y se lo deben haber quedado.
12: Bueno, entonces estábamos escoltant en aquest cas totes aquestes opinions. Aquesta dona ja celebrava la final abans d'haver-ho guanyat. Ella de que a les 9...
0: La gent està entusiasmada, Raül.
12: A les 9 ella ja ho celebrava.
0: Ho veus? No.
12: No ha començat i ja ha guanyat, ella.
0: Sí. I l'altre que rega el jardí, no li interessa.
12: Bé, una monada. Tot això són les opinions dels comodurs, de la gent que han trobat pel carrer, però han de fer una passejada per Mallorca, no?
0: Han de fer una passejada per Mallorca perquè passen moltes coses i sempre hi ha novetats. Sí,
12: vinga,
0: sí.
13: Una passejada per Mallorca amb Raül Vall.

0: Molt bé, i avui on li pegam? On anem?
1: Bueno, idò, avui farem una petita excepció, però, bueno, a part de que podem anar de festa a tots els pobles i ciutats que estan de festes patronals, principalment de Sant Jaume, a Binissalem, a Algaida, a Alcúdia, molts de pobles de Mallorca que estan celebrant aquestes festes. Ahir va ser orgullosament Tinca, allà estan celebrant-se en Abdon i Sant Senan. A Binissalem van fer la festa de la platja, a Alcúdia la festa romana, a Santa Maria hi varen fer ahir les colles de Santa Maria, i bueno, a tots els pobles, com dèiem, hi ha un poquet de trull. Però nosaltres vam anar aquest passat dijous una estrena, i és que el passeig marítim de Palma pareix que torna a reviscolar, perquè ha tingut un temps que, clar, com que s'han fet les obres de tot el passeig marítim...
0: Sí, va quedar tot com un poquet aturat.
1: Un poc mort, que també vol dir que feia temps que això no anava per marítims, de veritat.
0: Està molt verd, més verd del que
1: m'ha pensat. Està verd, necessita un pot de neteja, també ho he de dir. Necessita llevar-se la brutó de sobre, encara.
0: Sí.
1: Però, vaja, la qüestió que ja està tot nou i tot preciós, molt guapo, però comencen a obrir-se locals, que tot aquest temps han estat tancats i que molts d'ells ho han passat malament, perquè, clar, són molt de temps d'obres, la gent que no hi va, festivals aquí, festes allà, i al final tota aquella zona ha quedat bastant morta. La qüestió, nosaltres vam anar... tu saps com era la discoteca Titos, on era?
0: Sí.
1: Aquella discoteca mítica, que ara, de fet, està, crec que, a Magaluf.
0: Hi vaig anar molt d'any, sí.
1: Bueno, idò, l'edifici mític de la discoteca Titos després va ser Lío, Mallorca.
0: Aquí ja no hi vaig anar, veus?
1: Bueno, idò, era com un sopar espectacle, amb tots els espectacles de Lío que fan, que es continua a Eivissa, però a Mallorca va tancar. I ara què han fet? L'han renovat de dalt a baix... aquell edifici, i ara se diu Fitz Mallorca.
0: Molt bé, Fitz.
1: I nosaltres vam anar i vam poder xerrar amb el Batle de Palma, que hi va anar en aquesta inauguració, per veurem què és allò que ofereixen. Perquè han oferit un munt de cartells només la primera setmana d'estrena, que grans noms visitaran aquesta local d'oci de Palma. Avui, per exemple, si guanya o si perd Espanya, ja ho veurem, se celebrarà amb les DJs mestizas, que són habituals d'Eivissa i de grans noms, tal, però que aquesta vegada vendran fins a Mallorca, concretament en aquest punt.
0: Faran aquesta festa temàtica pas mundial, no?
1: Exacte. Idò, anem a escoltar que mos varen dir des de Fitz Mallorca. Idò, si no m'anà molt en fora, sinó en el passeig marítim de Palma, on s'hi ha obert un nou local, en aquest també nou passeig marítim de ciutat. És Fitz Mallorca. I mos acompanya Arbala, de la ciutat. Bones, com anà?
2: Molt bones tardes, molt bé.
1: Bueno, estem d'enhorabona perquè el passeig marítim per que torna a reviscolar, no?
2: Bueno, jo crec que estan d'enhorabona perquè, a més, quan venen marques que sumen i Fitz Mallorca... que ja està a Madrid, a Marbella, suma, podem estar contents. I, a més, en el final hem de compatibilitzar totes aquestes portes d'un producte de qualitat, i aquest producte d'oci és de qualitat, i el que fa és sumar per la ciutat.
1: Bueno, a tots m'ho ha sorprès, en una setmana un munt d'artistes de renom internacional que vendran fins aquí, fins en aquest punt concret, el passeig marítim, i que podran Palma en el centre. Això és important per la ciutat, no només les festes, la tradició, sinó també aquest altre punt, no?
2: Totalment, en el final Palma està de moda, i Fitz Mallorca ho ha entès, està aquí, el que fa és dur gent també de renom, artistes de primer nivell, i això és el que dic que suma a la ciutat. Tot això, en el final, en l'oferta que tenim i també en l'oferta que donem als nostres residents, en els palmassans, en els mallorquins, jo crec que és important i poder recolzar i estar de vora totes aquestes empreses que aposten per una oferta de qualitat, en aquest cas lligat a la cultura, a la música i a soci.
1: Idò, moltíssimes gràcies, Batle, que vagi molt bé aquest estiu i tot el truc que hi ha. I estem aquí amb Alberto, que, bueno, Alberto, como miembro de todo este equipo, celebro de todo esto, cuéntanos, bienvenidos a Mallorca, lo primero de todo. Xerra en català.
3: En defensa, sí.
1: Ja està, xerra en català, una monada. És que en Ferm havien dit que no, el tenim aquí.
4: El Ferm és de Madrid.
3: Això és el bo del nostre grup, que tenim diversitat.
1: Molt bé.
3: Ens imaginem molt bé.
1: Idò, com a cervell de tot això, Fitz Mallorca arriba a una illa mítica per sa música, per sa festa, per l'ambient, per turisme, però sobretot a un local mític, com era l'antic Titos.
3: La veritat que nosaltres estem afortunats. Hem heredat un edifici icònic de l'Skyline de Palma en un moment que han acabat l'artèria principal, el passeig està obert, i la veritat que tenim la responsabilitat d'intentar tornar aquella il·lusió, no? I una mica el nostre eslògan és volem tornar a Palma el que sempre ha sigut de Palma, no? I aquí estem molt il·lusionats, amb ganes de treballar, pensant sobretot en la gent local, que són el motor d'aquesta zona, i intentar portar un turisme de qualitat recolzat amb un espai nou que hem fet una gran inversió, i intentarem portar els millors artistes que no solen venir, que no venen a la illa i menys venen a clubs.
1: Bueno, una setmana s'està inaugurant aquest local, però amb aquesta primera setmana, bé, Espanya, la gran final del Mundial, i ja després aquí també se pot celebrar, però en una setmana ho he anunciat, tota la setmana que ve, un munt d'artistes internacionals, i tothom s'ha quedat com a, no sé, necessita anar-hi diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, quin dia no podem venir?
3: Bueno, és una mica l'ADN de Fitz, no? Que busquem artistes d'alt nivell, de diferents estils, perquè tothom tingui el seu espai. Llavors, cada dia puguis participar. Hi ha gent que li agrada l'electrònica, doncs tindrà els millors artistes de l'electrònica, hi ha gent que li agrada més l'urbà, doncs tindrà l'urbà, i al final hem anunciat, doncs mira, obrim amb els millors DJs del món, com pot ser Pausa. Demà tenim un artista que mai fa clubs, que és Anuel, que ens ha fet el favor personal de venir i l'esforç de venir aquí. Tenim les Mestizas, que després ojalà guanyi la selecció i podem celebrar a Portugal. Ve Ozuna, i tenim estrelles molt guardades que anirem anunciant, que la veritat que hem posat tot l'esforç i tots els contactes perquè vinguin aquest estiu, que la veritat que promet un estiu molt especial.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per rebre-nos, per contar-nos aquest nou local en el passeig marítim, i nosaltres segur que a qualsevol moment apuntarem per venir.
3: Us esperem als braços oberts, a vosaltres i a tots els que siguin a l'illa, benvinguts. Teniu una nova casa que es diu Fitz.
1: I d'això, ja ho sabeu, hi ha aquesta discoteca, que és una... És veritat que l'espai és preciós, tenen vistes a la badia de Palma,
0: sí, sí.
1: Impressionants.
0: Sí, això no canvia.
1: Això no canvia, i bueno, després ja si vos agrada més un tipus de música o un altre, però vaja, hi ha aquesta nova oferta. De tota manera, ara estem de Revetlla, jo vos recomano Revetlla, festes
0: espais
1: de poble.
0: Espais exteriors, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Espais
1: sí,
0: oberts.
1: Sí. I res, això, que hi ha molt de... Són molts els pobles de les illes que estan de festa, ahir ho veiem també a Menorca, que també estan de festa en el Mercadal. Per tant, hi ha truis i festes a totes les illes. Però avui sonarà molt, la tenim, no? És que és un poc fort, aquesta cançó, eh?
0: És que?
1: Aquesta cançó, mira, no, no la tenim. Ah, sí, sí, la tenim, espera't. És que és un poc forta, perquè, clar, per cert... És que vaig entrevistar a un home mallorquí que diu que és fill del cantant d'aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, que és un... Però no és reconegut?
1: No.
0: Ell diu... Ell
1: s'apareix, eh? S'apareix molt.
0: Ell diu que és fi.
1: Ell això... diu que és fi. La família diu que ni, bam, ni per sort. Però sí que és veritat que s'apareix molt. Però jo crec que ell s'adona a aparèixer-se.
0: Sí,
1: no ho sé, no acabo d'entendre.
0: Com el cordobès, que també té un
1: fi. No, però aquest era vera. Sí. Què vas a vera? Aquest altre no ho sé. Però mira, és aquest home, mira. Ai.
0: Ai.
1: Per favor.
0: Ai, ai, ai.
1: Aquesta cançó. És que és una cosa forta.
0: Home.
1: Ah, sa, que t'apareix.
0: És que avui és el dia.
1: Si ara qualcú mos escolta i metre ràdio, la ràdio pública de Silles Balears, ha dit, m'he equivocat de ràdio.
0: Vos en recordeu quan Espanya va guanyar, crec que no sé si va ser l'Eurocopa o el mateix Mundial, que el varen estopetjar en aquest
1: moment. Sí. Bueno,
0: que ja estava ses darrere. O sigui,
1: clar, sí, després va morir, cap de poc temps, va morir.
0: Sí.
1: Però vaja, que Manolo Escobar, per favor, és...
0: Un símbol.
1: Vinga.
0: Vámonos.
1: Va, Espanya, vinga.
0: Vinga.
1: Oh, ja està. Vinga. podem canviar, no? Podem canviar.
0: Ja està.
1: Res.
0: Posem algo més nostrat. Sí.
1: Vinga, m'apareix millor. Bé, OR. Escoltam un poquet OR i després tornam, no?
0: Sí.
1: Perquè, què fem?
0: Hem de saber quin és aquest programa d'animalets que comença la setmana que ve a IB3 Televisió. Un programa que se diu Animalia, no? El programa d'IB3 Televisió.
1: Animalia, sobre... que no animalades.
0: No, és Animalia.
1: Animalia,
0: sobre el regne animal i els animals de companyia de les Illes Balears.
1: Vinga, ara tornam.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: La gran vida.

0: Idò, mireu, a part de Mundial, hem de dir que nosaltres a partir de demà tornarem a la nostra rutina. I dins la nostra rutina, a part de feina, amics, família, també tenim altres amics. Altres amics en forma d'animalons. Ja sabeu que els animals formen part de la nostra vida. Raül, tu tens mascotes, animals de companyia?
1: Tinc mascota, mascotes en general, i sempre l'he tingut, sempre som animalers.
0: Hi ha gent que no li agrada això de mascota. No, som part de la nostra família. Bueno, i cadascú
1: ho
0: viu
1: són,
0: a la seva manera.
1: Som part de la família,
0: i
1: clar que sí.
0: I sí que ho són. Jo tinc un... La meva Lota té un cap molt guapo, un boxer. Jo no he tingut mai... Som molt animaler, però precisament perquè som animaler i amb això de viure un pis no he tingut mai un
1: això
0: cap.
1: Això és un altre tema. Però, si teniu un pis i no teniu un balcó, per favor, no tingueu animals si no el podeu tenir. Perquè hi ha molta gent en ca que no pot tenir cans.
0: I doncs, mira, te dono una xifra. A les Illes Balears hi ha censats, més de 500.000 de cans i moixos, que és una xifra que supera la d'infants a les Balears.
1: Clar, però si és que tothom té un ca o un moix, però no és tenir un ca o un moix, és poder tenir un ca o un moix. Perquè anar a passejar el ca pel carrer perquè cagui i perquè pixi no és la qüestió.
0: No.
1: Vull dir, has de tenir un ca teva. Si ca teva pot pixar i fer el que hagi de fer el ca o el moix, perfecte. Si no... No el tinguis, perquè vol dir que no tens espai necessari per a aquest animal.
0: Molt important això que dius, per això és que cada vegada la gent és més conscient, no?, del benestar animal i d'aquest vincle emocional que establim amb ells. Què passa? Que en aquesta casa, per donar bou a totes aquestes històries de moixets, de cans i d'altres animalons, ha nascut un programa nou que s'estrenarà a IB3 la setmana que ve, a IB3 Televisió, que se diu Animalia, que és el nou programa d'IB3 dedicat als animals de companyia i al regne animal de les Illes. És un espai que combina, ja veureu, testimonis, emoció, però perquè mos expliquin, nosaltres avui hem volgut entrevistar una de les seves redactores, és Nanji Ramon, redactora del programa Animalia. Com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Beníssim.
2: Veus que som una terra molt animalera i amb aquest molt tranquil·la.
0: Sí.
2: Després d'escoltar-vos.
0: Tu tens animals a casa teva o la teva família en té?
2: La meva família en té, som molt de cans, jo ara mateix no, però bueno, no dubtaré en tenir-ne d'aquí res, perquè bueno, jo ja després del programa m'he enamorat de cada un dels animals que hem conegut.
0: Perquè tu ho has viscut de prop. Anem per ordre. Quan comença el programa? Quan se comença a emetre?
2: Doncs mira, escoltau bé, vale? El programa comença aquest dimarts, dia 21 de juliol, a les 10:30 del vespre. I en remissió els dissabtes vespre també estarem Animalia.
0: M'agrada molt aquest horari perquè és un horari que tothom més o manco ja ha arribat a casa seva, fins i tot ja han vist la seva sèrie o han vist un programa d'aquest previ.
2: Exacte.
0: I després agafes el moixet, s'acusa, vos poseu davant la tele i mireu en família aquest programa. Clar, a les Balears, ja ho deia, no? Hi ha més de 500.000 de cans i moixos. Perquè, clar, era necessari un programa així, no? Era totalment necessari.
2: Era totalment necessari, imagina't quin arxipèlag tenir, no?, de més d'espècies, moltes mascotes i, bueno, una gran passió per lo que hem vist, de totes les persones que ens han acompanyat. Sí, era necessari un programa així i, bueno, ja veureu quant d'animals podem treure, podem conèixer històries apassionants, sense dubte. Bueno, si vols, te conto una mica de què va el programa.
1: Sí, m'agrada dir, perquè aquest dimarts 21, que s'estrena Animalia a IB3 Televisió, temporada 1, episodi 1, un emus, una ovella privilegiada i com conviure en 100 moixos.
2: Exacte.
0: Idò,
2: mira, coneixerem en Tòfol i na Coloma, vale? Que són dues seus emus. Uh-huh. Una mena d'estrus que en Tomeu adora i que són l'atracció del barri, vos ho promet. Coneixerem en Tobal, que és un veïnat de Calvià que ja ha adoptat, atenció, al llarg de la seva vida, fins a 12 cans. Però no cans qualsevol, són cans malalts que ningú no volia. No volia els refugis, tot el que ells se n'ha duit a casa seva. I són cans malalts que, bueno, que ell sí que està cuidant un munt, ja ho veureu. Va ser adoptat a Marratxí també en Titan, val? Que és un cap pastor alemany que s'ha jubilat per un problema a les potes. Va entrenar molt dur per detectar estupefacients i ara haurà d'entrenar per aprendre a caminar amb una cadira de rodes. Aquesta sentit tant. I també, per exemple, no, el que veurem en el nou programa, sabrem com la Lucrecia i el seu home, que és en Miquel, conviuen amb ni més ni manco que 7 moixos a casa seva. I també vos presentarem a Lucy. Possiblement és, i segurament, l'ovella més privilegiada de les Illes, que viu de meravella un xalet amb molt de terreny. I tot això, el primer programa, imagineu la resta de programes.
0: M'encanta, Angie, com l'heu plantejat, no? Perquè, clar, parlant d'animals, veurem animalons, però darrere d'aquests animals hi ha una història, no?, de persones que tenen cura per ells, no? I clar, aquesta idea, no?, de contar històries a través d'animals, però a través de les persones que els cuiden.
2: Total, l'Imari el que volíem era contar històries que emocionen i emocionaran a la nostra audiència. Com ens comuniquem amb els nostres animals més estimats, el vincle que es genera amb aquests membres més de la família, perquè tots diuen això és un membre més, no, ni més ni manco. I tot el que aporten també al nostre benestar emocional. Encara que també es donaran, això és important, per tal dels testimonis i les històries dels propis cuidadors i propietaris in situ de les seves llars.
1: I,
2: importantíssim, el rigor professional dels veterinaris sempre i també de la comunitat científica.
1: Això t'anava a dir, en el programa també inclou l'assessorament científic i la comunicació directa amb el Col·legi Oficial de Veterinari de les Illes Balears per donar veu en aquest Col·legi Oficial i sobretot per donar consells i saber tots aquells punts que tots qui, per un motiu o un altre, tenim un animal que nostre, puguem saber i també per conèixer històries. No sé si hi haurà un espai per conèixer cans, per exemple, que estiguin en adopció, que a vegades això sempre ajuda, o al manco coneixereu espais o històries de gent que ha adoptat i, per tant, casos d'èxit i que potser els telespectadors també s'animen.
2: Sí, per exemple, en Tobal, però també anem a llocs on tenen animals rescatats, persones que s'involucren moltíssim en el benestar de l'animal. Tot això també ho assenyalarem, posarem noms, no? Perquè la gent a casa ho conegui tots els espais que hi ha que valen per la salut dels animals.
1: Molt bé, molt bé. I no només cans i moixos, sinó tot tipus d'animals, races autòctones,
0: exòtics, de granja...
2: Tot tipus. Caragols, insectes, de tot.
1: M'encanta. Les curses de caragol de Saúba me passen una fantasia. La qüestió. Animàlia, a IB3 Televisió, cada dimarts a partir de les 20...
0: 10 i mitja, no?
1: 10 i mitja?
0: Del vespre.
1: Sí?
2: 10 i mitja del vespre i en remissió els dissabtes vespre.
1: Molt bé. Idò, mos apuntam a l'agenda, ja ho sabeu, cada dimarts tothom aferrat a la pantalla.
0: Aquest és el millor dia per començar un programa, perquè avui guanyem el Mundial, demà ressaca, celebració, i dimarts ja en la segona estrella tots els animalons i la família davant la tele a veure Animàlia.
1: No, i aquests animals estan sent molt protagonistes amb això de que trien, un camell que tria si Espanya o l'altre. Un pop que no sé què és. Vull dir que sempre hi ha animals protagonistes.
0: Sí.
2: Sempre hi ha animals protagonistes i vos enamorareu.
1: Clar que sí. Idò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos,
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, Angie. Una ferrada.
2: Adéu.

0: y bueno, a mí me tocará poner muy buena música, decirle a todos los argentinos que van que va a haber mucha música para recordar y unirnos en el canto y en el grito argentino, bailar un poquito, que nos gusta bailar también mucho a los argentinos, y bueno, celebrar que gane el mejor o el que se lo merezca. Si no es...
1: I com va dir Scaloni, això és un partit de futbol, per favor, molt important. Quan acabi, acaba.
0: Sí, y después celebrar en armonía. Yo eso no me, vos sabés que en el fondo, no me preocupa tanto. Creo honestamente que esta sociedad ha superado muchos miedos, muchas zonas oscuras, y como parte de esta sociedad sabemos que tanto los argentinos y españoles vamos a estar a la altura de celebrar lo que va a ser una final mundial.
1: ¿Un pronóstico? ¿Quin pronóstico dirías?
0: 2-1 para España.
1: ¿Tú penses que guanya España 2-1?
0: Han de guanyar, sí, han de guanyar 2-1.
1: O sigui que, ja no m'ha quedat clar si vas amb Argentina o amb Espanya, la veritat.
2: Tens codi dividit, ja està, no passa res.
1: Sí,
2: ja
1: sí,
2: està.
1: No te posaré més amb el compromís. Firmamos
2: ja
1: ara mateix.
2: Ja està, sí, perquè hem xerrat amb una bruixa i no ho té molt clar.
1: Sí, és que no.
0: Aparte, ¿sabes por qué lo hago ese resultado también? Porque una cosa es esas broncas o esos insultos que no tienen cabida, pero a la picaresca argentina está. ¿Sabes lo que es aguantarme a mí, Juan, mis 4 años habiendo ganado el...
1: cuatro años más, son 8 años, son 2 legislaturas.
0: Entonces lo hago un poquito por ustedes, porque los quiero tanto que vamos a aguantar al negro. Pero imagínate en la donde yo trabajo, en la redacción de Marca con mis compañeros, no me odian, ya me cierran la puerta.
2: Claro, deixa buena.
1: Pues que tengas una gran tarde, que la disfrutes tú también, ¿eh? Y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Pero una gran tarde porque juegan mis dos países, mi casa, mi familia, y será una gran tarde de fútbol y seguramente la recordaré para siempre.
1: Gracias, negro.
2: Quan diuen a Menorca,
1: no, os quedan sense temps.
2: Sort i ventura.
0: Vengui.
1: Un abrazo.
0: Gracias.
1: Adeu.
0: Adeu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. Accident mortal a la carretera de Calamesquí de Capdepera. Una persona ha mort atropellada a primera hora del dia i el conductor ha fugit del lloc dels fets, abandonant, això sí, el vehicle accidentat. La Guàrdia Civil informa que agents locals han trobat el cotxe ubicat en un pinar i el cos de la víctima a uns metres de distància. Llavors s'ha començat l'operatiu de recerca de l'autor dels fets, que continua en marxa. I també en successos, en aquest cas de Catalunya, investiguen un possible cas de violència de gènere. Cerquen un home com a sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge que compartia amb la seva exparella i el fill, menor d'edat d'ambdós. Això a Tossa de Mar, Girona. Els Mossos d'Esquadra han informat que l'home s'hauria presentat en aquesta casa, tot i tenir vigent un ordre judicial que li prohibia acostar-se a aquesta dona. La investigació dels fets continua oberta. I continua l'avaria elèctrica que des de fa 24 hores manté més de 900 abonats sense subministrament en diverses barriades de Palma. Sobretot afecta la zona de Campastilla, Calestància i Serenal. Els veïnats estan en espera de rebre informació per part d'Endesa perquè han intentat contactar, diuen, amb el telèfon d'urgències sense èxit. Així ho ha explicat IB3 Ràdio Pat Aguiló, una de les residents que a hores d'ara encara està sense llum.
5: No podíem obrir barreres que eren elèctriques, de sobte no podíem entrar a casa nostra, les geleres deixaren de funcionar, ventiladors, aire condicionat, tot. Clar, en principi nosaltres vàrem telefonar i mos vàrem dir que, bueno, que hi havia una incidència i que d'haver les 3 estaria. Després, mica en mica, com que molts veïnats han anat cridant, ens han anat retardant aquesta hora d'estimació. Sempre amb un robot, en realitat. No mos ha telefonat ningú.
4: També ens ha explicat que alguns veïnats sí que tenen electricitat des de fa un parell d'hores perquè s'han instal·lat grups electrògens que permeten al Manco posar en funcionament maquinària bàsica. Els negocis de la zona romanen des d'ahir matí a les fosques i es queixen de les pèrdues econòmiques que això suposa en plena temporada alta. Per quart dia consecutiu informam de l'arribada de persones de forma irregular per via marítima a les Balears. Aquesta darrera barca s'ha localitzat a primera hora del dia, a les 6 del matí, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones d'origen magrebí a bord. Això, segons informa Delegació de Govern. En l'operatiu han intervingut el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la Unitat Ciutadana de la Comandància. Així, ja són una dotzena les embarcacions interceptades en costes de l'arxipèlag amb 185 persones a bord aquest cap de setmana. Aquest és el primer any que s'ha pogut comercialitzar el vi de Menorca fet a partir de caló blanc, un procés d'anys i complicat. Es tracta d'una varietat ancestral

0: de les Illes, que no va ser reconeguda com a vinificable fins l'any 2019. Es produeix al lloc de Sant Josep, al nord de Menorca, en reptes com ara el vent que bufa de tramuntana o també el sol de pissarra. Algú ens explica Félix Cabello, que és expert vitivinícola, i després Enric Pinyol, que és impulsor de la vinya Helena.
1: És una variedad que se desvió al uso de uva de mesa, pero como variedad de vino es interesante y se cultiva fundamentalmente en las islas.
2: No es podia fer vi, perquè no estava a la llista de varietats vinificables, que és una llista europea que es fa en els països i a Espanya en les comunitats autònomes. Llavors has de fer un expedient perquè et posin a la llista. I el govern balear l'any 19 ens va aprovar el calot blanc com a varietat vinificable.
0: És tot de moment. Més notícies al butlletí de les 12. Ara continua La Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.
1: Molt bé, tercera hora de programa d'avui, dia 19 de juliol.
2: Està nerviós, aquest home, dut tot l'hora de matí.
1: Clar, és que n'han xerrat molt, ahir en varen xerrar, avui també, preparatiu, se fan son d'argentins, allà són moix, també.
2: No ho han dit, això, han separat els argentins dels espanyols.
1: Sí.
2: Era ben necessari.
1: Els han separat, sí. Eren... no poden fer junts.
2: Un beso argentino, és que sí. Som molt pesadets amb
1: sí,
2: les coses com són.
1: El Cudi per els nostres?
2: Sí, però allà no hi ha separació. Allà no. Si hi ha cap argentino, i haurà de veure la pantalla la majoria... Bé, no sé. No sé si hi haurà majoria espanyola, majoria estrangers.
1: Jo començo a dubtar.
2: Perquè allà, clar, el Cudi hi ha molt d'estranger.
1: Sí. No, de fet, ja ho hem escoltat en el Comodús, que hi havia una senyora que deia que se n'anava a Son Fusteret, per tant...
2: Son Fusteret ja vaig estar l'altre dia, de pagès.
1: Eren espanyols. Ah, sí, també.
2: No, però perquè era...
1: Sí, era la semi nostra.
2: Però no ho dic per això. Ho dic perquè hi havia molt d'estranger.
1: Sí.
2: Va anar molt d'estranger a veure la selecció espanyola.
1: Ah, sí, hi havia molt d'anglesos, alemans
2: sí,
1: i tal.
2: Sí, sí, sí, que jo deia aquesta gent d'aquí que s'ha...
1: Que anaven amb Espanya,
2: que
1: segur.
2: Que s'han perdut. Sí, no, sí, anaven sí, a camiretes d'Espanya i sa bona.
1: I sa bona.
2: Una cosa que els espanyols no...
1: Jo no la vull comprar perquè necessito posar una altra estrella i després ja me la menjaré amb una i no té cap sentit. És que sí que té estrella, has convidat nostre avui d'aquest Entre tu i jo. Ja sabeu que tenim per endavant uns 50 minuts d'entrevista relaxada, tranquil·la, més profunda, amb una persona que hagi fet qualque cosa destacada aquí a les Illes Balears. I en aquest cas, avui parlarem, hem donat pistes durant el programa, amb un cocteler de les nostres illes. Ell és pobler. I agafar una coctelera, si ho proveu, veureu que no és gens fàcil. I a més, ell va ser campió de cocteleria acrobàtica l'any 2024. Després això li va donar l'opció a participar a l'àmbit espanyol. Fa molta feina. Ara és estiu, sé que té una mica més de feina. Va per amunt per avall. O sigui, se fa el mapa de Mallorca, se'l fa sencer. I no és fàcil. Té un nou projecte que s'hi diu Nomadan Bar, també en parlarem. I volem parlar d'això, de cocteleria. Jo un dia vaig intentar fer un còctel i me va sortir, no sé què va ser. No sé si tu
2: mira,
1: se te dona bé o no.
2: Jo tenc... És que això no sé si ho puc dir. Hi ha una cosa...
1: Que a tu t'agraden els còctels, que jo també m'agraden. Jo
2: m'agraden, jo m'agraden.
1: Tu com a més precís amb això.
2: Ah, no, no.
1: Jo som més de cervesa.
2: No, és que m'agraden els còctels. Ja. Jo m'agrada un boure. M'és igual, anar a fer un boure. M'és igual, és que... Però és igual, anar a fer un boure.
1: Som una graciosa.
2: Graciosa, concretament. No. Ara que vol que te digui. No. Però bé, és igual.
1: No volia.
2: Sí. No, sí. Ja està. Però lo que no, que he comprat una granissadora.
1: Ostres.
2: Tito xot.
1: Això me va bé.
2: Ah? Que tro...
1: Regalasso.
2: L'hauria de dur.
1: Regalasso.
2: Sí. Perquè, no sé, ho vaig veure si n'estic tot xop aquest, i tant que me va sortir, vaig dir això, jo n'he de fer una. Jo me n'he de fer una. I faim còctels, que no se poden dir còctels, perquè clar, el còctelet que tenim avui aquí és com un ridícul que jo dic...
1: Sacrilegi, avui,
2: que faig còctels, però va. Però granissats.
1: Granissats.
2: Te pots fer no sé què, i jo què sé, fa de tot aquella màquina.
1: I fa...
2: I té receptes. Sí. Però nosaltres hem fet una molt bàsica, que és una sangria granissada. Bon. Tu li fiques la sangria d'un senyor que comença per don i acaba per Sion.
1: Ah, mira.
2: I ho poses allà de dins.
1: Sí.
2: I te fa una monada.
1: I te fa una cosa, un granissat allà amb
2: aquell
1: gustet.
2: Sí. I una altra cosa del senyor Roig, que és un frisante que n'hi ha de meló, de mango i de síndria, ara tret.
1: Que bo.
2: El senyor Roig.
1: Un frisante. Sí. Jo pensava que frisante era només...
2: No sé què, jo. És un vi amb sucre, suposo. Vi, sucre i colorant, allò que sé.
1: Això també una pujada de sucre.
2: El de meló fa costat d'aquestes llepolies que són un meló.
1: Sí. I avui parlarem d'aquestes cosetes, que això fa molt fàstic.
2: Però avui jo prendré nota perquè en Sergi Nisoda puc fer molta cosa, crec jo.
1: Sí. I d'avui, a l'Entre tu i jo, tenim en Dani Gost.
0: Entre tu i jo.
1: Idò, sí, Dani, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, molt bé, molt bé.
2: T'has assustat amb tot el que han contat abans de començar?
3: Sí, sí. No, ja estic curant d'espans, ja així que no
1: passa
3: el pena. Això
2: és un punt.
3: Hem vist de tot, ja.
1: Haurem de parlar també de cocteleria Coventa, que segur que tens aquest puntet de Coventa.
2: Com a bon
1: poble.
3: Sempre.
1: Escolta, l'any 2024 vas ser campió de Balears. Tens projectes nous, ho hem dit, però anem a començar des del principi. Qui diries que abans d'anar a la teva infància, de fer aquesta anàlisi de la teva vida, però qui és en Dani Gost? Com te definiries? Com a cocteler, com a persona?
3: Pues en Dani Gost ve d'una família humil de la poble. Bueno, pare neix en Esport del Cudi, perquè en aquell moment estàvem en Esport del Cudi, però bueno, les meves reals són de la poble, i bé, després de petit pues, vam tornar cap a la poble. Una persona sempre amb moltes inquietuds, des de petit. També vaig fer gimnàsia esportiva durant molts anys, a un gran nivell. Ara ja no en 30 anys, però bueno, se fa el que se pot. Me vaig fer una infància dins un gimnàs pràcticament, entrenant bastant a nivell nacional també. Podria dir, bueno, dic que vaig fer tercer d'Espanya i campió d'Espanya també de gimnàstica esportiva en aquells llavors. Ara sí que és vera que després, bueno, ho vaig deixar perquè és un món bastant sacrificat i, bueno, també unes edats un poc més difícils, que vol fer coses pel teu compte. I, bueno, part d'això també he fet altres esports, tipus esports, he fet sempre jo coses no tan convencionals, perquè normalment els amics jugaven a futbol o a bàsquet.
2: Lo típic,
3: que,
2: no?
3: Exacte, i jo després sempre no, he fet el gimnasi, després me vaig ficar a fer skate, després me vaig fotre el tobillo i vaig agafar la BMX perquè m'agradava molt aquest món i per no deixar-ho en el 100%, i després, bueno, arrel de la cocteleria pues vaig pujar un nivell més, que seria això de la cocteleria acrobàtica, que com que sempre m'ha agradat aquestes cosetes un poc atípiques, pues li vaig pegar en aquesta disciplina.
1: Tot el que sigui acrobàcies, dificultat, sobretot tema de coordinació, tu t'agradava sempre això de...
3: Exacte.
1: No, el futbol... Bueno, tothom jugava a futbol, bàsquet, sí. Però tu te vas atrevir amb altres coses.
3: Sí. A part, bueno, crec que és una cosa que se me dona bé. Hi ha gent que té, pues, no sé, que potser té una intel·ligència estratosfèrica, hi ha gent que té... jo la intel·ligència, bueno, la tenc, diria, la mitja, però, bueno, el tema de coordinació, d'esports i de més, com que sempre se m'ha donat bé, pues és cap un camí que he anat triant a poc a poc, així que...
1: Que això de la intel·ligència sempre... No, a vegades se diu, no, aquesta és més intel·ligent que l'altra, però bé, hi ha intel·ligència emocional, no?
3: Exactament. Exactament. I crec que també és molt relatiu.
1: I és molt relatiu.
3: Sí.
1: Tu pots gestionar bé una situació i ser intel·ligent en aquest sentit, i després a lo millor t'estudies una pàgina de no sé què i en el 5 minuts no te'n recordes.
3: Exactament, o intel·ligència deportiva, en escarda, jo que sé, ara que vendrà el Mundial, no? Que guanyarà Espanya i tal...
2: Avui vespre,
3: home,
2: ja.
3: No, jo també vull que guanyi Espanya per no haver de sentir l'altra banda.
2: Jo també m'ho he dit la veritat, és això. Jo és que ja m'és igual si guanyo o no, però és que necessit que guanyi. Necessit que guanyi, perquè aquesta genteta no serà contador.
1: Divendres me va venir un argentí i me diu, no sé què, el xiringuito, però me veu amb un micro, dic, això és la ràdio pública, que m'estàs contant.
2: Ah.
1: I me xerrava de xiringuito. No, és... Respeten los galones, no sé què, i dic, oh, respeten, i tu ets que
2: vinga, un beso. Bé, la qüestió, que tu el futbol no, una altra cosa.
3: Men, jo sí, el futbol, és a dir, si he d'anar en el camp de futbol a Boreró, pues sí. Difruc com un lot petit, però ara això de posar-me davant la tele a mirar 90 minuts de partit de futbol, se me fa un poc pesat. De fet, el Mundial aquest que ja acaba, he vist dos partits. Els dos darrers d'Espanya, perquè és Espanya, i en el final pues, bueno, pues, és com un Mundial, és algo, un pic cada 4 anys.
1: I l'altre,
3: bueno.
1: Afganistan-Congo. No, no.
3: Ni sabia qui jugaven.
1: No,
3: ni sabia qui
1: no
3: jugaven.
1: Afganistan tampoc. Uzbekistan, sí. Tu comences de nin amb aquesta curolla, vares estudiar, què vares fer?
3: Ah, bueno, sí, bueno, també he passat d'un bot bastant gros de temps. Bueno,
1: no passa res, aquí tornem endavant i enrere.
3: Vaig estudiar, bueno, CESO, després me vaig ficar, no vaig fer batxiller, me vaig ficar tema de les arts gràfiques. Vaig fer un grau mitjà INCA, després bueno, me vaig treure, vaig anar a fer grau superior a Barcelona, perquè, bueno, en totes les Balears no se feia, i com que aquest àmbit m'agradava també, no?, com, bueno, la vena artística, perquè, bueno, a part de l'esport, pues, no sé, jo crec que els deportistes també tenen aquesta part artística.
2: Clar.
3: I, bueno, era una cosa que m'agradava molt l'atenció, però, bueno, què va passar? Vaig acabar d'estudiar, allà a Barcelona vaig tornar cap aquí, cap a Mallorca, i el tema de laboral del disseny gràfic i tot això, que te diré una cosa, ara avui en dia, si ho sapigués... Sí. Bueno, sí que ho hagués estudiat perquè és un tema molt interessant, però avui en dia, ChatGPT, te fan un cartell, te poses sí, quatre indicacions...
2: Sí, això és un tema important de debat, perquè s'està... Sí. ChatGPT està fent molt de mal en aquest sentit, la veritat.
3: Sí, sí, bueno, segueix el mateix patró, tot d'una que volia. Això va fer ChatGPT, saps? Però, bueno.
2: Sí, se nota molt, són horrorosos, però em refereixo per dia a dia de molta de gent...
3: Sí, és fàcil, no, per exemple, no has de pagar una persona, és que t'ho fa en 2 minuts, és una locura.
2: Sí, que potser les institucions públiques haurien de mirar-se un poc en aquest sentit i no, les pròpies institucions públiques no utilitzar ChatGPT o IAs d'aquest tipus d'això i donar feina en dissenyadors.
3: Exacte, jo...
2: Perquè entenc que el bar de no sé on, que no té ningú que li faci res, pues ho necessita i ho posa. Però
3: jo vull pensar que ho fan així o crec que inclús i tot seguir.
1: Bé, a vegades se cola un... ¿Quieres que t'haga una versió? Un poc, i se cola la frase allà. Ja. Això ha passat a Twitter. Sí, a vegades, a nivell de... En l'àmbit de premsa s'ha colat, no?, que un demana a ChatGPT que li faci un tuit i poses comentari que t'afegeix a ChatGPT de proposar-te sí, i no el lleven. Dius,
3: no el
1: diuen, favor,
3: ja, joder, almenys...
1: Cuidau això està passant, també.
2: A vegades passa.
1: Som allò.
2: Bé, com dèiem, en el final vas deixar la banda del disseny, no?
3: Bueno, no us quedeu deixat de per si, perquè, bueno, a part després, quan ja en xerrarem d'aquest tema, perquè sempre he tingut un poc lligat. Que va passar? Que no trobava feina com a dissenyador gràfic. Que és el més fàcil de trobar a l'illa que comença l'estiu. Potser hostaleria. Jo vaig començar com a camarer, bueno, una pizzeria de la Pobla que, bueno, que ara avui en dia està tancada, però va ser molt famosa en aquell llavors, que bueno, era la pizzeria San Francisco.
1: Sí.
3: I arrel d'això, pues, bueno, vaig començar a fer feina tot l'any i els caps de setmanes. Després me'n vaig anar cap a la costa a fer feina a hotel, restaurant i demés.
1: En aquest moment, tu tenies qualque relació ja amb la cocteleria, amb les begudes, amb les mescles, la part, sobretot, no estic parlant d'alcohol, parla de la part acrobàtica, és a dir, de fer feina a la restauració, però en un àmbit que potser era molt més pesat que no el que tu tens, que és molt més atractiu.
3: Pues, la veritat que ni idea. I, de fet, fa relativament poc que tenc constància d'aquesta disciplina del flair, que va ser arrel del Covid. Arrel del Covid, per això que, bueno, cadascú mira els seus interessos, no, al final, si hi ha gent que... Jo no mirava molt la tele, però mirava molt vídeos de youtubers, bueno, els interessos de cadascú, clar. i me va sortir un cocteler que tirava la botella, se tirava el cocteler, i vaig dir, ostres, jo en això he de provar, que crec que se me donarà bé.
1: Quantes botelles te vas carregar fins que vas aprendre?
3: Quantes botelles? No, encara ara en xep a diari, encara ara no. Sí, la feina quan se cal... No, aquestes botelles m'interessen, me'ls enduc cap a casa. Tenc un armari pràcticament ple de botelles buides allà de reposant, perquè sé que el dia de demà acabaran dins el poval de basura.
1: El primer dia que vas provar? Te recordes com va ser aquell moment?
3: Sí, el primer dia que em vaig provar va ser amb un vídeo de... Bueno, això va ser en el Covid, quan estàvem confinats, i estava dins la meva habitació, però, clar, no tenia botelles. I, ostres, que puc agafar d'aquí, bueno? Botelles buides de vi.
1: Mentre la gent corria dins les cases i feia maratons.
3: Exacte. Bueno, jo també corria, m'anava dalt a fer uns sprints i tal, i, bueno...
1: També vares... Sí.
3: Sí, sí, perquè en el final... En el final, després d'estar tantes hores ficat dins casa, ara només té a fer alguna cosa.
1: Hi havia gent que feia pa tot el dia, pastissos, cuinava i...
3: Però jo necessitava també cremar, de qualque manera, no? Perquè si no, estar tot el dia en el sofà o tirat dins casa...
2: És que ja no me'n recordàvem, del Covid, però va ser fort.
3: Sí.
1: I tu ja vas començar a tirar botelles per amunt.
3: Què vaig fer? Vaig posar un colxon de... d'un somier, diguéssim, d'un llit, una botella de vi que vaig posar cinta americana i no sé si li vaig posar paper de diaris al cartó, per si m'agrada que no
4: petes. Si escalades tot.
3: Però clar, bueno, i vaig començar a fer truquets molt bàsics, no? Però clar, en el final me va caure i no se va desfer, no se va des... Com diríem?
4: Desintegrar, no se va espanyar.
3: Sí. No se va desintegrar, se va espanyar, però va quedar tota ja... unida perquè estava en so celo, diguéssim.
4: Sí.
3: Però sí. I a partir d'aquí, després vaig comprar, justament en el Covid també, vaig demanar unes botelles de plàstic a posta ja per això, i arrel d'aquí pues, ja vaig començar...
4: I tu aquí ja tenies clar que volies... Perquè ho feies com aficionat o tenies clar que te volies dedicar i per això ja començaves a practicar?
3: Pues la veritat que, bueno, com aficionat...
4: Perquè hi ha una progressió fins que guanyes aquest campionat i és quan dius, no, això se m'ho dona bé, de veres.
3: Exactament, és a dir, la gent que practica aquesta disciplina és un poc... És a dir, t'has de marcar un objectiu. En el principi ho fas perquè t'agrada, perquè un passatiempos, diguéssim, no? Un esport, entre cometes. Ara sí que podria dir com a esport. Abans, quan comences, com a, bueno, vaig a tirar dues botelles i tal, a passar el capvespre, no? En vez d'anar a jugar cartes, pues vas a tirar botelles, sí. No? Així que després en so temps, clar, després si tu no te marques un petit objectiu, ja no estic xerrant de competició a nivell ni nacional ni molt manco, sinó a lo millor preparar-se una rutina. Per exemple, per un petit show que a lo millor t'has de preparar o perquè te vol fer un còctel i ho vol fer amb una petita rutina. Una rutina és el conjunt de trucos que fas per arribar a la fi, no? Diguéssim. Així que, bueno...
4: Tot el que en revolta és que acabis amb un còctel damunt la taula.
3: Exactament.
4: Per fer-ho més atractiu.
2: I que, bueno, que al final és com un espectacle, no?
3: Exacte, sí. Exacte. És un espectacle que, bueno, d'una preparació, i aquesta preparació i aquest temps se li denomina per rutina, no? Que va passar, també vaig estar com a 2-3 anys, que, bueno, vaig conèixer això del flair i va quedar allà que això va ser fallo, que no tenia cap objectiu. Aquest objectiu, pues, després me vaig marcar un objectiu, que va ser quan lo del Campionat d'Espanya, que aquí ja començava a agafar més sentit la cosa, perquè tu ja practiques cap a una direcció, cap a un objectiu, el que estem parlant, no? Aquest objectiu. Perquè si no, tu ho fas i després amb quina finalitat? Sí, perquè t'agrada, però si no li trobes aquesta finalitat, arriba que ho deixes, te canses, o dius, ostres, estic perdent el temps perquè en el final no li trobes sentit a res.
4: Professionalment, quin és el moment en què tu dones la passa? És a dir, deixes la feina que tenies o simplement modifiques i comentes que tu volies dedicar-te a la cocteleria? Com és, laboralment?
3: Se passa, però estem xerrant de sempre dins l'àmbit de l'hostaleria?
4: Sí.
3: Bueno, pues va...
4: A part de com a espectacles, eh? O sigui, servint copes, en quin moment et donen aquesta feina i aquesta oportunitat per bueno, fer malabarismes a la hora de...
3: És que a mi, en aquest cas, és un cas molt, molt complicat, perquè el tema d'això dels malabarismes... Això, és a dir, jo tens el meu horari laboral, pues allà pues no me poso a tirar botelles, òbviament, perquè primer de tot, perquè per no rompre res, segona, perquè tampoc acaba de quedar de la millor manera possible, i una altra cosa, que si després te veuen els teus superiors i no te veuen que és productiu... no acaba de quadrar la cosa, perquè en el final jo feia feina per ser productiu, per donar un petit espectacle, però principalment, i també una cosa a afegir, que en el meu currículum molt de pits, que poses això que he fet flair, campeón de tal, no sé quantos, si és el primer que me diuen és, no, però aquí no s'hace flair, eh? Aquí no s'hace flair.
4: Flair és tirar cap
3: amunt. Exacte, flair és la disciplina de ser acrobàcies en ser botelles i tot el dèstric de feina, diguéssim. I amb això, de
4: preocupats
3: fet...
4: que no mos facis esperar a la clientela.
3: Exactament, i és com el que t'estava dient, no? Que jo faig les meves 8 hores de feina i tot l'altre, quan practic competicions i demés, és en el meu temps lliure. Sí que la millor vera que qualque puesto fent feina, pues has tirat una botella i t'anant superalert o vols fer qualque petit truco.
4: Has tingut un moment vergonyós o de patir, de dir, ara me miren, ho he de fer bé?
3: Pues en les competicions, sobretot.
4: Jo és com ho veig, fent aquesta cosa, seria un desastre, i clar.
3: Jo, les competicions, sobretot. Després, sí.
2: Digues. No, t'anava a dir, però, clar, és a dir, hi ha llocs que te cerquen perquè faig això, no?
3: Sí, però després és molt difícil que trobar aquesta persona que te trobi. Clar. Després, clar, òbviament, és un temps invertit, no és barat, perquè no és un servei qualsevol. Ja un servei de cocteleria normal no és del més barat, perquè al final hi ha molta preparació, també hi ha muntatge, desmuntatge, hi ha coneixements, hi ha diverses coses. Després poses preus i la gent, bueno, si vol això, però després a cost de quant?
2: Clar, d'un cambrer normal, entre cometes, no?, que te posarà les copes i ja.
3: Exacte.
2: No?
3: I tampoc te creguis, no és tan fàcil. Ara sí que és vera que jo, bueno, coneguent i tal, que en el final són jo qui ha d'anar a cercar una micona, a menys si els interessa aquest servei extra. Que jo ara no me ven com a cocteler acrobàtic, perquè ja si te ven directament com a cocteler acrobàtic, la gent ja... No la gent ja te diu que no n'ets 100%, però ja te vol d'una altra manera. Jo me venc, bueno, com principalment som...
4: Però és curiós això que comentes, eh? Sí. Això al millor és perquè som una mica tancats de mires, no? Però és que si sí, fas acrobàcia sí, coctelera, et serveixes per aquests 10 minuts.
3: Exacte, i és el que anem. En el final, si el que vol és productivitat. En el final tot això és un negoci, no? Un local és un negoci, un evento és un negoci, tot és un negoci, i si tu no ets productiu, pues la gent en el final és que fa mal dir-ho, però és així, no els interessa, no els interessa. I bueno, i es troba aquest petit balanç de, clar, òbviament que si me surt un evento, jo disfrut de tirar una botella tal, però el que no m'enfocaré és 100% en el que és el show. És a dir, també som, és que bueno, també no, és que som, primer de tot som cocteler i després som cocteler acrobàtic, com ara que he tingut unes classes de cocteleria acrobàtica a una escola d'aquí de Magaluf, que és el que els vaig dir. La base primer és la cocteleria clàssica. Primer són cocteles i després són cocteles acrobàtics.
4: Servir un bon producte.
3: Exacte, servir, sobre les bases, i després, quan ja estiguis format, ja pot començar a fer un poquet de show.
4: I de Dani, perquè en Raül mos ho comentava sí, a la intro, no?, que ja té aquesta màquina de fer gel per fer gradissadora. I d'això mos dona peu a quines són les principals errades que cometem els aficionats o els que estem a casa nostra i que tenim convidats a l'hora de fer un còctel.
3: Les principals errades...
4: O com s'hauria de començar un còctel?
3: Primer de tot, ara el que m'ha ve en ment, bona pregunta, crec que mai me l'havien fet, és trobar un producte de qualitat. No comprar la botella més barata, perquè això en el final, després... tant en el fetge com a la ressaca com tot, sí, amb això te vendrà afectat. Per gastar-se, a lo millor, que sé jo, 10-15 euros una botella que estigui bé, sempre xerrant de destil·lats. Tampoc no diré marques ni diré res, però, bueno, això jo crec que seria la base, no? Això quan és famós el botellón d'aquest que s'ha fet, no?
2: Garrafón, no m'ho surt.
3: Exacte.
2: Que no sigui de garrafón. Sí. Exacte. Que garrafón vol dir el licor de la garrafa.
4: Sí, que és una botella que han tornat a omplir, no? Sí, amb una cosa de dubtosa...
2: D'un alcohol més barato, sí, que d'on vendre a molt de llocs que els anglesos i els alemanys triomfen.
3: Bueno, sí, també tinc una cosa a dir. Jo no estic d'acord amb aquestes coses, però, bueno, si tu vens la botella de garrafón en la marca...
2: Ah, clar, no. Però això ja no és garrafón, perquè, clar, és la marca xunga que tu la compres.
3: La marca xunga que tu vols i ja tu està, la pagues a preu de... Perquè tampoc ningú t'obliga mai.
2: Clar, el garrafó sí, aquestes després... que fiquen el xereca dins la botella del bo.
3: Això, que això és il·legal.
2: Clar, i totalment, sí, clar.
3: Això és il·legal. Clar. I això m'apareix i se sap de puestos on se fa i que m'apareix...
4: Ho saps no sé, sobretot des de matí.
3: Sí,
4: te toca. No? Quan t'has parat al vespre, sí, dius, mare...
2: Jo he de dir que quan vaig anar a Tailàndia amb els amics, vàrem anar i jo aquí, si demanava Coca-Cola, era un bar, saló,
4: Sí, d'aquests en
2: Llumets.
4: En Llumets.
2: Un Llumets?
4: Bé, no ho sé, Barceló. Ah, va, perdó, perdó. Ah,
2: molt ara, bé, Rami.
4: He arribat ara, perdoneu. Sí, perdoneu,
2: se marca d'un mallorquí sí, que està per sí, allà, per sí, sí, ja Puerto Rico, per allà.
4: Exacte,
2: bé, i d'això, amb una altra marca que comença per Co i acaba per La, no?
4: Sí.
2: Perfecte, és que clar, no fa por de dir marques, molt mal de fer.
4: Sí.
2: La qüestió, que...
4: Però tothom se l'està fent a casa, veient.
2: Clar, ja fa. Però allà no n'hi havia. No va arribar allà.
4: No
2: aquest,
4: va arribar.
2: Aquest senyor mallorquí ho va fer allà, però no, aquí no.
4: Clar, hi devia ser un noti fitxis.
2: No, era un capità que no ha mort i acaba per Gant.
4: Sí. Ah, va, sí, també.
2: Bé, i d'això. I d'aquest capità, jo vaig dir, això deu ser... Deu ser terrible. Terrible deu ser.
4: Sí.
2: I la va ser ben bo. Jo pensava que seria jerarquíssim i va ser ben bo. Què t'apareix?
4: I se ressaca, no?
2: No. Ben... També depèn dels que beguis.
3: Sí. Home, clar, això terminava de dir, no?
2: Sí, sí, sí, no. Sí. Però no, jo deia, serà xerequíssim. De que... No he dit, no, no tenia este aquí.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: No sé bon que jo digui, no. Dame el mejor que tenga, i vas aquest.
4: Ai.
2: Un capità que no mor i acaba per Gant.
4: Sí, sí, sí, sí. Jo, de fet, un ascensor un dia...
2: Saps qui t'he dit, no?
3: Sí,
2: clar. I res, bé.
4: I això passa molt, no? Que és important un... La qualitat...
3: No te dic la màxima qualitat, però mínims, com en tot, no? És a dir, jo també, doncs, no sé, ara el que se m'ocorreix és la roba.
2: La roba.
4: Sí.
3: No te dic que t'hagis de comprar lo més lujoso o tal, però no sé, algo un mínims. Almenys és la meva filosofia, és la meva manera de
2: lo barato surca.
3: Sí. Exactament.
4: Oh. I l'ordre del producte altera el resultat?
3: Pues te podria dir que normalment no, però pot afectar.
4: Ah.
3: Normalment no, però pot afectar perquè també... Això se pot mirar en les densitats, perquè a vegades se fan begudes en diferents densitats, en les quals, més que res, pel tema dels colors, que després si ho mescles, en el final...
4: Quan poses mescles aigua i oli, no? Que saps que l'oli estarà baix i l'aigua a dalt. O s'en revés.
3: S'en revés, no? Sí, sí. Soli que dalt, ja. Que merdens.
4: És que normalment no faig aquesta mescla.
3: Però... No, bueno, jo tampoc, i espero que no la fesseu vosaltres tampoc. Però, bueno, després en el final ho mous i tot se mescla, perquè la diferència de densitat és mínima i no és com soli seigo, diguéssim, que, bueno, seria com per un d'Arcan Stormy, que seria un clàssic, que seria la ginger beer, que bueno, és un refresc de gengibre, un pot de llima, i després a dalt se li posaria ron, que abans reben de ron,
2: sí.
3: I se veuria d'Arcan Stormy, que això representaria com els núvols, no?, d'Arcan Stormy, que seria oscuro i... Ah, no, me surt la paraula.
4: I clar.
3: No, oscuro i com a... Quan no vols estar negres...
4: Oscuro i denso? O...
3: No, oscuro i denso, no, és que ara no me sortirà la paraula. Stormy seria com a remogut, no? Com quan estan en núvols que quasi ha de ploure.
4: Sí.
3: Representa això. És a dir, clar, en aquest cas pues, jugaríem en les densitats, però que després per situar de vora i l'art de disfrutar l'art d'acabar mesclant. Però per la presentació, en aquest cas sí que alteraria a la manera visual.
4: Mm. Si haguessis de fer un còctel sense alcohol per la gran vida, ara en aquest moments, quins serien els ingredients que podríem utilitzar i que s'allenta a lo millor quan tinguin la granissadora d'en Raül, també la puguin fer?
3: Fora alcohol, però bueno, que vos agrada. Primer de tot jo cercaria una fruita. Jo primer de tot el que vaig cap als clients és què és que t'agrada? Com el vols? Més dolç, més sec, covent...
4: Li podem posar un punt de covent, si en Raül li va bé.
2: Jo m'agrada. Covent, sí.
3: Que volen refrescant, s'hora de... Ara per l'estiu...
4: D'aperitiu, al millor, abans de dinar.
3: D'aperitiu, abans de dinar,
4: sí,
3: vale.
4: Sí, d'aquest de les 12:30 a la 1.
3: Vale, refrescant.
4: Sí,
3: ara estiu. Un poc coventet.
4: Que tingui un puntet, sí.
2: N'hi ha un, que llavors diré quan després ho haguis dit, que té un puntet covent, que m'agrada molt en aquestes hores sí. I va perfecte. Llavors ho contaré després.
3: Després? Bueno, vale.
2: Sí, sí, tu digues i jo te diré perquè a més que ho coneixes.
3: Vale, i del que jo faria el millor, m'agrada el maracuyà.
2: Oh, n'hi ha un d'una marca que comença per neix i acaba per ti, que ara se diu una altra cosa.
4: Raül, és un friqui amb això.
2: del maracuyà aquest, això és un vici gros.
3: I del maracuyà ara està pegant un bombazo com un toc coventet. Pot de puré de maracuyà.
2: No sé si és que s'obre maracuyà pel món, però ara tot és de
4: maracuyà.
3: Tot és de maracuyà. Un toquet de lima li posaria en sa coctelera, xec,
2: sí.
3: Ficaria dins d'un tesó amb uns bons cubitos.
4: Cubitos o gel d'aquest petit picat?
3: Picat, gel picat. En l'estiu jo no som partidari d'aquest gel perquè se fon. Molt més aviat.
4: I te fa aquesta aigua...
3: Claro,
4: i aquí ja... I aquí ja
3: canvia. El que sí que se pot fer, m'agrada més, és posar cubito normal i deixar-lo millor dos dits i a dalt sí que pot posar ja el picat.
2: Ah, és que ja el picat aquest, jo és que per veure no me va bé, ha de ser en canyeta, si no.
4: Clar, ja, clar.
2: Sí. És que llavors te ve tot, saps? No, ha de ser en canyeta.
4: I fa se'n bossa ja, la canyeta.
3: Ah, si no, ha de ser granitzat.
2: Ah, sí, clar.
3: Granitzat, ja que tens la màquina, l'hem d'aprofitar. Sí.
2: Que sa màquina.
3: Però saps que m'ha vengut directament en el cap? La pomada, quan m'has dit això de granitzat.
2: Sí, ja l'he fet, ja.
3: L'has fet?
2: Sí, ja l'he fet de molt embogut.
3: Ah, vida.
2: Van fer una paella que nostra i... Que I de
3: pomadeta. En xor, i aquí acaben.
2: Clar.
4: Veus, jo no tinc cap problema. Jo el faria de cindri, puc dir cindri.
2: També t'ho faries de pomada, però no.
4: Ah, sí, vamos.
3: Aquí el que hem de fer és cercar sponsors.
2: El que llavors te veig... Però la gramella no és molt bo.
3: Se grura. Jo quan vaig anar a Menorca fa... No sé quant d'any fa.
2: Sant Joan, vols dir?
3: Sí, que si pomades... Bueno, el dos endemà.
2: Afònic.
3: Afònic i se grura aquesta de...
2: Se grura també, però és vera que s'afonia mesclat amb la llimona, la calor, el sol, l'alcohol i la pols dels carrers d'aquest dia de Ciutadella.
3: És un còctel.
2: És un còctel molt
4: això és un còctel.
2: És un còctel molt tof per la gargamella. Sí, sí. Sí. Vam haver de posar, no sé què se diu, una injecció, perquè no havia de fer el programa i no hi havia bou. I em van posar una injecció i va anar perfecte.
4: Te vas infiltrar per poder xerrar?
2: Sí, una bou. Una injecció em va posar la bou. No sé, cortisona, per mi, que va ser.
4: Ostres, clar, la cortisona és forta, la cortisona.
2: Em van posar un xirme,
4: i vas dir... No,
2: nada. Després, l'endemà va ser pitjor.
4: Bajoncito.
3: Bajon doble.
2: Fins un problema.
4: Coses, I quedaria així. Tens un nou projecte, Mem.
3: Sí.
4: Aquest projecte, que per cert, tu fas més classes, ara s'ha anat divendres a fer, has dit, una classe de cocteleria acrobàtica, que això no és lo que més fas, però que és Nomadam Bar.
3: Vale, pues Nomadam Bar, neix de, a part de, òbviament, el meu ofici i, tota la dedicació i demés, veient l'oferta que hi ha a Mallorca i el creixement que hi ha al tema de la cocteleria, pues, me varen sortir qualque evento, gent que me diu, ostres, i per què no proves de fer coses després teu compte, tal com a cumpleaños, com a eventos, perquè, coño, perdona per això.
2: perquè, no passa res, això és natural.
3: Perquè, jolines, vist que se te dona tan bé, perquè no te poses pel teu compte, donat que ara t'has donat més a conèixer en el premi que de que vas fer campió de Balears. I, me vaig estar plantejant, òbviament, combinant amb l'altra feina, el primer any pues, va ser un poc més. Ostres, mentre m'ho pensava, m'ho penso, ho faig, no ho faig, com ho faig, què es queda a fer... no en tenc ni idea, perquè sí, jo sé anar al local i de ser fer les begudes, però aquí ja engloba moltíssimes més coses. Ja de proveïdors, ja de clients, de captació de clients, com he d'envestir un cumpleaños, com he d'envestir una boda, com he d'envestir fer una col·laboració amb altres restaurants, el que sigui.
4: El que seria posar-te d'autònom en el 100%, no? Com a professional
3: Exactament. I és com que, el primer any pues, vaig fer qualque cosa així, que, començant sempre, no?, amb gent coneguda, locals que, d'amics que tenen local i tal, ei, per què no provar de fer això? Me vaig fer una barra jo, una barra portàtil d'aquí que ve el nom, Nomadan Bar, seria el bar Nomada d'en Dani. Amb aquest joc de paraules, jo és que tinc ara mateix aquí la targeta i, bueno, ho puc focalitzar i òbviament, ser el meu eslògan i ser el meu disseny, no? Però perquè si ja m'entengui seria, bueno, nomadant, de la paraula nomada, perquè tinc la barra aquesta portàtil i, bueno, les persones nòmada, doncs en aquest cas és un bar nòmada, Dan acabat en Bena, de Dani, i amb això, doncs, amb aquest conjunt de paraules, doncs vaig crear el nom de nòmada en bar, tu cocteleria nòmada.
2: Molt
3: bé. Que, bueno, que si me voleu seguir per Instagram, ara que som aquí...
4: Vinga, aprofita.
2: Aprofita.
3: Doncs sí. Seria nòmadan, així com he dit, nfinal.bar... això seria el meu Instagram, que aquí, bueno, ara fa poc que l'he obert, amb les quals vaig publicant les coses que vaig fent professionalment, tant eventos, que vaig estar el primer de tot així com a nom nomadan bar a la Fira de la Patata, varen ser dos dies, que bueno, aquí també doncs gràcies a l'Ajuntament de la Pobla, que se varen portar molt bé, va ser un èxit, els hi va encantar, i bueno, a partir d'aquí pues, ara he anat bueno, a altres... Ara també tinc un cumpleaños, després aquesta escola de Dinamarca que m'han contactat també per fer una col·laboració amb ells per donar classes de cocteleria acrobàtica, que ara duc dos dies amb ells i me queden dos dies més. Que més... Ah, bueno, sí, també vaig col·laborar en Dicho Temptació d'Esport de Pollença, que és un atlot també, és un atlot jove que està en Esport de Pollença, que fa menjar saludable, i l'altre dia varen fer un esdeveniment a la plaça d'Esport de Pollença per als atlots petits menors d'edat, i bueno, els varen demanar ment si podien fer còctel fora alcohol.
4: Molt bé.
3: I bueno, i varen fer una col·laboració amb en Josep, que d'aquí li dono un saludo, i va anar molt bé.
4: Tot això aglutina és nòmada en bar. O sigui, seria la filosofia del projecte, quin seria? Com l'explicaries?
3: La filosofia del projecte, jo el que dic és donar un servei professional, producte de qualitat proper i local, i donar una experiència diferent, que no és només que te faci unes begudes i després cadascú que seva. A mi el que m'agrada és que la gent, quan prepari una beguda, potser ara quedarà molt com tu trobis, però avui en dia tot funciona així, que la gent se toqui les butxaques i vulgui treure el mòbil per fer-te un vídeo per com prepares un simple còctel, que la gent tregui el mòbil perquè t'agravi per veure com fas un còctel.
4: Mm-hmm.
3: Això és una de les sensacions més guapes, a part, perdona que sé que anaves a dir alguna cosa, a part que també una de les coses que m'encanta és quan veus el primer glob que peguen en el teu còctel i posen la cara de satisfacció.
4: T'anava a dir que normalment, clar, menjam, bevem i moltes vegades identificam aquell bon record, com ens varen tractar o com ens ho varen servir o les vistes que teníem en aquell moment, la companyia que teníem en aquell moment, més enllà de si un plat de paella, per exemple, m'ho invent, ha estat bona o no. Perquè a vegades passa, no?, que dius aquell plat de paella va ser bo, però ens ho recordem també de com engirgolant tot això, no?
3: Exactament.
4: I aquí és on entra la teva experiència.
3: Exactament. Sí, mi també, per exemple, per jo mateix, de mi mateix, jo vaig a puestos on s'està bé i molt de pit vaig a veure aquest amic o aquesta persona que sé que me va tractar superbé i després tens una petita conversació, tens algo més que només amb una cervesa mateix. No importa que te'n vagis a un còctel de super, de preparació o tal, amb una cervesa passar un bon moment, és a dir, que la persona que t'atén, que no només te posa la canya en aquest cas, agafa i se'n va, sinó que interactua, que pot xerrar amb aquesta persona, que li expliques, que t'explica, que li demanes sobre la seva vida personal, que li demanes... És que és un poc com un nano psicòleg, no?
4: Sí. Tu com veus la salut de l'hostaleria aquí a les Balears, sobretot a Mallorca, que és on vivim, com la veus? Perquè és vera que cada any venen més turistes, però el servei que se li donen als turistes i als espanyols i als Balears, en general, trobes que és correcte? Te poso en un compromís, però bueno, poden generalitzar.
3: Pues...
4: No fa falta xerrar de la Pobla ni d'un punt en concret de Mallorca.
3: Hombre, és que hi ha... és un bon berenar aquí, se diria, no? Sí, és a dir,
4: t'ajudaré un poc.
3: Que,
4: Andalusia, els que fan feina a restaurants i bars són professionals perquè se dediquen tota la vida a ser cambrers. Sí. Aquí són cambrers que han estudiat alguna cosa i són cambrers mentre estan en la temporada d'estiu.
3: Exactament. Això és el que sol passar amb el de puestos, tipus xiringuitos de platja, restaurant que tal, però després els puestos on te requereixen una mica més... Aquí van saber el nivell, que hi ha molt de nivell, a ser balears n'hi ha moltíssim, la veritat que sí, és difícil, però també estem a ser mateixes, que moltes vegades te demanen un nivell acceptable bo tirant excel·lent en el mateix preu d'un tio que lo millor, que no és per infravalorar ni molt manco, però lo millor, per exemple, tu no li pots pagar lo mateix a un atlot que fa, o atlota, que fa que està estudiant batxiller i després per pagar el carnet de cotxe, que no en té ni idea, que no ha agafat una bandeja en sa vida.
4: I se paga el mateix?
3: Normalment, sí.
4: Encara que tu tinguis 30 anys d'experiència, o 20, o 15, i te dediquis només en això.
3: Normalment, sí. Sí que és vera que no se pot generalitzar. Després en els puestos on va tot registrat per llei tipus hotels, a no ser que vagis pujant de categoria, cobrarà el mateix un que està com a camarer, maldament tinguis 0 experiència, quan tinguis 20 anys d'experiència. Si estàs com a camarer, cobraràs per conveni, cobraràs el mateix.
2: Clar.
3: I aquí està també el petit debat aquest. De que, ostres, jo aquesta persona que no sap donar ni una bandeja ha cobrat el mateix que aquest home que du 30 anys fent de camarer i te sap d'una terrassa tot sol que no aquesta persona que no sap de dues taules. Per exemple, després sí que és veritat que altres bandes on te paguen per depenent del que negocis, però bueno, aquí ja està en sa economia que va per darrere, no? És que hi ha moltes coses també que passa, com tu bé has dit, a la gent andalusa, però jo també crec que són un dels millors cambrers, dels millors, perquè s'han dedicat molt, també a mallorquins, eh? A mallorquins també...
4: Jo n'he conegut de molt bons.
3: Sí,
4: però,
3: sí,
4: clar,
3: sí, sí, sí.
4: Però gent que fa feina tota sa vida. Estic parlant dels que van a un hotel i van canviant i cada 3 setmanes se'n van, tornen i els has d'ensenyar i, clar, és impossible que et serveixi bo.
3: Exactament, què passa? Però aquí també entra també molt el tema de sa vivenda. Què passa? Antigament, sa gent pues venia, se llogava una habitació, una casa, el que vulguis, se fa sa temporada, se tornaven al seu... la seva ciutat, poble, el que fos, d'Andalusia normalment, perquè eren molt andalusos, i són gent fanera, bon treballadors, i tal. Ara, avui en dia, clar, és que jo, això ja m'ho ficàvem en el tema de lloguer d'habitacions, que sa gent ja el que fa és, pues, se queden al seu poble, a la seva ciutat, segurament cobrant una mica menys, però ja no ha de pagar sa fiança de sa casa.
2: Clar.
3: Els desbarats que te demanen que s'hi contrata, que no sé què, i després més el preu de l'habitació, a saber amb aquí com vius, tal. Després, moure tots els trastos de que teva cap aquí, després tornar, però tornes igual, és a dir, la gent no li compensa.
4: Seran d'anar i tornar. Tu has viscut a Itàlia?
3: Sí, jo he viscut a l'estat d'Itàlia.
4: I els millors cotelers diries que són d'Itàlia? O els bons, n'has conegut de bons?
3: Sí, la veritat que sí, que va ser una experiència professional molt bona.
4: Contant tant com aquesta experiència que...
3: Pues vaig acabar la temporada, això va ser 2022, vaig acabar la temporada i, bueno, vaig decidir anar a viatjar una mica, me vaig creuar tot Itàlia en el cotxe, bueno, del nord fins al sud i tal, i, bueno, va ser una experiència de... com que, bueno, no me pega amb el viatge després de...
2: Que bé!
4: No, mira, en Raül que du la camiseta de Palermo, Sicília.
3: L'he vist? L'he vist, fins a Sicília no vaig arribar. Bueno, vaig fer de Nàpoles fins a... de Milano fins a Nàpoles, que ni tan mal. I, bueno, 2-3 vespres a cada ciutat, veient cotelleries, veient menjant el que se menja a cada puesto d'Itàlia. I, bueno, després vaig tornar a pujar fins a Roma i ja vaig decidir quedar-me un anyet. Bueno, vaig decidir de, bueno, pillar-me una habitació... si trobo feina, pues, maquet, i si no, la setmana ja estava fent feina, fent Negroni, fent Aperol Spritz, i bueno, a poc a poc, pues claro, després en el final si llengo és una necessitat. I...
4: Vale, sempre en italià, no?
3: Sí, jo xerri italià, no t'he dit perfecte, però molta gent, ostres, i de què part d'Italia era? No, no, jo soc mallorquí. I em diu, no, no, com que no s'ho creuen, però sí. Jo tinc un exempt, a més, per si és mallorquina...
2: més fàcil.
3: Sí, hi ha paraules que són iguals. Hi ha paraules que són iguals, pràcticament.
2: És bastant més fàcil aprendre italià siguent de Balears.
4: Tu també xerres italià,
2: Raül? Un poquet, sí.
4: Això no és cap.
2: Sí.
4: M'has de xerrar un dia italià.
3: Potser m'ho parlaré un poc.
2: No necessari.
4: No, però...
2: T'imagines que m'ho contraten a la RAI.
4: Sí, no? Exacte. No, però un dia que te demani ara me contestes una frase curta.
2: Vinga, va, jo ho faré.
4: D'aquesta així que... jo m'agrada. Això te serveix per millorar la feina? O sigui, tots haurien de sortir de Balears, d'allà on vivim, eh? En el nostre cas, els mallorquins, pues sortir de Mallorca... viure qualque moment a fora estranger si teniu l'oportunitat per aprendre el que és donar un bon servei, el que és, ja no per la cultura, sinó per el fet de donar servei a la gent que ve, de fer-ho bé.
3: Pues sí, jo ho aconsello a tothom. De fet, ara enguany també, si puc em acabar aquesta temporada, si puc me'n vaig, jo el que intento fer sempre és fer temporada i si ven, pues mirar d'anar-me'n fora de Mallorca, d'Espanya, si possible, perquè, bueno, ja per aprendre la llengua, cultures, i tot el que engloba. Aquest hivern vaig estar a Dinamarca, i sí, jo totalment, 100% segur. Després hi ha gent que li interessa més, gent que li interessa menys, i, bueno, i això també, sabre italià, dins d'aquest món de l'hostaleria, m'ha obert moltíssimes portes.
2: Clar. Bueno, no sé si serà per d'allà on som o per què, però pot ser tu, ara que dius, has estat a Dinamarca, Itàlia, aquí i allà, però la zona del sud d'Europa, no?, com que estem a còctels, com us agrada més, no? La millor sa part més europea, més nord-europea, en la cervesa ja basta.
4: Sí. No? Has dit sí. La parola, que tothom pren a parola, què?
3: A parola d'esprits. A, que acaba amb Pol...
2: És igual, ja
3: se m'haurà fet aquí.
4: És diumenge, quasi les 12 del migdia.
2: És arbiter.
4: Dia de mundial de celebració, perquè qualcú celebrarà. Aquí hi ha tant de... Tu t'esperaves que hi hagués tant de valer argentins, aquí, ara hem pegat un bot.
3: Sí.
4: És que m'agradaria acabar amb això, perquè hauràs de fer preparar un còctel per argentins i per espanyols.
3: Home, argentins ja ho sé, algo amb Fernet, ja ha tornat
2: dimarts. És igual, però... ja som.
3: El Fernandito, que li diuen, són amant de Fernet. I sí, totalment, el dia d'on és això. I és com a nosaltres que mos dona una pomada. Sí.
2: Escolta l'espanyol...
4: Una sangria.
2: Una sangria, en el final, és una mescla de lo que tinguis, no?
3: Vi, llimona... Se't sobret. De lo que tinguis i pa'lante.
2: Clar, perquè vi i llimona és tinto de verano, no?
3: Tinto de verano, exacte.
4: I vi, ja, vi taronjada... No, com és? Taronjada, xampany...
2: Ah, és aigua de València.
3: Aigua de València. Sí, mira, per una cosa més.
2: Sí, sí, això és aigua de València. Sí. Però, clar, en taronjada no, en sud de taronja, no?, de València.
4: Sí, bé, ja
2: en aquest cas, de Solla.
3: Sí.
2: Són bones, dolces. Però, bé, no, jo ho deia perquè, clar, si hem de un beure avui vespre, els argentins faria que has dit, un Fernandito d'aquests.
3: Sí, un Fernandito, que bueno, seria Fernet en Coca-Cola.
2: Molt bé.
3: Que són amant de Fernet. Amb això ja som feliços.
4: I per fotre dulce de leche per damunt.
3: Sí, exacte. Jo m'estim més, dona-li aquesta botella que el Mundial, no?
2: També, sí, també, totalment. I pels espanyols, sangria, i aquí a les Illes Balears, i no sé, el nostre còctel més conegut és un...
3: Gin tònic, també.
2: Un ginet o un Barceló... Ai, ja ho he dit. Bé, és un ginet. El senyor Barceló,
4: Nacó i Nalà. I on veuràs el partit, si t'interessa, estàs...
3: Pues encara m'ho estic pensant, perquè no sé si anar a veure un puesto...
2: Tens tot Balears en pantalla gegant. Jo no sé de on han entrat tanta pantalla.
3: No sé si anar a un puesto on hi hagi barullo o veure-ho encara tot solet o en plan més tranquis.
4: Jo aniré, he de dir que aniré a un bar, aniré, o sigui, a la Palma Profunda, per allà, per Pere Grau, és que sí, i...
2: Pere Grau?
4: Sí, el veuré per Pere Grau, sí, sí, sí, sí, sí. Sí.
3: El veuré, sí. Pere, no?
4: No, perquè hi ha nins que van, gent que van nins i tal, i si han de fer Ghostorum, pues, per les que tenen nins petits, però pues, que no hagin de fer un drastre. Però el veuré així, en genteta, o sigui, ambientasso. En el teu cas, clar, quan això hagi passat, tot això del Mundial, en sortirem. Sí. Acaba l'estiu. A l'hivern també tens molta feina o canvien els projectes?
3: En l'hivern, pues, lo que...
4: Bueno, què fas a partir de setembre, tu?
3: Això és el dilema...
4: Queden dos minutets d'entrevista.
3: És el dilema de cada any. Què faig? Ara enguany el que vull fer és tornar a partir. Tornar a partir per el que havíem parlat ara fa 10 minuts, d'això de, bueno, obrir portes, obrir cultures, obrir-se, vamos. Mm-hmm. I conèixer gent, conèixer cultures, conèixer, i si pot ser fora d'Espanya i, bueno, per Europa, o inclús fora d'Europa, si tens l'oportunitat.
4: Molt bé.
3: I també preparat de cara l'any que ve, sí. Això lo del projecte, perquè, bueno, lo de Nomad en Bar, perquè això no ve un dia per l'altre.
4: Clar.
3: Hi ha moltes coses darrere, moltes coses, bueno, d'oficina, diguéssim, de disseny, de preparació, a l'hora de mostrar al client, no només entrar...
4: A la Pobla tindrem a Sant Antoni, lo de Talapi, que va ser ara.
3: Ah, sí, ara fa
4: dissabte passat.
3: Sí, exacte.
4: Dissabte, ara fa 8 dies. 8 dies. I Nomadan Bar, ja tindrem el Triangle, que t'apareix.
3: Estupendo, clar que sí. Clar que sí.
4: Idò, gràcies per venir aquí a la Gran Vida, en bon diumenge. Esperem que Espanya guanyi i que puguem celebrar amb un còctel que tu vulguis.
3: Perfecte.
4: Sobretot que ho celebri en salut, no?
3: En salut, clar.
4: En salut, clar. En salut. Mm-hmm. Gràcies per venir, per estar amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
4: Idò, Raül, res, una setmana més, que hem
2: programat. I ja m'on
4: anem. I ja m'on hem d'anar.
2: Bé, ja ho veurem, la setmana que ve... Sí. Tu no hi seràs la setmana que ve, ara que me ve, no?
4: La setmana que ve tindré vacances, sí. Me venen unes setmanes així estranyes, també faré feina una de quatre, però...
2: Molt bé, bé. Sí, la setmana que ve sabrem si han guanyat o no.
4: Sí.
2: Clar, una nota ja, fins la setmana que ve. Sí. I ja està, i sort a tothom, no fugeu moltes ases avui vespre.
4: Alerta.
2: Alerta.
4: No vos pugeu en espiruli de la Font de les Tortugues.
2: Deixeu fer la Font de les Tortugues. Deixeu-la fer. Que heu d'anar allà? És que no ho entenc.
4: Això era la seu de...
2: Quina necessitat, eh? Bé, sí. La qüestió. Han posat aigua a la font de l'entrada de la rotonda de Consell.
4: Ah, ho vas demanar ahir, sí. M'he dit i fet.
2: Han posat aigua.
4: Ho has demanat tu?
2: Sí, ho he demanat jo i han posat aigua.
4: Han posat aigua.
2: Okay. No. És que vaig passar fa una setmana i no n'hi havia. I resulta que vaig passar ahir i vaig dir, ah, hi ha aigua.
4: Crec que comanes més... Bé, és que podria xapar-la de Consell.
2: No, deixa't anar. Deixa't anar. Res, això, que demà tornem... Ah, no, demà és dilluns. Tornem dissabte que ve.
4: Demà és dilluns, sí.
2: Tornem dissabte que ve.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La Guàrdia Civil investiga un accident mortal ocorregut a primera hora del dia a la carretera de Calamesquida, Capdepera. Un home ha mort atropellat i, segons detalla policia local i Guàrdia Civil, és un client allotjat en un hotel de la zona. El conductor, que hauria provocat aquest sinistre, ja ha estat detingut després de trobar el cotxe en un pinar i el cos de la víctima a uns metres de distància. Centenars de veïnats i negocis de la zona de Costa de Palma estan sense electricitat des de fa més de 24 hores. Una avaria elèctrica, que operaris d'Endesa treballen per reparar, n'és la causa. Francesc Mas, bon dia. Tu que ets a la zona de Can Pastilla, que és un dels barris afectats per aquesta pana. Què ens pots explicar a hores d'ara?
1: Bon dia, aquí on som, a Calestància. Alguns veïnats asseguren que des d'ahir a les 10 del vespre no tenen electricitat. Altres diuen que la pana va començar ahir de matí. Denuncien que Endesa no els ha informat de la incidència. Escoltem un dels veïnats que ens ho explica.
2: Estem sense llum entre les 10 i pico de dissabte. Ara són les 11, les 12 menys quart, seguint sense llum. Estem telefonant a un telèfon que ens ha donat Endesa per informació, que no ha ningú, és una maquineta.
1: Altres sí que han aconseguit tenir generadors. És el cas de l'hotel Alua, de Cala Estància, que funciona en normalitat gràcies a un d'aquests generadors, el qual els va proporcionar Endesa ahir vespre després d'una jornada sencera sense llum. Seguirem pendents de com evoluciona l'aturada elèctrica.
0: Gràcies, Francesca, en directe des de Can Pastilla. Nosaltres també estarem pendents de com evoluciona. Tornarem a comentar en el pròxim butlletí. Unes queixes de veïnats i negocis que coincideixen amb de dir un dia més amb temperatures altes, que poden arribar als 38 graus. De fet, en aquesta hora s'activa l'avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia per calor a les Pitiuses i gairebé tota Mallorca. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en les hores centrals del dia. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè també roman actiu l'avís groc per Rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mar pot oscil·lar fins a 80 centímetres, per tant, precaució vorera de la mar també en els ports de l'illa. Milloren les condicions de l'incendi que crema des de fa dies a Aragó. Ho ha informat fa només uns minuts en roda de premsa el president de la comunitat, Jorge Azcón.
3: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
0: La majoria dels veïnats desallotjats, són gairebé un miler, ja han estat reubicats en hotels de la zona, segons ha explicat també el president aragonès, Jorge Azcón. Està previst, això sí, que puguin retornar a les seves cases, però no s'ha posat data perquè tot depèn de com evolucionin les feines per controlar aquest incendi. Per quart dia consecutiu informant de l'arribada de persones de forma irregular per via marítima a les Balears. Aquesta darrera barca s'ha localitzat a primera hora del dia, a les 6 del matí, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones a bord d'origen magrebí. Això segons informa Delegació de Govern. En l'operatiu ha intervingut el Servei Marítim de la Guàrdia Civil i la Unitat Ciutadana de la Comandància. Així, ja són una dotzena les embarcacions interceptades en costes de l'arxipèlag, amb 185 persones a bord, durant aquest cap de setmana. Amb aquesta punta

0: Investigadors del CSIC i de la Fundació per a la Recerca del Clima han desenvolupat una aplicació científica anomenada MACE, mortalitat atribuïble a la calor a Espanya, destinada, com diu el seu nom, a comptabilitzar les persones que moren per altes temperatures més enllà del que anomenem cops de calor. Així, segons el CSIC, a les Balears aquest estiu hi han mort 117 persones i la majoria per acumulació de calor, és a dir, per la persistència a les altes temperatures i unes poques per episodis de calor extrema. No és fàcil comptar els morts per calor, perquè la causa de mort és sovint l'agreujament de patologies que finalment són les que apareixen als informes, però aquesta dificultat no pot fer que no comptabilitzem alguna cosa tan important, no? En tot cas, les morts per calor ja són una dada que els mitjans de comunicació us oferim de manera habitual i normalitzada, perquè ja és un problema de salut pública. Han normalitzat el canvi climàtic. Mentrestant, creus que s'està fent prou per frenar-lo? Començam el Nautilus, amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit a tothom.
0: Bé, començarem avui parlant dels reptes de l'oceanografia en aquest escenari de canvi climàtic i onades de calor marines. Varen començar a parlar d'onades de calor marines més tard que de les atmosfèriques, perquè l'oceà tarda molt més a escalfar-se. Però fa dècades que et sorbeix un excés que també mos està passant factura. Avui parlarem amb l'oceanògraf Joaquín Tintoré, de l'IMEDEA, aprofitant que acaben d'anomenar-lo acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ara ens explicarà què implica això i cap on va l'oceanografia.
1: Anem amb el següent tema. La ONU adverteix que aquest any ja hem superat els 8.300 milions d'habitants i aquest increment poblacional planteja una gran pregunta, que és com alimentar aquesta superpoblació sense destruir els recursos del planeta. Avui parlarem amb una investigadora de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, que coordina un projecte per promoure el consum d'algues i, a més, generar materials amb els seus residus.
0: L'investigadora és Patricia López. Tu estaries disposat a incloure les algues d'una manera habitual a la teva dieta, Dani?
1: I tant, només les he provat alguna vegada de manera esporàdica.
0: Alguns japonesos, suposo.
1: Exacte, sí, plats japonesos i xinesos. Falta el costum i potser també que no són molt fàcils de trobar al mercat.
0: Bé, esperem que això canviï. I després el tècnic de la Unitat d'Incidència per una Transició Verda de Sea Overlife, en Paul Borsinkowski, us parlarà d'un nou decret per reduir les captures accidentals de la pesca. Ja sabeu que moltes aus marines, tortugues o cetacis moren en xarxes i palangres i hi ha que frenar-ho. I què tindrem al periscopi?
1: Al periscopi parlarem de dues orques i una dotzena de dofins que es troben a un aquari de França i que un parc temàtic de Tenerife vol traslladar-los a les seves piscines per continuar explotant-los.
0: Un cas polèmic. Idò, aquest és el sumari. Anem a saludar en Joaquín Tintoré.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.

0: L'investigador Joaquim Tintoré, de l'IMEDEA, ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquest nomenament reconeix una trajectòria de més de 3 dècades de dedicació a l'oceanografia, a promoure avanços en l'observació i la predicció dels oceans, principalment de la Mediterrània, i sempre pensant en transmetre tota la informació, tot el coneixement, a la societat. Nosaltres aprofitarem aquest nomenament avui una mica com a excusa, com a pretext, per parlar dels reptes de l'oceanografia bé amb un dels nostres més destacats oceanògrafs, Joaquim Tintoré, ben tornat al Nautilus.
1: Moltíssimes gràcies, encantat, de veritat.
0: Bé, primer de tot, felicitats pel nomenament com a acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. I què representa aquest reconeixement?
1: Bueno, pues es un honor, realment. La Reial Acadèmia és una de les acadèmies més antigues que hi ha a Espanya i també a Europa. I realment pues és tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb altres grans figures de les ciències i de les arts. A mi també m'interessa la part humana, diguem, la part humanística i de les arts. I per tant, pues és un honor, una alegria i bueno, pues intentaré contribuir de la millor manera possible, evidentment. Sí, sí, molt content.
0: Ahà, fantàstic. Bé, fa 40 o 30 anys un oceanògraf sortia amb un vaixell i feia mesures puntuals i avui disposam de satèl·lits, boies, robots submarins, bessons digitals dels oceans. Has viscut i també impulsat, de fet, has rebut alguns altres reconeixements per això, alguns d'aquests canvis. Quin ha estat el canvi tecnològic més revolucionari en tots aquests anys?
1: Bueno, jo crec que en aquests moments... És a dir, el primer canvi molt, molt important van ser els satèl·lits, des de luego. La capacitat d'observació de la Terra des de satèl·lit va ser un canvi molt important. Vam començar a ser capaços de veure pues, en el que era la predicció del temps i la meteorologia, els avanços dels fronts a l'atmosfera, etc. Després vam ser capaços de veure situacions molt semblants a la superfície del mar, on la temperatura de la superfície del mar es podia mesurar des de satèl·lit. I avui en dia tot el sistema Copernicus europeu pues, ens situa a l'avantguarda de lo que és l'observació de la Terra. Per tant, satèl·lits per una banda, però realment en els últims anys tots els aspectes de robòtica marina, de submarins com els gliders que hem emprat durant ja molts anys al canal d'Eivissa i que són coneguts i reconeguts arreu del món. I després, clar, en aquests moments pues, l'altre clarament pas endavant increïble és la intel·ligència artificial i les capacitats de computació. Això ha donat també, és una nova revolució tant en el que representa per capacitat de càlcul i, per tant, millora de les capacitats predictives sobre, per exemple, corrents marins i la seva utilitat per rescats de nàufrags o per temes de vertits de petroli, etc. I, per tant, diguem, les últimes revolucions són aquestes, realment, la capacitat de computació i la intel·ligència artificial.
0: Bé, ets un dels impulsors dels Digital Twins, els bessons digitals. Com li explicam aquesta tecnologia als oients que no la coneixen? Què és un bessó digital de l'oceà?
1: Bueno, pues és un s'ha d'imaginar que tenim dos bessons i tenim un bessó real i un bessó digital. El bessó real és l'oceà que estem observant nosaltres amb tots aquests sistemes multiplataforma que SOCIP ha posat en marxa en els últims anys i que pues, des de l'IMEDEA pues, també estem contribuint a comprendre tots aquests processos de l'oceà. Per tant, per una banda hi ha l'observació del bessó real i, per altra banda, el que fem és crear numèricament, amb models numèrics, amb simulació, amb ordinador, un bessó digital. És a dir, una rèplica digital del bessó real, diguem, que observem.
0: Sí.
1: I aquí lo important, llavors, és que tenim dos bessons i lo essencial és que aquests dos bessons parlin entre ells. I això vol dir que intercanviïn dades. El bessó real envia dades que ha observat el bessó digital. El bessó digital les assimila, que vol dir que les utilitza per millorar les prediccions. I al seu torn aquí, el més important és el bessó digital i és el canvi important, és que el bessó digital el que ens envia és també dades al bessó real per millorar els sistemes de predics d'observació. Això el que implica és que som capaços ja de començar a tenir eines concretes que responguin a necessitats específiques que tingui la societat en temes de canvi climàtic o en tema de nàufrags o en temes de qualitat d'aigües, etc., que són molt més fiables perquè hi ha aquesta interrelació continuada entre dades i capacitats predictives.
0: Bé, al mateix temps que ha canviat la manera d'investigar els oceans, també ha canviat l'oceà. Quin canvi a la Mediterrània t'ha sorprès més en els darrers anys?
1: Bueno, jo crec que clarament en els darrers anys el canvi més important són l'increment dels fenòmens extrems. És a dir, ja sabem que el canvi climàtic ja fa anys, fa més de 10 anys que els investigadors, els científics, hem intentat explicar que el canvi climàtic el que provoca en particular és una ondulació d'una sèrie de configuracions a l'atmosfera. Aquestes configuracions el que generen és una arribada de fluxes saharians i africans a la zona de la Mediterrània, i això el que comporta a l'estiu realment és onades de calor, unes onades de calor com les que estem patint en guany, sí. I a l'hivern això se trasllada una mica i llavors el que ens venen són invasions d'aire freds o danes o depressions aïllades de nivells alts, les antigues gotes fredes, i per tant el que estem veient a la Mediterrània és un increment dels fenòmens extrems, de fenòmens extrems com grans temporals a l'hivern i de fenòmens extrems com onades de calor a l'estiu.
0: Bé, com dius, els darrers anys estem aprenent a conviure amb fenòmens relativament nous, com les onades de calor marines. Entendre aquestes onades, els seus efectes, i que tota la societat entengui el seu perill, ho podríem considerar un dels reptes actuals de l'oceanografia?
1: Sí, sense cap dubte. Però jo, Cristina, si em deixes, jo diria que és més que de l'oceanografia, és de tots nosaltres com a ciutadans, científics, periodistes, comunicadors, etc. És a dir, com a societat tenim un problema. Tenim una situació, aquestes onades de calor, la situació que estem vivint tant aquests dies com ja des dels anys anteriors, pues realment lo que mostra és que el canvi climàtic el tenim aquí. La gent recordarà potser que l'any 2003 ja vam tenir una sèrie d'onades de calor atmosfèriques i marines importants. Si avui mirem l'evolució des de l'any 2003 fins a enguany, 2026, el que el 2003 va aparèixer com una anomalia molt clara d'un calor extrem a un estiu que en aquells moments era extrem, avui en dia és la norma. I és la norma, i enguany estem traspassant aquesta norma. Per tant, realment, jo crec que és un repte, sense cap dubte, de l'oceanografia, dels oceanògrafs, de ser capaços d'explicar realment a la societat aquestes situacions i el canvi climàtic, però després, realment, també és una responsabilitat compartida de tota la societat i dels nostres polítics, que han d'entendre la complexitat dels problemes i trobar conjuntament solucions que no són trivials, que són complicades i que per això requereixen plantejaments polítics d'alt nivell i una societat suficientment informada per recolzar-los.
0: Complicades però necessàries. I de fet, t'he dit que eren fenòmens relativament nous, però relativament estan parlant, bé, tu m'ho has dut fins 2003. Ja són molts d'anys que realment aquest repte compartit l'haurien de tenir molt més assumit, no?
1: Totalment. Realment, jo crec que això el que demostra és que encara hi ha molta feina a fer. Potser els investigadors, els científics ho han fet molt malament, però realment que encara hi hagi parts de la societat que estiguin qüestionant el canvi climàtic, realment no s'entén.
0: Ja.
1: Senzillament les dades són objectives i claríssimes. El que estem vivint dia a dia també, aquesta anomalia, l'any 2003 va ser un any tremendo, pues és que el tremendo del 2003, ja ho he dit, és la norma avui en dia. Per tant, realment, sí, jo crec que hem de fer un esforç entre tots Vaja, jo aquí pues, agraïm molt pues, en particular la teva feina i de Nautilus
0: Gràcies.
1: i crec que aquí és essencial pues, avançar junts i científics, periodistes, polítics, societat civil, crec que és essencial avançar plegats i incrementar les col·laboracions público-privades. Nosaltres, per exemple, a l'IMEDEA fa molts anys vam començar una col·laboració molt important en els seus moments amb la Cambra de Comerç
0: Sí.
1: i després vam continuar també amb col·laboracions amb el sector privat, amb el sector hoteler, etc. Que la millora en particular, que està pues, situada avui en dia com una de les platges més reconegudes també a nivell internacional per la qualitat de les dades i la involucració de la societat que hi ha en l'entorn de Cala Millor, aquí al nord-est de Mallorca. I jo crec que és el camí és aquest, Cala Millor, per exemple, hi ha tot un projecte europeu molt important que es diu Life Cala Millor,
0: Sí.
1: que gestiona en particular la Conselleria d'Empresa i Canvi Climàtic i allà el que hem estat treballant durant els últims anys és en establir unes guies per l'adaptació de platges urbanes al canvi climàtic. S'ha agafat Cala Millor com un exemple perquè teníem dades des de feia més de 20 anys i ja després de 20 anys de feina que vam estar fer a l'IMEDEA primer, després a SOCIM i després conjuntament amb la UIB també, pues el que hem estat capaços és de generar un aspecte que jo crec que és essencial en tota aquesta discussió, que és confiança. Jo crec que hem arribat amb la societat civil i els responsables polítics dels distints ajuntaments de la zona, etc., a una relació de confiança i en aquests moments pues, hi ha aquesta iniciativa perdó, d'un projecte europeu en el qual Cala Millor és capdavantera a nivell europeu liderant realment l'adaptabilitat de platges urbanes al canvi climàtic. I jo crec que això és un bon exemple, jo crec, clarament, d'una ciència d'excel·lència, sense cap dubte, que vam iniciar l'IMEDEA amb Alejandro Orfila, que avui en dia és el nou director de
0: Sí.
1: l'IMEDEA, amb Lluís Gómez Pujol, de la UIB, amb investigadors de la Universitat de Cantàbria, també. Van ser unes primeres fites relacionades amb els temporals de l'any 2001, o sigui que també ja han passat una sèrie d'anys, però gràcies a aquesta iniciativa que vam tenir en aquells moments a l'IMEDEA, conjuntament amb l'Associació Hotelera de Cala Millor, pues, vam ser capaços d'establir uns sistemes d'observació i avui en dia pues, Cala Millor està liderant, com dic, aquesta resposta al canvi climàtic. Jo crec que és un bon exemple i jo crec que hem d'utilitzar bons exemples de relació entre ciència, societat. La paraula clau aquí també sempre, jo insisteixo, és confiança.
0: Sí.
1: I jo crec que en aquest cas pues, ho hem aconseguit i crec que, bueno, pues, crec que aquest és el camí realment amb tot aquest tema de mirar de respondre millor i d'adaptar-nos a tots al canvi climàtic.
0: Aquest és el camí, però potser l'hauran de fer més ràpid, no?
1: Sí, sense cap dubte sí. L'hem de fer més ràpid. L'hem de fer més ràpid perquè realment, si no, costa molt. Bueno, jo aquí sí que també diria que la ciència està cada vegada més envoltada d'una burocràcia que realment és molt difícil de fer la feina. Un aspecte realment important és que moltes vegades pues, hi ha aspectes burocràtics que cada vegada són més difícils, que realment no faciliten realment la feina del científic. Inclús la relació aquesta del científic amb la societat no està gens valorada. Sempre l'hem feta des de l'IMEDEA i la UIB o el CSIC, ha estat sempre pues, realment perquè a nivell personal pensàvem que realment era important. Això està començant a canviar, però els canvis són encara massa lents i els canvis han de ser més ràpids, com tu mateixa deies. Sí.
0: Bé, aquest apunt de la burocràcia és important, que m'ho diguis. I encara hi ha algun fenomen marí que sigui un gran misteri pels científics?
1: Sí. Bueno, jo crec que encara bueno, hem de comprendre que realment només coneixem realment la superfície de l'oceà. Els satèl·lits que jo esmentava al principi es queden a la superfície, no tenen capacitat per penetrar dintre de l'oceà. Per tant,
0: Clar.
1: bueno, en aquests moments tot el que és aspectes relacionats amb l'oceà profund, per exemple, continuen sent tremendament desconeguts. Els intercanvis que hi ha entre les zones de plataforma i les zones de mar obert aquí als nostres mars són encara preguntes que tenim i que no sabem respondre. Com entren les aigües atlàntiques a través del canal d'Eivissa, per exemple, és un tema que sabem que penetren, però que no sabem respondre encara per què a vegades arriben i per què a vegades queden més restringides a la costa argelina. O sigui que, bueno, encara
0: Encara molt de treball.
1: hi
0: Sí,
1: ha
0: sí.
1: molta feina a fer, sí, i aquí lo important i lo essencial és que és una feina que també en aquests casos no només implica avanços científics, sinó que aquests avanços científics tenen també unes implicacions clares en la nostra qualitat de vida.
0: Sí, avui, a més, és molt important que els avanços científics siguin comunicats a la societat. Això també és molt important i en aquest aspecte sempre t'agraïm que estigues disposat a parlar amb nosaltres, clar.
1: No, l'agraïment és bidireccional completament, Cristina. O sigui que moltíssimes gràcies. Sí.
0: Beidó, Joaquim Tintoré, físic i investigador de l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus, pel teu treball, i ja saps que en aquest submarí, bé, que també és que teu, aquest submarí.
1: Moltíssimes gràcies, de veritat, per mi i per tots nosaltres a l'IMEDEA. És un plaer, parlar amb vosaltres i mirar d'arribar millor a explicar el que fem, la utilitat i la necessitat de seguir treballant junts perquè s'entengui millor aquesta situació de canvi climàtic, d'onades de calor, de fenòmens extrems a l'hivern. Hem de pensar que un grau d'augment de temperatura al mar, que podem acabar amb això, implica un 7% més de humitat a l'atmosfera. I això, llavors, després de l'estiu també, hem d'entendre que això pot generar unes situacions realment molt complicades aquí a la tardor. Vam tenir a l'agost de fa 2 anys la Dana famosa a Eivissa i Formentera.
0: Sí.
1: Ara mateix tenim el mar que està entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura, ja no superficial, sinó de tota la capa superficial per sobre del que seria normal. Per tant, tenim un reservori d'energia que en algun moment, quan hi hagi aire fred a l'atmosfera, que ha de venir en qualsevol moment, això provoca llavors un disparo, una situació, no vull ser exagerat, però una mena de bomba atmosfèrica, realment, que són les danes,
0: Sí.
1: que són molt preocupants i que bueno, també pensant en la quantitat de vaixells que hi ha a les nostres cales en aquesta època, etc., també és un factor de precaució important en aquesta època.
0: Efectivament, idò, acabem amb això que, com dius, és molt important que s'entengui. Moltes gràcies, Joaquim.
1: Moltíssimes gràcies, Cristina. Un plaer. Gràcies.

0: El Nautilus. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és... Joc net.
0: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: Aquest any, la població mundial humana ja ha arribat als 8.300 milions, un augment demogràfic que intensifica la pressió sobre els recursos del planeta. I es planteja una pregunta fonamental: com alimentar una població creixent amb el menor impacte possible? Avui parlaran de l'enorme potencial que tenen les algues com a solució a aquest problema i de les conclusions del projecte Sea Future, que uneix les paraules mar, menjar i futur, que és una iniciativa internacional que ara us explicarà l'investigadora de l'Institut d'Investigacions Marines, un centre del CSIC, que lidera el projecte, i a la que ja saludam. Patricia López, buenas noches, bienvenida al Nautilus.
1: Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
0: Bien, explícanos primero qué es el proyecto Sea Future.
1: Mira, el proyecto es un proyecto que está financiado por el Partenariado de Economía Azul, y somos varios socios europeos, de academia y de empresas, y lo que queremos es hacer una valoración total de las algas, hacer extracción de proteínas para utilizarlas en alimentos y los residuos que nos quedan poder reutilizarlos como biomateriales.
0: Ajá. Y así en general, ¿qué características tienen las algas con potencial para convertirse en alimento en un futuro cercano?
1: Pues mira, yo siempre digo que comer algas no es algo nuevo, ¿vale? En Europa ya se comían algas hace siglos y hay otras sociedades, bueno, en Asia, Japón, China, sí, que las consumen de forma normal como parte de su dieta. Pero en Europa ahora mismo estamos un poco por detrás, ¿no? No es tan común consumir algas. Las algas, nosotros ahora estamos trabajando con macroalgas. Las macroalgas hay miles de especies y solo estamos consumiendo unas pocas. Y lo bueno de las macroalgas es que tienen todos los nutrientes que necesitamos en una dieta saludable. Vale, uh-huh. Contienen mucha fibra dietética, contienen proteína, contienen grasas saludables como son los omegas, y luego también tienen micronutrientes. Algunas tienen cantidades de calcio, por ejemplo, muy altas, o de hierro. Entonces, nutricionalmente tiene un perfil muy interesante.
0: Ajá. Bueno, estáis investigando con algunas que son conocidas. La gracilaria, por ejemplo, es una alga roja de la que se extrae el agar, que por lo menos en la cocina vegana se usa, en pastelería sobre todo, se usa bastante como sustituto de la gelatina. ¿Qué avances habéis logrado en el proyecto y con qué algas?
1: Mira, hemos trabajado con la gracilaria, con palmaria, con porfira, que son algas rojas. También hemos trabajado con ulva, con varias especies de ulva, que son algas verdes, que sí, tienen también bastante proteína.
0: La lechuga de mar.
1: La lechuga de mar, por ejemplo. Ajá. Y también estamos trabajando con algas pardas, que si bien en cuanto a la proteína no son las más óptimas, porque no tienen, bueno, tienen como máximo un 10% de proteína, pero sí que tienen fibras que son muy interesantes, fibras solubles e insolubles que son muy interesantes y que ya se han utilizado en alimentos como ingrediente por la industria alimentaria y también por la industria farmacéutica. Los alginatos, por ejemplo, los carragenatos, los agares que tú comentas, son polisacáridos de algas que se utilizan en farma y en alimentación como ingredientes muy comunes, ¿no? Para dar textura, gelificar y demás.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno, hemos intentado cubrir un poco los tres grandes grupos de algas y también hemos comparado el mismo alga, pero de diferentes regiones. Por ejemplo, pues sacarinas cultivadas en el Atlántico y sacarinas cultivadas en el Mar del Norte.
0: Uh-huh. ¿Estamos hablando de posibilidades tanto de cultivo de algas como de recolección?
1: Sí, a ver, yo creo que el futuro es el cultivo, ¿vale? Porque tampoco vamos ahora, ya que hemos acabado con todo en el planeta, en la Tierra, pues tampoco es cuestión de ponernos ahora a acabar con todo lo que hay en el mar. Yo creo,
0: claro,
1: que tenemos que cultivarlas, ¿vale? Uh-huh. De hecho, la mayor parte de las algas comerciales o que se usan para la extracción de polisacáridos son cultivadas en el mar. Pero yo creo que también en un futuro no tan lejano, pues habrá, pues igual que tenemos piscifactorías, ¿no?, o acuicultura dedicada al pescado, pues dedicadas a las algas. Algas cultivadas en tierra, en tanques, que ya se están haciendo muchos estudios también para poder cultivarlas en tierra.
0: Claro. Bueno, hay una parte del proyecto también muy importante que ya nos has avanzado, que es la generación de envases o materiales con los residuos del procesamiento de las algas. ¿En esta parte también se está avanzando?
1: Sí, esta parte la estamos haciendo en colaboración, en el CSIC está Diata también involucrado, hay una la Universidad de Turku en Turquía y una empresa de Estonia, y aquí lo que estamos es intentando ver qué es lo que nos queda cuando extraemos las proteínas y qué salida se le puede dar a ese residuo como una alternativa a los plásticos. Entonces, ahí se han hecho ya prototipos de, por ejemplo, las bandejas donde compramos los embutidos, el pescado, nuestras bandejas de poliestireno,
0: sí.
1: Ese tipo de bandejas, pues se han hecho prototipos, también como separadores, separadores, por ejemplo, los separadores que se usan para separar queso o embutido.
0: Sí.
1: Hemos también hecho algunos, nosotros le llamamos criogeles, son como esponjas absorbentes, como las que se utilizan, por ejemplo, cuando compramos un filete, ¿no?, para absorber la sangre de la carne. Entonces, bueno, tenemos varios prototipos que están ahí un poco pues en el comienzo, ¿no? Estamos intentando pues ver cómo es la estabilidad que tienen, las propiedades que tienen, y
0: Claro.
1: también un poco algo que es importante en este proyecto también es la sostenibilidad, ¿no? Que esto lo está haciendo el socio portugués, la Universidad de Aveiro. Y queremos ver, pues no solo, porque a nosotros como investigadores, pues ¿sabes? Hacemos muchas cosas en el laboratorio que nos parecen muy interesantes, pero cuáles de estas opciones que estamos barajando podrían comercializarse, ¿no? Porque
0: Claro,
1: son sostenibles y porque no utilizan muchos recursos. Entonces, bueno, es un poco, el proyecto intenta englobarlo todo un poco.
0: Ajá. Bueno, quizá el mayor desafío no sea producir algas, sino conseguir que la sociedad las vea como una alternativa de consumo habitual, diaria, y no solo, no sé, un exotismo cuando van a cenar a un restaurante japonés, claro.
1: Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, con una empresa de Irlanda hemos hecho estudios de consumidores en varios países, en Irlanda, en España, en Turquía y en Noruega, y les hemos preguntado un poco la percepción que tienen de las algas, en qué tipo de productos consumirían las algas, y luego un poco pues ideas preconcebidas, ¿no? De pues a qué saben o de qué color son, porque claro, hay todos diríamos un poco lo mismo, ¿no? Pescado y verdes, pero hay mucha variedad y no todos saben a pescado, tienen una gran variedad de componentes volátiles que le dan un perfil sensorial pues muy, muy variado para muchas aplicaciones. Entonces estamos intentando entender qué es lo que los consumidores comprarían y consumirían. Y hay cosas muy interesantes que han salido, es por ejemplo que poblaciones que han vivido cerca de la costa están como más predispuestos a consumirlas que la gente que vive en el interior.
0: Claro,
1: Y eso son,
0: es lógico.
1: ¿sabes? Son cosas así muy interesantes. O la gente, lo que se conoce como neofobia, ¿no? Que es consumidores que tienen miedo a probar cosas nuevas, pues aquí sale muy claro, ¿no? Que las personas que son neofóbicas dicen que no las consumirían, que no les gustarían y demás. Entonces, intentamos un poco perfilar también el tipo de población que consumiría estos productos y qué productos serían más atractivos para nosotros poder hacer formulaciones que sean más interesantes.
0: Claro, porque el modo de presentación de las algas influirá, claro, me refiero al producto final, claro.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Y sobre la percepción de los de la sociedad española, sabemos algo?
1: Bueno, en ese estudio sí que se ha incluido la sociedad española.
0: Ajá.
1: Y es un poco, tampoco es muy diferente del resto, ¿no? Es un poco pues eso, la
0: Vale.
1: gente que está en las ciudades, por ejemplo, la gente que está en las ciudades costeras o poblaciones costeras están más predispuestos a probarlas o a consumirlas. Luego un poco también en el rango de edad hay gente que está más predispuesta a consumirlas porque las perciben como saludables, otros las perciben más como desde el punto de vista medioambiental que serían más sostenibles.
0: Claro.
1: No sé, hay un poco, pero no es muy diferente del resto de Europa.
0: ¿Y hacia dónde se encamina ahora la investigación? ¿Cuáles son los siguientes pasos para avanzar?
1: Pues mira, ahora estamos justo planeando un estudio de consumidores a mayor escala para prototipos que ya hemos desarrollado, pues evaluarlos con más población. Estamos trabajando mucho también en intentar entender las propiedades, ya un poco más viendo la investigación, ¿no?, las propiedades físico-químicas y la estructura que tienen los tejidos del alga para poder luego extraer las proteínas u otros componentes de forma más con mayores rendimientos y de formas más sostenibles. Y estamos también ya pensando pedir, ya sabes que los investigadores trabajamos siempre con financiación, entonces estamos
0: sí.
1: ya planteándonos cómo seguir con este proyecto y darle pues eso, otro enfoque. Por ejemplo, tenemos líneas de investigación ya que hemos empezado donde queremos utilizar toda la alga, ¿vale? No solo extraer la proteína, porque al final las proteínas de las algas, purificarlas es muy difícil y como te decía, si no es económicamente
0: claro,
1: medioambientalmente sostenible, pues no tiene mucho sentido.
0: ya.
1: Entonces, utilizar toda la alga como ingrediente, Bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Es un mundo que creo que quedan muchas cosas por hacer.
0: Ya veo. Bueno, supongo que estaría bien que cada zona del planeta buscara sus propias algas que consumir, ¿no? Lo digo por el tema de la cercanía, pensando en la recolección más que en el cultivo, y porque no siempre tenemos las mismas algas. Por ejemplo, nosotros en el Mediterráneo y vosotros en el Atlántico, ahí en las Rías Baixas, no tenemos las mismas algas. Supongo que es importante, ¿no?, que cada zona busque sus alternativas en algas.
1: Sí, exacto. Y además algo muy interesante que también se ha visto en este proyecto es que nosotros podemos tener el mismo alga en el Mediterráneo o en el Atlántico y van a tener, a grandes rasgos son muy similares porque son misma especie,
0: Sí.
1: pero dependiendo de las condiciones del mar, de la salinidad, de las temperaturas en las que crezcan, de cuándo se recolectan, la composición puede variar. Entonces también un poco saber cuándo es el momento óptimo para utilizarla, según para qué aplicación.
0: Claro.
1: Sí, hay
0: Veo que hay mucho
1: muchas
0: trabajo.
1: preguntas.
0: Aparte
1: Sí,
0: del
1: sí.
0: trabajo de investigación, también está, mientras tanto, ir acostumbrando a la población a, bueno, a la necesidad, ¿no?, de ir, bueno, ir pasando a
1: Sí,
0: este tipo de consumo más sostenible.
1: yo siempre digo que tenemos que diversificar, ¿no? Tenemos que diversificar el tipo de proteínas que consumimos porque con las que consumimos actualmente no hay para todos, no va a haber para todos
0: Claro.
1: y medioambientalmente pues no son las mejores.
0: Claro. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo que quieras añadir o quieras destacar alguna cosa.
1: No, nada, daros las gracias otra vez por el interés en el proyecto y que nada, que estamos aquí en Vigo y
0: Fantástico.
1: nada,
0: Podríamos
1: para lo que
0: recomendar
1: queráis.
0: a nuestros oyentes la web del proyecto, ¿no?
1: Sí, claro, la web es Sea Future, es un poco complicada la palabra porque es una combinación del futuro y el alimento,
0: Sí.
1: pero bueno, si lo ponen en Google les saldrá,
0: Sí.
1: .eu.
0: Vale, lo comentaremos en las redes del Nautilus también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Patricia López, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas, un centro del CSIC en Vigo, en Pontevedra. Mil gracias por atender al Nautilus y por el trabajo, porque realmente, bueno, es muy importante conseguir una alimentación más sostenible.
1: Muchas gracias.
2: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
0: Ara parlaran d'un projecte de Real Decret que té com a objectiu reduir les captures accidentals de la pesca, les captures d'aus marines, de cetacis, de tortugues, i he d'introduir aquest tema dient que fa molts anys que parlo del problema d'aquestes captures accidentals, d'aquest bycatch, tant des de que varen començar aquest programa com en altres mitjans o en altres programes en què hagi pogut col·laborar, i no he vist grans avanços mai, tot i que s'han anunciat molts projectes. Dit això, confiarem en aquest Reial Decret i a la intervenció de la Societat Espanyola d'Ornitologia fent al·legacions perquè sigui efectiu. I avui us explicarà els detalls el tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Overlife en Pol Warsinkowski. Bona nit, Pol, ben tornat al Nautilus.
3: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Bé, primer podríem recordar als oients quina és la incidència del problema, de què parlàvem quan parlàvem de bycatch.
3: Doncs són captures no intencionades d'espècies com aus marines, tortugues, mamífers marins, durant l'activitat pesquera. És que no són captures buscades pel pescador, però poden tenir un impacte important sobre espècies protegides o amenaçades, i en el cas de les aus marines poden quedar atrapades en xarxes o en altres arts de pesca.
0: Bé, les aus marines són un grup especialment afectat per aquestes captures accidentals. Quines tècniques pesqueres són les més conflictives?
3: Doncs no diria que n'hi ha un en particular que sigui més complicada del tema, perquè al final depèn molt de la espècie, de la zona, i llavors és un tema complex i complet.
0: Bé, ha anunciat l'entrevista dient que duim molts anys amb aquest tema i potser no veiem avanços significatius. Crec que cada vegada que parlo amb en Pat Parcos, de l'àrea marina Sea Overlife, ho comentam. Tu com ho veus? S'ha avançat en alguna cosa els darrers anys?
3: Doncs ara amb el Real Decret s'avança prou. Des de CEO valoren positivament que Espanya ara avanci cap a aquest Real Decret específic sobre capturar accidentes. creiem que és una norma necessària per millorar el coneixement i el seguiment i reduir la mortalitat no intencionades. Ara bé, pensem que el text ha de ser una mica més operatiu
0: Bé, ara
3: i
0: anirem en els
3: això.
0: detalls.
3: Sí.
0: Quins punts hem de destacar del text del Real Decret? En què està bé?
3: Bueno, valorem positivament que hi hagi un marc normatiu específic, perquè pot ajudar a ordenar la informació disponible i els sistemes de seguiment, millorar els registres d'aquestes captures accidentals i també impulsar mesures de mitigació. Crec que és una oportunitat important per avançar cap a una pesca més compatible amb la conservació de la biodiversitat marina.
0: I com s'ha de fer? Aplicant dispositius per reduir captures accidentals? Pot ser calant esteses d'hams de palangre a hores on no pesquin ses aus? Això serien solucions que s'incloguin al Real Decret?
3: Doncs justament el que trobem a faltar del Real Decret, una de les coses que trobem a faltar és una capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. Pensem que en aquest Real Decret falten unes mesures concretes.
0: Quines al·legacions heu presentat, Ido? Quines mesures concretes demanau?
3: Doncs trobem a faltar quatre coses principalment. Primer, una governança més participativa. Segonament, una millor recollida de dades i després, com deia, també més capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. També pensem que el sector pesquer, la comunitat científica i també les ONG haurien de tenir una implicació real major en el desenvolupament i en l'aplicació d'aquesta normativa.
0: El sector pesquer no té implicació amb aquest Real Decret, i no?
3: No tant com voldríem.
0: Com hauria de ser aquesta implicació?
3: Sí, perquè al final aquí la pesca és part imprescindible de la solució.
0: Està clar, són els problemes i la solució també, clar.
3: Sí, parlem de captures accidentals, no són intencionades. Precisament per això les solucions s'han de construir amb els pescadors i perquè són qui millor coneixen la realitat de la mar.
0: Bé, duim molts d'anys amb aquest problema. Duis molts anys, Valtros, des de Sea Over Life, lluitant perquè es millorin les tècniques pesqueres per evitar captures accidentals. I duim molts anys també parlant d'aquests dispositius que es poden aplicar. S'han aplicat a algun lloc? Han fet alguna cosa en aquest sentit fins ara?
3: Nosaltres tenim diversos projectes i hem fet proves de dispositius, de mesures per reduir el bycatch. Això sí, s'hauria d'aplicar a una escala més global quan ja tenim la evidència que algunes d'elles funcionen.
0: És a dir, s'han fet proves però no estan aplicant-se a nivell general.
3: No.
0: Ja. Quin tipus de dispositius serien els apropiats? Quins mos podries posar com a exemple?
3: Bueno, com a mesures per reduir el bycatch, podria dir que depèn de cada art de pesca,
0: clar.
3: Però poden ser mesures com calar a horaris de menor risc, per exemple, per al palangre, gestionar els descartes, les viseres, per no atreure aus en moments més sensibles, ajustar determinades operatives, utilitzar dispositius de dissuasió quan funcionin i reforçar el seguiment en zones i èpoques de més risc.
0: I en tots aquests anys que duis treballant, com veus la conscienciació dels pescadors? Estan dispostos a fer canvis?
3: Sí, clar, clar. Com deia abans, són part de la solució. La qüestió aquí no és culpabilitzar el sector pesquer, però trobar solucions eficaces amb aquest sector.
0: I quan està previst que es comenci a aplicar aquest Real Decret?
3: Ui, això depèn del calendari del calendari de l'Estat. Hem fet les al·legacions, ara han de recollir totes les al·legacions i després aprovar-ho per al BOE.
0: Bé, hem parlat de la consciència dels pescadors, però a nivell de la ciutadania, creus que la ciutadania coneix aquest problema?
3: No crec que la conscienciació sigui suficient aquí. Crec que potser la ciutadania té més coneixement i pensa més, per exemple, en tortugues o mamífers marins, però no tant en aus marines. I al final és un grup major
0: Sí.
3: i que té molta incidència.
0: Clar, de fet, les aus marines, a part de que són el grup d'aus més amenaçat del planeta, no? També són les més
3: Sí.
0: afectades per les arts de pesca, per les tècniques de pesca, no?
3: Sí, són molt afectades, sí.
0: Bé, realment espero que quan tornem a parlar del tema pugui dir que el problema s'ha reduït de manera substancial i que els pescadors hi estan, a més, molt implicats. Pol Barsinkoski, tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda, mil gràcies i fins a pròxima.
3: Pues, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és actualitat.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 8:30, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
5: I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
6: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
5: A IB3 Ràdio.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
2: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
0: I aquí traiem el periscopi. Avui mos fixam en les protestes de grups animalistes a Madrid que estan en contra del trasllat d'orques i de fins aquaris espanyols, i ara mos ho explica en Dani.
11: Sí, per l'aplicació de la llei francesa de benestar animal, s'estan tancant aquests aquaris amb cetacis al País Veí, però que sobre la pregunta de què passarà amb aquests cetacis. El resultat, però, podria ser no la protecció d'aquestes espècies, que és l'origen de la llei, sinó el seu trasllat a altres països, on seguiran sent explotats en entorns poc favorables, per més grans que siguin les piscines d'aquestes instal·lacions. Les mobilitzacions volen impedir que dues orques i una dotzena de dofins mulars que estaven, o que estan encara, a l'aquari Marina Gran, en Tibes, a França. És un parc aquàtic que va tancar al públic el gener del 2025, seguint aquesta normativa, però manté els animals en les seves instal·lacions i el que es vol evitar és que es traslladin al Loro Parque, que està situat a Tenerife. Les protestes s'han fet aquesta setmana, justament el dimarts 14, dia de Nacional Francès, davant el Museu de Ciència Natural, que és la seu del CITES, del Conveni sobre el Tràfic Internacional d'Espècies Amenaçades de fauna i flora silvestre, organisme que en el seu moment ha informat desfavorablement aquest trasllat. Aquí tenim un punt a favor.
0: Sí, ja que dic que hi ha protestes a altres bandes del món,
11: exacte,
0: no només aquí a Espanya.
11: Sí, aquestes són les que s'han succeït aquesta setmana. La concentració ha servit per donar suport en aquest informe, que era desfavorable, ja que l'empresa canària que vol rebre els cetacis l'ha demandat, ha demandat en els CITES, perquè no fa públic el seu informe totalment. El demanda per opacitat. Els animalistes, a més, demanen que no es canviï el sentit d'aquest informe contrari al trasllat de les orques, que són dues, Wilkie de 24 anys i que hijo de 11, i que no vagin a Tenerife. Els dofins es parla que podrien anar a l'Oceanogràfic de València o al Selwo Marina a Màlaga.
0: Ja, perquè a Espanya encara no han fet el mateix que a França, que es prohibia aquests aquaris. I bé, aquesta és una de les accions de les entitats animalistes o conservacionistes, i l'altra?
11: També el mateix dia, el 14 de juliol, aquestes entitats animalistes s'han reunit en el consolat francès amb un alt càrrec de l'Autoritat de Transició Ecològica del govern francès, i que traslladarà una mica els sentiments i els arguments en contra d'aquest trasllat de cetacis. Està clar que defensar el benestar animal a França no pot passar per traslladar el problema a altres països. Vendre'ls a altres aquaris només és posar-nos una vena als ulls, treure's les puces de sobre, i França fa bé en tancar espais com el Marineland, un dels aquaris més grans d'Europa, però falla en promocionar la continuïtat dels espectacles amb cetacis portant-los a altres aquaris que continuen fent perquè la normativa els hi permet. Hi ha arguments ètics i científics de sobre per descartar un trasllat com aquest.
0: Bé, que deixa d'explotar animals, i bé, s'han plantejat alternatives molt millors, no?
11: Sí, de fet, inicialment un informe de l'autoritat científica francesa apuntava a traslladar aquests animals, porten molts anys en captivitat i no es poden alliberar al medi natural, de traslladar-los a un santuari situat al Canadà, a Nova Escòcia, però és una opció que ha quedat una mica congelada, no sabem exactament per què, i ara apunten que potser l'opció més plausible seria aquesta, la del Loro Park, que a Tenerife, que és un parc aquàtic convencional, és com estaven allà a Marineland. A més, mentre no es trobi una solució definitiva, va passant el temps, i cada dia que passa s'apropa més encara una altra opció, que és la menys desitjable, que seria haver d'eutanasiar aquests cetacis.
0: Això jo no li diria eutanàsia, sinó assassinat.
11: L'eutanàsia
0: és una altra cosa.
11: És quan
0: algú o algun animal està malalt, no això.
11: Uh-huh.
0: Bé, sí, segueix.
11: Doncs recordem que es troben en un parc tancat, el de Marineland, com dèiem, va tancar el gener del 2025, i és un espai que presenta cada cop un estat més abandonat. Clar. Segons un vídeo que va publicar el mateix ministre francès de Transició Ecològica, Mathieu Lefebvre.
0: Bé, jo crec que l'opció de santuaris no veig perquè no és bona opció. De fet, ja s'estan preparant santuaris, abadies, per qüestions així, no?
11: Mhm.
0: Clar, això seria...
11: Sí, i de fet era la idea inicial, però no sé si hi ha alguna mena d'interessos que estan demorant les decisions.
0: Interessos econòmics.
11: Exacte, és més rendible que estiguin en un altre parc similar.
0: Bé, i per acabar, mos queden pocs segons, però volíem parlar de futbol també, no? Del Mundial. Tenim una petita anècdota, que no sé si dir anècdota o un petit desastre.
11: Sí, un petit desastre, perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, acaba el Mundial, i una de les estrelles d'aquest torneig és el noruec Erling Haaland. Ha fet 7 gols en 5 partits, ha portat Noruega als quarts de final, diguem que s'ha convertit en un dels herois d'aquest campionat, i el davanter del Manchester City, diguem que a més de ser molt bo, doncs ha fet una reputació de bon noi, surt poc a les xarxes socials, té una imatge, ven una imatge de bon Jan.
0: Jo que no m'agrada
11: bon
0: el futbol, he de dir que els gols són espectaculars.
11: Sí, això
0: però
11: és indiscutible.
0: Però bé, dit això...
11: Sembla, el que semblava que era un víking que és més gran que un Sant Pau, i que en definitiva era una mena de gendre ideal, ens ha sorprès negativament.
0: Molt negativament.
11: Perquè quan ha marxat del Mundial de futbol, l'hem vist baixar d'un avió amb un rentador, un mapatge, dissecat i abraçat amb una ampolla de whisky. Una acció que promou, doncs, això, la dissecació d'animals. Uh-huh. I a més hem de dir que per portar-lo ell s'ha esgotat. Costa 750 dòlars aquesta peça, que és com una mena de souvenir.
0: Amb un mal gust increïble.
11: I ha generat una demanda perquè el duia ell, no perquè el duia qualsevol altre.
0: Ja, ha que ser més responsable en la fama que un té, no?
11: Sí. Les accions...
0: Un gran poder
11: quan tenen
0: implica
11: molta projecció,
0: una gran responsabilitat, no?
11: Exacte,
0: que deien a Spiderman.
11: Exacte, ja no està en bon jan, ja.
0: Ja, bé. Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
11: Molt bé, bona nit.
0: I avui m'ho anàvem amb una cançó que fa temps que no posàvem, però que és molt nostra i que es va publicar fa 55 anys. Avui, a més, la volem dedicar al biòleg Pep Coll, que aquesta setmana m'ho ha deixat. Ell va donar un impuls important a les reserves marines de les illes, perquè era tot un expert en valorar les poblacions de peixos i posar en valor l'efecte reserva. En Pep Coll dedicam al Mediterrani de Serrat. Nosaltres, en Pablo Morgantis, a la Màquines, i en Dani Manau i jo, tornàvem en 7 dies, mentre estan, cuidau el planeta.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. Fins a 1.900 abonats de Can Pastilla i Cal Estància Palma continuen sense electricitat des de fa més de 24 hores. Una pana provocada per l'avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat, per causes que encara es desconeixen en seria la causa. Els operaris d'Endesa estan treballant en una d'aquestes avaries i es preveu que estigui reparada en unes hores. En canvi, l'altre punt, avariat, encara no està localitzat, segons ha explicat TV3 Ràdio, l'empresa subministradora. De moment, han repartit 7 grups electrògens a les dues zones afectades, que permet un mínim de servei. Així, per exemple, han recuperat l'electricitat en una residència de majors i també en un hotel. Ho explica Sílvia Delgado, que és la directora de l'hotel Alua Soul de Cal Estància.
1: Bueno, desde ayer a las 10:15 de la mañana hemos estado sin luz, sin electricidad, y nos pudieron ofrecer un generador a las 12 de la noche, cerca de la una, mejor dicho, y se restableció la electricidad cerca de las 2 de la madrugada. Y bueno, el impacto que hemos tenido pues ha sido grande.
0: Tot i que es tracta d'una solució temporal, permet engegar electrodomèstics essencials com ara congeladors i també l'aire condicionat. Això en una jornada amb temperatures de nou altes, que poden arribar als 38 graus. De fet, s'ha activat l'avís groc per calor a les Pitiuses i gairebé tot a Mallorca. Com és habitual, s'espera assolir la punta de calor en aquestes hores centrals del dia, tot i que han de dir que l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha registrat temperatures superiors als 35 graus en diversos indrets de l'arxipèlag. I pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè també roman actiu l'avís groc per rissaga a Menorca. Suposa que el nivell de la mar pot oscil·lar fins a 80 centímetres. Per tant, precaució, vorera de la mar i també en els ports de Castilla. El govern ha executat durant el mes de juny treballs de manteniment i adequació en més de 6 quilòmetres i mig de torrents i síquies de Mallorca. Les actuacions s'han dut a terme en trams situats als municipis de Consell, Pollença, Montuïri, Santanyí i Campos per eliminar vegetació que dificultava el pas de l'aigua i així afavorir el drenatge natural de les lleres i reduir el risc d'incidències que es produeixen en episodis de precipitacions intenses. Investiguen tres possibles casos de violència de gènere arreu d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla de Nueva. La Guàrdia Civil ha arrestat tres homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima, tot i que no s'ha informat de moment de cap imputat com a autor. A Catalunya investiguen dos possibles casos. Una dona de 75 anys ha estat trobada morta amb indicis de violència després que un familiar n'ha denunciat la desaparició a Soses, Lleida. També s'ha iniciat una operació de recerca d'un home com a sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge que compartia amb la seva exparella i el fill menor d'edat dels dos, això a Tossa de Mar, Girona, i dels quals tenia, de més, un ordre d'allunyament. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. I un darrer punt, en clau nacional, seguim atents als grans incendis que estan afectant la península. El més preocupant hores d'ara és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que du actiu des de dijous i ja ha cremat més de 13.000 hectàrees. És tot, més notícies. El punt de les dues serà a l'informatiu migdia amb José Luis Galindo. A continuació, emblemàtics.
2: Més informació a ib3noticies.com.

0: història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: La vida és com una bicicleta. Per mantenir l'equilibri has de continuar pedalant, va dir un bon dia Albert Einstein. Això és el que fan cada dia, de fet, els petits establiments comercials de Can Ostra, que amb entusiasme, determinació i voluntat de servei ens ofereixen quotidianament els millors productes i també el millor somriure. Salutacions, benvinguts a l'edició número 98 d'Emblemàtics. Això vol dir que són gairebé 200 els establiments que hem conegut en el programa. Avui, per seguir amb la tònica general, en coneixerem dos més. De quins es tracta, Xavi?
2: Hola, Toni. I de com bé dius, dos nous locals comercials a sumar la nostra llarga llista radiofònica. En primer terme, coneixerem a fons la història de Tapisseria Vidal, de Palma.
3: Aquest secret d'allà de tapisser ja en queda poquíssim, perquè antigament, normalment, ton pare era tapisser, el teu tio, i el fill seguia. Ara, avui en dia, pues, ja la gent jove, molta, ja no vol ni prendre, ho has de dur, t'ha d'agradar, i avui en dia, pues, el que passa és que tots els tapissers que se van jubilant ja no en venen de nou. Ni aquí ni Manacó. No. Hi havia 30 tallers i ara jo no crec que...
2: I a la segona part del programa visitarem el Forn de Baix de Lloseta, el negoci més antic del municipi.
4: Molt de sacrifici, moltes hores sense dormir bueno, i els resultats han estat bons. És que m'emociona.
5: Va pensant en les generacions anteriors, no? Amb els teus pares...
4: Fa 3 setmanes que ma mare m'ho va deixar. Era la Madonna, també. I clar, duim un poquet de dot.
5: Molt recent.
4: Sí, molt recent.
5: És molt mal.
4: I ha doncs... estat una de les pioneres, Espilar, i, bueno, mos deixa una història
5: i un llegat.
2: Bons entapissats i bons dolços, inclòs el cardenal de Lloseta, en el programa d'avui.
1: Ben asseguts i disposats, escoltarem les dues històries del dia. Emblemàtics, benvinguts, començam. En bones mans, en Xavi Oliver ens teixeix setmanalment bon retrat sobre els emblemàtics. En aquest cas, escoltam el que ha preparat sobre Tapisseria Vidal.
2: Hi ha oficis que transformen els objectes sense haver de fabricar-los de bell nou. La tapisseria és un d'ells. Un sofà, una cadira, una butaca poden tenir una segona vida gràcies a unes mans expertes, a una bona tela i a moltes hores de feina. Durant dècades, els tapissers han combinat artesania, precisió i creativitat i s'han hagut d'adaptar als gustos de cada època sense perdre l'essència d'un ofici que requereix paciència i experiència. A Palma, aquesta tradició continua viva a la tapisseria Vidal. La història del negoci comença a la dècada dels anys 40, quan Jaume Vidal va obrir el seu propi taller després d'haver treballat durant anys a la reconeguda Casa Quesada. Eren temps de postguerra marcats per les dificultats econòmiques, però també per la necessitat d'aprofitar i restaurar els mobles en lloc de substituir-los. Europa acabava la Segona Guerra Mundial i començava la reconstrucció del continent, mentre que a Espanya la vida avançava entre restriccions i escassetat. A les Balears, encara lluny del gran desenvolupament turístic, els oficis artesans continuaven essent imprescindibles per a la vida quotidiana. Més endavant, el negoci passà a mans del seu nebot Jaume Vidal, que es convertiria en un dels pioners de les reformes de mobiliari per a les primeres cadenes hoteleres quan el boom turístic començava a transformar Mallorca durant els anys 60. I avui és Sebastià Vidal qui està al capdavant de l'empresa, després d'haver-hi començat a fer feina amb només 14 anys. Amb la incorporació dels seus fills, Jaume i Cristina, la quarta generació ja assegura el futur del negoci. El taller continua combinant restauració, confecció i venda de mobiliari i teixits, amb una atenció especial a les teles mallorquines, un ofici que demostra que, de vegades, conservar és també una manera d'innovar.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
1: Sebastià Vidal fa feina a Tapisseria Vidal des dels 14 anys i, per tant, en coneix tots els secrets i tota la història. Fa uns anys treballen amb ell Jaume i Cristina Vidal, els seus fills, amb uns rols perfectament definits. Per començar el reportatge, en Sebastià ens parla dels primers passos del negoci i l'acompanya en el relat Tomeu Lledó, antic proveïdor de la tapisseria i bon amic de la família.
3: Vam començar a fundar, primer de tot, un tio de mon pare, que era en Jaume Vidal Mulet, i després de ser més o menys l'any 1940-42, no sé, he de mirar bé si el meu sigrat, el meu trobaré qualque documentació més. I res, i va començar ell, perquè ell no tenia, diguem, el fundador no tenia fills, i mon pare, el seu nebot, era com un fill, bueno, va ser fill per ell. I a partir d'aquí, pues, res, mon pare se va poder fer feina, va començar fent un poquet d'hostaleria. Tenim molt bona clientela, molt de clients que ja venien els seus predins a seguir-se amb internets. Vam dir que no ens podem queixar, intentant fer la feina el millor que sabem. Tot està mirat i requete mirat. Jo, el meu tio, sempre me deia quan vaig començar 14 anys, la millor publicitat és fer la feina bé. Si tu fas la feina bé i l'entregues al client i no li veu cap fallo, el client no n'hi veurà cap. Ah, si tu veu fallos, pues t'esposes que quan t'arribi aquest client, pues, el tio, antes d'establir-se pel seu compte, pues, va fer feina, va ser encarregat de Can Quesada, allà en el carrer Rialto, i va estar molt d'anys allà d'encarregat. I a partir d'allà, pues, quan ja va fer un parell d'any que estava allà, jo, el que sé fer, me puc començar a establir pel meu compte. I va ser quan va començar a venir aquí a l'esquerra de la Mercè, van començar amb un talleret molt petit, i res. I ara, quan mon pare se va jubilar, pues, jo, perquè anava amb alquiler, pues, vaig trobar que aquest local que teníem era molt petit i vaig tenir l'oportunitat d'agafar el local del costat, que és molt més gran, i aquí, de moment, estem aquí. Jo era molt mal estudiador i mon pare no m'ho va donar molta alternativa. Va dir, o fer feina o estudiar. Me va dir, te dono un mes de temps antes que comenci el setembre. Diu, el setembre vull saber si tu comences l'escola o si comences a fer feina. I vaig decidir venir a fer feina. De tot d'una, quan vaig decidir fer feina, el cap de dos o tres mesos me començava a penedir, perquè en aquell temps pues, veníem a les 7:30 a fer feina i m'anàvem a les 2, dinàvem i a les 3 tornàvem a venir i fins a les 9 del vespre. I feien 12 i 13 hores i jo no me passava el temps, jo deia, no sé si prendre res perquè estava ja i no sé com anirà tot això. Però vamos, en el final pues, ha anat bé, estic orgullós perquè ningú m'ha d'ensenyar res de tapisseria, ho domino tot. I sobretot tema de molles, que ara avui en dia ja no hi ha ni tapissers que en faig, n'hi ha molt poquets. Avui en dia tot ha canviat molt, totes les quatre tires de tiracord i un bossi d'espuma i ja està. Nosaltres encara, gràcies a Déu, venen confortables, feina de molles, ploma, tot això, i no tenim cap pega ni una en fer-ho.
6: Jo fa d'haver més de 60 anys que venc per aquí, perquè jo ja venia en el predí d'ell i en el bisavi d'ell. Jo ja hi venia perquè era comercial, jo venia teles de tapisseria, teles de cortines, i eren un bon client. I ells eren considerats com dels millors tapissers de Palma. Tenien un gran nom, la tapisseria Vidal era coneguda per tots, i gent de molt de dobbers que volia tenir una casa ben muntada, amb un bon sofà, amb bones butaques, venia a la tapisseria Vidal, que estava al costat. Venia la tapisseria Vidal, tot Palma coneixia la tapisseria Vidal. I era tant savi com el bisavi, era gent sèria que pagaven el comptat en aquell temps. Era la tapisseria Vidal, era dels millors de Palma. N'hi havia qualcun altre, com en Juncosa, n'Hernández, però ells estaven considerats dins aquest petit grup de bons tapissers. Venen molts de viatjants o comercials de Catalunya o de València i venen directe aquí perquè saben que són un bon clients, que paguen i que consumeixen bastant bé. Per exemple, les teles aquestes són de Catalunya, aquestes. Aquestes teles que veu allà de Serratge són d'un català. D'un català que fa aquestes teles i està ben considerat i em va dir, no els coneixia i em va dir, un bon tapisser que sigui bon tapisser, que pagui i que sigui sèrio. Dic, pues, ves a en Vidal. I ve, i ara li compren bastant, un tal Fernando.
1: En Sebastià ens parla ara dels consells rebuts de son pare.
3: Jo, mon pare, pues, la veritat que tots els consells que me donava l'escoltava perquè sí, no. Dominava. Sobretot, el meu tio. El meu tio era, ben que dia, era molt més rígid que mon pare en sa feina. Bueno, aquell home, pues, si una corda podava una cingla i no hi havia a 5 mil·límetres d'una a l'altra, pues, me deia, de feu, torna-ho a fer. Tinc que dir que avui en dia això, que va, ni ho mirant, no anàvem per mil·límetres. Era molt exigent. I mon pare ja, pues, ja va començar el boom de sa feina, hoteler i tot això, i claro, ja no se podia perfeccionar tant les coses. Però, vamos, així tot, nosaltres som molt perfeccionistes en sa feina.
1: En aquest moment, en Sebastià i el seu fill reflexionen sobre les característiques de la feina.
3: Aquest secret ja de tapisser ja en quedan poquíssim, perquè antigament, normalment, ton pare era tapisser, el teu tio, i el fill seguia. Ara, avui en dia, pues, ja la gent jove, molta, ja no vol ni prendre, t'ha d'agradar, i avui en dia, pues, el que passa és que tots els tapissers que se van jubilant ja no en venen de nou. Ni aquí ni Manacor. Manacor, no, hi havia 30 tallers i ara ja no en venen.
6: A Manacor, ara jo no faig feina ja fa, perquè és jubilat de fa estona, però quan anava a Manacor hi havia molt de tapissers. I fa anys un me va dir, d'aquí un parell d'anys en quedaran molt pocs, perquè tots som de 60 i algo d'anys i nos jubilarem d'aquí 3, 4, 5 anys i quedaran molt pocs tapissers. Molt pocs tapissers. I a veure, n'hi ha molt pocs.
7: Tenim moltes rames dins la tapisseria i a tenda. Bueno, tapisseria, sobretot, tot tema de tapisseria, sofàs, butaques... Ara que està molt de moda el tema dels valencins mallorquins, tapissam cada dia valencins mallorquins. I després, pues, per una altra part, hi ha el tema de cortines, que també tot són cortines a medida, i pues, en els clients això al final és el que necessita. I després, aquí a tenda, pues, tenim sobretot moltes teles, com podràs veure, i venem, pues, molt d'articles confeccionats, que també els confeccionam en el nostre taller, i res, això és un poc la venda que tenim aquí a la tenda.
1: I sobre la clientela, què ens en diuen?
7: Aquí hi ha un factor que, claro, nosaltres estem en el centre de Palma. Què passa aquí? Que no poden tenir unes infraestructures molt grosses aquí en el centre de Palma. I això, pues, mos ha limitat un poc el tema de feines hoteleres molt grosses. És vera que continuem fent feines hotels, però són feines més de menys quantitat i de més qualitat. I això és un poc l'identitat de, diguem, de la nostra tapisseria, pues, una empresa familiar, que potser no podem fer feines molt grosses, però són feines de qualitat. Com t'ha comentat mon pare, feines de molles, tot això, avui en dia crec que hi ha pocs tapissers que saben fer feina d'aquesta manera.
8: Clar. És a dir, que en aquest mateix sentit, feina no us en falta diari.
7: No, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, ja t'ho dic, tenim molta feina. Esperen que sigui així tot el que se pugui allargar. I res, i en el final el que t'he comentat, que la gent li diu de pares a fills, van passant la generació i mos aconsellen sempre a nosaltres. I mos hem donat compte que la gent valora molt la feina de tapisseria i sap quan un moble és bo per tapissar o com és un moble que no val la pena. I això en el final també mos dona com una... mos dona una seguretat de que la gent ho valori, que sap quan un moble és bo, pues val la pena tapissar-ho, perquè, com jo sempre he dit a mon pare, dir que si hi ha bons fonaments se poden construir pisos, però això és el mateix. Quan hi ha uns bons armassons, una bona madera, pues se pot tapissar, vamos, pot durar moltíssims anys. Hi ha un client que és que tenim durant tot l'any, que és el client d'aquí de centre de Palma, que de tota sa vida, que mos coneix de tota sa vida, i venen, pues, ven que cercar un regalo per un net, o ven que cercar un regalo per un familiar que tenc a fora. Tot aquest tipus de clients els tenim durant tot l'any, i després és vera que tenim el client, el turista, que és que ve durant la temporada, que és un turista també que... nosaltres realment vivim directament del turisme, i en aquest cas pues, és un exemple molt clar d'aquest turisme que ve aquí i mos visita i vol veure el centre de Palma, i a part pues, se'n vol dur un detall o un record a casa seva, i amb totes les teles de llengua i tot això pues, els encanta.
8: Mm-hmm. Perquè dèiem, Sebastià, que ja fa molts anys, amb el boom turístic, vosaltres també vau viure aquesta eclosió directament perquè hi havia molta demanda en aquest sentit. Això amb els anys s'ha perpetuat, supòs,
3: sí.
8: Aquest vincle, diguem, no?
3: No, s'ha perpetuat molt més turistes, i llavors també m'ha passat una cosa, que hi ha vingut molta gent estrangera de fora a viure aquí, en el centre, sobretot, i aquesta gent, pues, això m'ha anat bé, perquè també gasten, compren, han netejat bastant el que del barri, que aquest barri d'aquí era això fa 25 o 30 anys era un desastre, perquè era un foc de prostitució, de droga, de tot, de delinqüència, era un desastre. Hem anat millorant, la veritat, que a poc a poc se va millorant, encara queda, encara no s'ha acabat la feina, però anem endavant, perquè de moment estic content per aquest tema. Normalment el client, clar, molt entén i molt ben que dir, i se fia de nosaltres del que nosaltres li dèiem. Ben que dir, jo sempre ho dic, si és un moble d'això de barater, dic, escolta, senyora, val més que el tiri, perquè això tirarem els dos més, no val la pena que estigui un duro. Ah, si és un moble bo, doncs pues, el client normalment ho sol saber i se tapissa i s'arregla. Clar que surt més que a vegades tapissant-lo que anar a comprar un moble nou. Això també és vera. Perquè clar, el moble nou fan en sèrie i fan quatre grapes que fan un armassó. El moble antic pues, se fa con coneixement, bones, és totalment diferent.
7: Per privacitat no poden dir no ni res, sí. Però bueno, sí, ja, polítics, tot, de totes de fa molt d'anys, d'ara, actuals, ja, han passat per aquí, per la tenda.
8: Actors, actrius, també? Alguns?
7: Actors i actrius, no sé si ha hagut... Bueno, hem fet qualque també, qualque...
3: A Sara Montiel li van fer feina quan vivia així a Gènova, llavors quan se va mudar en el present marítim. Bueno, i altra gent més que...
8: Per privacitat ho mantindrem.
3: Si més no.
8: D'acord, perfecte.
6: No, jo un dia vaig anar a Cau, conegut una persona important d'aquí de Palma, i vaig veure un tresillo. Vaig dir, joder, quin tresillo més guapo estava. Està molt ben fet. Diu, hombre, m'ho ha fet en Vidal.
8: Ah, caram.
6: I era una persona important d'aquí de Palma. Tampoc vull dir el nom, perquè dirà. Però era una persona important de Palma. Diu, no, aquest tresillo m'ha fet en Vidal. I se ve un tresillo ben fet. No com aquest d'IKEA. No, era un tresillo bo i fort. Els tresillos d'IKEA duren 3 anys, perquè el foramet, el que diu foramet, les estructures són més fluixes i tot el que hi posen és més barater, i s'esfonsen al cap d'un quant d'anys. I aquest home em va dir això, no, és que m'ha fet en Vidal aquest tresillo. Com qui diu això, sí.
1: Pare i fills fan feina, com dèiem a la introducció, en perfecta harmonia. Com va ser, però, l'entrada de la quarta generació en escena?
3: De moment crec que seguiran, sobretot en Jaume, que també serà Jaume Vidal, com el primer fundador, mon pare, i ara ell. I na Cristina, que també Cristina Vidal, la meva filla, també ella... El que és el tema de la tenda, cortines i tot això, vamos, ho domina perfectament, no li han ensenyat res. I en Jaume pues, va aprenent, ja comença fent coses, i m'agradaria entendre en ment pues, que vamos...
8: Tinguéssim el relleu ben agafat, eh? Clar que sí.
7: Al final, això va ser per circumstàncies de sa vida, que al final, bueno, jugava a futbol i en els 30 i pot se va acabar sa carrera i o m'havia de poder estudiar algo, o poder-me fer feina algo, o continuar en sa relleu. I pues, tenia sa espineta també d'emprendedora, com ha tingut tota sa família. I cada vegada, bueno, des de petits veníem per aquí, pel taller i tal, i anàvem veient i mirant el que feien, i m'anava pues, un poc pues, empapant un poc de tot lo d'aquest món de tapisseria i res. I per circumstàncies de vida, pues, varen començar amb la meva germana, que varen a poc després muntar la tenda per... els clients que venguessin a triar-te pues, tinguessin un poc més d'espai, pues, una tenda un poc més en condicions, I res, i a partir d'aquí pues, me'l van començar a liar un poc més en vendre teles i tal, i res, i ara pues, compagint un poc la tenda i el taller i un poc estic per tot.
8: Clar. És a dir, quants anys fa que estàs incorporat, com dèiem, en el negoci?
7: Pues jo realment fa uns 5-6 anys, no fa molt. Soc de l'etera que vaig incorporar, però bueno, i la tenda fa un 8-9 anys que vàrem obrir, i res, i això és un poc...
8: I de moment el balanç que fas la teva trajectòria en aquest negoci familiar, Jaume, quin és?
7: No, és bona, no, és bona, perquè en el final, pues cada vegada que mos hem anat incorporant, la meva germana se va incorporar primer, pues va ser com un poc un impuls, un aire fresc de muntar tenda, anar... I jo després, quan vaig incorporar, també vàrem començar a introduir temes de redes socials, que avui en dia és una cosa molt important, tenda online... I a poc a poc, pues, anem creixent en tots els sentits i el tema de la tapisseria és una cosa que el nostre predir sempre ho deia, que al final la gent per menjar necessita una cadira.
8: Totalment. I ha d'estar reforçada.
7: Ha d'estar reforçada i ben tapissada.
3: Estic a punt de fer 65 anys i encara me veig amb força de aguantar 5 o 10 anys més. Per ells, si no fes per ells, pues, la veritat que tampoc no necessit, ja m'abasta poc. Per viure ja no necessitaria fer tant de sacrifici.
8: Clar.
3: Però mentre ells me necessitin, aquí m'atendran.
4: Jo m'agradaria. De fet, el meu fill gran, que té 7 anys, ve per aquí i me diu jo vull ser tapisser com sa abuelo. Però
8: home,
4: bueno...
8: Això ja puc de maneres, eh?
4: És petit i bueno...
8: Ja, temps, ja temps, temps, eh?
4: Però bueno, que sempre que pot vol venir per aquí, li agrada...
8: Clar que sí. Sí. Jaume, i en el teu cas, els teus fills, el dia de demà, com ho veus?
7: Bueno, man... Jo, realment, hombre, m'agradaria, sí, m'agradaria que segueixin en seu negoci, perquè avui en dia, pues, veient negocis aquí en el centre de Palma, que hi havia una merceria que tenia 300 anys, i són moltes generacions, i dius, joder, al final són molt d'anys de fer una feina molt ben feta durant tant d'anys, és una cosa que és un... Per la família és un prestigi important i és una honra que val la pena. Però, bueno, al final no sabem encara, les generacions aquesta manera per a baix venen d'una altra manera, d'una altra manera de fer feina, no sabem com anirà el món, però, bueno, m'agradaria, sí, m'agradaria molt, però no sabem què passarà.
8: I en el padrí també, evidentment.
3: Bueno, jo sí, hombre, no ho sé.
4: Ell no volia que nosaltres...
3: Jo de tot dura,
4: perquè deia que això, aquest negoci, és molt sacrificat. I du molta feina, i és vera que ell, quan nosaltres hem estat petits, no ha pogut estar tot el temps que li agradaria, lo millor. Que els temps que han tingut ha estat de qualitat, vull dir, no és cap reproche, però és vera que tenir un negoci has d'estar 100%.
8: 24 hores al dia.
4: Si no hi ha, no funciona. I això...
8: Ho té clar, la filla?
3: No,
4: hombre, clar, és el que ell m'ho ha ensenyat.
3: Ho té clar perquè ho ha vist. Vam dir que me veien a jo estant de dinar i el vespre i ara me veien coses.
4: Que diumenges, si havia que té acolxonetes d'hotels i això, què fèiem? Pues veníem amb ell aquí, nosaltres jugàvem per aquí, ell teava i estàvem amb ell. I mira,
3: jo durant anys vaig començar la setmana el dilluns i la que va haver diumenge a migdia.
8: Sí?
3: Sí, perquè tenim molt de tema de colxonetes per enviar fora, exportar i tot això, i perquè les dones d'entre setmana que cosien no me deixessin un poc per a fer la meva feina, pues ja preparava dissabtes i diumenges feina per elles dues que no durava. Aposta't a dir que és molt sacrificat, però és que tot ha estat això, tot de color de rosa, no ho ha estat. Un negoci, per tenir un negoci has d'anar al 100%, si has d'anar al 50% val més que te'n vagis a fer feina fora de casa, i jo el que li dic és això. M'agradaria que ells visquessin un poc més tranquil com jo he viscut. Jo crec que ells ho duen d'una altra manera, que crec que en el final s'ha d'escoltar la gent jove perquè potser fent menys hores poden viure igual de bé.
4: Perquè no s'allumili mai, perquè el necessitem, la veritat. De moment el necessitem, perquè encara estem aprenent i... Però bueno, ja hem après bastant.
8: Sí.
4: I som la primera dona de la família.
8: Ah, sí?
7: Al final, saber aquesta d'emprenedor te fa pues, pensar i el futur te mordu cap a món tecnològic. El problema que tothom ho vol ser feines molt ràpids i el tema de tapisseria són feines artesanals i tot d'un procés i un temps.
8: Segur, com dues coses ben fetes, no?
7: Que dèiem,
8: i un preu, també.
7: I un preu, exacte.
1: Què suposa per a Tapisseria Vidal ser un establiment emblemàtic?
3: Vaig estar molt content, sobretot m'hauria agradat que mon pare ho hagués pogut veure, perquè és un sacrifici, el que t'he dit, de tota sa vida, i que ella almenys tinguis una correspondència d'aquestes, pues, t'agrada, la veritat, i m'ha agradat, estic content que vamos, que hem pensat en nosaltres, per qualque cosa haurem fet bé.
7: És un orgull, ja com t'he dit, a nivell del fundador, que era un tio del meu abuelo, que va començar de zero, va muntar el negoci, després el nostre predic, que va, quan va agafar el negoci, ja també va començar a créixer i va establir-se com una tapisseria ja important dins Palma. I després, mon pare, quan també ja va agafar la tapisseria, també ja va començar a donar una passa més, va començar a obrir més clients, va poder fer més cortines, també més colxonetes, fer hotels, fer més coses més tal, i en el final pues, és un recorregut de molt d'anys de fer la feina, com deia, molt ben feta, i que en el final que te donguin un premi com aquest, pues, és per estar orgullosos i estar molt contents.
1: Per acabar, en Sebastià ens conta una anècdota viscuda en el negoci familiar.
3: A lo millor 25 o 30 anys va venir una senyora que era clienta i me va dir, diu, tenc un net i m'agradaria que si el poguessis ensenyar pot l'ofici o si ha d'anar a tornar a qualque moble o qualque cosa, pues, te l'enduguessis perquè està perquè nostre, no fa res, ni vol estudiar ni vol fer feina. I el vaig agafar i vaig dir, bueno, i doncs, si qualque dia l'he d'emplear per anar a tornar a qualque feina i tot això, pues que vengui, tal igual. I vaig anar a tornar a una feina que a la llamp, i aquesta, a una clienta que tenia una Hannah Loman, una alemana que me donava una feinada de pòtol o de per part d'endraig, i aquella dona, pues, vàrem anar a tornar a sofà, i li vaig dir, tu, esperen dins la furgoneta, que jo ara deixaré amb aquesta senyora, i tot això. Bueno, vaig entrar dins aquesta senyora, aquesta decoradora o interiorista havia deixat el bolso dins el seu cotxe, i quan m'on anàvem, esclar, que jo ja era a la carretera de Manquep a Palma, em va telefonar, diu, Sebastià, m'han robat el bolso dintre del cotxe. I t'han robat el bolso dintre del cotxe? Sí, i llevava 500 euros. Dic, claro. Què dius? Tiene que ser, perquè, clar, era on vam anar a tornar aquest sofà, era un carrer sense sortida, hi havia una rotonda i no havia ningú. Uh-huh. I me diu, ¿sí es cierto que ha sido este chico que tú llevas de al lado?
8: Ostres. Dic,
3: bueno, no te preocupes, yo ahora me pararé y voy a ver si lo puedo averiguar. I res, i me vaig aturar, i aquesta lot, Joan, tu has fet això? No, jo t'ho juro per mon mare que jo no he fet això, tal i qual. Dic, bueno, haurem d'anar a la Guàrdia Civil. Uh-huh. Diu, jo t'espero a la Guàrdia Civil. Me'n vaig anar a la Guàrdia Civil d'Andratx, i res, la qüestió que vaig estar retengut de mestre d'hores i mitja, perquè se pensàvem que, diu, claro, aquesta lot, si diu que no ha estat ell, és una lot jove, menor de 16 anys, i tu no, com es foren fiar de tu?
8: Caras.
3: I fins que lo de rei llavors se'n varen ficar en la furgoneta i en el puesto d'ell llavors anaven al costat, a davall del pombrer, i havia amagat aquest bot vell. Però això d'una anècdota que vaig estar aquell més de 3 hores i mitja detengut dins la Guàrdia Civil perquè no me deixaven partir, perquè me deien, escolta, és la seva paraula contra la teva.
8: El fet en positiu, no tothom ho pot dir, que està retingut 3
3: sí,
8: hores.
3: Sí, aquest em podria comptar 50.000 més, però vamos dir que este dur de ser fort.
0: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és esport.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
10: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Amb bon gust, en Xavi Oliver ha preparat aquest retrat sobre el negoci més antic i més dolç de Lloseta, Forn de Baix.
2: Hi ha receptes que acaben identificant tot un poble. N'hi ha prou amb sentir-ne el nom perquè mos venguin a cap un lloc concret. Una celebració, un record d'infantesa. Això passa quan un forn és capaç de convertir un producte en patrimoni gastronòmic. Però darrere d'aquest reconeixement hi ha molt més que una bona recepta. Hi ha generacions de forners, hores d'obrador i la voluntat de mantenir viu un llegat. A Lloseta, aquesta història té un nom ben conegut, el Forn de Baix.

0: La història del forn de Baix comença l'any 1850, quan Gabriel Pou va fundar el negoci que encara avui continua en mans de la mateixa família. Aquell any, Espanya vivia sota el regnat d'Isabel II, mentre Europa avançava en plena revolució industrial, amb l'expansió del ferrocarril i els primers grans canvis tecnològics. També aquell 1850 naixia el compositor francès Charles Tournemire i moria William Wordsworth. Mentrestant, a Mallorca, la vida continuava girant al voltant dels oficis tradicionals i dels petits comerços que donaven serveis al poble. Cinc generacions després, són Anna Maria Pou i Pedro Coll qui mantenen viu aquest forn centenari. Ho fan amb l'acompanyament dels seus fills, Toni i Xisca. Fidels a les receptes de sempre, però oberts també als nous temps, continuen elaborant els productes que han donat prestigi a la casa. Entre tots, destaca el cardenal de Lloseta, unes postres úniques protegides amb patent que només se poden elaborar amb la recepta original del forn de Baix. Al costat d'aquesta especialitat no hi falten el pa de massa mare, les coques, els doblegats o els pastissos tradicionals. Adherits a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, continuen demostrant que la millor manera de conservar la història és continuar fornejant-la cada dia.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Anna Maria Pou, el seu marit Pedro Coll i els dos fills del matrimoni, Toni i Xisca, duen endavant l'històric negoci del forn de Baix, a Lloseta. Fins fa just unes setmanes tenien l'acompanyament de la mare de Anna Mari, Joana Fornés, que ens va deixar. Anna Joana, en pau descansi, li dedicam aquest reportatge i, de fet, tot el programa. Anna Mari ens comença explicant l'origen del negoci familiar i també el perquè del nom, forn de Baix.
3: Meu repredí, en Gabriel Pou, juntament amb la seva dona, pues, varen començar pues, a muntar pues, el negoci i se deia, bueno, se diu Font de Baix perquè era la part baixa del poble. A partir d'aquí, per avall ja no hi havia res. Tot era la part de dalt.
2: Això vol dir que hi havia també un forn de dalt?
3: No, no. O sigui, nosaltres fa... aproximadament de 180 anys que tenim el negoci. I claro, mon pare sempre m'ho recalcava, se deia Font de Baix perquè era la part baixa del poble.
2: I veiem aquí aquesta foto, en aquest àlbum tan documentat que tens, aquesta foto que data de 1915, sí. I aquí qui surt en aquesta foto en blanc i negre, és clar. Sí,
3: el meu predí, la meva predina, la repredina, i dos jovenets que feien feina amb ells i dues ties meves. Sí.
2: Dues filles del matrimoni...
3: Del meu predins, sí. Germanes de mon pare.
2: Ella mateixa, quarta generació del negoci familiar, explica el moment de la seva incorporació i recorda, amb emoció, la figura del pare i de la mare.
3: En un principi, mon pare no volia que fessin feina aquí perquè era molt esclau. Varen voler que estudiàssim i això. I no varen... Bueno, fins... Llavors, ells s'havien de retirar. Ho varen tenir realquilat un any o dos. I llavors, les coses de sa vida, pues, fa 33 anys, pues, que ho volien deixar, i nosaltres, el meu home i jo, varen dir per què no ho agafam, no? I mos varen posar endavant molt de sacrifici, moltes hores sense dormir, bueno, i els resultats han estat bons. És que m'emociona.
2: Clar, pensant en les generacions anteriors, no? Amb els teus pares...
3: Fa 3 setmanes que ma mare m'ho va deixar. Era la madona, també. I clar, duim un poquet d'edat.
2: Molt recent.
3: Sí, molt recent.
2: És normal.
3: I ha estat una de les pioneres, Espilar, i... Bueno, mos deixa una història
2: i un llegat important.
3: Una cosa molt sacrificada que havien d'anar avançant en el temps. No mos podem relajar. A un negoci com aquest, pues, has de conservar el que és la part de l'artesania, dels productes de tota la vida, però sí, has d'anar avançant i no te pots relajar. Has de fer feina i i innovar, sobretot innovar també.
2: També per a Nana Mari i el seu marit va ser un goig veure com els seus fills, Toni i Xisca, es van incorporar al negoci familiar.
3: Sobredin els darrers anys i el papà també estaven supercontents perquè ja quan abans de morir el papà ja s'hi havien incorporat sobretot. En Toni, sí, sí, i estava content i orgullós. És que un negoci s'estima com un fill.
4: Sí, és un més, d'una altra manera, però és un fill més que tens, que s'ha de cuidar i s'ha de mantenir. Sí, sí, sí.
2: Això, que s'ha de cuidar 24 hores al dia, 365 dies l'any, eh?
3: Sí, que sí.
2: I en el teu cas, què noms, perdona?
4: Xisca, Xisca Coll.
2: Quina edat tens ara, Xisca?
4: 33 anys.
2: I explica'ns la teva experiència en el negoci familiar. No sé si et vas veure obligada, perquè ja hi havia el teu germà, per voluntat pròpia, per fer un cop de mà als teus pares. Què et va dur per, a incorporar?
4: Bueno, jo vaig estudiar també, vaig decidir estudiar un mòdul, lo que després no vaig decidir que valor, perquè ma mare se va fer mal a un genoll i vaig dir, va, me necessiten. Jo, allà que fa, hi ha molta feina, me necessiten, i qualque moment has dit, oh, buah, me cau el món damunt, però llavors té la seva recompensa i sentim una responsabilitat emocional molt gran i un vincle que tens aquí i un legado. Que el que nosaltres, tant el meu germà com jo, volem és seguir-lo duent endavant i que m'has conformat que va igual de bé.
3: Sí. És que no, això no és un negoci, és part de la història d'un poble. És el negoci més antic del poble i com a anècdota, mon pare sempre me deia que va ser el primer que va posar un escaparate en el poble, que és aquesta finestra d'aquí de Sa, i sempre els diumenges la gent venia, claro, procuraven posar de tot, i la gent venia però amb aquella il·lusió de veure aquell escaparate, que aquestes coses han desaparegut, aquesta il·lusió de veure...
4: Bueno, ha
3: canviat. Sí, ha canviat.
4: S'escaparate, sí. Digue, encara està a les redes socials.
3: També.
4: Mos hem modernitzat.
3: També, també.
4: Sí,
3: és així,
4: sí,
3: és així.
4: Sí. Procurant bueno. També fer-ho bé i que passi ningú de venir a veure-ho. I...
2: Quines consignes o quins consells els vas adreçar abans que s'incorporassin al negoci?
3: Quasi no vaig tenir temps. Crec que van aprenent sobre la marxa. Jo també penso el mateix. Jo dic, ai, qualque moment dius, perquè a lo millor te n'has d'anar i te ve un pedido o te ve qualsevol comanda i dius, oh, te falla qualcú, xicos, heu de venir. I ells tenien plan fets i els plans, t'has d'oblidar d'aquests plans. I, hombre, jo estic orgullosa de que ells ho hagin agafat i m'encantaria, bueno, saben que no només és un negoci, és part d'una història i que són conscients pues, de lo que tenen en les mans i que ho han de cuidar.
2: Sí, no? Per al·lusions directes, és que, com ho veus això? És una, com deies abans, és una gran responsabilitat també.
4: Sí, jo la veritat que part molt de gust de fer feina aquí. M'encanta la meva feina, faig tartes i m'encanta fer-les quan més difícils són i més és un repte per jo i jo dic és que vull que me vengui més feina així i res, i que nosaltres encantem que és un ofici que es du, que és esclau, que cada vegada se perd i hi ha menys gent que vulgui fer això, però que jo, bé, nosaltres tant de meva, l'estimam molt.
3: En Toni ha estat futbolista professional.
2: Ah, sí?
3: Va jugar amb el Barça, amb el Mallorca. Toni Coll. Sí, Toni Coll va estar fins fa un parell d'anys jugant a futbol. Molt bon jugador. Sí, i ara és que fa els Cardinals.
4: No ha triomfat, lo que hauria d'haver triomfat en el futbol, però triomfa en els Cardinals.
3: Sí, és que està, i jo estic un poc a la direcció i se van fer de tot. Banades, cocarrals, mos aferram a tot. Mm-hmm. Estem també en el despatx i a la part d'administració i això. Llavors hi ha el meu home, que està el que és a la banda de la bolleria, encimades i pastes, bueno, pa, i un poc ensenyant pues, a la gent, perquè avui en dia tenim molt de problemes per trobar personal, però estem aquí tots fent... I després hi ha el meu fill, que també està a la part de la pastelleria. Després hi ha pues, nines, tres persones, un que se posa a les 12:30 del vespre, i els altres successivament. Jo anant tot el dia. Ho hem hagut de dir, basta. De fet, quedàvem tots a dinar i ara cadascú se'n va a casa seva, perquè m'ho anaduïm tot. I és necessari relajar-nos una mica, però bé, és que és inevitable, també. I més, som una família molt unida, sí. I inclús en la meva germana, que també és d'Esfon, i és el seu home, el seu fill, concretament el dia de la fira, el vespre abans, feia 3 dies o 4 que...
4: Fa 4 dies que la Sabrina ja m'ho havia deixat. Sí. I va dir, xicos, vos necessit que tots vam gaudir a la fira, que tenim trull, i sí, per estar tots junts i que tots ho traguem cap endavant. I vàrem compareixer tots. Érem tots aquí. Sí.
2: Quin orgull, eh?
3: És un orgull.
2: El prestigi de Forn de Baix s'ha construït a través de 5 generacions i tones d'esforç i de compromís. La vigília de la nit de Sant Joan és quan anem visitant l'obrador, que té, esclar, la seva història.
5: No sé si és l'obrador original, si s'hi han fet reformes...
3: No, ves?
4: No,
3: estava allà. Ah? L'obrador estava allà on jo ara visc, en el forn. Sí, aquí hi havia la cotxeria. Bueno, és que estava fet, era tot. I a baix, aquí baix, en aquesta banda d'aquí, hi havia un forn que baixaves, hi havia un moruno, I era l'únic que hi havia, en forn, amb aquelles portetes d'un temps que hi anaves posant la llenya. Després em varen posar un de 3 pisos aquí.
4: Hi
3: ha una foto. Un de 3 pisos, que era el mas, que faves amb un aparato, com una cinta, i ficaves tot d'espai, després estiraves. Era molt modern, però gastava molt i no li va anar massa bé. I ara, pues, vam anar passant d'aquí cap a allà.
4: Ah, bueno, tenim màquines molt antigues, sí, que utilitzaves per a dia.
3: Sí.
4: Com la boleadora, per exemple, aquesta d'aquí, que s'empleia per amassar el pa.
3: La massadora
4: de spa, sí, té bastant d'anys. I aquest font també.
5: El font també té molts anys.
4: També té molt d'anys, sí.
3: La divisora.
4: La divisora aquella també.
3: Sí, les coques de Sant Joan, sí.
4: De Sant Joan a tope.
3: És bo, sí.
5: Deu ser un dels dies forts al llarg de l'any, no?
3: Bueno, no tant com... No. Tot ha anat canviant.
4: Els sants sempre són dies que són, per fons, és un dia fort. Sant Joan, sobretot, seguint un sant, és un dia fort. Però sí que és vera que tenim altres, nosaltres tenim altres èpoques, Nadal o això, nosaltres és un boom. Sí.
3: Crec que se n'han anat molts cap a Menorca,
4: sí,
3: a veure els cavallets.
2: Les coques i tot tipus de productes fan les delícies de la clientela, però la palma se l'endú al cardinal.
3: El cardinal, pues, és patrimoni del Forn de Baix, que està heredat de per dins a pares, a fills, i si Déu vol, a nets. M'encantaria, veus, jo m'encantaria. Avançant també. I és una marca registrada i estem molt orgullosos. I a darrere aquesta marca hi ha moltíssima, moltíssima de feina. Moltíssima.
5: I amor.
3: I amor, també. Mucho amor. Està fet amb mucho amor.
4: Sí.
5: I aquesta recepta original la conserveu la família, entenc?
3: Sí, la tenim. La tenim. Sí, tenim un llibret allà darrere que és de color quasi negre.
4: Bueno, però la duim més dins el cac que escrit.
3: Sí, també.
5: Suposo que això deu ser com un secret amb la fórmula de la Coca-Cola.
3: Clar, exactament, és així.
5: Però abans sí que sabem, que això us ho heu dit,
3: sí.
5: Que hi ha molts d'ous.
3: Sí, sí, molt, molt.
5: Sucre,
3: sí.
5: També,
3: sí, sí.
5: I llavors
3: sí,
5: que cadascú hi posi allò que
3: sí.
5: I si no els pot fer a casa seva, que vingui a comprar l'aigua sí, de baix, que són
3: sí,
5: inconfusibles.
3: Que sí, que sí. Que m'han de donar gràcies d'això, perquè és boca a boca. Nosaltres tenim un portal obert i, hombre, hem fet un producte que li han dedicat tota sa vida i sa gent, doncs... Pues, ho ha reconegut i que venguin a cercar-nos de per tot, doncs ens sentim realment orgullosos. I gràcies.
5: I dius, venen de per tot, realment és així, no?
3: Sí,
5: de Mallorca i de fora de Mallorca.
3: Sí. Sí, de fet, en enviàvem a Madrid.
4: Sí, un restaurant.
3: Eh? Ah, sí? Sí. Sí.
5: Us van conèixer per internet o perquè no, havíeu passat per aquí?
4: No, és un cuiner molt prestigiós.
3: Sí.
4: I que
3: va fer Muta, va fer un restaurant que se deia Muta i cada any mutava. I va fer, pues, el producte.
4: Va fer en Mallorca.
3: Sí, i nosaltres l'enviàvem.
4: Un parell de coses d'aquí. I venia ell amb una furgoneta, un camió refrigerat, i s'enduia el cardinal cap a Madrid.
3: Sí. Fèiem una animalada de productes s'encimada, de fet que és una de les millors coses que fèiem i més bona, que no hem de... O sigui, s'encimada és un dels productes mallorquins que més bons que hi ha. I després, pues, fèiem fulls, fèiem cremadillos, fèiem una coca de fulls que també només la feien aquí, que era la coca de sobrassada i obercoc, un sucre per damunt, que és boníssima, que més fèiem, bueno, tema pasteleria, pues, ja t'he dit, així que i en Toni saben fer, pues, sí, unes tartes fantàstiques. Sí.
4: Jo m'estic especialitzant més en tartes per eventos i aquestes coses.
3: Sí, que dona canya a son pare.
5: Ah, sí? I a la mare també, no tant?
3: No, jo superviso un poc, però no deixa que ningú li toqui ni la val perfecta. Que m'encanta pues, aquesta perfecció que vol. Tenim la gent de tota la vida, que són part de la nostra família, que si no només, ja t'ho dic, venen a vegades i potser han d'entrar aquí de dins perquè t'han de contar qualque cosa que tenen necessitat de saber, pues aquesta clientela de tota la vida que han vengut cada dia. Després pues, va estenguent pues, la gent de fin de setmana. Bueno, també...
4: Com hi ha molta gent sí, calma,
3: sí,
4: sobre els de, caps de
3: sí.
4: setmanes.
3: I com heu vist, també, pues, fa 25 anys vàrem posar allà baix i hem anat, per jo, la meva joia, tu, mon pare sempre em deia, tens el millor cap de cantó del poble. Obril, jo tenia obert el portal allà, i després vaig ho hem posat també un poquet tipus cafeteria, i estem encantats també, i sempre hi ha unes exposicions que tu dius val la pena entrar i veure i venir a comprar.
2: Amb tants punts a favor, és obvi que Forn de Baix havia de tenir el distintiu emblemàtic, i l'establiment el llueix orgullosament.
3: Un orgull per nosaltres, sí. Tenir pues,
4: molt sentim, un comerç emblemàtic,
3: sí, en tota la paraula, sí. I estem molt contents de com ens hagin donat això. Tenim un parell de reconeixements. Mira, aquest és el piment, l'any 1983, pues mos varen donar un premi que feia 100 anys que estàvem associats. I sí, és que estàvem associats. I també, després tenim un altre de negoci, un premi gigant de Safedeco, també. Per nosaltres això és un orgull. Mos omple el cor. Sí, és un reconeixement d'una feina ben feta.
5: Clar, perquè aquest és un dels secrets de l'èxit,
3: que sí,
5: de llarga trajectòria,
3: que sí,
5: és per casualitat, no?
3: Sí, no, és, el que jo te deia, no te pots relaxar. Has de seguir fent els productes, que des de llavors no se pot perdre el producte de tota la vida, però has d'anar fent coses i t'has de reinventar, perquè si no, no llegues. Clar. I t'has d'anar... moguent així com te ve la vida.
4: Avui en dia la gent jove cerca també lo tradicional, és a dir, lo que està fet com a artesania amb mans, perquè avui se perd tot això, i que quedin aquests petits comerços que segueixen una tradició. Per exemple, nosaltres mateixos, si han de posar els cardinals mateixos, nosaltres desclarem els ous a mà. És a dir, i on feim trapecientos, no utilitzam la clara per una banda, no. És a dir, són aquestes petites coses que llavors la gent cerca.
3: És important, sí. Els productes, pues, no, quilòmetre zero. Em refereix que productes de primera qualitat.
2: Per acabar, mare i filla en relaten dues anècdotes viscudes en el negoci.
3: Mon pare se'n va anar a Barcelona, en Cinceso, ja estava ell semi-retirat. I quan van entrar dins l'autocar, seguia, va dir, en tant de mallorquins com hi ha, ningú m'ha duit una encimada. I li van dir, pues duim-me forners. I mon pare era marvella i li va proposar, pues, si tu me dus un forn, jo te puc fer encimades. I va dir, mira, jo conec un forn aquí a una pastelleria que el podem mirar i tal, i li va arreglar. I se'n va anar a fer encimades. I varen estar, diuen que no surten, van sortir perfectes, perfectes.
5: Tots, a Marbella.
3: Marbella. I aquest senyor, llavors, a partir d'aquest dia, perquè abans se n'anaven 15 dies de vacances, pues cada dia anava a cercar-los a l'hotel perquè li ensenyés a fer les encimades. Un dia que vàrem, no podem dir qui era, però que vàrem entrar, que estàvem en el taurell, ahir va passar un cotxe i nosaltres vàrem dir, ai, qui és aquest senyor? I després va entrar aquí, que mos quedàrem...
5: Però un actor? Espanya?
3: No, era un jutge.
5: Ah, sí?
4: Sí,
5: jutge?
4: Sí.
5: Que treballa a Madrid, que feia a Madrid.
3: Un jutge molt famós.
1: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és participació. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.

Avui els protagonistes de l'edició 98 d'Emblemàtics han estat Tapisseria Vidal, de Palma, i Forn de Baix, de Lloseta. N'hem conegut amb detall la respectiva història i l'hem convertida en vosaltres, els oients. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies a la feina de tot un equip de professionals. En Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, en Toni Cardell i en Lluís Fortès, al control de so, en Joan Trias, a l'assessoria musical, Napoloni Huguet, a documentació, i també la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional, ADR, del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Dolcets, de Joan Bibiloni. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Repassarem també altres successos que ens deixa el diumenge, però abans altres temes en titulars. Uns 1.900 abonats a Platja de Palma continuen sense subministrament elèctric a causa de dues avaries elèctriques. Laura Benrey, bon dia.
1: Bon dia. Fa més de 24 hores que afecta les zones de Camp Estilla i Cal Estància. Endesa ha repartit diversos grups electrògens per cobrir les necessitats més urgents, com és el cas d'una residència de majors i d'un hotel.
0: Quan en 5.000 persones s'han beneficiat a les Balears de l'ingrés mínim vital en els darrers 6 anys.
1: L'ajuda màxima ronda els 750 euros, una quantitat insuficient a les illes, segons la Xarxa Europea contra la Pobresa.
0: Continuen arribant embarcacions irregulars amb migrants a bord.
1: La darrera, avui matí, a Cabrera, amb 14 persones. En els darrers dies s'han interceptat 11 embarcacions amb un total de 253 persones d'origen subsaharià i magrebí.
0: Pendents també dels greus incendis de la península, el més preocupant és, a hores d'ara, el de la Mierla, a Guadalajara.
1: Ja ha cremat més de 13.000 hectàrees i per les pròximes hores s'espera vent de 50 km per hora, que facilita encara més l'expansió de les flames.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
2: Bon dia. Sense cap dubte, la final de la Copa del Món, que protagonitza Espanya i Argentina, acapara tots els focus d'atenció de l'univers futbolístic per un partit inèdit per a decidir qui serà el nou campió del món i que també tindrà especial seguiment de Balears i també per aquesta casa, IBT Ràdio. I pel que fa al Real Mallorca, el següent futbolista el que es vol fermar a segona, Jan Virgili, el club ja li ha traslladat l'intenció de que es quedi per tratar de tornar al club a la primera divisió.
0: Gràcies, Toni. Per cert, en previsió de la final del Mundial entre les seleccions d'Espanya i l'Argentina, s'ha organitzat un dispositiu policial i de trànsit per a garantir la seguretat que afecta a diferents punts de Palma.
1: A les zones habilitades per als aficionats, a Son Fustera per als d'Espanya i a Son Moix per als argentins, està previst un reforç del servei d'autobusos i de metro per facilitar els desplaçaments dels assistents. De fet, minuts abans d'acabar el partit, es tallarà la circulació als voltants perquè la sortida sigui més fluida. I el punt habitual de celebració dels èxits futbolístics, que és la plaça Joan Carles I de Palma, a partir de les 11 del vespre es tancarà l'accés de vehicles des de l'avinguda de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. L'operatiu comptarà amb un reforç d'efectius de la policia local, serveis d'emergència, sanitàries i bombers.
0: Les Pitiüses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. A Menorca, l'avís és groc, però per risc de rissaga amb creixements de fins a 80 centímetres. Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Pel que fa al temps, avui pocs canvis a la vista. Hem tancut mínimes tropicals arreu de l'arxipèlag amb alguns valors de nit tòrrida a zones properes del litoral, com per exemple els 25 graus que han registrat a Banyalbufar, Cap de Pere i també al port de Palma. Per avui cap vespre continuarem alternant estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament també amb la presència de la pols en suspensió. La temperatura màxima registrarà valors molt semblants als d'ahir, amb puntes d'entre 38 i 40 graus a punts de l'interior de l'illa de Mallorca. Mentre que a Menorca i a les Pitiüses aquestes es podran enfilar novament fins als 35 i 36 graus de màxima. En conjunt, amb un vent que bufa fluix, amb una certa tendència de component est i una situació marítima marcada per la tranquil·litat. En definitiva, un cap de setmana més de calor i també de pols en suspensió.
0: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Margalida, xifres, el control tècnic. Comencem.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Un home ha estat detingut per, presumptament, haver atropellat mortalment un turista avui matí a Cap de Pere, la carretera de Cala Mesquida. La Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
1: El sinistre ha corregut a primera hora del dia, d'haver les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'uns 55 anys i nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, ha estat embestit pel vehicle, conduït per un treballador també d'un altre hotel Castell del Raval. El cotxe implicat en l'accident ha estat trobat en un pinar amb nombrosos danys i el cos de la víctima a uns metres de distància.
0: Detingut també un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un menor a qui hauria subministrat substàncies estupefaents i el qual amb l'excusa de veure un partit de futbol en un local de Platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual.
1: La Policia Nacional va interceptar el vehicle en què viatjaven amb dos implicats.

0: medicats que circulava de forma erràtica i van arrestar l'adult per conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i perquè el cotxe, a més, no comptava amb assegurança. Va ser en aquell moment quan l'adolescent va confessar els fets als agents.
1: I continua la incidència elèctrica que afecta Campestilla i Cal Estància, Palma. Prop de 1.900 abonats fa més de 24 hores que estan sense subministrament a causa d'una avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat per motius que encara es desconeixen. Segons ha explicat Endesa i Betre Ràdio, els tècnics ja treballen en la reparació d'un dels dos punts afectats i confien que pugui quedar resolta en les pròximes hores. En canvi, la segona avaria encara ni s'ha pogut localitzar, fet que dificulta al restabliment complet del servei. Ens amplia la informació des de Campestilla la nostra companya Francesca Mas. Bon dia, Francesca. Què més sabem sobre aquestes incidències?
2: Bon dia. En aquestes hores, la pana elèctrica continua afectant a la zona de Cal Estància i Campestilla, tant a les residències particulars com als establiments comercials o als semàfors. També hi ha algunes zones on no hi ha cobertura als telèfons mòbils. Els veïnats asseguren que fa més de 24 hores que no tenen electricitat perquè molts d'ells varen deixar de tenir llum des d'ahir a les 10 del matí. Denuncien que Endesa no els ha mantingut al corrent de la incidència. Des d'ahir els veïnats s'han intentat posar en contacte amb l'empresa subministradora, però segons afirmen, fins avui al matí l'empresa no ha registrat la incidència. Tampoc els ha informat de l'avaria ni els ha proporcionat cap solució. Escoltem alguns d'aquests veïnats.
3: Que m'ho diguin quines són les previsions que tenen, perquè ja ho dic, duim més de 26 hores sense electricitat, ni una hora de descans.
4: Seguim sense llum. Estem telefonant a un telèfon que ens ha donat Endesa per informació, que no hi ha ningú, és una maquineta.
2: Expliquen també que estan desesperats tant per la desinformació com pel malestar provocat per no tenir electricitat en un context d'altes temperatures. Endesa ha afirmat a IB3 Ràdio que mentre treballa per reparar les avaries ha pogut col·locar 7 grups d'electrògens a la zona. Per exemple, unes a la residència de gent gran i una altra a un hotel. Sílvia Delgado, directora de l'hotel Alua, ha explicat que ahir va ser un dia complicat, ja que fins al vespre no varen tenir el generador. L'escoltam.
5: Nos pudieron ofrecer un generador a las 12 de la noche, cerca de la 1, mejor dicho, y se restableció la electricidad cerca de las 2 de la madrugada. Y bueno, el impacto que hemos tenido pues ha sido grande.
2: Amb tot, Endesa lamenta la situació i assegura que el manco una de les avaries estarà arreglada en les pròximes hores i que treballa per localitzar la segona.
1: Gràcies, Francesc Amàs, en directe des de Campestilla. 2:08, tenim més notícies. Fa poc més de 6 anys, com a resposta a la crisi econòmica i social originada per la Covid, el govern d'Espanya va posar en marxa l'ingrés mínim vital, una ajuda econòmica directa dirigida a les persones i famílies vulnerables amb ingressos molt baixos, que a Balears va passar a ocupar el lloc que abans tenia la renta mínima d'inserció o la renta social garantida, la coneguda com a RESOGA, i que en l'actualitat té un caràcter subsidiari a l'ingrés mínim vital. I des que es va posar en marxa la mesura, s'han beneficiat aproximadament 45 mil persones.
0: Per tal d'accedir a l'ingrés mínim vital, la persona sol·licitant ha de tenir uns ingressos màxims anuals inferiors als 8.000 euros si viu tota sola. El llindar augmenta a mesura que més persones integren la unitat de convivència, fins als 12.600 euros en cas de llars amb 4 persones. Això sí, un individu tot sol, sense cap ingrés, per exemple, rep al voltant de 750 euros. Per Andreu Grimalt, director tècnic de la Xarxa Europea contra la Pobresa, una quantitat insuficient donat el cost de vida a les Balears, especialment si no es té un habitatge en propietat.
6: No treuen a ningú de la pobresa. Vull dir, les quanties, la quantia per una persona no supera el llindar de la pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un material econòmic que permet sobreviure a famílies. En aquest sentit, s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que la quantia mínima sigui com a mínim el llindar de la pobresa.
0: Entre les principals limitacions de l'ingrés mínim vital, els experts coincideixen en les dificultats i lentituds burocràtiques que han d'afrontar els sol·licitants. De fet, 3 de cada 4 persones en situació de pobresa no arriben a sol·licitar-la. És Maria Antònia Solivelles, membre del Col·legi de Treball Social de Balears.
7: La tramitació és molt lenta. Ram, des que sol·licites fins que hi ha una resposta, passen entre 6 i 12 mesos com a mitjana. Si tu sol·licites avui l'ingrés mínim vital i no te'l concediran fins d'aquí un any, tu el necessites avui, perquè és avui que no tens ingressos per cobrir les teves necessitats. Has hagut de sobreviure tot un any fins que te'l concedeixen. I trobo pues, això, que és molt inaccessible per la ciutadania en general. Mai se sap a quin punt està la tramitació.
0: I això cal afegir les regides en el càlcul temporal dels llindars d'ingressos. Ingressos, també, que dificulta arribar a totes les persones que el necessiten. Ho diu Xisco Oliver, que és professor d'Economia de la Universitat de les Illes Balears.
8: L'ingrés mínim vital se calcula en funció dels ingressos que has rebut l'any anterior, per veure si tu tens dret o no. Si tu has tingut una caiguda d'un parell de mesos, a lo millor en abril-maig, però tu l'any anterior tenies ingressos suficients, doncs tu en principi no pots demanar aquesta ajuda. Per tant, això jo crec que és una limitació important. Jo crec que l'ingrés mínim vital s'hauria de construir sobre una base dels ingressos mensuals, no dels ingressos de l'any anterior.
1: El model actual es caracteritza per la incondicionalitat de l'ajuda per les persones que compleixen els requisits en comparació amb les prestacions anteriors a l'ingrés mínim vital. Andreu Grimalt, de la Xarxa Europea contra la Pobresa, defensa el model actual.
9: No ha d'estar condicionada en el seguiment d'un itinerari d'inserció sociolaboral. És un dret subjectiu de la persona. No se pot considerar un privilegi ni un premi a una persona que no vol fer res i, per tant, no ho poden lligar en aquests itineraris. Dit això, es veu que l'administració ha de posar a l'abast d'aquesta persona preceptora tots els mecanismes necessaris perquè pugui seguir aquest itinerari d'inserció sociolaboral, però també hem de pensar que hi ha moltes persones que per la seva situació personal, de salut o familiar, no poden seguir aquests itineraris i han de tenir dret.
0: En canvi, el Col·legi de Treball Social aposta pel model anterior basat en l'acompanyament.
7: Jo seria més partidari de tornar a un sistema d'una prestació més propera. I la renda mínima se tramitava des de serveis socials comunitaris bàsics. Hi havia un treballador social referent, feia un seguiment. Hi havia un pla de feina que acompanyava aquesta prestació econòmica. Pues una persona amb dèficit d'habilitat laboral pues se podia fer un pla de feina pues perquè se formés, perquè millorés amb aquestes habilitats i després acompanyar-lo fins que insertar-se en el mercat laboral.
0: Actualment, aquelles persones que no compleixen els requisits de l'ingrés mínim vital poden optar a obtenir la RESOCA, que és una altra prestació de la qual es beneficien al voltant de 2.000 persones a Balears.
1: I les arribades irregulars de persones per via marítima han continuat durant el cap de setmana a les Balears. La darrera embarcació ha estat localitzada a primera hora d'aquest matí cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera. Hi viatjaven 14 persones d'origen magrebí, segons ha informat la delegació del govern.
0: Amb aquesta darrera intervenció, només 3 dies ja s'han interceptat 11 embarcacions a les costes de l'arxipèlag, amb un total de 253 persones d'origen subsaharià i magrebí. 6 d'aquestes barques han estat localitzades a les proximitats de Cabrera, 4 a Formentera i una més a Calapí, al municipi de Llucmajor.
1: Més coses. Incarret, homenatge avui capvespre a Llorenç Beltran Salvà, afusellat el 1937. Durant l'acte es col·locarà una pedra de la memòria davant el que fou el seu domicili.
0: També conegut com Esbarbó, Llorenç Beltran Salvà va ser una persona molt vinculada a la vida social i cultural inquera. Era barber i articulista de la revista satírica Foc i Fum, un setmanari bilingüe. Compromès amb els valors republicans i la llibertat d'expressió, va ser víctima de la repressió franquista un 19 de juliol de 1937. La regidora de Memòria de Llucmajor de l'Ajuntament d'Inca, Alice Weber, el defineix així.
10: Ell era una persona molt crítica i que tenia com a molt clar que se podia canviar la societat, se podia canviar i se podia criticar i se podia transformar des de lo que és, sobretot, la paraula, no?
0: L'objectiu és reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i promoure els valors democràtics, així com el respecte dels drets humans. Amb aquest esperit divulgatiu, el consistori té la intenció de crear un espai web on es pugui consultar la localització de les pedres de la memòria, els noms de les víctimes de la repressió i la seva història.
10: Si l'objectiu era esborrar les seves idees, esborrar la seva figura, doncs ens tot el contrari, nosaltres farem tot el contrari. Nosaltres els donarem a conèixer més que mai i tota la seva vida i tot allò que varen fer i que va significar en aquell moment tot allò que ells feren.
1: Pel que fa a l'intenció del govern balear de derogar la llei de memòria democràtica, Alice Weber afirma que des de l'Ajuntament d'Inca reafirmen el seu compromís amb el reconeixement de les víctimes de la repressió i per això, a més de promoure actes, han aplicat una ordenança municipal per blindar el dret a la memòria democràtica.
10: A Inca vàrem aprovar una ordenança municipal, precisament perquè, de banda de la llei estatal, llavant la Balear, que, bueno, la que tenim a Balears i que ara en xerrarem, no?, com queda, vull dir tot, però tenir la nostra pròpia ordenança, el nostre propi marc jurídic municipal, precisament per blindar aquests drets.
0: La pedra de la memòria dedicada a Llorenç Beltran Salvà s'instal·larà avui davant el seu darrer domicili, a Inca, al carrer Sant Bartomeu. Serà a les 7:30 de l'hora baixa.
1: I atenció a la següent història. Rubén Corral du 15 anys fent feina durant la temporada a Eivissa. Ha autoeditat un llibre en el qual explica moltes anècdotes, però sobretot retrata la dura lluita per aconseguir habitatge a l'illa i les conseqüències que ha tingut en la seva salut. Ens ho conta Dani Manau.
11: Solia allotjar-se en una habitació que li guardaven d'any en any, però una temporada...
12: 10 dies abans em va dir que no disposava de l'habitació, que ja l'havia alquilat a una altra persona per més diners, evidentment. I llavors no va sortir tot. Se'm va parar la meitat de la cara. Vaig despertar un dia, per motius d'estrès, que no notava la meitat de la cara. Em va durar uns 3 mesos.
11: Sap que el seu no és un cas únic, ni de lluny.
12: Coneixer amics que compartissin, per exemple, el mateix llit, paguen 500 euros cada un, una barbaritat així. També tinc un amic que viu en una tenda de campanya.
11: Ara en Rubén Corral viu una situació més estable i comparteix pis amb un amic. I amb més calma ha escrit les seves experiències com una teràpia personal.
12: Crec que ha quedat una bona història. De fet, tots els que se l'han llegit que em parlen m'han dit que els ha agradat molt i que se senten molt identificats.
11: Però recomanaria als altres fer el seu camí en la situació actual?
12: Avui com està tot? Jo, per exemple, avui en dia, si tingués de pagar el que es paga avui, jo segurament no vindria.
11: Diario de un temporero de Rubén Corral es pot trobar en format digital, imprès o en audiollibre a les principals plataformes comercials.
13: Informatiu migdia.
1: En clau estatal investiguen 2 possibles casos de violència de gènere en diferents comunitats d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla la Nueva. De confirmar-se, seria la víctima 28 enguany a Espanya assassinada per les seves parelles, exparelles.
0: La dona va ser trobada pels serveis d'emergències en diversos ossos romputs i el 40% del cos cremat. La Guàrdia Civil ha arrestat a 3 homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima, tot i que no s'ha informat de moment de cap imputat com a autor. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria provocat un incendi a la casa on viuen la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva. Les víctimes no han resultat ferides en poder fugir del domicili. L'home té vigent un ordre judicial que li prohibeix acostar-se a la dona i l'hauria incomplert. De fet, ja l'havien detingut 2 dies abans per violència masclista. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència a les Balears. També existeix el 016, tots 2 són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
1: En clau nacional també seguim atents als grans incendis que estan afectant a la península. El més preocupant, a hores d'ara, és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que duu actiu des de dijous i que ja ha cremat més de 13.000 hectàrees. A les pròximes hores s'esperen vents de 50 km per hora que faran avançar les flames i, a més, en combinació amb el fum, dificultarà l'actuació dels mitjans aeris. D'aquesta forma, va de camí a convertir-se en el pitjor incendi de la història de Castella-La Manxa.
0: Continuen evacuant-se pobles. Ja són més de 800 habitants de 21 municipis diferents els que han hagut de deixar les seves cases. L'incendi ha avançat 14 quilòmetres durant la nit i els equips d'emergència treballen ara en cortafocs i línies de defensa per intentar contenir-lo, especialment el nucli de Pradena de Atienza. Malgrat les tasques d'extinció que hi ha per davant, Mercedes Gómez, que és la consellera de Desenvolupament Sostenible del govern manxec, ja pensa en el futur dels residents de la zona. Són declaracions a Castella-La Manxa Media.
14: El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación, un plan de reestructuración de la zona y de recuperación de la zona que permita a todos sus vecinos y vecinas pues contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por la situación de este incendio.
0: Notícies més positives sobre l'incendi d'Orés a la província de Saragossa. Les bones condicions climàtiques durant la nit han contribuït a una evolució favorable d'aquest foc. De fet, en les darreres hores no ha augmentat ni el perímetre del foc ni les hectàrees cremades. Així ho ha explicat Jorge Azcón, que és president d'Aragó.
15: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
0: El govern aragonès, de fet, ha reubicat els veïnats desplaçats a hotels de les localitats properes per tal de fer més fàcil l'espera de tornar a casa.

0: Carolinas, Carolina, Sinararias, Caputxina, Nana, Llupi, Virulat, la trompeta, Pitosporums, Florits, Pulmonàries, Carolina, Sinararias...
1: L'Arenà dura el cant redoblat i la tradició musical pitius avui a Palma. El duet presentarà l'espectacle Turmeria en el mar del programa Cançons de la Mediterrània. Serà un concert marcat per l'experimentació sonora amb una mirada particular sobre Eivissa i Formentera. La música electrònica conviurà amb el tambor, la flauta, les castanyetes i elements propis de la cultura tradicional com les glorges o el cant redoblats. Tot això a través de la creació d'un repertori propi innovador.
2: El duet forma per dues joves músiques de Catalunya i Eivissa, però posa una mirada actual sobre les dues illes a través d'un repertori que combina temes tradicionals i cançons inèdites amb referències tant al patrimoni natural com a l'actualitat. L'espectacle és gratuït, començarà a les 9:30 del vespre a Ses Voltes a Palma.

0: jardí. Per cert, abans de fer una petita pausa a la publicitat, un apunt també important de la plana cultural, la calor. S'ha fet notar es Mercadal en aquest segon jaleo de Sant Martí. 55 caixers han sortit avui a la plaça Tosmanco dels Esperats en un acte que, com ja és habitual, els darrers anys s'ha cursat una volta per mort de la calor. Per tant, s'han fet dues voltes i les canyes. De fet, les altes temperatures han provocat que un dels cavalls hagi hagut de ser atès pels veterinaris i no ha pogut participar en una part de la festa. Així hem arribat a les 2:23. Fem ara una petita pausa i arriba tot d'una. Toni Tenerife amb l'actualitat esportiva.
1: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, temps pels esports a Ivetat Ràdio, quan només queden 6 hores i 36 minuts perquè es jugui la final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina. L'univers futbolístic continua pendent del que passa a Nova Jersey, ciutat on es juga un duel inèdit a una final del Mundial. Per molts aficionats, és la final somiada pel pas històric, esportiu i emocional que representa. Això sí, cal recordar que s'han enfrontat en només 14 ocasions, tant en partits oficials com amistosos, i el balanç, això és el més anecdòtic, és de clar equilibri, amb 6 victòries per a Espanya, 6 per l'Argentina i només 2 empats. Tot això només hi ha un precedent en una Copa del Món. Va ser el Mundial d'Anglaterra de l'any 66, en la fase de grups, en un partit que va acabar amb victòria argentina per 2-1. Ara tot és diferent. El d'avui és una cita històrica pel futbol a un mundial. I toca gaudir del moment. El capità de la selecció espanyola, Rodrigo Hernández Cascante, més conegut com a Rodri, el té molt clar. Les finals es juguen per guanyar-les.
4: Ja les dije a los chicos en las semifinales del mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo.
3: I recordem el que pensa Lionel Scaloni, seleccionador argentí, i el seu homòleg, l'espanyol Luis de la Fuente, respecte al partit d'avui.
5: Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes, a través de la pelota, los dos, con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón, y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota, y en eso, bueno, es verdad que somos similares.
6: Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, finalista del campeonato del mundo, no creo que lo ha hecho nadie en la historia, bueno, por favor, y además dirigidos por un amigo mío. És admiración, admiración y más admiración.
3: L'eslové Slako Vinci serà l'encarregat d'arbitrar la final que jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey amb uns preus de la localitat senzillament prohibitius i que oscil·len entre els 1.800 i els 9.600 euros que a hores d'ara es demana a la plana web de la Copa del Món. Javier Tebas és el president de la Lliga de Futbol Professional.
7: Home, son muy elevados para lo que nosotros estamos acostumbrados en toda Europa, ya no digo en España, ¿no? Son elevadísimos y para aquí también son muy elevados para el evento. Pero fueron muy elevados, yo creo que desde luego el Mundial de España no pasará porque es imposible, ¿no? Es imposible.
3: Per cert, ahir es va jugar el tercer i quart lloc entre França i Anglaterra al Hard Rock Stadium de Miami. Al final, triomf de l'11 del mes que ha discutit Thomas Tuchel per un espectacular 4-6 amb 3 gols de Bukayo Saka per part anglesa i dos de Kylian Mbappé pels francesos. Jules Koundé, jugador del Futbol Club Barcelona i de la selecció francesa, parla, per cert, de la final d'avui.
8: No me voy a arriesgar un pronóstico. Creo que va a ser un partido muy igualado. Cada equipo tiene sus virtudes, sus defectos. A ver qué tal. Lo voy a mirar.
3: Cal recordar que la final també es viurà amb intensitat a les Balears. Per això Iberta Ràdio també hi serà present des de les 8:30 del vespre a una edició sense cap dubte molt especial d'Esports 3 en joc.
9: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a Iberta Ràdio.
10: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
9: I a Esports 3 en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
10: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
9: A IB3 Ràdio.
3: Jan Virgili, el següent objectiu de la direcció esportiva del Real Mallorca, després de que Pablo Torre i Malti Valgen hagin acceptat l'oferiment del club de continuar amb un projecte ambiciós a segona, arriba el torn pel jove futbolista català. No serà fàcil, però des del club es confia en arribar amb un acord amb el davanter nascut fa de 9 anys a Vilassar de Mar. En quant a la segona federació, el Poblense ja suma 11 altes i 8 renovacions. Arranca la pretemporada demà dilluns 20 de juliol, en Julián Robles com a nou tècnic del conjunt poble. Martí Munà és el director esportiu del club.
11: No se pot viure de records a sa vida, no? S'ha de viure des dia a dia. Així que obrim una altra etapa que en aquest moment és tan il·lusionant com el primer dia ho va ser l'altre i esperam que reconduïguem l'equip. L'objectiu de nostre és salvar la categoria i a partir d'aquí, pues, no mos posa els límits.
3: I tancam amb botxa, en nit històrica, per aquesta disciplina esportiva, la Comunitat Balear, la que es va viure ahir al Tui Teatre i en dones propis als mallorquins Farlin Cornori i Farel Busari, com d'Ori va proclamar ahir a la nit nou campió d'Espanya del pes supergai després de derrotar el gallec Quique García, mentre que Farel Busari va fer el propi davant la colombiana Camila Vidal. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

0: Una exquisita adaptació del clàssic dels anys 60, The Sound of Silence, que signaven Simon & Garfunkel. Són la vocalista Sílvia Pérez Cruz i el pianista i compositor menorquí Marco Mezquida, encarregats d'obrir l'aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Les cançons són protagonistes, tot tipus d'estils tenen el seu moment al llarg d'aquest recorregut sonor, transitant per el món de les cançons, de la música, dissabte i diumenge, cap vespre fins arribant al punt horari de les 9. Seleccionats els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Apuntar que Sílvia Pérez Cruz actua a Menorca, a Ciutadella. Serà aquest proper dijous, dia 23, en un marc incomparable, espectacular, Ses Pedreres de Sostal, a Lítica, actuació que s'emmarca en el festival Fosquets a Lítica. I arriba ara Què diràs de mi, Sílvia Pérez Cruz, en aquest cas, acompanyada per Javier Colina en format trio.
1: Tú mismo me pediste que de hablarte dejara

0: La fibra sensible de les interpretacions de Sílvia Pérez Cruz. Oportunitat fantàstica per escoltar la seva veu i composicions. Serà aquest proper dijous, dia 23, a partir de les 9 del vespre, actuant a Menorca, Ciutadella, actuació que s'emmarca en el festival d'estiu Fosquets a Lítica.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Un concert ben recomanable que es durà a terme dins aquest ambient únic i màgic que envolta a les pedreres de Lítica. Moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim fent un cop d'ull a l'agenda de concerts d'aquestes propostes més íntimes i properes.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdios. Música.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
5: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
4: I a les postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
5: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
4: A IB3 Ràdio.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
6: Put your hands together one time. I want you to get together.

propostes innovadores que aprofitam per punxar en aquesta primera franja horària d'Òrbita 3. Si abans de l'aturada escoltàvem la consolidada i elegant Sílvia Pérez Cruz, en aquest cas, nou talent. Són el duet L'Arenà, que presentaran l'espectacle Tu Marí avui mateix a partir de les 9:30 del capvespre a Ses Voltes, Palma. Una activitat d'accés gratuït emmarcat a l'agenda dels concerts d'estiu a ciutat. El duet L'Arenà mescla la tradició de la música popular de les Illes Pitiuses a través de l'experimentació sonora, fusionant teclats, sintetitzadors, amb instrumentació tradicional i popular com ara el tambor, l'espací, la flauta o les castanyoles, que s'inspiren en el ball pagès Pitius. Una mirada molt particular sobre Eivissa i Formentera que sonarà avui vespre a ciutat. Escoltam ara Poble de Vidre. Absolut.

0: la música illenca a Òrbita 3.
1: Efectivament, el so de les illes té el seu protagonisme en aquest còctel musical Temps de Ràdio que t'oferim a Ivetres dissabte i diumenge cap vespre, musicalitzant l'estiu Òrbita 3. Són el duet Pitiús, l'Arenà, mesclant la música popular de les Pitiuses amb noves sonoritats, experimentació sonora, mesclant sintetitzadors, teclats i els instruments tradicionals d'Eivissa i Formentera. Avui vespre actuen a partir de les 9:30 a Ses Voltes Palma, en el cicle de concerts Cançons de la Mediterrània, presentant l'espectacle Tu Marí. Són el duet l'Arenà per arribar en el punt horari de les 3. Després de la pausa per la informació, seguim orbitant en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster, un gust.
2: Tot era negre el mar i la nit. Agafat i llançat, llançat i agafat.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. Segueix sense resoldre's la incidència elèctrica que afecta Can Pastilla i Cal Estància, Palma. Uns 1.900 abonats continuen sense llum més de 24 hores després que es produïssin dues avaries en el cablejat soterrat, per causes que encara s'investiguen. Segons explica Endesa, els operaris treballen en la reparació d'un dels trams afectats i esperen poder restablir-lo en les pròximes hores. El segon punt d'avariar, però, encara no s'ha pogut localitzar. Els veïnats critiquen la manca d'informació per part de la companyia

0: d'un habitatge en propietat.
1: No treuen a ningú de sa pobresa. Vull dir, ses quanties, sa quantia per una persona no supera el llindar de sa pobresa actualment a l'estat espanyol i, per tant, no escapes d'aquestes situacions d'empobriment. Si és vera que és una ajuda important, és un matalàs econòmic que permet sobreviure a famílies, en aquest sentit s'ha anat evolucionant amb un camí positiu, encara que insuficient, però sempre hem estat reclamant que sa quantia mínima sigui com a mínim el llindar de sa pobresa.
0: Investiguen dos possibles casos de violència de gènere en diferents comunitats d'Espanya. Una dona de 30 anys ha mort cremada viva en el seu domicili del municipi madrileny de Sevilla la Nueva. De confirmar-se, seria la víctima 28 d'enguany a Espanya. La Guàrdia Civil ha arrestat a tres homes com a possibles sospitosos, entre ells l'exparella de la víctima. I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra busquen un home que hauria provocat un incendi a la casa on viuen la seva exparella i el seu fill menor d'edat, a Tossa de Mar. Les víctimes no han resultat ferides en poder fugir del domicili. Recordem que el 917 89 89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts i funcionen les 24 hores del dia. I un home està detingut aquest matí després d'un atropellament mortal a Capdepera. Els fets han tingut lloc a primera hora, cap a les 7, a la carretera de Cala Mesquida. La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor implicat va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. La víctima és un turista suec d'uns 55 anys. Segons ha informat la policia local, el vehicle era conduït per un treballador d'un altre establiment hoteler del municipi. El cotxe ha estat localitzat posteriorment dins un pinar d'anys importants, mentre que el cos de la víctima es trobava a pocs metres del vehicle. I una darrera informació de servei. Les Pitiguses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. En el cas de Mallorca, també, el servei d'emergències manté el nivell d'alerta IG1, el taronja. I a Menorca, l'avís és groc, però en aquest cas per risc de rissaga, amb creixements de fins a 80 centímetres. Això és tot per ara. L'actualitat informativa tornarà a les 4 i continua ara Òrbita 3 amb Tito Fuster.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

són el conjunt mallorquí Ovella Negra, que fusionen la música tradicional de les nostres illes amb el jazz. Un projecte impulsat per el pianista Joan Frontera, que completen el contrabaixista Pablo Di Salvo i Teo Salvà a la bateria. Les seves actuacions bateguen a ritme de jotas, boleros, fandangos, mesclats i acompanyats de passos de swing i de jazz. Tornem a punxar en sessió de migdiada Ovella Negra, ja ho varen fer ahir, per il·lustrar aquest apunt pel que fa a l'agenda de concerts per aquest mateix cap de setmana. Avui vespre, a partir de les 9, actuen en el claustre de Sant Domingo, a Inca, Mallorca, una nova actuació del Inca Jazz 2026, i a més, amb entrada gratuïta a les sessions de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, aprofitant per punxar aquestes referències entorn al món del jazz. Seleccionant els continguts, les mascles i comentaris davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per estar, per entrar en òrbita. Hem escoltat mateixa dels cavallets i donant pas en aquesta peça que du per títol So de Pastera, Son Ovella Negra.

0: Són els mallorquins Ovella Negra, que és projecte que mescla peces tradicionals mallorquines que es mesclen amb melodies i harmonies del jazz. Avui actuen a les 9 de vespre a l'Inca Jazz 2026 en el claustre de Sant Domingo d'aquesta localitat mallorquina a partir de les 9 de vespre i amb entrada gratuïta.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I més actuacions a la vista del món jazzístic. Si orbites des de Menorca, avui vespre, en aquest cas, en el claustre de Mo, actua Perico Sambit en format trio, acompanyat de Guillem Pons a la bateria, del contrabaix Pablo Millas i dirigint el trio al capdavant el saxofonista Perico Sambit. Donant pas en aquesta fusió de flamenc i de jazz, peça que du per títol Tanguillos de Asunción.

sucosa i aconseguida mescla de jazz i de flamenc de la mà del saxofonista valencià Perico Sambit, coneguda la seva tasca com a arranjador i compositor amb una carrera àmpliament reconeguda, tocant el saxo alt, saxo soprano i la flauta travessera. Si orbites des de Menorca i t'agrada el jazz fusió, avui toca el torn a Perico Sambit en format trio, en el claustre d'Amor a Menorca. Una peça més de Perico Sambit per il·lustrar aquest apunt pel que fa a l'agenda de concerts. Això du per títol Roneando.

Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en

elegància i qualitat de la mà del gran trompetista i compositor Miles Davis, una de les figures més rellevants de la història del jazz, que enguany es compleix el centenari del seu naixement. De fet, el Festival Mallorca Jazz Poble enguany arriba a la seva 32a edició. Arrencarà el proper dijous, dia 23 d'aquest mateix mes de juliol, i es desenvoluparà fins dia 20 d'agost. De fet, Davis serà el protagonista d'aquesta nova edició del Festival de Jazz a Sa Pobla. L'any del seu centenari es dedicarà a un concert especial per retrohomenatge a Davis, 1926-1991. El proper mes de setembre farà 35 anys de la seva mort, en aquest cas, un dels músics i figures més revolucionàries i influents de la història del jazz. El proper dimecres 29 de juliol, en el Centre Cultural Sa Congregació, a més hi haurà una conferència 100 anys de Miles Davis.

0: Tot un visionari, innovador i creador incansable va redefinir el jazz una vegada i una altra al llarg de 5 dècades extraordinàries amb una discografia impecable per emmarcar. És el gran Miles Davis. Tindrà el seu merescut tribut i homenatge un mes en el Festival de Jazz a Sa Pobla, que arranca aquesta propera setmana i es durà a terme fins a finals del proper mes d'agost. A més de concerts tribut, dimecres, dia 29, en el Centre Cultural Sa Congregació, hi ha una conferència 100 anys de Miles Davis, on hi trobarem el nostre company Ferran Pereira. A més, també en el Festival Banyalbujas, en aquesta localitat de la Serra de Tramuntana, dijous 30 de juliol, també hi ha homenatge a la figura de Davis. Així arribem a fer una pausa, una aturada, i tot d'una arriba el butlletí informatiu de les 4. Després de la informació, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora del cap de setmana i de l'estiu. Serà un plaer compartir cançons i continguts amb tu.
1: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tita Fuster. Ivetres Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
3: A partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
2: I els postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
3: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
2: A IB3 Ràdio.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3... En Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia, nova jornada d'arribada d'embarcacions amb persones migrants a les Balears. Aquest matí s'han localitzat dues de noves. La primera ha estat rescatada cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones a bord. I la segona s'ha interceptat poc abans de les 9 al nucli del Pilar de la Mola, a Formentera, amb 15 persones. Amb aquestes darreres arribades, només 3 dies ja s'han comptabilitzat 12 embarcacions a les costes de l'arxipèlag, amb un total de 268 persones d'origen subsaharià i magrebí. 6 han estat localitzades prop de Cabrera, 5 a Formentera i una altra a Mallorca. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà demà precisament Argèlia amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la relació bilateral entre dos països després de la crisi oberta per l'oposició espanyola sobre el Sàhara Occidental. Un apropament al qual ha contribuït el paper diplomàtic jugat per Espanya davant la crisi a l'Orient Mitjà i, en concret, el suport a favor del poble palestí. Tot plegat, de retruc, podria tenir conseqüències sobre la ruta migratòria oberta a Balears, ja que moltes de les embarcacions que arriben a les nostres costes venen precisament d'Argèlia. I un altre tema més, en què ret homenatge avui cap vespre a Llorenç Beltrà Salut.

0: de i tot allò que varen fer i que va significar en aquell moment tot allò que ells feren.
1: I continua molt complicada la situació dels grans incendis forestals a la península. El focus que més preocupa ara mateix és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha arrasat més de 13.000 hectàrees. Les previsions apunten a ratxes de vent de fins a 50 km per hora en les pròximes hores, un escenari que podria afavorir l'avanç de les flames. Si continua aquesta evolució, podria convertir-se en el pitjor incendi registrat mai a Castella-La Manxa. Mentrestant, continuen els desallotjaments. Més de 800 persones de 21 municipis han hagut d'abandonar casa seva. I més enllà d'això, així parla del futur de la zona la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez.
2: El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación, un plan de reestructuración de la zona y de recuperación de la zona que permita a todos sus vecinos y vecinas pues contar con aquellos elementos que hagan que su vida, que su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por la situación de este incendio.
1: I acabam amb una informació de servei. Amb motiu de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, Palma ha preparat un dispositiu especial de seguretat i trànsit. A les zones habilitades per seguir el partit, són fusterat per la afició espanyola i són mos per a l'Argentina, es reforçaran els serveis d'autobús i metro. A més, poc abans que acabi el partit, es tallarà el trànsit als voltants per facilitar la sortida dels assistents. També hi haurà afectacions a la plaça Joan Carles I, el punt habitual de celebració, on a partir de les 11 del vespre es restringirà l'accés de vehicles des de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. Això és tot per ara. L'actualitat informativa tornarà a les 5 en punt. Torna ara a Òrbita 3, en Tito Fuster.
3: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

Hem encetat aquesta nova sessió d'Òrbita 3 i hem seguit en clau Jazzy. Ho hem fet amb la peça titulada Let's Face the Music and Dance. És la canadenca Diana Krall, una de les artistes del món jazzístic més destacades de l'actualitat. Pianista, compositora, cantant i productora, al llarg de la seva carrera ha aconseguit molts guardons, com ara 2 premis Grammy, 10 premis Juno, fins a 9 discos d'or, 3 de platí i 7 de multiplatí. Les seves xifres són extraordinàries, convertida en tot un referent del jazz vocal femení. Al llarg d'aquestes darreres setmanes hem fet un tast de la seva discografia amb motiu dels concerts que està oferint aquest mes de juliol per la península. Avui actua en el festival Nits de Pedralbes, a Barcelona. El proper dimarts ho farà a Marbella. Dia 25, el proper dissabte, el torn en el festival de la Costa Brava, Cap Roig. Un dia després, diumenge 26, a Donosti, i finalment la seva gira per la península acabarà en el Noches del Botánico de Madrid, dia 27. La seva elegància musical sonarà els propers minuts a Òrbita 3. Abans de continuar, agrair-te que entris en Òrbita, espai radiofònic que t'oferim des de fa 20 anys, aquí a la sintonia de la ràdio pública, on les cançons són protagonistes, un mosaic musical variat per omplir de ritme aquest estiu. Davant del micròfon, Tito Fuster és Diana Krall.

Tot un emblema del jazz vocal femení de l'actualitat, Diana Krall, artista nascuda l'any 1964, actualment té 61 anys, una bona exponent de l'smooth jazz i del jazz vocal femení de l'actualitat. Al llarg de la seva trajectòria ha venut al voltant de 15 milions d'àlbums a tot el món, que es diu aviat, una vocalista i compositora que prové d'una família de músics nascuts a una petita localitat de pescadors de la illa de Vancouver, a la Colúmbia Britànica de Canadà. La seva padrina ja era vocalista, els seus pares, Adele i Jim, ja tocaven el piano des de ja molt joveneta, amb molta influència musical. De jove es varen traslladar amb la seva família a la ciutat de Vancouver, i aquí va començar els seus estudis. Al llarg del temps, convertida en tot un referent que oferirà diversos concerts aquest mes de juliol a la península, com recordam des d'Òrbita 3, Barcelona avui mateix, posteriorment aquesta setmana, Marbella, després farà aturada a la Costa Brava catalana, en el País Basc, i finalment, proper dia 27, a Madrid. Un tema més signat per Diana Krall, aquesta From This Moment On.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tita Fuster. TV3 Ràdio és actualitat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
7: A partir de les 8 i mitja, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
6: I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
7: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
6: A IB3 Ràdio.
8: 1, 2, 3... Make it fun.
0: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: Tot just acabam d'escoltar la cançó que dona títol en aquell popular àlbum signat per el príncep del soul, és a dir, el difunt Marvin Gaye, What's Going On, el que està passant. El títol del seu 11è treball d'estudi, de tot un referent, un dels pilars de la Motown Records i del soul afroamericà. Hem escoltat una nova mescla, Detroit Mix, feta a la mateixa metròpoli que va veure néixer aquest mític segell discogràfic, una gran plataforma i aparador per als músics afroamericans.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: El gran Marvin Gaye llançava aquest discàs fa 55 anys, el 1971, amb una feina que abordava lletres més íntimes, parlava de l'abús de les drogues, la destrucció del medi ambient, ja en aquella època, la pobresa i la guerra del Vietnam. Una feina d'estudi, un treball que va aconseguir causar sensació immediata i s'ha convertit en tot un clàssic del soul, aquests vinils que ens agrada punxar en aquest format quan orbitam durant el cap de setmana. Una perla més d'aquest What's Going On, Right On.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment.
1: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I TV3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Entra en l'òrbita més musical d'TV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a TV3 Ràdio.
2: Josep, com estàs?
3: Molt malament, fa molta calor.
2: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
3: No, no, ara estic bé aquí.
2: Fa calor psicològic.
3: No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
2: Com quan hi ha vacances?
3: Nosaltres?
2: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
3: Xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Ah, que bé.
2: Servei públic.
3: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
4: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito

0: seguim punxant, gaudint, escoltant aquests àlbums que han fet història. Un LP importantíssim en el món del soul i del pop, aquest que signava Stevie Wonder fa 50 anys, el 1976. Songs in the Key of Life. Seria així com a cançons en clau de vida. Un triple àlbum que va ser dividit en dos LPs i un EP. Si abans de la pausa escoltàvem un referent de la Motown Records com va ser Marvin Gaye, Stevie Wonder, també un cantant, compositor essencial d'aquesta discogràfica, que amb aquest disc acabava de signar un contracte per 7 anys i 13 milions de dòlars. Aquest contracte discogràfic suposava la quantitat més important de la història de la música en aquell moment.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Un dels temes que va arribar en el número 1 de les llistes, Sir Duke.

0: un dels senzills que coronava les llistes d'èxit en els Estats Units i s'ha convertit en tot un estàndard del soul, aquesta Sir Duke, que publicava fa 50 anys el bo de Stevie Wonder en aquest llarga durada carregat de pop i de soul, Songs in the Key of Life, del 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: LP que amaga 21 cançons dividides en dos discos i un EP de 4 temes, que va aconseguir fins a 4 premis Grammy com a millor disc de l'any, millor producció o millor interpretació masculina, i està considerat un dels 500 millors àlbums de tots els temps. Ocupa el lloc número 56. Un altre dels temes que va arribar en el número 1, I Wish. Amb aquest clàssicàs, arribam en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Serà el de les 5 en punt. Després dels 4 minuts d'informació, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest diumenge, dia de 9 de juliol. Gràcies per orbitar. Davant de micròfon, Tito Fuster, un autèntic gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Santa Maria del Camí ha condemnat les agressions i els insults LGTBI-fòbics registrats aquest cap de setmana durant les seves festes patronals. El consistori ha expressat el seu suport a les persones que, segons denuncia la coordinadora antifeixista de Mallorca, varen ser agredides, insultades o discriminades. L'entitat també assegura que dos DJs es varen veure obligats a suspendre les seves actuacions arran d'aquests insults homòfobs i de les agressions contra les persones que els defensaven. En un comunicat, l'Ajuntament reivindica que Santa Maria és un municipi divers, inclusiu, acollidor i obert, i defensa el dret de tothom a viure en llibertat, seguretat i respecte. En clau de successos, seguim. La Policia Nacional ha detingut un home acusat d'una presumpta agressió sexual a l'estació intermodal de Palma i d'agredir, posteriorment, els agents que el varen arrestar. Els fets van passar dissabte hora baixa, quan uns policies nacionals desplaçats a l'illa van presenciar com l'home feia tocaments a una dona sense el seu consentiment. Segons la policia, la víctima va intentar apartar-se, però el presumpte agressor va continuar en la seva actitud fins que els agents el van interceptar. Durant la detenció, l'home va mostrar una actitud molt agressiva i fins i tot va intentar agredir els policies mentre li posaven les manilles. Segons les mateixes fonts, va justificar els fets assegurant que la dona li havia mostrat el cul i que el mirava, una versió que la víctima va negar, afirmant que no el coneixia de res i que volia presentar denúncia. Finalment, el detingut està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual i d'un altre d'atemptat contra l'autoritat. El 2026 és el primer any que s'ha pogut comercialitzar el vi de Menorca, fet a partir de la varietat Caló Blanc, una varietat ancestral de les illes que no va ser reconeguda com a vinificable fins al 2019. Es produeix al lloc de Sant Josep, al nord de Menorca, amb reptes com la tramuntana o el sol de pissarra. Són Félix Cabello, expert vinícola, i també Enric Picanyol, impulsor de la vinya Elena de Caló Blanc.
2: És una varietat que se desvió a l'uso de uva de mesa.

0: han recollit microplàstics i restes de fems de la mà. Tot i que encara no han fet balanç de la quantitat, apunten que serà molt semblant a l'any passat, quan es van retirar més de 3 tones de residus de la mà i la platja en una acció que pretén protegir i preservar la zona. I un darrer apunt, l'helicòpter Samilana dels Bombers de Mallorca ha intervingut avui, a les 12:30 del matí, a un rescat d'una persona a Vents de Vall, a Sóller. La dona ha sofert una caiguda i presentava una lesió a la cama. Finalment, està traslladada a l'Hospital d'Inca. Recordar també que les pitiguses i tota Mallorca, manco la zona nord, es troben en avís groc per altes temperatures. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 6 i us deixem ara amb Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: delicadesa musical en forma de cançó que torna a activar aquest satèl·lit sonor que fa el nostre particular recorregut per la galàxia musical. Batiscafo Catiuscas, convertit ja en tot un clàssic del repertori del quintet mallorquí Antònia Font, revisada, reciclada per Glissando. Batiscafo Catiuscas, el títol d'una gran cançó i també del cinquè àlbum d'estudi del grup Balear. Enguany, aquest LP compleix el seu 20è aniversari, publicat l'any 2006.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Més cançons per musicalitzar aquest diumenge de 9 de juliol. Seguim punxant la banda sonora de l'estiu. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Serà un plaer compartir cançons i continguts amb tu, davant de micròfon, Tito Fuster. Aquests propers minuts farem un tast, un recordatori en aquest àlbum d'Antònia Font, amb motiu d'aquest 20è aniversari. A més, l'actuació que tenim a la vista proper dissabte a Samovo Fest, festival que enguany compleix el seu desè aniversari i, com ja està anunciat, és la darrera edició. Antònia Font oferiran un únic concert aquest estiu i serà en el Puig de Consolació a Sant Joan, Mallorca, el proper cap de setmana. Arriba la versió que varen fer els mateixos Antònia Font en aquell aclamat coser i cantar pop en clau simfònica.

Hey, què tal? Som en Pau d'Antoni Font. Res, recomanar-vos Òrbita 3, aquest programa que, si voleu estar al dia de totes les musiques que fa per aquí a les illes, l'heu d'escoltar. Som a parlar de tots.

Estan punxant, escoltant les cançons de Batiscafo Katiuska, significava el cinquè treball, cinquena referència discogràfica d'Antònia Font, llançat fa 20 anys, el 2006. Com passa el temps, eh? Una feina formada per un total de 12 cançons i les lletres continuen amb aquest to surrealista. Novament, Joan Miquel Oliver, el principal lletrista i compositor del quintet mallorquí. Ho podríem definir com un àlbum conceptual, carregat de personatges que passen per mons ideals i paisatges imaginaris. Un dels tres temes que acabam d'escoltar, ara fa uns instants Nata, fa uns minuts Love Song i abans Amazones a sa lluna, fa referència al microrelat El dinosaurio de l'escriptor guatemaltec Augusto Monterroso. Arriba, Mecanismes.

0: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3, en Tito Fuster.

Hola, som en Joan Miquel Oliver i som aquí perquè vull donar molts anys a l'Òrbita 3, que ja ha fet 20 voltes acompanyant la Terra i altres planetes en el Sol. 20 anys, poca broma. Enhorabona per la feina i moltes gràcies per tenir-me present durant tots aquests anys també. Gràcies.

0: Estam en òrbita, batiscafo, Catiuscas, és a dir, punxant, recordant aquest disc d'Antoni Font que celebra el seu 20è aniversari, publicat el 2006.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: En cançons com ara Ua Yeah, un dels títols que no sol faltar en els seus directes. Antoni Font oferirà, com abans apuntava, únic concert aquest estiu, una cita especial per acomiadar els 10 anys, una dècada d'activitat, de Samovo Fest, darrera edició, que tornen en els seus orígens, a la localitat mallorquina on va néixer, en el Puig de Consolació, a Sant Joan. Arrencaran aquest proper dijous, dia 23, amb entrada gratuïta, amb actuacions com ara la Ludwig Band, Monjo Antiquat, The Ripples, entre d'altres, i el gruix del festival, divendres i dissabte, dia 24, amb les actuacions d'Anna Picornell, Vilo, El mató a un policia motorizado, El petit de Calaril, Maria Jaume, entre d'altres. La música feta a les illes ben representada, i dissabte, dia 25, destacant l'actuació d'Antònia Font, els de Sant Joan a Ànimos Parrec, Amulet, Roig, Reggaeton Pare, Marc Grimalt i més propostes. Festival que compta amb el suport d'aquesta casa i Vetres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I hem aprofitat per fer aquesta postal sonora de Batiscafo Catiusca, cinquè treball dels mallorquins. Fem ara una pausa, una aturada, i tot d'una seguim orbitant.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Parrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, soc en Fabi de Negra.
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
7: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tita Fuster, Òrbita 3. Vetres Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tita Fuster. Ai!

Miqui Puig, tot un referent del món del pop, versionant darrere una revista d'Antònia Font, que abans de la pausa hem escoltat l'original de l'àlbum Batiscafo Katiuskas, disc que celebra el seu 20è aniversari, llançat cap allà l'any 2006. I una altra versió que punxam d'Antònia Font, aquesta ens toca de més a prop, el carismàtic cantautor de Villafranca de Bonany, Tomeu Penya, i la seva adaptació d'Alegria.

L'estimat Tomeu Penya versionant tot un clàssicàs del repertori d'Antònia Font, Alegria. El quintet mallorquí, com abans apuntava, actuen el proper dissabte a Sant Joan, Mallorca, a la darrera edició de Sa Movo Fest. I una altra versió, en aquest cas, la Bien Querida, que s'atreveix a fer aquest cover en català del tema d'Antònia Font, Productes de Neteja. Productes.

0: sense tu.
1: L'atmosfèrica i envolvent Viure sense tu, versionada per als mallorquins A la Naira, una altra cançó referent d'Antònia Font. I a part de l'actuació dels mallorquins a Samovo Fest, destacar altres concerts dins la seva programació, com ara El Petit de Cadaril, que actuarà el proper divendres.

0: És el pop melós i melòdic del Petit de Caleril. Actuarà el proper divendres, dia 24, la segona jornada, segon dia de Sa Movo Fest.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Així arribam a fer una pausa, una aturada i tot d'una, tornem a entrar en Òrbita 3.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és música.
2: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
3: A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
2: I els postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
3: Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
2: A IB3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
1: La música illenca... A Òrbita 3. Diuen que és mes d'abril. Amb Tita Fuster. Ei,
0: Joan! Amb els mallorquins de Ripples arribarem en el proper butlletí informatiu, el de les 6 en punt. Banda que actuarà el primer dia de Sa Movo Fest, és a dir, aquest pròxim dijous, dia 23, primera jornada amb accés gratuït, on també hi seran Mont Joan Tiquat o la Ludwig Band, entre d'altres. Després de les notícies del butlletí informatiu, recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. La residència d'estudiants a la UIB ha obert el termini de sol·licituds per al proper curs. Es pot demanar plaça fins al 27 de juliol. Ofereix allotjament durant tot el curs per fins a 97 estudiants, amb una quota mensual de 666 euros per una habitació individual. L'assignació de places prioritzarà la renovació dels actuals residents i després tindran preferència els alumnes procedents de Menorca, Eivissa i Formentera, i finalment s'atendrà la resta de sol·licituds. En aquest sentit, el govern ha convocat 9 beques d'allotjament per al pròxim curs, una per afavorir la incorporació de dones a les estudis de l'Escola Politècnica Superior o el doble grau en Matemàtiques i Física, i les altres 8 es dirigeixen a estudiants de primer curs de grau de la UIB. Marta García és la directora de la residència.
2: Una de las ventajas que tiene esta residencia es que está a la de clase, entonces, bueno, para desplazarse pueden ir andando a clase, que esto es bastante cómodo. Y luego tiene el comedor, tienen salas de televisión, salas para jugar, terrazas disponibles, tienen muchos espacios para, si quieren compartir, 3 salas de estudio.
1: Més temes. Detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a un home menor a qui hauria subministrat substàncies estupefaents i alcohol en l'excusa de veure un partit de futbol en un local de la platja de Palma. Aprofitant l'estat de la víctima, li hauria realitzat tocaments de caràcter sexual. Els fets es van descobrir quan agents de la Policia Nacional van aturar el vehicle en què viatjaven el menor i el presumpte agressor després de detectar que circulava de manera irregular. L'home va ser detingut inicialment per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i perquè el vehicle no tenia l'assegurança obligatòria. I va ser durant aquesta intervenció policial quan l'adolescent va relatar al seient el que presumptament havia succeït. Les persones que s'allotgen a hotels de luxe, una cara de la realitat de l'estiu a les Illes Balears, i les persones que fan feina en aquest sector en representen una altra. Rubén Corral fa 15 anys que fa feina durant la temporada d'Eivissa en un restaurant i en un establiment 5 estrelles. Ha autoeditat ara un llibre, anomenat Diario d'un temporero, on hi explica la dura lluita per aconseguir un habitatge. Solia allotjar-se en una habitació que li guardaven any rere any, però una temporada li va passar això.
3: 10 dies abans em va dir que no disposava de l'habitació, que ja l'havia alquilat a una altra persona per més diners, evidentment, i llavors no va sortir tot. Se'm va parar la meitat de la cara. Vaig despertar un dia per motius d'estrès que no notava la meitat de la cara. Em va durar uns 3 mesos.
1: Ara viu una situació més estable, comparteix pis amb un amic i amb més calma ha escrit les seves experiències personals com una teràpia. I en clau internacional, la ciutat italiana de Gènova rememora aquest diumenge la violenta repressió amb què les forces de l'ordre varen respondre als manifestants contra la cimera del G8.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Des de la música electrònica més ballable, passant per el pop, la rumba festiva i una cançó íntima i càlida dedicada a la seva filla. És el que trobam en el nou EP del grup de Bunyola, Xanguito. Aquesta Constel·lacions del seu nou treball Batex, que més compta amb videoclip fet amb intel·ligència artificial. Així hem tornat a obrir aquesta parada musical que ens connecta amb les cançons que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Encetam així sessió d'actualitat. Farem un repàs, un cop d'ull a l'agenda de concerts i festivals per aquests propers dies a les Illes. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3. Des dels estudis centrals de la ràdio pública aquí a Palma, rep una cordial salutació de Tito Fuster, activant aquest satèl·lit sonor per seguir punxant la banda sonora de l'estiu.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: I seguim amb una cançó més d'aquest nou EP, Batex,

5 noves cançons, 5 pulsacions, 5 maneres de recordar que la vida no sempre s'explica en grans paraules. Així ho transmet en Joan Muntaner al capdavant del projecte de Bunyola. Continuen presentant els nous temes i els clàssics del seu repertori la propera cita, divendres, dia 24 d'aquest mateix mes de juliol, a Binissalem, Mallorca. Aquesta cançó du per títol Tant si ets com si no hi ets.

0: mateix.
1: Hola a tothom, aquí Joan Changuito orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3 en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.
2: Gràcies per aquesta felicitació de Changuito. Actuen aquest proper divendres a Binislem. Continuen presentant el seu nou EP, Batecs, a més de repassar les seves cançons més exitoses. I el proper dissabte, dia 25, una actuació molt especial a Alcúdia, al nord de Mallorca. La seva actuació comptarà amb la banda municipal d'aquesta localitat, reinterpretant les cançons de Changuito amb aquesta mescla simfònica, amb uns 70 músics sobre l'escenari. Això serà dissabte, dia 25, a Alcúdia.
3: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: I ara arriben els catalans, la Lut Big Band. Actuen aquest proper dijous, arrencant Samoa Fest 2026.
4: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa

La mescladissa de pop, rock i folk dels catalans, la Ludwig Band, actuen el primer dia de Samoa Fest, que es durà a terme des del proper dijous, dia 23, fins dissabte, dia 25. En aquesta localitat del Pla de Mallorca, Sant Joan, es du a terme en el Puig de Consolació tot el festival i enguany celebren 10 anys d'activitat i, com ja hem anunciat i s'ha presentat, serà la darrera edició. Pel que fa dijous, dia 23, i a més amb entrada gratuïta, hi seran Kobe, The Ripples, Mont Joan Tiquat, la Ludwig Band, que acabam d'escoltar, entre d'altres propostes. I els dos dies forts de festival, divendres i dissabte, actuaran, entre molts d'altres, la de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, que també ho farà en el claustre d'Amor a Menorca. Aquesta serà la primera cita de la setmana, el pròxim dimecres.

0: s'ha convertit en una de les propostes més exitoses del nou talent balear, la de Lloret de Vista Alegre Mallorca, Maria Jaume. Així sona el seu darrer llarga durada, el quart de la seva carrera, Sant Domingo Forever. L'estarà presentant aquest proper dimecres, dia 22, en el claustre de Maó a Menorca. I la següent actuació, el segon dia de la Maó Fest, és a dir, proper divendres, dia 24, a Sant Joan, Mallorca.
1: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: Ses òrbites en sincronia.
0: Seguim en sincronia musical i fent un repàs en aquest festival que diu adeu després de 10 anys d'activitat, Sa Maó Fest. Ha fet recorregut per diferents pobles de Mallorca, com ara les darreres edicions a Porreres, i ara torna a Sant Joan, la localitat del Pla de Mallorca, on va néixer 10 anys enrere. Un esdeveniment que més compta amb el suport d'aquesta casa i vetres. I pel que fa al segon dia, divendres 24... també comptarà amb actuació de caire internacional i seran els argentins El Mató a un policia motorizado.

Diamante Roto és una de les cançons signades per al grup de La Plata Argentina, El Mató a un Policia Motorizado, actuant aquest proper divendres a Samovo Fest. També hi seran els de Manacor Roig, que tornen a oferir concerts aquest 2026. Punxam i recordam ara una cançó que és tot un homenatge en aquella macrodiscoteca que va obrir les seves portes al juliol de tot just fa 40 anys, el 1986. De fet, aquest proper divendres, dia 24 de juliol, tindrà lloc aquesta efemèride de l'apertura 40 anys enrere d'aquesta discoteca ubicada entre Porto Cristo i Cala Millor. Són els de Manacor Roig que actuaran el pròxim dissabte dia 25 a Samovo Fest, i així sona el seu homenatge titulat Drà.

0: La música illenca a Òrbita 3.
1: Som en Julià Picornell, cantant i guitarrista d'Ànimos Parrec, i acabant de publicar el nostre tercer disc, Camí Florit, que és un viatge sonor una mica rondellesc, una mica western, amb molt, molt, molt de rock and roll. El podreu sentir aquí a Òrbita 3.

0: Són els de Sant Joan Mallorca, Ànimos Parrec, que actuaran el darrer dia de Samoa Fest, és a dir, dissabte, dia 25, compartint cartell i escenari amb bandes com ara els de Manacor Roig, que hem escoltat fa uns minuts, Antoni Afont, que han punxat l'anterior sessió d'Òrbita 3, el de Santa Maria Mulet, Marc Grimalt, Reggaeton Pare, entre d'altres propostes. 10 anys de Samoa Fest i enguany aquesta darrera edició. Després d'haver escoltat Per Ventura d'Ànimos Parrec, moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim repassant l'agenda de concerts d'estiu.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Parrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3. Lletres Ràdio és diversió.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
8: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.
1: La música illenca a Òrbita 3. Amb Tita Fuster.

Hola, som Miquel Gibert de La Granja, bateria. Escoltau les cançons de La Granja a Òrbita 3. Sempre amb Òrbita. La Granja sempre està donant voltes en els planetes i en el sol.

Cuatro Palmos són els veterans La Granja, i fa uns minuts escoltàvem un altre clàssic del seu repertori, Vitamina D, el combo mallorquí que celebra 40 aniversari, 40 anys de bones cançons. Començaven la seva aventura discogràfica i musical cap allà l'any 1986. La Granja sonen a Òrbita 3 perquè actuen aquest proper dijous, dia 23, en el cicle de concerts que presenta Fundació Sa Nostra, les nits de Can Tàpera. Actuaran a partir de les 8:30 del capvespre a l'esplanada de Can Tàpera a Palma. Un tema més de La Granja, El Eterno Verano.

Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

Autèntic temàs que va escriure Iván Ferreiro amb la seva etapa Los Piratas, banda de rock que va néixer a la ciutat gallega de Vigo, formats a finals dels anys 80 i es consolidava a principis dels 90. Posteriorment, l'any 2004, quan se va acabar etapa Los Piratas, Iván Ferreiro ha continuat sòlida carrera en solitari. De fet, tenim concert a la vista aquest proper divendres, dia 24, en el cicle de concerts d'estiu a Jardí, en el recinte Mallorca Live.

0: Hola amigos, soy Iván Ferreiro y si estáis escuchando esto es que estáis en Órbita 3 y que es fin de semana. Os mando un beso y disfrutad mucho del programa.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
4: A partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
3: I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
4: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
3: A IB3 Ràdio.
1: Un viatge musical... En Tito Fuster, Òrbita 3.
5: Seguirem de viatge per al món musical després del buit informatiu de les 7 en punt. Abans, tema de contraportada. Una peça més d'Ivan Ferreiro, que actua aquest proper divendres a Mallorca en el cicle de concerts a Jardí. Tot d'una arriba Tornedo, gran tema de desamor, signat per l'artista gallec. Tema que va aparèixer en el seu primer disc en solitari i l'any passat, amb motiu del seu 20è aniversari, la va tornar a gravar. Després del buit informatiu, seguim orbitant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon vespre. Si no hi ha cap acord, última hora, la reunió de matí, al vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de FEMS de Soia. Els sindicats denuncien l'actitud de l'empresa, que depèn de l'Ajuntament Soia 2010, i asseguren que s'estan duent a terme actes per tal de fer boicot a la convocatòria de vaga. Així ho explica Juan del Teso, representant d'UGT Serveis Públics.
2: Una empresa que estava contratada per limpiar contenedores, estamos viendo que están limpiando las calles con agua a presión, que eso sería una detención ilegal de trabajadores a ojos del sindicato, y también estamos viendo cómo reciben presiones algunos trabajadores a los que se les solicita la información de si van a secundar la huelga o no, y eso también lo entendemos que se podría encuadrar en una coacción y en un esquirolaje organizativo.
1: Teso ha confirmat que denunciaran a l'autoritat laboral aquestes actuacions i també impugnaran els serveis mínims que l'empresa ha definit per la vaga, ja que diuen són completament abusius. Així que la perspectiva d'acord a la reunió de demà es complica. Recordem que la plantilla ha convocat la vaga per reclamar millores laborals i un protocol de protecció davant les temperatures extremes. I nova jornada d'arribades d'embarcacions amb persones migrants a bord a les Balears. Aquest matí s'han localitzat 3 de noves. La primera ha estat rescatada cap a les 6, a mitja milla del port de Cabrera, amb 14 persones a bord. La segona, poc abans de les 9, al nucli del Pilar de la Mola, a Formentera, amb 15 persones. I la tercera, a les 11, amb 21 persones, a la zona de Ses Bledes, a l'illa de Cabrera. Amb aquestes darreres arribades, en només 3 dies, ja s'han comptabilitzat 13 embarcacions a les costes de l'arxipèlag, amb un total de 289 persones d'origen subsaharià i magrebí. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà demà precisament Argèlia amb l'objectiu de recuperar la normalitat en la relació bilateral entre ambdós països després de la crisi oberta per la posició espanyola sobre el Sàhara Occidental. Una visita que podria tenir conseqüències sobre la ruta migratòria oberta a Balears, ja que moltes de les embarcacions que arriben a les nostres costes venen precisament d'Argèlia. Inca ret homenatge avui cap vespre a Llorenç Beltran Salvà, afusellat el 1937. Durant l'acte es col·locarà una pedra de la memòria davant del que fou el seu domicili. També conegut com Esbarbó, va ser una persona molt vinculada a la vida social i cultural inquera. Compromès amb els valors republicans i la llibertat d'expressió, va ser víctima de la repressió franquista un 19 de juliol de 1937. L'objectiu de l'acte és reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i promoure els valors democràtiques, així com el respecte dels drets humans. Alice Weber és regidora de Memòria Democràtica d'Inca.
3: Si l'objectiu era esborrar les seves idees, esborrar la seva figura, doncs ens tot el contrari, nosaltres farem tot el contrari. Nosaltres els donarem a conèixer més que mai i tota la seva vida i tot allò que varen fer i que va significar en aquell moment tot allò que ells feren.
1: I acabem amb una darrera informació de servei. Amb motiu de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, Palma ha preparat un dispositiu especial de seguretat i trànsit. A les zones habilitades per seguir el partit, són fusterat per a l'afició espanyola i són molts per a l'Argentina, reforçaran els serveis d'autobús i metro. A més, poc abans que acabi el partit, es tallarà el trànsit als voltants per facilitar la sortida dels assistents. També hi haurà afectacions a la plaça Joan Carles I, el punt habitual de celebració, on a partir de les 11 del vespre es restringirà l'accés de vehicles des de Jaume III.

Seguim agitant la coctelera musical de l'estiu en òrbita 3 fins arribant al punt horari de les 9 d'avui diumenge. Actualitat discogràfica, notícies del món musical, agenda de concerts i festivals, és part del nostre menú sonor i els vinils i clàssics que no hi falten a les sessions eclèctiques d'Òrbita 3. Hem encetat aquesta nova franja horària amb la mítica Live on Mars de David Bowie, un dels grans temes que signava el conegut com a Duc Blanc. Aquests propers minuts et propos recordar aquell cartellàs que va fer història marcant un punt d'inflexió a l'era dels macrofestivals. Corria el juliol, l'estiu de 1996, fa 30 anys, en el Pirineu de Lleida es celebrava el Doctor Music Festival, un esdeveniment envoltat de grans muntanyes a una petita localitat dels Pirineus, Escalarre, molt a prop d'Esterri de Neu. Va transformar aquella petita vall de només 1.500 habitants amb un macroesdeveniment on el pop, el rock, l'electrònica varen ser protagonistes, reunint a més de 25.000 assistents amb un cartell històric irrepetible. El promotor Neo Sala va aconseguir reunir més de 70 artistes nacionals i internacionals, com ara David Bowie,

Bowie, Lou Reed, Blur, Patti Smith, Bad Religion, Massive Attack, Nene Cherry, Underworld, Iggy Pop, Sweat, Moby, entre molts d'altres. I a més, sempre és recordat per 3 dies d'harmonia, de pau, de música, sense cap incident. Recordarem aquest gran cartell, com ara l'actuació que va tenir lloc el primer dia amb un David Bowie estel·lar. Abans de continuar, agrair-te que estiguis, que entris en òrbita, punxant des de la cabina i els comentaris, Tito Fuster.

Els vinils d'Òrbita 3.

0: Sí, fa uns minuts escoltàvem el gran David Bowie, que va ser el cap de cartell de la primera jornada del Doctor Music Festival, que es va celebrar el juliol de 1996, tot just fa 30 anys.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Que es va celebrar en els Valls de Neu, en els Pirineus, Lleida. Una altra de les actuacions estel·lars, en aquest cas del tercer dia d'esdeveniment, Lou Reed, un dels pilars principals del macrofestival, fent un repertori brillant i repassant algunes de les seves grans cançons. I el segon dia va descarregar amb força la Iguana, és a dir, Iggy Pop.

0: Estem recordant d'aquest moment històric un dels primers macrofestivals que es va dur a terme a la península tot just fa 30 anys, en els Pirineus, a Lleida, el Doctor Music Festival, conegut com el Festival de la Vaca. Una de les actuacions més emocionants, carregada d'energia, la padrina del punk, és a dir, Patti Smith, que va actuar el mateix dia que el seu bon amic, el difunt Lou Reed, és a dir, el tercer dia de festival. Un macroesdeveniment de 3 jornades que, a més, també va comptar amb l'actuació dels comedians, la Fura dels Baus, entre d'altres. Fem una pausa, una aturada, i seguim recordant el Doctor Music Festival, celebrat fa 30 anys.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai!

tot un himne de l'època daurada del Britpop, és a dir, els 90s. Girls and Boys, un tema que no hi va faltar en el directàs de Blur, Damon Albarn i companyia en estat de gràcia el segon dia del Doctor Music Festival, celebrat el juliol de 1996. Recordem aquesta cita musical. Es celebra el 30 aniversari d'aquell macroesdeveniment, un dels primers macrofestivals reunint 25.000 assistents i sense incidents. Tres dies de pau, harmonia, la gent va conviure en els valls de neu, en els Pirineus, en aquesta petita localitat d'Escalarre, amb llegendes que ja hem escoltat, com ara David Bowie, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, mesclant el rock, el pop, electrònica i altres tendències. També hi varen ser un altre combo britànic, Brett Anderson i companyia, és a dir, Sweat.

Els de Bristol Massive Attack, pioners del trip-hop, no faltaren a la cita del Doctor Music Festival tot just fa 30 anys. Cartell que hem recordat d'aquest macroesdeveniment, que també va comptar amb l'electrònica potent dels britànics Underworld. I acabam aquesta sessió nostàlgica amb Born Sleepy, el tema més popular de Underworld, que també va aparèixer a la gran pel·lícula, ja un film de culte, Trainspotting, que no hi falta a la seva banda sonora, pel·lícula que també s'estrenava l'any 1996.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora Vive 3 Ràdio. Dissabte i diumenge en Tito Fuster. Vive 3 Ràdio és cultura.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
3: A partir de les 8 i mitja, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
2: I a Esports 3 en Joc, vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
3: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
2: A IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs en

Seguim transitant per la zona nostàlgic de la dècada dels anys 90. També l'any 1996, mateix any que es celebrava el Doctor Music Festival, on s'estrenava la gran Trainspotting, els de Manchester New Order llançaven aquest gran exitàs, aquest gran himne, Bizarre Love Triangle. De fet, el grup gallec Triángulo d'Amor Bizarro agafen el títol d'aquesta cançó de New Order per començar el seu projecte. I ells mateixos versionen aquest exitàs fent una adaptació al castellà. Recordar que Triángulo d'Amor Bizarro actuaran en el desè aniversari del Festival Cranc Illa de Menorca, que es durà a terme el proper mes de setembre, a Mó, de dia de 7 a dia de 9. Així arribem al punt horari de les 8. Després del butlletí informatiu, seguim en òrbita una hora més fins a les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Una agressió a la LGTBI-fòbica va obligar la nit del divendres passat a suspendre les actuacions de dos punxadiscs a la Rabalda de Santa Maria. Les artistes, conjuntament amb Orgull Crític i la coordinadora antifeixista de Mallorca, han emès un comunicat on expliquen que un grup de joves varen boicotejar l'actuació en crits homòfobs, fins que la situació va empitjorar quan també agrediren en el públic, moment en el qual varen cancel·lar l'actuació. Les punxadiscs es mostren crítiques a l'actuació de la policia i lamenten que s'hagi ignorat els discursos d'odi durant aquesta agressió. Afirmen que no tenen constància que les forces de seguretat hagin identificat els joves. Joan Cervera és un dels artistes.
2: No hi va haver cap tipus d'identificació, ni tan sols se va fer que els que eren els agressors se'ls va obligar o forçar a abandonar l'espai. Se mos va tractar per igual, com si fos un conflicte entre igual, obviant completament que els seus motius d'agressió eren motius d'odi.
1: Més temes. 36 hores després de que s'iniciés la pana elèctrica que ha afectat prop de 1.900 abonats a Can Pastilla i Calestància, a Palma, els veïnats comencen a recuperar el subministrament. L'origen de la problemàtica ha estat una avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat per motius que encara es desconeixen. Un tall de llum que ha arribat en el pitjor moment per llars i negocis en plena onada de calor. Així viu la situació una de les veïnades.
3: Pareix que a la fi ha tornat el llum. Ara anem a creuar els dits perquè sabem de veïnats d'una mica més enllà que els hi ha tornat i al cap d'una estona han tornat a quedar sense llum. No me creu els dits i confiar que tot estigui veritablement solucionat.
1: I a 24 hores de que comenci la vaga de fem a Solla, puja la tensió entre l'empresa municipal, Solla 2010, i els treballadors. Els sindicats acusen l'empresa de dur a terme actuacions per fer boicot a la convocatòria i denuncien la seva actitud durant el conflicte laboral. Així ho assegura Juan del Teso, representant d'UGT Serveis Públics.
4: Una empresa que estaba contratada para limpiar contenedores, estamos viendo que están limpiando las calles con agua a presión, que eso sería una detención ilegal de trabajadores a ojos del sindicato, y también estamos viendo cómo reciben presiones algunos trabajadores a los que se les solicita la información de si van a secundar la huelga o no, y eso también lo entendemos que se podría encuadrar en una coacción y en un esquilolaje organizativo.
1: El sindicat també ha anunciat que denunciarà aquestes actuacions davant l'autoritat laboral i que impugnarà els serveis mínims fixats per l'empresa perquè considera que són abusius. Tot plegat complica les possibilitats que la reunió prevista per demà de matí acabi amb un acord. La plantilla manté la convocatòria de vaga per reclamar millores laborals i un protocol específic de protecció davant les temperatures extremes. I acabem amb una informació de servei. Amb motiu de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, Palma ha preparat un dispositiu especial de seguretat i trànsit. A les zones habilitades per seguir el partit, són Fusterat per a l'afició espanyola i Son Mos per a l'Argentina, es reforçaran els serveis d'autobús i metro. A més, poc abans que acabi el partit, es tallarà el trànsit als voltants per facilitar la sortida dels assistents. També hi haurà afectacions a la plaça Joan Carles I, el punt habitual de celebració, on a partir de les 11 del vespre es restringirà l'accés de vehicles des de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. El dispositiu inclourà un reforç de la policia local, bombers, els serveis d'emergències sanitàries i el SAMU 061. Això és tota l'actualitat informativa per ara. Tornarem al descans de la final del Mundial.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics.

Si t'agraden Hombres G, segur que t'ho passaràs, però que molt bé, el proper dissabte, dia 25, la seva actuació prevista en el recinte de Son Fusterat a Palma. El quartet madrileny celebrant 40 anys del seu debut discogràfic, una carrera que arrencava a mitjans de la dècada dels anys 80. Serà un viatge emocional per recordar aquelles cançons que han marcat la carrera del seu pop i rock and roll juvenil, Venezia, Devuélveme a mi chica, o aquesta Voy a pasármelo bien. I si t'agrada el futbol, segur que t'ho estàs passant bé en aquests minuts previs, esperant la final del Mundial. El típic partit que ho mira tothom, els futbolers i els que no són tan futbolers. Arrencam la darrera sessió d'Òrbita 3, serà en versió reduïda, perquè a partir de les 8 i 30 minuts agafaran el relleu aquí la sintonia d'IB3 Ràdio els companys d'Esports 3, especial final del Mundial que disputaran la selecció espanyola i l'Argentina. Però fins aleshores el que farem és agitar aquesta coctelera musical i ens prepararem per aquest capvespre carregat d'emocions. Punxant des de la cabina i els comentaris, Tito Fuster, un gustàs.

cançons festives com ara Viva la vida, que hem escoltat fa uns minuts de la mà dels britànics Coldplay, o aquesta èpica Beautiful Day. Seguim escalfant motors previs en aquesta final de la Copa del Món i a partir de les 8:30 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio començarà un especial de la mà dels nostres companys d'Esportstres. I fins aleshores seguim punxant la banda sonora d'aquest diumenge de 9 de juliol. El còctel sonor de l'estiu, punxant des de la cabina, Tito Fuster.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IP3 Ràdio és actualitat.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 8 i mitja, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
5: I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
6: Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
5: A IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
7: Tema de contraportada per completar aquesta sessió festiva i arribant al punt horari de les 8 i mitja. A partir d'aquest moment arriben els companys d'Esports3 amb un especial final del Mundial que disputaran la selecció espanyola i l'Argentina. I completarem Òrbita 3 punxant a la colombiana Shakira. Waka Waka, esto es África, te'n recordes? Va ser la cançó triada per la FIFA com a tema oficial de la Copa del Món de l'any 2010 que va guanyar la selecció espanyola. A gaudir de la festa del futbol. Proper cap de setmana seguirem orbitant punxant la banda sonora de l'estiu. Adeu, salut!

A IB3 Ràdio comença Esports 3 en joc. Espanya-Argentina. La final del Mundial de Futbol 2026. Viu amb la ràdio pública tota la intensitat del partit, amb connexions amb els aficionats des de distints indrets de l'arxipèlag. La narració més precisa amb els comentaris més adients. Espanya-Argentina. La final del Mundial de Futbol 2026 a IB3 Ràdio. Endavant, Dani Barjacoba i Juan Gabriel Bauzá.

0: Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Esports 3 en Joc. Una edició molt especial, perquè avui és un d'aquells dies marcats en vermell al calendari del futbol mundial. Avui no hi ha marge per les segones oportunitats. Avui es decideix un campió del món. I Beta Ràdio us acompanyaran durant les pròximes hores per viure un duel que promet emocions molt fortes. Espanya contra l'Argentina. Dues seleccions amb talent, amb personalitat, amb història i amb una manera molt definida d'entendre aquest esport, el futbol. D'una banda, la selecció de Luis de la Fuente, que arriba després d'un Mundial espectacular, deixant pel camí a Àustria, a Portugal, a Bèlgica i a França. De l'altra, l'Argentina torna a lluitar per la glòria després de superar a Cap Verd, Egipte, Suïssa i Anglaterra, demostrant el seu caràcter competitiu. És una final entre dues escoles de futbol, entre dos estils, entre dos països que respiren aquest esport com ho fan pocs al món. Avui es juga molt més que un títol. Avui es juga la història, la llegenda i el privilegi d'aixecar la Copa del Món. Així que poseu-vos còmodes, si esteu preparats, pugeu al volum de la ràdio i viviu amb nosaltres, amb aquesta casa, aquesta gran cita. Des d'ara i fins al final, tota l'emoció, tota la passió i tots els detalls d'aquesta gran final del Mundial de Futbol. I tot això ho explicarem, com sempre, amb un gran equip humà i professional. Joan Garel Bussà, què tal? Bon vespre.
1: Molt bon vespre. Tot preparat per viure aquesta finalíssima aquí a IB3 Ràdio, on han preparat un desplegament humà i tècnic digne d'una fita tan important com aquesta. La narració d'aquesta Espanya-Argentina anirà a càrrec d'una llegenda del periodisme esportiu, el gran Gavi Fortesa. L'anàlisi de tot el que passi damunt del terreny de joc serà de Raúl Pareja, però a més, volem viure, volem estar al costat de l'afició i tenim diferents punts de connexió arreu de les Balears. A Mallorca, a Sant Fusterat, a Palma, a la Fan Zone d'Espanya, on s'ha posat una pantalla gegant per seguir el partit, i és Marta Sampas i els voltants de l'estadi de Sant Moix amb l'afició argentina Macià Fiol. A Menorca, a Maó, també es viu l'eufòria d'aquesta final. Allà ens informarà de tot Ramiro López, a les Pitiuses, amb l'afició, i serà Raúl Medrano. A la producció, l'incombustible Pep Díaz, a la part tècnica, Toni Cardell i Miguel Soler. Aquest és l'equipàs que us acompanyarà durant tota la retransmissió d'aquesta gran final del Mundial. Preparats per contar-vos cada jugada, cada gol, cada emoció i tots els detalls d'un partit que pot escriure una nova pàgina a la història del futbol, amb la passió de sempre i el segell d'IB3 Ràdio.
2: La final del Mundial de Futbol 2026. Espanya-Argentina. Esports 3 en joc.

0: I en aquest moment, quan són les 8:35 de la vespre, estan ja els protagonistes abandonant el terreny de joc. Estaven fent aquests escalfaments perquè en 25 minuts arrencarà aquesta gran final del Mundial, que veurem en directe aquí a IB3 Ràdio. I fetes totes aquestes presentacions amb aquest equip de luxe que ens acompanyarà avui, anem ja a conèixer les alineacions dels dos equips, tots els detalls d'aquest partit que ens narrarà avui vespre Gavi Forteza. Gavi, bon vespre.
1: Bon vespre, benvinguts, benvingudes al millor partit de futbol que només se juga una vegada cada 4 anys, la final del Mundial. Una final que, com deies, avui se juga al MetLife de Nova Jersey i que enfronta Espanya i Argentina. La final de les finals, la finalíssima, que no se va poder jugar el mes de març i que, qui ho havia de dir, va quedar pendent fins a arribar avui en aquestes alçades. I els protagonistes són els següents. Per part de la selecció espanyola de Luis de la Fuente, surten a jugar els mateixos dels dos darrers partits, és a dir, Unai Simón a la porteria, Pedro Porro lateral dret, Cucurella lateral esquerra, parella de centrals Cubarsí i Laporte, mig del camp entre Rodri, Fabián i Olmo, banda dreta Lamine Yamal, banda esquerra Àlex Baena i Mikel Oyarzábal a la punta de l'atac. Per part de l'equip argentí que dirigeix Lionel Scaloni, amic i veïnat de la nostra illa, Dibu Martínez a la porteria, Montiel, Cuti, Romero, Lisandro Martínez i Tagliafico en defensa. Al mig del camp serà per De Paul i Enzo Fernández, d'un costat Nico González, de l'altre McAllister, i a dalt, amb atac, Leo Messi i Julián Álvarez.
0: I d'aquests són els 22 protagonistes, tres canvis a l'Argentina per part de Leo Scaloni, el 11 tipus de Luis de la Fuente. Veiem ara imatges per televisió d'aquest espectacular estadi amb capacitat per 82.566 espectadors. Estarà, evidentment, ple absolut, una autèntica bogeria aconseguir una entrada per aquesta final. Has de tenir Juan Gamoldo del Vest per poder veure aquest partit en directe des d'aquest estadi on habitualment hi juguen els New York Giants i els New York Jets de la NFL a New Jersey. Jo no sé si...
2: Mínim 4.000 euros, com mínim, per començar.
0: Per començar a parlar, no?
2: Per començar a parlar, i si en trobes a partir d'aquí. I avui ho comentàvem amb en Gavi Forteza. Ja saben que a Argentina, els argentins viuen un partit com aquest i viuen el futbol de manera molt intensa i han pogut veure i escoltar per diferents xarxes socials aficionats d'Argentina que contaven que fins i tot havien venut el seu cotxe, havien demanat préstecs per poder aconseguir una entrada i anar en el Mundial per veure aquesta final.
1: D'això que diu Juan Gá, dona fe una frase del nostre amic Negro González, que me va dir l'altre dia al programa: nacimos con la maldición de la emoción. Això ho defineix tot perfectament.
2: Efectivament. Per tant, ho viuen intensament i fan el que sigui per poder veure aquesta final històrica entre Espanya i Argentina.
0: Seran majoria els aficionats argentins a l'estadi, perquè bé, m'hi veges per televisió i moltes són les camisetes que hi ha a les graderies. Una afició argentina que també té una representació molt important, perquè és la segona comunitat estrangera més nombrosa a les Illes Balears i, evidentment, també cobriran amb molta intensitat i que serà també una batalla molt guapa entre dues aficions també aquí a les nostres illes. Perquè, Juan, el que volen saber, i especialment posar amb aquest èmfasi per part de la ràdio pública, és com se viurà aquest partit amb aquests punts de connexió que tenim avui en directe.
2: I doncs anem a fer les primeres connexions, aquesta ronda informativa per conèixer, per saber com viu l'afició a les Balears, aquesta prèvia del partit, aquest partidàs, aquesta finalíssima de la Copa del Món entre Espanya i Argentina.

0: La primera connexió la feim amb Son Fustrat a Mallorca, a Palma. Allà hi és la nostra companya Marta Sampas. Com s'està vivint aquesta prèvia, Marta Sampas, entre l'afició de la selecció espanyola en aquesta fan zone? Com anar molt bon vespre, Marta?
1: Bon vespre, Juanga, bon vespre, Dani, Gavi, companys,
2: quin ambient, en joc. Quin ambient.
1: Una passada, o sigui, Marta Sampas i més de 15.000 persones més són les que hi ha aquí avui a Son Fustrat. Ho ha dit speaker, animador, showmanes de tot, en Jaume Colombàs, ho ha dit fa una estona, que ja hi ha aquí, en el recinte de Son Fustrat de Palma, més de 15.000 persones que ho duen com poden, uns en nervis, uns que ja, però és que ja celebren, d'altres en silenci, d'altres cantant, han assajat l'himne per quan soni aquí. S'ho estan passant ja de lo més gran en la música que està punxant en Jaume Colombàs, tot ple de banderes, tot és vermell i groc, i la gent està molt, molt emocionada perquè comenci aquest partit. He de dir, companys, també, que sobre l'escenari hi ha dos ballarins, que són el Dimonió i la mascota del Palma Futsal, que ho estan donant tot, també. Increïble. I en Jaume Colombàs, que té ajut davant seu a la taula de DJ, té una rèplica de la Copa del Món. Esperem que acabi aquesta final amb en Jaume aixecant la copa aquí per tothom. Tenim per aquí, anem a veure com, venga, quan cada vegada queda menys, com se senten. Men per aquí, abans me deia que volia xerrar, i ara per aquí. Bé, estàveu nervioses?
3: Si estava nerviosa, no. Estava nerviosa.
4: Jo no.
2: Vamos a ganar.
5: Argentina tiene miedo. No.
4: Será un partidazo. Ojalá guanyi España, pero será un partidazo el meu, el lato de Argentí. Pero aguante España.
1: Espera, queda't. Què noms?
4: Carme.
1: Carme, com ho dus? Amb el seu lot argentí, com ha estat? Aquest...
4: Bueno, mira, jo li he dit que fins dilluns millor no xerram. Fins dilluns no xerram perquè hi haurà molt de divorci.
2: I ets separat.
4: Alerta, alerta. Lunita, jo estic aquí. Serà un partidazo que guanyi el millor a Espanya. No, broma.
1: Vale.
6: Vamos a la criollo!
1: Que m'arroben el micro directament. Ven per aquí, una porra. Que penseu que passarà? No. Està esquinyat ja, està esquinyat. Per aquí una porra, aquí trobeu que no, me fugen. Qualcuns m'agafen el micro i d'altres no volen xerrar. Per aquí feis una porra de lo que passarà. Qui guanyarà?
7: Home, nosaltres.
1: Però quan? Quants de gols?
7: Ah, jo què sé, m'és igual. Hem de guanyar i punto.
2: Guanyar i riure.
4: Jo dic 3-2, guanya Espanya.
1: Uf, quin nerviada, 3-2. Va bé. Idò, ja ho veus, emoció màxima per viure aquesta final. Cada vegada queda menys i se noten els nervis, però la veritat que és una passada l'ambient aquí a Son Fustrat, amb, com deia abans, amb més de 15.000 persones.
2: I d'hora tot d'una tornem amb tu, Marta, però, Juanga, hem de saber també com viurà el otro lado, l'altra cera, aquest partit.
0: Clar que sí, perquè s'ha decidit, per motius de seguretat, separar a les dues aficions i l'afició argentina, i serà a l'estadi de Son Moix, als voltants de l'estadi de Son Moix, i anem a conèixer en aquesta hora com està l'ambient per allà. Per això saludam el nostre company Macià Fiol. Com estàs? Molt bon vespre.
8: L'ambient està molt desfermat aquí. De veritat que és una joia veure com tot és càntic, tot és emoció, no sé si ho podeu sentir vosaltres mateixos. També han desplegat una gran lona amb les cares de Messi, Maradona i altres grans jugadors de la selecció. De veritat que és tot una festa el que hi ha per aquí.
0: I d'una autèntica festa és el que es viu als voltants de l'estadi de Son Moix. M'imagino, en Macià, que tots els aficionats de l'Argentina amb la seva samarreta blau i blanca i banderes i absolutament de tot, no?
8: Veiem banderes, veiem fins i tot paraigües decorats, camisetes antigues de Maradona, camisetes que surten de l'armari antiquíssimes.
0: I els aficionats de l'Argentina que animen el seu equip al voltant de l'estadi de Son Moix. Moltíssimes gràcies, Macià Fiol, però aquest partit també es viu amb especial intensitat a les Pitiuses. Anem a connectar amb Eivissa, amb la plaça Albert i Nieto de Vila. Allà hi és un home que també
2: un clàssic,
0: viu un clàssic, també, que viu aquest partit amb la màxima intensitat.
2: Un legender.
0: Una llegenda, un legender. Raúl Medrano de Blas, com anar? Molt bon vespre.
9: Bon vespre, Juan Cadari. No sé si dir-te que estic disfrutant o estic patint perquè m'he ficat aquí a la mig de milers de persones.
2: Com
9: la veritat és que no és la primera vegada que em toca cobrir una final com aquesta, l'anterior Mundial, les Eurocopes, i jo mai recordava tanta gent. Som aquí a la plaça Antoni Alberti Nieto, a la centre de la ciutat, i la veritat, com te dic, moltíssima, moltíssima gent. Ha costat fins i tot arribar aquí amb el cotxe i tot de camiseta d'Espanya, com no podia ser d'una altra manera. També algun de turista per aquí perdut, que jo crec que s'ha trobat amb la festa. Moltíssimes camisetes d'Iniesta. M'he vingut aquí a la zona retro, a la zona d'Iniesta. Mira, tinc aquí un col·lega amb uns cabells així com els de Cucurella. ¿Qué me cuentas?
10: Cucurella, porque soy Cucurella aquí, que estamos con otro más de Cucurella. Tenemos aquí una canción.
9: Tenen una canción, a ver, que me van a cantar. Mira, dale.
11: Vamos, y los malagueños.
9: Ya te la sabía.
11: Soy hincha de la selección. Te ganamos con el corazón. Ganamos la primera en 2010. Queremos ser campeones otra vez. ¡Ole! ¡Que le folla Argentina!
12: ¡Bien para allá, bien para allá!
9: Yo creo que se la ha copiado a los argentinos. A ver,
11: la...
9: Ella volía hablar. ¿Qué me querías contar? ¿Qué me volías decir?
13: Que estoy muy emocionada. Nada, que estoy muy emocionada de vivir este mundial con todos mis amigos y que ojalá ganemos.
9: No sé si pensabais que habría tanta gente aquí hoy.
13: ¿De qué? Yo no esperaba tanto.
9: Muchísima gente.
13: Mucha gente.
9: Oye, vamos a hacer una porra, va. Te dio un resultado, va.
14: 2-0. 2-0 España, de una.
13: 2-1 para España. Lleve 2-1 para España.
15: 2-1 para España.
9: Cambia una mica, hombre.
13: Yo 2-1 para España también.
15: 4-0 para España.
0: Claro que sí, claro que sí.
2: Tenía llevos. Molt bé, Raül.
9: No, bé, aquest és l'ambient que respira ara mateix. Aquí és terrible, ja t'he dit. Serà difícil sentir-vos, però de moment ho hem sonat a primera, tu.
0: I d'optimisme desbordant.
2: Quin ambientàs, les nostres illes, La veritat és que és una autèntica bogeria i, bueno, avui, evidentment, tot el món pràcticament paralitzat, no?, veient aquest partit. Ara s'està interpretant l'himne nacional dels Estats Units. Després també connectarem novament amb Marta Sampas quan soni l'himne d'Espanya, però veurem com s'entra a Son Fustera. Però tenim un punt de connexió més a les nostres illes, Juanga.
0: Clar que sí, hem d'anar cap a Menorca, cap a Mahó, per conèixer també com es viu allà aquesta fi finalíssima. Per això saludam el nostre company Ramiro López. Com anar? Molt bon vespre.
16: Hola, molt bon vespre. Mira, la plaça plenada aquí és ben plena. L'Ajuntament ha col·locat aquí un centenar de cadires, però ràpidament s'han omplert i els aficionats s'han col·locat on podien. Molts d'ells drets, envoltant la pantalla gegant que s'ha instal·lat en aquesta plaça. Altres asseguts al mur. Calculam que més de 1.500 persones aquí. Ningú vol perdre aquesta cita històrica i poder-la viure en aquest gran format i amb aquest gran ambient. Podem veure també molta gent jove entre el públic, que per a molts d'ells serà la primera final del Mundial que veuran, entre Espanya en aquest cas, clar.
2: I d'un gran ambient, 1.500 a Menorca, milers de persones a Eivissa, les dues aficions separades també per pocs metres, no?, d'una banda a l'altra, pocs quilòmetres, no?, i moltíssima gent a casa seva, escoltant-se ràdio, posant-se televisió... Bueno, quin ambient es juega.
0: Avui és un dia molt especial, ara quan veiem a Robbie Williams, que està actuant. La veritat és que avui és un dia d'estrelles.
2: Bon brillantons, eh?
0: Sí, m'agrada molt aquest xandall.
2: Jo espero que el nostre comentarista tingui un outfit com aquest d'en Robbie Williams.
0: I si no el té, jo crec que urgentment l'ha d'anar a comprar, però jo crec que sí que deu tenir un com aquest al parescut.
2: Anem a escoltar-lo, no?
0: Anem a connectar amb Raúl Pareja. Sí,

0: Bueno, li hem posat musiqueta al nostre DJ particular, Juanga, que és l'autor intel·lectual musical d'aquest programa. No podíem triar millor cançó per saludar-te, Raül Pareja. Bon vespre.
1: Molt bon vespre, companys.
0: Com estàs? Nervios?
1: Molt bé, molt bé. No.
0: Tranquil.
1: Aquí, et veuré que aquí a la redacció... Bé, tant de nervis com en el carrer, que hem pogut sentir amb els micròfons d'Ivetres, no tant. A la redacció sí que hi ha gent molt nerviosa per aquí dalt, però jo no. Probablement... la meva confiança amb el que han fet els nostres m'adugui a viure el partit tranquil. Ara veurem al llarg del partit.
0: Hem de dir que Raül Pareja comentarà el partit des de la seu d'Ivetres Televisió a Calvià, perquè després també els companys de la televisió tindran el seu programa de postpartit per, esperen comptar, aquesta victòria, i sobretot de la selecció espanyola, i sobretot l'ambient que es viurà a les nostres illes. Te deman ràpidament, queden 11 minuts perquè arranqui aquest partit. Ara tot una també anirem a recordar aquests 11 dels dos entrenadors, dels dos seleccionadors, de Luis de la Fuente i de Leo Scaloni. Primera pregunta que t'ha fet, Raül. Scaloni, tres canvis a la seva alineació. De la Fuente, l'11 tipus, no?, d'aquest Mundial. Com ho veus? Quin és el pàlpit que tens?
1: Esperava lo d'Espanya i no ho esperava per Argentina. És a dir, la primera valoració, així, de primeres, és que si fos argentí estaria una miqueta preocupat, perquè realment ha mostrat o mostra tres canvis. Un d'ells se podríem pensar, surt en Nahuel Molina i entra Montiel, perfecte, però la sortida de, sobretot de Leandro Paredes, tal vegada per lesió, no ho sé, perquè si no, no ho entendria, de Juliano, sí que és vera que no... Allò m'ha estranyat, deixant-me a McAllister i Enzo, crec que perden una miqueta d'arribada, i Espanya, tot el contrari, confiança màxima al que s'ha fet. Crec que juguen els 11 que estan millor, i és per aquest motiu que me fa la sensació que Espanya surt una miqueta per davant, al manco en confiança i en sabre que cerca cada un d'ells.
0: Raül, Espanya que arriba en aquesta final de manera molt solvent, no ha perdut cap partit, només s'empata en la primera jornada davant Cap Verd, però a partir d'aquí ha anat de manco a més, i Argentina que sí que ha acostumat a la seva afició a remuntades, a dues pròrrogues, a patir.
1: Mira, jo crec que el desgast físic i mental, el que s'ha hagut de trobar a Argentina, en qualsevol moment ha de passar factura. Tots sabem que en partit com aquest, evidentment és una final i hi ha molt de factors que juguen, però en el cas com que comentam, un equip que ha hagut de patir, que mentalment i físicament ha d'arribar una miqueta més tocat que Espanya en aquest cas, en qualsevol moment s'hauria de notar. I jo, sobretot, quan me diuen, i d'Espanya què trobes? Jugant molt bé, però és que Espanya defensivament, i no xerra de la defensa, xerra del sistema defensiu, sempre mitjançant la possessió de pilota i sabre què fer en tot moment i quan la perden, ens fan ser una selecció temible, així ho han dit els nostres adversaris, i així ho deu veure també Scaloni, sobretot per l'11 que avui presenta.
0: I d'ara seguirem analitzant el partit, però Gavi Forteza, quina imatge en aquest estadi, quines
2: imatge
0: llegendes.
2: Imatge espectacular, com han mostrat la Copa a tot el públic, Andrés Iniesta primer i Mario Alberto Kempes després. Jo afegiré un detall. Això ho ha fet, evidentment, per part d'Espanya era lògic que el protagonista fos Andrés Iniesta. Mm. Per part d'Argentina, he de dir que si ho ha fet en Mario Kempes és perquè no hi ha en Diego Armando Maradona.
0: Ho estarà veient de qualque banda.
2: Jo duc molt de dies pensant quina pena que Maradona no hagi vist aquesta final.
0: Perquè han de dir que Argentina cerca el seu quart títol mundial. Recordem que Mario Kempes va aixecar el títol de campió l'any 1978, el mundial que se va fer precisament a l'Argentina. Maradona va aixecar aquella copa, no?, a Mèxic 86, i l'any 2022 li va tocar a Leo Messi. Espanya va guanyar l'any 2010 a Sud-àfrica en aquella final amb aquell famós gol d'Andrés Iniesta, que ha estat avui un dels protagonistes, no?, en aquesta prèvia per aquesta Copa del Món, que té molt de quilates, eh?
3: La veritat és que sí, ben daurada, i que deu pesar lo seu. I a mi el que m'agrada és quan en Gavi Fortesa avui ha vengut a la redacció, i m'agrada quan ens fa allò de donar-nos unes píndoles d'anècdotes, de coses curioses dels diferents partits, no?, que li
2: de
3: toca...
2: Càbales, de càbales, de supersticions.
3: Efectivament, i de coses diferents, no?, que ens pot donar d'aquesta finalíssima, d'aquesta Espanya-Argentina. Algunes anècdotes,
2: Vinga,
3: Gavi Fortesa.
2: Per exemple, hi ha tres càbales que de moment dos ja s'han complit i falta una. Mai un jugador pilotador guanya el següent Mundial. Dembélé, eliminat. Mai una selecció amb entrenador estranger ha guanyat un Mundial. Thomas Tuchel, Anglaterra, adeu.
3: Fora.
2: Queda la tercera. Mai una selecció que arriba al Mundial com a número 1 del rànquing ha guanyat el Mundial. I aquest Mundial va començar amb Argentina com a número 1 del rànquing. Això queda en l'aire.
3: Ho tenim tot de cara.
2: Això de moment queda en l'aire. I encara hi ha més. Des de 1990, des del Mundial 90 a Itàlia, la selecció que guanya el tercer i quart lloc és la selecció que ha quedat eliminada pel que després serà el campió. Però, clar, aquesta vegada no s'ha complert. França va perdre davant Anglaterra. Però és que les dues excepcions, finalment, l'equip que va guanyar no incideix en aquesta qüestió perquè va arribar a la final a Argentina i les va perdre les dues, la del 1990 i la del 2014. O sigui que ho tenim tot. En matèria de càbala, ho tenim tot. Ara ja els que juguin, que facin el que puguin. Balanç, 14 enfrontaments, 6 victòries d'Espanya, 6 victòries d'Argentina, 2 empats.
0: Igualtat màxima.
2: De 9 gols d'Espanya, de 8 d'Argentina. Només un partit oficial, tot la resta han estat amistosos. L'oficial va ser el Mundial 66, a Anglaterra, va guanyar Argentina per 2-1. I, en cas de victòria, avui Espanya pot ser la selecció campiona mundial vigent, tant femenina com masculina. La femenina ve de guanyar el 2023, la masculina guanyaria avui la del 2026.
0: Les càmeres apunten ja cap a Leo Messi, cap a Lamine Yamal, els dos futbolistes en referència d'aquestes dues seleccions. Leo Messi, que com deien cerca el seu segon Mundial, seria el primer, evidentment, per un jovenat. Lamine Yamal, aquí, com dic, les càmeres cerquen contínuament. Anem a veurement, perquè queden 4 minuts, perquè això arrenqui. Com estàs, ambient, Juanga?
3: Anem a conèixer com està l'ambient, som fusterat, en ordres de que surtin els protagonistes damunt el terreny de joc.

0: Marta Sampas, com està ara mateix l'ambient entre l'afició espanyola quan ja veiem els protagonistes que són a punt de sortir damunt la gespa, Marta?
1: Escolteu, companys. Això és el renou, l'ambient que ja s'enfustarà quan veuen l'acte de Leo Messi, les banderes que es despleguen ja damunt el terreny de joc. I he de dir que me sent una Rosalia, que me l'has posat ara, perquè estic damunt l'escenari, companys. Això és una autèntica bogeria. Més dins de l'escenari, que ja s'acosten a 6.000. I estem aquí damunt l'escenari amb els companys de premsa. És una...
0: Tenim la llàstima que estiguis damunt l'escenari és que no hi ha bona cobertura, no te sentim.
2: Hem molt de mòbils, eh? Sí. Deuen estar tots fent fotografies, vídeos, Marta. Però sí, te sentim ara.
0: Ara.
1: Costa moltíssim la cobertura, és veritat que hi ha moltíssima gent. A baix també hem tingut problemes amb els mòbils. Avui és difícil comunicar-se, però tot una que comença la gent se concentrarà. I ara que ja veuen els jugadors sortint al terreny de joc, això és l'ambient.
2: I deixarem aquest so ambient de la Marta Sampas de fons per escoltar aquests himnes, per escoltar aquest ambient, perquè Gavi Forteza ja surten els protagonistes.
3: Surten els protagonistes al terreny de joc del MetLife de New Jersey, recordant per part d'Espanya Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Olmo, Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. Per part de l'equip argentí, Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, Nico González, McAllister, Messi i Julián Álvarez. I l'àrbitre, l'eslovà Slavko Vincic. En aquest Mundial ha pitat 3 partits. Brasil 1, Marroc 1, Mèxic 2, Equador 0 i Jordània 1, Algèria 2. Va pitar 2 partits al Mundial de Qatar. Curiosament, la darrera derrota mundialista d'Argentina. El debut en el partit... del Mundial de Qatar, d'Argentina, que va perdre 1-2 davant Aràbia Saudita. Darrera derrota, com dèiem, mundialista d'Argentina. I va pitar també el Gales 0, Iran 2. A l'Eurocopa 2024 va pitar l'Espanya 2, França 1.
2: Cap dels futbolistes ha volgut mirar la Copa. Òbviament, cap d'ells l'ha volgut tocar. I això sabem que les supersticions estan allà i que evidentment, ningú vol córrer aquest risc, no?, de tocar-la i de tenir una maledicció. Però cap futbolista, m'he fixat, ha volgut ni tan sols mirar-la en els ulls.
3: Per cert, Dani, un detall perquè tothom entengui què significa una Espanya-Argentina. Més de 800 futbolistes argentins han jugat a la Lliga Espanyola al llarg de la història, 49 d'ells amb la camiseta del Mallorca.
2: Una dada, i Scaloni seleccionador, que
3: i
2: també...
3: Scaloni seleccionador.
2: No? Que també, com dèiem, pues, bueno, pues, també ha... si Espanya no guanya, pues, el manco mos alegraríem un poc.
3: Tal vegada,
2: no,
3: tal vegada un dels entrenadors més importants en la història del Mallorca també va ser un argentí, Héctor Cooper.
0: Així és.
2: Sí, senyor.
0: I m'ha agradat molt aquesta setmana el que ha dit Scaloni, que entre altres coses...
2: Escolta, si no d'Espanya.
0: Vinga.
2: Vinga, pujant-se ambient de les Sampas. Vinga.

0: Que bé sona aquest himne d'Espanya. No té lletra, però no la necessita. Veiem també l'imatge del rei Felip VI, que tampoc s'ha volgut perdre, òbviament, aquest partit. Abans també veiem una imatge al president dels Estats Units, Donald Trump, que també està avui presenciant aquest partit, aquesta finalíssima de la Copa del Món al MetLife Stadium. 82.500 espectadors que estan ja preparats per viure aquest partit. I ara també sonarà l'himne nacional de l'Argentina. I evidentment crits, Juanga.
1: Evidentment, el que escolten de fons, sí, és l'ambient s'enfosterat, i com no pot ser d'altra manera, i aquests crits, no, de l'afició, que es troba allà.
0: Anem a escoltar-lo, el guapo, també.
1: Sí.
0: Que l'únic que canta amb una intensitat màxima.
1: Els dos himnes que s'han interpretat i que s'interpreten en directe. Eh?
0: Com no pot ser una altra manera, als Estats Units, clar que sí.
1: Igual, eh?
0: No, no, després explicarem també el que passarà, el descans, el show, sí, aquest que tenen preparat de tipus de la Super Bowl, però també coets. Quin espectacle, les dues banderes dels dos països damunt de la gespa d'aquest estadi. Raúl Pareja, tot està a punta per viure aquest partit. Quin partit esperes? Un partit amb molt de respecte? Un partit obert? No sé. Quin, a priori, quin partit esperes?
2: No, espero un partit d'intentar mantenir el control absolut mitjançant la pilota d'Espanya. I una Argentina intentant castigar les possibles pèrdues que pugui tenir en el centre del camp a Espanya, sortint molt vertical, i intentant, sobretot, que hi hagi molta gent per mig per part d'Argentina i molta falta tàctica, Dani. Espero un partit que uns intentaran mantenir, cert d'Espanya, continuïtat en el joc i velocitat, i una Argentina que intentarà rompre aquest ritme i, a partir d'aquí, trobant Leo Messi, que sempre en sortides i de manera vertical és un jugador que sap castigar perfectament.
3: Jo, Raúl diu falta tàctica, jo dic cama dura.
2: Sí, no,
3: Argentina
2: no,
3: sortirà, Raúl,
2: no serà, no serà
3: a atemorizar una mica els jugadors més joves d'Espanya, si no, el temps.
2: Sí, i a intimidar, però és difícil, clar, intimidar una selecció que en pilota ho fa tan bé. El que passa que sí que és cert que tots hem vist com els arbitratges són molt permissius, això corre a favor de l'equip que intenta, en aquest cas, rompre el ritme d'un partit, i veurem de quina manera és capaç de controlar aquest partit, perquè n'hi haurà de faltes, evidentment, sobretot al principi, per intentar imposar-se en el centre del camp. Bé, sobretot tenint a Rodrigo de Paul, a Enzo Fernández, avui per enmig, que supos que són els encarregats de rompre, com dèiem, aquest centre del camp envejable per part d'Espanya.
0: I d'ara, el moment també, Gavi, els de capitans, la salutació de capitans.
3: L'intercanvi entre els capitans Rodri i Leo Messi, juntament amb el cos arbitral, els dos futbolistes referents, en aquest cas, de, jo diria que referents i exemple, no? Messi, que és la improvisació, el joc per baix, la velocitat, el ritme, la intensitat, que Rodri, el cervell.
1: Sí.
3: El cervell. Idò, aquests són els capitans avui.
1: La brúixola d'Espanya.
3: Els capitans Rodri, que ha anat de menys a molt més a mesura que avançava aquest Mundial, i Leo Messi, que han de dir, que intentarà recuperar els gols que li va fer Mbappé ahir al tercer i quart lloc.
2: Per cert, Gavi, m'ha agradat molt l'exposició que has fet de números, perquè ajuda perfectament a entendre com arriben els equips, i jo crec que juguen també. És veritat que aquests números i les estadístiques estan per rompre. Sí. Llegia una avui també, la de McAllister. És el jugador que més partits ha jugat i més ha guanyat, és a dir, 13 partits jugats a un Mundial, i els ha guanyat tots. De manera que avui és un molt bon dia per rompre estadístiques o mantenir d'altres. Segurament si és Espanya la que aconsegueix dominar aquesta estadística en el dia d'avui.
3: Per cert, l'equip inicial d'Argentina, només un futbolista, Montiel, juga a l'Argentina, a River Plate. La resta, tots juguen fora d'Argentina. Mentre que a l'equip espanyol hi ha quatre jugadors que juguen fora. Pedro Porro al Tottenham, Cucurella al Chelsea, encara que ha fitxat pel Madrid, Rodri al Manchester City i Fabian al Paris Saint-Germain.
0: Raúl, s'ha guardat per partit més important la mitja mal per fer el seu gran partit en aquest Mundial?
2: Va, el futbol és molt capritxós en aquest sentit. I sí, sí. De fet, avui he vist també, no, a través de les televisions que s'han encarregat, això del 19, avui és dia de 9, tant amb Messi com ell. És vera, són coincidències que pareix que l'ha escrit, no sé, qualcú d'aquest des de dalt per dir, mira, el futbol és capritxós i ho ha volgut així. I sí, espera el millor Lamin. És un Geta entès des de la millor de les connotacions que pugui tenir i sense cap dubte per un jugador que avui intenti fer i intentarà seguríssim, i que és capaç d'aconseguir-ho, sí, ho ha demostrat per les grans fites i per què no, encara no hem vist la seva

0: de l'Atlètic, el porter de la selecció espanyola. Un gol ha rebut en tot el Mundial. Juga el conjunt espanyol en defensa. Era Cubarsí jugant cap endarrere. Toca l'equip d'Espanya sense pressa, jugant en defensa. Emeric Laporte toca amb lentitud Espanya. Aquests primers compassos de partit. Pilota al mig del camp, Dani Olmo. Dani Olmo connectant a la pilota. Ara torna al lateral dret. Pedro Porro, l'home que juga cap endarrere una altra vegada. Toca Espanya camp propi. De moment, sense pressa, sense donar ritme al joc i aguantant la possessió de pilota, Argentina espera i de moment no pressiona. Puja per l'esquerra el conjunt espanyol, pilota al mig del camp, una altra vegada Dani Olmo connectant. Molt bé aquesta acció ara oberta cap a la banda esquerra per Cucurella. Pilota que juga ara mateix al mig del camp Fabián, òbrica, errada de Fabián en la passada, falta de Pedro Porro damunt el jugador d'Argentina. Primer minut i mig de joc i mira, la primera falta l'ha fet Espanya. L'acció de Pedro Porro damunt Nico González. Pilota pels argentins.
1: I Espanya que ha sortit amb els arguments de sempre, que du durant tot aquest Mundial. Tenir la pilota, jugar amb tranquil·litat, tenir possessió i tot d'una pugui enviar-la a tres quarts de camp cap amunt, Raül.
2: Sí, i a més amb molt d'encert, amb molt de criteri. El que passa que una pèrdua, fixa't el que ha provocat una pèrdua amb una pilota horitzontal, i que això en condició normal fins i tot a lo millor en lliga se veu en targetes grogues, no és el fet avui, i el que sí podem dir és que és una selecció, l'Argentina en aquest cas, la que juga clarament amb en Julián Álvarez pràcticament damunt d'en Rodri, se converteix en un 4-2-3-1 en defensa i sobretot en Rodrigo de Paul per intentar mantenir aquest duel amb en Cucurella, que serà el que l'esperi cap endavant, i per altra banda, clarament també en Nico González pendent molt d'en Lamine Yamal per en les ajudes de Gonzalo Montiel. Així que el partit pràcticament com havien comentat, un equip que intenta robar i sortir vertical, Argentina, Espanya, futbol control.
0: Toca la selecció argentina des de la banda dreta, Montiel juga cap endarrere el conjunt argentí que ha sortit jugant des de la figura de Dibu Martínez, tocant molt a l'estil espanyol. Juga l'equip d'Scaloni a camp propi, ha vingut a rebre aquesta pilota de Pol, Rodrigo de Pol torna a jugar cap endarrere, la té Montiel pressionat per Dani Olmo, pilota per McAllister una altra vegada per Montiel cap endarrere, Cuti Romero, toquen els centrals, pilota cap endarrere una altra vegada per Dibu Martínez, Dibu cobri per a Lisandro Tagliafico posa la pilota llarga, cercant McAllister, no l'ha trobat, serà banda a favor de l'equip espanyol, banda que traurà Pedro Porro. Pràcticament a la línia divisòria del camp, cap endarrere, cap a Cubarsí, Pau Cubarsí cap a Unai Simón, que s'adorna en la pilota, Emeric Laporte, pilotada llarga, llarguíssima, dos homes panterra, Baena i el jugador argentí Montiel, sembla que l'àrbitre ha assenyalat falta de Montiel.
1: Sí, l'havia agafat.
0: Quan aquesta pilota probablement anava a cercar banda esquerra, Montiel ha agafat per la cintura Àlex Baena, l'ha enviat en terra. Falta que ha assenyalat Slatko Vincic.
2: Es repeteix clarament la mateixa consigna en tots dos equips. Fixeu-vos, tanquen el carril central perquè tothom se'n vagi cap a de fora i allà intenteu ofegar. El que passa és que Espanya, amb en Dani Olmo com ara, ho troba molt
0: Olmo,
2: bé per dins.
0: Mira el que ha fet Olmo ara, que bona la passada per a Oyarzabal. Aquest obri cap a la banda per Lamine Yamal, la centrada de la mal. Ara. Alerta Lamine, pot marcar Lamine! Atura el Dibu, la primera passada mortal de Dani Olmo, cercant la incorporació des de la banda de Lamine Yamal, que ha trobat la dificultat en el cos del Dibu, que s'ha tirat molt bé en terra i en dos temps ha agafat la pilota. Quina ocasió, Raül! Alerta que tornem a la càrrega, no hi ha temps per res. Ara és Rodri per Lamine, xuta! Feia la passada, rebutjant la defensa. Problemes ara per l'Argentina dintre de la seva àrea. Rodri que recupera una altra vegada la pilota per Espanya. Lamine Yamal cap endarrere, el toc de cap, arriba a Laporte, alerta que han recuperat ells.
3: Alerta.
0: Pilota de Julián Álvarez, llarga, surt Unai Simón, fenomenal, Unai, extraordinària la lectura que ha fet el porter espanyol, aquesta sortida fora de l'àrea, molt, molt en fora, torna a recuperar la pilota Espanya. Raül, quina oportunitat.
2: Sí, tant. El que passa és que és vera que no tenia molt de marge, havia poc espai, ho ha intentat i bé, el Dibu, que ha marcat molt bé, però sobretot a Espanya, amb un desatascador com és en Dani Olmo, que sempre des del 100

0: altre és capaç de trobar esquenes entre els dos mitjocentres o entre els centrals, a punt d'estar per dues vegades, i el que és extraordinari també com junta les línies en Rodri. És el jugador, per jo, pràcticament, que és capaç de que entre defenses i atacants tot sigui una màquina molt ben engranada, i que és capaç sobretot de fer-se en segones jugades i fins i tot, com ara també, de fer aquesta darrera passada, on a punt ha estat en la mina d'avançar en el marcador.
1: Ara la mina juga cap endarrere per Rodri. Rodri connecta amb els centrals. Fabián, Rodri, Pau Cubarsí, Fabián, Rodri, toca al mig del camp, a camp contrari, a Espanya, Pedro Porro cap endarrere, Rodri no vol problemes, i Cubarsí menys, i deixa la pilota a peus d'Unai Simón.
2: Per ara, superioritat d'Espanya sobre l'Argentina en aquests 6 minuts que duim de partir, Raül.
0: Sí. I tot, a més, amb molt bon criteri.
3: Un segon, Raül, perquè fem una petita durada, perquè estem també en directe amb els espectadors de Betres Televisió. Estem aquí, Betres Ràdio, vivint aquesta final del Mundial de Futbol amb tot l'equip d'Esports3 en joc. I, de moment, 6 minuts i mig de partit a New Jersey, a Nova York, i, de moment, empat a 0 al marcador. Però Espanya ja ha tingut, Juanga, la primera gran ocasió a les botes de Lamine Yamal.
2: Una grandíssima jugada de la selecció espanyola. Dani Olmo cap a Lamine Yamal, que a punt ha estat de marcar el primer. Està fent un molt bon partit, uns molt bons 7 primers minuts la selecció de Luis de la Fuente.
3: I ho estem vivint en directe a Betres Ràdio, i sobretot en connexions amb totes les nostres illes. Vem ara també per Betres Televisió, aquesta ambientada és un fusterat, però som a totes les illes vivint aquest partit, aquesta final del Mundial.
2: Una gran afició, i com no pot ser d'altra manera, i Betres Ràdio tenim punts de connexió a totes les illes per veure com s'està vivint aquest partit, aquesta finalíssima de la Copa del Món entre l'Argentina i Espanya.
3: I de moment, 7 minuts i mig d'aquesta primera part, de moment amb empat de 0, però ja han començat a arribar les primeres oportunitats per la selecció espanyola. Vos ho contem aquí, a Betres Ràdio, companys. Forteza, seguim.
1: De moment, continua la possessió de pilota per l'equip espanyol, que està dominant el joc, està dominant el tempus de joc. I Argentina, de moment, a remolc, darrere la pilota, darrere els jugadors d'Espanya, i un Leo Messi que no ha tocat pilota encara.
0: No, i la que ha tocat a punt d'estat de fer gol amb una carrera. El que passa és que ho fa molt bé Espanya. És a dir, és vera que el gafen, però de tot d'una hi ha un, dos jugadors que s'activen ràpidament a la pressió. És espectacular, de veres, aquesta selecció espanyola. I a mesura que va passant el temps, és vera que de vegades veiem que sí, que té control, però no hi ha ocasions, arriba un desgast tan gros de cara al rival que te fa bascular d'una banda cap a l'altra. Fixeu-vos, el ritme de pilota, Espanya ha sortit com ens té acostumats al llarg d'aquest Mundial, d'anar de menys a més, i en un partit com el d'avui, en el que tothom pràcticament sap el que ha de fer i no importa el rival, sí, sobretot la manera de jugar, així que primers 8 minuts de partit i la dinàmica molt positiva, que a mi me'l faci també, perquè no molt optimista.
3: I l'ocasió de Lamine ha estat claríssima. Ha tocat la pilota un defensor, però ha reaccionat molt bé.
1: Ell no ha xutat net, el seu xut no ha estat net. I després que ha rebotat un defensor, ha amortiguat la pilota, que ja ha arribat al cos del Dibu, que ja ha pogut aturar bé aquesta pilota de Lamine Yamal. Ara ha hagut recentment una errada de Fabián en una pilota endarrerida, ha tret davant de Tagliafico sense problemes per l'equip espanyol, que torna a jugar mitjançant Pau Cubarsí, pilota per Unai Simón.
3: I ara per televisió s'ha vist una imatge curiosa, jo crec que era Ronaldo Nazario, que li ha duit la Copa del Món a en Donald Trump perquè
2: la tocava,
3: no? Per verificar que existeix, és real, té esquilates que toca.
2: Que és bona.
1: Que no és un invent del soccer.
2: No sé si és positiu o negatiu que l'hagi tocat el president dels Estats Units, però ja veurem.
3: Bueno, anem a aprofitar també per saber a Marta Sampas, que la tenim connectada, com ho està vivint l'afició espanyola a Son Fusterat, Marta. Aquesta primera ocasió de Lamine Yamal, com l'ha viscuda?
4: I imagina't, pràcticament a punt de cantar gol com tots, no? Perquè l'ha tocat el defensor, i just que Espanya no s'hagi posat per davant amb Lamine Yamal i aquesta acció. Ara, clar, la gent en nervis, molt de ventalls en marxa perquè fa calor, i a més, com dèiem, prop de 20.000 persones les que són aquí. Clar, ja regna més el silenci, escolten la narració de Televisió Espanyola, i en cada acció d'Espanya i la celebren, i també celebrances que no li surten bé a Argentina, clar.
3: I doncs està vivint amb molta intensitat aquesta final de la Copa del Món. Gavi, cercam el primer gol.
1: Cercam el primer gol, de moment no arriba, intenta sortir jugant a Argentina fins que ha perdut la pilota, recupera Espanya, juga a Laport, Laport per Rodri, Rodri ja dirigeix les operacions del mig del camp, obri cap a l'esquerra, encara que s'ha vingut una mica al centre del camp, Cucurella, Cucurella per Laport, Laport, Cucurella, Cucurella obri més a l'esquerra, cercant Àlex Baena, banda a favor d'Espanya, ha tallat Montiel, pilota pel conjunt espanyol. Mira que jo, Àlex Baena, no me va convèncer mai els primers partits, però també ha anat pujant el seu nivell i ha estat molt bé a la resta del Mundial. Juga Pedro Porro. Pedro Porro en diagonal, pilota llarga, cercant precisament Baena. Baena la deixa botar, recupera la pilota davant Montiel, juga cap endarrere per Cucurella. Fabián, Rodri, el capità Rodri avança amb pilota controlada, toca per Fabián. Fabián pot xutar, alerta no, penja la pilota, rebutja la defensa, corna a favor d'Espanya, pilota a la cantonada, ha rebutjat com ha pogut la defensa argentina, serà pilota per Espanya, pilota aturada, anem a veure els rematadors.
3: Primer corna d'aquesta primera part, 11 minuts i mig, Espanya que, com dèiem, té la pilota, ha tingut ja la primera gran ocasió, i veurement si a pilota aturada pot arribar al primer gol.
1: És cert que no tenim grans especialistes a la rematada de cap, però bueno.
3: Tampoc les tenim el 2010, eh?
1: No, a veure, menys encara.
3: Bueno, tenim un Puyol.
1: En Sergio Ramos. Anem a veure aquest corna dintre de l'àrea. Evidentment, Oyarzábal, Rodri, que és l'home amb més envergadura, traurà el corna Àlex Baena. Cama dreta, la rosca anirà cap endafora, pilota penjada al segon pal, control de Dani Olmo, ha rebutjat Lisandro, recupera Espanya una altra vegada. Al vèrtex de l'àrea, Dani Olmo, que canvia des de l'esquerra cap a la dreta, per Lamine Yamal, controla amb el pit, Lamine que se'n va, Lamine que obri, pilota per la incorporació de Baena, que havia quedat en aquesta banda dreta, la deixa sortir Lamine, banda a favor d'Espanya. Com cerquen a Lamine Yamal des que ha començat el partit, eh? Més que altres partits, molt més. Pilota banda que traurà Pedro Porro, dos gols al lateral dret, que no va començar el Mundial de titular, el titular recordem que era Llorente.
2: Sí.
1: Pilota per Pau Cubarsí. Porro, Cubarsí. Juga Laport, Cucurella. No vol problemes. Cap endarrere, Unai Simón. Controla el porter espanyol. A la corona de l'àrea, una mica endins. Té per davant a Rodri. Obri cap a la posició de Cubarsí, que estava a la dreta. Cubarsí torna la pilota a Unai Simón. Sembla que vol adormir el partit a Espanya. Raül, tanta lentitud no me sembla massa normal, tampoc.
0: Bé, sí, perquè el que esperen és sobretot que venguin. És a dir, el que intenta Espanya és sobrepassar aquesta primera línia de pressió i sobretot trobar escàners de migcentres d'Argentina i per fer-ho tant de venir. I és aquí on no ha d'haver precipitació. És la primera fase de construcció que se diu sempre, en la que deu molta seguretat i sobretot no rifar. I és aquí on Espanya ho fa molt bé. Quan hi ha espais, quan s'activen. Fixeu-vos que després, intentant de tot d'una, o Mikel Oyarzabal o bé en Dani Olmo, que són els que de tot d'una, quan arriben entre ells, és aquí on després feim molt de mal. I després, totalment d'acord, sobretot, en que Argentina és capaç d'anar cap a una banda i deixar l'altre costat, la zona dèbil, com se diu, i aquestes diagonals cercant de Lamine poden...
3: Entrada dura. Perdona,
1: Raül, entrada molt dura de McAllister. Dani Olmo, que finalment ell trepitja també McAllister, però l'entrada és molt dura amb els tacs per davant.
2: Això de targeta groga, claríssim.
1: Sí, però...
0: L'impacte, per sort, per Olmo, és amb el genoll i no amb la planta, sí. Perquè si no xerraríem probablement de lesió.
1: Quina entrada, i no hi ha targeta. Això ha estat una mesura continuada al Mundial, eh?
0: Això dona una vida més extra a McAllister.
1: Clar, però és que duim tot el Mundial igual.
0: Sí, tot igual. És a dir, els han dit en els àrbits que intentin que no hi hagi targetes perquè cap equip se quedi sense un manco.
3: Que
0: això
3: és diferent a la Lliga.
0: Clar, i això repercuteix directament, que ja te diria, en la salut dels jugadors. Perquè se li en va al cap.
2: Que l'àrbitre té una... Té una retirada en Pell Lluís Martí, l'àrbitre. Si ho ha fixat.
1: Pilota pel Dibu.
3: I del perdona, perquè tornem a fer aquesta connexió amb els nostres companys dels serveis informatius. Aquí continuem a Meta Ràdio contant-vos aquesta final del Mundial. De moment, primer quart d'hora de partit. Espanya té la pilota, té la possessió, 62% de possessió per l'equip de Luis de la Fuente, però de moment no ha arribat el primer gol. Ha estat a punt d'arribar, ho comentàvem abans, al minut 4, l'ocasió més clara per Lamine Yamal, i a punt, Juanga, hem estat de contar-ho i viure en directe amb tots els aficionats de la selecció espanyola a les nostres illes.
2: Així és, a punt de marcar Espanya, com comentava, si només mos queda convidar a tothom que venguin a la ràdio, que escoltin la ràdio, aquesta finalíssima de la Copa del Món, aquesta Espanya-Argentina, amb el millor analista, amb la millor narració, tothom a escoltar i vetre a la ràdio aquest partit emocionantíssim que volem que acabi amb victòria de la selecció espanyola.
3: Avui serà, sens dubte, un vespre llarg, un vespre de moltes emocions, com sempre la ràdio en directe amb el futbol. De moment, recordem, 16 minuts de partit a la final del Mundial Espanya-Argentina, de moment empatant a 0, companys.
1: I falta contra Espanya, falta que com es Baena damunt Leo Messi, molt perpendicular a la porteria d'Unai Simón, però també molt, molt en fora. Està la pilota entre la corona de l'àrea i el mig del camp. Pilota penjada cap a la dreta, res. No pot arribar en aquesta pilota el jugador d'Argentina. Pilota que es perd per la línia de fons, pilota per l'equip espanyol.
0: Sí. I, Gavi, no has vinculat mai, no, les dades d'un partit de vegades en la possessió de pilota d'un equip?
1: No,
0: perquè
1: no.
0: De vegades això, hi ha equips que saben castigar molt bé. Però avui sí, eh? És a dir, minut 16, pràcticament de 7 ja, i Argentina no s'ha trecat a la porteria, no. És incapaç de fer 10 passades seguides.
3: Quina
0: el control
3: suma, no?
0: d'Espanya és total.
1: Alerta Lamine, alerta Lamine Yamal, jugada individual, fa la passada al segon pal, ha sortit bé el Dibu i atura el porter d'Argentina. No, i després un altre detall, que és que quan l'equip espanyol perd la pilota, en dues passades la recupera.
3: Quin control, sí.
0: Clar.
1: Té una capacitat de recuperació impressionant, aquest equip.
0: Per això deia jo, jo crec que el gran domini d'Espanya no és només en sa pilota, que també, és sobretot amb el control de partit que té absolutament quan perd pilota i la recupera molt aviat. És impossible que l'equip rival s'organitzi. Ja ha passat, però és que ni França, amb el potencial que tenia d'alt, van ser capaços de trobar-se, i a Argentina li costa molt, molt més. Per això jo me va estranyar, sobretot, que en Paredes hagi sortit de l'onze inicial, per
1: tal
0: exemple.
1: Tal vegada té qualque cosa, eh?
0: Clar, i en Benzo, que és un jugador que enllaça molt bé a dalt, però que està avui a la base, pràcticament perd tot el potencial per poder arribar, i clar, no és en Messi precisament el jugador cercat per pilotes.
1: Alerta, que ara sí que ho intenta en frontal de l'àrea. Que bé, Pedro Porro, que bé, Pedro Porro.
3: Quin mundial està fent aquest home?
1: S'ha fumat l'argentí. Pilota.
3: Mai millor dit, no?
1: Pilota dividida al mig del camp, que assenyala l'àrbitre.
3: Falta sobre Lamine.
1: Falta damunt Lamine Yamal, sí. És que han anat tots dos.
0: No, crec que l'anterior, crec que l'anterior.
3: Sí, és l'anterior.
1: Sí? Jo no ho tenia massa clar. Una altra vegada McAllister pel mig? No. Ara ha estat Tagliafico, l'home que ha fet falta damunt Lamine Yamal. Torna a jugar a Espanya mitjançant Laport.
3: És que és un monòleg, això.
1: No, no, absolutament. Sí. Baena. Fabián. Fabián d'obrint a l'esquerra per la incorporació de Cucurella. Cucurella torna la pilota enrere una altra vegada. Juga l'equip de Luis de la Fuente. Pilota a l'espai. Baena que arriba amb ell. Venga, venga. Fot-li fort. Quin cúmul de potades en aquest cas del Cuti Romero, evidentment.
2: El que és increïble és que l'Argentina encara no dugui qualcú alguna targeta groga.
1: Te'n recordes del partit amb Uruguai?
2: Sí.
1: Uruguai no va veure cap targeta groga en tot el partit. I va ser un equip no de fer faltes, violent.
3: Ara sí, la falta de Dani Olmo, de Montenzo Fernández.
1: Ara sí, evidentment. Ara sí.
2: Molt qüestionats els arbitratges en aquest Mundial cap a l'Argentina. També s'ha de recordar.
1: És que jo he vist coses...
2: Se n'ha parlat molt.
1: Jo he vist coses
2: tema.
1: Que m'han semblat...
2: Veuran molt, que passa en aquesta final.
1: Estranyes. Sí.
2: Veuran que passa.
1: Empat a 0, minut 20 de partit. És la final del Mundial. Aquí a IB3 Ràdio, entre Espanya i Argentina. Un ambientàs a totes les... amb totes les aficions al llarg de les illes i també, evidentment, al MetLife.
3: On hem vist també una imatge de Matt Damon, que, sí. Clar, la seva dona és argentina, I bueno, està clar, avui amb qui anirà, no? Molt de vips, Juanga? Molt de vips,
2: Molt de vips, que han anat cap a New York i, com no pot ser d'altra manera, nosaltres ens hem quedat aquí en un acte de responsabilitat.
3: Sí, senyor.
2: Teníem invitació oficial.
3: Però has decidit.
2: He decidit.
3: Estar avui aquí, en la teva camisa de selecció espanyola.
2: Clar que sí.
3: Comptant d'aquest partit per IB3 Ràdio. Alerta Argentina.
1: Pilota, Lamin, recupera Rodri, alerta Rodri, Lamin. Lamin toca per Dani Olmo, Dani Olmo per Lamin. Torna a rebutjar la defensa argentina, que recupera ara al mig del camp. Pilota que té el conjunt de Lionel Scaloni.
3: Que fixa en Messi on ha baixat a intentar recuperar una pilota.
1: Sí, sí, sí, perquè clar, és que no li arriben. Ha de venir a cercar. Juga Montiel, pilotada contra el cos de Baena. La pilota rebutjada cau a peus de la defensa argentina i que ha assenyalat l'àrbitre.
3: Pues fora de joc, fora de joc, sí.
1: Sí. Fora de joc d'Àlex Baena. Juga Enzo Fernández cap a la dreta. Intenta sortir l'Argentina, no ha pogut controlar aquesta pilota. Espanya es van de favor dels homes d'Escaloni.
3: És el guió que esperava, Raül?
0: Sí, sí, totalment. I ara se comença a embrutar una miqueta perquè, clar, que són 20 minuts i Argentina encara no ha estat capaç de, ni de fer dubtar a Espanya. I només de vegades quines? Pues amb aquest joc de fer tres faltes...
1: Alerta que ve. Messi, la passada de Messi a la frontal. I del millor defensor ara...
3: Fora de lloc.
1: Ha estat un jugador d'Argentina. I a més, fora de joc.
0: Sí, i el que deia sobretot Espanya, el que passa és que ha de tenir paciència, sobretot, i no entrar, i després és veure que en el moment que és capaç de rompre línies com ara, i és una vegada i altra en Dani Olmo, si són capaços d'aquí, de contactar i de dur cap a bandes, duren perill. El que passa és que no han de voler precipitar molt, perquè d'aquesta precipitació és on ells voldran fer mal, i és, aquí està el partit, en saber ells i poder castigar les possibles errades d'Espanya, o no, o la de cuinar el partit, que per part d'Espanya és el que ha de fer. Cansar, moure d'una banda cap a l'altra, això a l'espectador probablement li faci cansar-se una mica, però tindrem la nostra.
1: Lisandro amb problemes, alerta Rodri, aquesta passada...
3: Les Pellarzabal sabia, sí, o sabia que estaven fora de lloc i per tant no ha disputat massa clar, aquesta pilota.
1: Sí, pilotada llarga del Dibu, mira, directament del Dibu a Unai, de porter a porter.
3: Unai Simón, que ha estat molt atent, no?, en aquella aproximació d'Argentina, que ha estat l'única aproximació. És vera que, Raül, a mi a vegades me posa un poc nerviós amb aquest rebutjos de Unai, que és vera que només han queixat un gol, no?, en aquest Mundial davant Bèlgica.
0: I davant d'aquesta acció que has dit, va fer l'altre dia una, que era pràcticament contra França. És un porter que està molt concentrat i és vera que te posa nerviós, perquè, però... Aquesta fredor i aquesta confiança, jo a la vegada, la veritat, m'adona...
1: Maneja molt bé el binomi temps-espai. Això ho fa de meravella.
3: Sí. No, que juga molt avançat.
0: Manera, clar, i perquè aquesta manera de pressionar cap a dalt fa tenir 40 i 50 metres esquenes dels nostres centrals. I si no hi ha un porter avançat, el perill és majúscul.
3: Segon corna per Espanya.
1: Pilota penjada a l'àrea petita. Això és per al Dibu, sense cap problema. Ha de cercar una altra... Model de corna, l'equip espanyol. Dibu Martínez, que posarà la pilota en joc. Espanya ficada dintre el camp d'Argentina. Dibu cap a Lisandro. Lisandro Martínez té Tagliafico a l'esquerra. Jugarà en curt. Rep Tagliafico. Tagliafico al mig del camp. Enzo perd aquesta pilota. La pot recuperar Espanya. Oyarzabal pugna per aquesta acció. També Rodri. Alerta Messi, que se'n va. Falta. Falta contra la selecció espanyola. Per aquesta acció de Rodri.
0: Mira, Gavi, és la primera vegada que Argentina aconsegueix dur cap a banda i contactar i rompre la línia i acaba en falta. És a dir, ja la consigna és clara. Ofegam en banda i si surten d'allà hem d'aturar com sigui. No? I aquesta és la partida, aquest és el partit.
1: No, i te diré més, ha aturat la jugada, Rodri, d'una manera tan discreta que tal vegada un altre àrbitre no hagués pitat falta.
0: I que fins i tot algú diria que no era ni falta.
3: Mira,
0: sí?
3: Si voleu ara, aprofitar aquesta pausa per situar el seu Juanga per tornar a fer una altra rondeta per saber com estan vivint aquesta final del Mundial en directe a BT Ràdio, les aficions aquí a les Illes.
2: La començam a Palma, som Fusterat, Marta Sampas, com s'està vivint allà aquest partit empat a 0 ara mateix entre Espanya i l'Argentina.
5: Me sentiu?
3: Sí.
2: Endavant.
4: I ara tothom que aprofita també per fer la seva particular pausa, aprofitaran per aquí, per, exacte, per veure com ho duen. També seuen, perquè clar, molta gent està, la majoria estan drets aquí, són fusteret, i ara aprofiten per seure. Hola, bones! Esteu fent també la pausa d'hidratació, la pausa per seure una micona, no? Per assentar-vos un ratito i descansar.
5: Claro, perquè fa molta calor.
4: I que, com van aquests nervis?
5: Molt, molt nerviosos estem.
4: Com heu vist la primera part? Com
5: l'heu vist? Espero, la primera part, molt bé, i guanyarem Espanya.
4: Té bona pinta, no?
5: Sí. Claro, aquest any, vamos, aquest any guanyarem. Argentina 0!
4: Anem per aquí, anem a veure més gent que també està aquí asseguda descansant. Anem per aquí els més petits, hola. Hola, estáis aprovechando para descansar también?
6: Hola.
4: No volen xerrar més peques? Esperau, trobarem. Per aquí, hola, com va? Estau aprofitant també aquest descans? Estau descansant?
7: Estados Unidos!
4: Des de on venís?
7: ¿Cómo?
5: Yo, Carolina del Norte, Charlotte, pero soy colombiana.
7: Yo soy de Boston y soy para España.
3: Molt internacional,
4: van amb España, van amb ses camisetes. ¿Cómo habéis visto la primera parte? Está jugando mejor España, ¿no?
5: Sí, España va a ganar.
7: España, España.
3: Bueno, acaba ja aquesta pausa per hidratació. Messi. Gràcies, Marta, però també volem anar a Eivissa amb en Raúl Medrano. Raúl, com ho estan vivint allà?
8: Ara m'escolteu, no?
3: Deia, sí, senyor.
8: Aquí a Eivissa, com no pot ser d'una altra manera, també amb nervis, la gent que està aquí confiant, no?, perquè Espanya està sent millor. A veure, la veritat és que ara miro al meu voltant i només veig estrangers, també, estrangers turistes, que s'han colat. M'he posat en la zona turista, però anem a veure si podem palpar l'opinió d'algú. A veure, que estem en directe aquí a la ràdio. ¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo veieu?
9: De momento muy bien. Poco a poco. Al toque, tiquitaca, y vamos a ganar. Confianza al 100% en esta selección.
8: Sí, pero Argentina encara no ha tirat a porta. No me hagáis así. No, venga, cuéntame algo. ¿Cómo lo veis?
9: ¡Viva España!
8: A ver, por aquí de arriba, va, la última. Hola, ¿cómo ves el partido? De momento España está mejor, pero no acaba de marcar.
10: Sí, está mejor.
8: ¿Dónde eres tú?
10: De Chile.
8: Ah, de Chile. Vas con España, pero vas pintada arriba abajo.
10: Vamos, España.
8: Molt bé, ja ho veieu. La gent aquí, com no pot ser d'una altra manera, Espanya està sent de moment millor que Argentina, la gent de moment que confia en aquesta segona estrella per a la selecció.
3: Bueno, pues gràcies, en Raúl. Aquest és l'ambient del Son Fusterat. A Eivissa ja s'han reprès el partit, però també deixeu-me fer una connexió molt ràpida.
1: Alerta, perdona!
3: Si no passa res, si
1: barrada
3: no
1: de Pau Cobercí. Quina sessió cap Unai Simón que ha posat en perill la situació de la jugada. Res.
3: Quin nervis, eh? Quin nervis. Però bueno, Menorca també. Ramiro, com ho està vivint l'afició menorquina apoyant a la selecció espanyola?
11: Bon vespre. Amb molta tensió ho estan vivint aquí a la plaça Esplanada. Hi ha molta... No es pot jugar, el camp està sec i ho està notant. Aquí hi ha molta tensió, com deia, però en cada ocasió que ha tingut Espanya, l'afició ho ha viscut. Estem a prop, ho saben, i aquí ho estan vivint amb molta tensió. Si ho podeu fer.
3: I deia, veus, moltíssim d'ambient també a Menorca. Volíem fer també aquesta connexioneta amb Menorca per saber com s'està vivint aquesta primera part. Una altra falta sobre Lamine Yamal.
1: Falta claríssima de Tagliafico.
0: I són de targeta.
3: Jo entenc que la primera no la mostra.
1: No la mostrarà, Raül. No la mostrarà.
2: L'àrbitre s'ha deixat les targetes en el vestidor.
0: Però l'ha romput. És una lloga d'aquelles que diu... Ja hi ha perill, perquè ja t'has llevat d'enmig a una línia completa en el centre del camp, imagina't, i l'ha llançat res, com si fos un judoka d'aquests.
1: Juga Cobercí, zona defensiva d'Espanya, té per davant Rodri, ha vingut a rebre Fabián. Fabián obre cap a la dreta, Pedro Porro, pilota a l'espai, Lisandro. Lisandro que cedeix per el Dibu Martínez, pressiona Baena, Dibu cobri cap a la posició de Montiel. Montiel no connecta amb el seu company. Cucurella a punt de recuperar. Se la queda finalment Argentina. Pilotada llarga. Pilotada a terra de ningú. Serà pilota per Espanya en treta de banda. Anem a veure si en aquest treta de banda pressiona una mica Argentina.
0: No tenen recursos. Fixeu-vos, roben pilota i cerquen un canvi d'orientació, però han de fer tantes ajudes en el centre que a dalt no, no tenen. I tu ara demanes que hi hagi pressió. Però si hi van i Espanya, mira, surt, uau, és que tornen a generar
1: alerta, perill. Alerta, alerta, aquesta pilota dintre de l'àrea, cucurella de cap.
0: Mira, ja tenen tres argentins, amb aquesta acció ja tenen tres a darrere.
1: Juga Cucurella, Cucurella ha creuat el camp d'una banda a l'altra, ha deixat la pilota per Baena, Baena connecta amb Rodri, Rodri per Fabián, Fabián aguanta aquesta pilota fins que l'obri cap a la banda dreta per Lamine Yamal una altra vegada. Lamine encarant dos homes, esperen Lamine, Lamine fa la passada, massa llarga per Dani Olmo, la pilota es perd per línia de fons, traurà Argentina.
3: I han arribat en aquesta primera mitja hora de partit, de moment amb empat a zero al marcador. Espanya que ho intenta, que té la possessió, alguna oportunitat ja bona per l'equip de Luis de la Fuente. La selecció argentina intentant tancar-se com pot per, de moment, mantenir aquest resultat.
1: I Lamine, perdona, Dani, Lamine, que ja ha entès que quan té dos que intenten tapar la seva sortida, el que ha de fer és passar, perquè si ell té dos, n'hi ha un que està tot sol. I d'aquí que ha cercat aquesta passada interior a Dani Olmo, encara que massa llarga.
0: I aquests jugadors amb aquest nivell troben, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquell que justament el troben.
1: Pedro Porro, banda dreta. Ai, Lamine. Ha estat a punt d'anar-se'n de Lisandro. Pilota que juga Argentina en defensa. Mira, mira, quina pressió. Mira, quina pressió ara d'Oyarzábal. Mira, quina pressió d'Oyarzábal. El Cuti Romero pràcticament al corna, intentant sortir en pilota. De moment ho han aconseguit. Recupera Cucurella. Cucurella que inicia la jugada d'atac. Ha tocat per Rodri. Rodri obri cap al seu costat. Fabián. Fabián a l'espai per Àlex Baena. Àlex Baena.
3: Aquesta
1: farà la centrada. Boníssima línia de fons. Fa la centrada. El pit de Cuti Romero. Rebutja la defensa. Torna a començar la porta per Espanya.
2: La superioritat es manifesta, Raúl, però hauria de marcar Espanya per anar bé.
0: Clar, perquè això és al final, dius, sí, sí, anant molt bé, però anant empatant a zero ja. Però això és una final i l'altre equip defensa bé. El que passa és que això desgasta molt. Arribarà un moment en el que haurà un desajust perquè un s'equivocarà, perquè no arribaràs a totes les pressions. També és vera que ells aniran agafant confiança, dir, si aquesta selecció que tan bé juga no mos han fet, nosaltres en tindrem un i la farem. Bé, és aquest joc psicològic, però que envia tu. Jo m'estim més com se troba Espanya i el que fan, que no Argentina.
1: Tagliafico, pilota per McAllister, amb ell Rodri, McAllister Pantera, aquestes les xiula totes. Aquestes les xiula totes. Falta de Rodri damunt McAllister. Pilota per l'Argentina, l'ha agafat per la camiseta.
3: La falta és clara.
1: L'ha arrossegat, sí, sí. Ja, imagina't que treu la targeta amb aquesta.
3: No.
1: Pilota. Hi ha una teoria de que per què pita Vincic, eslovà, Vincic sembla que és el gran àrbitre de UEFA. L'altre dia UEFA va criticar a FIFA per perdonar la targeta vermella al jugador d'Estats Units.
3: Per la mediació de Donald
1: Trump.
3: Ha
1: fet FIFA.
3: Amb Infantino.
1: FIFA li ha passat la mà per s'espatlla a la UEFA i ha posat el seu àrbitre a la final. Això va així, eh?
2: Quines coses, eh?
1: Això va així. Messi, que toca en curt.
2: El futbol és així, no?
1: Sí. Messi, que ha fet una autopassada davant Lamine, però recupera la pilota a Espanya. Una altra potada, venga. Ara de Julián Álvarez, que també ha tocat tres pilotes en tot el partit. Rodri juga al cervell d'Espanya. Combina a la dreta, ha vengut a rebre aquesta pilota en aquesta banda Dani Olmo, ha tocat Porro, Dani Olmo, que s'endú la pilota jugada, combina una altra vegada en Rodri, Rodri pivotant al mig del camp, Fabián, Pedro Porro, Porro brinta la banda per Lamine que trepitja la pilota com si fos un jugador de futbol sala, una altra vegada Rodri, orienta ara cap a l'esquerra, no ha pogut cap a la dreta, ara cap a l'esquerra, Laporte, Emeric Laporte cap endarrere, Pau Cubarsí, que és l'home que tanca, Cubarsí cap a Laporte, Cucurella. 34 minuts, es manté l'empat a 0.
3: Que mira com està Argentina tancat a darrere.
1: Tots enfonsats. Alerta boníssima l'acció per Cucurella. Línia de fons, Cucurella fa la centrada. Ho ha fet per a baix, rebutja la defensa. Banda a favor d'Espanya.
3: Jo crec que hi havia fora de lloc. Està cuinant a foc lent el seu futbol, a Raül.
0: Sí, és molt bon moment també per dir, fora de lloc, justet, però crec que
1: molt
0: sí.
1: Justet, però sí.
0: Mig peu, com un món. Però mireu la defensa d'àrea que fa Argentina, espectacular. Primer pal enmig, segon pal, la segona línia, és a dir, És un equip que no està fent mal en pilota, però trobar un foradet allà enmig per rematar, de moment, difícil. Minut 35, eh?
1: Estem parlant de les seleccions, en el cas d'Espanya, que menys gol ha rebut, un contra la selecció més golejadora d'aquest Mundial, que és l'Argentina.
0: Bé, i la campiona del món amb la campiona d'Europa.
1: Sí, sí. Res. Pilota que traurà Argentina després d'aquest fora de joc que li han assenyalat a Cucurella. Dibu juga amb Lisandro. Lisandro Martínez, per banda esquerra, connecta, o intentava el manco. Ha perdut aquesta pilota Nico González, però serà pilota per Espanya, per Argentina. Dona instruccions Lionel Scaloni. Banda que traurà Tagliafico. Empat a 0, 35 i mig d'aquesta primera part. Pilota que lluita per recuperar Rodri, se l'endú amb problemes, fora de banda per assenyalar falta.
0: Molt bé, Rodri.
1: Extraordinari, Rodri. Aquest és el Rodri que tots coneixíem i que aquesta temporada, per mort de la lesió que el va tenir aturat tant de temps, no semblava que arribés en aquest nivell. Eh?
3: Bueno, jo l'altre dia vaig sentir unes declaracions de Pep Guardiola, que no són d'ara, que són d'abans que comencés el Mundial.
1: Les vaig veure, sí.
3: I ell va dir, el millor Rodri el tornarà a veure en la selecció espanyola al Mundial. Sí, i no s'ha equivocat.
1: No s'ha equivocat, no.
0: Mireu, ara avui en dia, a més, quan veiem el partit de competició, tothom mira automàticament també els resultats que ens donen els pitrals aquests, que mesuren absolutament tot. Sí. Els números que dona Rodri són increïbles, perquè tu veus jugadors que corren. Rodri fa una mitjana de 13-14 quilòmetres per partit. És una autèntica animalada.
3: Jo estic un parell de dies a fer això, 13 quilòmetres.
1: És un maratonià, partit, perquè velocitat no té.
2: Jo un parell d'anys.
1: No, corre com si fos maratonià.
0: I després corre bé, perquè n'hi ha que corren això, i molt malament. Aquest no. Cor, grana, és capaç de fer-se en segones jugades, sempre està pel mig, sempre li cau justament
1: Raül,
0: a ell.
1: Raül, és un pilota d'or.
0: No, exactament.
1: És un pilota d'or.
3: Juga Lamin.
1: Lamin que ho intenta, Porro que li dona una mà, en aquest cas un peu. Cubarsí, Rodri, pilota a la frontal, és boníssima, alerta la connexió, Oyarzabal, Dani Olmo té Cucurella a l'esquerra, rep Cucurella, alerta la centrada de Cucurella, una altra vegada per baix, està insistint molt per baix Cucurella, pilota que torna al lateral esquerre, la treu de fora Dani Olmo, penja Dani Olmo, rebutja Lisandro, pilota a la frontal, demana en mans, Rodri, l'àrbitre diu que no, Rodri una altra vegada, intentant controlar aquesta pilota, Pau Cubarsí que posa el cos, i serà banda o falta, no sé què ha assenyalat Vincic, però és pilota per Espanya. Anem a veure la repetició d'aquesta mà. No.
3: Del té ferrada.
1: No. Està ferrada. Julián Álvarez té el braç aferrat al cos. No era mans.
3: Estava molt a prop a l'àrbitre, ho ha vist bé.
1: Pilota per Espanya. Com si no. Laport. Cucurella.
3: És que fixa't, el central d'Espanya on està.
1: Sí, sí. És escandalós. Àlex Baena, entre tots contraris. Se'n va Àlex Baena. Cercava una passada mortal cap a Dani Olmo. Sembla que s'havia avançat massa Dani Olmo. Lisandro, amb problemes, treu la pilota en llarg, recupera Espanya, que és la frase que més ha repetit. Recupera Espanya. Porro. La deixa passar Rodri. Cubarsí. Fabián. Laport. Pim-pam, pim-pam, teva meva, tic-tac. Rodri. Una altra passada, boníssima, alerta, el xut, atura el Dibu. El xut de cama esquerra des de la frontal de Mikel Oyarzabal. L'ha aturat el porter Dibu Martínez. És el segon intent entre pals de l'equip espanyol. Les dues vegades el Dibu que ha aturat.
3: El xut anava molt centrat, però una altra bona oportunitat per Espanya, Raül.
0: És extraordinari. Com juguen, va entrenant i aconsegueixen amb una passada rompre. Lo de Dani Olmo, de veres,
3: és un escàndol.
0: És un escàndol, perquè és tan fàcil el que fa, que sembla fàcil, sí. I és lo realment complicat. I la deixada, que no, jo tenia el meu dubte si havia intentat controlar sí. I li ha sortit malament. No, ho ha fet amb tota la intenció del món.
1: Sí. En aquest Mundial, la línia defensiva, els quatre que juguen habitualment, Rodri i Dani Olmo, està sent espectacular.
0: Sí, i acompanyat per un Fabián increïble al centre del camp, que no ho sembla per a si.
1: Que sembla que fa coses que ningú veu,
0: Que ha assegut a Pedri. Sí. S'ha d'estar bé per fer això. I un altre, què tal? Ha arribat molt descansat al Mundial pel fet que ha estat molt de mesos també lesionat amb el PSG i ha fet que arribin una sèrie de jugadors en el seu moment màxim de competitivitat.
3: En ses cames fresques, sí.
0: I en ses cames, sí.
1: Aquesta selecció, amb un Lamine sencer i un Nico Williams sencer, hauria estat escandalós.
3: Alerta Argentina.
1: Messi, Julián Álvarez. Julián Álvarez cobri cap a la dreta, la pilota que anirà penjada. No anirà penjada perquè l'ha rebutjada Cucurella i l'ha recuperada Mikel Oyarzabal. Falta davant del golejador espanyol i primera targeta del partit.
2: Era
1: per Lisandro Martínez. La primera targeta del partit en aquesta aturada de Lisandro a la sortida al contracop de Mikel Oyarzabal.
0: Mirau, xerrant de castigar el rival, una passada incomprensible per part de, crec que no sé si és Rodrigo de Paul, cap enmig, aquestes pilotes horitzontal, l'únic que fan és que si la perds, al final has de fer això. Clar. I després la que se ve, el Lisandro, diu, per què jo? Clar, perquè ho és targeta, el que passa que hauria d'haver mostrat dues o tres més i no ho ha fet.
1: Juga Fabián, Cubarsí, estem a 4 minuts d'arribar als 45 i el que afegeix aquí l'àrbitre, que m'assembla que no serà massa. No ha passat res, llevat de la pausa d'hidratació.
3: Bueno, la pausa d'hidratació, però sí, no, de moment. Fabián, hi ha hagut moltes interrupcions.
1: Fabián al cercle central, al camp contrari, toca en curt aquesta pilota que juga a Espanya una altra vegada per aquest costat esquerre. Rodri ha endarrerit la pilota a peus d'Eimeric Laporte. Insisteix, Espanya per la banda esquerra.
0: Uau, la cara de Leo és un poema. Està patint el que moltes vegades han patit els seus rivals en un joc de quan veus que toques i l'altre equip no la toca, i d'això.
1: S'estan desesperant.
0: Sí, perquè veu que surt a pressionar i amb dues passades, pum, li han trobat l'esquena.
1: Juga Cubarsí. Quin mundial de Cubarsí, mare de Déu.
0: Quina passada.
1: De 9 anys. Oyarzabal, boníssima. L'acció d'Oyarzabal per Porro. Porro fa la centrada. No hi havia ningú al segon pal. Han anat tots dos al primer pal. Oyarzabal i Dani Olmo. Ningú ha anat al segon pal, que és on havia penjat la pilota Pedro Porro.
3: Molt falta, Raül. Quan trobem esforat, que els estem trobant, aquesta darrera passada, definir un poc
0: millor. Mira, jo te diria més, i anava a afegir, coses a millorar. Quan Espanya arriba a banda, sobretot amb en Cucurella, en aquest cas, potser Pedro Porro, o fins i tot el propi Lamin, aquesta centrada horitzontal, la típica rematada del 9, jo crec que és la segona línia la realment perillosa, perquè ells defensen molt bé l'àrea, i a més són imponents, Lisandro, el propi Cucti, Romero, els dos laterals són molt forts allà enmig, i és la segona línia aquesta, de passada cap endarrere, on realment Espanya, amb Dani Olmo, amb en Fabián, fins i tot el propi Lamin o l'altre jugador de banda, on poden ser molt
1: perillosos. Alerta, Cucurella, xuta! Fora! Ha sortit fregant el pal arran de terra el xut de Cucurella. Ha sorprès perquè no és lo seu i ha sortit molt, molt, molt a prop del pal esquerre de la porteria. Diu que no hagués arribat.
3: És que també s'ha d'intentar així, eh?
1: El xut de Cucurella que s'han anat fora. Ja van tres. La de Lamin atura Dibu, la d'Oyarzabal atura Dibu i la de Cucurella que ha anat fora i Lisandro està en terra amb problemes.
0: Canvi.
1: Sí. Lisandro que haurà de deixar la final.
2: I no és per res, només per encendre un poc els ànims, jo, no sé, aquesta proposta futbolística de l'actual campiona del món en una final com aquesta, en aquesta primera part, en el que duim de primera part, no sé, Raül, jo vaig una proposta futbolística per part de l'Argentina molt minsa, per no posar un altre adjectiu qualificatiu, no sé com ho vols
0: tu. S'han fet petits, i amb els tres canvis... Amb els tres no, però amb dos dels tres canvis que ha fet, jo també apuntava amb això. Jo crec que el fet de treure en Paredes, que és un poc el jugador que juntament amb Benzo i McAllister te poden al manco jugar un partit de tu a tu en el centre del camp. Ha optat només per pressionar i sortir vertical. Clar, condiciona molt en Leo Messi? Condiciona, evidentment. Però el fet de voler ser molt verticals amb una selecció que defensa tan bé com Espanya, sí, és una campiona del món, però que avui probablement ens hagi deixat una miqueta amb el dubte de dir, bueno, per què no planteges? Però bé, crec que aquí ho poden dir, a lo millor. Se senten una miqueta inferiors i el partit el volen llarg, no el volen curt.
1: I
0: d'aquesta manera, Espanya lo seu.
1: Ha entrat Otamendi per substituir el lesionat Lisandro Martínez. Minut 44 de la primera part. Lisandro no ha pogut ni acabar la primera part.
3: I eres l'únic futbolista que tenia una targeta groga, per sí. Tant, ara ja cap jugador amb targeta damunt del terreny de joc.
1: Anem a veure què afegeix l'àrbitre. Jo troc que no ha de passar de 2 minuts. Té la pilota argentina. Cap endarrere.
3: Oh, jo crec que Cuti. El Manco afegirà 3 de sa pausa sí. I a lo millor mig minut o més per es canvi, 3-4 minutets.
1: Anem a veure. Pilota endarrerida cap al Dibu, fora de la seva àrea. Ara es compleix el 45, més 4. 4 d'afegit. Oyarzabal que pressiona el Dibu. Dibu juga en llarg, alert, no pot arribar. No pot arribar Julián Álvarez. Ha rebutjat Unai Simón. Pilota dividida al mig del camp. Toc de cap argentí per a Cubarsí, que cedeix cap endarrere per Unai. Pilotada d'Unai. Al mig del camp. Ha posat el cap ara molt bé Otamendi. Recupera Argentina. Pressiona Dani Olmo, alerta amb aquesta acció de Nico. Nico González retalla. Molt bé, Pedro Porro, en la recuperació. Pilota per Rodri, i Rodri per Cubarsí, i tornem a començar per la banda esquerra. Cucurella, pressionat, se lleva la pilota de damunt i l'envia directament fora.
0: Que és molt difícil fer mal, perquè pensar una cosa, has corregut tant de temps darrere que quan tu tens una pilota i sembla que tinguis espai, fixeu-vos el que ha de fer Nico González. Una carrera de 30-40 metres tot sol, és que al final t'esgota. I
1: Espanya és el que ha aconseguit. S'atura a mirar què ha de fer i ja li lleven la pilota. Una altra vegada insisteix ara Argentina per banda dreta i tornem a recuperar. Alerta a Laporte. Res. El rebut directament a les mans de Unai Simón. S'ha complert ja el primer minut dels 4 d'afegit en aquesta primera part. Tot continua igual, sense gols. Espanya 0, Argentina 0, la final del Mundial. Aquí a IB3 Ràdio, juga la pilota Pedro Porro. Cubarsí, Espanya adormirà el que queda de primera part. Nomet, si troba un farat, intentarà aprofitar-lo. Oyarzabal, mira on ha vingut Oyarzabal. Pilota per Cubarsí. Messi que el mira, el contempla. Quan en altre temps era Cubarsí qui, quan era un nin, contemplava Messi. Té la pilota a Laporte. Rodri. Cubarsí. Dani Olmo. Dani Olmo cap a la dreta. Tot sol Pedro Porro, que demana moviment per davant. No ho ha obtingut i juga en curt per Dani Olmo. Pilota al cercle central. Rodri. Cap a Fabián. Fabián a l'esquerra. Cucurella.
3: 2 minuts.
1: Fabián. Torna a jugar a Espanya. Entre línies. Baena. Oyarzabal, ui, la passada d'Oyarzabal cercant Baena, la recupera Espanya, no, falta. Ha xiulat falta Slavko Vincic, pilota per Argentina. Pilota pels homes. Quina potada li ha arriat Oyarzabal en Messi. Això és targeta també,
2: Sí.
1: Això també hauria de ser targeta. No sé on anava Oyarzabal perquè la pilota estava en terra. Sembla que li demana disculpes, Messi el mira, fa un, sí, un poquet de... Sí. I poca cosa més.
0: Sí, ha estat una mirada de... En quina intenció anaves? I l'altre li ha dit, perdona, perquè volia pilota. Sí, sí.
3: El que no volia és que te l'enduguessis a pilota. Això és el que no volia.
1: No, o pilota o tu.
3: Exacte.
1: Tots dos no.
0: I errada una i altra vegada d'Argentina. Mirau,
3: les pilotes llargues,
0: si no són en diagonal, normalment és pilota perduda. I opten una i altra vegada per pilotes verticals, cosa que no entenc perquè el Manco no, és que no els hi dona ni possibilitat de lluitar o d'avançar línies.
1: Porro, Lamin, que du molt de minuts sense tocar pilota. Porro una altra vegada, Cubarsí.
3: Menys si hi ha temps per ser darrere.
1: Laporte, queda mig minut d'aquesta primera part. 0-0 al MetLife de Nova Jersey. Porro, final del Mundial 2026. Aguanta la pilota, se l'endurà el vestidor la pilota a Espanya. Laporte, Cubarsí. Porro. Porro en llarg, cercant la desmarcada d'Oyarzabal, no pot arribar, la treu Otamendi, pilota per l'equip argentí. Otamendi cap a darrere, Dibu, el Dibu amb problemes, la treu en cama esquerra, aquí morirà la primera part. Pilota llarga, final. Final de la primera part, al MetLife, sense gols, amb domini absolut de la selecció espanyola, amb Messi que protesta no sé què. Temps de descans, jugadors a vestidors, Espanya 0, Argentina 0.
3: I s'acaba aquesta primera part de la final de la Mundial a Nova York, de moment sense gols. Ara tot un ho analitzam en Raúl Pareja, Juanga, però bueno, una primera part que ha estat Emocionant, sí senyor.
2: Ha estat emocionant, però el que està molt clar és que hi ha hagut una superioritat manifesta de la selecció espanyola, que és la selecció de Luis de la Fuente la que ha tingut les millors oportunitats, i Unai Simón, que només ha tingut una intervenció de mèrit, ha vist el partit amb moltíssima tranquil·litat el porter de la selecció espanyola. Anem a veure en aquesta segona part si el conjunt d'Espanya aconsegueix marcar, però per ara optimisme, no?, amb aquesta selecció que ha fet una molt bona primera part.
3: Estem en aquest temps de descans. Ara tot donaria en Raúl Pareja per conèixer un poc la seva opinió d'aquests primers 45 minuts, d'aquestes oportunitats que ha tingut Espanya, però que de moment no s'han pogut materialitzar en el primer gol del partit. Ara tot d'una també anirem a fer una ronda per conèixer una miqueta l'ambient, com s'ha viscut aquesta primera part a les nostres illes, però més o manco damunt d'aquesta hora queden 3 minuts i mig per les 10 del vespre. També solem fer aquestes actualitzacions de les notícies amb els companys dels serveis informatius. Ens acompanya ja aquí en l'estudi estudi Álvaro Alonso per contar-nos una mica, també de manera resumida, si ha passat alguna cosa i l'actualitat més destacada també a les nostres illes. Álvaro, bon vespre.
6: Bon vespre, sí, els principals titulars. Divendres, a la revetlla de les festes de Santa Maria, es va produir una agressió LGTBI-fòbica contra dues punxadiscs que estaven actuant. Un grup de joves varen boicotejar l'actuació amb crits homòfobs fins que la situació va empitjorar quan també agrediren al públic. L'Ajuntament de Santa Maria ja ha sortit a donar suport als artistes. Joan Cervera és un d'ells.
12: Sentien molt de crits, o sigui, els crits passaven per damunt sa música. Fuera, fuera, maricón de mierda, bla, bla, bla. I de cop i volta, nosaltres ja fèiem punxant el darrer tema, i de cop i volta vam veure com començaven a pegar d'hòsties.
6: Més coses. 36 hores després de que s'iniciés la pana elèctrica que ha afectat prop de 1.900 abonats a Can Pastilla i que l'estància Palma, els veïnats comencen a recuperar el subministrament. Un tall de llum que ha arribat en el pitjor moment per llars i negocis en plena onada de calor. També, a 24 hores de que comenci la vaga de defensa Soya, puja l'atenció entre l'empresa Soya 2000 i els treballadors. El sindicat s'acusa l'empresa de dur a terme actuacions per fer boicot a la convocatòria i denuncia la seva actitud durant el conflicte laboral. És Juan del Teso, d'UGT.
13: Una empresa que estaba contratada para limpiar contenedores, estamos viendo que están limpiando las calles con agua a presión, que eso sería una detención ilegal de trabajadores a ojos del sindicato, y también estamos viendo cómo reciben presiones algunos trabajadores a los que se les solicita la información de si van a secundar la huelga o no.
6: I acabàvem amb una darrera informació de servei. Amb motiu de la final, Palma ha aprovat un dispositiu especial de seguretat i trànsit, tant a Son Mos com a Son Fusteret, on, per cert, s'ha completat l'aforament amb 20.000 persones quan acabi el partit. Es tallarà el trànsit als voltants per facilitar la sortida dels assistents. També hi haurà afectacions a la plaça Joan Carles I, un punt habitual de celebració, on a partir de les 11 del vespre es restringirà l'accés de vehicles des de Jaume III, la plaça de la Reina i la Rambla. I amb això ja ho tindríem. Molta sort per la segona part.
3: Sí, anem a veure què passa, efectivament, la plaça de les Tortugues, on habitualment se celebren els èxits del Mallorca, però que quan Argentina se va classificar per la final, gràcies, Álvaro, per aquesta actualització, deia Juanca que argentins varen inundar la plaça de Tortugues. Esperen que avui la inundació sigui d'aficionat de la selecció espanyola.
2: I quan Espanya va aconseguir la Copa del Món gràcies al gol d'Andrés Iniesta, també es va anar allà a celebrar la primera Copa del Món de la selecció espanyola. Esperen que la plaça de les Tortugues torni a ser un nou escenari per celebrar aquest títol per part d'Espanya, que per ara, pel que hem vist en aquesta primera part, la cosa va bé, bona actuació del conjunt de Luis de la Fuente, i veurem què passa en aquesta segona part. Falta el gol, Dani, falta el gol.
3: Falta ficar-la, Fonga.
2: Falta ficar-la, que al final és el que es tracta el món del futbol.
3: També hi veiem aquesta estrella en espit.
2: Aquí, jo. No? He estat a punt de brodar-me ja a la segona, avançar-me i brodar-me ja a la segona, però he volgut esperar, i perquè també jo amb una agulla i un fil
3: jo crec que en Pep Díaz també deu tenir qualque màquina de cosir en el seu despatx.
2: Producció segur, també segur.
3: Seguríssim.
2: Espero que quan acabi el partit i Espanya guanyi la Copa del Món, Pep Díaz, brodis tu mateix aquesta estrella en aquesta samarreta amb el número 9 de Lamin Yamal.
3: Bueno, són les 10 del vespre, hem de fer una petita aturada per la publicitat i després farem ja també aquesta anàlisi del que ha estat la primera part. Farem aquesta ronda també amb els apunts d'aficionats a les nostres illes i en Juan Gamos explicarà el show que té preparat.
2: Hi ha Showtime.
3: Per el descans.
2: Clar, clar.
3: Això és per la Super Bowl, no?
2: Hi ha en el halftime que diuen allà, i hi ha un show musical preparat que serà ben espectacular. Que
3: queda, serà gros,
2: que
3: no?
2: Queden hores, 3 minuts i mig perquè comenci.
3: Vinga, idò. Són els minuts que dedicarem a fer una pausa publicitària. Vinga. I tornant de seguida perquè en Juan Gamos conti, en primera persona, quan si estàs en aquella llespa,
2: sí,
3: aquest show de la final del Mundial. Empat a 0 al Mercadona entre Espanya i Argentina, tornant tot d'un equip Beta Ràdio.
14: La final del Mundial de Futbol 2026. Espanya-Argentina. Esports 3 en joc.
15: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
16: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
15: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES, teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
17: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
15: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastem aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
18: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap. Beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
14: Esports 3 en joc. Espanya-Argentina.

0: És que sabia que triaries aquesta cançó, Juan.
1: Oh, havia de sonar Sinatra i Tony Bennett i aquest New York, New York, un autèntic clàssic de la música. I si de música parlam, ara mateix...
0: No té preu, s'imatge d'en Ronaldo Nazario amb aquell xandall, sí, sortint amb en Ronaldinho i la Madonna.
1: O sigui... És espectacular estar vivint aquesta halftime digna de la Super Bowl i que per primera vegada s'està fent en aquest Mundial, en aquest temps de descans, un espectacle, un show que... té de durada de 7 minuts, 11 minuts d'actuacions musicals i els 6 restants que es destinaran al muntatge i desmuntatge de l'escenari, així com les tasques de manteniment de la gespa, com bé dius, Dani, i d'ho ha començat amb la Madonna, sa Madonna, cantant dins un automòbil amb en Ronaldo no. i en Ronaldinho conduint.
0: En Ronaldinho estava encantat de la vida.
2: Vaga,
0: Ronaldo tenia una cara de por.
2: Quan acabau amb la Super Bowl, me criau.
1: I tu descansa. Idò, un espectacle que...
0: Que s'està vivint el fosteret,
1: sí,
0: segurament,
1: sí.
0: No?
1: Sí, que amb estrelles com la Madonna, que també ha de sortir en Shakira, en Justin Bieber, i de ben segur que són fosteret on es troba...
0: La nostra estrella.
1: La nostra estrella, la nostra Madonna. La nostra Madonna, la Marta Sampas. De ben segur que s'està vivint amb la màxima intensitat i expectació. Marta...

0: còcktel, segur que han acabat. Que sopàveu?
1: Eh?
0: Que estàveu sopant.
1: Una hamburguesa.
2: Bàsicament,
1: he acabat una hamburguesa antes d'entrar, sabien que hi havia, que hauries aquesta locura, i no hi ha millor puesto per sopar.
0: I estaven aquí segur tots sopant, i en tranquil·litat. No sé si és la tranquil·litat que vos ha deixat la primera part.
1: Mira, tranquil·litat, aquí està.
3: Problema de cobertura.
4: Sí, sí, sí.
3: I de comunicacions són frustrat.
4: Ara, tot un intentant recuperar aquesta comunicació, som frustrat, però també hem de saber com ho estan vivint els gerentins, Juanga.
3: Clar que sí, hem de connectar amb l'estadi de Sant Moix, als voltants de l'estadi de Sant Moix. Evidentment, jo crec que no ho deuen estar passant bé, perquè Espanya s'ha mostrat molt superior, tot i que aquesta final encara és oberta, 0-0 en el marcador, i pot passar qualsevol cosa. Macià Fiol, com s'està vivint, com està vivint l'afició argentina?
4: Jo vull saber si estan fent un asado. Si
3: una, fent un asado en directe, jo crec que sí, i un choripán.
4: Ben, Macià, si està menjant asado, ben, que m'ho conti.
5: Hola, bon vespre, com anem?
4: ¿He asado o no he asado, Macià? Contamos.
3: Entraña.
5: Pero allá los carboneros en Mallorca, que son una charanga de cumbia villera, que están fent que esta mitja part sigui excepcional.
3: Cumbia villera, important, també,
5: Hay una charanga que se diuen los carboneros en Mallorca y que están donant tots els espectacles d'aquesta mitja part.
3: Molt bé.
4: Los carboneros en Mallorca, m'encanta.
3: I de carbó. Carbó per l'Argentina,
4: Com has vist ambient, Macià, en aquesta primera part?
5: En aquesta primera part hem notat molta tensió, molt de silenci en aquestes primeres ocasions d'Espanya, però no perden l'optimisme ni l'emoció pròpia de l'ambició argentina tal com són ells.
4: I de gràcies, Macià, per aquesta comunicació des de l'estadi de Sant Moix, d'aquests voltants de l'estadi on hi ha concentrada l'afició argentina. Hi ha un home que necessita una alegria enguany,
3: sí,
4: que és en Raül Medrano.
3: Sí, Medrano
4: necessita ha de contar una alegria
3: perquè la temporada que ha hagut de patir amb la UD
4: no està fàcil.
3: A més,
4: ha passat un dia en Raül, li fa un poc de mal al sull i tot això.
3: A més, un home patidor.
4: És un home patidor.
3: Per tant, jo crec que avui és el dia que Espanya li doni una alegria a en Raül Medrano. A Eivissa continua l'eufòria que hi havia abans que començat el partit. Medrano?
6: Sí, jo crec que sí. Ara acaba d'aturar la batucada. Mira, surt una Shakira, tu.
3: Ara.
6: Escolta, ara m'ha semblat mal espatllar-li el moment a en Juanga, que sé que li agrada, el dai-dai. Què t'anava a dir? Necessito una alegria, necessito un ventilador, necessito 8 pauses per a la hidratació per mi, perquè, mare de Déu, senyor. Però mira, tinc aquí unes atlotes que me sap greu que no ho pugueu veure, ara us enviaré una foto, que han fet aquí un collage, un mural molt gran, gairebé tamany natural de cucurella, amb folis impresos i tal, i les vull preguntar, supos que sou del Madrid, perquè si no l'haguéssiu fet aquest col·legi, expliquem una mica com veieu...
7: Som de Barcelona.
6: Sí, què fas amb el Cucurella?
7: Ell és del Madrid.
6: Com ho esteu veient al partit? És guai, he vist que la gent us fa fotos i tal amb el col·legi.
7: Està molt bé, tothom us ha demanat de fer-se fotos amb ell.
6: Per què Cucurella?
7: Pues...
8: Perquè ens agrada molt.
6: A veure, la del Madrid, vine. Com estàs veient el partit?
8: Muy bien, muy emocionada, estoy súper emocionada. ¡Viva España!
6: Claro, que vosaltres sou molt joves, vosaltres de la final del 2010 no us en recordeu gaire.
7: Sí, algo así, más o menos. Yo estaba a Palma en la final del 2010.
6: ¿Qué feies? ¿Quants anys tenies? Si
7: t'apunto. Estaba de vacaciones.
6: No sé.
8: Yo tenía 7 años, pero recuerdo, ¿eh?
6: ¿Y a qué? ¿Avui aixequem la segona, avui, o no?
7: Sí.
6: ¿Te gusta?
7: Hombre. No, la sacarem.
6: Què hauria de fer Espanya? Què ha de canviar per acabar de surar-ho?
7: Bueno, ja van a tope, la veritat. Van a tope, però han d'anar una mica més al tope.
6: Molt bé, us deixo ja, gràcies, eh? Espera, vaig a buscar un que em volia parlar un moment. Que hi ha aquí un atlot amb una camiseta del Racing de Santander, no sé per què. Escolta, tu m'has dit que eres andaluz, però que llevas la camiseta del Racing, no entiendo nada. ¿Tú con quién vas?
9: Santanderina, finca en Ibiza desde hace 5 años, en esta maravillosa isla.
6: Vale, que el andaluz es tu colega.
10: Pocello, deja él.
6: Escucha, ¿cómo lo veis esto hoy? Hostia, mira, perdón.
10: Casi
6: le llevan sal la cerveza, le llevan sal al móvil, pero todo bien, ¿eh? ¿Cómo lo veis esto?
10: Va a ganar España, 2-0 por lo menos.
6: Escucha, vosotros que no sois de aquí, vaya ambientazo. No sé si esperabais el ambientazo este que hay en Ibiza.
9: Sí, la verdad que da gusto tanta gente conviviendo aquí, da una maravilla. Una maravilla, todos juntos aquí reunidos.
6: Anda, que si en un mes tienes un ascenso del Racing y un Mundial...
9: Pues sería la hostia, la verdad, sería la hostia. Vamos a por ello.
6: Bueno, muy bien, muchas gracias. Perdona, que hay algo de un petit incident. Tú ya te dije que necesitaba
4: no
6: yo
4: no una pausa. Raúl.

0: xipotxa.
1: Ja dous una cervesa, un senyor.
2: Bueno, Raúl, ja, ara mateix, exacte,
0: fantàstica,
2: sí.
0: Fantàstica intervenció. Juanga, no t'ha escoltat res, i ara li deman que digui què ha explicat en Raúl Medrano. No ho sap, perquè estava mirant de Shakira, no sap greu.
1: Sí, sí, estava mirant de l'actuació extraordinària de Shakira i d'en Burna Boy. I molt bé, la coreografia absolutament perfecta, extraordinària, i continua aquest espectacle en el temps de descans a New Jersey, i jo crec que està molt bé que s'hagi incorporat aquesta halftime en el Mundial, a la finalíssima del Mundial, perquè li dona color i vida, no?
0: Sí, senyor, molt de color, molt de color.
1: Torna a sortir a Shakira, també, i hi ha una inscripció com I'm Love, no? Aquesta inscripció, i els Muppets.
0: Els Muppets,
1: sí, importants, sí, que a mi sí. Me recorden a la meva infància, sí, quan vèiem Barrio Sésamo, que sortien
0: ara
1: allà, el Conde Dràcula.
0: Mira'l allà darrere, mira'l. Sí, sí. I la bubucela, no?
1: Bubucela és important,
0: no?
1: M'ha dit en Gavi Fortesa que en té una a casa.
2: Jo en tenc una de Sud-àfrica, sí.
1: Tens una bubucela.
2: Me l'ha d'un company, sí.
0: L'hauríem de Baduita.
1: L'haurem pel primer partit del Mallorca.
0: Anem a Menorca, també?
1: Anem a Menorca, clar que sí, per veure com s'està vivint aquest partit en el temps de descans entre Espanya i l'Argentina, 0-0 en el marcador, ara concretament amb Ramiro López. Com ho du l'afició allà a Menorca?
3: Bon vespre. Bé, primer voldria fer una correcció, perquè havien dit que eren 1.500 persones a la plaça Esplanada, que era la primera xifra que mos havien donat, però bé, ara ens confirmen des de l'organització que hi ha aquí 3.500 persones per viure la final.
0: Sí, senyor.
3: Triplicant. Bé, fins als darrers minuts faltaven ocasions i el públic estava, això, un poc tens, esperant alguna jugada interessant. Amb les darreres jugades de la selecció sí que l'ambient sencer, tant amb la targeta de Lisandro com el tir de Cucurella. Ara aquí la gent gaudint de la música.
0: I d'ambientats també, 3.500 persones, apuntant aquesta xifra d'aquest seguiment massiu també a Menorca, gràcies al nostre company Ramiro López per aquesta comunicació. I ara sí que ha acabat.
1: Ja ha acabat.
0: Menos manco han complit,
1: sí, sí,
0: no?
1: 11 minuts, el halftime ha acabat ara mateix, ara toca desmuntar-ho, seran uns 5-6 minuts.
0: Ara 20 minuts més, per
1: sí,
0: desmuntar.
1: Sí, el Pet Diaz d'Amèrica
0: serà
1: el que desmuntarà ara l'escenari perquè el pugui reprendre la segona part, l'empalat d'allà. I es reprendrà el partit i començarà aquesta segona part.
0: Bueno, Juanga, tu te'n rius, però jo te vull recordar que d'aquí 4
1: sí.
0: anys...
1: Sí.
0: Jo no sé si seré, però tu supos que sí.
1: No ho sé.
0: D'aquí 4
1: no
0: anys hi ha Mundial de Futbol a Espanya.
1: Vull dir que...
2: A Espanya, no. Portugal i Marroc, bueno, sí. I la jornada inaugural a Argentina, Uruguai, Paraguai.
0: O sigui...
2: Alerta amb el Mundial. T'ho dic
0: perquè ara te'n rius, en Pet Díaz, i és embalat, però d'aquí 4 anys
1: en
0: Pet Díaz t'haurà de fer un embalat.
1: Haurà de fer Som Moix, no? Vull dir, però alguna eliminatòria, Som Moix, allà hi serà demà. En Gavi Fortesa hi serà encara, no? Ja està a punt de la jubilació.
2: Jo estiré on tingui que estar.
1: Perfecte.
0: Bueno, ara rep un missatge per línia interna, Medrano ja me demana on l'enviarem a narrar al Mundial d'Espanya. És que ja insaciable, aquest home. O sigui, és que... L'enviarem. En fora.
1: El més en fora possible. El més en fora possible.
2: A Cornellà al Prat. L'envia a Cornellà al Prat. Al camp de l'Espanyol.
0: És un gran, en Raúl Medrano. Deia quart del vespre, seguim en directe a Quibita Ràdio. Estem en aquest temps de descans. No mos oblidem del nostre comentarista, de Raúl Pareja, que també ha pogut veure la situació amb Shakira, que s'ha pogut relaxar una miqueta. Però anem a tornar a parlar un poquet de futbol. Raúl Pareja, segueixes a nosaltres, no, Raúl? No mos has abandonat.
4: Per suposat.
1: Què t'ha aparegut el halftime, primera valoració?
4: El halftime, bé, l'inici, que també hi ha hagut música, no, lamentable. O sigui, Juanga, haguessis pogut tenir els teus minuts perfectament...
1: Jo crec que hauria d'haver sonat el calvo a la ràdio, no? El halftime, no?
4: Perfectament. Ara he de dir que en el descans, visualment, perquè no ho sentia massa, estava més centrat en el que deia en Raúl Medrano, i així com tots... És que
2: eres tu qui escoltava en Medrano?
4: Jo sí, l'he escoltat. I bé, m'ha aparegut bé.
1: Però bé, molt bé.
0: Bueno,
1: I el partit?
0: I la primera part, com has vist la primera part, Raúl? La veritat és que empat a 0. Jo crec que bones notícies per a Argentina, després del que hem vist, que el partit estigui amb empat a 0 per ells.
4: Sí, en quant a tema de resultats, segur que sí. En quant a tema, sobretot, de cansament, de desgast i, sobretot, de la incertesa que te proposa, que el teu joc no genera absolutament res... i del rival que té pilota, en el teu cap tens que no mos facin una perquè en qualsevol moment mos la trobaran. Ho hem fet davant tots els rivals, encara que hagi estat en el minut 85. I ara mirava jo sobretot, bueno, com poder anar castigant i sobretot treure rèdit el que estem aconseguint fent al llarg d'aquests primers 45 i esperem que també en els segons. És vera que jo estic amb vosaltres també una miqueta per l'esquerra d'intentar donar una miqueta més. Si hi ha espais, és molt probable que un Nico Williams faria molt de mal, però si no, és vera que tenim la presència probablement de Pedri i també del propi Miquel Merino per aquí en el centre a ser capaços de trobar aquesta passada final, perquè és aquí on Espanya, en segona línia i trobar esquenes, estarà el partit. Perquè per la resta, sincerament, no vegi que canvi el guió al llarg d'aquesta segona meitat.
0: Recordem que Espanya ha tingut tres oportunitats clares, arribades perilloses alguna més, però tres grans oportunitats, el minut 4 de Lamine Yamal, el minut 38 de Oyarzabal, el minut 42, un xut també és de fora de l'àrea de Cucurella, i que Argentina ha hagut de fer un canvi a la primera part per la lesió de Lisandro, ha entrat en el seu lloc Otamendi. Els jugadors, Gavi, que ja estan
2: per sortir al terreny de joc. Jo de la selecció argentina tinc tres anotacions. Targeta groga, Lisandro, lesió Lisandro, Otamendi per Lisandro. Això és tot el que ha fet Argentina a la primera part.
1: Anem ràpidament a Son Fusterat, a banda que surtin els protagonistes damunt la gespa. Recuperam aquesta connexió, com està vivint l'afició espanyola aquest partit. Marta Sampas.
5: Companys, si ara m'assentiu perquè, clar, ho han dit, prop de 20.000 persones, que complica bastant la cobertura. Estic a una ratjoleta, prop de no moure'm, però és vera que ara l'ambient era tothom assegut, descansant, aprofitant per sopar una micona, i ara quan ja veuen les imatges dels jugadors al túnel de vestidors, tothom cap a agafar lloc altra vegada ben a prop de l'escenari, que enmig de l'escenari, damunt, diguéssim, hi ha la pantalla gegant i al costat l'acompanyen dues més, no tan grosses, perquè recordem, l'altre dia, la semifinal, ja van ser a prop de 10.000 persones, hi havia tan sols una pantalla, van veure que aquí això avui s'ompliria i ja se va notant l'ambient d'aquesta segona part. I jo vos volia dir una cosa que vos he sentit. Jo me demano també narrar algun partit del Mundial masculí i des d'aquí també dir que l'any que ve hi haurà Brasil 2027 amb elles. Ràpidament, abans que comenci la segona part, com ho veus? Què passarà ara en aquests 45 minuts?
6: Jo crec que guanyarem, sincerament. I si no, anirem a pròrroga i a penaltis.
5: Vols patir tant?
6: Però jo crec que sí que guanyarem.
5: Val, sí, com sigui. Vosaltres què penseu? Ràpidament.
7: Yo creo que puede España, la verdad, que yo creo que sí.
5: Ha jugat Argentina, ha jugat la primera part, perquè jo no l'he vist.
8: La verdad que está jugando muy bien España y aparte que está jugando no se está chantando y entonces eso quiere decir mucho ya. No, tenemos más posibilidades que jugar que ellos. Y estamos a punto de meterle casi dos goles y vamos a ir para adelante. Para eso somos españoles y viva España.
6: ¡Claro que sí! ¡Viva España! ¡Vamos con España!
5: Avui, això són els ànims just abans que comenci aquesta segona part, companys. Aquí som Fusteret de Palma.
1: Idò, la gent que confia en la selecció espanyola, i Gavi i Raül, ho comentàvem en el temps de descans, jo crec que Espanya hauria d'intentar evitar anar a la pròrroga i anar als penals.
2: Aquesta situació me fa una porada, perquè ja hem vist molt de partits. Aquesta primera part me recorda l'Espanya-Marroc a Qatar, la selecció de Luis Enrique, domini per aquí, per allà, per un costat, per un altre, va acabar 0-0 i en els penals van anar cap a casa. Avui no sortirien cap a casa, avui perdríem la final. Espanya ha de marcar gol, està molt bé el domini, està molt bé la recuperació de pilota, però has de fer qualque cosa en la pilota. Veig que ha participat molt poc en aquesta primera part Mikel Oyarzabal. Ha entrat molt poquet en joc i això és preocupant, perquè és l'home gol de la selecció en aquest Mundial. S'ha de fer qualque cosa més. Tot està molt bé, però estem 0-0.
1: Raül.
4: Sí, aquest és el desig, però jo, a diferència d'això, perquè és una final i pot ser un partit llarg, jo veuria més càstig per Argentina. Mireu el que dic. És a dir, un equip que té pilota, que juga bé i que mou i que insisteix i que té paciència, arribarà. arribarà. És vera que qualque cosa no li agrada no li agrada a Scaloni, entra en Paredes perquè sí, perquè necessiten futbol en el centre i necessiten una cama en la que no perdi, surt en Nico González i entrarà Paredes, això enviarà una miqueta més cap a dalt a Enzo perquè tingui un poc més de recolzament segurament també la segona línia per part d'Argentina. I el que dic, Espanya a seguir en lo seu, el càstig és molt gran quan és un equip que té pilota i que desgasta. I només un detall, sortint de l'11 titular d'Espanya en carrera i tot xerrant-se i animant-se, per part d'Argentina, per aquest pic, els 11 titulars pràcticament no xerraven entre ells, no eren capaços de dir res, només un poc en Leo Messi. Comença. i els jugadors de sa banqueta, de manera que qualque cosa no els deu agradar el que passa en els 11 que juguen en Esbert.
0: Ha començat la segona part, Fortesa.
2: Ha començat la segona part, ha posat la pilota en joc l'equip espanyol i, repeteix, això me fa una porada que trobin un forat, un corna, un penal, el que sigui, i amb un 0-1 després te les has de veure.
0: Mira.
2: Alerta, aquesta pilota que ha recuperat Espanya, no pot arribar Mikel Oyarzabal, recupera en defensa la selecció argentina, que juga per l'eix central del camp, McAllister cap a darrere, juga en defensa argentina, alerta, la pressió, boníssima ara la recuperació d'Espanya a la frontal de l'àrea, Baena, pot xutar Àlex Baena, ara. Pot xutar Àlex Baena, xuta, atura, Dibu. Als 45 segons de joc, primera ocasió d'Espanya, perquè el xut de Baena anava entre pals, ha aturat molt bé el Dibu Martínez, com ha recuperat la pilota Espanya a una badada defensiva a la sortida de pilota dels argentins.
1: Ha sortit bé Espanya, Raül.
4: Sí, molt bé, i que finalitzi sempre està bé, però tenia tot sola a Dani Olmo, que entrava pràcticament en carrera. Bé, tenia diferents possibilitats, però el que deim, finalitzar sempre està bé, ha sortit molt bé Espanya novament.
2: Torna a jugar McAllister per Argentina, pilota oberta a la banda dreta, alerta amb la incorporació de Rodrigo de Paul, la juga cap endarrere, toca Leo Messi, entre línies, la pilota arriba una altra vegada a zona més endarrerida de l'equip argentí, fins i tot a camp propi, ara surt jugant aquesta pilota Otamendi, obrint cap a l'esquerra, torna la pilota cap endarrere, Espanya no deixa que combini amb atac l'equip d'Scaloni, que ha hagut de recular fins al Dibu Martínez. Torna a intentar sortir Argentina en pilota, Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul toca en curt, alerta aquesta pilota oberta, corre el jugador d'Argentina, també Laporte, l'envia fora de Laporte, es corna a favor d'Argentina? Protesta
4: el xiular, crec que corna, però el corregiran probablement.
2: Era Montiel, qui anava amb ell. Sí, el darrer tocat està en Montiel, en sa puntera. En sa puntera i entre les cames de Laporte, el darrer tocat ha estat Montiel. Qui do ha assenyalat la corna.
0: Ha assenyalat la corna.
2: Sí,
4: no sé,
2: no era corna.
4: Tenc el meu dubte, eh?
2: No, jo ho tenc claríssim. L'havia arrossegat a Laporte i ha ficat la cama Montiel entre les cames de Laporte i el darrer tocant, sa puntera, ha estat el jugador argentí. Treu el corna Leo Messi, primer pal, molt tancat, tancadíssim, i dona tret de porteria. Sí. Aquestes coses són les que a vegades arriba un gol, no saps com, un corna que no era, i aquestes coses passen, eh?
0: Diria que és el primer corna d'Argentina en tot el partit.
2: Protesta, no sé què, Scaloni, el quart àrbitre, surt jugant a Espanya. Pau Cubarsí, pilota a la dreta, Pedro Porro, torna a jugar cap endarrere, Cubarsí, Rodri, que li dona cobertura per darrere, Rodri i Cubarsí, copta per cedir la pilota a Unai Simón, pilotada del porter, llarga, llarguíssima, mira, han tornat a la jugada a la primera part, ara ha estat Unai, que ha copejat directament a Dibu Martínez, surt jugant a Argentina, des de la zona defensiva, pilota oberta cap a l'esquerra, Tagliafico, no surt de camp propi l'equip d'Scaloni. 3 minuts i mig jugats d'aquesta segona part i Àlex Baena ja l'ha tinguda als primers segons. Dibu pressionat per Dani Olmo. Montiel amb ell. Ha pressionat Àlex Baena. Es banda a favor d'Argentina. No, diu l'àrbitre que es pilota per Espanya.
0: No, jo crec que li demana que tregui més enrere.
2: Val. Prepara canvis, Scaloni, eh? Prepara canvis, Scaloni, Medina és un dels jugadors que estava per sortir, anem a veure...
0: És que alguna cosa ha de fer Raúl, eh?
2: No, i qualque cosa ha vist en 3 minuts.
1: Sí, molt de nervis a la banqueta de l'Argentina pel que han pogut veure.
4: Sí, recordem sobretot, Scaloni és un i quan jugava era igual, o sigui, li agradava ser protagonista, tenir pilota, és un 65% de primera meitat davant un 35% de possessió de pilota, aquesta segona meitat de moment, això ja ha girat. És vera que els hem castigat molt bé amb una pèrdua de pilota horitzontal novament, però ara Argentina té un altre tarannà, té un altre, el Manco són capaços de trobar el centre del camp, amb en Paredes és una cama bastant més habitual com per poder-se fer, i el propi Enzo que ha arribat amb una pilota, amb una també carrera més a prop de Leo i de Julián Álvarez.
2: Toca Argentina, pilota aturada, McAllister amb el cap, la pilota cau a peus de Julián Álvarez. Julián Álvarez cobri cap a l'esquerra, Tagliafico, Álvarez, el jugador de l'Atlètic, encara pilota per al conjunt de l'Argentina. Pilota que arriba a peus de Cuti Romero. Obre a la dreta per Montiel. Ha vengut a rebre aquesta pilota Rodrigo de Paul.
0: Ha falta.
2: Falta sí. L'àrbitre, sí.
0: Sí, però és veritat que només en 5 minuts se veu una altra Argentina. Sí. És a dir, té més pilota, no està tenint ocasions, però sí que és veritat que ha aturat una miqueta sa sangria aquesta de possessió que hi havia a la primera part.
2: Necessitaven sí, un temps mort.
4: Sí, és qüestió també de que Espanya torni a fer una possessió llarga, val? I de tot d'una... tornarem a capgirar la inèrcia, si no, esperau tenir això, dues possessions més o manco llargues i tot tornarà al seu puesto. El que passa que sí que és vera que mentre ells siguin capaços de fer això, podran respirar. Només se cansa o només se descansa en pilota. I això Argentina ho sap i per això intentarà el Manco disputar una miqueta això.
2: Pau Cubarsí, cap a Pedro Porro, hi ha hagut falta al mig del camp sense pilota en joc. Ha anat Lamin... No sé qui és que està en terra. Alerta, que comencen les picabaralles. Ja comencen sí. Les picabaralles, perquè, evidentment, si hi ha un jugador d'Espanya en terra, alerta, l'espitjada de Tagliafico a Dani Olmo, que l'ha enviat en terra. Targeta groga per Tagliafico.
0: Sant Calenta i és partit.
2: Sí.
4: Va, jo també em dic anar també allà i en Cuti Romero fer la seva.
2: Una cosa està ben clara, no hi havia pilota pel mig. Si hi ha un home en terra, és que el Manco l'han espitjat.
0: Jo crec que és en Rodri, no?
2: Anem a veure la repetició.
4: Ha pegat
2: per jugada.
4: Sí.
2: És que això és agressió. Això per jo és una agressió. Ara veiem la imatge, mira, bueno, una espitjada per darrere sí. Amb el colze.
0: Innecessària.
2: Absolutament innecessària, sí, de Paredes, que ha sortit per això.
1: El que passa que
4: I, ara la... va, eh? I ara li fa el mateix a Dani Olmo.
0: Sí, li fa el mateix.
1: És que el que passa que la permissivitat de l'àrbitre...
2: Ara el que no sé si hi ha hagut dues targetes, sí, una per Paredes i altra per Tagliafico, sí.
0: Una per protestar i l'altra per... Per secció.
1: Que deia que la permissivitat de l'àrbitre a la primera part pot fer que aquest tipus de partit es comenci a encalentir-se i se li envagi de les mans.
2: Toca Fabián per Rodri. Rodri canvia a l'altre costat, cap a la dreta. Porro. Pilota endarrerida per Pau Cubarsí. Rodri. Rodri en perpendicular. Cercava qualcú que no l'ha trobat. Era Oyarzabal. Recupera Argentina. Rodrigo de Paul cap endarrere, cap al Dibu. Ha recuperat ja. Rodri una altra vegada. Pilota per Dani Olmo. Dani Olmo que la perd. Dani Olmo acabarà amb problemes. Perquè en una d'aquestes rebutjarà la potada o la galtada i se'n anirà a fora ell. I si no, el temps. 53 de partit. 8 de la segona part. 0-0. Argentina, que sembla que creix una mica.
1: Sí, comença a despertar.
2: Banda esquerra, que traurà Tagliafico.
4: Això ho fan bé, eh? Han romput el partit primer amb pilotes, veure que han sabut el Manco en aquests primers 5-6 minuts, i després... Tot això que ha passat i que nosaltres protestam, hi ha hagut targetes, sí, però el partit ja no és el mateix. I ara sí que sembla més a una final. I això també és vera que és el que esperava que la primera meitat hagués passat. D'això s'ha xerrat en el descans, a bon segur.
2: Segur.
4: Juguen massa còmodos i això no se pot permetre. I ho han aconseguit que ha girat de qualque manera.
2: Dibu.
0: Que no podem oblidar que estem jugant la final del Mundial amb empat a 0 i que a mida que vagin pensant el minut, si aquest... Marquedor no canvia i començaran a aparèixer més nervis.
2: Està caigant Espanya en aquest joc d'espitjadotes per darrere, faltates i recuperació de pilota per Argentina.
4: Sí, aquí hi ha un jugador que creixerà al llarg dels minuts si això continua així, i és Pedri. És un jugador fred que pot tornar a donar aquesta calma, aquesta pausa, aquesta pilota, en el que de bon segur, si no són capaços de capgirar una miqueta aquesta dinàmica, aquell que pot dormir i a més fins i tot ajudar una miqueta en en Rodri en aquesta base que ara sí que tornen a tenir una miqueta de problemes. Alerta.
2: Pilota per Fabián, Fabián en Dani Olmo, la parada és boníssima, Miquel Oyarzábal, m'agrada la jugada, m'agrada. Alerta Oyarzábal, pilota que li deixen a barrera Fabián. Recupera Cucurella, no ha acabat la jugada. Serà llarga, Rodri, Cucurella, Cucurella cap a darrere. Laporte torna a manejar la pilota Rodri. Quina llàstima, crec que s'ha equivocat Fabián, havia de xutar ell. Pilota a la banda dreta per Lamin Yamal, Lamin que retalla frontal de l'àrea, se'n va en terra, reclama una falta que l'àrbitre no concedeix. Pressiona Dani Olmo a la sortida, Rodrigo de Paul, amb ell Cucurella, a punt de recuperar Espanya, se la queda, mira qui se la queda, a la frontal de l'àrea seva. Leo Messi, pilota en l'aire, al mig del camp, s'endú una colzada a la cara una altra vegada. Ah, no, pensava que era Rodri una altra vegada.
0: A Laporte.
4: Julián Álvarez.
2: A Aymeric Laporte.
0: Quina pena, Raúl, aquesta arribada d'Espanya perillosíssima, una gran combinació, ha faltat, i que aquella darrera passada dins àrea, però sí, era una jugada preciosa.
4: Sí, totalment d'acord. I a més perquè Argentina, ficada darrere, no deixa espais, però si intenten sortir, és un equip que s'estira bastant, i aquí a la contra podem fer molt de mal. Hem dit, sobretot la primera meitat, que Oyarzábal entra poc en joc, però és un nou d'aquests,
0: el fals nou, passa,
4: que si ve,
0: no necessita.
4: Espais. Mira, mira ara.
2: Alerta la passada per Dani Olmo. Alerta Dani Olmo, línia de fons. Fa la passada cap endarrere. Cucurella no arriba.
0: Corna
2: a favor d'Espanya. Bueno, bona aquestes
4: lectura,
2: dues arribades, Raül,
4: arribada, sí,
2: són un toc d'atenció una altra vegada per l'Argentina. Eh?
4: Clar, i sobretot perquè feim el camp molt ample. És una penetració en aquest carril que diuen que és indefensable per part d'Olmo i que en lloc de cercar allà, la passada cap enrere. La segona línia jo crec que és...
0: Que és el que demanaves tu, Raül, aquestes passades cap enrere, que no ho estava fent a Espanya i són aquesta segona línia que pot ser decisiva, no es diu.
2: Com la treta.
4: Clar, i perquè tenim Fabián, tenim un mateix Oyarzábal que fent de fa el noi quan ve a rebre de segona línia allà on pot fer mal i sobretot en Lamin, que ha d'aparèixer. Costa molt trobar-lo.
2: No el veig, en Lamin. No el veig.
4: No sé si seria bon dia, avui, d'una vegada ja definitiva, de centrar-lo i que pugui jugar des del centre fent aquesta feina d'Oyarzábal.
2: Tal vegada sí. Alerta pel corna. L'han tret en curt. Pilota que anarà mig penjada ara per part de Rodri. Mig penjada, no. Penjadíssima, directament fora. No ha estat una bona opció aquest corna. Pilota aturada, pilota perduda per part d'Espanya. Traurà de línia de fons el conjunt argentí que prepara un nou canvi. Entrarà el dorsal 26, Nahuel Molina, el lateral dret de l'Atlètic de Madrid.
0: Que era un dels jugadors que havia decidit Scaloni deixar fora de l'11.
2: Mira, intercanvi. Se'n va Montiel, que era l'home que havia sortit per ell. Nahuel para... Montiel, canvi a la selecció argentina.
0: El canvi home per home, Raúl...
4: Sí, i entenc que per problemes físics, sí, perquè si no s'entén, no, i a més és una finestra que gastes aquí...
2: No, i molt prest, minut 57.
0: Recordem que Luis de la Fuente encara no ha fet cap canvi, minut 57 i mig...
2: Argentina n'ha fet 3.
0: Argentina n'ha fet 3, sí.
4: No vos agrada el partit llarg, jo ho entenc, també m'agradaria, per la via ràpida. Però un partit llarg, allà on tenim a Nico Williams, tenim un Jeremy Pino, no ho sé, en Miquel Merino, a Pedri, si duim el partit i el sabem cuinar, hem de tenir paciència perquè mos arribarà.
2: Això el 0-0 me fa por.
0: Jo estic d'acord amb en Gavi per una cosa, no? Perquè veient un poc la trajectòria d'Argentina en aquest Mundial, clar, estem parlant d'un equip que s'ha classificat dos partits en dues pròrrogues, no? Setzen de final, a quart de final, que ha fet dues remuntades...
2: Se puja damunt tu
0: i a mi me fa una porada, això.
1: Quan penses que està mort, l'Argentina ha demostrat que té una reacció brutal. I això, evidentment...
0: Però bé, no, a cap partit havia tingut Espanya davant, això està clar. Quan
2: la perduda per Lamin Yamal, recupera Argentina, i mira, Lamin s'ha refet i ha recuperat pels seus companys aquesta pilota. Cubarsí, Laporte, Cubarsí... 58 i mig de partit.
0: Vinga, cada arribar.
2: Dani Olmo entre línies. Molt bé, Dani Olmo, conduint aquesta pilota, rodejat de contraris. En revoltat de jugadors d'Argentina, Lamin Yamal que toca en curt per la incorporació de Fabián. Fabián que la deixa cap al capità Rodri. Una altra vegada Dani Olmo obrint a la dreta, Pedro Porro cerca frontal de l'àrea. La perduda, falta.
0: Sí, l'ha pitada.
2: Falta que assenyala l'àrbitre.
0: Aquesta és bona, no?
2: Els argentins. Sí. I és una falta boníssima, anat per terra Pedro Porro.
4: La falta és claríssima, oh, i protesten com a 5 o 6.
0: És que li pot fer mal.
2: Quina potada. El peu que està en terra, mare de Déu. Això pot lesionar un jugador.
0: No, clar, perquè tens el Segama que està al seu punt de pollo, no?
1: Amb la llespa.
2: Però no és targeta.
4: Ah, és que seria la segona, l'altra.
0: Clar. És que se'n no dirien esquerra.
2: No s'atrevirà mai en la vida.
0: Bueno, si és targeta, és targeta.
2: Sí, ja t'ho dic.
1: És bona aquesta, oh?
2: Com les d'Uruguai. Anem a veure aquesta pilota. És ideal pel perfil d'un esquerrà.
0: Com a
2: encara
0: la
2: que
0: min,
2: està
0: no?
2: un poc en fora.
0: Ui, se li ha disparat.
1: Se li ha disparat. Arriba el Nadal. Als Estats Units ha arribat el Nadal.
0: Se li ha disparat l'esprai a l'àrbit i un poc més i li pinta sa cara a Oyarzábal. No?
2: Quin desastre.
0: Això me'l faltava.
2: Ai, Déu meu.
1: No està...
2: Bueno, Oyarzábal, Lamín i Baena al costat de la pilota. És boníssima per Lamín. Que me sembla que una mica en fora.
0: Sí, però jo crec que li pegarà Lamín. Eh?
2: Anem a veure.
4: Va, jo aquesta és vera que estan fora. En Lamín és un punt en el que ha de millorar moltíssim, no? I tant de bo que el mordeixi sorpresa a tots.
2: Que comenci a millorar avui. Vinga.
4: Falta molt bona per entrar de dins.
2: Ha agafat poca carrera. Baena passa per damunt de la pilota, serà Lamín.
0: Lamín.
2: A la tanca defensiva.
0: Vinga.
2: Baena que se queda la pilota i corna. No ha sortit. Lluitarà per aquesta pilota encara Àlex Baena i es van de favor d'Argentina. El jugador de l'Atlètic de Madrid ha estat el darrer en tocar davant el seu company Julián Álvarez.
4: Mira, dos canvis preparats per Espanya, molt encertats.
2: Ferran i Pedri.
4: Ferran perquè és un home que no se cansa de llençar diagonals, necessitem un jugador que intenti rompre espais, i l'altre Pedri. Crec que en Pedri donarà aquest punt que necessitem ara de calma i sobretot de verticalitat per trobar aquesta passada.
0: I se'n va el Pichichi de la selecció espanyola, sí. Que se quedaran 5 gols en aquest Mundial, per tant ja no tindrà possibilitat de millorar aquesta xifra.
2: Ha entrat Pedri per Fabián i Ferran Torres per Oyarzábal. Bueno, anem a veure si funciona. Normalment està encertant Luis de la Fuente amb els canvis, eh?
1: Sí.
4: Sí, jo van el 78... Miquel Merino...
2: No, més tard. Miquel Merino entra al 82.
1: I marca el 86.
2: Ha hagut una nova falta contra l'Argentina. Ara l'home de la falta...
4: Otamendi.
2: També a la cama que està en terra. 0-0, 62 minuts de partit. 62 minuts de la final del Mundial. Juga Lamine Yamal entre dos contraris. Trepitja la pilota, se'n va. Ho intentava anar sant de Tagliafico. I no assenyala res. I vosaltres voleu que tregui una segona groga?
1: Però jo crec que l'ha agafat.
0: Bueno, jo crec que... La sensació que s'ha dormit un poquet.
4: És una falta claríssima.
0: Però és claríssima,
1: és falta. Falta claríssima.
2: És increïble. L'ha
1: enganxat.
0: Tagliafico.
2: És increïble. Tagliafico, que té una targeta.
4: Messi s'ho mira. És l'únic que no protesta. Mira, sí, sí. Mira cap a una altra banda i sigui.
0: Hem de recordar també aquesta lluita pel Pichichi, no?, del Mundial. Mbappé, sí. Que ha tancat la seva participació a la Copa del Món en 10 gols i 4 assistències. Va tornar a marcar en el partit de consolació, que va perdre França amb Anglaterra per 4-6, 10 gols, una autèntica locura. I Leo Messi, que està segon, amb 8 gols i 4 assistències.
2: Pilota penjada a la frontal de l'àrea, rebutja la defensa d'Argentina, recupera Dani Olmo, la toca per Pedri, la deixa a peus de Cucurella obri el camp per Àlex Baena, encarant en aquesta acció Nahuel Molina, Baena, també companys d'equip a l'Atlètic de Madrid, tots són jugadors de l'Atlètic de Madrid.
1: Vinga.
2: Alerta amb aquesta acció a la frontal, Dani Olmo, xuta! Oh. El Dibu amb problemes, corna! Com li ha fuit la pilota de les mans al Dibu Martínez i li ha favorit el bot de la pilota, perquè si no li entrava entre les cames, eh? Fixeu-vos.
0: Sí, sí. Ha estat una errada, evidentment, del Dibu, perquè no era un xut amb massa complicacions, és veritat que li bota davant, però...
4: Centrada totalment, el que passa... I ara protesta Espanya, sobretot, per fer una miqueta de tema psicològic, de que ha tornat per donar una targeta, havia hagut una falta claríssima just a la frontal de l'àrea.
2: Traurà el corna a la Minya Mal. L'assistent li diu que esperi perquè l'àrbitre està cridant l'atenció d'Otamendi. que està intentant provocar dintre de l'àrea. Anem a veure aquest corna on va. Lamine Yamal, camp esquerre. Pilota al primer pal, rebutja la defensa. A la zona de fora de l'àrea recupera Pedro Porro. Lamine que torna a centrar. Alerta!
0: Corna.
2: Mare de Déu, no ha arribat la rematada perquè l'ha enviada corna Paredes amb un toc de cap cap endarrere. Quin perill duia aquesta pilota de Lamine Yamal.
1: Era bona aquesta.
2: Era boníssima. Crec que era Cubarsí el que estava darrere.
4: Sí, i davant Ferran, si van una miqueta més baixes, sí. També.
2: Ara el treu Baena, el Dibu amb problemes, pilota morta dintre de l'àrea, petita, la treu la defensa argentina com ha pogut.
1: El millor minut en aquesta segona part d'Espanya.
2: Que ha tancat a la selecció argentina dintre de la seva àrea. Pilota per Unai Simón. Que se l'endú a dintre de l'àrea. Unai Simón aguanta aquesta pilota. Té Cubarsí per la dreta. El central del Barça que toca aquesta pilota. Més oberta per Pedro Porro. Torna la pilota a peus de Cubarsí. Alerta que pressiona ara Argentina, que pot crear problemes. Unai se la lleva de damunt. Pilotada llarga, llarguíssima. Toc de cap de la defensa d'Argentina. Pilota dividida al mig del camp. La recupera una altra vegada Espanya. Dani Olmo. Dani Olmo juga per Cucurella. Té espai per davant. Té espai per davant. I obert en banda Àlex Baena. Rep la pilota Baena. Baena que cercarà línia de fons. Fa la centrada molt tancada. Corna. No s'han xerrat Tagliafico i Dibu Martínez. I la pilota ha acabat en corna.
0: És el quart corna d'Espanya en aquesta segona part. Es pilla l'accelerador l'equip de Luis de la Fuente.
2: Està cercant el gol Espanya, està cercant el gol. Té que arribar a una d'aquestes. Lamine Yamal que deixa... Ah, no, no. Pensava que deixava el corna per una altra.
1: Hi ha una altra pilota dins del territori de joc.
2: És que hi havia dues pilotes. Tal vegada amb dues arribaria millor el gol.
1: Sí, doble oportunitat.
2: Sí. Lamine Yamal, primer pal, ha anat un jugador panterra, l'àrbitre diu que no hi ha res, torna a recuperar Espanya, una altra vegada Lamine, per aquesta banda, se'n va d'entre dos contraris, pot centrar, la pilota és bona, boníssima, la rematada atura el Dibu. La rematada de cap de Ferran ha aturat el Dibu, un altre que anava cap endins.
1: I com la lluitada Lamine Yamal,
2: molt bé, molt bé,
1: fins
2: molt bé.
1: En el darrer moment.
2: I no havia sortit aquesta pilota, eh?
1: No, tota.
0: Quina pena, perquè era una posició boníssima de Ferran, rematada potent, però molt centrada.
2: Llàstima.
0: Les cornes hi ha absolutament de tot, eh?
2: Sí, sí, podries pitar 10 penals a cada corna. Pausa de hidratació,
1: no?
2: Sí.
1: Així ho indica...
2: Minut 67 de partit, s'atura el joc per aquesta falsa pausa d'hidratació, que és una pausa publicitària. A l'estil americà, minut 67, continua l'empat a 0.
0: Espanya, que com dic, està espillant aquest accelerador. Anem a conèixer també una miqueta com respira aquest ambient, perquè Juanga van passant 3 minuts i sa gent, a mida que avanci el cronòmetre, se començarà a posar nerviosa.
1: Sí, sí, augmenten els nervis, empat a 0 en el marcador, aquesta finalíssima que està oberta, i per tant anem a connectar amb Son Fustrat, amb Palma, per saber com s'està vivint allà aquest partit. Arriba l'hora de la veritat. I anem a veure Marta Sampas. Quin és l'ambient que hi ha ara mateix a Son Fusterat entre l'afició espanyola?
9: Idò, jo diria, Juan, que van incrementant els nervis, perquè sí. A més amb tantes oportunitats que està tenint Espanya, que no està aprofitant. A veure, per aquí m'agrada quan algú me diu aquí volen xerrar, i després quan m'acosta no, com veus el partit, guanyarem o no? Perquè la segona part s'està posant bastant de cara, no t'ho de tenir oportunitats a Espanya. Com estàs visquent aquests uis?
10: Estic sofrint molt, però guanyarem. Estic segura, no pot tenir un altre guanyarem.
9: És que, bé, no sé, la primera part és vera que ha dominat moltíssim Espanya, encara més que Argentina, ara una mica més de nervis, però les ocasions clares...
10: Un partit així, si guanyen, encara sap millor.
9: Què creus que passarà, Mem? Què t'imagines de quin és final?
10: És difícil de dir, però l'únic que puc dir és que m'imagino que guanyarem. No puc dir quan, però si guanyem ja me'l basta.
9: I ja ho veus, que se conformen, sigui com sigui, que Espanya guanyi, perquè és vera que està tenint més oportunitat. No sé si voleu anar cap a una altra,
5: o t'estar per aquí, no sé si literal, però veig una taula plena de pizzas, hamburgueses... Molt clar, bé. Jo estic aquí fent feina, me feis un pot d'enveja, eh? Només demanar-te què tal aquest menú aquí a primera línia...
11: Te'n vas un poquet.
5: Ara t'ho demanaré un tros quan tens la connexió, però com ho veus? Estàs nerviosa?
11: Pues sí, molt nerviosa. La veritat és que està molt intrigant això i, bueno, estem disfrutant moltíssim. Aquí hi ha un ambientasso. La veritat que la gent està, vamos, emocionadíssima. I, bueno, anem a veure què passa, que hem de guanyar com sigui.
5: Sí, sí, celebrar un gol, a veure si el canten per aquí aviat a Son Fusteret de Palma, companys.
0: Gràcies, Marta, i la gent que comença a estar tensa i segueix remenant la banqueta Leo Scaloni, perquè vaig aquí a Simeone, sí. Vaig Medina... Bueno, la veritat és que hi ha molta activitat a la banqueta, Raúl, eh?
2: Se'n va el Cuti Romero, eh?
4: Sí, sí, sí, se'n va el Cuti perquè tenia problemes, per lo vist. És a dir, una selecció castigada físicament, pel que hem pogut veure. Ara és vera que en Simeone intentarà engollar una miqueta més de profunditat.
2: Qui ha sortit per Simeone? No.
4: Crec que ha deixat... Jo diria que han deixat el terreny de joc.
2: Cuti Romero, per Medina.
1: De Paul.
4: Rodrigo De Paul, que és l'altre que xerraven bé. De Paul, sí.
0: Clar, tu ara apuntaves una cosa, Raúl, el tema de... I ara entenc, no?, un poc per lo que mos deies antes d'un partit llarg, que evidentment jo crec que arriba millor a Espanya físicament, perquè jo apuntava això abans, i Argentina ha jugat dues pròrrogues, ha jugat partits amb remuntades en el darrer minut de moltíssima exigència, i arriba a Espanya una miqueta més fresca en aquest partit, eh?
4: Arriba molt, i sobretot perquè hem tornat a capgirar la possessió de pilota, que ells han aconseguit fer una cosa molt bé, però tornen a estar els números ara mateix pràcticament idèntics que en el descans. És a dir, Espanya ha tornat a capgirar en la presència de Pedri. El desgast se fa més efectiu, amb en Rodri també, i sobretot perquè Espanya, aquí sí que hem arribat avui a tenir uns canvis en què proporciona un nivell d'intensitat en el que no baixa. I precisament Argentina no només és que no baixi, és que fins i tot canvia la manera de jugar i la proposta. Què jugaran o què? És un equip que se mou molt més per sentiment, per emocions, però a la llarga Espanya té maneres de fer mal que no ho veig per part d'Argentina. Dit això, clar, amb el 0-0, si es va al partit, arribarem a penals i això canvia tot.
2: Ja queden 9 minuts i, si no hi ha pròrroga, Argentina ha esgotat els canvis. Ja n'ha fet 5.
4: Sí, sí, per això. I no ha fet entrada en Lautaro, que per jo és un home vital.
2: Sí, sí. Per aquests darrers minuts.
4: Sí, per experiència i perquè és un jugador que fa bastant més mal que en Julián Álvarez. Que és vera que dius ho fa una miqueta més, però que Argentina necessitava Lautaro segur.
2: I d'on el tindrà? A no ser, com dèiem, que arribi a una pròrroga i tingui un 6 a canvi. Pilota ara... dividida, Rodri que li regala a McAllister que l'obri a banda esquerra, alerta amb aquesta arribada ara per banda esquerra d'Argentina, s'ha frenat el jugador amb la sortida de Pau Cubarsí en aquesta acció, pilota al mig del camp, ha mort la jugada sorpresa d'Argentina, que torna a jugar mitjançant Nahuel Molina, que tira un aparat, li surt bé, busca una altra, pilota per Leo Messi cobri cap a Giuliano Simeone, banda dreta, alerta Simeone, la passada, ha tallat Pedri, recupera Cucurella, torna a la càrrega, Àlex Baena per banda esquerra, està una mica tot sol, necessita ajuda, ha combinat ara bé al mig del camp amb Rodri per Pedri obrint a la dreta, pilota per Pedro Porro, té la pilota al lateral dret d'Espanya, que ja combina amb Dani Olmo per Lamín que no se'n pot anar, recupera Argentina, no el vaig avui anar a Lamín, no, havia de ser el seu gran partit i de moment no ho serà.
4: Si podrien dir que avui tampoc.
1: No sé què anava a dir, està fent un Mundial per ara discret.
2: Sí.
0: Hem de recordar que venia d'una lesió, poder acabar la temporada, i evidentment això, i la seva joventut i tot, li està passant factura, però queden minuts perquè pugui aparèixer, vinga.
2: Ara el mal del comentarista i farà gol la minya mal.
4: Extraordinari. Bé, aquest tipus de jugador necessiten fer una ben feta, no necessiten fer 15. És vera que ens té acostumats a desbordar una i altra vegada, però aquesta gent, deim, una ben feta i s'ha acabat.
2: Ara ho intenta una altra vegada. S'ha desfet de McAllister. Fa la passada. No és bona. Una passada cercant Ferran, no l'ha trobat i traurà de porteria Argentina.
0: Tenia dos anys manco, però a l'Eurocopa el seu primer gol va arribar a semifinals. Vull dir que...
4: Sí. És que és, amb en Rafinha per l'esquerra ara mateix seria la davantera del Barça. Ferran en punta, Dani Olmo mitja punta i per la dreta...
2: Sí, sí, talment.
1: Comencen els nervis, ja, ja en aquest minut 74.
2: 16 minuts.
1: Ara mateix, pareja, una selecció com Espanya, Luis de la Fuente. Què fas ara? Vas a pel partit, esperes, continues igual?
4: No, esperar, sobretot. No, perquè si pot
1: no jugar-te-la, no, encara?
4: No, és a dir...
2: T'ha preparat Nico Williams.
4: Sí, sí, te l'has de jugar amb jugadors que, per exemple, fixa, queden 15 minuts entre Merino i Nico Williams.
0: Estava cantadíssim.
4: És que el canvi pràcticament estan fets. I amb aquests dos, en Dani Olmo, que se'n anirà, i l'altre serà, supos, que en Baena. De manera que res. Entren dos jugadors per jugar ara mateix 45 minuts i el que puguin afegir. El nivell d'intensitat és màxim el que posa Espanya davant damunt. I si li pega Argentina per sortir de sa cova, intentar fer mal, ara Espanya no només en pilota i en possessió i amb aquest joc més de possessió, sinó que també sabrà córrer i a l'espai. És a dir, que és un equip molt perillós, Espanya ara mateix en el terreny de joc.
2: Han entrat Merino i Nico Williams per Dani Olmo i Àlex Baena. Pilota dividida, línia de tres quarts falta. De camp de l'atac d'Espanya. Falta damunt... Rodríguez?
0: Merino. Sí, sí, Merino. La seva primera acció, rebre una colzada de Paredes.
4: I de Paredes. Que té targeta. I fa la tercera.
2: No la veurà. La segona no la veurà. Cubarsí. Ha tocat... Aquesta pilota en banda dreta entre Porro i Lamín. Juga Rodri. Pedri, massa forçada aquesta acció. Recupera Rodri. Pilota per Lamín. I Lamín que toca per Miquel Merino. Rodri. Canvia el joc. Això mateix. A l'altra banda, a l'altre costat. Per Nico Williams. Nico Williams. Pilota a la frontal. Pedri. Cucurella. Cucurella per Pedri una altra vegada. Li fa el desmarc Nico, no rep la pilota. Ferran toca cap a Cucurella. Rodri a la frontal de l'àrea. Pedri, xuta! Atura, Dibu.
1: Massa fluix.
2: Massa fluixat el xut de
4: I no
2: Pedri.
4: Sé, I no sé xularà un penal com això, però està molt a prop de fer mal a Espanya, i sobretot en Pedri, que ha entrat i avui sí que està dolç. No en Lamín, però sí Pedri.
0: I torna a Espanya.
2: I torna l'atac una altra vegada l'equip de Luis de la Fuente. Per banda dreta ho intenta Lamín amb Ferran Torres. Ferran Torres per Lamín una altra vegada. Lamín, el retall, boníssim. Línia de fons, la passada cap endarrere. La treu la defensa. Banda a favor d'Espanya. Això d'acabar en gol. No,
4: està a prop,
2: no
4: està a prop. Sí. Està a prop, Gavi.
2: Una altra vegada, ara Cubarsí, xutarà Cubarsí, atura el Dibu en dos temps. La pilota ha sortit o no ha sortit?
0: No ha sortit.
2: Línia de fons, Nico Williams, a l'altre costat, Nico Williams aguanta aquesta pilota, línia de fons i força el corna.
4: Millor minut d'Espanya.
2: Bueno, Cubarsí ha fet el mateix xut que el dia de Bèlgica. Sí. Aquesta vegada el rebús del Dibu no ha estat tan dolent com el porter suplent de Bèlgica.
0: Sí.
2: Però això està assajat, eh? Aquestes arribades de Cubarsí que ningú espera que xuti ell, això està ben planificat. Mira, el rebuig anava directament a Merino una altra vegada.
0: No està molt encertat el Dibu.
4: El Dibu li costa fer-se sense pilotes.
0: Sí.
2: Ho està aturant tot, però rebutjant. Alerta al corna. Nico Williams.
0: El cinquè d'Espanya en aquesta segona part.
2: Cama dreta, Nico. El primer pal, rebutja la defensa. Què diu l'àrbitre?
0: Pues el farà repetir i demanarà una miqueta de tranquil·litat.
2: Sí.
0: Entre...
2: Bueno, un era Otamendi, l'altre era Medina, i fa repetir el corna.
1: Millor.
2: Alerta amb el cable de la càmera que va per l'aire. Alerta que corna la... no ha pogut rematar Cubarsí, que ha sortit mig volant. L'àrbitre que torna a atracar-se al defensor d'Argentina... Escolta, si has vist qualque cosa, xiula penal.
0: No, el que passa és que en Ferran l'ha agafat i s'ha costat servir ahir.
2: Sí, Ferran... Bueno, estaven agafats...
0: Mútuament, sí.
1: En el món del futbol han vist moltíssimes coses, però jo crec que aquesta final no se li pot escapar a Espanya.
2: Jo crec que no, però escolta, tu...
1: Però el futbol és com és i...
2: 78 i mig, empat a 0.
1: No es fa justícia, però la superioritat d'Espanya és clara i manifesta.
2: Torna a jugar l'equip de Luis de la Fuente. Cucurella, Laport. Laport cap endarrere, Unai Simón. Juguen els dos jugadors de l'Atlètic. Unai i Laport. Ara són tres, tenen en Nico Williams al camp. Laport per Cubarsí. Refreda el ritme a Espanya.
0: 11 minuts per al final.
2: Juga caminant ara Espanya. Cucurella. Nico. Pedri. Rodri. Cubarsí. Pedro Porro. Tots toquen la pilota. Lamín. Porro. Ara no té per davant en Lamín, que ha vingut a donar una mà, i ara per davant no tenien a ningú. Lamín cap endarrere. Pedri. Tocarà Pedri per Rodri? No, aguanta la pilota i l'obri cap a la dreta per Pedro Porro una altra vegada. Està a punt d'arribar al minut 80. A 10 pel final, empat a 0. Juga Espanya, pilota oberta en banda, m'agrada, és boníssima per Pedro Porro, la centrada de Pedro, a corna. No aprofitarà amb cap pilota aturada, de veres. Un corna, una falta.
1: A què corna serà?
0: Com aquelles semifinals, no? Del Mundial 2010 amb Alemanya.
4: Que sí. És la més antiga, però jo crec que, al contrari, jugaria en curt per fer sortir gent d'aquí de dins. Ells defensen molt bé, Sària.
2: Si és que surten.
4: Mira, en curt, sí. Aquí feim mal.
2: Ara, frontal de l'àrea, Pedri, tocarà, boníssima, per Nico. Nico fa la centrada, segon pal, arriba a Laport, atura Dibu.
4: Aquí feim mal.
1: Quina durada.
2: Laport de cap i atura Dibu. Una altra vegada. Pilota ara que va d'una àrea a l'altra. Alerta, aquesta falta ara claríssima de Simeone damunt al jugador espanyol.
0: Absolutament innecessària. És que és una cosa que no...
4: Són jugadors passat de rosca en aquest sentit. Pensen que una final se pot fer qualsevol cosa. És una targeta claríssima per...
2: Mare de... Quina espitjada per darrere a una Cucurella.
1: Però això és una targeta...
2: És una vergonya. És una vergonya.
1: De llibre, de manual. És que és una cosa que...
2: És una vergonya.
1: No ho entenc.
2: Pilota que té Unai Simón. Cubarsí cercant i trobant Ferran Torres. Pilota per Espanya, que torna a jugar mitjançant Rodri al mig del camp. Puja a metres, obri cap a la dreta per Porro una altra vegada. Merino, on ets?
0: Ha d'aparèixer.
2: És l'hora Merino, la zona Merino. Oblida't del teu amic Cesarini, Juanga. Això és zona Merino. Nico Williams, que ha rebut una potada. Laport per Pedri. Pedri maneja aquesta pilota entre contraris. Ai, l'acció ara de Merino no ha estat bona, però recuperant pilota. No, diu l'àrbitre que no hi ha falta.
4: Clar que no. I targeta per protestar.
2: Targeta per Simeone.
4: Enzo
2: Fernández. Targeta groga per Enzo Fernández.
1: Molt bé l'àrbitre ara.
0: Enzo que va marcar dos gols davant Anglaterra, que van servir per classificar Argentina per aquesta final. Estem a la recta final del partit. Continua amb empat a 0.
2: El 82 de partit.
4: Són 82 minuts protestant absolutament tot, qualsevol tipus d'acció, el que està ben assenyalat i el que no està tant. I clar, això al final mina una miqueta.
2: Repeteix, tant de domini i no fer un gol, això són deures, eh?
1: Jo, com lo jugam en els penals...
2: Bueno, això són deures.
0: Queda estona, no vaig, que
4: queda
0: faltaria una pròrroga.
1: Queda moltíssim.
4: Queden 40 minuts.
0: Per favor, Juan. Per favor.
4: Si se juga la pròrroga, i esperau, que queden 10 minuts bons de segona meitat en la que Espanya està més a prop que Argentina.
1: Però,
4: que Argentina.
1: Sí, això està clar, però s'ha de marcar.
2: Això me fa bo que compareixi a una jugada Leo Messi i acabi en tot. Mira què t'he dit. Alerta ara, la pressió d'Espanya, surt en dificultats a Argentina, pilota al mig del camp, toc de cap, qui ve a rebre aquesta pilota, Ferran Torres, alerta a la frontal, li cau en Miquel Merino, la pilota acaba a peus de Lamine Yamal. Porro. Cubarsí no se decideix. Ara toca per Laport. Cucurella més a l'esquerra per Nico Williams. Nico en terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Torna a treure pilota jugada argentina. Leo Messi. Messi conduint per banda dreta, fica pilota a l'espai, arriba amb avantatge Laporte, Unai Simón, torna a començar Espanya mitjançant Rodri, Rodri penterra, falta. Ha intentat treure ràpid, no. Diu l'àrbitre que no val.
1: Tranquilitat.
2: Era Merino, no era sí. Rodri, era Merino.
4: Al final, l'àrbit no m'ha parit que ho estigui fent malament. Primer perquè els criteris aquests de jugadors que... en la que són faltes perquè ha ficat el cot, no està assenyalant cap ni una, és a dir, ni a favor d'un ni de l'altre. Cert, sobretot perquè la d'Enzo que ha protestat no l'ha xiulada, aquesta en Nico Williams tampoc, i ara sí que ha decidit ja no perdonar segons quin tipus de protesta.
2: La menja mal a l'espai, Ferran Torres iniciava la passada a la frontal de l'àrea, Petit ha rebutjat la defensa, serà pilota en banda a favor d'Espanya, 84.5. Empat a 0 en el marcador. Donald Trump, que se demana que passa, no ho sap.
0: Està demanant que dura en el partit de futbol.
1: Sí, sí.
2: Està demanant quan comença el quart temps.
4: Un home que s'adorm amb certa facilitat.
1: Sí.
2: És que està major. Rodri, Porro, Rodri. Rodri aguanta aquesta pilota. Toca per Cucurella, que té molt d'espai per davant. Cucurella... cap a Laporte, juga al central, una altra vegada per Cucurella, Laporte, Cubarsí, l'ha perdut de Porro, no, banda a favor d'Espanya. Minut 85, Juanga. Juanga, signes la pròrroga?
1: No.
2: Dani, signes la pròrroga?
0: No.
2: Raúl, signes la pròrroga?
4: No.
2: I no tindreu pròrroga. Juga Nico Williams. Nico Williams per banda esquerra, cerca la línia de fons, no ho fa cap endins. El segon retall, han llevat la pilota, la recupera Pedri. Laporte, Pedri.
1: Jo el que no vull és que hi hagi penals.
4: Clar, això és una altra història. Jo clar. Sí veig Espanya guanyant i perquè queden minuts i amb una que facem bé pot arribar. El que passa és que el que tenim s'ha de tenir paciència. Jo entenc que un vulgui veure el gol, però és una final... I per poder arribar a fer gol és molt important no fer una precipitació amb una errada, amb una passada, perquè és aquí on se perdrà la final.
2: Merino juga per Rodri. Rodri té espai per davant, anem a veure què fa. Obri cap a la dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal encara torna a jugar per Rodri. Rodri cap endarrere. Miquel Merino la fica dintre de l'àrea. Ferran, fora! La rematada de Ferran a l'esquerra de la porteria de Dibu ha sortit fora.
1: Era molt bona la passada, no sé si Ferran...
4: Jugador molt incòmode, eh? Ferran, sí. Molt incòmode perquè llança diagonals una i altra vegada. En els centrals, fixa't ara com un ha hagut de sortir i l'altre arriba una mica tard, Otamendi...
2: No era dolenta, el passa que ha tocat la pilota molt malament.
0: Sí, és complicat ser rematada, però estava molt
4: bé. És important que hi hagi molt de moviment, sobretot a dalt. És a dir, que Nico no estigui tot el temps obert, sinó que llanci alguna diagonal, que el propi Merino pugui entrar... sigui una vegada ell, sigui una vegada també el propi Lamine, és a dir, que hi hagi molt d'intercanvis per intentar fer precisament això, rompre aquesta estabilitat en defensa que sí té Argentina.
2: Se l'endú Pedri. Oh! Com ha sortit Pedri en pilota controlada, anem a veure si tocaran curs, sí, per Lamine al mig del camp, ha estat a punt de recuperar Julián Álvarez, se la queda Rodri i juga per Laporte. Pedri, que ve a rebre al cercle central. Pedri, en diagonal, penja la pilota cap a l'esquerra. Nico Williams, pot arribar?
0: Sí.
2: Sí, arriba Nico Williams a controlar aquesta pilota. Davant ell, defensava aquesta acció. Nahuel Molina, Rodri. Torna a intentar Espanya una altra vegada. Pedro Porro, fora de la seva posició. Penjava aquesta pilota ara de Rodri cap a l'esquerra. Nico Williams una altra vegada, davant dos contraris. Toca en curt, no vol perdre la pilota. Se la deixa Pedri. Pedri en horitzontal, torna a jugar per Cubarsí. Pot xutar una altra vegada Cubarsí? No, ara no. Ara fa la passada, és boníssima, dintre de l'àrea. Miquel Merín, no! El rebuig li cau una altra vegada a Espanya. Porro, Lamine retalla. Lamine cerca, xut, no pot. Aguanta la pilota, dona una volta damunt si mateix, la deixa per Rodri. Frontal de l'àrea, Rodri. Obri cap a l'esquerra per Nico Williams. Estem madurant massa la jugada. Hem de cercar porteria. Nico! La perd. Entre dos contraris. Recupera Nahuel Molina. Molt forçat. L'envia directament fora. Banda a favor d'Espanya. Traurà Cucurella. Cap a darrere. Laporte.
0: Ara, sobretot, no cometre cap errada.
2: No, ara seria mortal. Estem en el minut 89, gairebé 89. Afegiran, entre els canvis, la hidratació, de 7 per amunt. Juga Espanya, boníssima. Acció per Rodri. Rodri, xuta!
0: S'ha precipitat un poc.
2: Sí, sí. No era aquesta la jugada.
4: S'ha precipitat. I Argentina, a diferència dels altres partits, que sempre acabava més o manco trepillat, no passa del mig camp. S'ha girat en Leo Messi per xerrar amb Scaloni per dir-li no, així no arribarem. És vera que el que comentàvem, no arribam a fer gol, no arribam i la sensació de ser superiors i no, però veig Espanya que continua, madura el partit, estic convençut que arribarà una per tornar-la a fer.
2: Hi ha una cara de por a les dues aficions?
0: Sí, sí.
2: Increïble. Nico, amb... Merino, la perd, recupera Argentina, Messi entre dos contraris, Cucurella l'envia fora de banda. Traurà davant d'Argentina.

0: juga...
1: Bueno, de fet, Argentina el darrer mundial el guanya en els penals.
0: Sí, però no amb un empat a zero.
1: Sí, sí, correcte.
0: Dibu Martínez, pilotada llarga.
1: Bueno, 3-3 va acabar el partit.
0: 3-3 va acabar,
1: contra França.
0: McAllister, Nahuel, McAllister, Messi. Messi arranca, obri cap a la dreta per Giuliano Simeone. La falta de Laporte,
1: sí, s'endú
0: la pilotada a l'àrbitre.
1: S'endú la targeta.
0: Laporte s'endurà la targeta. No,
1: no,
0: sembla que no.
1: Diu que no.
0: Ha anat Messi per terra, amb un cop a la cara. Tagliafico que amenaça l'àrbitre. Laporte que aixeca Messi. Ara veiem la repetició de la jugada. Sí, és una obstrucció clara.
2: Ha topat amb una paret d'or.
1: Sí, de formigó,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Mira que Messi està fort, però la porta són bueno, paraules majors.
0: Aquestes, a l'enrevés, haguessin demanat targeta.
1: Pues dos minuts i mig, eh?
0: I dos minuts i mig.
2: Aquesta falta.
0: Alerta amb aquestes coses. Uf, quina por.
2: Alerta amb aquesta falta.
0: Sí. Alerta amb aquesta falta que anirà penjada.
2: Estic
0: Messi
2: nerviós.
0: Penjarà la pilota a la frontal de l'àrea.
2: Estic molt nerviós.
1: Ja te veig tensió.
0: No, no la penja. Obri cap a banda. Simeone. Messi.
2: Uf.
0: La passada per Messi. Alerta, alerta. Messi a la frontal. Era la seva. La recuperada Espanya a mitges. Torna la càrrega argentina. Una altra vegada. Ara pilota per Julián Álvarez. Pilota a la dreta per Simeone. Unai Simón. Ha aturat Unai Simón. Que surt jugant cap a Pedro Porro. Pedro Porro a l'espai. És boníssima. Nico Williams té carril per davant. Nico. Avança Nico per banda dreta. Nico Williams pot xutar. El Dibu que rebutja. La rebutjada fins a la frontal de l'àrea. S'ha romput el partit.
3: Ara,
0: no, no, groga.
1: Sí, no, la segona.
3: Sí, segona, però segona,
0: segona groga, Lorenzo Fernández, que diu que no. Quin sinvergüenza. Diu que no.
3: Sí, el que no és el groga, era vermella
2: directa. Era vermella directa, era una agressió, sense pilota.
0: Mare de Déu, se'n va Enzo Fernández, se va al vestidor.
1: Bueno, i això canvies partit perquè queda un minut i mig perquè se compleixi els quatre fallits, però Argentina se queda amb un home manco per afrontar-se possible pròrroga.
3: Què protesta, exactament?
0: Ara veiem la repetició.
1: Buah.
0: Això és una falta claríssima de targeta i, per tant, se'n va al carrer.
1: Sí, semblava més espectacular, però deixa sa cama.
0: No, horrorós.
1: I a sa caiguda se pot fer molt de mal.
0: L'ha voltejat.
3: Sí, vaja que sí.
0: L'ha voltejat.
1: No, és groga. Però sí que és cert que pens que no és vermell directe, però que la groga està ben treta i, per tant...
0: Clar que sí. No, i no se'n va, eh? Continua al camp.
1: Bueno, perquè jo crec que ara sap que el que vol és que s'acabi estant reglamentari i Argentina se'n vagi a la pròrroga. Ara li estan dient que l'estan revisant.
0: Ja. Mira Messi encarant-se amb Laporte. Clar, Messi no està acostumat a perdre i no en sap.
3: Molt bé, Unai.
1: Sí,
3: intenta separar-ho.
0: Sí, sí. No han d'entrar en aquestes batalles.
3: Clar, no han de discutir absolutament res. Ja està.
2: No. Que...
3: Un jugador manco. I no firmava una pròrroga amb un jugador més.
0: Això és el que volen. Això és el que volen, que caiguis a la trampa i un altre jugador d'Espanya vagi a la segona groga. Vincic, que dona explicacions en Messi. Enzo Fernández, que no se'n va.
3: Pare que se llegeix Enzo you out. Sembla, no ho sé.
1: Sí, sí.
2: I de se posa tot de cara ara mateix, eh?
0: Ara s'hi recula. I Enzo Fernández, que deixa el partit. Expulsat en el minut 93 i mig.
3: Clar, i a més Serrada és greu. Ja no només per sa falta que...
1: A sa posició del camp que era.
3: I sa posició, i que tu ja tens una targeta, bon vas,
0: no,
3: així.
0: No, i que ha fet tots els canvis, Scaloni, per ratificar, a no ser que arribi la pròrroga i tingui un sisè canvi.
3: No es recupera, Cubarsí?
0: No,
1: és que... Clar, sa caiguda és molt feia.
0: Ha hagut una puntada de peu a baix.
1: Sa caiguda és molt feia. No,
0: el toc amb el genoll i després
1: també.
0: La caiguda.
1: Sa caiguda és feíssima.
2: I d'anar a veure si es recupera. I haurà d'afegir dos minuts més.
3: Sembla que sí.
0: Evidentment s'ha complit ja el 94, estem en el 95. Anem a veure què afegirà, però això se'n va cap a la pròrroga, a no ser que d'aquesta falta surti un miracle. Anomenat Miquel Merino.
1: Que podria ser.
2: L'àrbitre ha d'afegir dos minuts més, com a mínim.
0: Anem a veure què decideix l'àrbitre. Toca en curt a Espanya. Pilota per Rodri.
3: I dos dues línies de quatre, Argentina, i un Messi que pressiona lo just. És a dir, que se mos posa el partit bastant bé.
0: Juga Laporte. Obrint a l'esquerra per Nico. Nico Williams

0: per Cucurella. Pedri. Laport. Sembla que aquesta vegada Trump no li llevarà la targeta a Enzo Fernández.
1: No li dona temps.
0: No li dona temps. Lamine Yamal. Lamine. S'ha equivocat. Ai. S'ha equivocat Lamine. Ha perdut una pilota que no ha de perdre mai. Ha recuperat Cucurella. Cucurella a la frontal. Ferran Torres.
2: Una altra.
0: Quina potada. Ferran Torres. Mare de Déu. Paredes que no l'ha vorat.
2: Paredes
1: també en té. Paredes també té una groga.
0: No l'ha vorat.
1: És que en Paredes també té una groga.
0: Quina potada d'en Paredes. Pam! Vinga.
1: Bueno, és una falta perillosíssima. Sí, pot tenir-se darrere Espanya per intentar evitar la pròrroga. Ocasió, pilota aturada per Espanya, molt a prop de la frontal de l'àrea, o sigui, a la frontal de l'àrea. I no m'obre, Gavi, si està, no us estalvies una pròrroga.
0: Està per allà enmig Leo Messi, no sé si la xutarà ell. Està...
1: està molt centrada.
0: Molt, molt perpendicular a la porteria. Estan amb pilota Pedro Porro i Lamine Yamal.
1: Recordem que la darrera falta l'ha xutat a Lamine Yamal. Veurem si ara canvien i li pega Pedro Porro.
0: No te tapi la boca, que t'expulsa. A veure...
1: quina tensió.
0: Estem en el 97.
1: Quina tensió.
0: Mare de Déu. Michel Salgado i Villa també estan en aquesta llotja.
1: Ara mateix amb empat a 0... en aquesta acció podria estar el Mundial.
0: Això és o gol o pròrroga.
2: La vol Lamine, que és ell qui se la col·loca.
1: Sí.
2: Vol el gol que passaria la història,
1: sí,
2: sense cap dubte.
0: No agafa massa carrera.
1: Està a la distància perfecta, aquesta falta.
0: No? Aquesta sí. No agafa massa carrera. Està mirant... quina cara de...
2: si fos en Leo s'en revés, estaria tremolant.
1: Sí.
0: Anem a veure Lamine.
2: Immillorable.
0: Es fa el silenci a l'estadi.
1: Sí.
0: Lamine i Porro.
1: Quina tensió.
0: Serà Lamine Yamal. Quina por. Anem a veure com acaba això. Lamine Yamal, cama esquerra. L'àrbitre que encara xerra amb els homes de la tanca i amb en Ferran Torres. A mi, diu Lamine. Alerta. Lamine, cama esquerra. Atura Dibu. A corna. Aquesta sí anava entre pals.
2: Uf. Molt corna... bé, Dibu, que aquí sí que no ha caigut en esta típica errada de fer aquesta passeta cap a l'altra banda.
0: Sí.
1: Vamos.
0: Centra, la centrada de Nico, anar per terra un jugador d'Espanya i final.
2: Va.
0: Final dels 90 minuts, que no del partit. En el minut 98 ha assenyalat l'àrbitre. Mon, anirem a la pròrroga. Espanya 0, Argentina 0.
1: Bueno, com va passar l'any 2010, Espanya, si vol guanyar el seu segon Mundial, també haurà de passar, com a mínim, per la pròrroga, per aquest 30 minuts afegit. L'ha tengut Lamine Yamal en aquesta acció, pilota aturada, aquesta falta, una gran aturada, una gran estirada, el Dibu Martínez, que ha ajudat el seu equip a arribar al manco viu a la pròrroga, perquè recordem que Argentina haurà d'afrontar aquest 30 minuts amb un jugador manco, després de l'expulsió d'Enzo per aquella segona targeta groga. Ara tot una li demana Raúl Pareja per les claus d'aquesta pròrroga, però si t'assembla, Juanga, podem veure quin ambient se respira, quina tensió en aquells punts de directe.
3: De ben segur que molts nervis entre tota l'afició. Marta Sampas, com s'està vivint aquest partit que arriba a la pròrroga, aquesta finalíssima entre Espanya i l'Argentina, Marta?
4: Mare meva, companys, aquí mos pegarà algo, de veres, perquè quin patiment, aquí s'han fusterat cada acció d'Espanya, són nervis, i també l'expulsió que s'ha celebrat com si fos un gol, la gent veia clara que era la segona groga justa, men per aquí que s'han hagut de seure, com lo lleváis, què tal? Estàs molt nerviosos, estàs nerviosos.
5: Bastante de calor, però bueno, s'aguanta, tot per mirar el partit. Però
4: vos sou segur, perquè esteu com jo, que ja no podeu més de nervis, i vos pegarà algo o és perquè esteu ja també cansades?
5: Un pot de ser dues coses, sí, perquè també estem nervioses i va millor.
4: Què creus que passarà? Argentina en té 10, ara és el moment.
6: Vamos con el payaso, por cierto, España.
4: I de, ja ho veus, tranquil·litat, però a l'hora molt de nervis, guanyarem o no?
7: ¿Qué?
4: ¿Vamos a ganar o no?
7: Claramente.
8: Obviamente.
9: ¿Cómo lo vamos a ganar? Hombre, le han quitado ya uno, pues, a la carrera.
4: i d'allò guai. Volen que aprofitin la inferioritat numèrica d'Argentina, molt de nervis i molta passió aquí a Sant Fusteret.
1: Aprofita, gràcies, Marta. Després tornem amb tu, Luis de la Fuente, per donar aquestes indicacions en aquesta... Bueno, anava a dir pausa per hidratar-se, no? Després d'aquest temps en reglamentari que estigui a punt de començar la pròrroga, però també Eivissa, no? Eivissa on Raül Medrano deu estar, bueno, no, ni m'imagino.
3: Deu ser una olla a pressió, allò. Eivissa, Medrano, com afrontau aquesta pròrroga allà?
7: Estic aquí, jo estic xop. Espera, que hi ha una lota aquí cridant-me Espanya, Espanya. Esteu nerviosos o no?
4: Viva Espanya!
7: Escolta,
4: viva Espanya!
8: Viva Franco!
7: Ara, no, ara, ja està, ja hem liada, tu.
1: Home, això
7: mira,
1: no.
7: Que mira, l'amiga li diu
4: viva
7: que no,
4: Espanya, eh? Viva Espanya, viva Espanya, únicament Espanya.
7: Va, ja està, queda corregint, mare meva. A veure, aquest, com ho veieu? Com, esteu nerviosos? Ara pinta millor a contra Déu, eh?
9: Està complicat, eh? Jo esa pròrroga no volia anar perquè va ser complicat amb Argentina. Si anem a penaltis, està complicat, molt complicat.
7: Però no trobes que marcarem abans?
9: Espero que sí. No, jo crec que sí, en Merino. Merino va a meter un gol.
7: Te deixo aquí amb el Nino Bravo, que t'he vist a... Vaja,
9: vinga.
7: Escolta, aquí hi ha de, ja ho veig, hi ha de tot, eh? Hi ha gent que agafa el micro i
1: sí,
7: diu coses, bueno, que no hauria de dir.
0: Crec que ha dit que en Leo Franco és el jugador argentí que més temporades ha jugat al futbol espanyol.
7: Sí, exacte, sí, duia la camiseta del Mallorca, correcte. Ah. Correcte.
1: Bueno, gràcies, Raül, per aquesta connexió. Fem també una darrera mentre s'està sortejant entre Rodri i Messi, qui arranca aquesta primera part de la pròrroga, però també els aficionats argentins també compten on estan els argentins que resideixen a Ses Balears.
3: I donem a Sabaró, connectem amb els voltants de l'estadi de Son Moix, com ho està vivint l'afició argentina, Macià Fiol.
10: Uei, bon vespre, com esteu?
3: Molt bé, i vosaltres?
10: Aquí la festa no detura, veiem que... Per molt que Argentina no té tanta força com Espanya, el que són els càntics, l'emoció, estan vibrants. I veiem també que se fan càntics a favor del Dibu, que està donant tot en aquest partit.
3: Sí, la veritat és que el porter de l'Argentina és el gran protagonista i està salvant en el seu equip d'anar per darrere en el marcador. Per tant, encara hi ha esperança, no?
1: Bona música tenen.
10: Encara hi ha esperança, fins i tot n'hi ha que s'aventuren a dir que Messi apareixerà en un moment o altre, sí, i que la victòria serà per Argentina.
3: Com una aparició mariana, eh? Serà Leo ara, Messi.
1: Ara, que en tengo fa una estoneta per aquí, en Xema Font, també. Eh?
3: Sí, serà
1: una nit de misteris, eh?
3: Sí.
1: Bueno, idò, està a punt d'arrencar, Gavi, aquesta
0: pròrroga. A punt de començar aquesta pròrroga, sí. Posarà la pilota en joc a Espanya. Anem a veure. Queda, mira, ara a Espanya li queden dos canvis i a Argentina un altre. Posa la pilota en joc Ferran Torres, juga a Espanya, comença la pròrroga de la final del Mundial. Pedro Porro. Mira, tal vegada està això escrit i marcarem en el 116, com va fer Iniesta, no ho sé. Però...
1: Que baixi.
0: Espero que arribi abans, eh?
2: O en el 109.
0: O el 109, o el 124.
3: No hem d'anar a penals.
0: Que era un bon cotxe.
3: No hem d'anar a penals.
0: Cucurella, Pedri. Pedri aguanta aquesta pilota. La toca per... Pedro Porro. Lamín, Porro. Rodri, obrint a l'esquerra per Nico Williams. Nico controla aquesta pilota de segones. Nahuel Molina, que l'envia per terra. Cucurella i Pedri. Cucurella. Nico una altra vegada. S'ofereix Cucurella. Ha preferit Nico jugar cap endarrere. Toca la pilota a Espanya. Cubarsí obrint a banda per Lamin Yamal. Lamin en curt per Pedro Porro. Més centrat. Fora de la seva banda. Lamin. Toca en Ferran, Lamín una altra vegada, Pedro Porro, frontal de l'àrea, pilota per Ferran Torres, que la perd entre tres contraris i falta de Pedro Porro, que s'endú un cop a la cara, però era falta d'ell damunt Tagliafico.
1: Raül, què esperes d'aquesta pròrroga?
2: Sí, mira, deies abans un poc dels claus i d'altres coses, sobretot que Espanya intenti mantenir el màxim nivell de circulació i rapidesa de pilota. Hi ha un detall també que m'ha agradat perquè s'ha tornat a regar. Això afavorirà que la pilota pugui córrer a la màxima velocitat possible i no discutir. Trobarem una Argentina que voldrà i que farà de cada aturada el màxim possible, que si se pot discutir qualsevol acció també se farà, de manera que aprofitar sobretot que som un mes i que tenim dos canvis per intentar després, sobretot també a lo millor si s'allarga el partit, de que siguin també bons llançadors. Ara entra l'altre vessant.
0: Ha tret Dibu directament fora de fons perquè torni a jugar a Espanya. Veiem repetida la falta del final del partit, com s'acota Miquel Merino perquè passi el llançament de Lamin i com se lamenten al palco, a la llotja, els exjugadors del primer Mundial. Alerta amb aquesta acció. Ferran cap endarrere. Ai, no arriba Lamin. Massa forçada la jugada. Tagliafico que treu la pilota. Juga a Argentina. Ha recuperat molt bé, ara. Lamin ha recuperat, la deixa a peus de Pedri. Pedri la penja, Nico! Atura Dibu!
2: Aquí estava.
1: Era aquí, eh?
0: Quina rematada de cap, quina incorporació sorpresa de Nico Williams, i ha tornat a aturar el Dibu Martínez, que per jo és l'home de la final.
1: Sí, senyor, sí. Està mantenint en el seu equip en vida.
3: No el poden canviar? No, ja no. No.
2: És qüestió de temps, eh? No, és a dir,
1: quina passada,
2: i dic que és qüestió de temps, sí, perquè estem fent les coses molt bé.
3: Sí, però... ho diu de la primera part, però no arriba.
2: Sí. I sé que és que la meva mitja hora així, Argentina no podrà aguantar. El tema està en no discutir, jugar molt ràpid i intentar fer això, perquè veig que hi ha espais i que aconsegueixen. És a dir, tenim un 11 per realment, si ara amb en Nico Williams, el propi Lamin, en Pedri que ha trobat ara aquesta darrera passada. El futbol té la seva història i ve
0: jo
2: de Sebre.
0: No sé a qui en aquí llevaria. No sé en aquí llevaria. Però jo ara mateix ficaria en el camp Borja Iglesias.
1: La pregunta és, clar, en aquí lleves.
3: En aquí lleves.
0: Clar, per això ha començat així. No sé qui llevaria. Per a Borja Iglesias, ara mateix, me sembla que aquestes pilotes, com aquesta de Nico, és el joc de Borja Iglesias. Típic jugador que n'ha tingut presència i que compareix en un moment
2: però límit. Sí, però a l'entrada de Ferran i a l'entrada de Merino pràcticament dones per fet ja que aquesta posició
0: que no entrarà.
3: Però un canvi, Lluís de la Fuente...
2: Una posició que sí podria variar, a lo millor, és la de Pedro Porro, perquè a més estava tocat i a lo millor, però no hi ha cap altre jugador que puguis dur-lo cap a banda dreta.
3: Hi ha un canvi preparat, però no sé qui, no he pogut veure qui era.
0: Pilota que recupera Espanya, Laporte, Pedri, Cucurella...
2: L'altre que se m'acuda seria llevar Nico. Un central, posant Rodri més cap enrere, que ho pot fer també bé, perquè som un mes.
1: Jo crec que és Tubimendi, que se prepara per entrar.
2: Clar, pues podria ser...
0: Està sense minuts. Seria la primera aparició en aquest Mundial, eh? Lamin, Porro, Cubarsí, Rodri, obre cap a l'esquerra, cap a Nico Williams.
1: Bon control.
0: Nico, bon control. Vèrtix de l'àrea. No s'ha pogut anar. De Simeone, que lluita ara per aquesta pilota amb en Laporte. Finalment se'n va fora de banda. Aquest sí que no acaba ses piles mai, eh? I ha sortit fa una estona. Pilota en el minut 95, és a dir, 5 de la pròrroga. De la primera part, empat a 0. Juga Pedri. Rodri. Porro fa la centrada, alerta, li pot quedar en Merino, Dibu, Nico Williams, no val, ha xiulat l'àrbitre. Ha xiulat l'àrbitre anul·lant el possible gol de Nico Williams.
3: Per què?
0: Anem a veure per què
2: anul·lant. De Merino al Dibu.
1: El Dibu, sí, porters que són més intocables.
0: Bueno,
3: era bona aquesta.
2: Mira que ha protestat en Paredes absolutament tot el que era vermella i groga, i aquesta diu que és clara.
1: Claríssima.
2: Coses de futbol.
1: Sí.
0: Veiem la repetició, aquesta pilota, Ferran que la toca, i... quina falta. Si no ha fet res, si estava
1: aquí,
0: d'escanes.
1: Aquí.
2: No és falta.
3: No hi ha res.
2: No hi ha absolutament res.
3: No hi ha res.
2: Perquè
3: no
2: la que xiula, en teoria, la és la aquesta. Falta del Dibu, i al Dibu no hi ha falta.
1: Toca.
0: Ha xiulat perill.
3: Però si no l'ha tocat. Bueno.
0: Ha xiulat perill quan ha vist que Nico anava a marcar el gol.
3: Però...
1: quin escàndol.
3: Això és una vergonya.
0: Una més.
2: No sigui que li hagi xiulat sa falta, la primera, a lo millor, al central.
1: Sí, central.
2: Aquí podria haver dubtes.
1: Sí, podria haver dubtes.
0: Mare de Déu. No, això està vist que no, eh? Està vist que no. Protesta Marino. Vincic que el convenç o no.
8: No, la meva pregunta és què li passa al Dibu Martínez, perquè clar, si la falta és aquesta...
0: Ah, està aturant el joc.
8: Si la falta és aquesta...
0: Està aturant el ritme. Aquí no hi ha hagut falta.
8: No, bueno, per dir que sí.
0: Sí, sí, sí, sí, clar.
8: Sí, és que aquí el que no hi ha ni contacte. Vull dir que és impossible que el Dibu tingui mal.
2: Però ho hem dit, no? Intentant no protestar, ells intentaran fer de qualsevol cosa molt de temps i fixeu-vos que el Dibu que no té res i la que se pegarà aquí.
8: No, clar, Argentina ara mateix sí, ja s'ha encomanat en el Dibu i en els penals, claríssimament.
0: Bueno, els jugadors que aprofiten per refrescar-se amb aquest joc aturat, quina por que tenen els aficionats d'un i altre equip, quines cares de tensió. Estem al 97-40 amb aquest empat a 0, primera part de la pròrroga al MetLife de New Jersey, la final del Mundial. Que els hi contam a IB3 Ràdio. S'aixeca el Dibu. Està sense. Zubimendi i Eric.
2: Entra Eric, també.
0: Dos sí. Jugadors que no han jugat cap minut en aquest Mundial. Bueno.
2: Pues... Són dos jugadors amb un tracte de pilota exquisit, també.
8: Se'n va Rodri.
0: No m'agrada. No sé, això no m'agrada. I Laporte.
2: Sí, perquè són jugadors... Amb Eric ara també la sortida de pilota segueix sent fabulosa i fins i tot te diria...
8: Subiment i un gran llençador de penals, no?
2: Abans que un penal que el pugui llançar amb Eric Laporte, Eric o el propi Zubimendi,
8: sí, sí.
2: Són millors. Ja bueno, s'està pues, pensant absolutament en tot.
0: Esgotats els canvis d'Espanya, amb les entrades de Zubimendi i Eric García substituint Rodri i Laporte. A Argentina li queda un canvi. Pilotada del Dibu. Toca de cap Julián Álvarez. Recupera Espanya. Pedro Porro se la lleva de damunt. Pilota al mig del camp. Toca de cap Nico Williams.
8: Ara no hi ha cap jugador dels que queden a la banqueta que ja estiguin asseguts, no?
0: Cucurella. No, no.
3: Vinga.
0: Nico Williams. Nico no se'n va de Simeone. Recupera Argentina. I, li han regalat la pilota a Mikel Merino. Gràcies.
8: Ha d'arribar.
0: Juga Espanya. Lamine Yamal.
8: Argentina està fusa,
0: al mig del camp.
2: I Mikel Merino de nou, pràcticament.
8: Sí, sí.
0: Zubimendi a l'esquerra per Cucurella. Alerta, pilota penjada. No ha pogut arribar Merino. Pilota dividida, Cubarsí que cor cap endarrere. Això és falta. Això és falta de Messi.
8: Està desesperat, a Messi.
0: Sí, sí. La mostra que està desesperat és com ha copejat després la pilota.
8: Això m'ho refereix. Sí,
0: sí. Bueno...
8: Ara no. Mos torna a repetir
0: jo no entenc,
8: el gol anul·lat.
0: No entenc res d'aquesta jugada que ha acabat en gol anul·lat, perquè si m'apures, en Merino el tenen agafat.
8: Sí. Algú ha vist el bar, que no el tronc.
0: Lamine Yamal. Porro. Pedri. Cucurella. Nico Williams. Nico cap endarrere. Zubimendi. Pedri. Pedri canvia a l'altre costat per Pedro Porro. Farà la centrada al segon pal. No pot arribar ningú. No la deixarà sortir Cucurella. Torna a jugar per Zubimendi. Aguanta la pilota. Juga cap endarrere. Té la pilota Espanya a la frontal. Pedri. Anem a cercar porteria. Anem a cercar porteria. S'està cercant. Cubarsí. Cubarsí obrint a la dreta. Per Lamine Yamal. Lamine. Toca per Pedro Porro. Pedro Porro intenta la parat, no ha sortit. Lamine, el xut de Lamine. Ha estat un desastre. Pilota que es perd molt per damunt de la porteria del Dibu Martínez.
2: Te diu el manual que un equip ficat enrere i tan tancat, al final el que has de fer és molt, molt ample. I és molt bon ensenyar, sobretot a Espanya, de poder-ho fer. Arribar fins a línia de fons i la passada enrere. De vegades, sé que som amb això molt pesat, però és necessari.
0: Senesi...
2: Entra un central. Se'n va el nòvio.
0: Se'n va Julián Álvarez.
8: Bueno, jo crec que està clar, no? El que cerca Scaloni, que és aguantar aquest resultat com sigui per arribar als penals i que després ja sigui una loteria, clar.
2: I en dos jugadors manco, perquè al final en Leo, al final el mantens només pel penals.
8: Però no és pel penals.
2: Per una possible falta, si fan una sortida d'aquestes i aconsegueixes treure una falta directa, i poca cosa més. És un jugador que realment a dalt no te pot ni tan sols córrer aquesta pilota. D'aquí l'opció de la Fuente de posar dos centrals no massa ràpids, com és en Cubarsí i Eric, precisament per això, només per mantenir el control de pilota.
0: Pilota dividida, intenta lluitar per aquesta pilota l'equip espanyol, que recupera, torna a jugar, pujant per banda Pedro Porro, banda dreta de l'equip espanyol, Lamin, Porro que toca al mig del camp per Zubimendi que mira, toca en curt, Pedri té a l'esquerra, Nico Williams li fa la desmarcada a Cucurella, la centrada, la rematada fora! Tanguda Miquel Merino.
8: No m'ho puc creure.
0: Merino de cap l'ha enviat a fora.
3: Quina oportunitat.
0: És que sembla mentida.
2: Aquesta era l'acció. Aquesta era l'acció de gol.
3: Era aquesta.
0: Mare no s'entén.
8: És que no remata, no connecta bé.
0: No connecta bé, no. No és net.
3: Tenia tota la porteria
0: el
3: per ella.
0: El cop de cap no és net. Estem a les acaballes de la primera part de la pròrroga. Minut 103.
2: No, és una llàstima perquè aquí tenim l'acció més clara de tot el partit. Només l'havia de tocar en Sofront o pentinar mitjanament. Al final, a més, un jugador tan efectiu com és en Miquel Merino amb aquest tipus d'accions.
0: Juga a Espanya, Cucurella, Nico, Pedri que avança pel centre, pilota oberta a banda per Lamin Yamal, Pedro Porro, Cubarsí... No la perdis. Perdó, era Pedri. Pedri a l'esquerra per Nico Williams. Ara amagat amb la centrada. Continua jugant individual. Frontal de l'àrea. El xut rebutja la defensa. Se la queda Argentina. Alerta, pilota oberta per Leo Messi. Leo que fa un retall. Quin traje li ha fet en Pau Cubarsí. En dos moviments. Pilota que cerca en Giuliano Simeone. Diu l'àrbitre que no hi ha res. I diu que no hi ha res perquè Cucurella estava mirant la pilota i el seu impacte no ha estat aposta. A l'atac a Espanya... Lamin Yamal, mans o fora de joc? O mans o fora de joc?
8: Ha saltat xispes aquí entre Lamin i Tagliafico.
0: Sí. I Simeone que ve per arreglar-lo tot.
8: Bé, Simeone reclamava.
0: Ve a reclamar la seva falta, Cucurella no el veu.
8: Que no hi ha res.
0: Està mirant pilota i no hi ha res.
2: Molt bé, Sàrbit. Un que vol que li facin falta, l'altre que va mirant pilota. Siguen.
0: No hi ha res... La protesta d'Escaloni, que podria ser de targeta. I ara va en l'acció aquesta entre Tagliafico i Lamin. És Tagliafico qui agafa Lamin.
8: No, clar, Lamin s'enfada.
0: I Lamin intenta llevar-se'l de damunt. Clar, és jove, però no et beneit.
8: Darrer segons d'aquesta primera part de la pròrroga. De moment, empat de 0, no hi ha gols. Efectivament, Escaloni, que se n'ha dit una targeta groga per protestar. I de moment això que no se desembossa.
0: Sembla que per on jugar 10 dies. Amb l'empat a 0. Torna la càrrega, més o manco, a Argentina. S'afegiran 3 minuts en aquesta primera part de la pròrroga. Mare de Déu. Seran les 2 de la matinada. Juanga.
3: Sí. No, jo no m'ho puc avenir que Argentina pugui guanyar aquest Mundial.
8: Bueno, no l'està guanyant.
3: Que tingui opcions, encara no? Tingui possibilitat
2: tingui
3: de guanyar.
2: Que tingui opció.
0: No sembla, Raül, estaràs amb jo, que no sembla que Argentina estigui amb un home menys. No ho sembla. No ha canviat res.
3: Home, sí que ho sembla.
0: Alerta a la passada, boníssima de Pedri. Falta, va, no. Panterra, la min, no hi ha res.
8: Era Ferran.
0: No hi ha res. Era en Ferran. Recupera Espanya. Pilota a la frontal de l'àrea. Rebutja la defensa amb el cap. Messi... Simeone.
8: És que té clar, Argentina Simeone, per arribar en Unai Simón és que és una illa
0: de Espanya, pilota de Pedri retalla, Pedri s'ha dormit i li ha llevat la pilota Gianluca Simeone. Messi la passada a la banda esquerra, arriba amb avantatge al defensor espanyol Pedro Porro i es van de favor d'Argentina.
8: Tothom està agotat allà.
2: Si hi ha algú dels que ens escolta que no ha vist o que no pot veure el partit i mos segueix només amb la retransmissió, dic que la típica jugada aquesta que ha tingut en Miquel Merino, d'entrada des de segona línia, amb una centrada a cama canviada, la típica de que només has de posar el cap, encara no me'n puc venir encara de que no hagi fet
8: que no hagi entrat,
2: el gol.
0: Table a Fico Panterra, li reclama qualque cosa en Ferran Torres.
8: Bueno, una enganxada que han tingut aquí.
0: Vincic, que diu que no passa res.
3: Sí, el que fa ara perd temps.
0: Hi ha una espitjada de Ferran que hauria de ser targeta. Sense pilota en joc. Simeone recupera Espanya. Pilotada al cos de Simeone. Traurà l'equip espanyol de banda. Ara pressiona tota Argentina, aquí a la sortida d'aquest racó. Pedro Porro, que traurà de banda. Aquesta pilota no es pot perdre aquí, Treu Porro, pentina Ferran, rebutja Senesi, la pilota dividida, al cap de Lamin, havia sortit.
2: Xiu la primera falta.
0: Banda a favor d'Argentina o falta?
8: No, falta a favor d'Espanya.
0: Falta. Miquel Merino ha anat per terra amb aquesta acció.
8: Sí, Sarvi li diu que l'ha fet el llit. De Paredes.
0: Paredes. Es pilota a favor de l'equip espanyol, a punt de complir-se els 3 minuts d'afegit de la primera part de la pròrroga. Pilota dividida, recupera Espanya, Cubarsí, la deixa a peus d'Eric. No, serà falta prèvia. Posarà la pilota en joc, Pedro Porro, no. S'ha acabat la primera part de la pròrroga, continuem amb l'empat a 0.
8: Pues sí, senyors, acaba aquesta primera part de la pròrroga. De moment, sense gols, queden 15 minuts i si això no canvia aniríem a la tanda de penals, però han de confiar que ocasions com el que ha tingut Miquel Merino del cap, una oportunitat claríssima que s'ha escapat per centímetres. Esperem que n'arribi alguna i que la pugui aprofitar Espanya per rompre el seu favor. Aquest empat que ara mateix en aquesta final de la Copa del Món ningú, Juanga, va dir que seria fàcil, eh?
3: Ningú va dir i no ho està sent, però jo m'afer a les paraules d'en Raúl Pareja que diu una i altra vegada que arribarà i que arribarà aquest gol d'Espanya, però el partit ara sí que entra a l'hora de la veritat i veurem si Espanya té aquesta clarividència que per ara se li ha negat de cara a porteria.
8: Anem a veure ben què fan a Marta, no? Perquè allò cada vegada més tensió, ve Luis de la Fuente donant aquestes indicacions, ara ja poca cosa a dir, no? Més que intentar trobar alguna oportunitat que dongui el gol de la victòria, com el que va marcar Iniesta el 2010. Marta Sampas, una connexió rapideta. Què diu sa gent? Sí.
11: I de... A men que diuen... Jo no puc dir res, perquè ja... Mireu-se bou, també.
3: No teniu bou, no s'han de bou.
11: Marco, com ho veus? Estàs patint molt.
12: Estressado, agobiado, asustado. Me ha dado un infarto.
11: No t'ha de pegar res, però és que estàs a cosa com a perquè veia alguna cosa que t'ha parescut que anul·lassin aquest gol, perquè és que era gol. Que hagin anul·lat el gol, que t'apareix?
12: ¿Qué me parece alguien del Mundial?
11: No, que hayan anulado el gol.
12: Un robo. Árbitros comprados, lo de siempre.
11: Bueno, a veure si ho solucionen, no? Sobretot no arribant als penaltis, que és el que vol l'Argentina.
12: Si llegamos a penaltis, me parece un robo de todas formas. Y pues, que hagan lo mejor que puedan, no sé qué decir.
11: És que estàs sent molt superior a Espanya i això és un poc el que senta aquest lot, és un poc el sentit de tot Son Fusteret d'aquí, que està patint calor, que s'està fent molt bona feina també des de Son Fusteret, amb els bombers de Palma, que tot estigui tirant aigua freda per sa gent, perquè és una autèntica bogeria sa gentada que hi ha aquí patint per aquesta final aquí a Son Fusteret, companys.
8: Gràcies, Marta, i minuts trepidants que mos esqueren aquesta segona part de la pròrroga, 15 minuts més en Raúl Pareja per intentar... Com m'hauria agradat haver escoltat a Escalón i Luis de la Fuente,
2: no? Sí, és veritat.
8: En aquesta lesbena ja fent una pinya.
2: I ara, Dani, de fet, el que mirava era un poc també l'energia que se transmet d'aquells cercles, perquè de vegades és molt important veure, no?, el tipus de confiança que tenen els jugadors, d'aquelles cares de realment, de fins i tot de gaudir d'aquest minut, tot i el que s'estan jugant, així que, bueno... De vegades això és el que te fa o no guanyar un partit com aquest. Així que veure si són capaços de transmetre això i sobretot de no discutir que se jugui. Quan més temps se jugui, més a prop estaran d'aconseguir aquell gol que
0: ha començat
2: que
0: la segona part de la pròrroga.
8: I he vist una imatge de Scaloni intentant animar Tagliafico, que jo crec que no pot més.
0: Està mort.
8: Físicament, està mort. Ja no pot més, però clar, no li queden canvis. Tenen un jugador manco per l'expulsió d'Enzo i no queda un altre que resistir. Ara sí que és èpica total.
0: Juga Espanya. Té la pilota Zubimendi, obri cap a la banda dreta per Lamin. Lamin Yamal toca en curt. La centrada cercant segon pal, Nico! Alerta la rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol! Ferran Torres! La inicial rematada de Nico, rebutjada, que ha deixat la pilota morta a la frontal de l'àrea petita i ha arribat Ferran Torres, minut 106, inici de la segona part de la pròrroga, ha marcat Ferran Torres, a la fi arriba el gol d'Espanya, s'asseu Scaloni a la seva banqueta, està nerviós Luis de la Fuente, ha marcat Espanya, ha marcat Ferran, Espanya 1, Argentina 0.
13: Esports 3, en joc.
8: Havia d'arribar i ha arribat el gol d'Espanya, el gol de Ferran Torres, al minut 106 de partit, tot just començar aquesta segona part de la pròrroga. S'assenyala l'escú, s'assenyala l'estrella, Espanya més a prop d'aconseguir la segona. Quina pilota, quina assistència de cap de Nico Williams. Vaig anar a Marta Sampas, quina bogeria m'imagin. Ara tot un inam, però com deia Raúl Pareja, quina assistència de Nico Williams en tota la intenció del món.
2: Va, Juanga, Gavi, posa un Raúl Pareja al seu vostre vídeo.
3: Ho has dit.
0: El Dibu encara està cercant què ha fet Nico Williams.
3: Ha dit increïble com ha rematat Ferran, ha rematat amb el cor, amb l'escut.
0: Ha destruït el mandrí de corna.
3: Amb absolutament tot. Quin golaç. Oh, Ferran. Increïble.
2: I el partit que s'adonarà ara, ara sí que canvia absolutament tot en el sentit de que ells intentaran treure faltes a prop de l'àrea, no hem de concedir res d'això, i per altra banda és que podrem fins i tot córrer cap endavant.
0: Ara aquest resultat sí que dona ja definitivament el cansanci al que està perdent i ales per volar al que està guanyant.
2: Sí, això per una banda, però sí que és vera que ells intentaran treure el màxim de profit, sobretot de les botes de Leo Messi, i pilota aturada, i després la possibilitat de córrer. I si poden córrer amb en Nico i amb Lamin, el 2-0 podrà estar molt, molt a prop.
0: Anem a veure aquesta pilota ara d'Argentina. Pilota que anirà penjada a la frontal de l'àrea, s'ha de defensar mort, surt Unai, atrapa. Agafa la pilota Unai Simón. Calma, Xitxa, ara. Calma, 108. Queden 12. Toca Espanya en defensa.
8: 12 minuts per tornar a ser campions del món. Hem d'aguantar aquest resultat, inclús, si en podem fer un altre.
0: Cucurella cercava Nico, ha taponat el defensor argentí, banda a favor d'Espanya, a l'alçada de la banqueta de Luis de la Fuente. Traurà Cucurella. Pilota al mig del camp. Endarrerit Pedri.
2: I ara Cubarsí. Pedri, Zubimendi, Merino en el centre, amb Eric i Cubarsí. Poden tenir la pilota darrere. I si venen, tindrem espais. El 2-0 hauria d'estar més a prop que mai.
0: Alerta. Ara la passada aquesta ha estat una errada, però torna a rebutjar el jugador espanyol. I la pressió de Ferran envia la pilota fora de banda, zona defensiva dels argentins, que ja treuen de banda.
3: Se fa justícia.
0: Espera, que no ha acabat. Pilota que juga Argentina per Leo Messi. Messi davant ell, Cucurella. Messi juga cap endarrere. Pilota oberta en banda. Nahuel. Pilotada a les cames de Nico. El rebuig afavoreix a Argentina. Una altra vegada Leo Messi. Rebutja Pedro Porro. Li cau la pilota aquí. Alerta. Pilota dividida frontal de l'àrea. Torna a jugar Argentina. Medina. Ha rebutjat la defensa, però torna a ser pilota pels homes d'Scaloni. Que ara, clar, moriran amb atac.
8: No li queda un altre.
0: I ara ja no moriran per guanyar, moriran per empatar. Juga el conjunt argentí. Pilota llançada directament al pit i a les mans d'Unai Simón.
3: I que l'Argentina ha demostrat en aquest Mundial que sap capgirar les eliminatòries.
0: Sí, sí, està en el seu moment.
2: Això és vera, però amb 11, que no és poca cosa, sí. I amb un equip que se feia enrere. I Espanya no se farà enrere, és a dir, tindrem sempre l'amenaça. Això és important, Egipte se va tirar enrere i Anglaterra, incomprensiblement, va muntar una línia de 5, cosa que no ho veurem amb Espanya si no és en el minut 118.
0: De moment, l'1-0 dona el títol mundial a Espanya. Ens atracam al final. S'ha d'aguantar o afegir un golet més, que seria definitiu. Però me fa por aquestes...
3: No, això ja està.
0: Arribades d'Argentina.
3: Això està fet.
0: Merino Panterra, falta. I ara estarà un quart d'hora per aixecar-se. Lògicament, la falta de McAllister.
2: I targeta.
0: I targeta, sí. Targeta groga per McAllister, que no protesta res, està assumeix la falta. Minut 111. Juga Espanya al mig del camp. Aguanta aquesta... No la perdis, Merino, no la perdis.
8: I molt manco aquí.
0: Sí. Pilota per Pedro Porro. Clar, uns estan ofegats, els argentins. I l'equip espanyol ara està molt nerviós. Està guanyant, queden 9 minuts, i això és una riada de nervis impossible de manejar. Pilota al mig del camp. Ha tocat Ferran. A la pilota arriba a peus de Cucurella. Nico, Cucurella. Pedri per Nico. Nico Williams aguanta aquesta pilota. Toca Espanya. Pedri dona la volta. Semblava en Xavi. Pilota ara per Eric.
8: Clar, possessions llargues, que és el que ha de fer Espanya ara.
3: Clar, 2.000 partits.
2: I sobretot trobar Pedri, que és el jugador que te fa anar d'una banda cap a l'altra.
0: Cucurella. Ferran. Ha trobat en Nico Williams. Farà la centrada? No. Aguanta aquesta pilota. A la línia de fons. Aguanta. Intenta forçar un corna, no. Ha regalat la pilota, però que ha assenyalat fora de joc.
2: Fora de joc.
0: Pilota per Argentina. Dibu Martínez posarà la pilota en joc. Allà on ell vulgui. El fora de joc era 20 metres més enrere, però bueno. Traurà el Dibu.
8: Això, passades completades, 744 Espanya, 324 Argentina.
0: Sí, és una...
3: És que totes les estadístiques...
0: Sí, però tot això amb un 1-0, eh?
8: Sí.
3: Sí, però que totes les estadístiques...
0: Alerta, Ferran, per això que estan fora de joc. Ferran, mà amb el Dibu, Ferran, gol! Gol, anul·lat.
8: Anul·lat.
0: Efectivament, jo m'assemblava que estàvem fora de joc.
8: Sí.
2: No necessitaré veure la repetició, segur.
8: Sí. És això que no volies...
0: Estàvem fora de joc, ben clar.
8: Alegrar-te.
0: No sé si ben clar, però és cos cap
2: endavant, probablement.
8: Sí, probablement.
2: Dit això, està a prop el segon. Si feim les coses bé, estarem a prop.
0: Bueno, minut 113.
3: Me'n vaig. A les tortugues.
0: Queden 7.
8: No ho dubtis. Un bon quanto, i cap allà.
0: Pilotada. Nico, la falta de Nico. No. Sí, assenyalar falta de Nico en aquest bot amb en Paredes. El món al revés, falta de Nico a Paredes. Pilota que penjarà Argentina a la frontal de l'àrea. Ja són 114.
8: 6 minutets. 6 minutets per tornar a ser campió del món.
0: Anem a veure on posa aquesta pilota Argentina. Jo no deixo de tenir por. Pilota que rebutja la defensa. Raúl està molt tranquil, jo no.
3: No has de tenir por, Gavi. Espanya guanyarà el Mundial Dibu. Pels mèrits propis.
0: Paredes.
3: I Argentina el perdrà per demèrits propis.
0: Aquest crec que és en Tagliafico, que està mig mort. O mort sense. Pilota per Messi. Controla amb el pit. L'orienta cap a la banda dreta. Se'n va Messi. S'ha desfet de Pedri. Alerta Messi.
8: Ui, corna.
0: Corna, que ha cedit Eric García. Corna a favor d'Argentina.
2: I alerta a la curta.
8: Sí, pilota aturada, tot pot passar.
0: Messi, que la treu un curt, a la frontal, alerta. Una altra vegada Messi, penjant pilota. Se'n va. Se'n va fora. Havia posat la mà a l'escaire dreta Unai Simón per si davallava la pilota a temps. No ha davallat a temps i s'ha botat damunt la xarxa de la porteria d'Unai. Anava a veure una acció repetida del gol.
3: Quin golàs.
0: Buf, jo estic estorat de la passada de cap que
8: no,
0: fa Nico
8: brutal,
0: Williams.
8: És
0: espectacular.
8: És brutal, perquè és una passada en tota intenció del món.
0: Sí, sí, sí. Jo pensava que havia tocat el Dibu, una rematada de Nico. Bueno, torna la càrrega argentina. Li queden 5 minuts. Dibu. Copatge, en llarg, orientant cap a l'esquerra. Qui vota aquí? Cubarsí.
8: Cubarsí.
0: Pilota al mig del camp, Nico. Nico, se'n pot anar. Nico Williams, se'n pot anar per velocitat. Vinga, que tu estàs fresc. Se'n va, Nico, retalla. Oh. Se'n va, Nico. Entra dintre de l'àrea.
2: No.
0: Què ha fet?
2: Oh. Què fa?
0: No sé què ha fet. Ha fet un tic-tac en sí, les dues sí. cames i la pilota ha fugit per
8: sí,
0: la línia de fons.
8: Estava Ferran Torres preparat.
3: S'havia escapat.
8: Per ser rematada.
2: Ha estat una acció descoordinada. Jo sí, crec que volia fer el mateix, però en l'altre cama, és a dir, a Sant Rebet, per deixar-li de cara al jugador que venia darrere. Oh.
0: 4 minuts. Messi.
2: Ara sí que transmet a Espanya
0: Paredes.
2: Els nervis de sebre que ho té la mà.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ni més ni manco.
0: Això són nervis, talment. Simeone, que lluita per aquesta pilota. Ha arribat. Posa la pilota a la frontal. Alerta, Messi, xuta. Pilotada a la cara. Directament
2: Merino.
0: A la cara de Merino, que ha quedat noquejat. Ha quedat KO Merino després d'aquesta pilotada de Leo Messi, que cercava porteria. Veiem ara la repetició. Directament.
3: De ple li ha pegat.
0: Això sí que fa mal.
3: I ha quedat commocionat el
0: futbolista. A la vista i el que no veiem. Perquè aquest cap ha tremolat ara.
8: Sí, sí,
2: i
8: sí,
2: en els
8: sí.
2: 3 o 4 minuts que fa girada més, que també faran mal.
0: Uf. Ha quedat grogui, encara que sembla que diu cosa. Miquel Merino, estàs en terra. Ara s'asseu. Surten les assistències.
8: Clar, Otamendi ara se queixava, però...
3: Mira, vai...
2: Oh, per una espatlla.
0: Sí, per l'espatlla era fora de joc aquella acció de Ferran Torres. Quina llàstima.
8: Sí, perquè era la sentència i ja s'acabava absolutament tot esportivament,
0: sí,
8: no?
0: Sí, sí, sí.
3: Que queden els res per ser campió del món.
0: 3 minuts i el que s'afegeix aquí...
8: Nervis.
0: Per amor d'aquesta...
3: No, pareja... Queda no res.
2: Tranquil. No, ja està
3: venga,
2: fet.
3: Vinga, així m'agrada. Això és el que vull escoltar.
2: Fegirà una miqueta més, és vera que l'intentaran penjar, però si són capaços de trobar dues
3: prepara.
2: Cames i de fer una possessió mitjanament llarga, s'haurà acabat.
3: Prepara's cava, Pepe, la producció.
2: Segona estrella, Juanga.
3: Segona estrella, l'han de brodar ja. Treu la màquina cosi, Pepe.
0: Miquel Merino, que se'n va fora per acabar l'atenció i fins que no li donin permís, no tornarà. A menys hi torna. Bueno, pilota neutral a favor d'Argentina, vot neutral. I per què no fan el vot allà on ha caigut Miquel Merino?
8: Bueno, perquè clar, ha aturat el joc quan la pilota estava en aquesta zona. Se preguntarà ara, clar, no la disputarà Pedro Porro, deixa que jugui a Argentina. Gavi, minut i mig més l'afegit.
0: Minut i mig més el que afegeix aquí l'àrbitre, sobretot després d'aquesta acció, amb el Miquel Merino, perquè no hi ha hagut res més. Ja no hi ha hagut canvis, no hi ha hagut res. El gol...
8: Bueno, el gol.
0: Anem a veure. Juga Argentina. Pilota endarreria cap al Dibu. Pressiona Ferran Torres, l'autor del gol. Pilota llarga. Controla Argentina en línia de tres quarts de camp. Messi, pilotada de Pau Cubarsí. No fa moviment... Lamin perquè estàvem fora de joc.
8: Falta.
0: Lluita Nico per aquesta pilota. Hi ha hagut falta damunt Senesi.
8: Clar, és que ara...
0: Nahuel.
8: Ara el que li queda a Argentina és que li caigui qualque pilota a Messi i una genialitat.
0: Sí, sí, sí, sí, efectivament.
8: Que és l'única poca que encara tenim per lo ajustat que és el resultat, no?
0: Pilota aturada. Messi la penjarà a la frontal de l'àrea. Buh!
8: Quina tensió.
0: 100 de nou. Minut i el que s'afegeix aquí. Messi juga en curt perquè li tornin. Messi per banda dreta. La passada és boníssima per Simeone. Simeone, la passada de la mort.
3: Mare de Déu.
0: Ai, Déu meu.
3: Que acabi això ja, per favor.
0: Ai, Déu meu.
2: Vale, sí que m'he preocupat.
0: Serà corna.
3: Jo també.
0: Serà corna a favor d'Argentina. Quina jugada han fet entre Messi i Simeone. Buah.
3: Un miracle, eh?
2: Buh. I sobretot per deixar jugar
0: corna,
2: aquí.
0: Messi.
2: No feia més que donar oportunitat. Ui, també de fer faltes.
0: Alerta, que hi ha de tot dintre de l'àrea. entre Miquel Merino i Senesi.
8: Estim ja en el 5 de res minut de partit, 5 minuts d'afegit. 5
0: d'afegit. Mare de Déu, no són molts.
3: Sí, massa.
0: Corna que treu Leo Messi, ara ho fan llarg. Cercant, ui, frontal de l'àrea petita, alerta, aquesta pilota corna, morta, corna una altra vegada.
8: Corna.
0: Ha sortit molt malament Unai Simón.
8: Mare meva.
0: Ha sortit fatal en aquest corna. No sé si li han pogut espitjar o un qualque company tal vegada. Tornarà a ser corna a favor d'Argentina. Messi ara en curt.
2: Mireu, Espanya ja va fallar en els primers partits de defensar molt malament aquest tipus d'acció. Fixeu-vos, van cercar un i no surten. Fer un 2-1 és una jugada de levins la que no te poden fer aquí.
0: Continuen les espitjades i les bufetades a l'interior de l'àrea petita. Tagliafico, que estava mig mort, morirà matant. Messi, a la curta, primer pal, rebutgen, alerta, el xut, fora.
8: La tenguda argentina.
0: La tenguda argentina.
2: Està molt nerviós, Espanya, molt nerviós.
3: La mitja volta, i la pilota se n'anà per damunt
8: Simeone
3: de la porteria.
0: La pilota de Giuliano Simeone, que s'han anat per damunt de la porteria d'Unai Simón.
3: Que estava tot sol, eh?
0: La tenguda estava tot sol, sí.
2: I a més amb molta cama. Si aquesta pilota va per baix, és molt difícil de defensar.
8: No, el cul la toca i se'n pot anar cap a dins.
0: Traurà de porteria Espanya. 1-0. Temps afegit de la segona part de la pròrroga. Pilota dividida al mig del camp. La recupera Espanya. Pedro Porro. Aguanta Pedro Porro. No se'n va. Camina amb la pilota controlada, l'envia directament a l'espai, no pot arribar a ningú. Recupera Argentina, zona defensiva, tan defensiva que arriba a peus del Dibu.
8: 3 minuts.
0: Queden 3. Jugador d'Argentina Panterra. L'àrbitre diu que no hi ha res. S'havia tirat en terra Otamendi. Banda a favor d'Argentina. Pilota per Leo Messi, tot et són per ell. Messi davant Ferran. McAllister. McAllister entre dos contraris, aguanta la pilota, obri cap a l'esquerra. Juga l'atac argentina, alerta amb aquesta passada. Merino, hi ha falta en atac. Falta en atac d'un jugador argentí.
2: Va, ara sí que
0: pilota per Espanya.
2: Hem de ser capaços de fer una possessió llarga i acabar amb
8: i això.
0: Clar que sí. Ha hagut falta... No, aquesta és la repetició de la rematada de Giuliano, que incomprensiblement se li ha anat a dalt. Ha duit el cos
8: cap enrere,
0: i pilota dalt.
8: Són les 12 del vespre. Espanya està a punt de ser campiona del món de futbol per segona vegada de la seva història.
0: Vàrem començar diumenge, ja és dilluns. Dos. Queden 2 minuts. 2 minuts per ser campions del món. Pilota llarga, que rebutja la defensa, se la queda Merino amb el cap. Pilota a banda dreta, no pot lluitar per aquesta pilota. Lamin, toca Argentina amb problemes per treure des de darrere.
2: Mira si estic nerviós, que fins i tot en lloc de jugar des de darrere, intentar moure, llançant directament cap a dalt, quan no ho hem fet mai.
0: Sí.
2: Però això és un mundial i la tens a la mà.
8: Aquí pot ser-se darrere per Argentina.
0: Alerta, pilota penjada, Unai.
3: Sí, en terra.
0: Se tira en terra.
3: Poderós.
0: I no ha donat 3 voltes perquè no li dona temps. Pilota per Espanya.
8: Un minut.
0: Una altra vegada, pilotada llarga. Recupera la possessió Espanya. Pilota oberta a la banda esquerra per Nico Williams. Nico aguanta aquesta pilota. Aguanta-la. Esteve. Cucurella. Més enrere. Eric, obrint a banda dreta per Porro. Queda 1 minut.
2: Ara sí.
0: Queda 1 minut. Merino, Cucurella. Argentina està morta. Pilota per Ferran. Ferran aguanta, Ferran entre dos contraris.
3: Clar que sí.
0: No pot anar-se'n, però el rebuig li cau a Cucurella, que no arriba i fa falta.
3: Clar.
0: Falta de Cucurella. I de la darrera la tendran ells.
8: Se darrera.
0: La darrera la tendrà Argentina.
8: És una falta dins el territori argentí, però clar, el Dibu la posarà dins àrea.
0: Clar, lògicament. Quin patiment.
2: Darrera acció.
0: La banqueta d'Espanya és una bogeria. Dibu penjarà aquesta pilota. S'ha complit el temps. els 5 minuts d'afegit d'aquesta segona part de la pròrroga. Pilota de Ferran. Ferran que la penja. Final, final, final, final, final, final, final, final, final, final. Espanya 1, Argentina 0. Espanya campiona del món per segona vegada. 2016, ja he perdut el compte.
8: 2010-2026,
0: aquest és el compte.
8: 16 anys.
0: 16 anys després, Espanya torna a ser campiona del món gràcies a un gol de Ferran Torres en el minut 106, quan començava la segona part de la pròrroga. Un partit trabat, un partit que ha hagut de tot, un partit que Espanya no havia aprofitat les seves oportunitats de gol fins que ha arribat aquest gol. Està Scaloni posant pau perquè sembla que hi ha hagut col que pica baralla, està xerrant amb Borja Iglesias, xerren uns jugadors amb l'altre, però segur que ha hagut col que galtada, que no hem pogut veure. Final del partit. Som campions del món una altra vegada.
8: Sí, senyor. Bueno, i vull acomiadar ràpidament a Raül Pareja, que ens ha acompanyat i que ara tot d'una s'incorpora també en el programa de IB3 Televisió, que començarà aquest especial per contar aquesta victòria de la selecció espanyola. Raül, ha estat un plaer. Ho hem viscut junts. Moltes gràcies, amic.
2: Gràcies a vosaltres per compartir això, passar i passar a la història. Recordarem allò de tu que feies aquell dia, i allò a IB3 Esports fent un passat d'un gust amb vosaltres, clar que sí.
8: I de gràcies a en Raül Pareja, que com dic, d'aquí uns minuts també el podrem veure en directe IB3 Televisió en aquest especial per lo que és ja un programa post per celebrar la victòria d'Espanya a la final del Mundial. Qui ho havia de dir quan havia començat aquesta Copa del Món fa mes i mig? Però Espanya, Juanga, ho ha aconseguit ara ja en Pep Díaz, tampoc començar a brodar aquesta segona estrella a la camiseta.
3: Efectivament. Efectivament.
8: Anem a Son Fusterat, no?
3: Anem a Son Fusterat, anem a viure la festa per la consecució d'aquesta Copa del Món per la selecció espanyola. Com s'està vivint a la fan zone que s'ha fet a Palma, Marta Sampas.
14: Escolta! Els campeones aquí, els protagonistes, i mirau, mirau qui tenc per aquí, és responsable d'aquesta festada, Jaime Martínez, Batlle de Palma. Espanya és campiona.
15: Una passada. La veritat és que han patit, però han dominat, i mos han duit el premi, aquesta segona estrella en espit. Morosa no veixíem, i ha estat una nit, jo crec, inolvidable aquí a Sant Fosteret.
14: Inolvidable. Gràcies, Jaime, disfrutar-se.
15: Moltes gràcies.
14: Gràcies festa. A tots. Gràcies per això que s'ha liat aquí, increïble. Veiem també la presidenta, na Marga Provenç, que diu no pot xerrar de l'emoció, anant cap a baix amb la gent, però escoltau. Company, jo no ho sent, però tot d'una anem a en l'afició i amb aquesta emoció d'haver estat campions del món.
8: T'escoltam, idò, perfecte, Marta Sampas. Mantenim aquest ambient i qualsevol entrevista, qualsevol imatge, qualsevol emoció, mos ho contes en directe des d'aquesta festa que ja s'està muntant a Son Fusterat i que ha començat a cuinar-se en el minut 106 quan ha arribat el gol que ha donat el títol de campions del món per segona vegada a la nostra història, el gol de Ferran Torres, que ha succeït a Andrés Iniesta en el teu jugador del Barça fa 16 anys. Avui Ferran Torres, veiem ses llàgrimes ara de Rodrigo, els jugadors de la selecció espanyola que ho estan celebrant damunt la gespa, i evidentment Leo Messi, que bueno, probablement, bueno, jo no sé si serà el seu darrer mundial, està a punt de complir 40 anys, jo ja amb jugadors d'aquest tipus no m'atreves a fer pronòstic, però bé, evidentment que és molt possiblement el seu darrer mundial i que no podrà aconseguir aquesta segona estrella. L'alegria també de Luis de la Fuente, que vaya palmarès,
3: Gavi. Increïble.
0: Ha guanyat una de cada. Ha guanyat l'Eurocopa, la Nations League i el Mundial.
8: I el Mundial.
0: Totes tres.
8: Sí, sí.
0: Otamendi, que l'estava liant.
8: Sí, sí, sí, sí.
0: Col que ajuda més, mira Tagliafico, lo que fa. Mira, lo que han fet en Gavi. Però això què és?
3: No, és una vergonya, aquesta trifulca.
0: Això és una marrulleria.
3: Aquesta trifulca final s'ha de saber perdre.
8: S'ha de saber guanyar i s'ha de saber
0: perdre. Això ha estat l'actitud d'un delinqüent.
8: I s'ha de saber perdre.
3: El que està clar és que s'ha fet justícia. S'ha fet justícia i ha guanyat el Mundial la selecció, que ha fet un molt bon futbol, un futbol de qualitat, que ha progressat a mesura que passaven les eliminatòries i que a la gran final ha demostrat per què ha arribat on ha arribat, i la selecció espanyola pràcticament des que ha començat el partit, ha estat molt superior a la selecció argentina i finalment amb aquest gol de Ferran s'ha fet justícia i Espanya torna a ser campiona del món. Quina alegria, quines imatges ara mateix veiem a Lamine Yamal, veiem també Leo Messi, que mira una banda, mira a una altra, trist, sense saber molt bé com reaccionar. I avui és un dia històric pel futbol espanyol. Han gaudit moltíssim d'aquesta grandíssima final i Espanya que brodarà la seva segona estrella a la samarreta.
8: Sí, perquè a més la selecció espanyola, que ha acabat aquest Mundial invicta, també bueno, va superant rècords i registres i de més, no ha encaixat més que un gol.
0: I tot va començar amb un empat en Cap Verd.
8: Sí, senyor, empat a 0. Sí.
0: Igual que l'altre Mundial va començar amb una derrota davant Suïssa.
8: Davant Suïssa, sí. És que a vegades, bueno, si hi ha qualque partit que pots fallar, és primer, evidentment, perquè després ja...

0: que no xerra ningú. S'ha assegut a la gespa, ha quedat assegut,
1: sí, sí.
0: I està esperant que qualcú vengui a cercar-lo perquè ell no se mou.
1: No, no, ni cap company va a dir-li
0: no
1: res.
0: No xerra ningú.
1: I el Dibu Martínez, que el veiem, el porter de l'Argentina, que ha estat el millor del seu equip, i veiem també Lamine Yamal damunt la gespa, i la selecció espanyola, que ha demostrat que és un bloc sòlid. Lamine Yamal, que no ha fet el seu millor mundial perquè arribava amb una lesió, però malgrat això, malgrat aquesta dificultat i que la principal estrella d'Espanya no estàs al 100%, Espanya ha demostrat que és un bloc de futbolistes que han sabut associar-se, que han sabut jugar a futbol, que han sabut sumar damunt un terreny de joc, i per això ha arribat a la final, i per això en el dia d'avui és campiona del món.
0: Ha estat la final del col·lectiu,
1: sí?
0: Espanya, que és un
1: col·lectiu
0: jugant, i Argentina, que li diu en col·lectiu a l'autobús, que s'ha tancat a darrere en defensa, fins que ha aguantat.
1: Efectivament, i que avui no ha tingut la sort de cara que ha tingut a altres eliminatòries. I ara tenim moltes ganes de veure, no?, la imatge, tot el protocol, i veure la gran imatge, la imatge icònica, de veure com la selecció espanyola aixecarà per segona vegada aquesta Copa del Món.
0: Rodri, agafarà el relleu d'Iker Casillas.
2: Sí, senyor. Així és. Capità de la selecció que aixecarà aquesta Copa del Món. S'està ara ja muntant l'escenari mentre continuen les mostres d'alegria, no?, els jugadors de la selecció espanyola. Nosaltres tenim alguns problemes també de comunicació per connectar la nostra companya Marta Sampas, perquè s'ha desfermat la bolleria, clar, 20.000 persones empleant telèfons, fent telefonades, vull dir que és una cosa evidentment ara molt, molt complicada, però ara tot d'un en un primer minut, tots, quan la cosa se normalitzi i se tranquil·litza un poquet, mirarem de recuperar. Sí, Marta, t'escoltam, vinga.
3: Sí, sí, company, jo, tot d'una que mou el micro, passa això. No hi ha paraules, hi ha celebració, crit.
4: ¡Vamos, campeones!
3: Amem, un poc de calma. A veure, que...
4: Som els millors! Puto argentino, no fer res, som els millors! ¡España ha inventado el fútbol! ¡Vamos!
3: No sé, compañeros, si vos... No sé si...
2: Te sentim. Ara, sí, sí. Ara mirant de recuperar aquesta connexió, però està parlant també Ferran Torres per Televisió Espanyola. L'escoltam també en directe.
5: El gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
6: Bueno, al final, una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir. Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
5: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
6: Muchas gracias.
2: Bueno, són les paraules de Ferran Torres en declaracions a Televisió Espanyola. L'autor del gol, no? Efectivament, el successor d'Andrés
0: sí,
2: Iniesta.
0: Sí, sí.
2: I veurement si he sentit per aquí una bobota d'una Marta Sampas. És possible? És possible? Anem a intentar-ho. Anem a intentar aquesta comunicació.
1: És complicat, és complicat. Sí, endavant, Marta.
0: Ha posat una nau especial.
3: Molt complicat. Mira, el que... Company. No, és impossible. No sé si m'ho sentiu o no.
1: Sí, ara sí.
2: Ara sí.
3: Perquè està sent un autèntic...
2: Bueno,
3: mirant de recinte són fusteret. No... que va partint cap a casa i des d'allà agafarem...
2: Vinga.
3: Exacte,
2: no
3: perquè
2: preocupis.
3: Aquí és impossible, companys.
2: Perfecte, Marta, gràcies. Escoltam la selecció espanyola, Luis de la Fuente, que també està parlant per Televisió Espanyola.
7: Realmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia... de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional, y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
5: Le veo tan entero, tan cabal siempre, a mí se me están saltando las lágrimas de la emoción, no sé cómo está usted por dentro.
7: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues

0: Estoy ahora sí estoy muy emocionado. Después de echar la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso, con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no me quepa duda a nadie.
1: El partido en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España 20 ataques por tan solo uno de Argentina, han vuelto a minimizar a todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi en el césped.
0: Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
1: Sufriendo sabe mejor, mister. Enhorabuena. Gracias por hacernos tan felices y a disfrutarlo.
0: Muy amable, gracias.
2: Les paraules del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, pels companys de televisió espanyola. Estava emocionat, Gavi.
3: Sí, estava emocionat, se li veu. Se li veu. El que passa que no ho expressa massa, però te'n dones compte que xarra amb un to nerviós. Això és l'emoció.
4: Sí. Sí, jo crec que no es volia deixar dur del tot per l'emoció davant les càmeres, però de ben segur que Luis de la Fuente, quan estigui dins del vestidor, sí que és un entrenador que em puc veure, sobretot pel que diu en roda de premsa, molt reservat, molt tranquil, sí. Però de ben segur que quan estigui a l'intimitat del vestidor es deixarà endur, perquè és el que diu i el que ha dit. És que ho han guanyat tot.
3: Sí,
4: I això avui en dia té molt de mèrit el que està fent aquesta selecció espanyola i aquesta nova generació de futbolistes.
3: Per cert, molt reivindicatiu Ferran Torres, no?
2: Sí. Sí, sí. Sempre... No en tinc temps, no, de comentar aquesta,
3: que és un jugador molt
2: aquesta
3: criticat,
2: frase que ha deixat, no?
3: Molt criticat fins i tot al Barça. Els seguidors del Barça no els hi agrada, Ferran Torres. A la selecció sembla que hi ha mitjo, però té un promedi golejador amb la selecció, Ferran Torres, molt important, eh? Molt important. I avui ha fet el gol del títol i, clar, ell ha aprofitat per reivindicar-se, no?
2: Sí, senyor, ara Leo Scaloni també que anava cridant un poquet un als jugadors de la seva selecció perquè s'acostassin ja en aquesta zona. Bueno, hem de recordar aquest podi, que serà la selecció espanyola que aixecarà el títol de campiona del món per segona vegada a la seva història, que Argentina, una vegada més, no? També diria que va perdre el 2018, no? La final... que va guanyar França, després...
3: No, França li va guanyar Croàcia.
2: Croàcia, tenro.
3: Argentina va perdre Sabela, la del 2014.
2: Correcte, en Sabela, en Sabela la banqueta, exacte. Sí. Vull dir que en 12 anys ha jugat 3 finals.
3: Era la setena final d'un Mundial d'Argentina.
2: No, poca broma.
3: 7 finals d'un Mundial, alerta amb això. Que per només això dic... Alemanya ha jugat 8.
2: Sí. Vull dir que hi n'ha guanyat 4. Sí. Vull dir que també té, bueno, ha coincidit, no? S'etapa de Leo Messi a la selecció, va poder guanyar un Mundial, ha jugat 2 finals més que ha perdut i bueno, també posa en valor moltíssim la selecció espanyola, que des de l'any 2008, que amb Luis Aragonés, mític que recorda Luis Aragonés,
3: se va aconseguir
2: guanyar aquella Eurocopa del 2008, a partir d'aquí Espanya pues, va guanyar 2 Eurocopes seguides, va guanyar el Mundial, ha tornat a guanyar Eurocopes, ha tornat a guanyar el Mundial, vull dir que també el cicle que semblava que havia acabat amb les retirades de Xavi, d'Iniesta i companyia, ara té continuïtat.
3: Des d'avui mateix, Espanya és vigent campiona del món masculí i femení. Totes dues.
2: Sí, senyor, ho ha apuntat abans a Marta Sampas, si se produïa, i està molt bé que ho recordis. Juanga.
4: Anem a connectar amb ella, idò, perquè ara sí que tenim bona cobertura. En Som Fusteret, en Marta Sampas, com està celebrant l'afició espanyola, la
2: Marta...
4: consecució d'aquesta Mundial.
5: Vamos! Vamos, vamos, ho intentam, aquesta lluita, aquesta final, en la cobertura, la meva, però anirà bé. La gent que està desfilant aquí, cap on va aquesta gent? Aneu cap a Tortugues o aneu per aquí? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais a celebrar?
6: I'm not Spanish. I'm Dutch.
5: Ah, és alemany, però vam a Espanya, vamos!
6: ¡Vamos! ¡Opa!
5: Anem per aquí, cap on aneu a celebrar?
7: Adéu. No? No, que surt, ara som un bon partit.
5: Tortugues o no? Sí, sí. Amem per aquí, qualcú va tortugues.
8: En French, French.
5: French.
8: Viva Espanya!
5: Però si os eliminamos en semis, hombre.
8: No problem, viva Espanya!
5: Ah, sí, això és lo guapo, això és lo guapo. Amem per aquí, on aneu a celebrar? Te'n pots ser un espanyol, però van en sa camiseta.
8: No, no, no, no,
5: espectacular. On arriba aquesta selecció? Se mou per aquesta selecció. Escoltant TV3 Ràdio, tu mare.
7: Sí, seguramente. Y si no, un beso para que lo escuche.
5: Mochap. A ver, por aquí. On nau a celebrar? On nau? La gent està
4: fluïda. Ja ho celebra.
5: A veure, vull saber on se celebra, jo hi vull anar, Toni. Estic aquí amb en Toni Guiscafré, que ho veureu tot a xarxa.
7: Viva España! Viva España!
3: Està entrevistant en C3PO, ara.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: A ver, venid aquí. Tranquil·la.
7: En la emoción.
5: Ja està, ja hem guanyat, tranquil·la. Por favor. On anava a celebrar?
7: A la plaça de Tortuga! Sí,
5: ara m'he enterat que no sabia on era, ni que no sé on anava, jo a celebrar.
7: Claro que sí!
5: Cap allà m'on anant, companys.
2: Sí, senyor.
5: No es duerme.
4: Sí, sí, molt llarga avui.
2: Bueno, i domen si continuem millorant aquesta comunicació, però han pogut escoltar a Marta Sampas amb aquest aficionat internacional, francesos, alemans...
4: Absolutament tothom s'apunta avui a la victòria de la selecció espanyola.
2: Tothom s'ho puguin escarro.
4: Efectivament, tot el que sigui celebrar...
2: I la fonteta.
4: La gent s'apunta, i evidentment l'èxode ara d'aficionats d'Espanya serà com ja va passar en el 2016 serà cap a la plaça de les Tortugues, no? I per celebrar aquesta nova consecució d'aquest títol mundial, veiem damunt la gespa com encara s'està esperant, i doncs que es munti tot el protocol, no?, per donar aquesta... per aixecar aquesta Copa del Món, la cara de circumstància dels futbolistes de l'Argentina.
3: Lautaro Martínez té una cara Lautaro, de no haver sortit.
2: Clar, Lautaro no ha jugat cap minut avui, a la final, i clar, la seva cara era
3: un
2: poema.
3: Un home que a un equip meu, a una pròrroga, jo el fico en el camp. Però, clar, ja havien esgotat els canvis.
2: Sí, sí.
4: Sí, ara...
2: Bueno, a vegades, sí, són aquestes decisions que
3: s'aprenen. I ha perjudicat quedar-se amb 10.
2: Sens dubte. Sense cap dubte.
4: I, en canvi, evidentment, alegria entre els futbolistes de la selecció espanyola, que estan esperant també de manera pacient, i doncs que es produeixi aquest gran moment que demà, evidentment, serà portada de tots els diaris del món, també l'imatge dels diferents informatius de la televisió, i com no pot ser d'altra manera, ho contava aquí a la ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: I ara què fem amb la pilota d'or? Perquè clar, la Lamine no ha fet un gran mundial, tampoc. Messi l'ha perdut. Aquestes coses que fan amb la pilota d'or,
4: ja
3: no sé què faran aquest any.
4: Ja veurem, això ja...
3: Anem a Mojica.
2: Coversí, no? Li van donar en Cannavaro.
3: A un defensor.
2: Cannavaro va guanyar la copa d'aquesta després de guanyar el Mundial.
4: Morici, que li donen a Morici. En qualsevol cas, ens és igual ara mateix la pilota.
3: Per cert, Pichichi final, Kylian Mbappé,
2: sí.
3: Amb 10 gols.
2: 10 gols i 4 assistències, Leo Messi queda segon.
3: Amb 8.
2: Sí. Amb 8 i 4 assistències.
3: Aquest Mundial de golejadors ha estat espectacular.
2: Ha estat espectacular.
3: Perquè, sí, Mbappé n'ha fet 10 i Messi 8, però és que en Haaland ha fet 7, en Kane ha fet 6, Bellingham ha fet 7, també. Ha estat un espectacle dels golejadors en aquest Mundial.
4: Hem de dir i destacar l'outfit del nostre company, José Perello, ara mateix a IB3 Televisió, que comença aquest especial.
2: Bueno, José Manuel Peña.
4: En Peña, perdó. Bueno, José Manuel Peña, perdó.
2: Que hi vulguis tu,
4: perdó. En Peña, amb la camiseta de la selecció espanyola, la blanca i amb una americana. M'agrada moltíssim aquest look.
2: M'agrada. Que... Esteu també m'agrada, però és veritat que ara està mostrant imatge en directe de la plaça de les Tortugues, els companys de B3 Televisió, que també ho podeu veure ara a la televisió autonòmica. Estan mostrant aquesta imatge en directe de la plaça Joan Carles I, la coneguda com plaça de les Tortugues, on ja s'hi comença a costar moltíssima de gent, amb banderes, amb camisetes... Ja
3: l'altre dia era blanc i blava.
2: Sí, sí, senyor. Avui no crec que n'hi hagi molts, evidentment, d'Argentina, que que bé, que tenen, doncs, com deia abans, no?, que és la segona comunitat estrangera amb més població a les Balears i que, evidentment, avui també tenien ganes de celebrar-ho. Anem a escoltar també el seleccionador argentí, Leo Scaloni, també, aquí de qui enviem una ferrada gran.
9: Pero sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad, y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, bueno, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
10: Dicen que los segundos nadie se acuerda, pero vos sabés que a ustedes los van a querer recibir igual que si hubieran sido campeones del mundo hoy, ¿no?
9: Bueno, yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá. Y creo que hay que darle una validez enorme. Lógico que nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo. Y tristeza, lógico. Pero cuando dejás todo así, después se puede jugar bien o mal. Pero cuando dejás todo así, es muy difícil reprochar algo. Es muy difícil.
10: Gracias, Lionel.
2: Les paraules del seleccionador argentí Leo Scaloni. Bueno, viu a Mallorca, per tant, evidentment, també, si hagués guanyat, mos estarien tristos, no?, per ser rota de selecció, però el Manco, pues, estarien contents per ell, que és un gran tipus i que és un habitual també de Somos i bueno, i que ha arribat, insistes, que ha guanyat dues Copes Amèriques, ha arribat a dues finals mundialistes, n'ha guanyat una, vull dir que també poca broma.
3: Continuarà, no?, a la
2: selecció
3: argentina.
2: Sí, jo suposo que sí, però
3: no sé,
2: bueno,
3: si no. Tal vegada canvi de cicle, però jo me sembla que hauria de continuar, vamos. Mm-hmm.
4: M'ha agradat molt a la prèvia, a Leo Scaloni, per tranquil·litzar un poc l'ambient dins el que és tot això, que va dir que això és només un partit de futbol i ja està. No?
2: Jo crec que això ho va dir abans del partit contra Anglaterra. O el Manco també ho va dir, perquè, clar...
4: Sí, crec que ho va tornar a repetir.
2: Xerrava Malvina, què, va dir... Sí. Un partit de futbol,
4: sí, però crec que també ho va dir en aquesta
2: Sergio
4: final.
2: Sergio Ramos, no? Està Gavi traient-se Copa del
3: Sergio Ramos és el que treu aquesta copa, que el primer la va mostrar Iniesta a l'inici del partit, amb en Mario Kempes, i ara és Sergio Ramos qui du la copa a les mans.
2: I mentrestant anem escoltant en directe aquest so que mos arriba a Divetres Televisió, veig una imatge en directe de... Som Fusterat, és brutal, val.
11: Quan jo baixava, que parlava en aquest sentit, i passava per davant, i eren
2: espectaculars, els
11: cotxes que passaven amb bufandes, amb camisetes, és a dir, s'ensumava aquest ambient. Això no és IA, això és la realitat,
2: no.
11: Això és el que està passant ara mateix, en com aquesta selecció ha enganxat a tantíssima gent.
12: Clar, ja ho va fer a la semifinal davant França.
2: I d'aquesta és la so com us arriba dels companys de V3 Televisió, perquè l'imatge és brutal.
4: Les imatges és increïble.
2: La na Marta Sant Passant ha hagut d'anar d'aquí perquè no la podíem escoltar.
3: No, sí, és allà, no la veus.
2: L'imatge és brutal. Bueno, surt ara també
3: Donald Trump
2: i Gianni Infantino a la gespa d'aquest estadi de New Jersey, Gavi.
3: Us en recordeu que quan va començar el Mundial obligaven a les rodes de premsa a parlar en anglès i deien que no es podia xerrar ni en espanyol mira, dos equips hispans a la final.
2: Sí que no li queda més remei, que xerrar un poquet d'espanyol, però el president dels Estats Units que arriba també en aquesta cerimònia de celebració i que posarà a Espanya com a campiona del món per segona vegada de la seva història. Estan ja totes les medalles preparades per anar als pits dels futbolistes. Recordem que Espanya ha quedat campiona, Argentina subcampiona, i en tercera posició ha quedat la selecció anglesa, que va guanyar ahir la final de consolació per 4-6 a l'Argentina.
3: El seu millor resultat en 60 anys.
2: D'ençà del seu Mundial, que van guanyar, del d'Anglaterra.
3: Havia estat 66. Dues vegades quart, però no havia arribat mai a ser ni tercer.
2: Ni tercer.
4: És espectacular aquest escenari que han muntat, colors blaus i daurats, darrere una Copa del Món gegant.
2: Ven també la presidenta de Mèxic i el primer ministre del Canadà, imagine, sí, que són els tres països organitzadors, tot i que la final, evidentment, i la part més important del Mundial s'ha jugat als Estats Units, però Mèxic, Canadà i els Estats Units són els tres països que han organitzat aquesta Copa del Món, la que fins ara, Gavi, és la més nombrosa, perquè hem de recordar que s'han hagut de jugar fins i tot el 16 de final.
3: Sí, 48 seleccions. Els primers en pujar al podi serà el col·lectiu arbitral, Vincic, Slavko Vincic, al front de tot el seu equip, que ara ja reben les seves medalles com a àrbitres de la final del Mundial 2026.
2: I mentre arriba aquest moment, perquè ara són els àrbitres, hem escoltat també declaracions de l'afició de la selecció espanyola aquí a les nostres illes, en directe i vetres.
13: Que no saben cuándo tornaremos a guanyar-lo. És lo millor que ens ha passat.
7: Viva España! Viva España! ¡Que festa!
12: Quina meravella, quin espectacle!
2: I d'aquestes eren algunes de les celebracions dels aficionats de les nostres illes. Són les 12:30 del vespre, estem en directe a IB3 en ràdio, en aquest post especial per contar-vos la victòria de la selecció espanyola al Mundial d'aquest 2026 per segona vegada a la nostra història, gràcies al gol que ha marcat Ferran Torres al minut 106 de partit a la segona part de la pròrroga. Hem hagut de patir, hem estat millors amb la llespa durant tot el temps, però fins que no ha arribat aquest gol de Ferran i fins que no ha pitat l'àrbitre, no hem pogut estar tranquils i celebrar aquesta victòria de la selecció espanyola. Avui, Juanga, serà un vespre llarg, per molts.
4: Avui serà un vespre llarg, un vespre de celebracions, i demà serà un dia de baixes laborals. Molta gent que demà...
3: Escolta, per què han de guanyar tots els mundials 1-0 i a la pròrroga?
4: Per donar-li emoció i per tirar d'èpica, no?
2: En el tercer mirarem de canviar.
4: Bueno, ja li han donat la medalla a l'equip arbitral i ara...
2: Ara podem anar a veure a Marta, no? Que jo estic molt preocupat per ella, perquè he vist aquestes imatges aèries de Son Fusteret i m'ha prescut veure-la, però
3: no sé... Anava a Correnços,
2: no? Sí. Marta Sampas, per on ets? Per on pares?
14: Companys.
2: Te sentim.
14: Ah, vale.
3: Quin silenci.
14: Sí, li estava dient al nostre superproductor avui, en Pep Díaz, que és intenció que té tothom, però com vos podeu imaginar, això és una autèntica locura, és anar a Tortugues i estem, vos contant més informació al servei ara mateix.
2: Vinga, importantíssima la ràdio.
14: Sí, exacte. El que hi ha en el pàrquing, un autèntic embòs, un tap per anar sortint tan sols d'esparquing, més els embòs que se troba la gent aquí en la carretera principal, no?, que pega aquí a Son Fusteret. Molta gent que vol anar cap a Tortugues. Veurem què passa. El que sí que està passant és que continua la festa dins el recinte. En Jaume Colombàs continua la festa allà. No sabem fins a quina hora, però ens acostarem allà perquè queda la gent celebrant i hi ha un gran ambient. No sé, és un poc ara incertesa de part de tothom, sentir la gent abans, ens han dit, anem a Tortugues, però... És un poc una autèntica locura. Serà llarg el vespre, serà llarga la nit, però ara mateix no sentiu res, perquè el que estic és aquí en el pàrquing, en gent embossada i decidint què es fa o què no.
2: Bueno, i de què de poc, de moment aquí a Son Fusteret, segurament sí, també després podem mirar de tornar-nos a acostar i escoltar una miqueta més de sa festa. Gavi, ara estan entregant els guardons, no? Els millors jugadors d'aquest Mundial.
3: Els guardons individuals, efectivament, per Pau Cubarsí, millor jugador jove, i ara li entreguen millor porter Unai Simón,
2: que repara aquesta abraçada amb el rei Felip VI, està també el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Lousan, la cara també del Dibu Martínez...
3: Que ha fet un partidàs, eh?
2: Sí, és veritat que sí, que evidentment Bocom es porta que ha guanyat el Mundial, que a més ha encaixat un gol, hem de recordar, va ser en el partit de quart de finals davant
3: Bèlgica,
2: la selecció espanyola que... No ha sabut que era anar per darrere en el marcador amb cap partit, perquè com que només han queixat un gol i va ser el gol de l'empat de Bèlgica en aquest partit de quart de final, bueno, un altre rècord també que ha superat Unai Simón. I què me dius d'aquest home?
3: Rodri, m'imagino que rebrà el de millor jugador no sé si del Mundial.
2: El manco del final, però...
3: O el manco de la final, no ho sé. Ara rap de mans de les autoritats aquest premi Rodri, el migcampista del Manchester City, que s'abraça Rafael Luzán, el president de la Federació Espanyola.
2: I aquí
3: i
2: està.
3: Rap aquest trofeu, però després agafaràs altre.
2: Sí, sí, jo ho deies abans, no? Evidentment succeirà a Iker Casillas i ell serà el que aixecarà aquesta Copa del Món.
3: Una altra... La definició del trofeu no té massa
2: sí, sí.
3: explicació.
2: Però vaja, en qualsevol cas, un dels millors del Mundial, Rodri, que també ja sap que és aixecar una pilota d'or.
3: Sí, sí, el currículum d'en Rodri comença a ser important, eh? Perquè hem de recordar les Premiers que ha guanyat amb el City.
2: Uh-huh. I aquí estan els tres protagonistes. Eh? Sí, Unai Simón, Rodri i Pau Cubarsí. Tres cracs de la selecció espanyola, tres pilars d'aquest equip que, com dient, només ha encaixat un gol en tot el Mundial.
3: La columna vertebral, que deia Luis Aragonés. Mm-hmm. El porter, el central, el migcampista, sí, sí. I ha faltat
2: Faltaria
3: el davanter.
2: Faltaria davanter, no? Sí, sí. Ha faltat el davanter. Ara veiem aquí a Leo Messi, que rep també aquest passadís dels jugadors de la selecció espanyola, juntament amb la resta d'integrants de la selecció argentina, perquè ja se dirigeixen a recollir la medalla que acreditarà l'equip de Leo Scaloni com a subcampió d'aquesta Copa del Món. I Leo Messi, el capità en primer terme.
4: I a veure si se la deixen penjada o fan el que se fa darrerament, que és llevar-se-la.
3: A mi no m'agrada que se la llevin.
4: A mi tampoc. Jo crec que té molt de mèrit haver arribat a una final de la Copa del Món i tot i quedar subcampió també té mèrit, com dic, i després és una imatge per ara, tots els futbolistes se la deixen penjada.
3: Vull veure l'abraçada Tagliafico en Gavi. Segona part.
4: Reben aquesta medalla de les mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i també d'Infantino.
3: S'han repartit la feina.
4: Sí. Així tot és més àgil, més ràpid, més fàcil, perquè el que volem és veure com la selecció espanyola rep aquest trofeu, aquesta Copa del Món, per segona vegada, 10 anys després.
2: I mentrestant anem veient imatges de manera paral·lela, les imatges d'IB3 Televisió de com s'ha viscut aquest partit aquí a les Illes amb moltíssima intensitat.
3: Imatges
2: evidentment,
3: dels
2: argentins. Sí, l'excepció dels argentins que, recordem, havien estat als voltants de Somos, concentrat. Bueno, hauran vist el partit per molt d'indret de les nostres illes, però aquí a Palma un epicentre important era l'estadi de Somos i les llàgrimes de Leo Messi.
4: Sí, sí. Plora Leo Messi. Després de rebre aquesta medalla de subcampió del món. I és una imatge...
3: És que tornar a guanyar era el món als seus peus.
2: Sí, sí, sí, clar. Clar, al final era un poquet això, no? Mirar de superar a Maradona, no? Com moltes vegades s'ha parlat i ha guanyat
3: ara
2: la seva segona estrella.
3: Escaloni,
2: que una de les coses més comentades...
3: El tècnic de Son Caliu.
2: Exacte.
3: El tècnic de Son Caliu.
2: Ho hem de dir així, no? Una de les coses més comentades ha estat sempre la seva reacció, no? Quan, no només ara aquí a Mundial, sinó
3: sí,
2: també
3: sí.
2: A l'anterior Mundial i de més, que no té aquella efusivitat, sinó que du la processó per de dins i la celebració la té per de dins. I ha estat també una de les imatges més comentades, com ho serà aquesta, les llàgrimes de Leo Messi, que està plorant damunt la gespa del Midlife Stadium després de penjar-se al coll aquesta medalla de subcampió.
3: S'està acomiadant. Per jo, aquesta és la imatge del comiat de Leo Messi davant la seva afició de la selecció argentina.
4: Han anat al fons on es troben els aficionats de la selecció argentina i allà és la imatge que s'està produint ara mateix de Leo Messi amb llàgrimes que li cauen dels ulls i...
3: A veure quan comença la processó dels jugadors espanyols.
4: D'aquí no res, Gavi Fortesa. D'aquí no res, es desplega...
2: Mira quina imatge més guapa, eh?
4: La bandera espanyola, la campiona del món, Espanya, i es desplega, i de quina manera, una bandera gegant.
3: Ara comença.
4: Gegant.
3: Comença Raya, que no ha jugat cap minut, porter suplent. Me sembla que al final han jugat tots menys els dos porters suplents.
2: Sí, no sé ara de cap si hi ha qualque jugador...
3: Marc Pubill, crec que un dia va sortir uns minuts. Mm. Marc Pubill, el jugador de l'Atlètic de Madrid.
4: Que rep la medalla.
3: Grimaldo, recentment fitxat per l'Atlètic de Madrid, mm-hmm, també, que és el club que més jugadors ha tingut en aquest Mundial.
2: En aquest Mundial.
3: Sí. Eric García.
2: Que ha jugat avui, també.
3: Estan pujant per ordre de dorsal.
2: Sí. Home, d'això. Marcos Llorente, no?, que va començar com a titular al Mundial, però que després Pedro Porro
3: li ha menjat.
2: Li ha llevat el lloc.
3: Miquel Merino.
2: Avui l'ha tinguda, Miquel Merino. I, sí, i l'home més cercat, ara mateix,
3: Ferran
2: segurament,
3: Torres,
2: no?
3: L'home que ha fet el gol del títol. Ferran Torres. Arriba Fabián. Gavi. La bandera d'Andalusia.
4: Sí.
3: Damunt. També ha jugat molt poc, eh? Ha jugat molt poc, Gavi. Dani Olmo.
2: Jugador clau en aquesta selecció, Dani Olmo.
3: Ha estat un Mundial espectacular.
4: Sí. Ha fet un gran
3: Dani
4: Mundial.
3: Olmo.
2: Jeremy Pino també.
3: Jeremy Pino també va jugar uns minuts un dia, o dos.
2: I el Villarreal.
3: La bandera canària. Pedro Porro, quin Mundial ha fet aquest home. El lateral dret, en la bandera d'Extremadura.
2: Bueno, ja la toquen, eh? Sí, sí, ara, sí, eh?
3: Ara ja toquen tots a copa.
2: Ja toquen la copa, ara sí que s'atreveixen a tocar-la.
3: Emeric Laporte.
4: Li donen petons.
3: L'home que no va comptar per Didier Deschamps a la selecció francesa i va dir que sí a la Federació Espanyola.
2: Se n'hauran predit? Ell no, el manco de central.
3: Àlex Baena.
2: Que ha marcat també en aquest Mundial, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Que també s'ha pogut estrenar.
3: Nico Williams, l'hem vist poc, però l'hem pogut veure.
2: Sí, un altre d'aquests futbolistes que venia de superar una lesió, sí, i que han arribat molt justos, no?, com Lamine Yamal al Mundial. I bé, aquí el tenim precisament, el de nou de la selecció espanyola, la gran estrella d'aquest equip, tot i que
3: Yamal
2: no ha brillat com li hauria agradat.
3: La salutació amb Infantino, també amb Donald Trump, que li penja la medalla.
2: Ara tot d'una anirà amb Anna Marta Sampas per viure aquesta celebració, però ara us volen contar, no?, com el jugador de la selecció espanyola.
3: La càmera se centra ara en Lamine Yamal i amb el seu germanat.
4: Sí, que ha estat una altra de les estrelles del Mundial.
3: Pau Cubarsí, m'he votat qualcun, sí, Oyarzábal i Pedri, que han anat després de Lamine Yamal. Unai Simón. Unai Simón, que rep ara la salutació i la medalla. Cucurella.
2: Cucurella, que, bueno, que...
3: Un Mundial espectacular, també.
2: I se'n va cap al Madrid, evidentment. Sí. Un dels fitxatges de l'equip blanc aquesta nova temporada, que en breu també començarà, no m'ho en compte.
3: No,
2: i...
3: això està aquí, ja.
4: Sí.
2: I en Fuster ja està fent-se maleta.
3: És que això no ha aturat. Sí, sí, sí. És que realment no ha aturat el futbol.
2: No ha aturat.
3: Borja Iglesias, que va tenir també una actuació pràcticament testimonial. I el darrer, ara és Luis de la Fuente, el seleccionador. I el darrer serà Rodri, per rebre la seva medalla i la Copa de Campions del Món. Luis de la Fuente, que s'atura xerrant amb Infantino. No sé si l'ambient els permet escoltar-se. I Infantino, que li penja la medalla...
2: Jo crec que estan fent broma de que no tenen cabells, eh? Juanga, tu,
4: com a
2: expert en cementeri...
4: Com a tercer damnificat, no?, en aquest cas.
2: Perquè crec que s'han fet la broma tot. No?
4: Sí, sí.
3: I ara, Rodri, el capità,
2: oh, vinga,
3: que ja ha rebut un premi individual, que ara rebrà la seva medalla i que en breu moments rebrà el títol. Rodri, dorsal número 16... agafarà el relleu d'Andrés Iniesta, 2010-2026, l'abraçada amb el rei Felip VI i també amb el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, els jugadors que ja estan tots asseguts.
2: I aquí està.
3: Al podi. Anem a veure qui li entrega la copa. Això és
2: Donald
3: un misteri.
2: Trump, Donald Trump, no? Vamos, jo ho tenc claríssim.
4: Sí, sí, no.
3: De moment l'agafa Infantino.
2: Sí, sí. Bueno, però...
3: Infantino li fa la passada en Donald Trump. Van tots dos agafats, com
2: mira,
3: no podria ser d'altra manera.
2: Mira,
3: que guapo,
2: mira.
3: Que emocionant, que romàntic. Mira, li entreguen la copa directament a Rodri. Rodri l'agafa, dona la mà als dos mandataris Trump que xerra amb en Gavi. Llevi-s'hi d'enmig, senyor.
2: No, és que vol sortir sa foto.
3: No, no, ja va sortir en la Copa del Món de Clubs del Chelsea. Cucurella repeteix, amb ell. Alerta, que s'adona la volta a Rodri amb la copa a la mà.
2: En Rodri està intentant que
3: se'n vagi d'una altra. Està esperant que se'n vagi, no se'n va.
4: Infantino.
3: Aixeca la copa, Rodri! Espanya campiona del món per segona vegada. A la seva història, el migcampista Rodri ha posat la copa, que ara passarà de mans en mans, tot l'equip votant damunt el pòdium. Espanya és, 16 anys després, una vegada més, campiona del món.
2: Quina imatge de la selecció espanyola aixecant aquesta copa que tantes vegades havíem vist per la televisió i que fins al segle XXI no han pogut aixecar. L'aixeca Mikel Merino, el jugador basc, els aplaudiments també de Leo Messi, que continuen llàgrimes als seus ulls. L'astre argentí, aquesta imatge que contrasta amb l'alegria i la felicitat de tots els jugadors de la selecció espanyola. I vivint aquest moment també la nostra companya Marta Sampas, que mos escolta en directe. Marta, quina festa, ara sí!
15: Gente grossa, som posterats, ara sentiu que continuo posant música. Jaume Colombat, gent, que han bullit quan David Camp Rodri se acaba de ser Copa del Món en aquest cel de Nova York, i continua moltíssima gent, milers i milers de persones aquí al recinte de Sant Fuster. Molta gent que també, com vostè contava abans, se'n va celebrar altres bandes, però s'allarga aquí la festa espanyola amb aquest clàssic. Escoltau.
2: Que viva España, Juanga, ¿eh?
4: Claro, vamos a jugar.
2: Hombre.
15: Este le irá, no, Juanga.
4: Sí.
15: Lo.
4: ¡Que viva España!
15: A ver, por aquí, con canten, a ver cómo cantáis. I tota una posada en escena per part de l'Ajuntament, de l'escenari. No aturen de sortir canyons de fum, canyons amb paperines dels colors de la selecció. I ara ja relleu de DJ, eh? En Colombàs també ja se'n va celebrar a dormir, lo millor.
2: No ho sabem, a dormir, eh? Difícil de creure. Eh?
4: Colomba.
2: Difícil de creure en aquest moment.
4: Colomba no dorm mai. Dorm de matí.
15: Continua la festa aquí a Sant Fusteret i sobretot amb la cirereta final amb aquesta celebració dels jugadors de Xecans de Copa.
2: Ara també l'aixeca el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Veiem també a IB3 Televisió la imatge en directe de la plaça de Joan Carles I, la plaça de les Tortugues de Palma, ara mateix el que sembla l'epicentre, no?, de les celebracions aquí a les Illes, al Manco Mallorca, de la selecció espanyola. Aquesta festa que ha muntat és un fusterà, però també molt d'aficionats que hauran vist el partit amb amics, amb familiars, o tot sol a casa seva, i que ara surten en el carrer per celebrar aquesta victòria. Marta Sampas estava en directe, Modern,
4: està en directe. No? Jo crec que li demanen autògrafs i fotografies. No,
2: Companys. T'escoltam?
4: Sí, sí.
15: Vine, Cisco. Cisco, vine.
4: Quin Cisco?
15: Cisco Rivas, en directe. Vamos.
2: Hombre.
16: Vam anar aquí de vacances. No. Fem feina, va fer feina a Barça.
2: Clar que sí, Cisco. Sí, senyor.
16: No sent res.
2: Molt bé.
3: Com ha acabat en Xisco?
2: Esperen dilluns, eh?
4: No sent res. I com hi veus?
15: No ho sé.
2: Pensava que vendries.
15: En Xisco Rivas, company de Costa. Diuen que pensaven que vendries a fer feina. Demà ve fer matinal. Vens a fer matinal, demà.
2: Vinga, clar que sí. Clar que sí.
3: Com ha acabat en Xisco, no?
2: Bueno, ara també els jugadors fent aquesta fotografia amb el Reis, amb les infantes, en definitiva, bueno, i l'imatge que no hem tingut temps de comentar, que era de Donald Trump, que s'ha quedat a l'escenari per sortir a la fotografia de la selecció espanyola aixecant la copa. Ni l'Infantino l'ha pogut treure d'allà.
3: Ja ho va fer a la Copa del Món de Clubs l'estiu passat.
2: Correcte.
3: Amb el Chelsea.
2: Sí.
3: Ja va quedar a la foto,
2: sí,
3: també.
2: Sí.
3: I hem de dir una cosa, aquestes dues fotos, només hi ha dues persones que surten a les dues. Donald Trump i Cucurella.
2: Ah, mira.
3: Que va ser campió
2: amb el Chelsea. Correcte, amb el Chelsea.
4: Exacte. Sí. També, també hem de dir que avui en dia ja hi ha unes aplicacions boníssimes
2: per eliminar,
4: per eliminar gent de les fotos.
2: De les fotos que, foto que no t'interessa.
4: Que no hi ha de ser, per tant.
2: Bueno, veiem també imatges en directe per IB3 Televisió de Sant Francesc de Formentera, on també hi ha moltíssim d'aficionats que estan celebrant aquesta victòria de la selecció espanyola. Molta gent jove també, amb ganes de festa, amb ganes de passar-ho bé, amb ganes de celebrar aquesta segona estrella de la selecció espanyola. Estem ja a la recta final, evidentment, també d'aquest programa, Juanga, que ha arrencat a les 8 i mitja del vespre i que, bueno, mos ha conduït a brodar una segona estrella a la nostra camiseta, no?
4: És així, és així. Ho hem
2: no
4: viscut.
2: Tens cap cançoneta, cap cosa preparada, cap... No tens res. No pensava que, no
4: si
2: sé...
4: Si
2: vols,
4: te poses el calvo de la ràdio.
3: No tenia confiança. Jo crec que no tenia confiança amb el títol.
2: Jo pensava que tindries un...
3: Deia una cosa, pensava una altra.
2: Un halftime per aquest final, amb, no ho sé, amb un poquet de màgia, de colorido, però bé que no
4: anava bé. Jo crec que en aquesta hora del vespre...
2: Menys mal que els tècnics de so, Miguel Soler, el Toni Cardell, mos acompanyen i mos posen aquesta arquitectura sonora que mos fa falta i que tu no has previst.
4: Però sí, jo crec que avui... Mira com sona, vinga, dai.
2: Ah, musiqueta.
4: Clar que sí, felicitat total i absoluta perquè la selecció espanyola ha aconseguit ser de nou campiona del món. Avui el vespre serà llarg, avui es celebrarà per tots els racons de les Balears. No només perquè ho ha aconseguit Espanya, sinó de quina manera ho ha aconseguit en aquest Mundial, el Mundial de Luis de la Fuente i de tots els seus futbolistes. Avui serà un dia meravellós, una nit meravellosa que, evidentment, seguirà demà i que ho contarem també aquí a IB3 Ràdio, el postpartit, la ressaca d'aquesta consecució, d'aquesta fita històrica que, com veiem a imatges d'IB3 Televisió en directe, està produint que moltíssima gent surti al carrer a celebrar aquest títol, aquest campionat. Campionat del món, Gavi Fortes.
3: Quasi res, eh? Quasi res. Jo que he vist tant de desastres de quarts de final.
4: Però també has vist...
3: He passat sa vida veient com altres...
4: Grans glòries, eh?
2: Hem de dir que en Gavi és el narrador de ses grans victòries internacionals.
4: Sí, eh? Sí.
2: Ho dic en sèrio, no estic dient de broma.
3: Els de 7 són 7 de 8. He fallat una, amb el Palma Futsal, la darrera.
2: No és infal·lible,
3: tampoc. 7 títols de 8 possibles. No està malament.
2: Això no està malament. Vull dir que poca broma.
4: El que és increïble, i ara pensava amb el tema de l'edat i com ha canviat la cosa, no? De viure aquells partits amb Javier Clemente, de veure aquella selecció que no passava de quarts, que pensaves que mai podria arribar a veure una Espanya campiona del món, i de...
3: Això era impensable.
4: Veure-la per dues vegades, eh?
3: Sí, dues vegades.
4: Com canvia la història.
3: De les quatre Eurocopes hem viscut tres. La primera va ser aquella de l'any 64, que no la vam veure ningú. Però després hem vist tres Eurocopes, dos Mundials i una Liga de les Nacions.
4: Com ha canviat el futbol i com ha canviat el futbol a Espanya,
3: com ha canviat, com ha canviat el futbolista espanyol. El futbolista espanyol ara pot competir en qualsevol. En altres temps, sí, podries competir, però jo record, per exemple, la final del 84 de l'Eurocopa, que Espanya perd davant França, i res més. És que no hi havia per res més. Que veiem en Luis Enrique amb el nas trencat, en Cardeñosa fallant sense porter, l'atracament a Corea per part del Gandur... Veiem totes aquestes coses i res més.
4: I el que és important, no? Com s'ha professionalitzat el futbol espanyol en poc temps, no? Com s'ha canviat l'estructura, les federacions, els equips, els clubs...
3: Tot això coincidint amb la caiguda estrepitosa d'Itàlia i Alemanya, per exemple, que sempre estaven a dalt de tot i han desaparegut del mapa. El Brasil no guanya des del 2002.
2: Anem a escoltar un moment a Marta Sampas, que mos demana pas.
17: No, perquè vos escolt. Estic aquí compartint les paraules d'en Gavi. I jo volia afegir que és que a tots els nivells el futbol espanyol com està canviant, perquè som vigents campions del món masculí i vigents campions del món femení. Vull dir, és per celebrar moltíssim el canvi de, com veia de en Gavi, la federació, i en tots els sentits, i això és unidireccional, per tant, també, o sigui, afegir això, perquè és que es veu que és un 100%, no? I se pot estar molt orgullós del futbol espanyol sense separar gèneres, que és el que s'acercava, també, i és preciós.
3: I un canvi de mentalitat. Hi ha un canvi
17: exacte,
3: de mentalitat.
17: Sí, Gavi, sí, sí, sí.
3: Toma ya.
2: Musicote, ¿eh, Marta? Oh, otra salvaje.
17: Mira. Estic aquí ballant, venguis que jo ballant ja. Ara, ara es veu que s'està buidant una micona, però continua la festa. Jo no sé fins quina hora tenen passat aquí en Sant Fusterec, però sí que es veu que ja el que se veu ara és la gespa artificial de Sant Fusterec plena de botelles, ventalls, tassons... Tindran feina de neteja.
2: Tindran feina, sense cap tipus de dubte. I doncs tenim ja la recta final. T'encanta aquest programa, t'encanta aquesta retransmissió, amb l'alegria, amb la felicitat de la selecció espanyola i tots els seus seguidors arreu de les illes que han pogut gaudir, que han pogut disfrutar, i de quina manera, d'aquesta victòria avui a la final de la Copa del Món davant l'Argentina. Una victòria fantàstica amb aquest gol de Ferran Torres en el minut 106 de partit en el temps de pròrroga, i que mos ha donat aquesta segona estrella, no? Com estàvem comentant ara, veiem a Javier Bardem també, que no s'ha perdut cap partit. No sé si no tenia cap pel·lícula que rodar aquest dia, però no se n'ha perdut ni una.
4: Les hem posades totes, i també la imatge de tota la família reial al complet, celebrant amb els futbolistes de la selecció espanyola aquesta consecució del Mundial.
3: Estaven, mira, ara, perdona, Juanca, estaven els jugadors fent el seu numerito, Lamine Yamal i Nico Williams. Després ha vingut Ferran com demanant que s'atraquin a una part de la graderia on estan els aficionats espanyols. Intuesc que és aquesta la conversació, que ara tenen també Unai Simón i Rodri.
4: Clar, per dur el trofeu cap allà, per oferir-li a l'afició que s'ha desplaçat fins a l'estadi, per donar-li suport. I, evidentment, cap allà va aquesta Copa del Món.
3: Gent que s'ha deixat el sou de 8 mesos.
2: Una Copa... Sí, senyor.
3: Entre el viatge, el que costa l'entrada, la manutenció allà.
4: Una Copa del Món que m'imagino que com l'any que se va guanyar, el 2016, farà... 2010, perdó.
3: Jo també he trobat
4: sí, 2010.
2: Fa 16 anys,
4: efectivament.
3: Aquesta és la clau del desastre.
4: Farà un tour per tot Espanya, perquè recordem que... Que va arribar a les Balears, sí. Ens van poder fer fotografies, sí. Tots els aficionats.
2: La Copa del Món.
4: La Copa del Món.
2: La varen tenir per la tele, també.
4: Sí, sí, sí, sí tele, sí. Ràdio...
2: No sé si era de xocolata o no, però...
3: Varen recórrer tots els mitjans de comunicació. Sí, sí,
4: i,
3: sí.
4: Per tant, m'imagino que alguna cosa d'aquestes també se farà al llarg d'aquest any, no? Que la Copa del Món també la puguin veure i tocar aficionats.
3: Han anat a posar-se davant la graderia tots els jugadors en la Copa en Terra. Aquesta és la imatge que cercaven Rodri, Unai Simón i Ferran Torres.
2: Bueno, hem vist també una imatge dels companys de Dazón, que apareixia José Sánchez també, aquí enviem una abraçada des d'aquí, grandíssim narrador, col·laborador d'Esports 3, que també sí, continuarà nosaltres aquesta temporada, la nostra superestrella.
4: És la nostra aportació d'IV3 Ràdio en aquest Mundial, el José Sánchez. No, la veritat, i que ha fet una feina extraordinària, i que l'han pogut seguir, escoltar, i també per xarxes socials.
3: Ahir tornava boig amb el França-Anglaterra.
2: Sí, que l'hem imaginat. Va de narrar 10 gols, no? Bueno, comencen també algunes entrevistes dels futbolistes, però jo crec que anem tancant ja aquest programa. Fem una darrera connexió amb Marta Sampas, que ha fet una fantàstica feina, que no sempre és complicat, cobertura, milers de persones, entrevistar gent, però que ho hem viscut amb moltíssima alegria. Marta, alguna aportació més? Bueno, demà vens a fer feina, no?
17: Demà continua la feina, però de veres que és un gust sempre viure esdeveniments així amb vosaltres. Ja en duc un parell mallorquí, i de veritat que és una passada poder viure això fent el que més m'agrada, que és ràdio. És un esforç, però se fa amb gust. Jo vull que soni una veu avui almenys per dir bona nit, companys, perquè ha estat en jo. Mai m'oblidaré que la segona final del Mundial la vaig viure a Ferradet en Antoni Guiscafré, de company de xarxes i un influencer a Sapaleàs. Toni, vol dir bona nit, alguna cosa?
18: Bueno.
19: Què has fet?
2: Sí, sí, Toni.
19: Bona nit. Bona nit i ha estat una bona experiència. No Marta Sant Pas.
2: Molt bé, estarem pendents d'aquest reel. No vivim, no vivim.
19: Bon material, bon material.
2: No vivim per veure aquest reel.
17: Veureu les cares de por que tenim.
2: Molt bé, Ido, gràcies a en Toni, gràcies Marta per aquesta fantàstica feina, per haver pogut també posar veu a la felicitat de la gent de les Illes que ha gaudit d'aquesta victòria de la selecció. Gavi, tu ho has narrat aquest gol de
3: ha estat un
2: Ferran
3: plaer,
2: Torres,
3: un
2: 1906.
3: Gust, tornar a celebrar un campionat del món amb la selecció espanyola i contar-ho aquí als micròfons d'IV3 Ràdio.
2: Juanga.
4: Un luxe i un plaer nit inoblidable i que finalment, torna a dir, s'ha fet justícia, ha guanyat el campionat del món, la millor selecció d'aquest Mundial que és Espanya.
2: Pues sí, sens dubte, la selecció espanyola que ha aconseguit aquesta segona estrella, han fet aquest programa en directe aquí a IV3 Ràdio per contar-vos l'alegria de la selecció espanyola i com s'ha viscut a les Illes amb connexió amb Menorca, amb Eivissa, amb dos punts de directe aquí a Mallorca, on la festa continua durant tot el vespre d'avui, imagina, per molts, a tots aquells que puguin al Manco i que demà no hagin d'anar a fer feina o puguin entrar una miqueta més tard. T'ho contarem aquí a IV3 Ràdio. Gràcies també a la part tècnica Toni Cardell, Miguel Soler, Joan Jiménez, que han pogut fer la coordinació tècnica d'aquest programa. Feina fantàstica també, com deia en Juanga, de l'Incombustible Pep Díaz a la producció i de tot l'equip d'Espostres, que sempre vos intenta donar el millor de si, la passió de l'esport, la passió del futbol aquí a IV3 Ràdio. Així que, me n'anava amb una estrella més. Ben contents cap a cases, la selecció espanyola que ha guanyat aquesta segona estrella, aquest segon mundial a la seva història. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Demà vos ho contem més.

A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: Molt bé, les 10 i 5 minuts. Continuem aquí a la Gran Vida, la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül, encara dues horotes més de programa i encara no han donat cap pista ni han dit res d'aquesta entrevista que tindrem a partir de les 11. Però serà amb un cocteler jove que
1: és d'un poble que estan de festa i tenen dos patrons.
0: Molt bé, i parlarem de
1: cocteleria. Una patrona i un patró.
0: Parlarem de cocteleria i prepararem també un còctel, jo què sé, podrem demanar un còctel així especial del pas mundial o d'estiu, sense alcohol, una cosa així.
1: Molt bé.
0: I doncs parlarem amb ell perquè és una persona jove, preparada, interessant i que fa molta feina i a més té projectes nous.
1: Això serà a partir de les 11.
0: Però encara mos queda ara una horeta més de programa abans de tot això i hem d'anar en el comú d'ús.
1: Què has demanat?
0: I doncs mira, avui hem demanat directament què fareu avui vespre a partir de les 9 del vespre. O sigui, directament jo no he demanat pel futbol, jo he demanat què fareu diumenge a les 9 del vespre. Això ho varen demanar divendres, varen sortir al carrer per demanar-ho i això va ser la pregunta. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, si voleu dir la vostra, si voleu dir qualsevol cosa.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I ara sí, anem a veure què diu la gent de la final del Mundial, si la veurà, si no la veurà, si li interessa, no li interessa, com sempre, en el Còmodus.
2: Còmodus, quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa, què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Ara vaig a tele.
1: Sí, la ruleta de suerte.
0: Ah, molt bé. A les 9 del vespre la fan?
1: No, la tinc gravada.
0: I després un pot de provetenra, sal i oli. I ja és està. Un bon pomor.
2: Amor i formatge.
0: Un cosinet de sobrassat, un cap de camaiot, un botifarró, ja ho.
3: Vinga.
0: Que gràcies.
2: Bon dia, gràcies. Bon
3: dia, gràcies a vosaltres.
0: Adéu. No miraré el futbol. Pues, és que jo m'han dit.
2: Doncs les festes patronals i feim un pamboli solidari i bueno, som unes 150 persones, de moment.
0: I allà no posaran una pantalla i aquestes coses?
3: De moment, no. S'estia...
0: Estranya.
2: No, perquè la gent ja té sí. Els seus llocs per anar a veure el futbol, saps? Es va.
0: 150 persones vol dir 150 famílies que no el miraran.
3: Però bueno. No sabem si vendran. Ah. Has comprat el tiquet. Però no sabem si vendran.
2: Sí.
3: Se suposa que sí.
0: Jo sou 10.
3: o 50.
0: Sobraràs pamboli.
3: Sí.
0: Podreu dur. Idò, no tothom està malalt, entre cometes, per veure una final d'un Mundial. És cada 4 anys, i justament també ha arribat a Espanya.
2: Sí, bueno, és beníssim, però jo no m'agrada el futbol.
0: No t'agrada el futbol de cap de les maneres?
2: Espanya, però...
0: Encara que siguis Mundial, no us preocupa?
2: Bueno, que guanyi Espanya, però no... És igual, no veuré-ho.
0: Com anau d'argentins, establiments?
3: No, no hi ha gaire. No n'hi ha de...
0: Això t'ho penses tu? N'hi ha de baixes rodes del cotxe d'aquell?
2: N'hi ha qualcun.
3: N'hi ha qualcun, però que jo conozqui... No n'hi ha molts, no n'hi ha gaire.
0: I d'on pamboli? De què ha de ser un pamboli? Com ha de ser? No m'ha visualitzat que pamboli.
3: Bé, un bon prevetendre, domàtica bona, pa moreno i un bon oli.
0: Coneixes gent que estigui així desconnectada del món?
4: Igual, no sé si m'entens. Jo sí, per exemple, la dona me diu o està veient qualque cosa que li agrada a ella, doncs... Pues...
0: Si sí, pot ser que en el minut 20 ella vulgui veure una pel·li, te canvia de canal, no protestaràs?
4: No protesto.
0: Firmes.
4: Sí.
0: Cosa que...
4: Home, m'agrada, si puc, però entenc... Bueno, no és una prioritat, però jo...
0: Però sense final d'un Mundial, que Mundials, si sumes la quantitat de Mundials que podem veure durant la nostra vida, no són molts, perquè és cada 4 anys. En el pròxim...
4: I a mi ja me'n queden pots, perquè...
0: Si serà a Espanya, 2030...
4: No, mira, ja no el veuré. Jo estic 73 anys. Ja.
0: Quinto de mon pare, esperen que sí. Del 53.
4: Ojalà em pugui veure.
0: Del
4: 53.
0: Ja res, que puguis veure més Mundials.
4: Molt bé, gràcies.
0: Si no, una pel·li d'Indios i Vaqueros. El que te deixi sa dona.
4: Molt bé, gràcies.
2: No, jo no tengo intenciones de ver el partido. Trabajo.
0: ¿Trabajas? ¿Dónde trabajas?
2: En Illetas.
0: En Illetas, en un hotel, en el balneario. Te vas a meter en tu oasis de trabajo y de tranquilidad.
2: Exacto.
0: No es fácil. Estoy buscando gente que precisamente no vaya a ver el fútbol.
2: No voy a ir a ver.
0: Hay más vida, ¿no? Más allá.
2: Hay vida.
0: Ahora estoy contigo. Y claro, además es un balneario.
2: A tope en la cocina.
0: Estará lleno de ingleses.
2: De alemanes, de ingleses y con reserva que estamos a tope.
0: Ingleses con depresión.
2: También.
0: Pero gente que pasa de todo.
2: A divertir y a centrarse y a comer una buena paella, a comer algo bueno y hecho por nosotros.
0: Muy bien. No miraràs el futbol, no. Perquè no t'agrada.
5: No.
0: I què faràs?
5: Pues probablement... Pentura estiré reiant el jardí de que meva, o prenguent la fresca o un tombó a una gandula que nostra.
0: Però clar, estaràs regant les plantetes, el jardí i escoltaràs crits. Això segur.
5: Això sí.
0: No t'assustis, que no te vingui de nou.
5: No, en absolut.
0: I si fas una passatgedeta, no vais fins a la font de les tortugues, perquè ja també després hi haurà gent.
5: Ja per començar ja no anirem a Palma, perquè nosaltres no
0: vivim
5: a Palma. Nosaltres vivim en Escat d'allà.
0: I és tranquil?
5: Bastant tranquil.
0: Vais a comprar la camiseta de la selecció espanyola?
6: También, claro que sí, hijo.
7: Yo la tengo remendada, hijo, de tan desgastada que la tengo.
0: No tiene estrellas, pero esta es la antigua, no tiene estrella.
7: Sí, ahora vamos a por la segunda. En la segunda nos encargamos.
0: I tens veïnats argentins?
8: Sí. Ara ja n'hem topat un, que m'ha demanat si feia compte anar a missa. Sí, li dic, per vosaltres, per la pena que passareu.
0: He trobat un argentí, i el primer que m'ha dit, respeten los rangos, i li dic, què farà a les 9? Me diu, celebrar la quarta. Dic, però si a les 9 comences partit, no celebrarà res. Bé. No ho celebren, ells?
8: Bé, celebrin, i així xasco ja se n'haurà enduit, i nosaltres ja celebrarem la victòria, l'hauran celebrat antes, per si l'han moscat, això perquè no el tenen clar.
0: Te posaràs un parell d'hores antes davant la tele, o com ho faràs? Com serà la logística?
8: La logística 10 minuts antes.
0: El moment de cimne.
8: Exacte.
0: Drets.
8: Bueno, pots estar drets.
0: No fa falta. Un lololo,
8: bueno,
0: tampoc.
8: Bueno, sí. podran seure.
0: No? I haurien de posar lletra a cimna o no?
8: Ja
0: no falta ja. Bé, ja li van posar.
8: És que aquí, com que feim el ridícul, quasi val menys no posar res. Deixa-ho com...
0: També,
9: ja fer feina.
0: Tu faràs feina?
9: Sí.
0: Què dediques?
9: Pues ara estic a un hotel i som cambrero.
0: I te toca?
9: Sí.
0: I tu?
8: No, jo faré futbol.
0: Faràs el futbol. Molt bé. I te fa enveja que ton pare pugui veure futbol

0: Molt bé, i avui on li pegam? On anem?
1: Bueno, idò, avui farem una petita excepció, però, bueno, a part de que podem anar de festa a tots els pobles i ciutats que estan de festes patronals, principalment de Sant Jaume, a Binissalem, a Algaida, a Alcúdia, molts de pobles de Mallorca que estan celebrant aquestes festes. Ahir va ser orgullosament Tinca, allà estan celebrant Sant Abdon i Sant Senan. A Binissalem van fer la festa de la platja, a Alcúdia la festa romana, a Santa Maria hi varen fer ahir les colles de Santa Maria, i bueno, a tots els pobles, com dèiem, hi ha un poquet de trull. Però nosaltres vàrem anar aquest passat dijous una estrena, i és que el passeig marítim de Palma pareix que torna a reviscolar, perquè ha tingut un temps que, clar, com que s'han fet les obres de tot el passeig marítim...
0: Sí, va quedar tot com un poquet aturat.
1: Un poc mort, que també vol dir que feia temps que això no anava per marítims, de veritat.
0: Està molt verd, més verd de lo que
1: m'ha pensat. Està més verd, necessita un pot de neteja, no? També ho he de dir. No? Necessita llevar-se la brutó de sobre, encara.
0: Sí.
1: Però, vaja, la qüestió que ja està tot nou i tot preciós, molt guapo, però comencen a obrir-se locals, que tot aquest temps han estat tancats i que molts d'ells ho han passat malament, perquè, clar, són molt de temps d'obres, la gent que no hi va, festivals aquí, festes allà, i al final tota aquella zona ha quedat bastant morta. La qüestió, nosaltres vam anar... tu saps com era la discoteca Titos, on era?
0: Sí. Eh?
1: Aquella discoteca mítica,
0: sí.
1: Que ara, de fet, està, crec que, a Magaluf.
0: Hi vaig anar molt d'any, sí.
1: Bueno, idò, l'edifici mític de la discoteca Titos després va ser Lío, Mallorca.
0: Aquí ja no hi vaig anar, veus?
1: Bueno, idò, era com un sopar espectacle, sí. Amb tots els espectacles de Lío que fan, que es continua a Eivissa, però a Mallorca va tancar. I ara què han fet? L'han renovat de dalt a baix... aquell edifici,
0: sí.
1: I ara se diu Fitz Mallorca.
0: Molt bé, Fitz.
1: I nosaltres vam anar i vam poder xerrar amb el Batle de Palma, que hi va anar en aquesta inauguració, per veurem què és allò que ofereixen. Perquè han oferit un munt de cartells només la primera setmana d'estrena, que grans noms visitaran aquest local d'oci de Palma. Avui, per exemple, si guanya o si perd Espanya, ja ho veurem, se celebrarà amb les DJs mestizas, que són habituals d'Eivissa i de grans noms, tal, però que aquesta vegada vendran fins a Mallorca, concretament en aquest punt.
0: Faran aquesta festa temàtica pas mundial, no?
1: Exacte. Idò, anem a escoltar que mos varen dir des de Fitz Mallorca. Idò, si no m'anà molt enfora, sinó en el passeig marítim de Palma, on s'hi ha obert un nou local, en aquest també nou passeig marítim de ciutat. És Fitz Mallorca. I mos acompanya Arbala, de la ciutat. Bones, com anà?
2: Molt bones tardes, molt bé.
1: Bueno, estem d'enhorabona perquè el passeig marítim per que torna a reviscolar, no?
2: Bueno, jo crec que estan d'enhorabona perquè, a més, quan venen marques que sumen i Fitz Mallorca... que ja està a Madrid, a Marbella, suma, podem estar contents. I, a més, en el final hem de compatibilitzar totes aquestes portes d'un producte de qualitat, i aquest producte d'oci és de qualitat, i el que fa és sumar per la ciutat.
1: Bueno,

0: A tots molt sorpresa, amb una setmana un munt d'artistes de renom internacional que vendran fins aquí, fins en aquest punt concret, el Passeig Marítim, i que podran Palma en el centre. Això és important per la ciutat, no només les festes, la tradició, sinó també aquest passar a l'altre punt. No?
1: Totalment, en el final Palma està de moda, i Fist Mallorca ho ha entès, està aquí, el que fa és dur gent també de renom, artistes de primer nivell, i això és el que dic que suma a la ciutat. Tot això en el final, en l'oferta que tenim i també en l'oferta que donem als nostres residents, en els palmassans, en els mallorquins, jo crec que és important i poder recolzar i estar de vora totes aquestes empreses que aposten per una oferta de qualitat, en aquest cas lligat a la cultura, a la música i a soci.
0: Idò, moltíssimes gràcies a Batla, que vagi molt bé aquest estiu i tot el truc que hi ha. I estem aquí amb Alberto, que, bueno, Alberto, como miembro de todo este equipo, de celebro de todo esto, cuéntanos, bienvenidos a Mallorca, lo primero de todo. Xerra en català.
2: En defensa, sí.
0: Ja està, xerra en català, una monada. És que en Fer m'havien dit que no, el tenim aquí.
3: El Fer és de Madrid.
2: Això és el bo del nostre grup, que tenim diversitat.
0: Molt bé.
2: Ens compaginem molt bé.
0: Idò, com a cervell de tot això, Fits Mallorca arriba a una illa mítica per sa música, per sa festa, per l'ambient, per turisme, però sobretot a un local mític, com era l'antic Titos.
2: La veritat que nosaltres som uns afortunats. Hem heredat un edifici icònic de l'Skyline de Palma en un moment que han acabat l'artèria principal, el passeig està obert, i la veritat que tenim la responsabilitat d'intentar tornar aquella il·lusió, no? I una mica el nostre eslògan és volem tornar a Palma el que sempre ha sigut de Palma, no? I aquí estem molt il·lusionats, amb ganes de treballar, pensant sobretot en la gent local, que són el motor d'aquesta zona, i intentar portar un turisme de qualitat recolzat en un espai nou que hem fet una gran inversió, i intentarem portar els millors artistes que no solen venir, que no venen a la illa i menys venen a clubs.
0: Bueno, una setmana s'està inaugurant aquest local, però amb aquesta primera setmana, bé, Espanya, la gran final del Mundial, i ja després aquí també se pot celebrar, però amb una setmana ho he anunciat, tota la setmana que ve, un munt d'artistes internacionals, i tothom s'ha quedat com a, no sé, necessita anar-hi diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, quin dia no podem venir?
2: Bueno, és una mica l'ADN de Fits, no? Que busquem artistes d'alt nivell, de diferents estils, perquè tothom tingui el seu espai. Llavors, cada dia puguis participar. Hi ha gent que li agrada l'electrònica, doncs tindràs més artistes de l'electrònica, hi ha gent que li agrada més l'urbà, doncs tindrà l'urbà, i al final hem anunciat, doncs mira, obrim amb els millors DJs del món, com pot ser Pausa. Demà tenim un artista que mai fa clubs, que és Anuel, que ens ha fet el favor personal de venir i l'esforç de venir aquí. Tenim les Mestizas, que després, ojalà, guanyi la selecció i podem celebrar Portugal. Veo Zuna, i tenim estrelles molt guardades que anirem anunciant, que la veritat que hem posat tot l'esforç i tots els contactes perquè vinguin aquest estiu, que la veritat que promet un estiu molt especial.
0: Molt bé, idò, moltíssimes gràcies per rebre'ns, per contar-nos aquest nou local en el Passeig Marítim, i nosaltres segur que a qualsevol moment apuntarem per venir.
2: Us esperem als braços oberts, a vosaltres i a tots els que siguin a l'illa, benvinguts. Teniu una nova casa que es diu Fits.
4: I d'això, ja ho sabeu, hi ha aquesta discoteca, que és una... És veritat que l'espai és preciós, tenen vistes a la badia de Palma,
5: sí,
4: sí. Impressionants.
5: Sí, això no canvia.
4: Això no canvia, i bueno, després ja si vos agrada més un tipus de música o un altre, però vaja, hi ha aquesta nova oferta. De tota manera, ara estem de Revetlla, jo vos recomano Revetlla, festes
5: espais
4: de poble.
5: Espais exteriors,
4: Sí, sí, sí.
5: Espais
4: sí,
5: oberts.
4: Sí. I res, això, que hi ha molt de... Són molts els pobles de les illes que estan de festa, i ho veiem també a Menorca, que també estan de festa en el Mercadal. Per tant, hi ha truis i festes a totes les illes. Però avui sonarà molt, la tenim, no? És que és un poc fort, aquesta cançó,
5: És que?
4: Aquesta cançó, mira, no, no la tenim. Ah, sí, sí, la tenim, espera't. És que és un poc forta, perquè, clar, per cert... És que vaig entrevistar a un home mallorquí que diu que és fill del cantant d'aquesta cançó.
5: Ah, sí?
4: Sí.
5: Ah, que és un... Però no és reconegut?
4: No. S'apareix, S'apareix molt.
5: Ell diu que és fi.
4: Ell diu que és fi. La família diu que ni per sort. Però sí que és veritat que s'apareix molt. Però jo crec que ell s'adona a aparèixer-se.
5: Sí,
4: no ho sé, no acabo d'entendre.
5: Com el cordobès, que també té un
4: fi. No, però aquest era vera. Sí. Què vas a veure? Aquest altre no ho sé. Però mira, és aquest home, mira. Ai.
5: Ai, ai,
4: per
5: ai.
4: Per favor,
5: ai.
4: Aquesta cançó. És que és una cosa forta.
6: Home.
4: Asa, què t'apareix?
5: És que avui és el dia.
4: Si ara qualcú mos escolta i metre ràdio, la ràdio pública de Silles Balear, ha dit, m'he equivocat de ràdio.
5: Vos en recordau quan Espanya va guanyar, crec que no sé si va ser l'Eurocopa o el mateix Mundial, que el varen estopetjar en aquest comunat?
4: Sí, sí, sí. Bueno,
5: que ja estava ses darrere. O sigui,
4: clar, sí, sí, després va morir, al cap de poc temps, va morir.
5: D'estopetjar-lo, sí.
4: Sí, sí, sí. Però vaja, que, bueno, clar, Manol Escobar, per favor, és...
5: Simbol.
4: Vinga.
5: Vámonos.
4: Viva España. Vinga.
5: Vinga.
4: Au, ja està, ja, ja està. Vinga. podem canviar, no? Podem canviar.
5: Ja està.
4: Res.
5: Posa'm algo més nostrat. Sí.
4: Vinga, m'aparé millor, m'aparé millor. Bé, OR. Anem, escoltam un poquet OR i després tornam, no?
5: Sí.
4: Perquè, què faim?
5: Hem de saber quin és aquest programa d'animalets que comença la setmana que ve a IB3 Televisió. Un programa que se diu Animàlia, no? El programa d'IB3 Televisió.
4: Animàlia,
5: sobre...
4: que no animalades.
5: No, és Animàlia.
4: Animàlia,
5: és sobre el regne animal i els animals de companyia de les Illes Balears.
4: Vinga, ara tornam.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La gran vida.

0: Idò, mireu, a part de Mundial, hem de dir que nosaltres a partir de demà tornarem a la nostra rutina. I dins la nostra rutina, a part de feina, amics, família, també tenim altres amics. Altres amics en forma d'animalons. Ja sabeu que els animals formen part de la nostra vida. Raül, tu tens mascotes, animals de companyia?
1: Tinc mascotes en general, i sempre l'he tingut, sempre som animalers.
0: Hi ha gent que no li agrada això de mascota. No, som part de la nostra família. Bueno, i cadascú
1: ho
0: viu
1: són,
0: a la seva manera.
1: Som part de la família, clar que sí.
0: I sí que ho són. Jo tinc un... La meva Lota té un cap molt guapo, un boxer. Jo no he tingut mai... Som molt animaler, però precisament perquè som animaler i amb això de viure un pis no he tingut mai un cap.
1: Això és un altre tema. Però, si teniu un pis i no teniu un balcó, per favor, no tingueu animals si no el podeu tenir. Perquè hi ha molta gent en cap que no pot tenir cans.
0: I doncs, mira, te dono una xifra. A les Illes Balears hi ha censats, més de 500.000 de cans i moixos, que és una xifra que supera la d'infants a les Balears.
1: Clar, però si és que tothom té un ca o un moix, però no és tenir un ca o un moix, és poder tenir un ca o un moix. Perquè anar a passejar el cap al carrer perquè cagui i perquè pixi no és la qüestió.
0: No.
1: Vull dir, has de tenir un ca teva. Si ca teva pot pixar i fer el que hagi de fer el ca o el moix, perfecte. Si no... No el tinguis, perquè vol dir que no tens espai necessari per a aquest animal.
0: Molt important això que dius, per això és que cada vegada la gent és més conscient, no?, del benestar animal i d'aquest vincle emocional que establim amb ells. Què passa? Que en aquesta casa, per donar bou a totes aquestes històries de moixets, de cans i d'altres animalons, ha nascut un programa nou que s'estrenarà a IB3 la setmana que ve, a IB3 Televisió, que se diu Animalia, que és el nou programa d'IB3 dedicat als animals de companyia i al regne animal de les Illes. És un espai que combina, ja veureu, testimonis, emoció, però perquè mos ho expliquin, nosaltres avui hem volgut entrevistar una de les seves redactores, és Nanji Ramon, redactora del programa Animalia. Com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: Beníssim.
2: Ves que som una terra molt animalera i amb aquest molt tranquil·la.
0: Sí.
2: Després d'escoltar-vos.
0: Tu tens animals a casa teva o la teva família en té?
2: La meva família en té, som molt de cans, jo ara mateix no, però bueno, no dubtaré en tenir-ne d'aquí res, perquè bueno, jo ja després del programa m'he enamorat de cada un dels animals que hem conegut.
0: Perquè tu ho has viscut de prop. Anem per ordre. Quan comença el programa? Quan se comença a emetre?
2: Doncs mira, escoltau bé, ¿vale? El programa comença aquest dimarts, dia 21 de juliol, a les 10:30 del vespre. I en remissió els dissabtes vespre també estendrem Animalia.
0: M'agrada molt aquest horari perquè és un horari que tothom més o manco ja ha arribat a casa seva, fins i tot ja han vist la seva sèrie o han vist un programa d'aquest previ.
2: Exacte.
0: I després agafes el moixet, s'acusa, vos poseu davant la tele i mirau en família aquest programa. Clar, a les Balears, ja ho deia, no? Hi ha més de 500.000 de cans i moixos. Perquè era necessari un programa així, no? Era totalment necessari.
2: Era totalment necessari, imagina't quin arxipèlag tenir, no?, de més d'espècies, moltes mascotes i, bueno, una gran passió per lo que hem vist, de totes les persones que ens han acompanyat. Sí, era necessari un programa així i, bueno, ja veureu quant d'animals podem treure, podem conèixer històries apassionants, sense dubte.
1: Bueno,
2: si vols, te conto una mica de què va el programa.
1: Sí, m'agrada dir, perquè aquest dimarts 21, que s'estrena Animalia a IB3 Televisió, temporada 1, episodi 1, un emus, una ovella privilegiada i com conviure en 100 moixos.
2: Exacte.
0: Idò,
2: mira, coneixerem en Tòfol i Necoloma, ¿vale?, que són dues seus emus. Uh-huh. Una mena d'estrus que en Tomeu adora i que són l'atracció del barri, vos ho promet. Coneixerem en Tobal, que és un veïnat de Calvià que ja ha adoptat, atenció, al llarg de la seva vida, fins a 12 cans. Però no cans qualsevol, són cans malalts que ningú no volia. No volia els refugis, tot el que ells se n'ha duit a casa seva. I són cans malalts que ell sí que està cuidant un muntell, ja ho veureu. Va ser adoptat a Marratxí també en Titan, val? Que és un cap pastor alemany que s'ha jubilat per un problema a les potes. Va entrenar molt dur per detectar estupefacients i ara haurà d'entrenar per aprendre a caminar amb una cadira de rodes. Aquesta sentit tant. I també, per exemple, no, el que veurem en el nou programa, sabrem com la Lucrecia i el seu home, que és en Miquel, conviuen amb ni més ni manco que 7 moixos a casa seva. I també vos presentarem a Lucy. Possiblement és, i segurament, l'ovella més privilegiada de les illes que viu de meravella un xalet amb molt de terreny. I tot això, el primer programa, imagineu la resta de programes.
0: M'encanta, Angie, com l'heu plantejat, no? Perquè, clar, parlant d'animals, veurem animalons, però darrere d'aquests animals hi ha una història, no?, de persones que tenen cura per ells, no? I clar, aquesta idea, no?, de contar històries a través d'animals, però a través de les persones que els cuiden.
2: Total, a l'Imari el que volíem era contar històries que emocionen i emocionaran a la nostra audiència. Com ens comuniquem amb els nostres animals més estimats? El vincle que es genera amb aquests membres més de la família, perquè tots diuen això és un membre més, no, ni més ni manco. I tot el que aporten també al nostre benestar emocional. Encara que també es donaran, i això és important, prioritat als testimonis i les històries dels propis cuidadors i propietaris in situ de les seves llars.
1: I,
2: importantíssim, el rigor professional dels veterinaris sempre i també de la comunitat científica.
1: Això t'anava a dir, en el programa també inclou l'assessorament científic i la comunicació directa amb el Col·legi Oficial de Veterinari de les Illes Balears per donar veu en aquest Col·legi Oficial i, sobretot, per donar consells i saber tots aquells punts que tots els qui, per un motiu o un altre, tenim un animal que nostre, puguem saber i també per conèixer històries. No sé si hi haurà un espai per conèixer cans, per exemple, que estiguin en adopció, que a vegades això sempre ajuda, o el manco, coneixereu espais o històries de gent que ha adoptat i, per tant, casos d'èxit i que, potser, els telespectadors també s'animen.
2: Sí, per exemple, en Tobal, però també anem a llocs on tenen animals rescatats, persones que s'involucren moltíssim en el benestar de l'animal. Tot això també ho assenyalarem, posarem noms, no? Perquè la gent a casa ho conegui tots els espais que hi ha que valen per la salut dels animals.
1: Molt bé, molt bé. I no només cans i moixos, sinó tot tipus d'animals, races autòctones,
0: exòtics, de granja...
2: Tot tipus... Caragols, insectes, de tot.
1: M'encanta. Les curses de caragol de Saúba m'ha passat una fantasia. La qüestió. Animàlia, IB3 Televisió, cada dimarts a partir de les 20...
0: 10 i mitja, no?
1: 10 i mitja?
0: Del vespre.
1: Sí?
2: 10 i mitja del vespre i en remissió els dissabtes vespre.
1: Molt bé. Idò, mos apuntam a l'agenda, ja ho sabeu, cada dimarts tothom aferrat a la pantalla.
0: És el millor dia per començar un programa, perquè avui guanyem el Mundial, demà ressaca celebració i dimarts ja en la segona estrella tots els animalons i la família davant la tele a veure Animàlia.
1: No, i aquests animals estan sent molt protagonistes amb això de que trien un camell que tria si Espanya o l'altre. Un pop que no sé què és. Vull dir que sempre hi ha animals protagonistes.
0: Sempre
2: hi ha animals protagonistes i vos enamorareu.
1: Clar que sí. Idò, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A tu, Angie. Una ferrada.
2: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
1: Molt bé, tercera hora de programa d'avui, dia de 9 de juliol.
2: Ja... Tan nerviós, sí, aquest home, de tot el matí.
1: Clar, és que n'han xerrat molt, ahir en van xerrar, avui també, preparatius, se fan son d'argentins, allà són moix,
2: Udi també... No ho han dit, això, han separat els argentins dels espanyols.
1: Sí.
2: Era ben necessari.
1: Els han separat, sí. Eren... no poden fer junts.
2: Un bé, argentinos, és que són molt pesadets, les coses com són.
1: El Cudi per els nostres?
2: Sí, però allà no hi ha separació. Allà si hi ha cap argentino, i haurà de veure la pantalla la majoria... Bé, no sé. Si hi haurà majoria espanyola, la majoria estrangers.
1: Jo començo a dubtar.
2: Perquè allà, clar, el Cudi hi ha molt d'estranger.
1: Sí. No, ja ho hem escoltat en el Comodús, que hi havia una senyora que deia que se n'anava a Son Fusteret, per tant...
2: Son Fusteret ja vaig estar l'altre dia, de pagès.
1: Eren espanyols. Ah, sí,
2: perquè era...
1: Sí, era la semi-nostra.
2: Però, sí. No ho dic per això. Ho dic perquè hi havia molt d'estranger.
1: Sí.
2: Va anar molt d'estranger a veure la selecció espanyola.
1: Ah, sí, hi havia molt d'anglesos, alemans
2: i
1: tal.
2: Sí, que jo deia, aquesta gent d'aquí que s'ha...
1: Que anaven amb Espanya, segur.
2: Que s'han perdut. Si no, anaven a la camiseta d'Espanya i sa bona.
1: I sa bona.
2: Una cosa que els espanyols no...
1: Jo no la vull comprar perquè necessito posar una altra estrella i després ja me la menjaré amb una i no té cap sentit. És que sí que té estrella, has convidat nostre avui d'aquesta entre tu i jo. Ja sabeu que tenim per endavant uns 50 minuts d'entrevista relaxada, tranquil·la, més profunda, amb una persona que hagi fet qualque cosa destacada aquí a les Illes Balears. I en aquest cas, avui parlarem, han donat pistes durant el programa, amb un cocteler de les nostres illes. Ell és pobler. I agafar una coctelera, si ho provau, veureu que no és gens fàcil. I a més, ell va ser campió de cocteleria acrobàtica l'any 2024. Després això li va donar l'opció a participar a l'àmbit espanyol. Fa molta feina. Ara l'estiu sé que té una mica més de feina. Va per amunt per avall. O sigui, se fa el mapa de Mallorca, se'l fa sencer. I no és fàcil. Té un nou projecte que s'hi diu Nomadan Bar, també en parlarem. I volem parlar d'això, de cocteleria. Jo un dia vaig intentar fer un còctel i me va sortir, no sé què passa. No sé si tu...
2: Mira,
1: se t'ho dona bé o no?
2: Jo tinc... És que això no sé si pot dir. Hi ha una cosa...
1: Que a tu t'agraden els còctels, que jo també m'agraden.
2: Jo m'agraden,
1: Tu com a més precís amb això.
2: Ah, no.
1: Jo som més de cervesa.
2: No és que m'agraden els còctels. Jo m'agrada un boure. M'és igual, anar a fer un boure. M'és igual, és que... Però és igual, anar a fer un boure.
1: Una graciosa.
2: Graciosa, concretament. No. Ara que vol que te digui. No. Però bé, és igual.
1: No volia.
2: Sí. No, sí. Ja està. Però, que he comprat una granissadora.
1: Ostres.
2: Tic-toc-xoc.
1: Això me va bé.
2: Que troc.
1: Regalasso.
2: L'hauria de dur.
1: Regalasso.
2: Sí. Perquè, no ho sé, ho vaig veure en el tic-toc-xoc aquest, i tant que me va sortir, vaig dir això, jo n'he de fer una. Jo me n'he de fer una. I faim còctels... Que no se poden dir còctel, perquè en la còctelera que tenim avui aquí és com un ridícul que jo digui...
1: Sacrilegi, avui,
2: que faig còctels, però granissats.